0: Diu, divendres 20 de setembre, a matemàtiques el mestre mos ha manat fer una fitxa de divisió de 3 xifres. He pensat, això estarà xupat. Però no podia estar més equivocat. Ben volat tant que el cervell m'ha sortit volant del cap. Això dius. Va ser difícil.
1: Sí, molt difícil.
0: És bon alumne, però, en Guillem.
2: Sí, és molt bon alumne. El que passa és que el verd que ser matemàtica és el que li agrada menys. I el millor que hi ha sortit aquesta part que no li agrada tant.
3: I Guillem, crec que era sobre base que escrivies. Aprofitaves el cap vespre per posar-te una mica allà en la teva tasca com a escriptor. T'has hagut de crear una disciplina? És a dir, ara que ja sabies que volies fer un llibre i el teu editor t'ha dit això se pot publicar, tu ja vas adquirir un compromís de dir cada dia escriurem una estoneta o dibuixarem una estoneta?
1: Bé, jo no és que sigui a l'hora baixa, sinó a la vespre, perquè el vespre sol ser l'hora que pega més inspiració per als escriptors, com un pare i jo. Com un pare li va passar el mateix. Un vespre no podia dormir i se va posar a escriure.
0: Ah, veus? És una teràpia que vostres...
1: I, bueno, pues, quan m'ho va dir en Tomeu, m'haig aturat molt de temps d'escriure llibres petits, de llibres aquests. El meu diari, que ell personal, o personal no era, era públic, pues, vaig aturar d'escriure-lo.
2: Sí, perquè varen decidir que el que faríem era a partir del que ja tenia escrit i una mica la cosa més, ja faríem les il·lustracions, les passaríem en digital, perquè ell en el llibre no només feia... És que els seus llibres ja eren talment així, només que li faltava el color. I el que varen decidir és digitalitzar primers dibuixos, que jo dibuix molt en la tablet, i ell feia el dibuix, i jo després li donava el color sí que l'he ajudat, i a partir d'aquí després varen posar els textos, i així ha estat. Però ell, després de saber que havien de fer llibre, no ha seguit amb coses diferents, sinó que ens hem dedicat més en això.
3: Clar, ja he dit, el meu diari era públic, no és molt habitual. Primer que un nen d'11 anys tingui un diari, perquè ja no s'estila, i després que aquest diari se comparteixi. Clar, els teus companys de classe, Guillem, te deuen conèixer beníssim, perquè sí. Ara ja han pogut llegir què fas a casa, què no fas, quan te diverteixes, què penses... Clar, com has viscut aquesta exposició i que tothom sàpiga una mica un trosset de la teva vida.
1: Així és com vaig fer que empatitzant la nova classe. Quan vaig arribar a 5è, jo quasi no me coneixia ningú. Només tenia un parell d'amics. I després, quan vaig mostrar el meu diari, vaig començar a fer amics. I, bueno, pues...
0: I per què no te coneixia ningú?
1: Perquè, nosaltres a quart hi havia molt poques persones que havien anat a quart B amb jo. I a quart A hi havia moltes persones de quart A.
0: Però van canviar de grup, diguéssim.
1: Sí. I, pues, no els coneixia molt.
0: Uh-huh. És a dir, que... se pot fer popular un escrivint diaris i no tenim mòbil. Tu, per exemple, tens mòbil, Guillem?
1: No, no en tinc.
0: No? En vals?
1: No.
0: Què diu son pare?
1: Jo em vull anar a 16.
0: Ah, anar a 16?
2: Bé, perquè no te li han dit que fins a 16 no entendrà. Ja veurem si arribam o no, però ets objectiu.
0: I els teus amics?
3: Està molt bé que ell digui, fins a 16 no em vull. Sí. No és que no me'n donin, és que són jo que he decidit que fins a 16 no necessit ni mòbil ni res de res.
0: I els teus amics en tenen?
1: Sí, qualcuns.
0: Qualcuns.
1: Uh-huh. El més... els que tenen... mòbil són els més populars.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Què dius? Per què?
1: Perquè tothom vol escoltar musiqueta...
0: Mirar vídeos i tot
1: mirar
0: això.
1: Mirar vídeos i tot això, sí. I, claro, és difícil de vegades, això.
0: Ja. I què t'han dit quan vas anar a escola i dir mira, he fet aquell llibre, què t'han van dir els teus companys?
1: M'han rodejat i m'han començat a demanar a menys si sortien.
0: Ah, guapa, això els interessava, eh?
1: Sí.
0: Menys si sortien. I què? Surten? Qualcun?
1: Més o menys. N'hi ha qualcun que no surten i n'hi ha qualcun que sí.
3: Uh-huh. Clar, és fer com una selecció natural, no pot sortir tothom en aquest llibre. I clar, Guillem, com decideixes que una anècdota normal que te passa pot convertir-se en part del llibre? Ho dic perquè, per exemple, hi ha un dia que anava dormint la teva germana, que és la Pradina, tu comences a sentir renous a un dels capítols i la teva germana no, i ella se queda dormida tot d'una, en canvi tu passes una nit una mica complicada. Clar, en quin moment decideixes que aquesta anècdota pot formar part del llibre?
1: Perquè almenys si la gent se pot sentir identificada en jo, pot dir, a jo també me passa això, jo també a vegades tinc un pot de por de quan vaig a acabar una altra persona. I clar, així és com vaig voler posar aquesta història. I també perquè me feia molta gràcia. És una de les millors històries que m'havien passat.
3: Clar, tu ara com a escriptor, Guillem, supos que heu anat tot el dia amb una plagueta. a de vora, o el manco amb una mica de paper i llapis per si has d'apuntar qualsevol

0: idea, que no s'escapi.
1: No, ja...
0: Tu només quan t'arribes inspiració és vespre.
1: Sí, només quan arribes inspiració, perquè el dematí no en tinc gens. Gens.
2: Tens son, el dematí.
1: Sí, son.
2: Clar. Sí, però té molta imaginació, molta creativitat. En Guillem, vos ho diuen, mestres, els professors?
3: Sí, l'any passat, per exemple, la mestra que havia tingut, crec que ja l'havia tingut 3 anys, no? Verena Catalina. Sí que mos havia dit que la part aquesta creativa que la tenia molt desenvolupada i tal, jo deia que es caïda sempre, també era veritat que potser a partir de videojocs o de sèries que li agradaven, a partir d'aquí ell se muntava les seves coses, els seus còmics, i després els mapes, que els mapes t'hi perdies allà, perquè potser agafava un full d'un metro per 80, que jo li vaig comprar un rotllo d'aquest de 50 metres, teníeu un metro i allà t'hi fa un mapa que t'hi perdies. En tot, tot super detallat, aquí a no sé què...
2: Clar, és molt curiós, sobretot, ara que com aquesta cosa de sa creativitat, de sa imaginació, de poder inventar altres mons, que a vegades s'infantesa com que evoluciona tan aviat, ho perdem molt aviat.
3: Què passa? Que també el millor... clar, jo som professor de dibuix, i també dibuixo en sa tablet, i també, jo també escric... Supos que això també, i de veure-ho, potser també l'influeix a l'hora de començar. Que nosaltres no li hem exigit mai, és una cosa més seva, però sí que potser l'entorn fa un poc que ell sabés i fer aquest tipus de coses. També és veritat que, per exemple, nosaltres intentant que les pantalles, ara darrerament mos hem desbordat una mica, fa les pantalles que nostres estan molt controlades. Nosaltres li fem una carga d'tickets, i tenia 4 tickets a la setmana, que eren 4 hores, i a partir d'aquí després s'havia d'avorrir i fer altres coses. Per tant, s'avorriment ho a fer coses creatives, a vegades.
0: I... Clar, és que ara ni no s'avorreixen.
3: En l'estable no s'avorreixen, però després, si no tenen aquestes eines, han de cercar qualque altra cosa. I en aquest cas, tenir papers i tenir llapis, perquè nostre, que a vegades per ahí can boom, també suposo que ajuda.
0: Clar, sintonitzat Tèntol, això li veig a ràdio, som en conversa amb en Guillem, amb en Guillem Martorell, pare i fi, en Guillem Martorell Bonnin i en Guillem Martorell Mir, que et són pare, i parlàvem ara d'aquell llibre que acaba de publicar Guillem, Quin desastre de vida, que és com una mena de diari, mig real, mig ficcionat, d'aquest nin d'11 anys de Santa Margalida, que ha debutat al món de sa literatura i de sa publicació. Clar, supos que els nins funcionen per mimesi, imiten allò que veuen. Pares de Balears, si voleu que vos surtin nins dibuixants, 4 hores de tablet a sa setmana, feis un tiquets a mà i a partir d'aquí és quan se fomenta una mica sa fantasia, perquè tu es mapes d'on te ve aquesta dèria, Guillem?
1: Dels videojocs. Jo me ve dels videojocs, perquè jo des de petit jugo a videojocs. I clar, per exemple, jugo un videojoc que té una mecànica i aquesta mecànica l'aplica en el videojoc que faig en sa mapa. Perquè en sa mapa es faig videojocs. I, claro, així és com he dibuixat els mapes.
3: O sigui, que tu t'imagines que el mapa és el mapa d'un videojoc, no?
1: Sí.
0: Clar, i durant aquest procés d'escriptura, hi ha algun moment que t'has quedat en blanc i no sabies com continuar? Perquè, clar, tu ho fies tot molt a sa inspiració des cap vespre, però, clar, pot ser que és inspiració de vegades, sigui de vacances, quan t'has tingut un bloqueig creatiu, tu que ja tens editor i ja ets un autor novell, el llibre publicat, com has tirat cap endavant?
1: Bé, quan he tingut un bloqueig, he dit, aquell dia, com que no me surt bé, ho deixaré i ja ho faré un altre dia. I així és com jo se me lleven els bloquejos i després, si surten malament, possiblement un altre dia me surti bé.
0: Clar, i a casa, sa mare, sa germà, com gestionen tenir un nin artista? Perquè això no passa sempre. Li heu deixat el seu redol, té, com a Virginia Woolf, la seva cambra pròpia, el seu raconet, de creativitat, de qualque manera?
3: Per lo que fa, el que és els diaris que feia, ho fa a l'hora d'anar a dormir en el llit. Se posava allà en les seves llibretes i se posava a escriure allà. I jo, l'home estava d'hora ell i feia, jo què sé, llegia o feia una altra cosa. Però això era el seu moment. No és que tingui... Bé, el seu lloc era el llit. La veritat que no sé si és estrany o no, però era el seu moment. I ell se posava allà, les seves 3 pàgines que escrivia cada dia. També és veritat que les pàgines tenien els dibuixos. Però bé, la veritat que han hagut de retear bastant de text, perquè la veritat que ell havia escrit bastant més.
0: Clar, l'edició té això.
3: Sí.
0: Que te fa ratear una mica.
3: Sí, perquè és molt car, a més, després en color i tot això, en creix molt. I clar, tampoc la bossa no és infinita i he hagut de triar també un poquet. I a més, volien saber també com funcionava i tot això, perquè també la veritat que de les històries que té escrites, després n'hi ha que se poden reaprofitar, perquè a lo millor...
1: T'he de fer una altra.
3: Sí.
0: Ah, no.
3: No ho sabem encara.
0: Supos que això ja un picar fet és primer, quan ets un autor d'èxit, ja arriba un punt en què tu ja penses en més volums.
1: Ja penses en un altre volum, en un de l'estiu. I si aquest de l'estiu té molt d'èxit...
0: Un de l'hivern.
1: No, un de els viatges d'estudis.
2: Ah, això te fa ganes.
1: Em fa ganes. Un de viatges d'estudis que s'ambienti en... l'època que hem passat de vendre papeletes per Santa Margalida. Mm. És el que desastres que mos passen.
2: I vam anireu de viatge d'estudi, ja ho sabeu?
1: Ja hi hem anat.
2: Ah, ja heu tornat.
1: A PortAventura hi vam anar.
2: Ah, molt bé.
1: En els Pirineus.
3: En els Pirineus i PortAventura, les dues coses.
2: Les dues coses. Ai, de vegades, sí. En fora els Pirineus de PortAventura.
3: I quin títol tens de l'estiu? Més o vol dir.
1: Estiuetjats de friquis.
2: Estiuetjats de friquis.
3: Això és el títol que havien triat, que de fet crec que és la darrera frase del llibre aquest.
2: Ah, mira.
3: O una cosa així, no? A l'estiu és de friquis.
1: Sí, estiuetjats de friquis. I
2: no deveu estiuetjar a Can Picafort?
1: Sí.
2: Mm. Ho he sabut perquè aquí tens un mapa. L'has fet tu també en aquest mapa?
1: Sí.
2: Fantàstic.
1: El papa m'ha dit que el fes i pues, després d'un poc de veure amb mos, vaig acabar fent.
2: I clar, tu allò que destaques és Can Picafort, Santa Margalida i la Fundació Mossèn Alcover de Manacor.
1: Mm.
2: Per què?
1: Perquè hi van anar a una excursió i m'ho vaig passar beníssim.
2: Te va encantar. M'encanta les referents, perquè són això. Campanet, també has estat a Campanet?
1: Sí.
2: Mm-hmm.
3: Sí, perquè jo som de Campanet.
2: Ah, ton pare és de Campanet.
3: Sí, i anant tots els caps de setmana, el manco el dissabte, i anem a la caseta de Can Capellí, que també surt, que és la caseta de mon pare i ma mare.
2: D'acord.
0: Clar, i la presentació ha estat a Campanet de Santa Margalida, i jo que he vist imatges, va ser un èxit. No sé si vos esperàveu que hi hagués tanta convocatòria i tanta de gent vengués en aquestes presentacions, Guillem.
1: Jo m'ho esperava. A Santa Margalida m'ho esperava perquè ho vaig anar a presentar els dies previs, ho vaig anar a presentar a tota l'escola, a totes les classes, a totes. Fins i tot l'institut s'ho va enterar no sé de quina forma, no sé de quina forma. I va venir un munt de gent, i tothom me deia que vendria. I bueno, i Campanet també, és vera que la predina té moltes amigues i totes les amigues me coneixen. I clar, sí.
2: Va venir tothom.
0: Tot és una manera, que no és la predina?
1: Abel.
0: I doncs, una molt bona manera de saber que fas net de Abel. Si ets un potxafarder, n'hi ha prou en que te compris el llibre i vulguis que no, ja pots espigolar una micona com va tot.
1: Mm.
0: Clar, parlaves de que tu ja estàs pensant en aquest segon volum. Tu continues pintant, continues dibuixant, continues escrivint? O per ara tens prou material com per ja estar pensant en maquetar-lo?
1: Bé, ara mateix, ara començarem el projecte. No estic escrivint, perquè ara mateix ho he deixat, però fa poc que n'estava escrivint un, de viatges d'estudis, perquè mos ho havien dit. Home, antes de començar les vacances d'hivern mos havien dit compreu un diari, perquè heu de fer 3 pàgines cada dia. I clar, jo vaig pensar, podríem continuar fent el meu diari. I com va néixer el següent llibre, que seria Venjança assegurada. O Venjança final, no sé com se deia, però qualcun d'aquests no.
0: És que estic al·lucinat, això és com un work in progress, és com estar aquí, si tinguéssim en Dostoyevsky, com ell anava fent els seus contes i va pensar en títols i com ho ha de fer. Clar, Guillem, pare, quan vas descobrir que el talent del teu fill anava més enllà d'un joc? M'imagino que havia començat d'una manera com a fortuïta, perquè li agradava dibuixar, però clar, l'ha cristal·litzat amb un llibre, no sols habitual. En quin moment vas veure que el que tenia en Guillem fi era talent, realment?
3: És que això va ser com un poc una coincidència, no estar en el lloc adequat, en el moment adequat, perquè resulta que en Tomeu Simó, d'Espelma Edicions, ell el coneixia de fa molt d'anys, però també fa molt d'any que no el veia, i va venir a l'institut a fer les pràctiques del màster. Jo era el seu tutor de màster. I clar, jo sabia que tenia l'editorial, i vaig dir, bé, li mostraré el que fan Guillem, però no en el sentit de anem a publicar això, sinó perquè jo, orgull de pare, pues, m'agradava molt el que fes, la veritat que els dibuixos són molt expressius, que jo considero que era una cosa molt difícil de fer, i li vaig mostrar. I al cap d'un període de dies ell m'ha dit, hem de fer alguna cosa amb això, hem de fer qualsevol cosa, i em van xerrar, i a partir d'aquí van dir, bé, ho farem, i van començar amb la feina de digitalitzar. Sé que és que recordo, m'ho van anar a Menorca per Pasco, i m'ho van dur la tablet, i les estones que tenien lliures, les van començar ja a dibuixar, i dibuixava, ell dibuixava en la tablet, i jo després li corregia qualque coseta que potser no havia quedat tan bé, i després ja, van començar en el color. Vull dir que va ser que en Tomé mos ho digués i mos hi van posar.
0: Clar, i el procés creatiu d'un infant no sempre és lineal, no sé com ha estat viure'l des de casa, tu que ets professor de dibuix, clar, tu els teus alumnes veus com van progressant, però en el teu cas eres teu fill. Clar, com has viscut aquest moment de bloqueig d'en Guillem que deia, avui no me surt, també n'hi deu d'altres d'eufòria, com ha estat poder acompanyar-lo en aquest camí, que no sempre sols habitual?
3: Sí, ell, quan va començar amb els diaris, va ser com molt explosiu. Escrivia cada dia, quasi... Cada dia, potser, de cada 10, n'escrivia 9. I si no escrivia, li sabia greu, no? I era com molt explosiu. Però nosaltres no el pressionàvem. Bé, jo no el vaig pressionar mai, perquè tampoc era una cosa que ell volia fer, i la veritat que, encara que jo trobava que estava molt bé, que trobava que estava ben escrit i ben dibuixat, no el pressionàvem. Per tant, li hem respectat el seu ritme, que trobant que és el més... que ell ho necessita tan bé, que no el pressionem. En el final ha sortit el llibre, però si no hagués sortit, tampoc no passa res. En el final... no és una obligació, ho feim perquè mos ha d'agradar.
0: Clar, Guillem, si ara qualque nin o qualque nina d'11 anys està escoltant la ràdio, perquè no tots som molt sort d'anar a judo, d'anar a ballet o d'anar a matemàtiques, què els diries si un nin que mos escolta té una idea però encara no s'atreveix a escriure o a fer sa passa? Tu com et animaries?
1: Jo li diria, bueno, pues que, mem, no, que no se s'esperin que ho podran aconseguir i que podran seguir escrivint. I que segurament aquest projecte que estem escrivint ara mateix pot ser un projecte que podrà arribar a ser com un llibre, com el meu, qualcun dia.
0: Per tant, poc a poc. I amb bona lletra.
1: Poc a poc i amb bona lletra.
2: Sí, però tu vas prendre molt de veres això que la teva mestra te va dir, podíeu fer un quadern i tu, un diari personal, i tu ho has fet, perquè... T'ha fet ganes, també.
1: M'ha fet moltes ganes, jo.
2: T'agrada aquest moment per tu d'escriure i pensar el que has fet? I és veritat, això que deia ton pare, que els dibuixos són molt expressius. Només en sa cara, ja veus si estan enfadats, si...
3: Sí, a més, això és molt complicat. Per jo, que és un professor que estudia belles arts i tal, per jo és molt complicat. I en aquest, a més, té l'estil d'un nin, però té l'expressivitat molt ben aconseguida. Això és el que jo, el primer que me va sobtar. Més enllà de si és anatomia, si no sé què, que no, és un dibuix que no necessita això, però sí que l'expressivitat, si no haguessin estat expressius, el llibre perd molt. I en el final crec que s'ha aconseguit que fossin expressius. Però ja t'he dit que els dibuixos que havia fet en els quaderns a vegades eren encara més expressius que els que han quedat aquí. Perquè, clar, aquí... Vulguis o no, tens la pressió de ha de sortir, i allà no, allà era com que ell ho feia per fer, pues, eren com més expressius, però en estràs també. Estràs era com més expressiu, com més lliure, no?
0: Clar, que no era el mateix, m'imagino, dibuixar en paper que va dibuixar després en digital. És una tècnica totalment diferent i a vegades el trasbassament de dibuixos fa que se perdi una mica pel camí.
3: Sí, bé, la tablet, la veritat, que avui en dia... té una versatilitat, és molt versàtil i la veritat que s'assembla bastant, però és vera que, per exemple, el llapis té aquest punt de que quan tu rosses el paper te crea com una fricció i aquesta fricció tu l'emplees per ser expressiu o no. En canvi, la tableta és molt llisa i potser la mateixa força que tu fas per fer una línia en el paper, en la tableta com se t'escapa, no? I és més difícil de controlar.
0: Clar, com a pare, Guillem, quin equilibri heu intentat mantenir a casa entre ajudar-lo i deixar-li espai perquè el projecte fos seu, però també perquè ha continuat sent un nin? Clar, és que hi ha com molt de factors a tenir en compte perquè només té 11 anys.
3: Sí. Mam, ja et dic, els dibuixos són sempre 99% seus, menys, però el color no. El color sí que són jo que vaig donar en la tablet perquè jo trobava que era el més complicat i tampoc no era... Ell en els seus blogs o en els seus diaris ho fa només a llapis, no ho fa a color. I varen decidir que seria més ràpid i que també segurament li donaria un punt més, no diré de qualitat, però sí més vistós, no? I també perquè fos més ràpid també a l'hora de fer-ho, no?
0: El color sempre agrada.
3: Sí. És que la primera versió que varen fer només havien pintat els personatges. i ho vaig passar en Tomeu Simó i me va dir, és que queda un poc coix i tal, li hem de donar un poc més de color, i així varen donar més color. I en els textos el que varen fer és agafar el que ell tenia escrit i respectar al màxim el que ell havia escrit. Clar, si hi havia faltes, evidentment, se corregien, i si havien de cursar, a vegades me'l posàvem ell i jo li deia, què trobes si ho posàvem així? De partir del que has dit, i ho llegíem entre tots dos i cursàvem o allargàvem.
0: I clar, Guillem, en el teu llibre, el protagonista ets tu. No és més fàcil escriure sobre tu o te planteges ja, aquest escriptor, començar a escriure d'altres i inventar-te coses d'altres.
1: Jo seguiria escrivint sobre jo, llibres... Antes escrivia un llibre sobre un altre personatge, sobre un mos que viatjava a un planeta i hi havia els seus germans i l'havia salvat. I pues, això era... Però no ho vaig arribar a fer, era una beta. I clar, bueno, però ara seguiria escrivint
0: un moment,
1: sobre...
0: Una beta és una versió beta.
1: Sí, una versió...
0: No, no, és que estic regirat ara amb bons anys, que ja parlam amb una professionalitat que me té estorat. Jo en els 11 anys és que no sabia ni de quin món era. Com per ara entendre que és una versió beta.
3: Crec que això ho has tret més del vídeo jo, pot ser? Sí, una versió
1: també.
3: Beta... Ah, que sí?
1: Sí, versió beta.
2: Però té un vocabulari i unes expressions. D'on ho treus tot això? Perquè diu... feia mesos que me donava murga. O, per exemple, aquí... Vaig sortir cames a ajudar-me. Tot això ho sents i ho escrius?
1: Sí, ho he vist a altres llibres.
2: També?
1: Alguns llibres que... molt divertits.
2: Què llegeixes, Guillem?
1: Sol llegir llibres de meus escriptors inglesos en català. Per exemple, en diari de grec, o és de l'àvia gànster, en David Williams. En David Williams és d'àvia gànster, en Jeff Kinney és de diari de grec.
2: Mm-hmm. És a dir, que també és molt bon lector.
3: Sí.
1: Ho era, ara ja no llegeix tant.
2: No.
3: Perquè va, ja és molt explosiu. Per exemple, va agafar Harry Potter i...
1: Vaig acabant...
3: Vaig acabant de mero, se la va llegir tots.
1: Quasi no vaig acabar, no va passar ni un any.
3: Sí.
1: Per novembre, el maig acabat sí. Darrer.
3: I després va agafar aquests d'en David Williams, el que és el diari de grec i tot això. I jo crec que això també va ser un pot d'inspiració, no?
2: Mm-hmm.
3: A l'hora de fer el seu diari, el diari grec també té els seus dibuixos i jo crec que això va ser un poc el que ell...
2: Però no ho escriuen nins, o sí?
1: Bé, no ho escriuen nins. Ho escriuen els meus escriptors preferits.
2: Ah, clar. Guillem, enhorabona, mos ha encantat conèixer-te, conèixer ton pare, conèixer aquest llibre, tot allò que te passa pel cap i que ho hagis plasmat tan bé. Esperem que puguis escriure més, no?
1: Mm.
2: Tornaràs. Ara, can Picaforta, aquest estiu tens material.
1: Ni, més o menys. Me posaré a escriure un parell d'històries, perquè el de l'estiu el vaig deixar molt buit. 24 pàgines, més curt de tots. El més llarg, 90.
2: De què és el més llarg?
1: El més llarg és el primer, i el segon, 89.
2: Uh-huh.
1: El tercer, 70 no sé quants. El quart...
0: Però és que ja gairebé això són obres completes.
1: 30. El quart, 30. I el... Sí, no, el quart, 24. I el cinquè, 30.
0: Idò, Guillem, quan te tornis a publicar, avisa, això ja és que a teva, mos dius coses, ton pare ja té el nostre telèfon, que mos avisi, tornem a parlar-ne, uh-huh. Quan arribi aquest segon volum, que estic convençut que arribarà.
3: Sí, segur esperem que sí.
1: Segur.
3: Sí.
2: I han anat a escola? Avui no teniu escola? Sí.
1: No, avui no en teniu.
2: Avui no, heu aprofitat.
3: Sí, hem aprofitat,
2: per venir a Palma. Sí. Ja van a tornar cap a Santa Margalida?
1: Sí, ja van a tornar.
2: Molt bé, t'agrada venir a ciutat?
1: Sí.
2: O a tu t'agrada més? Bé,
1: m'agrada més poble de... Vida de poble.
2: Ah, sí?
1: Perquè si ciutat jo no estic acostumat, hi ha massa renou i pues, no estic molt acostumat.
2: Gràcies.
0: És que la gent de la vila és molt de la vila. Ho dic perquè jo tenc la meva amiga Vanessa, que és de família de Santa Margalida, i els hi agrada molt Santa Margalida. És a dir, és que quan ets de la vila no vols respús.
2: Sí,
3: som vileros.
2: Vileros de tots.
3: Jo no, com no. Que ja no ho som. Però bé.
2: Ho veus.
3: Sí, ho veig.
0: Un vilero empaltat.
3: Sí, empaltat. El meu fill ho som, vull dir, jo ja també ho som un poc.
2: Va, i la teva germana què ha dit de tot això?
1: La germana, ella ha dit, jo també en vull fer un.
2: Ah, clar.
1: I ara...
2: Quant any té la germana?
1: Vuit.
2: Vuit.
1: Frana, d'aquí poc.
3: Frana a Clàudia li agrada més moixos i fer...
1: Li agrada més fer, fer manualitats allà, que les deixi tirar per casa nostra, per això és Can Boom, com diu el papà.
0: Clar.
1: Que en deixa tirar per tot.
3: De Clàudia, doncs, cotó, paper i això, celo, i ja és content, ja està content.
0: No, no hi ha res com tenir un pare que ha fet belles arts, eh? Perquè, clar, tens arts and crafts repartits per totes a casa i així és fàcil desenvolupar-se la creativitat.
3: Sí, però ja t'ho dic, anar per casa nostra és un camp de mines, allò. Eh? No. Però bé, no se pot tenir tot.
0: No, no, o creativitat o ordre.
2: Moltes gràcies, Tamares. No, enhorabona. Guillem, tornaràs?
1: Sí, tornaré.
2: Gràcies.
1: Si faig el segon.
2: Home, bé.
3: Claro.
2: Poc a poc. El xec que es dic gros, com si dic. Sí. Gràcies, Tamares, a tots dos. Ara tornem.
4: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Demanau-m'ho les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
5: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
6: Bromels i bessons a mon pare.
7: Envieu-m'ho les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
8: 646-93-45-01.
9: La vull dedicar a mon mare.
10: En el Coni.
11: En el meu pare.
12: La meva padrina. Dadicul desboni.
2: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
7: Ràdio Tradicional, sí senyor.
8: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
7: A qui dediques aquesta cançó?
2: A tu, Xavi, a tu.
9: Això, que t'estim molt.
4: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
8: Quina paraula creus que s'està perdent?
13: Som de Polònia i som de Campos, però la meva padrina, que era aquí d'aquesta paraula que ja no sent pràcticament mai, era de Llombàs. I aquesta paraula que ja no s'utilitza és soia. Sempre s'enfadava si jugava per fora vila i m'embrutava i sempre m'ha quedat soiada.
8: Marotades i marotismes, amb Joana Maroto.
2: I ja la tenim aquí, na. Joana Maroto, com estàs?
14: Bon dia, estimat,
2: avui,
14: què tal?
2: Avui, dilluns,
14: quasi no rip, quasi no rip, mare de Déu, i això que he tingut lliure. O sigui, que
2: ah,
14: m'he fet
2: sí?
14: feina avui, però sí, sí, ha una cotxada per tot, ciutat, no sé què passa.
2: Sí, està embossat, perquè hi ha hagut un accident.
14: Ah, un accident. Jo pensava, serà l'operació Nigul?
0: No però, descartem.
14: Però ha sortit un poc aquest sol, vull dir, no entenia molt bé què passava. Però bé, som aquí, som tornada.
2: Ben tornada.
14: I avui volvem que parlar, o bé, més que res, volem que fer un mesclòrum, o una mescladissa, o un mesclum, no sé quina seria la paraula més exacta, però volem mesclar dues coses que defineixen tota una generació, o més que tota una generació, defineixen la vida i el món ara mateix. D'una banda, intentar emancipar-se, missió impossible, i d'una altra, les frases de mare que no fallen mai, aprofitant que ahir era el dia de la mare i que just ha sortit un nou estudi sobre partir de cas els pares. Ja vos dic, una cosa és sortir de casa nostra i una altra molt diferent és deixar de sentir... Ja m'ho diràs quan tinguis fills.
15: Capítol 167. Emancipació i frases de mares. Una mescladissa de les bones.
14: I doncs sí, sona aquesta música perquè ara mateix emancipar-se és una mica això, una missió impossible, talment com si fóssim una mica en Tom Cruise, en aquestes missions impossibles que fa i que realitza sense tenir cap personatge que li faci les escenes difícils, no? Ell se vol
0: perquè
14: fer
0: ell
14: tot.
0: Perquè ell no té estres, se fa tot
14: no,
0: ell.
14: No, se fa tot ell. Vull dir que no té predina i també no té por, perquè
0: en,
14: hi ha coses...
0: És en Tom Palomo.
14: En Tom Palomo. Tu te la guises, tu te la comes. Bé, no sé si volies dir això.
0: Sí, sí, en Tom Palomo. Exacte. Jo me la guiso i me lo como.
14: Exacte.
0: Sí, sí, sí.
14: Bé, atenció en aquestes dades que bordo, perquè ara mateix, just ara, emancipar-se és més complicat que muntar un moble sense instruccions. Un terç dels joves que viuen amb els pares no poden ni comprar ni tampoc llogar. Traduït en el llenguatge de mare seria, amb aquest preus, ni que vengués el pap a ajudar-te. Però alerta que aquí ve el gir inesperat, o interessant més que res. Les dones joves s'emancipen més que els homes, però, no perquè ho tinguin més bo de fer, o més fàcil, sinó perquè ho solen fer en parella. I els homes, en canvi, tiren més cap a viure tots sols o compartir pis amb amics, o amb desconeguts. Ara bé, això té trampa. Les dones joves, tot i emancipar-se més, tenen pitjors condicions. Més feina a temps parcial, menys ingressos i més dependència econòmica. I això, segons aquest estudi, acaba afectant molt més si hi ha infants, fills o filles, o si la parella acaba. O sigui que aquesta frase de mare, no depenguis de ningú, Nina, estimada meva, tenia més ciència del que mos pensàvem. I és que ses mares, vulguem o no, són... Jo dic sociòlogues sense saber-ho. No sé si esteu d'acord amb aquesta afirmació.
0: Totalment.
14: Però tenen pipella. I això és que, no sé, ve de fàbrica. Són sociòlogues. Teniu cap frase, vosaltres, de mare, de la vostra, clar, que tingueu en el cap i que vos ressona sempre? Aquella frase, no?, que vos ha repetit, no sé, moltíssimes vegades i que la sentiu, deies, ara això, mo mare.
0: Home, jo de petit era una mica manotes i sempre m'ho deia allò de destruiries ferro.
14: Això no m'amaria.
0: Destruiries ferro, i és cert, perquè tot me queia. Era molt maldestre, ai, en aquest sentit, és cert, ara ja no. Ara som una persona en psicomotricitat fina.
14: Exacte.
0: Però de petit sempre m'ho deia, destruiries ferro. I ara l'he dit jo a ella.
14: Que també passa això,
0: sí,
14: llavors molt feim nostres les frases de les nostres mares. Margalida, tu tens cap frase d'aquestes que encara ara, en els 25 anys, ta mare te diga?
2: Sí, sí, bé, sempre mos diu que sí, però ara veure que ens sorda i se neteja i tot això, sí, ma mare...
14: Mos deus un dia que ton pare vol de apagar els llums, no?
2: Ah, sí, no
14: però ta mare no sé si hi ha qualque cosa...
2: També.
14: Si ven jo, ja veuràs que ho trobaré.
2: Sensacions en llums era... Sí. Sí,
14: aquesta
2: sí,
14: frase
2: sí.
14: També molt de mare.
2: Sensacions en llums era més de pare, però això de feina, tenir-ho tot ordenat, tot bé, amb molta insistència, sempre. Era
14: ta mare.
2: Molt present.
14: Idò bé, m'ha fet molta gràcia, perquè clar, coincidint justament en que hi era el dia de la mare, que supos que ho vareu celebrar una micona, no?, en ses mare, no sé si els vareu fer cap present, si els vareu enviar un missatget, un t'estim, un que faríem sense tu...
0: Jo és que era de viatge, però ho vaig celebrar per anticipat, el regal ja el tenia...
14: És igual, vull dir que...
0: Vaig arribar a temps per fer-li sa besada abans que s'acabés el dia, tot en ordre, tot el preceptiu va quedar fet.
14: Tu ara que li deus de fer present o trobes que és una mica de consumisme? Jo sí, jo faig regalet, perquè troc que ses mares sempre s'ha d'agrair tot el que fan per nosaltres.
2: Sí, sí, sí. Jo és que no la vaig veure, ma mare, però sí, sempre...
14: Sempre s'ha de celebrar. Sí. Bé, allò m'ha fet molta gràcia que aquests dies que això, que se celebrava el dia de la mare, hi havia com molta gent que pujava fotografies, no? La meva la millor, fotografies d'infants, de quan érem infants, de quan érem petits, els regals que els fèiem, i fins i tot he trobat rànquings de frases de mare i fins i tot cançons per celebrar el Dia de la Mare amb frases de mare. Si vols, anem a escoltar primer el rànquing d'aquestes frases, a veure si esteu d'acord amb aquesta lot. Escoltau.
10: Rànquing de les mejores frases de madre. En el número 10 és la primera vez que me siento en todo el día. En el número 9, esto no es un hotel. Y en el número 8, el clásico, a que voy yo y lo encuentro y lo encuentra. Si tu madre no ha dicho alguna de estas tres frases, tiene el software de madre mal y hay que devolverla para restaurar datos de fabricación. En el número 7, si pica es que cura, porque todas las madres alguna vez han sido enfermeras. En el número 6, no soy el Banco de España. En el 5, me duele más a mí que a ti. Seguramente la primera frase pasivo-agresiva que muchos hemos escuchado. En el 4, hasta que no te comas todo, no te vas a mover de la mesa. En el 3, mírame esto que me ha salido en el móvil. En el 2, el argumento más sólido en cualquier discusión madre-hijos del mundo. Si tus amigos se tiran por un puente, tú también. Y en el 1, mi favorita, cualquier día cojo la puerta y me voy.
14: ¿Cuántas de estas frases voran dites? Vinga, va, digau.
2: Sí, deixa fer mòbil, ho diu...
14: constantment, no?
2: Constantment. Pot deixar fer mòbil.
14: Lo de, si un amic teu te se tira per el pont, de petits mos ho donen, això. Si, te, si na Maria se tira per un pont, tu t'hi tiraràs darrere. Mm. Allò no, madem, no som un banc, madem. Què te penses, que són de Can Marc? És un poc més nostrat, la frase. Sí. Això no és un hotel, també m'ho ha dit. També m'ho ha dit.
2: Sí. Jo no som el vostre majordom.
14: Exacte.
2: El majordom.
14: És la vegada que m'he sigut tot el dia. I clar, jo totes sí. aquestes frases, ara els dic. Ara sóc jo la que els reprodueix. Però bé, bé, coses que també passen, no? Que després te converteixes tu en...
0: Hi ha coses que només s'entenen en s'edat, quan t'hi arribes, clar.
14: Exacte. Bé, vos deia que també he trobat una cançó. Una cançó de frases de mare que sona així.
11: Ponte la chaqueta que hace frío. Deja el móvil que te vas a quedar tonto. Recoge tu cuarto que parece una leonera y no me contestes con ese tono.

0: Què vos pareix aquesta cançoneta de frases de mare? No, no veig que vos faci molta gràcia. Sí, no. Que vos han apallucat.
1: No, és que estava fent xec a tot el que m'ho diu ma mare, traduït, però anant per aquest camí.
2: No, jo diu, no sense vostra criada.
0: Sí, no, no, sí, jo també, i també la dic ara. També la dic, o sigui, m'he convertit en ma mare, o sigui, però bé, no passa res.
1: És que un pic que passa aquesta fase freudiana de matar el pare o de matar la mare és que t'hi tornes.
0: T'hi tornes,
1: perquè,
0: t'hi tornes.
1: A vegades els fills són molt pesats sense sabre-ho.
0: Fins i tot, jo m'enrere molt de ma mare perquè sortia del súper i mirava el tiquet de la compra. I la mama, ja està pagat, no facis comèdia. I em deia, no, s'ha de repassar. I ara la que repassa el tiquet de la compra sóc jo.
1: Jo també el repàs.
0: Clar, perquè moltes vegades està passant, no, que llavors arribes a casa i fas com a comptes i dius, ostres, és que m'han caurat de més, jo que sé, no sé, una...
1: No tanta botiga petita com quan van a un supermercat d'aquest de grans cadenes que te fan un 3x2. Que, oh, sorpresa, res de lo que agafes ho tenien a de vora, però no estaven els 3x2 i acabes pagant una morterada per dues unitats extres que no necessitaves, per exemple.
0: Per exemple. Però clar, hem mesclat, hem fet aquest masclum sobre l'emancipació i sobre les frases de mare, perquè l'emancipació juvenil a Espanya ha fregat mínims històrics situant-se prop del 15% pels menors de 30 anys. Segons dades de l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut, l'edat mitja, ara mateix per independitzar-se, ja no són només els 30 anys, sinó que va més per amunt. I un dels màxims problemes és la precarietat laboral, òbviament, i els preus dels lloguers. Més de 1.000 euros en els cas de les Illes Balears per trobar ara mateix un lloguer d'un habitatge mínimament digne. No estem parlant d'una una casa amb piscina, no, estem parlant fins i tot d'estudis. Però bé, 7 de cada 10 fan feina, però segueixen a la llar familiar. Vull dir, ja no és qüestió de tenir feina, no, és qüestió de que poder-te comprar una cosa és ja no missió impossible, una cosa superior, i llogar, a vegades també te demanen moltes coses, molts de requisits, no? I fins i tot un parell de mensualitats anticipades per la gestoria o per l'immobiliari, per el propietari, i molta de gent no té aquests estalvis. I ara ve quan vos he de parlar d'estereotips, i no és una marotada, això, perquè també hi ha un factor social en tot això. Elles tendeixen a emparellar-se amb homes una mica més grans, segons aquest estudi, no ho dic jo, i encara pesa això de fer vida en parella com a objectiu vital. Mentrestant, els homes, més rotllo, jo ja estic bé així. Ja m'ho ha bé així, ja me conforme. Fins i tot se conformen més d'estar a cas seus pares. I aquí entren també ses mares amb el clàssic pack de frases. Per exemple, aquesta casa no és un hotel, que ara també ho han sentit. Quan visquis tot sola, tota sola, ja ho entendràs, ja m'ho diràs. Menjaràs bé o només pasta cada dia quan t'independitzis. Has mirat quant costa el lloguer? Idò, queda't aquí, que també ho diuen a vegades també, com una mica aquest sentiment de mare gallina, de mare que vol ser com a gallina i tenir els seus pollets a casa, que bàsicament és el meu pare en forma d'hipoteca emocional.

I clar, tot això lliga, com vos dèiem, amb el Dia de la Mare, que el Dia de la Mare també hauríem de dir que és un poc cada dia, però bé, perquè moltes mares avui són el veritable pla d'habitatge de molt de joves. Se deixen habitació, fan tàpers de les totes, ajuden econòmicament... I una dada clau més que vull afegir a tot això és que molts de joves necessiten ajuda dels pares durant anys, segons aquest estudi, més enllà de si viuen o no amb els pares. Vull dir que quan s'emancipen, moltes vegades segueixen tirant una mica dels pares per poder arribar a final de mes. Allò de mamà només serà un temps, acaba 10 anys després, allà mateix, i no és perquè no vulguin, perquè a vegades és que no poden, és perquè sa vida ara mateix es feixuga i cara a les totes. Sabíeu que entre els 30 i els 34 anys, el 70% de les dones ja no viuen amb els pares? I pel que fa als homes, la dada és del 56%. És a dir, elles se'n van abans, però no sempre en les millors condicions. Així que avui, si encara viviu amb la vostra mare, una abraçada forta, i si ja vos heu emancipat, sigui com sigui, segur que encara sentiu dins el cap que vos ressona. Abriga't, que refresca. Has menjat bé, has descansat, fas unes bones ueres. Aquesta per favor la vull subratllar perquè és la frase que cada dia me diu ma mare. Fas unes bones ueres, has descansat, apaga el llum, que això no és gesa, perquè hi ha coses que no canvien mai, ni tan sols el lloguer, ni tampoc l'hipoteca.

0: I això és tot per aquesta setmana, un petit homenatge a totes les mares, presents i no presents, que mos han surat, que mos han tingut sempre brou a la gelera, com canten a Rigoberta Bandini, i també que fins i tot en els moments més complicats, fins i tot quan molt de joves no se poden emancipar, hi són allà per ajudar-nos. Així que a totes les mares, moltes gràcies.
1: Gràcies. Sobretot gràcies,
0: dir gràcies.
1: Sí, perquè tot allò que han fet per nosaltres és molt.
0: Exacte.
1: Mai els ho podem agrair prou.
0: No, suficient, exacte. No.
1: Moltes gràcies, Joana,
0: fins i d'avui
1: aquestes marotades que ha passat pel Dia de la Mare, que déu-n'hi-do, això, flors i Dia de la Mare també van molt de la mà, perquè
0: sí, clar,
1: molta gent
0: maig
1: regala flors.
0: Sí, sí, tothom aprofita, fins i tot també se celebra la Fira de les Flors a Costitx, que és una cita també, primer de maig, ineludible, pels costitxers, i per molta de gent que també s'acosta a veure les virgueries que fan amb flors. Res,
1: no, fins
0: bona
1: la setmana.
0: Salut, adéu.
1: Bona setmana. Ara queda un poc minut de programa i acabarem, com sempre, amb un poquet de música. Com

0: IB3 Ràdio és humor.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Me'n recordo que una vegada amb un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius. El Guateque Musical.
4: Molt bé, doncs anem, posa'm un poquet de música per acabar aquest programa i avui dedicada a Sarrià. Com així?
5: Perquè sí, ahir, a més de ser el Dia de la Mare, que ja gràcies a la Mare Otó hem felicitat a totes les mares de Balears, també era el Dia Internacional de la Riaia. I precisament en aquesta activitat tan saludable dedicarem el nostre Guateque d'avui. I començarem per un clàssic, Smile, en la versió que en va fer la gran Lady Gaga. Smile.

No sabem si Katy Perry va riure gaire o no quan va llançar la seva targeta de crèdit a la Fontana di Trevi a Roma, però Smile sembla que sí, l'escoltam. Yeah.

0: Molt positiu, molt optimista, molt rei aquest tema d'en Suassi. Somriu i viu fins aquí avui aquest programa. Així és que Nadal, moltes gràcies.
1: Fins demà.
0: Sebastià Oliver, gràcies.
2: Sabater, fins demà.
0: Miquel Jung, que el control tècnic ha estat en Toni Carvell. Tornem demà a les 3, com cada dia, de dilluns a divendres. I ara vos deixam amb la Mònica i en Rafael i els nostres aviadors. Fins demà. Gràcies.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Comencem la setmana ocupant-nos d'una novel·la inquietant, la segona d'una autora que cal de seguir molt a prop i del Cranc Festival, que enceta una nova edició. Benvingut tothom a L'Aviador.

0: Tot d'una parlam amb l'escriptora i creadora escènica mallorquina Carla Naiman. Acaba de rebre les millors crítiques per la seva segona novel·la titulada El Valle del Silencio, que està publicada per Reservoir Books. I el Cranc, el Festival de Música, arriba enguany a la seva desena edició. Després parlarem amb alguns dels artistes que a partir de dijous i fins dissabte actuaran a les tres jornades del Cranc Edició Illa de Mallorca. Dijous serà al Casal Balaguer, divendres en Esgrè, dissabte en Esbaluart. Fabian Roeland com a DJ i els poblers Baf participaran a la batalla de bandes de dissabte i seran alguns dels nostres convidats d'avui.
1: I tot plegat, dèiem, des d'ara mateix i fins les 7, amb Joan Jiménez, Iker Hernández, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio.
3: Ens submergeix el Valle del Silicio en el món dels incels, el de Hikikomoris, els joves japonesos que romanen tancats a la seva habitació amb un contacte mínim amb el món exterior, de la comunicació virtual que en els nostres temps no ens atrevim a assegurar que no sigui també la real. En ressons de la pel·lícula Hair de Spike Jonze, a la segona novel·la d'Anna Carla Naiman, és fàcil entrar-hi, però no és tan fàcil sortir-ne. Pot ser perquè en realitat, dins la bogeria que ens planteja, també parla de nosaltres.

0: Dramaturgo, poeta, narradora mallorquina que avui ens saluda des de Roma. Carla Naiman, com estàs?
1: Hola, Rafa, muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Gràcies a tu per parlar avui amb nosaltres, gràcies per escriure del Valle del Silicio. La podríem definir de moltes maneres, com a història d'amor virtual, relat de fantasmes, futur que ja és present, una obra amb moltes capes, i jo m'ha ven al cap, a mesura que la començava a llegir, la profecia de Donna Haraway, que deia allò de que serem quimeres, híbrids entre màquina i organisme, i tens la sensació, no sé si tu també te passa, que t'has avançat una mica al futur, però no gaire.
1: Bueno, yo creo que al final, bueno, Donna Haraway es estupenda, maravillosa, increíble y, y claramente ella está también en el subsuelo de toda esta construcción narrativa.

0: 3 Ràdio és patrimoni.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
2: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
2: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual...
2: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
3: Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
3: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
3: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
3: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
3: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio.
5: I de la literatura a la música, quan són les 6:26, continuem a l'Aviador, Mònica, perquè ho dèiem a l'inici del programa, arriba el cranc carregat de bones actuacions i començam a repassar el cartell avui.
6: Exactament, el cranc, ja ho hem dit a l'inici, comença dijous, també tindrà música divendres en es gremi i dissabte serà en es baluart. Dijous comença a Can Balaguer, però avui ens centrarem en aquestes actuacions que tindrem dissabte i, de fet, la primera pràcticament de totes serà la d'un DJ que també és músic, per això té aquesta doble visió més holística del que és estar davant el públic d'un festival, com és es cranc en aquesta edició de Mallorca, que arriba a la desena fent música i, a més, duent-la a cada punt de ses illes, a diferents illes, encara que va començar a Menorca. Avui tenim en Fabian Roeland, és membre d'una banda que també ha actuat en es cranc, els Gilmour, i, a més, també mos acompanya avui per destacar el que oferirà aquest dissabte. Com estàs, Fabian? Benvingut.
7: Bé, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me i estic molt bé.
6: Bé, tu ja has actuat en es cranc altres vegades, amb el teu grup, també com a DJ. Conta'm-nos un poc el teu contacte amb es cranc.
7: Bueno, nosaltres vam anar a tocar amb Gilmour fa 3 anys a Menorca. I, bueno, no coneixia el festival, n'havia sentit parlar, però va ser molt guai. Vam tocar en context de tarda, hi havia dos escenaris, el qual em va semblar increïble. Cada grup tocava mitja hora, llavors, mentre un grup feia la prova de so, l'altre tocava. I en 4 hores veies 8 grups, cosa que m'ha semblat molt interessant. També és vera que allà a Menorca vaig redescobrir Menorca, que me vaig enamorar de nou.
8: No m'estranya.
7: I, bueno, és vera que aquest tipus de festival m'encanta i se li ha de donar suport, perquè és cert que te fas 2 birres mentre veus un grup i quan acaba aquell grup te'n fas una amb el grup perquè baixen i com que és un festival boutique
8: es pots conèixer.
7: Pues permet això.
8: O sigui, te vas sentir tan a gust que ara t'han convidat a que facis de DJ i no t'ho has pensat, no?
7: No, bueno, és vera que tenc el grup, després faig de DJ i de productor també de música electrònica. Ja hi vaig actuar fa 2 anys també com a DJ en context d'es cranc de Mallorca. T'encanta el festival a darrera hora, que és un context bastant diferent que aquest dissabte.
6: Clar, aquest dissabte obris a l'hora d'esvermut 3 hores d'una a 4 i just abans de la batalla de bandes, que és també un moment molt interessant del festival. A més, tu sent músic. Fabian, conta-nos com prepares aquesta sessió, perquè són 3 hores, a més tu punxes en vinil, la qual cosa hauràs d'anar carregadíssim. Com transportes tant de vinils?
7: Vale, jo duc més de 25 anys punxant només a vinil, només sé punxar a vinil. És una aposta de passió, vull dir, no penso que sigui ni millor ni pitjor. Per mi, i per la majoria de DJs que duen temps i que els agrada de la mateixa forma que a mi, punxar 3 o 4 hores és millor que punxar una. perquè pots generar un discurs, pots anar tranquil. I bueno, com prepara aquesta sessió? Pues, en context d'esbaluart, horari vermut, dissabte, pues amb molt carinyo, perquè vendran els meus amics per fi, perquè quan pinx de vespre ja quasi ningú ve dels meus amics. I bueno, pues prepar normalment per 3 hores, que entrarien uns 50 discos, més o menys, pues lo mío me'n duc 100 per veure, fer un pot de lectura de pista i veure cap on vaig. Sí.
8: Un poc és l'energia de la gent i en funció d'això pots anar variant també el repertori que en principi pots tenir en el cap, però que tens aquest marge per la improvisació, no?
7: Sí, exacte. No ho duc sempre, mai duc tot preparat de manera obsessiva, perquè pot variar, sí.
6: I Fabian, quina importància té el lloc on s'ubica la cabina del disc jockey? T'agrada estar més alt? T'agrada estar en el mateix pla que on hi ha la gent, a prop, en fora, tenir una visió més àmplia de com està la pista en aquell moment?
7: Pues, m'encanta aquesta pregunta perquè, a veure, la música electrònica, en essència, ve d'una persona posant música, més enllà que estigui alta, baixa, però a prop sempre, i una comunitat que independentment del medi social, cultural, econòmic, està a una pista, balla, bueno, és com un ritual tribal de pegar-te un bailoteo i donar-te una abraçada en qualsevol persona que tinguis de vora perquè estàs sentint la música. En què actualment hi ha una tendència que des del meu punt de vista va en compte d'aquesta essència de lo que és la música electrònica, que és un model de negoci que genera zones VIP. Clar, jo ho respect, però crec que va en compte de l'essència. Per altra banda, es cranc d'aquest... Jo, quan preparo una sessió, òbviament tenc en compte el moment, qui està abans, qui darrere, mai sortint del meu estil, i en aquesta ocasió, pues, és horari vermut, un centre de Palma preciós, i crec que hi haurà un escenari petitet on estaré jo i molt a gust.
8: Clar, té un punt xamànic, que tu has dit, has apel·lat a la paraula tribu, no? I crec que està molt ben duita, no? Perquè en aquest moment tens el poder de fer ballar d'una manera o d'una altra, de conduir un poquet a aquella massa, sigui més gran o més petita, no? I és deu ser també una sensació plaent, no? Veure que en les teves mans està el goig d'aquella gent en aquell moment determinat.
7: Totalment.
8: O sigui, no sé si utilitza ayahuasca o t'abasta en la música, però vull dir que el punt xamànic hi és.
7: El punt xamànic i el més fort i el més increïble que jo he viscut amb això és aquesta sensació de tenir gent davant i que estigui disfrutant. Sí, això és bueno, una música que va començar a Amèrica del Nord. El house i el techno se va generar en moments de crisi de ciutats industrials. Mm-hmm. I llavors era una forma de sortir un poc de la merda de vida entre setmana que tenia la gent en aquelles ciutats. Amb els temps, òbviament, pues, se van anar incorporant altre tipus de públic i se va fer més hedonista. En tot cas, sempre ha estat... A mi m'encanta poder ajudar la gent a que ho passi bé durant una estona.
6: Supos, Fabian, que moltes vegades deus tenir com... que t'explotes cap quan tu mateix vas a un festival, no?, i te fixes amb els DJs que ara se fan per alternar. Com deies, també en el cranc, un escenari, mentre se munta un, toquen a l'altre, i llavors també aquestes sessions de DJs moltes vegades entre grups. Quines coses te criden l'atenció quan que no se fan del tot bé o que tu milloraries? Quan vas com a públic també a un festival, que a vegades no sé si s'arriba a connectar sempre amb el públic.
7: Hombre, és que són contextos totalment diferents. Clar, el DJ d'Interludios no és un DJ que sigui molt agraït, però bueno, també se pot fer millor i pitjor. Si ho fas amb carinyo i amb professionalitat, se pot fer millor i pitjor. Els festivals són un context també particular, gran, aire lliure, un bon equip de so, se pot generar algo guai, però cada pic, no sé si és per l'edat, soc més de club petit, poca gent que realment sap on va, sap que li agrada i on se genera una sinergia DJ, públic, música bonica.
8: Quants anys tens? Perquè és la segona vegada que fa referència a la teva edat i dels teus amics, i jo mirant-te, ara m'estàs fent una mica de ràbia, perquè segurament ets més jove que jo, i estàs fent allà...
7: Bueno, no.
8: Quants anys tens? Ho pots dir o no?
7: Sí, no, que jo tinc 44 anys, vols? Tampoc és que sigui...
8: Per favor, però estàs en la flor de la vida, que diguem que estic... Jo tinc 51 i jo me poses un DJ davant i me poses a ballar 6 hores, si fan falta.
7: A veure...
8: Dissabte vendré a veure.
7: Vale, a veure si és vera. Aquests 51 que hay que meter-les. A veure, el que vull dir en l'edat és que jo, a vegades, quan tinc actuacions de vespre, m'acosta bastant més, i ho entenc perfectament, que els meus amics a lo millor venguin, no? Però quan tinc una actuació en horari vermut, esbaluar, pues crec que
8: em
7: vendrà...
8: No petes més.
7: A nivell d'amics i de gent propera, jo crec que em vendrà algun més, sí.
6: Idò, tenim a Fabián Rolón, que bé, s'escriu Roeland, que és com supos que la majoria de gent li diu. Aquesta música que sentim de fons és la seva. Pujarem ara un bocinat. Què sentim aquí? A tu fem mescles o què se sent en aquesta música que escoltam?
7: Això és un... No és que estigui jo punxant, sinó és un tema que he fet jo. És un tema de música electrònica que he fet jo, que el vaig treure per un segell fa... Aquest crec que és de 2013, si no m'equivoc.
6: Uh-huh. I això ho punxaràs també? També punxes la cançó, les músiques que tu has compost?
7: Mira, com que només punxa vinil, només puc punxar les cançons que han sortit en vinil meves. Sí que hi ha un altre format que es fa un live session, però que no tens temps per fer-lo bé i les podria punxar. Però és vera que de les cançons que jo puc punxar, aquesta, per desgràcia, no va sortir en vinil.
6: Vaja.

0: podríem imaginar, no? Ser gent ballant així un poc en trans, no?
1: Sí, sí, jo crec que sí.
2: Aquesta la posaràs el dissabte?
0: No, perquè no està en vinil.
3: Com que no va sortir vinil, sí, no. Vale.
0: Però les altres que té en vinil no sí que les posarà.
1: Alguna. A veure, la majoria de sessions que faig no posa cap cançó meva, perquè en realitat en vinil n'han sortit 10 i ara en sortiran dues més amb un segell d'aquí que és el nom de Thursday's Records i la resta, que són moltes més de les que he dit, no les puc punxar, però clar, té milers de vinils, llavors la majoria de sessions no poso cançons meves.
0: Fabià, moltes vegades, si hem punxat, sempre hi ha gent que te demana música. Això és un clàssic. A més, tu, si és en vinil, ara posa't una cara, has d'estar molt concentrat, totalment. Són 3 hores. Què passa quan algú ve i te xerra?
1: Vale, a veure, aquest és un tema un poc complicat. Sí. El que passa és que quan vas a vinil, hi ha com dues formes, no? És una subcultura, la música electrònica, d'alguna manera, i la gent que no la coneix te pot veure que estàs tocant un tipus de música que dins de la subcultura és un subgènere inclús, o en toques un parell, i te demana una cosa que no té res a veure. Llavors, allà, pues, d'alguna manera, amb certa la màxim de simpatia que li pots dir, li dius, vaig a vinil i no la tenc. En canvi, és vera que hi ha gent que també aprecia i sap i entén el que estàs fent i te demana alguna cosa que té relació. Si té relació i el tenc en els 100 vinils que potser puc dur, normalment ho faig, sí.
0: I Fabián, com has après a punxar? Perquè abans d'entrar deies que és com aprendre a tocar un instrument.
1: Totalment, vull dir, punxar a vinil, quan jo vaig començar, que jo crec que va ser l'any 2000, més o menys, tu inverties tots els teus dobbers en dos plats tècnics, que eren amb els que se punxava, i anaves a les tendes de discos i començaves a comprar. Llavors, ja només pel tema econòmic, o dedicaves tot el que tenies en això, o no podies començar. I per altra banda, jo toc instruments i he de dir que punxar amb ordenador, que no crec que sigui ni millor ni pitjor, perquè te dona més opcions i se poden fer servir, o amb CD o amb USB, no és tan difícil. Aprendre a punxar amb vinils i estar pendent de les mescles i tot el que comportes, com aprendre a tocar un instrument, és difícil.
2: Clar. Més artesà, també més, no sé, jo crec que també més interessant, no? O més estimulant, com a mínim.
1: Total.
2: Des del punt de vista del músic, clar, si vas allà com una màquina... Doncs...
1: És una passió, al final. Clar. Tu vas a una tenda de discos i és com anar a una llibreria, vull dir, te coneixen, mira, escolta això, jo encara sóc de tenda de discos i quasi, també com per internet, però la majoria m'agrada tenir una relació amb qui ho ven, i és una passió, vull dir, a qui mos agrada i qui hagi tocat un tècnic, o sigui, qui hagi après, hagi passat aquest procés i sàpiga punxar plats, entén el que dic, és que és orgàsmic poder punxar amb plats.
0: Quan a la ràdio hi havia plats, teníem tècnics i la veritat és que... És que anava molt bé i era molt pràctic. I a més, clar, a part de la feina mental que suposa punxar en vinil, 3 hores, que són moltes hores, també hi ha la feina física, vull dir que és un esforç físic, no te pot tremolar la mà, has d'estar realment molt concentrat, vull dir que per ell que és una cosa de posaré 4 cançons i tal, no? Però és molt feixuc i molt dur.
1: Efectivament, és que punxar música electrònica i la quadram, és a dir, perquè hi ha formes de punxar també vinil, o sigui, i és...
0: Més de rock o altres coses.
1: O de rock, o de funk, o de lo que faci... Bueno, coses que potser costa un poc més de mesclar. Llavors, allà no requereix tanta concentració, però si quadres, és que no te pots despistar ni un moment.
0: Ni un segon, eh? Mm. Idò, això serà el que trobarem aquest dissabte a una de les jornades d'Escranc, de fet, que tanca, que començarà ben prest a partir de la 1. Trobareu en Fabián punxant amb una carretada de vinils. Com els transportes? Amb maletes, en rodes o amb tràilers petits?
1: Sí, tinc una maleta de rodes i després tinc una altra maleta que la poso damunt de la de rodes. Les rodes ja estan un poc cascadetes per això mateix. Però sí, pues normalment pues les duc amb taxi, amb cotxe, amb sa moto i pa'lante.
0: És que qualque vegada vegada que hem estat a la feina del disc, realment pesa molt el vinils. És una cosa que, si en clar, tu en agafes un o dos o tres, però carregar capses de vinils pesa molt, eh?
1: Són un tema, i també pels trasllats. Vull dir, cada pic que un s'ha de traslladar, pensa en els vinils que té i té pegar un patatús.
0: I a més, bé, com a músic, Fabián, han dit abans que hi hauria la batalla de bandes després de punxar tu. Això t'afectarà d'alguna manera, la manera que acabaràs la teva sessió?
1: Mira, si en aquest cas, com que som el primer que comença a posar música i després ve la batalla de bandes, no. En canvi, quan tenc un artista DJ abans i un després, sí que solc informar-me de lo que fa, inclús vaig un poc abans, me quedo un poc després, també per suport i per educació, però sí que me solc informar per jo fer el meu discurs, però després deixar-li bé.
2: La batalla de bandes de qual xerrarem ara mateix són Anís, Baf, Umbra, Jane Jo, Little Wang i El Cid, i precisament parlarem amb un dels membres de Baf. I de te veiem allà, en el Baluar, Fabián.
1: Molt bé, això espero.
2: Te demanaré Camilo Sesto. No, és broma, no ho faria mai.
0: Un DJ ha de tenir micro o no?
1: Ostres, bueno...
0: T'agrada o no? No.
1: Jo sí que ho faig.
0: Ah, sí? Animes a ser gent?
1: No. Ah. Com que sóc cantant també, pues hi ha algunes cançons que estan a vinil que poden compartir la melodia o els acords amb altres cançons que a mi m'agraden i les puc cantar en directe amb un efecte de veu.
0: Molt bé.
1: Però bueno, això no és molt habitual. Bueno, cadascú la seva fórmula.
0: I de mira, ja te veia, es cranca amunt. Que bé, Fabián, moltes gràcies per haver vengut. Fabián Roland, el trobareu aquest dissabte a partir de la 1 fins a les 4 en es Baluart, en aquesta tercera jornada d'Escranc, en aquesta desena edició d'Escranc Illa de Mallorca. Moltes gràcies, Fabián.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Fabián.

0: L'Aviador, IV3 Ràdio.
1: IV3 Ràdio és història.
2: Com ho fas per triar aquestes històries?
3: Però això és una bona pregunta personal.
2: Com s'entén el concepte de buit?
4: És una molt bona pregunta.
2: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
5: És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
2: Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paretsa que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
6: Això és una gran pregunta.
7: Bona pregunta.
3: Això és una molt bona pregunta.
8: És una de les preguntes difícils de contestar.
2: Te sap greu contestar?
3: Ja et pregunto del millor, ara ja...
0: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
9: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
10: Tèntol!
11: Tèntol!
10: Tèntol!
9: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IV3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. M'hauran d'operar!

0: Perfecto. Així sona BAF, un dels grups, com dèiem abans, que formarà part d'aquesta batalla de bandes, juntament amb Anís, amb Umbra, Jane Jol, Little One i el Zid, que participaran dissabte en el Crank, a Mònica.
1: Exacte, serà a partir de les 4, just en acabar amb Fabian, de punxar, de 4 a 6 i mitja, més o manco actuaran totes aquestes bandes. I trobam una que no coneixíem, que són aquests al·lots de BAF, són 4, en Amaro, a sa guitarra, en Lluc, a sa veu i en Esteremín, en José, en es bas, i en Jaume, a sa bateria. Fan aquesta música i, a més, han triat aquest nom tan curt, tan directe i tan pràctic de recordar. BAF, i vull saludar en Amaro, que és guitarrista, són Poblés, tot 4. Com estàs, Amaro?
2: Hola, com va? Què tal?
1: Molt bé, enhorabona per aquestes... Bé, hem sentit només dues cançons que teniu de moment gravades en aquesta maqueta, però mos han sorprès molt, la veritat.
2: Moltes gràcies.
1: I conta-vos un poc, Amaro, la història del grup, quant de temps fa que tocau, com així, sent joves que teniu 20, 21 anys, una cosa així?
2: Sí, sí, entre 18 i 22, per mi, més vell.
1: Carai, no, més joves encara.
2: Sí. I res, pues, fa d'haver 2 anys que ens juntam per tocar, però aquesta música fa d'haver... un poc menys d'un any, més o manco. Primer concert va ser fa 6 mesos i això.
1: I teniu aquestes dues cançons gravades, aquesta que sentíem se diu Cervell, teniu una altra que se diu Tir, de moment és la maqueta que teniu.
2: Sí, ara saps el que hem gravat així una mica de manera casolana i res, ara volem gravar un EP.
1: I de bé, però nosaltres... No, ara parlarem de saber. Estan molt contents de veure que lots tan joves, de 8 a 22 anys, vos decantau per sa música punk i no tan aviat per reggaeton, que també estaria bé, no passaria res. Però bé, mos agrada... Que
0: som tengueu... més del punk, com has pogut deduir. Sí. Som així, aquí a la viada som més del punk.
1: Mos tira un poc més. Però conta-vos un poc de bon morbé i com heu arribat en aquesta música i en aquestes influències.
2: Saps què passa? Nosaltres abans tocàvem power pop. I un dia, així, fent un poc estonto, vàrem intentar tirar cap a una altra banda i mos va començar a més. Jo sempre m'ha agradat Minuteman i tal, i no sé, al final hem trobat un renou que mos funciona i mos agrada tocar-lo més que res. I per aquí hem tirat.
1: L'altre dia vareu tocar a sa Pobla, no?
2: Sí, en el Fit de Pasco.
1: Ah, i com va anar?
0: Sí, una festassa, m'han dit.
1: Sí, eh?
2: Sí, va anar molt bé. Nosaltres vam tocar d'una i mitja des de matí.
0: Bona hora, però... per a Sa Pobla.
2: Exactament, bona hora, Sa Pobla.
0: A Sa Pobla s'està començant la marxa. Sí, sí. Sí, no,
2: exacte.
0: Ho sé de... Som testimoni directe de les vouchers de Sa Pobla i que duri. Jo podria ser ton pare, però... O sigui, segurament coincidir, però no sé si tal, però sí, és veritat que se li ha part d'allà Sa Pobla.
1: Idò, Amaro, en aquesta cançó que sentíem, que se diu Cervell, parlau de malalties, té alguna història, alguna cosa per contar?
2: No és cap malaltia. Ah. Això és...
1: És que diu, mos han d'operar, o no?
2: Sí, l'han d'operar, però perquè té cervell massa gran. Les paraules li surten del cap.
0: Massa intel·ligent.
2: Massa llet.
0: Massa intel·ligent, sí.
1: I l'altra cançó que sentirem després se diu Tir. Vols dir alguna cosa de l'altre tema?
0: Abans de sentir-la.
1: Sí.
2: A veure, no crec que s'entengui massa. És un poc l'idea.
0: És
2: una improvisació. És una improvisació de 2 minuts. Ja,
0: però
2: ja.
0: Però això vol dir que cada vegada que la tocau és diferent.
2: Sí, efectivament.
0: Va, perfecte, dona'm. No m'escolta, aquesta vegada va sortir així.
2: Sí.

0: M'agrada constatar que a part del català domineu el polonès, i això és un mèrit, i a més aquesta està clara. No se sent... La Mònica sí, perquè entenc, ha viscut a Polònia. No s'entén gaire, però el missatge queda clar. Me diu en Joan, el nostre tècnic, a Maro, que li han dit que el directe vostre és molt potent. Vinga, m'explica'm, què hi feis?
1: És molt bo.
2: Home, potent, no sé què t'he de dir. No.
1: És elèctric.
2: En Lluc ho dona tot, això s'ha pressuposat.
0: És el frontman.
1: Sí, és cantant.
2: Efectivament. Vinga. I jo crec que el que dona toc és que tenim el tèrmin, i això fa un pot de renou visual.
0: Ah, va.
2: Però...
0: Correcte.
2: No crec que siguin molt més potents que qualsevol altra banda de punk, el que passa que, no sé, fiquen són ràpides i curtes,
0: i ja està.
2: I cridam.
0: Un poquet l'essència del punk.
1: I d'en Lluc treu un theremin, que és un dels primers instruments musicals electrònics que se van inventar el 1920, un rus, en Leon Theremin, per això té aquest nom, i és un instrument que té com una petita capsa amb dues antenes i se va movent, i és el que fa en Lluc, perquè bé, de dir que hem vist un vídeo de la vostra actuació de l'altre dia, i no vull dir que recordi a Ian Curtis de Joy Division, però bé, té un moviment bastant elèctric, no? El Lluc, així, quan canta i se mou.
2: Sí, una mica epilèptic.
0: No, elèctric no, epilèptic, molt bé, el matís queda clar.
1: Veus que hi havia cosa de malalties? Que bo, idò, vosaltres competireu en aquesta batalla de bandes, amb bandes com per exemple Anís, que supos que són amigues vostres, també són unes joves pobleres.
2: Sí, hem tocat, per mi deu ser el grup amb els que més hem tocat.
1: Sí. I com duis aquesta competitivitat?
2: Bé, és sana.
1: Molt bé.
0: Claro, la batalla, i qui decideix qui guanya la batalla, Mònica? El públic? O ja tu ho saps, home,
1: no? No, hi ha un jurat.
2: Home, jo crec que el públic no.
1: Hi ha un jurat. De fet, d'entre totes aquestes bandes guanyaran, de fet, hi ha dos premis. Un és actuant a Escranc, Illa de Menorca, que se faran guany al mes de setembre, entre els dies de 7 i de 9, i també en els showcases del Monkey Week, que és un dels premis també més destacats. Cobren, els grups que actuen cobren 150 euros i també crec que els guanyadors se'n donen una bossa de viatge de 400 euros. El més important és que vos vegi gent. Coneixeu els altres grups? Amaro, també hi haurà Umbra, Jane Joe, Little One i el Cid.
2: Sí, no tots personalment, però sí, hem fet un pas de recerca. Però bé, bueno, contra qui mos toca.
0: Són estils bastant diversos, no?
1: Sí,
2: vaja.
1: Sí, cada any ho són, diferents, segur que miren de dur gent diferent, però molt interessant. Què vos han dit? Quin temps podeu tocar? Quines condicions hi ha per participar?
2: Tenim 10 minuts. Oh. I bé, està bé, farem 6 cançons de 7.
1: Què dius, el 10 minuts?
2: Sí.
0: Clar, és que vosaltres teniu aquest avantatge que en 10 minuts poli tot un LP.
2: Quasi que millor. Nosaltres sí, perquè mos fan tocar a mitja hora, perquè si no toquen en 10 minuts.
1: I quin premi vos fa més il·lusió de tots dos? Se poden guanyar els dos?
2: No fa, si se poden guanyar els dos, jo no ho crec, però és Monkey Week. Hombre, anar un poc a fora de nosaltres sempre fa il·lusió.
1: I record que un any també van guanyar aquest premi els Caspari, que també són poblers.
2: Poblers, sí.
0: Que tenia una pedrera important. Diuen de Manacor, però el poble no se queda enrere.
1: Ara se posen les piles.
0: Hi ha molt de bandes, sí. Molt interessants. També, sí,
1: sí, sí. Sí. Bé, i mos parlaves, Amaro, d'aquesta gravació que teniu prevista.
2: Sí, volem anar... De fet, bé, això és una exclusiva, això encara no ho hem anunciat. Dia 25 de juliol farem un concert a Celio Gabal de Barcelona i ja quedem allà un parell de dies a gravar un EP.
0: O sigui, a Celio Gabal, jo anava, però el darrer que vaig saber és que l'havien tancat i l'han tornat a obrir.
2: Ostres, pues espero que no.
0: No, segur, però clar, que jo me vaig quedar amb aquella història de que l'havien tancat, a Celio Gabal, un mític de Barcelona, vull dir que... Que molta sort, és un gran local, de veritat.
2: Sí.
1: I Amaro, què més teniu? Teniu concerts en l'estiu? Perquè supos que si sou tan joves encara estudieu, sou tots aquí, qual cosa fora?
2: Sí, ara som tots aquí. I aquest estiu tenim un parell de concerts. Anem a Mallorca Death Festival, anem a la nit de rock de la colònia Sant Pere. I bé, encara estic negociant. Bé, tindrem un parell més, però encara no sabem del tot.
1: Que bé, i el repertori que teniu és ampli o només per CP, dona?
2: Sí, no, tenim d'haver 20 cançons, ara crec, un poc més. I per CP, bé, ja veurem quantes entrem, encara no estem segurs.
1: Idò, això serà una bomba. S'ordre d'actuació de dissabte, el sabeu?
2: Sí, però ara me'n recordo ara mateix.
1: Idò, és igual, sorpresa. Ja han quedat tots que a partir de la una anirem a l'Esbaluart, punxarà en Fabian, i després començareu a tocar totes aquestes bandes. 10 minuts, Anís, Baf, Umbra, Jane Jo, Little One i El Cid. I bé, una pregunta que mos agrada sempre fer-vos és...
0: El nom. El nom del grup, d'on ve.
1: Sí, que està molt bé.
2: D'on ve, Baf.
0: Sí.
2: M'ho van demanar ja un altre pic i vetres, sí. I no vaig saber què dir, quasi.
0: Molt bé, això està molt bé.
2: I ara ja tinc un poc més preparat. I significa... Perdó, ara no m'ho recordo.
0: No, perquè t'ho vas inventant.
2: Quan no hi ha sol, però fa calor.
1: Què ha dit?
2: Quan no hi ha sol, però fa calor.
0: Ah, correcte, idò ja està.
1: Quan no hi ha sol, però fa calor.
2: Exacte, quan fa baf, quan fa...
0: Sí, no, sí. No,
1: baf sabem el que és.
0: El significat el sabem, però per què l'he posat així al grup?
2: Ai, doncs no ho sé, perquè són tres lletres i...
0: Ah, vale, ja està.
2: Sempre que són tres lletres és millor.
1: Està molt bé. Sí. Els trobareu com a baf grup o algo similar, perquè si no vos sortiran definicions de baf. Aquesta banda, la qual vos recomanem seguir, aquestes dues cançons que m'escoltam us han agradat molt, i aquest dissabte actuaran juntament amb Anís, Umbra, Jane Jo, Little One i El Cid, i després arribarà també la resta del festival, perquè també hi ha molt de grups dijous, divendres i dissabte. Nosaltres hem volgut donar suport també a les bandes nostres, locals, DJs, artistes, i de fet també en DJ Fabian Rolando, també en Free Nipples, estan en lletres bastant grosses. Són les terceres lletres de grosses, de tamany d'escartell del festival, que trobes?
0: Que molt bé, que... Molta merda, com dèiem en el teatre, Amaro, que guanyi el millor aquesta batalla de bandes, i en tot cas que agradeu molt, que estic segur que serà així. Vinga, visca el cranc.
2: Moltes gràcies, molt bé.
1: Gràcies, Amaro, i un dia haureu de venir a l'estudi quan graveu el disc o alguna cosa.
0: No sé si el veig fent un acústic, però se podria intentar.
1: Bueno, acústic elèctric.
0: Continuarem parlant del cranc aquesta setmana, ara arriben les notícies, nosaltres tornem demà a les 6.
1: Adéu.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
2: Benvingudes, benvinguts. En la paraula mare s'han escrit llibres, drames i comèdies. Cadascú sap quina relació té amb sa mare i com li ha marcat en el caràcter, la manera de ser, la forma de relacionar-se amb els altres, fins i tot. És molt freudià allò de furgar la memòria per acabar donant la culpa de tot a les mares d'un. És que ningú t'ensenya a sa mare, debutes al mateix temps que el teu fill i vas aprenent contradiccions incloses. Mare és la dona que ha engendrat, però de mares també n'hi ha de llet, adoptives i polítiques, és a dir, les sogres, que també és un capítol per escriure a part, dramàtic i còmic. Mare és la paraula d'avui.
3: Para mi madre significa puerto seguro, protección, amor incondicional. Tanto yo como madre, como lo que recibí de mi madre, es amor.
4: Tot i les ensopegades, una abraçada de mare que et diu que te'n sortiràs. Si no et surt, ja ho aprendràs.

Gràcies, Mònica. Nosaltres també t'enviem una abraçada de mare intensa, afectiva i afectiva com la que canta Anna Roig. Mare és la paraula del programa d'avui i el dedicam a totes les mares, a les controladores, a les perfeccionistes, a les millors amigues, a les impredecibles, a les absorbents, a les amoroses, a les afectuoses, a les que volen ser mares i encara no ho han aconseguit perquè és un desig que no sempre es compleix a la primera, i a la mare de Ricky López, a qui no coneixem, però a qui adoram.

0: I que bé que t'hagi tocat aquesta mare, Ricky López. Mare és també la causa o l'origen d'alguna cosa. L'experiència és mare de la ciència, diuen. I relacionat amb totes dues idees, amb ciència i origen, hem pensat que podíem conèixer com funcionen les cèl·lules mare en una investigació relacionada amb l'ictus.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
2: Natània García Martínez és neurobiòloga i actualment exerceix d'investigadora postdoctorada en el grup de genòmica de la

0: exactament les cèl·lules mare?
1: Sí, tant. Mira, les cèl·lules mare són, com dirien, les cèl·lules origen del nostre cos. Són especials perquè tenen la capacitat de transformar-se en molts altres tipus de cèl·lules, com vendrien ser les neurones, cèl·lules del cor o de la pell. A més, també poden dividir-se i regenerar teixits, cosa que és clau per al desenvolupament i per la reparació del nostre propi cos.
0: Val, per tant, importantíssimes i pel que comptes, deduïm que en tenim per totes coses, no?, de cèl·lules mare.
1: Sí, i en tenim al llarg de tota la vida, tot i que en menor quantitat que quan som embrions. Es troben en teixits, pues, com tindríem a la pell, a la sang o al cervell, i aquí és on ajuden a mantenir-los i reparar-los, tot i que aquesta capacitat amb el temps va disminuint.
0: Val. Mos feim grans, i això també afecta les
1: Exacte.
0: nostres cèl·lules, però quina informació vos proporcionen les cèl·lules o proporcionen?
1: Pues donen molta, molta informació perquè sobretot ens diuen com funciona el nostre cos i també sobre què falla quan hi ha una malaltia. Per exemple, en el nostre cas, ens permeten estudiar què passa a nivell tant molecular com genètic en el cas de l'ictus. És a dir, què és el que produeix i com responen aquestes cèl·lules davant una lesió o davant una inflamació. I això és molt útil.
0: Val, conèixer com funcionen també ens pot ajudar a prevenir, a curar, i vosaltres manegeu principalment cèl·lules mare pluripotents. Ens expliques què les fa especials, aquestes cèl·lules mare?
1: El que les fa especial és que aquestes cèl·lules es poden convertir en gairebé qualsevol tipus de cèl·lula del nostre cos. I això ens dona una eina que és molt valuosa per estudiar malalties molt complexes, com és el cas de l'ictus,
0: Val.
1: perquè no només afecta un tipus de cèl·lules, sinó que actuen diversos tipus de cèl·lules que han de funcionar de manera conjunta. Per això és molt útil poder convertir una cèl·lula mare pluripotent en qualsevol tipus cel·lular.
0: Val, Anna Tània diu convertir. Això vol dir que aquestes cèl·lules poden actuar de per si de forma natural, però que també les podeu crear en un laboratori.
1: Exacte, sí. I això és una de les grans revolucions avui dia de la biomedicina, perquè el que podem fer, per exemple, és agafar cèl·lules adultes, com per exemple de la pell, i reiniciar-les. És a dir, com si tornéssim enrere en el temps, fins a un estat que sigui molt més flexible, per així dir-ho, i que així de tal manera que aquestes cèl·lules després es poden tornar a convertir en diferents tipus de cèl·lules del nostre cos. Aquest tipus de cèl·lules, en terminologia nostra científica, és com les diríem, pues, cèl·lules mare pluripotents induïdes, o sigui, que han sigut creades per nosaltres en el laboratori.
0: Val.
1: I això és molt important perquè podem partir d'una cèl·lula normal i donar-li aquesta capacitat de transformar-se.
0: Val, és fantàstic, pareix ciència-ficció, però és pura ciència. I tot això, Tània, amb quin objectiu ho feis?
1: En el nostre cas, l'objectiu principal és per poder estudiar una malaltia en un entorn que sigui molt controlat. Per exemple, nosaltres podem generar neurones o cèl·lules del vasos sanguinis d'un pacient en concret i veure què passa exactament en el seu cas. I això ens ajuda molt, molt a entendre millor la malaltia i en el futur intentar trobar tractaments més personalitzats per a aquests pacients.
0: Que això, tot això també és el que ens dona l'estudi de la genòmica, de l'ADN, les cèl·lules, etc.
1: Exacte.
0: Cada vegada més específiques, no? Més personalitzades. I jo te presentava també dient que estàveu investigant sobretot en sictus, en temes d'ictus, i tots sabem que a sictus juguen factors com espès, alimentació, fumar, manca d'exercici, etc. No? Tot això ho entenem en adults, perquè tenim una vida, no, i un recorregut, però no en infants. Però, clar, també poden patir un ictus, encara que la prevalença en infants sigui inferior que entre els adults. Què vos mostren les cèl·lules d'un infant que ha patit un ictus que pugueu aplicar també en la prevenció, en la cura en els adults?
1: Exacte. Com has dit, en adults coneixem molt de factors, com els que hem mencionat, molt factors de risc, com el tabaquisme, l'alimentació, però és veritat que en els infants aquest factor no és tant. I encara que siguin molt menys freqüents que en adults, no hem de deixar de banda que els ictus infantils són una de les principals causes de dany cerebral que s'adquireix a la infància d'aquests infants. I per això aquí la recerca és molt, molt

0: especialment important. El que veiem amb aquestes cèl·lules dels infants és que sovint hi ha una base genètica o alteracions en el desenvolupament d'aquests vasos sanguinis, que són els que tenen que funcionar de manera correcta, i entendre els mecanismes que estan alterats o que fallen en aquests sistemes infantils es poden ajudar també en adults, perquè a vegades descobrim vies biològiques comunes que no s'havien tingut en compte en els adults.
1: I tu fa 2 anys que formes part d'aquest grup d'investigació de Civisba, de l'Hospital Universitari de Son Espases. Que t'agrada més de la vostra feina?
0: El que més m'agrada és que podem apropar-nos d'una forma molt directa a la malaltia des d'un punt de vista del pacient. O sigui, treballem amb les seves pròpies cèl·lules, això te fa treballar de manera directa amb ells, no? I això ens permet també reproduir què passa en el cos, no? I entendre millor una malaltia tan complexa com els ictus, especialment en els infants, on les causes no, pues no són tan evidents. Això té un gran valor per nosaltres perquè ens pot ajudar a trobar respostes que ara mateix no tenim i que a llarg termini pues, poden tenir un impacte real a la seva vida. I el fet de poder aportar la petita ajuda, no?, que puguem fer per nosaltres, per jo, és el més motivador.
1: Que bo. I tots els avenços de la ciència, jo crec que cada pic són més revolucionaris, i des d'aquí reivindicam també molta inversió en ciència
0: Sí.
1: i que se pugui informar i que puguin investigar gent com Natània García Martínez d'IDISBA i de l'Hospital Universitari de Son Espases, que avui ens ha acompanyat. Tània, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i per la vostra feina, per la teva feina també. Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: Ja ens varen avisar la setmana passada els companys d'esports que això podia passar i que Nimma Rodríguez Villoques podria adjudicar el dorsal daurat de la Trail Menorca Camí de Cavall. I això que vol dir que és la primera dona que ha acabat el recorregut de 185 quilòmetres 5 vegades, a una maneta. I això també ens du a exclamar: mare meva, Imma, benvinguda, com estàs?
1: Doncs molt bé, moltes gràcies.
0: Que bé tenir-te. Ja t'has recuperat d'aquesta fita o d'aquesta feta o encara no?
1: Doncs la veritat és que sí, estic bastant recuperada perquè, bueno, no vaig poder córrer tot el que volia. Llavors vaig fer gran part del tram caminant, sí. Tot i que camino molt ràpid, sí. Així que ja vaig bé. I, clar, això té una part bona i una part dolenta. Mm-hmm. La dolenta és que trigues més hores, però ja. La bona és que l'endemà estàs molt recuperada, la veritat.
0: Sí, sí. És que 185 quilòmetres se diuen aviat, Imma, però és que són moltes hores de recorregut, eh?
1: Sí, en el meu cas, que no sóc una corredora élite, clar, estàs al voltant sempre de més enllà de 30 hores, no? En aquest cas jo he fet 36-30, però ja vaig partir de Ciutadella en modo molt conservador. Tenia molt clar, sí, que era la meva cinquena Camí de Cavalls, perquè jo he fet 5 de 5, no he abandonat mai,
0: sí.
1: I tenia molt clar que en aquesta no podia haver abandonament.
0: Te veiem en el vídeo això, aixecant aquest dorsal daurat, que vol, sí, dir que Nimma ha fet 5 vegades totes a Trail Menorca Camí, sí, de Cavalls. Són, sí, moltes hores, i això també vol dir, encara que estàs, com mos dius, guardant una mica d'energia, això també vol dir que el coco funciona molt bé, Imma, perquè aguantar tot aquest camí, tot aquest temps, també has de tenir molta força de voluntat.
1: Per mi diria que és una de les parts més importants per acabar la Camí de Cavalls 185. Hi ha una part d'entrenament mental que és el que farà que tu continuïs d'avituallament en avituallament, quilòmetre a quilòmetre. I, de fet, una de les qualitats o aptituds meves, jo que no sóc una corredora d'èlite, és aquesta. O sigui, tinc claríssim que jo he acabat aquestes 5 edicions perquè tinc aquesta determinació mental. Molt contenta, la veritat.
0: Que bé, enhorabona des d'aquí, des de tot l'equip d'entre avui i demà. I li demanàvem a en Pablo Ibáñez, en Pablo Pies Ligeros, amb qui acabem, sí, de parlar, que t'ha fet rècord, bueno, l'ha fulminat.
1: És un crac.
0: Sí, sí, l'ha fulminat. Li hem demanat, si li demanaven molt això de, a veure, Pablo, tu per què corres? A tu també t'ho demanen això, i mai, ma, per què cors? Per què fas això?
1: No, em pregunten més, i com vas començar?
0: Pues, sí, sí.
1: Vas començar mica en mica, i conforme he anat fent trail i marxes de resistència, trail de llarga distància també, doncs, bueno, cada vegada he vist que m'agradava més aquest món. I després Menorca, bueno, per mi és algo, córrer aquí té algo molt especial.
0: Sí, no?
1: Molt especial. Sí. Tu estimes la illa i la illa t'estima tu quan vens a fer això.
0: Fantàstic, quina idea més hermosa, aquesta connexió, que jo crec que efectivament, sí, te la dona aquesta illa, aquest camí, sí, camí tan,
1: sí,
0: hermós,
1: sí,
0: tan diferent, sí, tan amigable en el fons, sí, tan, no? Que efectivament t'estima. I escolta, crec que tampoc estàs tota sola a un recorregut com aquest, a part del públic que anima, no sé si tens equip, allò que te diu, venga, Imma, que ho aconseguim, eh?
1: Doncs no, però sí que és cert que aquest any hem coincidit molts amics i em fan de suport moltes dones que acompanyen els seus homes o parella o marit i tal, i que estan fent la carrera.
0: Sí.
1: I llavors ja ens coneixem d'aquests 5 anys i m'acaben fent suport moltíssimes dones, o bueno, o improvisats que m'estan veient,
0: sí,
1: i a més ho comenten, diu, aquesta noia va sola, aquesta, i tal. I al final, bueno, em fan de suport a mi. Què necessites? I em pregunten. És una cosa molt, molt xula que succeeix cada any. Bueno, i turistes, inclús. Vaig creuar-me a la Costa Nord, anant als 100 quilòmetres, tot un grup. I a la tornada en la Costa Sud, un altre cop me'ls vaig trobar. Jo els hi vaig dir, dic, ens animeu molt. I això fa que nosaltres continuem. I com aquest grup, moltíssima gent. Vull dir, en això és una passada. Tota la gent que ve a veure l'evento, com també recolzar altres corredors.
0: I doncs, importància de donar suport, eh, a
1: Sí.
0: tots aquests atletes que, bé,
1: Sí.
0: doncs que el que feis jo crec que és per dir, mare meva, tu t'ho dius durant el recorregut o quan arribes o quan surts, dius, mare meva el que estic aconseguint, o mare meva on m'he ficat, o mare meva Imma, no sé si tornaràs, aquest mare meva el dius d'alguna manera.
1: L'any passat sí, però aquest any el mare meva no ha sortit en cap moment, eh? En cap moment m'ha aparegut el diable de l'abandonament i, oi, mare meva, què estic fent? No, no, anava molt tranquil·la aquest any.
0: Sí, ho veiem i ja t'he dit que ja mos havien xivat, que eres objectiu i que sabien que ho aconseguiries. Però
1: Sí.
0: nosaltres deim, és mare meva amb admiració, Imma Rodríguez,
1: Sí, ho
0: mare
1: sé.
0: meva el que fan aquesta gent.
1: Aquest mare meva me'l deia la gent. Em preguntaven, és la teva primera? Dic, no, és la meva cinquena. I deien, què? Mare meva. Llavors, què deien al mare meva?
0: T'he de demanar si l'any que ve hi tornes.
1: Bueno, ara hi ha l'altre repte, que ja me l'han llançat aquí, que és que hi ha un dorsal de, no sé si és de platino o alguna cosa així, no? Que sembla ser, no estic molt informada, que sembla ser que són 5 mesos. El
0: Bé.
1: més probable és que torni.
0: Escolta, enhorabona, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i bueno, ens veiem aviat. Una abraçada.
2: IB3 Ràdio és memòria.
3: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
4: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, eh? Carregàrem 16 tortugues.
5: I què fèieu amb les tortugues?
4: Menjar tortuga.
5: Estava bona, la tortuga.
4: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
2: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
6: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
7: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
2: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
0: Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
8: Molt bé, anava a dir emmarat, però no, lleig, no.
0: Bé, hi varen celebrar el Dia de la Mare, diumenge, i clar, avui entriam mare com a paraula polisèmica d'aquest programa. Mares.
8: Mares, uf, mares i gent que se surt de mare n'hi ha infinit. Wow. I desmadres, encara que no tingui res que veure en la paraula mare, o sigui, sí que té que
0: sí
8: veure,
0: que té que veure sortir-se de mare, no?
8: En català, desmadre, no. Crec que Hot Shots, subtitulada, de fet, La madre de todos los desmadres, era més o manco comestible, fins i tot els ous amb bacon de sa panxa de Valeria Golino. I Desmadre a l'americana, era una traducció lliure d'Animal Party. Que bueno, però cap d'aquestes són ses mares d'avui.
0: Vinga, i de començar amb un clàssic,
8: sí,
0: de cinema
8: perquè
0: espanyol.
8: A més va conquistar espectadors de tota raça, de tot color, de tota condició, va guanyar l'Òscar, es Goya i Cans. O sigui, jo crec que no fa falta ni presentació.
9: Por causa ajena a su voluntad, dos de las actrices que diariamente triunfan sobre este escenario hoy no pueden estar aquí. Pobrecilla. Así que se suspende la función. A los que quieran se les devolverá el dinero de la entrada, pero a los que no tengan nada mejor que hacer y para una vez que venía al teatro, es una pena que os vayáis.
8: Aquesta escena, de fet, no té gaire cosa que veure en l'argument de todo sobre mi madre, però sí que és un de les escenes més recordades de totes.

0: Una mare soltera veu morir el seu fill el dia que compleix 17 anys per posar-se a córrer per aconseguir l'autògraf de la seva actriu preferida. Destrossada, aquesta mare viatjarà a la recerca de son pare del nin, del qual no sap res. No, aleshores canviarà de ciutat, ella viu a Madrid, s'anirà a Barcelona, cercant a son pare. Todo sobre mi madre és un melodrama brutal, intens com ell tot sol, però en el que Pedro Almodóvar no descuida res del seu fascinant i personal univers cinematogràfic. Jo crec que és un relat excel·lent, dur, intensíssim, que xerra sobre sa vida, sa solitud i sa força dels sentiments. Fa riure, fa plorar i per una vegada posa fins i tot una miqueta massa, per meu gust, a tothom amb unanimitat de sa millor pel·lícula. Però bueno, aquí està. Aquí està Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, en Cecilia Roth, Marisa Paredes, Penélope Cruz, Candela Peña i aquesta magnífica Antonia San Juan, fent aquell monòleg sobre su cuerpo i tot el que li ha costat, aquesta cirurgia meravellosa, la qual està sommesa.
1: Jo la record perfectament, a més la vaig veure a Barcelona, en aquell moment estudiava allà, i a més com que moltes coses passen a Barcelona, també eren llocs molt fàcils de reconèixer. I na Penélope Cruz també la record, especialment en aquesta pel·lícula. I de tot sobre mi madre, aquesta primera mare, en sa que ens ha de Antoni Camps a seva llista, vull que sa paraula és aquesta.
0: Avui mare. Sa paraula és mare i a més de dues mares, o sigui, tal qual. Perquè sa segona no té res que veure amb sa mare de tot sobre mi madre, en Cecilia Roth. És una mare sa que vols odiar total i absolutament, però te fascina i te sacseja en sa mateixa intensitat.
2: Limonada.
3: Cuidado. He pensado que te apetecería. Sí, gracias.
2: Es la receta familiar secreta.
3: ¿Qué parte? ¿Los limones?
0: Aquesta és el principi d'una de les múltiples escenes de calma abans de la tormenta brutal i tremenda, perquè és així, de Madre, la pel·lícula en la que Darren Aronofsky mos va torturar físicament. Si Requiem por un sueño era tremenda, aquesta ho és encara més. És història d'una lota recient casada que està reformant casa seva, en seu home, que és escriptor, i veu quan la seva parella deixa entrar a les seves vides a una sèrie de persones que no són gaire coherents. I a partir d'aquí tot comença una espiral de anarquia i incoherència devastadora. És com a no quiero mirar, saps allò de que les pel·lis que te tapes els ulls però obris els dits per mirar el que està passant? I doncs és això, o sigui, el director d'aquest de Requiem por un sueño, dèiem, o de Noé, o de La fuente de la vida, o de Pi, del qual ja n'hem parlat diverses vegades, juga a compondre i destruir l'educació, les situacions i el que se suposa que ha de passar, però ho fa d'una manera que provocadora i visceral tot el temps. I ho fa només precisament per això, per provocar l'espectador, perquè per generar una incomoditat. És fascinant. A part de tenir a Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris i Michelle Pfeiffer, el que és per jo qualcunes de les millors interpretacions.
1: I d'aquí tenim aquesta Madre, amb exclamació, any 2017.
0: Any 2000.
1: I res, aquesta és la paraula d'avui, així que necessitem més mares.
0: Sí, una altra mare que també té una intensitat brutal és aquesta.
4: Gran cariño, cuéntame algo, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a comer ahora?
5: No.
4: Bueno, lo tendrás que comer, ¿no? ¿Y tu padre?
5: No lo sé.
4: ¿Cómo que no sabes?
5: No sé dónde está.
4: Iván, ¿no sabes dónde está tu padre?
5: Se ha ido.
4: ¿Qué se ha ido? ¿A dónde se ha ido?
5: Ha dicho que ahora volvía, pero no ha vuelto.
4: ¿Pero habéis ido a la playa con amigos? ¿Estás ahí con más gente?
5: No.
4: ¿No habéis ido con nadie? ¿Estás solo en la playa, Iván?
5: Sí.
4: ¿Y hace cuánto que se ha ido? ¿Hace mucho?
5: No sé, un rato.
0: És que m'estava posant de
1: nervis. I te comença a angoixar, sí, sí.
0: Quan l'estava preparant, estava pensant, uf, no recordava la sensació d'angoixa brutal en la que comença aquesta pel·lícula. Una mare rep la telefonada del seu fill, que suposadament és en el seu pare, estan separats, els nens s'han anat amb son pare de vacances i s'han anat a la platja. I a partir d'aquí, no farem spoilers, farà tot lo possible i lo impossible per tornar a trobar i a trobar-se en el seu fill. Ja està, això és madre, l'argument de madre. Està basada en un curtmetratge que va dirigir el mateix Sorogoyen 2 anys abans. Una història, és una història íntima, és preciosa, amb un pols impecable i una tendresa que traspassa la pantalla. Entens, és curiós, perquè entens tot el que passa, com actuen els personatges i per què actuen així, a pesar de que aparentment és incomprensible el que està passant i és incomprensible que els personatges actuïn com actuen, no? Però clar, tu has vist d'on ve tot allò, aleshores pots entendre perfectament perquè a l'espera que s'estreni la nova pel·lícula en Sorogoyen, El ser querido, que millor que veure una d'aquestes primeres. Crec que és la segona pel·lícula que va fer.
1: I de madre apuntadíssima. Jo no l'he vista, però ja t'he dit, ja m'ha començat a entrar angoixa, però em fa ganes veure-la.
0: És tremenda, és tremenda, sí, tremenda. Sí.
1: Madre, Sorogoyen, venga, mare sa paraula, i mare també ven el títol de la següent.
0: Exacte. Què passaria si descobrissis que ton pare va enganyar a ta mare i que no estava fent en el... i que ho estava fent just en el moment de la seva mort?
6: ¿Quiere decir que la madre de ella y mi padre estaban liados?
7: No me gusta nada la palabra que ha empleado.
6: Bueno, tenían relaciones. ¿Le gusta más así?
8: Señor Ambruster, el hecho de que dos personas compartan la misma suite o la misma no significa que haya ocurrido nada censurable.
7: Disculpe, pero está ofendiendo a mi madre. Era una mujer extremadamente guapa.
0: Ay, eso es lo que le pasa a Jack Lemmon. Exactament això, que descobreix que son pare tenia una relació amb una altra dona. I això és... Què ocurrió entre mi padre i tu madre? Que és una traducció lliure del títol original, que és Avanti. Saps que tu dius per què? O sigui, en original se titula Passen i tu la titules Què ocurrió entre mi padre i tu madre. Ja estàs fent un spoiler considerable. Però bueno, és una història d'un home nord-americà que viatja a Itàlia perquè son pare ha mort en un accident de cotxe i en allà descobreix que no anava tot sol a dins el cotxe. Per jo és una de les grans, grans comèdies de Billy Wilder. Estem parlant del director de Con falda hacia lo loco, el director de La tentación vive arriba, bueno, de tantíssimes pel·lícules que aquest home que té aquesta mala llet a l'hora de contar històries. Té un guió enginyós, un ritme modèlic i una construcció digna de tots els vodevils més impossibles. És mordaç, corrosiva i té molt moltíssima mala llet. Jack Lemmon, Juliette Mills, Cliff Redhill i Edward Andrews són els protagonistes d'aquesta Què ocurrió entre tu padre i mi madre l'any 1972. Havien de posar una comèdia, tot el que havien posat eren drames un darrere l'altre, no? Havien de posar una comèdia un poc.
1: Sí, a més, aquesta era molt divertida, el Lemmon és per treure-se el paper.
0: És curiós que, i ara farem un petit parèntesis, és curiós que l'any 1972 Billy Wilder s'atrevís a rodar una escena eròtica en aquesta pel·lícula, aquí on els personatges practiquen nudisme en nus integrals. L'any 1972, aquí se va censurar, evidentment, no se va estrenar amb aquesta escena, però si la podeu veure en sa versió íntegra, diguéssim, sense censura, te quedes fascinat que dius, ostres, estem parlant de Jack Lemmon, estem parlant de Billy Wilder i estem parlant d'una escena que dius, uepa!
1: I del que ocorria entre mi padre i tu madre, tota una història de l'any 72. I, Antoni, mos duvull una bolla extra.
9: Nunca entenderé qué fue lo que empujó a mi madre a poner su fe en manos de Dios en vez de en las de su genetista. 10 dedos en las manos y 10 en los pies, eso era lo único que importaba antes. Ya no. Ahora, a los pocos segundos de vida, ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte.
10: Lesión neurológica 60% de probabilidad. Depresión maníaca 40% de probabilidad. Trastornos por falta de concentración 89%. Trastornos cardíacos 99%. Riesgo de muerte prematura. Esperanza de vida 30 años, 2.
0: Tremendo, eh?
1: Tremendo, tremendo. Ja no voldria saber tot això, per favor.
0: Això és Gattaca, la primera pel·lícula d'Andrew Niccol. Ambientada en una societat futura aquí on la major part dels nins són concebuts in vitro i en tècniques de selecció genètica de cèl·lules mare, un dels darrers nins concebut de manera natural neix amb una deficiència cardíaca, que és aquesta, que li, del 99% que farà que visqui hasta los 30,2 anys, bueno, ho passarà molt malament. Se'l considera bàsicament un invàlid i com a tal està condemnat a realitzar els treballs més agradables.
1: Això... Més desagradable.
0: Més desagradable.
1: Desagradable.
0: Perdó, perdó. Sí, perdó. Sí. Això és Gattaca, la magnífica, perquè és magnífica, primera pel·lícula d'Andrew Niccol. Aquí, bona, a més, se van conèixer Ethan Hawke i Uma Thurman, que després van concebir de manera natural, que sapiguem, a Maya Hawke, aquella Robin magnífica de Stranger Things i que a més canta fantàsticament bé. És un thriller de ciència-ficció, la pel·lícula, no Maya Hawke, molt intel·ligent, molt oportú i que, a excepció de qualque moments una miqueta il·lògics, tenint en compte que és la primera trama, que és una pel·lícula distòpica i tal, és molt emocionant. Bueno, després veure Jude Law, que en aquest cas no fa de guapeton, sinó que fa de minusvàlid, perquè és un esportista que ha patit un accident i van cadira de rodes. Ethan Hawke i Uma Thurman estan fantàstics. Eren superjovenets, també. És del 1997.
1: Ja,
0: Fa 30 anys ja quasi d'això. O sigui que...
1: I del gat que mare, en aquest cas, les cèl·lules mares, no? que són l'argument d'aquesta pel·li. I demà ha estat la paraula, aquesta és la selecció d'en Toni Camps. Toni Camps, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i salut i cinema.
11: A IV3 Ràdio, entre avui i demà. IV3 Ràdio és Dial.
12: Miquel, com estàs?
13: Hola, com anem?
11: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
12: També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
13: Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
11: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
14: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
15: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
11: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio.
16: Comença el dia amb la informació més completa.
17: Són les 7.
16: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
18: Bon dia, matí complicat a les Balears.
16: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
18: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
16: Amb totes les veus i les reaccions.
17: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
16: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IV3 Ràdio. Serveis informatius.
11: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

Arribem al final del capítol que hem dedicat a la paraula mare. Li hem passat un poc de puntetes a tot allò que recull el mot, però és que aquest és un programa de polisèmia. Mare, mare és la nostra paraula, i sabíeu que Espanya és un dels països de la Unió Europea on s'és mare més tard? La mitjana se situa pràcticament en els 33 anys i augmenta considerablement a la darrera dècada. De fet, s'han duplicat les mares primerenques de més de 40 anys, superant les mares menors de 25. Les causes són òbvies: cerca d'estabilitat laboral i econòmica i retard en l'emancipació, entre d'altres coses, per no trobar una casa on viure. També la maternitat és un dels factors de biaix de gènere professional. Una de cada tres dones deixa el lloc de feina quan té un fill, i això representa a Espanya 10 punts per damunt de la mitjana europea. Associacions de mares demanen un pacte d'estat perquè, entre altres coses, la reducció de la jornada laboral per cuidar dels fills no suposi una reducció salarial.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
1: Soy Leticia Sabater, os mando un beso enorme a todos y a todos los oyentes del maravilloso programa Chiu Chiu. Os quiero mucho.

0: aquí, ja hem arribat. Com
1: estàs? Molt bé, molt bé.
0: Esperam en Jordi, oh, que...
1: Sí, ja no sé què fa en Jordi.
0: No sé què fa, Jordi.
1: Però per ventura mos senta, redacció.
0: Mos sents.
1: Ara entra en Jordi. El senyor Suárez, efectivament, acaba d'entrar per la porta. Jordi, què feies? Estàs imprimint. Però bé, em sembla que tots el Manco, per les cares que feis, que han tingut molt bon pont. Manco, tu, Ines?
0: Jo una mica atropellat, la veritat.
1: Ho saben nosaltres i ara ho sap tot a Balears i Vetres Televisió, programa 5 dies. Això ha passat en directe, avui a la baixa.
2: La tempesta d'ara fa 24 hores va arribar sense avisar i va provocar el caos a molts dels aeroports de les illes. S'han viscut moments, ara ho veureu, d'autèntica tensió en turbulències molt fortes que han agafat per sorpresa centenars de passatgers, com per exemple Nines, que ho va viure en primera persona un vol de Mallorca a Eivissa. Mai oblidarà aquest viatge. Anem a saludar a Nines Mateu, periodista i presentadora de Xiu Xiu, i ara poden dir ja, Nines, supervivent d'aquestes turbulències d'ahir. Com estàs? Hola.
3: Hola, companys, com estàu?
0: Som una supervivent.
1: Què ha estat tan important com perquè 5 dies a la televisió te telefoni i te facin tan directe? Què ha estat?
0: Home, per favor. Vaig estar entre la vida i la mort a un vol interilles per mort de les turbulències. Va ser ahir de matí diumenge, quan la tempesta se situava entre Mallorca i Eivissa, i jo me n'anava cap a Eivissa i sortia de Mallorca. Per tant, vàrem travessar literalment llamps, aigua, i aquell vol duia passatgers, víctimes, entre ells jo mateixa.
1: Però què va passar? Que va anar tan malament?
0: No
1: vols entrar en detalls?
0: A veure, és que va ser un moment molt vulnerable per jo.
1: Però
0: no vull entrar en detalls perquè, home, no puc contar que vaig tornar a pervocar.
1: Una clopadeta.
0: Va ser bastant grossa, he de dir, Jo passava pena que la bosseta no m'abastés.
1: Hi havia bosses, perquè ara n'hi ha qualcun que per baixar l'ocorre
0: no
1: poden ni bosseta.
0: No, a les interilles, com que saben que se mouran...
1: Has de fer una motxilla, una motxilla.
0: Bé. Per canviar de tema, que convé.
1: Deixa-ho.
0: No som l'única que ocupa espais d'ahir Vetres Televisió, perquè vosaltres Jordi i Xavi també.
4: Sí. Evidentment hi ha bossos, tenc una idea. Clar, he de fer cotxades amb els companys de feina. Començaré amb els companys de Xiu Xiu, que d'aquí una estona, clar, han de posar-se a fer el programa. Vinga, veurem si els puc agafar.
5: Per cert, en el cotxe sempre hi ve la ràdio,
4: importantíssim,
5: Bluetooth i aquestes coses.
4: A més a més, que jo som ràdio.
0: Eres programa dissabte directe d'Ivetres Televisió, que en Joan Francesc Barceló va fer un reportatge de com fer encotxada per anar a la feina.
1: I moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar en aquest programa meravellós.
6: Sí, lo curiós és que en aquest tall només se te sent a tu xerrar.
1: Això ha passat.
6: En Xavi i jo quedàvem al marge.
1: Això ha passat. I a més, curiosament, és una broma que jo vaig fer i Nina me va robar. I després l'han parlat a ella.
0: Ah, sí, és vera. És que en Xavi, que no el veus, té...
1: Digue-ho.
0: Bé, no t'ho faré quedar malament. No t'ho faré quedar malament. Bé, vos ho vareu passar bé amb en Joan.
1: Molt,
6: sí,
1: home,
6: sempre.
0: Que bé.
1: Sí.
0: No ho pareix. Però i que feis ironia?
1: Que no, però he de dir una cosa, i és que quan feim coses així a televisió, doncs seguirà si has de fer feina a ràdio, també.
0: Sí, eh?
6: No m'ho han de pentinar.
1: Exacte.
6: Pot anar de qualsevol manera.
1: Exactament.
0: En Jordi avui ha vengut en pijama, sense anar més enllà.
1: Exacte. Però què dius?
6: Exacte, un pijama...

0: Avui vos hem d'anunciar que és el Dia Internacional de la Guerra de les Galàxies.
1: Efectivament, 4 de maig, però com és això? El dia 4 de maig se va estrenar la primera pel·lícula de Star Wars, imagino, no? I va per aquí la cosa.
2: Idò, no, companys, no sabeu el motiu del Dia Internacional de Star Wars? No, sabeu?
0: No, la veritat
2: no
0: és que no.
2: Avui és dia 4 de maig, que en anglès és May the 4th.
0: Ah,
2: és a dir,
0: clar.
2: Make the Force.
1: Ah, és un joc de paraules.
2: És un joc de paraules.
0: Make the Force, make the Force.
2: Clar, la frase és que la força t'acompanyi, make the Force be with you, pues make the 4th.
0: Tan poc fan d'aquestes coses.
2: Això vos anava a demanar, si sou massa de Star Wars.
1: No gaire, no gaire, Jordi. No, jo som més de Harry Potter, m'agrada més Harry Potter. Tot i que és una, ho té molt pendent, Sí.
2: M'encanta aquesta comparació, som més de Harry Potter.
1: Sí, es farà un fandom de pel·lícules. Tampoc te l'engrà totes, però bueno, no és el meu cas.
2: Encara així, jo vos venc a xerrar un pot d'aquesta gent que ha arribat molt enfora.
0: És que n'hi ha que sí que són molt fans de Star Wars.
2: Hi ha gent molt fan de Star Wars, saga mítica, de més ja fa molts anys. I, clar, fins a quin punt pot arribar a l'obsessió cap a una franquícia? Primer de tot, hauríem de xerrar de tota aquella gent que fa noces temàtiques, que decora casa seva tota de qualque pel·lícula, fins i tot li posa noms en els fills, en la temàtica de Star Wars.
0: De fet, no diguis més, Jordi, perquè tenim aquí una d'aquestes persones absolutament fans de les pel·lícules, d'aquesta saga de Star Wars, i que n'ha fet qualcuna d'aquestes coses que has mencionat. Parlaven de Mercè Serra. Mercè, com anam? Benvinguda, xiu-xiu.
3: Hola, que la força sigui amb vosaltres.
0: Igualment, molt d'anys. Escolta, Mercè, per començar una mica per ordre cronològic, tu te vares casar en la temàtica de Star Wars, m'han dit.
3: Sí, a veure, si no teníem idea de que fos així, però tampoc de que no ho fos. Nosaltres, les nostres noces varen ser un poc diferents i tal, i li vàrem demanar a un amic nostre que fos ell el que mos casàs, no? I ell sap de la nostra passió per Star Wars i va preparar unes noces a on ell oficiava i la seva dona feia com una espècie d'ajudant i aquest amic nostre és de Menorca, nosaltres som de Mallorca, però ell va anar fins a Eivissa a cercar ses disfresses, va venir a Mallorca i va ser en Darth Vader que mos va casar amb en Yoda, que és la seva dona.
0: Mare meva. Però d'on vos surt, tu i el teu home, d'on vos surt aquesta passió compartida per Star Wars? No sé si ho vareu començar a ser fans junts o ja ho éreu per separat i després vos vareu a plegar. Com va ser això, Mercè?
3: No, ja ho érem per separat, però com que jo venc del món de la música,

0: i que tot això tampoc deia molt que jo era una friki de Star Wars perquè la gent no m'entenia. I clar, quan el vaig topar ell, que a més n'estava orgullós, allò que ara se coneix com orgull friki, doncs mira, jo me vaig trobar un altre vermell, així de clar t'ho dic.
1: T'hauries casat amb algú que t'hagués dit que no li agradava Star Wars?
0: Mai de sa vida.
2: I quantes vegades les has vist, les pel·lícules?
0: Pues mira, és que me passa una cosa, jo ara per històries de sa vida, tenc una malaltia que me fa perdre un poquet sa memòria i cada vegada que les veig és com si els vegés gairebé de nou. Ui. I estic passant un gust meravellós.
3: Que bona. Mercè, sa cosa no acaba aquí perquè no. Que li heu que no amb sa teva filla, sa vostra filla.
0: La nostra filla, que avui és el seu dia, és el seu sant, jo li dic el seu sant perquè ell ho entengui, és nom Leia.
3: Ah, molt d'anys en Leia. Sí, sí, sí. Va costar molt trobar aquest nom en honor a la princesa.
0: Ara veuràs, vàrem estar mesos discutint que ell volia un nom mallorquí i jo volia un nom com a més estranger, com a més neutre, que per tot el món fos un poc igual.
3: Sí.
0: I clar, no, evidentment, des d'aquests dos punts no m'ho posaven d'acord de cap de ses maneres. I un dia li vaig dir, dic, escolta, dic que té aquest punt internacional però sona com a Laia, com un nom català. I, vamos, varen tardar 3 segons en dir tots dos que sí, i sí, sí, va ser el punt que mos va unir.
3: I la Leia ara sap d'on li ve, li heu inculcat l'univers d'en George Lucas.
0: Home, ella té 7 anys i ha vist qualque trosset de pel·lícula i qualque cosa així, i li diu a son pare, de vegades li diu Darth Vader. És una cosa que me fa supergràcia, que és que vàrem anar a Disney ara fa 2 hiverns, o un hivern, no me'n record. Bé, i vàrem trobar en Darth Vader allà, que per ell eren Darth Vader de veres, saps? I li va dir... que notava que tenia molta força i que tenia com una màgia interior i tot això, no? I clar, i ella encara ara s'ho creu i diu, a veure quan me sortirà jo sa força, quan és el meu poder.
3: Que mona.
0: Sí, sí, sí, però sí, mos agrada molt, és una cosa... Sí.
3: I per què creus que enganxa tant a sa gent, aquest univers?
0: Mira, jo crec que per coses diferents. En el meu home li agrada molt tot, però sobretot les batalles, els piu-pius, que se diuen, eh? Tot el que siguin batalles, lluites, etc. En canvi, jo vaig més un poc a la història personal, a la història de relacions entre pares i fills i generacions que venen, els mateixos errors que se cometen, és que no, aquesta visió dels bé i es mal amb la llum i la part oscura. Ho trobo un poc mitològic, inclús.
3: És curiós, la veritat és que enganxa molta gent, i en Mercè i en el seu home sa afició ja ha anat més enllà, primer amb les seves noces i després amb el nom de la seva filla, en Leia. Així que Mercè, sí. Res, molt d'anys i molt d'anys també en Leia. Potser
0: moltíssimes gràcies. I que vos escolti per molt de gust d'escoltar-vos.
3: Que bé,
0: eh?
3: Gràcies Mercè, una ferrada forta.
0: Vinga, adéu, adéu.
3: Adéu, adéu. Que vos ha prescut, oferiu vosaltres... Xavi?
2: Home, jo...
3: Arribaries en aquest punt de passió.
1: De dir-li al teu fill Harry.
2: Home, si m'agradés molt, molt una cosa, per ventura sí, però a hores d'ara ho dubto.
3: Bé, i doncs, com que has dit que eres fan de Harry Potter...
2: Sí, però no fins a aquest punt. Imagineu-vos unes noces, meves noces, de, que mos casàs en Hadrith, per exemple.
3: Ai, m'encantaria que anessis amb la corbata de...
2: El capell que decideix de quina escola ets.
3: Sí, m'encantaria que...
1: I què decidiries, capell, si te cases o no?
2: Per exemple, exactament, t'hauries futur. No ho sé, però bueno, tot és possible en aquesta vida.
3: Tot és possible perquè, Jordi, tu m'has dus altres historietes que han arribat més enfora i tot.
1: Exacte, hi ha gent que ha arribat molt enfora, per exemple, una parella que va construir una casa valorada 9 milions d'euros, que se va dir Skybase One, i està dissenyada com si fos la nau d'en Han Solo.
2: Déu meu.
1: O sigui, tenen una casa de 9 milions que segur que és la forma de la nau aquesta, el Falcon Millenari, o el Falcó Millenari seria.
3: Sí,
1: no
3: sí, sí, el Falcó no sé, Millenari.
1: El Falcó Millenari. I això, sabeu que eren dos eren gent vinculada en el món del cine, que suposo d'allà els sorties del
2: un parell de quartos devien tenir.
1: Home, sí, devien ser d'aquesta gent important dins indústria, sí. I van a fer una casa en forma de Falcó Millenari.
2: Molt bé.
3: Molt bé, i podem anar a fer una foto i tornar darrere.
1: Però és vera que el de Star Wars sona molt international, però a Mallorca s'organitzen quedades d'espasa al làser.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí.
3: És que hi ha gent per tot,
1: Ludosport Mallorca, que en son nom, la veritat, és que no donen massa pistes, perquè pot ser qualsevol cosa, Ludosport, però organitzen classes, esdeveniments, i fan quedades per fer lluites, com si fos les
3: classes
1: pel·lícules.
3: De què? D'espasa làser?
1: Classes de pegar-se amb espasa làser. Jo suposo que peguen quatre piruetes, fan coses...
2: Clar, tot deu tenir seu art.
3: Sí.
1: Jo he intentat contactar amb ells.
2: Un dia podríem fer una batalla d'aquí d'espada.
3: Ai, m'encantaria. No, és que això, en Jordi ha intentat contactar amb ells, que mos venguin a fer una classe aquí.
1: No han contestat.
3: Quan ho contestin.
1: No arriba a la cobertura una galàxia molt, molt llunyana i no han contestat, en tot cas.
3: Encara que no sigui dia 4 de maig, podem fer.
1: En tot cas, si mos escolten, esteu convidats i que la força vos acompanyi a tots vosaltres.
2: Molt bé.
1: També me veig obligat a xerrar-vos d'un Stormtrooper que va aturar un tren a Escòcia.
3: Que és un Stormtrooper.
1: A veure... Segur que hi ha un... Bé, Stormtrooper és aquests vestits que duen els dolents, que són blancs,
3: sí,
1: i que duen una pistola. És el típic, sí, la típica disfressa aquesta. I no, hi va haver un home que anava a una convenció per allà, per Escòcia, i se va anar al tren i se va pujar vestit així. I clar, aquí, suposant que tothom ha vist Star Wars, però en aquell vagó no tothom tenia molt clar qui era aquesta persona i el van veure amb una armadura posada en sa pistola i van crear sa policia. Van dir, escolta, aquí
3: el
1: van anar a sa policia, el van treure d'allà i li van demanar que no tornés a dur sa disfressa dins el tren. Però el més graciós és el comentari que va publicar aquest lot posteriorment, que va dir: em van demanar que no portés l'armadura de soldat de l'imperi al tren. Quin món més boig. Fa 10 anys que ho faig i mai no he tingut cap problema amb un blaster de soldat de l'imperi. O sigui, aquest senyor diu, jo fa 10 anys que vaig amb el tren així, ningú va dir res. Clar. I ara m'han de venir a molestar. Pobret.
3: Jo pobre amo.
1: Estic d'acord amb
3: ell. Jo també el plany.
1: El suport completament. A més, aquesta persona, que no sap que és un Stormtrooper, també es pot dir.
3: Jo te'n pots aquí, Jordi.
1: Però si el veus, ho sabries.
3: Bé, d'acord.
1: Bé, no ho sé.
3: Intuiria que és una fressa.
1: I ja per acabar, tenim... que aquesta és increïble, la religió Jedi, també coneguda com a jediisme, que és un moviment espiritual, religiós, que s'inspira en aquesta saga d'en George Lucas i se basen en sa força. És com que sa força és una energia que connecta a l'univers i és com a Déu.
2: I vols dir que s'encomanen a Han Solo i s'encomanen a sa gent dels personatges?
1: Crec que va més en sa força. És un tema que creu en sa força, dels objectes, com un poc espiritual. I hi havia 46.000 persones que se varen declarar Jedi en el Regne Unit, l'any 2001.
3: Però ho pot declarar com a religió?
1: No està reconeguda com a religió oficial, però sí que hi ha gent, seguidors, temples, comunitats, i tenen com aquest codi ètic que segueixen les pel·lícules. O sigui que aquí, un parell d'exemples...
3: Encara mos haurem de convertir.
1: Sí, mos podem declarar jedallistes, així. En tot cas, bé, aquí podeu veure que pot ser una locura, això de les pel·lícules i dels fans.
2: Sí.
1: Fins aquí, ja està.
3: Ja està. No hi ha més gent friqui.
1: Bueno, n'hi ha.
3: N'hi ha molta. Molt bé, i de Jordi, tu com a bon expert en cinema, supos que les hauràs vistes totes.
1: Sí. Les he vist totes.
3: Quantes n'hi ha?
1: N'hi ha 9. 9 oficials, clar, ja saps 9 que són. És que clar, aquí ja començàvem amb la canon.
3: T'estan motivant ja.
2: Ara començarà a fer la dissertació.
1: No, però vull dir que n'hi ha que són canon. És que això ja vàrem entrar
3: canon
1: un dia.
3: Canon no és una, que forma una part de càmera de fer fotos.
2: Una càmera
1: de fer fotos. Però ja saps que són canon, que són com a història oficial. I d'aquestes n'hi ha 9. Entes, hi ha 9
2: capítols.
1: Després hi ha spin-off.
2: N'hi ha un de Lego, per exemple.
1: Sí.
3: Aquesta sí que l'has vist,
2: Xavi. Clar, m'encanta aquesta.
1: I després ja, com, bé, també estan abusant un poc, això típic que comencen a fer sèries, comencen a treure pel·lícules, spin-off, i complien l'univers i dius, bé, doncs no me miraré una sèrie de 2 temporades per veure la pel·lícula.
3: Vinga, tots junts. May the force be with you.

0: La situació, 12 milions de no res.
1: Que no havíem estat tan bé mai.
2: Una mansió senyorial de Menorca ha sortit al mercat immobiliari de luxe per 12 milions d'euros. La propietat, situada a Mahó, combina patrimoni històric i arquitectura tradicional menorquina.
0: La finca és del segle XVIII, s'ubica en un terreny de 600.000 metres quadrats en una zona elevada que té vistes a un paisatge rural i també a la mà. L'habitatge compta amb 1.800 metres quadrats construït i conserva elements característics com una façana blanca, les terrasses de pedra i jardins d'inspiració renaixentista.
2: També disposa d'una escalinata amb palmeres centenàries, un jardí escalonat i una piscina excavada a la roca. Tot això, 12 milions d'euros.
1: Crec que no havíem estat tan bé mai.

0: TV3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
7: Xiu, xiu!
8: Hola, bon vespre. Jo volia dedicar una cançó en els meus cosins, en Miquel Àngel, Nicolau i na Paula, que divendres passat se van encajar. Espero que tingueu molta sort en aquest nou camí. I per voltar al bar, aquesta cançó de Dancing Queen, Java.

0: Enhorabona, enhorabona en Novís, en Miquel Àngel, en Nicolau i en Paula, que s'han casat.
1: Alegria, alegria, que visqui l'amor. Molt bé, és que en Jordi canta molt bé, és que fa un agut, però si el salta imitant el meu penya i ara fa un agut.
0: I gràcies a la Maria Antònia, que és una fidel oient i que mos ha enviat aquesta dedicatòria que ha dedicat en el Novís, en el 646-93-45-01, on mos podeu fer arribar les vostres notes d'àudio per dedicar cançons. Avui, mos hem de dir, que és el Dia Internacional del Bomber.
1: Així que Toni Cardell, dali música.

0: Bomber forestal.
1: Important fer matís.
0: Dia internacional del bomber forestal. És vera que tots són tan guapos com per posar a un calendari?
2: Home, jo crec que això ha de ser un estereotip total.
0: I jo crec que també, bé, no ho sé. No ho sé. Anem a desmuntar mites avui, com bé desmuntar prejudicis i estereotips per evitar bromes de mal gust. Així que felicitem a Carolina Rodríguez de García per el seu dia. Hola, Carolina, bon vespre.
3: Hola, bon vespre.
0: Carolina, tu ets bombera i enginyera forestal. Per tant, avui és el dia internacional d'aquesta professió. Quantes bromes aguantes quan dius que ets bombera?
3: Bueno, clar, jo sempre dic més que sóc enginyera forestal i potser no saben ben bé que sóc bombera forestal o que treballo en el món dels incendis forestals. Però quan s'entenen, doncs sí, clar, el ser dona també és una broma de dir, ah, però ets bombera. Sí, també ve per aquí, però bueno, hi ha moltes conyes i moltes i també molt interès, de quan diem que som bombers forestals.
0: Però no sé si has hagut de... Per fet de ser dona, has vist que a vegades t'era més difícil, no? Que alçar la veu en el context professional o...
3: En alguns moments, a veure, com a tot en aquesta societat, però en alguns moments, sobretot quan estudiava, quan intentava parlar amb propietaris forestals o gent així del món pues, més gran, o sigui, gent més gran que jo, pues, clar, o miraven els meus companys, jo preferia la pregunta i responien mirant els altres, en comptes de respondre'n a mi, que jo era la que estava interessada en el tema i coses d'aquestes, que és part de la nostra societat, que en algun moment canviarà, suposo.
0: Espera'm.
1: Exactament, Carolina, dius que també, bueno, ets enginyera forestal. Aquesta és una carrera que jo t'he de dir que desconeixia. Aquí, si no va malament, no se fa.
3: Sí, és una carrera molt poc coneguda. A Balears no s'estudia. Jo la vaig estudiar a Huelva, però hi ha diverses comunitats autònomes que la tenen. S'estudia a València, a Madrid, a Catalunya, bueno, a Lleida específicament, i altres zones d'Espanya.
1: I ets especialista en comportament de foc.
0: Uau!
3: Bueno, m'he especialitzat en clar, tants anys de treballant en el món forestal i en el món dels incendis, doncs acabes aprenent, bueno, estudiant més sobre el tema dels incendis forestals i del comportament del foc en el terreny forestal.
0: I com és el dia a dia de la teva feina?
3: Doncs, a veure, a l'estiu, que estem més de guàrdies d'incendis, perquè és l'època de risc alt d'incendis, doncs, bueno, tenim guàrdies presencials en les bases on hi ha els bombers forestals de les brigades, que estan, 24, bueno, tota la seva jornada laboral, tots els dies estan fent aquesta feina. I nosaltres anem els dies que ens toca la guàrdia, com a enginyers o com a tècnics, que anem a fer un servei amb ells. I estem doncs, algun dia a una base, fem pràctiques, fem una mica de formació, si ens dona el temps. I esperar que ens cridin per alguna sortida d'algun avistament de fum.
1: Sens dubte és una feina que avui posem en valor, el Dia Internacional del Bomber Forestal, i imagino que d'experiències impactants n'hauràs tingut un bon grapat. Si em vols explicar qualcuna, compartir-ne.
3: Bueno, a veure, per sort no n'he tingut de les dolentes, però sí, són impressions. Bueno, fa 2 anys vaig estar a Castellaleó, amb els incendis de Castellaleó, i era impressionant veure la quantitat de fums que hi havia per tot. Era com si estaves a Ponferrada, a la ciutat, i només veies columnes de fum per tot arreu. I cada fum era incendis de 5.000, 10.000 hectàrees, 10.000 hectàrees, incendis molt, molt grossos. Que, per sort, a Balears no han tingut aquesta magnitud, els incendis.
0: Clar, com a ciutadans no m'han adonat en compte de la vostra feina prèvia, precisament, per evitar els incendis, no, Carolina?
3: És la feina més important i la que no té cap visibilitat a la societat. Perquè és una feina que fem els bombers forestals a l'hivern, fem prevenció. I aquesta feina no es veu. I és molt important, perquè aquesta prevenció ens ajuda a treballar els incendis a l'estiu, a que no siguin tan virulents o que tingués zones d'oportunitat de treball. I és una feina que hem de fer tant els bombers forestals a l'hivern com els propietaris forestals, com tota la societat. O sigui, hem d'entendre que el treball forestal és una part més de l'ecosistema.
0: Uh-huh. I tant.
3: Perquè hi tenim cases a dins.
0: Importa.
3: Si hem construït una casa al mig del bosc, l'hem de protegir, uh-huh. aquella casa. No la podem... No es protegirà sola. Hem de fer una feina al voltant de la casa, eliminar certes parts de la vegetació, uh-huh. fent les faixes de prevenció d'incendis, i això es fa a l'hivern.
0: Una gran tasca que avui volíem recordar perquè és el Dia Internacional del Bomber Forestal i hem parlat amb Carolina Rodríguez García, que és a qui li donem les gràcies per la seva tasca, Carolina.
3: Moltes gràcies i a tots els companys que treballen en el món forestal i amb els incendis, que són molta gent, i jo només he parlat amb vosaltres com a representant de tots ells.
0: I tant que sí, i t'ho agraïm. Gràcies, Carolina.
3: Adéu.
0: Adéu.

0: I Vetres Ràdio és història.
1: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
2: per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
2: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual...
2: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
3: Com ho fas per triar aquestes històries?
4: Però això és una bona pregunta personal.
3: Com s'entén el concepte de buit?
5: És una molt bona pregunta.
3: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
6: És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
3: Quan necessita un pinzell per no pensar.
7: Una bona paret seca que pot durar.
3: Quantes jubiles de cosier?
8: Això és una gran pregunta.
9: Bona pregunta.
4: Això és una molt bona pregunta.
5: És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
3: Te sap greu contestar?
4: Ja et pregunto del millor, ara ja...
2: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.

0: I ja poden saludar aquí.
1: Ana Maria Antònia Miró, com va?
0: Maria Antònia.
1: Com està?
2: Bon vespre, Com estàs?
0: Molt bé. I tu, com estàs per Barcelona?
2: Molt bé. Mira, fa hores que jo estava a Palma i abans a Sóller, així que avui m'agafau a dia de transició. Puc dir que estic un poc més cansada de lo normal, però bé, com que tinc molta energia, potser és un estàndard per ser gent comú.
1: Exacte.
0: Ho sabem cert.
2: No trobo un estàndard. Potser no tinc tanta energia avui.
0: I d'avui, que no tens tanta energia, de com ho xerraràs?
2: Mira, potser és una d'aquestes coses que a vegades pareixen com una raonés Matrix i realment tot és culpa del nostre cervell. És un fenomen que mos fa perdre els papers i no només això, sinó fa que els qui tenim de vora també. I pot ser tu estàs perdent els papers perquè els qui tenies de vora els ha perdut abans que tu. És igual, el que et segur és que aquest comportament mos fa veure que potser som animalons, que mos escoltam, convivim i a vegades massa i tot que mos fa en casa entre nosaltres. Així que avui xerrarem de la histèria col·lectiva.

0: A veure, man, jo aquest concepte l'hauria de repassar. Histèria col·lectiva?
1: Histèria col·lectiva. A la Wikipedia en anglès ho trobareu amb el nom de Mass Psychogenic Illness o malaltia psicogènica massiva. També se refereix a aquesta mateixa idea, la histèria de masses, la psicosi col·lectiva o comportament obsessiu col·lectiu. Bàsicament, del que estem parlant d'avui és un fenomen sociopsicològic on un grup de persones comença a patir els mateixos símptomes físics o comportaments estranys sense que hi hagi absolutament cap causa mèdica, ambiental o biològica. O sigui, tot neix i se propaga a partir de sa ment.
2: És a dir, que et servei mos engana de qualque manera tots a la vegada, no és així?
1: Exacte. I per demostrar-vos que això és un fenomen global, he fet com una selecció de casos arreu del món. Així que per començar, m'ho anem directes a Estrasburg, que avui és a França, a l'estiu de l'any 1518. Anem a la famosa plaga del Vall. Jo quedo...

0: Amb aquesta versió de Sonia i Selena m'encanta.
1: Sí, oh?
0: Sí.
1: A mi també m'ha agradat.
0: La Mira, plaga del ball, què és això?
1: Exacte. Mira, Yo Quiero Bailar es diu que de Nafrau Trofea, un dia de juliol, quan va sortir al carrer i ella va començar a ballar. Sense música, sense cap motiu, com si bàsicament estàs en trànsit. I va estar ballant, diuen, una setmana sencera. I aquí ve el que és histèria. En qüestió d'un mes, compten que unes 400 persones s'havia unit amb ella en els carrers d'Estrasburg ballant de manera frenètica dia i nit.
2: Me recorda un poc en Forrest Gump, quan se posa a córrer.
3: Exacte.
2: Que tothom la segueix.
1: Exacte.
2: Però si això ha de ser com una rave, a banda que s'inventessin, no un poc, segur que també la policia o qui, el que hagués en aquella època, no hagueren estar massa d'acord.
1: Exacte, aquí ve el drama. Els policies jo no sé què deien, però els metges de l'època van dir que el que els hi passaven a aquesta gent és que tenien la sang calenta. Clar, era com en aquell moment on moltes malalties estaven relacionades, que posaven sangoneres i bé, tot això que relacionaven molt de mals a la sang, no? I la solució que varen proposar va ser que veiessin fins a curar-se, que ho suassin. I clar, van construir escenaris de fusta i varen contractar músics professionals perquè els acompanyessin. Clar, jo crec que mora tota aquella gent ballant amb música només a fer que s'hi sumés més i més gent. I què va passar al final? Desenes de persones van morir d'infarts, vessaments cerebrals i fins i tot de por esgotament. Fins que la histèria aquesta col·lectiva se va diluir a poc en el llarg dels mesos.
0: Ai, per favor, quina angoixa, però home, necessitam ara que extrapolis aquest exemple a qualque cosa que puguem entendre, perquè jo crec que si qualcú se posa a ballar avui en dia, pocs ens seguiran, per desgràcia.
1: Clar, i és que potser hauríem d'entendre per què varen començar a fer tot això en primer lloc, aquesta gent d'Estrasburg, no? La teoria que més agraden als amants aquestes coses rares i teories conspiranoiques és la de sergotisme. Bàsicament, hi ha un fong que es diu ergot que creix en el cereal. I atenció, perquè aquest fong conté ergotamina, que és una de les bases que ve després per sintetitzar LSD.
3: És a dir, que tota aquesta gent, en realitat, el que estava era d'Estrasburg, estava sota els efectes de psicodèlics, de bon de veres, però...
1: Exacte, això és la teoria que li diuen d'espà al·lucinogen. De fet, també se vincula a les bruixes de Salem i tot aquell casos que va haver de dones que tenien visions, amb un pa que també se va produir, bàsicament, després d'aquest fong deriven aquests efectes al·lucinògens. Però clar, imagineu-vos que si menges un tros de pa de sègol en mal estat i de cop, a partir d'aquest moment, ja no tornes a ser la mateixa persona i necessites moure's cot sense control.
0: I bé, ja tenim el misteri resolt.
1: No del tot, perquè hi ha un historiador que es diu John Wallen, que de fet ha basat tots els seus llibres en aquests casos, i diu que aquesta teoria no s'aguanta de penlloc. Primer, perquè si t'haguessis enverinat d'aquesta manera no podries ballar durant dies sense com compten, el teu cos col·lapsaria molt abans, i també segona cosa per la qual aquesta teoria és un poc estranya, és perquè és impossible que 400 persones tinguin exactament la mateixa reacció psicotròpica a la vegada. És a dir, és com si tota una discoteca estàs en el mateix mood que li diuen, com si és molt complicat que si tothom se droga a la vegada, tothom li afecti igual, no té sentit.
2: Llavors, si no se droga d'espà, què és?
0: Que era.
1: Clar, aquí és on entra la malaltia psicongènita de masses. És que, clar, mireu com vivien a l'Alsàcia d'aquell temps, se li deia, clar, hi havia fam extrema, malalties per tot, pobresa, clar, hi havia molt d'estret psicològic. Llavors, alguns diuen que sa ment va canalitzar tota aquella angoixa i van decidir fer-ho a través del ball descontrolat. Disco Ibiza, locomia, moda Ibiza, locomia, sexy Ibiza, locomia, get a funk. Disco Ibiza, locomia, moda Ibiza, locomia, sexy Ibiza, locomia. Mira, ja la sentiu, no? Maria Antònia mos està explicant la histèria col·lectiva i com hi va haver una ciutat de França en el segle XVI que va ballar durant dies i dies. Sí, i aquest fenomen en concret se diu coreomania, que és com una subcategoria del que seria histèria col·lectiva, no? I el que m'ha parecut fascinant és que aquest fenomen se va repetir al llarg de la història de Centre Europa, però entre els segles XIV i XVII. O sigui, que el que us he explicat no va ser un cas aïllat. I clar, podríem dir que és vera que hi havia altres malalties que en aquell moment la gent no s'explicava, com per exemple les epilèpsies, i llavors ho atribuïen als textos que tenim avui en dia que fan baix. Bueno, potser convulsionaven, potser no
4: estàvem passant. Però en tot cas, si voleu, ara jo us dic la meva teoria de lo que va passar en aquella ciutat.
0: Bé, Maria Antònia, però abans de que tu expliquis les teves teories, hem d'avisar els oients perquè nosaltres, no ho sé, no ho veiem clar.
3: Xiu Xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
0: A veure, Maria Antònia, per favor, es posa ara sí ja la teva teoria.
4: Jo crec, de debores, que en aquell moment hi havia gent que estava malalta i gent que no hi estava. Llavors, jo crec que en François, aquella que s'ha posat ja en principi, devia tenir qualque mal pel cap. Però després, quan ja van posar l'escenari, la música, clar, jo pon, aprofitant que la gent està ballant. Per tant, jo crec que hi havia parcialment de la població que estava malalta i per certa població que va aprofitar el bug, com diuen els joves, és a dir, aprofitar.
0: Bé, a més, digues.
4: No, que en molt de casos els metges el que recomanaven era que veiessin fins a cansar-se. Per tant, això de posar-li música, escenaris i tot, ja està, més que histèria, es gaudi.
3: Però cansar-se, és a dir, hi havia gent que moria, has explicat abans.
4: Sí, aquests no els he contat, no, laterals, no ho sé. Aquests eren els que estaven malalts de debò.
3: Clar, ho recomanaven 5 de cada 10 metges, és a dir, no tot.
4: Exacte.
0: Bé, no ho sabrem mai què va passar perquè no hi érem. I no sé si tens altres casos d'histèria col·lectiva, que jo ja començo a pensar que això és una qüestió de ballar i ja està.
4: No, no, no. Mira, us en duc una que és molt més moderna i va passar a Àsia, concretament a Singapur, l'any 1967. I aquest cas és peculiar perquè s'anomena l'epidèmia del coro.
3: Un nom que, de fet, no m'inspira gens de confiança.
4: Però mira, fas bé de passar pena, Xavi, perquè aquesta histèria afecta principalment en els homes. I la paraula coro ve des malai, que vol dir com cap de tortuga, referint-se a com queden les tortugues quan fiquen el cap dins la closca.
2: I això com afectava? Era com les tortugues i anaven més lents per la vida?
4: No, el coro és una síndrome cultural en què la persona té una por irracional que els seus genitals s'estan contraient i acabaran per desaparèixer. No.

0: veure, aquesta cançó, Penny Lane, no sé si diu gaire amb això que has explicat.
1: Estàs segura? Te dic Penny Lane? No, perdó, perdoneu.
0: No, Maria Antònia, almenys hem de tornar a tirar l'indicatiu de que no m'has fet responsable de les teves declaracions.
1: Tens tota la raó. Va, vinga, anem al novembre del 1967. Bàsicament, una epidèmia de coro va assolar Singapur durant 10 dies, perquè inicialment els diaris van informar que algunes persones havien desenvolupat coro després de menjar carn de porc. Clar, els hospitals van col·lapsar de cop, centenars d'homes estaven aterrits i els arxius oficials diuen que només en un dia un hospital va rebre 97 pacients en estat de pànic, que bàsicament els seus genitals els estaven contraient i desapareixerien.
0: Perquè no me sorprèn. A veure, com atures una cosa així quan milers de persones, en aquest cas homes, pateixen per la seva figurada masculinitat, el símbol de la masculinitat?
1: Exacte. Com ho fa? I mira, amb autoritat. El govern de Singapur i el Col·legi de Metges van haver de fer comunicats nacionals per tant televisió com per ràdio explicant que anatòmicament allò era impossible, que es cora, és com un mite, és com una... com dir-ho, una superstició social, que és impossible que això te passi i molt menys per menjar carn de porc. I per tant no hi havia cap malaltia real possible que estiguin sentint d'aquestes persones.
2: Home, si ara les notícies comencen a sortir que hi ha una síndrome del cororo que es digui que això genera, fa que els teus genitals a qualsevol que es redueixin fins al punt de desaparèixer, crec que també col·lapsarien urgències.
0: Tu hi aniries a l'hospital, Xavi.
2: Jo, clar, jo primer, jo aniries primer.
1: Clar, era, mira, podem anar a un cas molt més modern i, si voleu, més a prop de casa nostra, per així ja deixar clar que la histèria col·lectiva passa per tot el món, i podem partir a Portugal. I anem a l'any 2006. Avui vull xerrar ara, ja finalment, del fenomen dels morangos com a sucar. Deixar entrar
0: canto azul i down. Maduixes de sucre, eh? O maduixes amb sucre, millor dit. O sigui, mos estàs dient que això és 100% real? D'on ha estat aquesta informació? Perquè no sé si ara mos contaràs una fake news.
1: Tota aquesta secció sona bastant fake news.
2: Això t'anava a dir. Estàs segura que estàs revisant les fonts i contrastant la informació?
1: O sigui, t'ho juro que jo a Wikipedia, quan posa un numeret, clica i llegeix la font. En tot cas, demana el cas de morangos com a sucar, que bàsicament és el nom d'una sèrie de televisió juvenil, un tipus de telenovela que s'ha fet superfamós a Portugal. I clar, quan vaig començar a investigar vaig dir, això m'està prenent el pèl, però, com he dit, anem a la Wikipedia en anglès i surt tot el que jo us estic explicant. El que va passar, bàsicament, va ser de cop i volta més de 300 estudiants de 14 escoles diferents van començar a tenir dificultats per respirar, taques a la pell i marejos terribles.
2: És un brot de meningitis o qualque intoxicació en el menjador?
1: Clar, això ho pensaven tots. El pànic va ser tan real que algunes escoles van haver de tancar. Però clar, l'Institut Nacional d'Emergències Mèdiques de Portugal varen fer moltes proves, varen analitzar això, l'aigua, el menjar de les cantines, la qualitat de l'aire, i no trobaven res. Tot estava net, no hi havia cap indici de ni rastre de virus ni de bactèria real.
3: Però llavors qui va ser espavilat que va dir aquí passa una altra cosa?
1: I doncs mira, van ser precisament els mateixos pediatres i psicòlegs dels hospitals, amb declaracions tenim del doctor Nelson Pereira, que era en aquell moment el director de cinema que ho va com coordinar tot, i se'n van donar compte que tots els nens arribaven a urgències i alguns de poblacions molt diferents entre si, però que descrivien exactament la mateixa llista de símptomes que havia tingut un protagonista de la sèrie en un episodi que fa molt poc que havien emès. Llavors, els virus que havia sortit per la televisió estava atacant a la vida real.
0: Ells se varen pensar que el virus havia traspassat la pantalla.
1: O sigui, no és tant això, sinó que el cervell, clar, ara farem una miqueta d'espoiler amb tot el que estava passant, però és que bàsicament era finals de maig. Els estudiants tenien molt d'estrès, llavors la teoria que se va fer és que, clar, de debades varen com generar una resposta física, la pell és superpsicològica. Llavors, clar, va ser com que més se van, per, com de qualque manera, somatitzar l'estrès que tenien inconscientment se varen inspirar en la sèrie que tothom estava veient.
0: Ai, per favor.
1: Llavors, bàsicament, les notícies d'en que hi havia un virus supergran a l'escola i va ser una bomba mediàtica de a Portugal hi ha una pandèmia i no era així. Simplement eren estudiants estressats que miraven la mateixa telenovela i se varen inspirar amb això.
2: Clar, i després la premsa hi va posar cuerada i ho va escampar arreu.
1: Exacte, diaris internacionals, de fet, tota aquesta informació, hi havia com un article de la BBC, tot això va fer molt de ressò per la particularitat que havia estat, no? Però sabeu el que és més curiós? Que això, clar, aquesta paranoia col·lectiva de seguir estant xerrant, no només els hi passen als éssers humans, perquè per acabar aquest viatge anem al Regne Unit i ja no xerrarem de persones histèriques, sinó de cisteri de ses uves.
0: Ara me diràs que les ovelles també tenen mal pel cap, a Maria Antònia. És que les ovelles fan una pinta una mica de boges.
1: És que són terrorífiques. A més, aquestes ovelles, les que estan xerrant avui, o us donen notícia, se va dir el gran pànic de les ovelles i va ser una nit del 3 de novembre del 1888 que bàsicament desenes de milers d'ovelles van entrar en pànic de manera simultània i en una àrea de 500 quilòmetres quadrats, de cop i volta van començar a rompre tanques, fugir, i se van com desplaçar massivament totes aquestes uves. I clar, els pagesos el l'endemà van trobar tot destrossat i van dir, però què ha passat aquí?
0: Ai, avui vespre somiaré amb això, eh?
3: No comptaràs uves.
0: No.
3: Aquest vespre. En tot cas, que ho va causar això? Un llop, un tro...
1: Clar, aquest és el misteri. No hi havia cap tempesta recintada, no res. Clar, el científic conclou que és un cas de pur pànic col·lectiu i bàsicament és vera, com deia abans, que les uves estan una mica tronades. Per això s'assusten en qualsevol cosa i, clar, mos està dient que precisament la natura de la uva és el que li fa tan susceptible a tenir com aquesta cosa de contagiar la seva por, que són bastant assustadistes en efecte domino.
0: Bé, Maria Antònia, jo...
1: poc contagiada.
0: Jo crec que és el moment de que tu m'has contat la teva anècdota avui.
1: Sí, vos ho contaré perquè jo no vaig participar, sinó que vaig crear histèria col·lectiva.

0: A veure, Maria Antònia, com us explicaràs avui? Quina anècdota personal.
1: Era en l'estiu i estàvem tota la meva família a una casa de fora a Vila i es va arribar un caminet que mos duia fins a Cas Concos. I els meus cosins i jo mos el sabíem i era molt comú anar i tornar. Podríem dir com a molt 40 minuts caminant, com a moltíssim. Jo hi vaig anar amb el meu germà gran i pot ser que mitjan camí me vaig cansar i li vaig dir, tornaré cap a casa. Clar, i anava amb bicicleta i m'ha dit, ja t'agafaré. Clar, jo duia xancles, record que una se me va rompre, no duia lentilles ni mòbil i és vera que pot ser a vegades soc lleugerament empanada. La qüestió és que m'haig equivocat de camí tornant, després m'ho he repensat, vaig decidir acabar anant a Cas Concos i després vaig dirigir-me a tornar a veure que no m'havia trobat amb el meu germà. Paral·lelament, el meu germà havia tornat a sa casa i havia dit, no, Maria Antònia, no ha tornat. I clar, totes ses ties, en broma, dient, clar que no. I el meu germà, no, en sèrio, no és aquí. Pànic col·lectiu, com podia ser que no hagués tornat? Van cercar per tota sa casa, mo mare conta que s'ha posat els nens i va pensar, quina foto haurem de posar en els cartells de ser busca, que no tenim cap que sigui actuada, que estigui en condicions o vagi pentinada. Se van dividir per cercar-me per possibles camins i cisteria era tal que nines, ja ho sabeu que ets la meva cosina, algun de vosaltres, va fer un dels moments més icònics d'aquesta emboscada, perquè davant una furgoneta blanca va cridar molt baixar cap al maleter. Maria Antònia!
0: Bueno, va ser així.
1: Va ser així, no? I no? Sí. Llavors, clar, jo he de dir que vaig tornar, no m'havia enterat absolutament de res, i de fet, vos diré, no vull donar idees, però si mai dubteu de que els vostres pares vos estimen, jo no sé com he de descriure l'abraçada que m'ha donat ma mare quan vaig arribar. I vaig pensar, què he fet? I ma mare m'ha dit, no ho tornis fent, això! I jo pensava, però què està passant?
0: És que, Maria Antònia, imagina, nosaltres pensàvem que t'havies perdut a Cas Concos, que tu no ho coneixies, i allò és enorme per des camins inhòspits, que no passa ni ningú, me'n vas fer passar una penada. Vas crear histèria col·lectiva.
1: Però, Inés, no trobes que és més guapo dir que en lloc de que vos va moure la histèria, vos va moure l'amor?
0: Home, això per descomptat.
1: Era això. Me quedo amb això, jo.
0: Vosaltres teniu qualque cas, Jordi, Xavi, d'histèria col·lectiva que ja heu participat?
2: No.
0: Ja puc dir, és d'una Maria Antònia perduda.
2: Jordi?
3: Ara no me ve.
0: I ja te'n diré un. El paper de vàter durant la pandèmia. Ah, que sí, Maria Antònia?
1: Uau, brutal.
0: Maria Antònia, mira, moltes gràcies. Que tinguis bona setmana.
1: Gràcies a vosaltres. Molt bé de setmana aquí, eh? Bé, mos escoltam, perdoneu.
0: Exacte, connectam amb tu cada setmana. Gràcies, Maria Antònia, una ferrada forta.
1: Una ferrada.
0: I ara tot una tornant. Fem una aturada pel butlletí informatiu i serem aquí amb avui en Coent, bastant divertit i interessant.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Aquest dimarts esperam intervals de núvols que poden deixar ruixats ocasionals i dispersos. Això sí, a partir de l'hora baixa podrien ser localment forts i anar acompanyats de tempesta. També s'esperen possibles boires matinals i les temperatures tindran pocs canvis. Les famílies de 16 habitatges de l'edifici de la barriada de Fonés de Palma, que ahir a baixa es va esfonsar, han hagut de passar el vespre fora de casa seva. Avui els tècnics avaluaran l'estat de l'edifici per valorar si poden tornar. Fins que es resolgui la situació, Serveis Socials ha ofert una alternativa a aquells que no puguin anar a casa d'un familiar. Així explicava els fets en Domingo, un dels veïnats.
2: He fet un esclec, no sé, un soroll molt fort, molt fort,
3: sense
2: molt fort.
3: Sense voler forat, que diguem.
2: Sense voler forat. Però la meva filla li ha donat, no ho sé, ha mirat cap al sostre i ha vist que cruixia. I entonces, pues, diu, papa, és el techo, i hem apretat tots a córrer.
1: I tres menors d'edat han estat detinguts per presumptament agredir sexualment i de manera conjunta una companya de classe, una jove de 16 anys. La víctima és l'exparella d'un dels adolescents arrestats. Els fets, que s'han conegut arran d'una denúncia presentada setmanes després, van ocórrer a finals de març al domicili de la víctima a Palma. Segons la investigació, els tres adolescents van anar a casa de la jove amb excusa de parlar-li. Una vegada allà es van tancar sense permís en una habitació i quan ella va entrar per demanar-los que en sortissin, la van llançar al llit. Dos d'ells la van immobilitzar mentre que un tercer, que era precisament l'exparella de la menor, l'agredia sexualment amb tocaments a les parts íntimes. I desenes de persones s'han concentrat a Formentera en suport a la víctima d'una agressió homòfoba. Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte a Sant Ferran i la víctima continua ingressada per un traumatisme cranioencefàlic. Regina Mayans.
4: Tot i que la concentració es va convocar en qüestió d'hores, més de mig centenar de persones es van reunir a la plaça de la Constitució de Sant Francesc amb banderes LGTBI i pancartes amb lemes com Justícia per en Tomàs, per mostrar el seu rebuig a actes de violència com aquest.
5: Clar exemple de que la societat formenterenca se posiciona sempre en contra de qualsevol acte de violència.
6: I és una violència gratuïta d'odi.
7: Però en què, sobretot, que es faci justícia.
4: La víctima d'aquesta agressió continua ingressada a la Policlínica del Roser per traumatisme cranioencefàlic. Els fets tingueren lloc a Sant Ferran la matinada de dissabte mentre la víctima es feia una fotografia davant un cartell d'una obra de teatre de caire LGTBI. Un vehicle el va intentar embestir, després els ocupants baixaren del cotxe i començaren a pallissar-lo amb consignes homofòbiques.
1: Ja ha finalitzat la declaració de José Luis Ábalos davant del Suprem i un dels punts centrals que té relació amb la trama del cas a les Balears ha estat tot allò que fa referència a l'empresa Soluciones de Gestión. Ha dit que no coneixia l'oferta de l'empresa de l'entramat i s'ha desvinculat de qualsevol contractació, assegurant que va correspondre a la Secretaria d'Estat de Transports, concretament al secretari Jesús Manuel Gómez.
8: Estaven en plenitud de su competencia y de su responsabilidad. Es el órgano de contratación. Yo doy una orden política. Por eso también me extrañó mucho que la supuesta llamada mal auditoría del Ministerio de Transportes se pongan a juzgar una decisión política. Porque entiendo que pueden valorar todas las demás, pero la política no.
1: Així arribam a les 6 i 4 minuts. D'aquí una hora, a partir de les 7, ampliam aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Barça, tan segona hora de Xiu Xiu amb en Joan Jiménez en el control tècnic i ja sabeu que avui, un dia com avui, toca posar-nos...
1: Coent, coent.
0: I avui, a coent, coent...
2: La conversa temuda, sexe, mares, pares i fills.
1: Ah!

0: Divertida.
1: Sí, però curiosament, segons un estudi acabat de publicar a la Universitat de les Illes Balears, començar les converses sobre sexe amb els joves és una tasca de les mares. Així ho han declarat 457 joves universitaris que associen la figura de la mare amb més confiança per gestionar situacions sexuals i qui més en parla són les dones amb les mares. L'estudi també anima a les famílies, ja que assegura que els fills i filles que parlen de sexe amb les mares se senten més capaces de posar límits, de prendre decisions, d'expressar desitjos o de sentir-se més segures. Tampoc oblida que encetar aquesta conversa suposa una càrrega mental per qui n'és responsable, és a dir, la mare, que gestiona dubtes, preveu riscos i acompanya emocionalment.
0: Dubtes, per cert, que no només tenen els fills.
1: Exacte. Per exemple, dubtes. En quin punt han de deixar els pares i mares que els fills duguin parelles a casa, a dormir, que estiguin tots sols a l'habitació, o optant pel pacte de silenci? Tothom sap què passa, però ningú diu res. Segons dades de la Fundació Fat Juventut, el 40% de les famílies espanyoles no han parlat mai, o gairebé mai, d'educació sexual amb els seus fills.

0: Mahou Meló, avui ha avançat tard,
1: sí.
0: Eh?
1: Així
0: meva.
1: És.
0: Bé, i tanta sort que nosaltres, que encara no som pares ni mares, no podem parlar d'ofici, i per això ha vengut na Quica Nicolau. Quica, benvinguda, xiu-xiu.
2: Hola, bones, com estàs?
0: Molt bé, molt bé. Quica, tu ets oient del nostre programa, també.
2: Sí, senyor, sí, sí, sí, escolt.
0: Estem supercontents de tenir-te aquí, t'ho agraïm.
2: Gràcies.
0: Quica, tu ets mare de dues filles.
2: Dues, sí.
0: De quant anys tenen?
2: Una en té 29 i l'altra 25.
0: Molt bé, o sigui que ja són
2: que ja,
0: grans.
2: Ja, això, sí, ja 20, està.
0: Bé, molt bé. 29 i 25, molt bé. I tu quant anys tens, si t'ho poden demanar?
2: Sí, 62.
0: 62, ho dic per ubicar les generacions, sí, que això és important en aquest
2: també
0: tema.
2: Sí,
0: clar, des de que són adolescents, amb les dues filles, ha xerrat de gent que els hi agradava, que si nòvies, nòvies, coses així, no de sexe, sinó de coses que anaven passant.
2: Ah, de nòvies sí que m'enxerraven.
0: Sí,
2: sí, sí, elles. Sí, elles sí que m'enxerraven. Sobretot la petita, la que més m'enxerrava. La gran no m'enxerrava tant, el més tímida, el millor, però la gran sí. Uh-huh. I també arribava un moment que també m'incomodava tant d'aquest xerrament, eh?
0: Sí.
2: Sí, sí, sí.
1: És que, perquè... clar, pareix que és fàcil, és molt complicat pels fills, però els pares també...
2: És que a veure que també llavors t'arriba a incomodar tant de contar-me tot exactament. Això. Són ta mare, no la teva amiga.
0: Ja.
2: Va, a coses que van més que els contis en els amics.
0: Sí. Però això també bueno. Demostrava una molt bona confiança de la teva filla petita cap
2: sí,
0: a tu.
2: Això sí que també és vera.
0: Però i com creus que la vares aconseguir aquesta confiança? Va ser natural o...?
2: És natural, eh? És natural. Perquè ella també és com més oberta, jo també, i clar, i les dues coincidíem amb això.
0: I en sa gran sí que és vera que ja no...
2: És més tímida.
0: No n'ha xerrat gaire d'aquestes coses.
2: No me'n xerrava tant.
0: I qualque vegada t'has perquè... tu intentat apropar per saber, veure mem que passava pel cap, no. Quan era més jove, ara ja?
2: Ara ja no, però jo crec que és perquè també és qüestió de caràcter. Ella és més tancada, més...
0: Més introvertida, sí, potser.
2: Sí, mm-hmm. I no en xerrava d'això, no me'n comptava massa.
0: Clar, perquè no és el mateix xerrar d'amor i respecte de que com i on fer l'amor, que diguéssim. És a dir, no és el mateix xerrar de qualcú m'agrada, no m'agrada, no sé què, però ja de situacions que són més explícites.
2: Sí.
0: No sé si, per exemple, sa filla petita t'ha xerrat d'aquestes coses.
2: No, d'això no me'n xerra.
0: No.
2: No.
0: I tu com a mare t'has, no ho sé,
2: ai, no
0: intentat
2: sé.
0: Interessar més que res per... O no n'has sabut, tal vegada.
2: Tal vegada...
0: És complicat, és complicat.

0: sí,
1: veritat.
0: Jo crec que de tal vegada és que no n'he sabut i crec que això també, no ho sé, crec que ho fan més cap a... ho demanen més a l'altra gent.
1: Gent que tinguin altres confiances.
0: Sí, sí. A la millor ho demanen més a les amigues.
1: Exacte.
0: Que no una mare, cosa que no haurien de fer. Però va, però igual també en el fill també els incomoda el veure de demanar a les mares.
2: A les escoles, hi ha ses... tallers d'educació sexual, per exemple.
0: Bueno, però jo no crec... Les meves filles ja tenen una edat, a la millor ara sí que ho fan en això d'aquest taller. Mm. Però de luego no, tenien medi, que era una assignatura que tenia medi. I a la millor xerraven un pot d'això, llavors.
1: Clar, perquè és complicat, o sigui, crea situacions, a lo millor una mica d'empagaïr, una mica incòmodo.
0: Sí, que ho és.
1: No és vera.
0: Sí, jo troc que sí.
2: Per exemple, no sé si, ara tota manera, com a mare, no sé, jo, com a fill m'ha passat que comparteixen el sofà amb ton pare, ta mare, veus una pel·lícula, i de cop i volta apareix a la pel·lícula una escena pujada d'un pot de to. I notes com
1: és
2: un poquet de nervis. No, una pesada que no passi. Surten coses més explícites que hi cau, no? Hi ha un pot de nervis. No sé com ho has viscut, tu. No.
1: És d'aquestes que canvies canal.
0: No, l'han canviat en el canal, eh? No,
2: però comença a xerrar, jo què sé, ja. Però... mira el mòbil.
3: Sí, perquè... clar, perquè...
0: te fas un poc el loquis.
3: Perquè dius, no, Sandro, tampoc me quedaré mirant la televisió, perquè llavors es pareixeré també que això m'agrada.
2: Ha fet bon dia avui, eh?
3: Que vas?
0: Però no mos ha incomodat, tampoc, eh?
1: No, bé, i tal, potser és per això que la teva filla petita en aquest cas sí que se va obrir a contar-te aquestes coses, però, Xavi, tu què te passava, no?
2: No, home, puntualment, és a dir,
0: sí,
2: notes que hi ha un poc de tensió a l'ambient, ja. Però
1: en Jordi, en Jordi ho ha dit...
3: sí, no, ja m'ha passat. Sí,
1: has dit, no m'ho quedaré mirant, clar, perquè no se pensin...
3: No miraré mon pare i mon mare, però tampoc me quedaré mirant el televisor. Treus el mòbil.
1: Però que s'han d'anar a pensar.
2: Naturalitzar-ho en el 100%.
0: Tu pot deixar
2: que vas. O tu, Inés, que teves això és supernatural.
1: No, sempre s'ha canviat de canal.
2: S'ha canviat directament de canal.
0: Sí, no m'ho puc
1: molt
0: creure.
1: Immediatament, jo crec que sí.
0: Sí.
2: Dos rombos.
3: Jo sempre me passa que estic mirant la sèrie tot sol i quan qualcú baixa la sala, bé s'accent.
2: Això era un clàssic. I ja, i si intueixes que és possible que arribi un punt en què surti el que et sents explícita, tu eres d'això, eh? I ja quan...
1: Això, a lo millor, quan vivia amb un pare i mon mare, si mirava qualque pel·lícula o això, baixava el volumen.
2: Clar.
1: Perquè, clar, no se pensi en una altra cosa.
2: Sí,
1: però només mirava una pel·lícula. No
2: però si te pleguen, ja seràs més, com a més culpable. M'entens?
1: Però culpable de què, a la vegada?
2: Clar, de res.
1: Bé.
2: Això és, però veus, totes aquestes, aquestes rialles que tenim són rialles de tensió, de que en qualsevol moment hem viscut moments incòmodes.
0: Bé, una cosa que m'incomodava molt, que me posava un poc nerviosa. La petita sempre va anar sempre en els escoltes, i clar, que fan els escoltes? Se n'anaven de campament i tal. I sempre, quan... I llavors tornava, ai, mama! I me contava tot això, mama, hem tingut un fred, hem hagut de fer un sàndwich amb ell, amb Pepi. I ai, Déu meu!
2: I tu deies, però de què era el sàndwich?
0: Però
2: està
0: així, tot.
1: Ai, per favor.
0: Ben aferrador.
1: I tu no sabies.
0: I jo, ai, Déu meu! Però no, jo...
1: Era
0: innocent,
1: clar, tu,
0: sí.
1: Era innocent,
0: però jo,
1: sí.
0: Tu tens el mal pensament, però,
1: exacte.
0: Ella, però ella no, ella com que t'ho contava tant així.
2: I que també, Quica, jo crec que amb els pares també hi ha qualque moment de dol. Com a pares en què els vostres fills ja se fan grans, a passar un...
0: Sí, te sap un greu. Això és meu, mare, que te sap greu.
2: Tantems que finalment sí, que es fan grans.
1: Però t'expliquen altres coses quan se tornen grans, no és vera?
0: Sí, també és vera. Jo espero que si tenen un problema...
1: Estic segura que
0: si tenen una mala parella o qualque cosa, espero que això és el que preocupa més.
1: Segur que sí. És que, de fet, aquest estudi que hem llegit explica que són els fills que confien més en ses mares, més que en els pares, sovint, per tenir aquest tipus de converses. Tu creus que és així?
0: Sí, perquè en son pare més serio que una patata. Que no li pot... No. A son pare...
1: Clar, és qui sigui més natural, al final.
0: Sí,
1: sigui
0: clar,
1: son pare o sa mare.
0: Son pare, s'ha congelat. Que li digui, he fet un sàndwich. Pita i amb aquell altre. Son pare, igual li diu, men.
1: Ja, sí, sí. És més difícil. Sí, és qüestió de naturalitat. I t'ha suposat, bé, t'ho has dit, una càrrega mental, perquè no sé si has tingut tu dubtes de... Ai, a veure si me demanen qualque vegada una cosa que jo no sé contestar.
0: No, no ho sé, no havia pensat en això, jo. No. Supos que bé, i doncs, si m'ho demanen, intentaré contestar. No
2: sé. Bé, avui en dia en ChatGPT...
0: També tens raó. També ara ja tot està contestat.
1: I Quico, i jo ara t'ho demanaré a tu, l'experiència com a filla. No sé si te'n recordes.
0: No,
1: has dit que tens 62 anys.
0: No, mai vaig xerrar.
1: Generacionalment no se'n xerrava d'aquestes coses.
0: No, que va. Que va. No se'n xerrava gent, ni pot, ni molt, ni gens,
1: però... Simplement una s'acercava a sa vida, una s'acercava a sa vida, i quan coneixia qualcú ja ho veurem.
0: Ja ho veurem. No? Era més a l'azar això, veurem què passava aquí.
3: Sí, perquè tampoc, o sigui, ni a casa, ni a internet, ni res, vull dir que ara també tens accés.
0: Ni a casa, ni a l'escola tampoc, Bé, jo també fes que vaig anar a escola de petits amb monges, llavors ja...
1: És que la gran majoria, potser, també van anar a escola...
0: Amb monges, i això, que dius? No, ni se'n podria xerrar.
1: És que, de fet, tenim un oient d'un altre testimoni que mos explica precisament una mica això mateix. Escolta l'anècdota d'Anna Margalida.
4: A la meva generació tot estava mal fet. Que ara ho veig i és un desastre, perquè és el que mos varen perdre de joves. Bueno, tot estava mal fet i... Sobretot, també mon pare i mon mare, nosaltres érem molts, i jo era de ser grans i tenien tanta por que no quedés embarassada que, bueno, res, un desastre. Com a anècdota, vos contaré que jo tenia des 16 anys i feien ser verbenes de Bunyola. Total, que jo anava a escola a Soia, i havien de venir gent de Soia, havien de venir gent de DEA, bueno, és que anàvem a escola junts, i jo, està aquí, no arribava ningú, i mon pare i mon mare, ni corto ni perezosos, que diuen... A les 12 m'havien de venir a cercar. Per tant, mirem una verbena a les 12. Total, que amb això vaig veure, de ben a les 12, vaig veure un jove de DEA que venia a escola amb jo, superbé, i clar, me'l van donar dues besades, només faltaria, però dues besades de saludo. I ma mare me diu, troque molt ligera, pas endavant. Ja me tenia una Margalida de 16 anys, cap a casa nostra, mon pare i ma mare, i això, per donar dues besades de salutació. I bueno, i se bus, va ser que aquest jove, que era un cachondo i tal, tot el curs, com me ve, Margalida passant endavant. Vull dir, ho he passat un poc malament. Però bueno, això, sí, no, en aquell moment, tot el que era 16, era un desastre. Perquè també ara que els anys han passat els anys, i pens un poc, el que ens van perdre. Vull dir, és el més guapo és quan tens jove, quan tens la líbido, quan tens química, quan tens tot, és un disfrut. I bueno, he estat atents, però m'ho he perdut molta cosa. Així que disfrutau els joves. Oh,

0: como un niño, por favor.
1: Bé, doncs, Margalida, que explicava que en aquells anys son pare i sa mare se van escandalitzar una mica perquè va fer dues besades de saludo, de salutació a un company d'institut, d'escola. Eren així els temps, eh, Quico?
2: Era així, totalment. I això és el que ha dit ella, si se quedaves embarassada, de fadrina.
1: Era sa por, no?
2: Era una por. Jo, és que bé, molt van criar així, amb aquesta por.
3: Hi havia molt més, també, moltes falses creences, que, per exemple, si feies una besada a un home podies quedar embarassada, coses així, bé, no?
1: No ho sé, jo crec que era que no sé si eren falses creences o allò que transmetien, també.
3: També amb falses creences que se generen per molt de sa por i que, clar, quan,
1: sí, dia por.
3: En una educació sexual la gent se pot arribar a creure.
1: Hi havia por i repressió,
2: sí,
1: no?
2: Sí. Aquestes coses prohibidíssimes.
3: Clar.
2: Però jo crec que això també és el que passava, que també hi ha moltes vegades llavors pitjor. Com més prohibeixen llavors...
1: Exacte.
2: Més ganes tens de provar-ho.
1: Exacte. Sí. Després en xerrarem, de com a pares o mares, si posam límits, si no, si deixam venir a ca nostra o no. Perquè els temps han canviat tant com pensam. Perquè ara no teníem el testimoni d'Anna Margalida, teu, Quica, que sou generacionalment nines de 60. No sé si ara ha canviat tant com us pensam.
2: Sí que ha canviat, Sí que ha canviat moltes coses. Antes, bé, abans...
1: A l'hora de xerrar, però, de xerrar-ne.
2: A l'hora de xerrar-ne, a la millor no.
1: A la millor no, eh?
2: A la millor no, també mos ho fan creure.
4: Però a la millor se xerra més de prevenció, no? Per aquesta por que hi pugui un embaràs, i abans era no ho facis i ja està, no?
1: Sí, però a vegades xerran dels riscos i no xerran dels desig, per exemple. O de... Sí. No?
2: Perquè el desig devia ser el mateix, no canvia.
1: El desig no ha canviat.
2: No ha canviat. Els desitjos devien ser els mateixos, ara que els d'abans. Però va, com que te feien creure això, quina por.
1: Jo ho dic perquè hem rebut un altre àudio d'una lota que és molt jove i que sembla que també hi va allà una cortina de fum. Escolteu què li va passar a ella.
5: Idò, jo crec que la situació que mai podré superar de la vergonya que vaig passar va ser un estiu quan vaig anar de viatge amb un lloc que vaig tenir a veure la meva família i res, mos van despertar de matí i estàvem contents i no hi havia ni llençols, ni pijames, ni res. I, bueno, va entrar la meva padrina i la meva tieta a despertar-nos i mos van trobar, bueno, com mos van trobar. I, clar, òbviament, després havíem d'anar a berenar i va ser, pues, un berenar totalment en silenci. Ningú va dir res.
3: El silenci és que ho diuen tot, eh?
1: T'imagines, Quico?
2: Sí.
1: Veus? Pacte de silenci, eh?
2: Pacte de silenci, i tant. Sí, però també és una llàstima, no? Perquè, bé, era la seva tia.
1: Era la cadena i la tia,
3: tampoc. Entre poc i massa, la mesura passa. Exacte. Tampoc li dirà, nen, com ha anat això?
2: també tens raó. Però també un pacte de silenci no em portava a xerrar d'això, que hauria pogut xerrar d'una altra
4: cosa. Exacte, fa un bon dia.
2: O si vols un croissant.
4: Demà plou.
3: Ha de recuperar forces, clar.
2: No un pacte de silenci, tampoc, total.
1: Exacte. Naturalitat. Jo veig que en Quica és molt partidària de la naturalitat, sí. De si surt, si no, sí. I bé. Perquè ara ve una cosa, tu te'n recordes quan les teves filles, Quica, eren adolescents, te'n recordes?
2: Sí que me'n recordo, sí.
1: No fa tant, tampoc.
2: No,
1: una
2: no fa tant.
1: Dic, una en té 25, l'altra 29. I els hi has deixat dur parelles, que quedessin a dormir...
2: Només m'he anat a dir la petita de parella.
1: Una, però.
2: Una només, sí.
1: No, cosa
2: de... No deuen ser molt festejadores.
1: I passaves pena de que quedés a dormir per amb ella.
2: I també te farà el que voldrà. Tanmateix, si no ho fa aquí, ho farà ja de sa, i que merdona.
1: Tu vas donar permís perquè... Bé,
2: I què havia de fer? És que no... És que, i què he de fer? Creer-li... No, renyar-la, no, perquè, total, que merdona. Tanmateix se n'anirà, tanmateix em va anar a estudiar fora i tanmateix feia el que volia. ho faci darrere o davant. També. Si més que ho faci davant.
1: Això diuen molts, i és que, per exemple, Xavi, hem investigat.
3: Sí, hem investigat i, bueno, ara vos explicarem un article del diari Ara Criatures, recullis testimoni d'en Helena, que, mem, el pas següent diu que ha estat no només parlar-ne, sinó també obrir la porta de casa seva i de les habitacions dels seus fills. Això diu en Helena, que quan les pares dels meus fills venen, fan el mateix que farien si no hi fossin. És a dir, sopen plegats, miren la televisió, i quan se n'han d'anar a dormir, cada parell se'n van a la seva habitació. I clar, aquesta nova manera d'entendre la sexualitat dins la família també ha transformat els espais domèstics. La habitació ja no és només un lloc on se va a dormir, sinó que és també un espai on se fa vida social, on s'estudia, on s'està amb els amics i on concretament també se poden rebre les parelles. Això ho assenyala l'antropòloga. I després a casa d'en Helena se concreta en normes molt clares. Abans d'entrar a qualsevol habitació sempre s'ha de tocar la porta, d'acord? I normalment els meus fills diu, deixen la porta mig oberta també quan dormen en la seva parella. És a dir, perquè tothom sàpiga què està passant allà mateix. Però, bueno, toquen sempre abans d'entrar, de la mateixa manera, iguals que els seus fills també ho fan amb ella, estigui tota sola o acompanyada.
1: Mm-hmm. Bàsicament, respecte mutu,
2: respecte,
1: no?
2: Respecte, jo ho trobo, que respecte mutu. Mm-hmm. Tampoc no... no ho sé, és que... Aquell, és incòmode per ell si estàs en una casa també petit i tot això, vull dir... Mm. Jo crec que a més es quedaven dormint i viuen i convivint tot... plegat, no? Mm-hmm.
1: També... Sí, i també ajuda a la confiança, que tu dipositis confiança amb els teus fills. Creus que si haguessis tingut fills homes seria diferent, Quica?
2: Sí, els homes són diferents.
1: O haguessis actuat diferent, tu?
2: Els nins són diferents.
1: Mm-hmm. Haguessis a lo millor xerrat més amb ells.
2: A lo millor ell hagués xerrat més amb son pare, no? Mm-hmm. No ho sé. En Xavi
3: Cunha. Ja, acabes sí,
2: jo.
1: En Jordi, en Xavi.
2: En Jordi,
1: que... No ara no us heu d'empagueir de xerrar d'això amb nosaltres.
4: Jo, sincerament, no he xerrat mai amb un pare i mon mare d'aquest tema. O sigui, no he tingut
1: bé,
4: la conversa.
1: Bé, són testimonis que mos ajuden a... A corroborar l'estadística.
2: Han de dir la veritat.
1: Que
2: no
1: recorden...
2: n'han xerrat mai.
1: Exacte, no. Que l'estadística...
2: Jo crec que molta de gent que no n'ha xerrat mai.
1: Bé, és que els números ho diuen, ho tenc aquí, el 40%, pràcticament la meitat, de les famílies espanyoles no han xerrat mai, o gairebé mai, de sexe amb els seus fills. Això són les... Mm-hmm. Bé, les dades, i també nosaltres hem rigut una mica.
3: Sí, home, si n'hem de fer un poc,
1: home, a més
3: hem
1: anat de l'estil del canvi de canal, no canvi. Quan surt una... Clar, és incòmode, no?
3: Sí, men, sí, però jo crec que a mesura que avançarem com a societat també aquest tema se naturalitzen de cada vegada més. I, bueno, en qualsevol cas, ningú negarà que els joves d'avui en dia cada vegada saben més coses.
2: Fins sí, tot, és ben vera.
1: Exacte.
3: Joves que saben més que fins i tot son pare i sa mare, en qualsevol moment.
2: Sí. I que... segur que sí.
1: I que hem de recordar que no és fàcil ser pare o mare, ni tampoc fill.
3: Exactament.
1: Adolescent. Que...
3: perquè a vegades els pares també vos diré aquí que se vos posa una responsabilitat i vosaltres sou pares també per primera vegada en la vostra vida, m'entens?
2: Sí.
3: Si vulguis o no, és una
2: no
3: responsabilitat
2: que tenia. No a carnet, com has de conduir.
3: Sí, és que el meu pare no m'ha xerrat mai de sexe, bueno, és que ton no. Pare i ta mare tampoc per ventura ho tenen tan fàcil.
1: O no varen tenir l'exemple d'on agafar-ho, sí, informació, etc.
3: Ells no els hi varen xerrar, ha estat un tema tabú que seva, qualsevol cosa.
1: Sí. També són persones i humans.
3: Evidentment.
4: I el millor fill, inseguretats. I el millor on es fia o se fia una persona bastant coherent, responsable i no bon necessari, no?
1: Ho dius per tu, Jordi.
4: Jo és que soc molt coherent. No, però és vera, a vegades no és necessari. O sigui, sempre és necessari.
3: Però és que per aventura Jordi tens raó aquí. Per aventura a vegades no és necessari, però jo crec que sí que deu ser necessari,
1: que sí, que necessari.
3: Obrir les portes a la possibilitat de tenir aquesta conversa. És a dir... que pugui existir, que se pugui donar aquesta situació perquè pare i fill, o mare i fill, el que vulguis, puguin arribar a tenir aquesta conversa en qualsevol moment.
1: Jo, per sort, no tinc les respostes. Aquí plantejant preguntes.
3: Sí, sempre.
1: I ara, Quica, els oients mos demanen consell. Avui tu seràs la nostra saviesa de l'amor.
6: Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom. IB3 Ràdio és participació.
1: avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
6: El dia, per saber què passa i per què.
1: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
6: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
1: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
6: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
1: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
6: El dia, amb Marta Grau.
1: El 22% de la plantilla actual
6: de deixarà... dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
7: Comença el dia amb la informació més completa.
8: Són les 7.
7: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
8: Bon dia, matí complicat a les Balears.
7: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
8: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
7: Amb totes les veus i les reaccions.
8: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
7: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
6: Xiu, xiu. Thank you.

0: després dels coent-coent ha arribat el moment de que els oients mos facin arribar les seves consultes. Mos demanen consell. Jordi, què tenim per avui? Veurem com us han escrit.
1: Vinga, la primera diu: hola, equip de Xiu Xiu. Amem. Anem per parts. Crec que no som l'única que li ha passat. Mon pare i jo tenim per tradició veure una sèrie plegats després de sopar. Ho feim gairebé cada dia d'ençà fa 2 o 3 anys. Fa molta estona tenim pendent veure Joc de Trons i la setmana passada la varen començar. Avui, teòricament, mos toca l'episodi 5 de la primera temporada, però no sé com dir-li que no la vull veure pus amb ell. I pensareu, per què? Que té de dolent. I doncs és profundament incòmode perquè és una sèrie molt sexual i surgen d'espuada per amunt i per avall. I jo, que vol que vos digui, ho intent naturalitzar, però m'és impossible. I el pitjor de tot és que not que ell encara ho passa pitjor que jo, però no sabem com enfrontar-nos en aquesta situació.
0: Ai, no, aquesta...
1: He de dir que...
0: Ja quedem, no? Les sèries i pel·lícules.
1: He de dir que... Els hi toques episodi 5 i amb 4 episodis ja hauran vist moltes coses.
0: Tu, Jordi, l'has vist?
1: Jo l'he vist i és cada capítol. És una cosa... Sí, jo no m'esperava.
0: És molt explícita.
1: És molt explícita. Tot és cert. Però cada capítol passa en coses.
0: I da, mira, bé, tu què li diries, Quico?
2: Jo que li diria que xerrin son pare i que li digui. I que xerrin tots dos amb un men, lo que ve.
1: Sí.
2: Escovent.
3: Escolta'm un pare, molt bé.
1: Tal vegada vos fan començar Pokémon o...
2: És que si no, què farà?
0: Què li diem, mon pare? Jo això...
3: Això no me va bé.
0: Això no m'acaba d'anar bé.
1: Jo esperava una altra cosa.
2: Em posa nerviosa, sí.
1: Jo esperava cavallers, esperava guerra...
3: Exacte,
1: i m'he trobat amb una cosa que no m'ha agradat.
3: Però bé,
0: no m'acaba de fer aquesta sèrie.
3: Exacte.
2: S'ha de xerrar.
3: S'ha de xerrar, això.
2: S'ha de xerrar.
0: Sí, perquè si no, el moment incòmode s'acumularà.
2: És que si no, llavors hi ha de fer un capítol número 6. Cada dia tindrà el mateix problema.
1: Que sí, que, a més, una sèrie llarga, vull dir, que n'hi haurà. De...
2: Sí.
3: Les sèries, que més, gairebé totes les sèries així, blockbusters, tenen un pot d'escenes així.
0: Però no tan explícites, sí. Sembla ser com Joc de Trons.
3: Bé, jo no els recomano veure Eufòria, per exemple.
1: No.
3: Tampoc.
4: Jo tampoc no n'he vist.
0: No, abans de mirar aquesta oia, li poden dir que abans de mirar qualque cosa que s'asseguri, no?
3: Sí, però que no perdin aquesta tradició.
2: No, que no la perdin. Ni que en xerri.
1: Bob Esponja o... Simpsons.
0: Entrepoc i Mazda.
2: Oh, quin provís.
0: Modern Family
3: està molt bé.
1: No ho trobaràs.
3: Sí, està molt bé. Està molt, bé.
0: Molt suau, molt soft.
3: Bé, idò, que no passis pena. Ja està.
2: Sí.
3: Vale. Fora por.
2: Fora por.
0: A Doctor en Alaska.
3: També. També. Veran Azul.
0: Cuéntame.
3: Cuéntame. O que escolti xiu-xiu.
0: Alerta amb les sèries espanyoles, eh? I el cine espanyol, que és molt explícit, també.
1: Dili a Élite, no?
3: Sí, també... per exemple.
0: Exacte. Bé, xerra, naturalitza i reis sí. Junts sobre la situació. Vinga, més dubtes.
3: Va, més conxiutores. Què mos diu? Bon dia i bona hora, som en Pere i ten 23 anys.
0: Web.
3: No sé ni com ni per què, però mon pare, justament, ha aprofitat aquest cap de setmana per fer-me sa xerradeta. Ai. I escriu xerradeta entre comillat, eh? Diu, l'escena va ser la següent. Va entrar a l'habitació amb un paquetet de preservatiu.
0: Ai, per favor.
3: Primer li va caure en terra de nervis. Aquí que s'aixapa. Li van caure en terra dels nervis. I després se va armar de valor i me va intentar explicar què era jo i per què servia. Clar, recordem que en Pere té 23 anys, eh?
0: Però bé, mai... per mi que ja arriba tard.
3: Mai no havia passat tanta vergonya, mos diu. I crec que ell ho va dur pitjor que jo. Bé, he de dir que returava una mica i que de tant en tant amollava allò de... Però tot això ja ho deu saber, no? Diu, potser volia esbrinar si ja he tingut relacions. Total, que si ho sé des de fa un bon grapat d'anys. Vull dir que sí, que ja ho sap tot això. I per ventura la conversa l'hauríem hagut de tenir abans. Imagina que devia ser un checklist parental que devia tenir pendent. Però bé, ja ho diuen. Más vale tarde que nunca. Som gent fidel dels de matins, vol escolta camí la feina, gràcies pel programa.
0: Ai, quin riures, Quica. La veritat és que aquesta xerradeta famosa, que s'ha parodiat moltíssim, a vegades, bé, no importa tenir-la tan explícitament, de tocar la porta, anar amb una calceta, mira que té d'ull, mira que t'he comprat, sap per què és això?
2: No importa, ja deixen ensenyar.
0: A lo millor integraré d'una altra forma.
2: Sí, fer-ho d'una altra manera, sí. Sí.
0: Però bé, aquest oient que estigui agraït, que son pare va fer un esforç enorme. Sí, sí. Per favor.
1: És que amb 23 anys ja...
2: És que és això que tenen 23 anys.
1: Quina series d'edat?
0: Uf, això era un altre tema, Jordi. És un altre
1: 15
0: tema.
1: O 16 anys,
2: suposo. Sí.
0: Per fer la xerradeta.
1: Sí, 15 o 16.
0: Jo crec que s'ha d'anar integrant, no, Quica?
2: Sí, perquè, no ho sé, també depèn de si és nina o nina, perdoneu els homes. Però jo crec que les dones són més madures abans. I potser a una nina ja li pot dir els 14.
0: Sí, abans.
2: Van més adelantades quan són petits,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, és vera, sempre.
2: Van més adelantades.
3: Bé, quan són grans també.
0: Per això dic, per sempre.
2: No ho sé, de petits.
0: Bé, jo només d'imaginar-me aquesta escena, he passat pena per son pare.
2: Sí, jo també.
0: Aquests pares...
3: Aquests
0: pares també, que sigui un aprenentatge per ells.
3: Evidentment, és el que deia, ningú no n'és
0: naturalitzar-ho.
3: Exacte.
0: I que demana de consell...
3: No, jo crec que ho volia compartir, ja està.
2: Només volia dir-ho.
0: Molt bona anècdota, la veritat. Vinga, fins a darrere.
3: Va, de reconciutori. Diu així: bon vespre, tenc 21 anys i unes ganes loques de partir a casa meva. Però així com estan ses coses, és evident que me queden molts anys de continuar vivint amb els meus pares. Bé, vos ho explic. Quan el meu al·lot queda a dormir, mon pare sempre li prepara el llit. I quan dic que li prepara el llit, el que fa és que li tira un matalàs enmig de sa sala d'estar i res pus. Ni coixí, ni flaçades, ni res. És una manera de dir... A casa meva, no. Bueno, a mitjanit ves a la meva habitació, el meu al·lot, i dormim junts. Mon pare no ho sap, però me fa ràbia haver-me d'amagar. Què li dic? Li dic o no? Per favor, a qui m'ho estigui escoltant, posau remei en el tema de l'habitatge que vull partir de casa meva.
0: Per favor, la qüestió dels habitatges s'ha d'arreglar bàsicament per això.
1: Sí.
0: És a dir, per favor, ja ni, no, ja ni qüestió de preus ni res, qüestió d'intimitat. Eh, Quico?
2: És ben cert, és el habitatge.
0: El consell li hauríem de donar a son pare, no? Que no faci aquestes coses tan lletges.
2: I son pare que se pensa que no...
0: Exacte.
2: És que...
0: Jo crec que ho sap i opto per pacte de silenci.
2: Passa tu, pobre nen.
3: Però bueno, el matalàs enmig de la sala també.
1: També és un vespre d'hivern, aquest pobre lot.
2: També, pobre jove.
3: Pobre nin.
2: Pobre nin, si que tu ho penses. Que fareu una veu, també.
3: I no fa de coixí, fa de res.
0: No, ja queda ben clar, però jo crec que sí que xerraria amb ton pare i li diria, mira, a veure, man, tinc 21 anys té aquesta lota. Mare meva.
3: Sí, sí.
2: I el que li queda d'estar aquí, sí, perquè tal i com estan les coses,
0: sí.
2: Que posi remei ara.
0: Sí. Ai, la veritat és que en riu molt avui amb aquesta secció. Quica, espero que t'ho hagis passat molt bé.
2: Moltes gràcies
0: per haver vingut.
2: Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
0: Ja ha estat un gust. Una ferrada a les teves filles.
2: Gràcies.
0: Per a totes dues. I que bé que tinguem mares i pares disposats a xerrar,
2: sí,
0: no? I a fer-ho el millor possible.
2: Ja, ajudar també.
0: Exacte. I d'aquí, Quica Nicolau, gràcies per venir.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Tornaràs.
2: Veig si tornaré. Sí. Quan me convido?
0: Quan vos escoltes? A quina hora, normalment?
2: Jo de ve les 8:30, por ahí.
0: Des cap vespre.
2: Sí,
0: beníssim,
2: de les 8:30. I de... 8:15, això.
0: I de gràcies, sobretot.
2: No, gràcies a vosaltres.
0: Ara tot una bona anant de festa amb en Toni Jaume.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Demanau moses, cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
2: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
3: Brumels i bessons a mon pare.
4: Envieu moses notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
5: 646-93-45-01.
6: La vull dedicar a mon mare.
7: En el Coni.
8: En el meu pare.
9: A la meva padrina. Davi Cull, desbonim.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
4: Ràdio Tradicional, sí senyor.
5: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
4: A qui li dediques aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
4: Ai.
6: Això, que t'estim molt.
5: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: Feito, ja ho hem dit, ara que encara reim aquí perquè, sobretot, ara és el moment de continuar rient i anar una mica de festa.
1: Oh, jo, si m'ho dius això, Ines, no vendrem tu.
0: No, no t'animes. De festa.
1: Bueno, és que... Bé, si aniré, si hi ha una altra persona que m'ho acompanya.
0: Com, per exemple?
1: En Toni Jaume.
0: Toni Jaume Martorell, com anem?
2: A mi també em va un pot de por. Ines, la veritat, no ho tinc clar. No ho tinc clar.
0: Escolta, Toni, tens preparada la sessió d'avui? De disc jockey?
2: Evidentment, sabut que jo sempre ben preparat i xiu-xiu i ho faig de forma coral, sempre amb altres.
1: Clar que sí.
0: Nosaltres t'acompanyam encantats perquè la setmana passada vàrem anar a una festa d'aniversari de jardinet. Vàrem dir que era una festa d'aquestes de molta primavera i tot va ser gràcies a que vàrem anar a la festa d'aniversari d'un 5 vegades guanyador del Tour de França, ni més ni manco, que Miguel Indurain. Va ser molt divertit.
2: Molt bona festa va ser, sí senyor.
0: Exacte. I avui a quina festa anam?
2: I avui, estimats, anirem a la festa d'aniversari d'una persona que no és mallorquina, tampoc, d'acord? Però que és molt mediterrània, vius? Que li agrada fer bon cinema. D'aquest que te deixa un poc en la paraula en la boca. Des que li agrada causar impressió, que no té por a el que li diran. I que és, jo crec, un dels més grans. Avui anam a la festa d'aniversari d'un director i guionista italià. Ja vols imaginar per on anam?
3: Sí.
0: Jordi ho
1: sap. Jordi cinèfil.
2: Jordi cinèfil, Jordi ho sap. Avui parlam i anam a la festa d'aniversari de Paolo Sorrentino.

0: Podem estar d'acord en que és un dels més grans del cinema italià i també del cinema independent internacional. Jordi, estàs d'acord?
1: Estic d'acord, estic d'acord.
0: Gràcies, gràcies. Avui
2: home, us agrada aquesta música italiana i anar a cau un italià.
0: Evidentment, si es falta Max Zurro, d'en Adriano Celentano, con no m'agrada recordar La gran bellesa, una de les seves grans obres més aclamades, però també, per exemple, que ha fet grans pel·lícules com Estat a la mano di Dio, estan d'acord o no? Gran pel·lícula?
2: Sí.
0: Sé que l'heu vist a tots. O la sèrie de Young Pope, que també és boníssima.
2: Jo la vaig deixar de mirar,
0: sí,
2: perquè me va crear paranoia.
0: Uau, és que en Paolo...
2: Era tan boja i tan... era art, però un art d'aquest que te torna... te paranoia.
0: El que tu diguis, estimada. A veure, també hem de parlar de la seva darrera estrena, La Gràcia. Heu anat a veure-la o no, en els cinemes?
1: No, no he tingut el moment.
0: I company, vos la recomano moltíssim. Podeu anar en el Cine Ciutat, que és... I bé, vos podeu imaginar que bé, ha estat un èxit aquesta pel·lícula. També vos podeu imaginar que Paolo Sorrentino ha volgut celebrar el seu aniversari a Mallorca. No? Ah. Que s'ha de vora la mà, com no pot ser d'altra manera, i res. Així que arribam, com és habitual en el nostre ritual, aparcam, i anam cap a aquesta caseta.
2: A veure, mam.
0: Xavi, no m'has arreglat el freno de mà, eh?
3: Ah, no, és que no, l'he de dur el mecànic.
2: És que no, no, no.
3: Hem de canviar el cotxe.
0: Hem de canviar el cotxe, una de dues. Bé, hem anat en aquesta caseta que ha llogat de vora la mà amb Paolo, com no pot ser d'altra manera. Necessita estar a prop de la mà, ell. És un home mediterrani, com vos deia, vosaltres creus que aquest morer que du damunt se guanya per si tot sol? Evidentment que no, hi ha molta feina de Salarium.
1: Sí, sí, a més ha de ser casa de pel·lícula.
0: Exacte, evidentment. M'he millor dit. Bé, res, hem arribat i m'haurà obert la porta. Com no pot ser d'altra manera, du camia despitallada fins a tall de guixa, cosa que mos quadra bastant, i mos rep amb una bona abraçada estil italià. Passam, i avui també mos toca jardinet, eh? Avui, però, les vistes són increïbles, perquè gairebé estan damunt la mà, se pot dir. No? Ja m'ho imaginau un poquet a on som. Mos posam mans a l'obra i anem a cercar el primer vinil que posarem avui. Ha de ser cosa fina. Així que, si vosaltres ho trobeu correcte, podem arrencar amb Parole Parole.
4: Tu siempre igual, tu siempre igual, tu siempre igual.
5: No quisiera hablar.
4: Siempre igual.
5: Pero tú eres la frase de amor empezada y nunca terminada.
4: No cambiarás, no cambiarás, no cambiarás.
5: Tú eres mi ayer y mi hoy.
4: Nunca más.
5: Mi siempre y mi inquietud.
4: Un día que tú estás en ello, llámame tormento ya.
0: Mare meva, aquest DJ que som, no han tirat per disco per mi, aquesta versió...
2: És més clàssica.
3: Però, no, manco clàssica, però és una mina, el que passa que l'altre jo no el tinc controlat.
0: No ho sé.
3: Tu creus, Toni, Toni Jaume, que en Paolo Sorrentino mos trauria de casseva si posem aquesta versió de Parole Parole?
0: És a dir, mos pot tirar coses pel cap. Paroles pel cap, sincerament.
3: Bé, no li cobram avui, ja està.
0: Molt d'enjugada. Hem començat amb una cançoneta que havia de ser un clàssic, però...
2: I hem de demanar disculpes.
0: Bueno, una ballada que volen que sigui amable i agradable. No sé si ho aconseguirem, però ja que ho dèiem, som davant la mà, som un lloc extraordinari, sentim la remor de la mà de fons i vius que avui no hi hagi ningú que acabi fent un cafico a altes hores de la matinada. Seria... molt italià, però també molt mallorquí. No sé si vosaltres, estimats, heu fet qualque bogeria d'aquestes, tal vegada per una moda estiu? No ho sé.
2: Banyar-vos a la mà a la llum de la lluna, te refereixes?
0: Sí.
2: Home, sí, no poden negar la realitat. Clar que sí.
0: Cosa que imaginava. Xavi, tu ho has fet mai?
3: Sí, sí, qualque vegada ho hem fet, sí, sí.
0: Qualque vegada, és que té molt mariner.
2: En banyador.
0: No sé en el que la nit mos demana. Exactament. En el que la nit mos demana i mos ofereix.
3: Home, en aquesta no festa, que jo crec que seria sí. En pal. No ho sé.
0: Ah, sí. Un pot de... Bé, no ho sé.
3: Ja, digue-ho, digue-ho.
0: Una coseta, Inés, a veure, mem, d'aquests possibles candidats a Nadal dins la mà, hem de parlar. Qui tenim entre els convidats d'avui?
2: Home, jo crec que una Rosy de Palma, segur.
0: Rosy de Palma, eh?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Perquè a més fa de ser mi anfitriona, perquè la festa és aquí a Mallorca i són dos mediterranis del món del cinema de pro. I també Anna Penélope Cruz i en Javier Bardem.
0: Val, d'acord.
2: Sí. I molt món de Hollywood també, tot i que ell és italià, però aquestes festes demanen Hollywood.
0: Són hollywoodianes, d'acord, sí. Molt bé. I d'ahir mos quedem amb això. Així mateix, estimats, hem de continuar, no mos podem despistar i escoltar una cosa. Això no ha de ser un monòleg de cançons en italià. No. Hem de mostrar a en Paolo que aquí sabem de què va la cosa.
2: És gent aprofitarem... internacional.
0: Exacte. Aprofitarem que en Jean-Miquel Oliver ha tret 19, d'acord, fa una setmaneta, molt i hem pensat que li podem posar una cançoneta nova. Què trobeu? Li agradarà?
2: No m'ho provar. Provam.
0: Ah, mira, Carrer Morell.

0: Què vols, Sambra? Li haurà agradat la cosa?
1: Home, jo crec que sí, és un temàcle.
2: Amb aquest discàs que ha tret de Roïssos, jo, Miquel Oliver, ja pot estar content.
3: Sí, han remuntat un poc.
2: Sí, sí.
1: Després de la feta de Parole...
2: Sí, tu dos cap de setmana, una cançó darrere l'altra.
0: Idà. Sí. I també per el que dius, Inés, una de cada, una freda, una de calenta. Jo crec que han recuperat un poc el to, li han fet aquesta descoberta en Paolo, i mai se sap si mos trobarem qualque cançó en Joan Miquel li ve la pròxima banda sonora d'una pel·lícula que faci en Paolo Sorrentino. Pot ser.
3: Aquí hem obert una col·laboració.
1: M'hi diu.
0: M'hi també, sí. Bé, però companys, encara no vos he demanat quin és el rotllo d'avui. Xavi, Jordi, què veuen els nostres convidats?
2: Home, jo crec que Sorrentino és un home clàssic, podem dir. És un home clàssic. Per tant, jo crec que per aventura hi hauria grapa, per fer netes cafè.
0: Agrada molt la grapa,
2: Sí, home, és que si tampoc conec gaire més aquelles begudes italianes. Limoncello també el puc dir, però...
1: Home, no.
0: Sí, però sí. Bé.
2: Jordi, limoncello, tu què trobes?
3: O jo crec que és un senyor que beu whisky, també.
0: També, Ostres.
3: Que segurament és col·leccionista i tot. Deu tenir per casa una estanteria ben plena.
0: Dius. A veure, tocar, jo vaig un dia bastant de vi, també, no?
3: Sí.
1: I jo anava a dir de Martini o de Gin Tònic.
0: Martini, també, molt bé.
1: Martini molt bé. Bianco.
3: Però tot el més car que trobi.
0: Negroni.
2: També.
3: Bé.
0: Dius, no, ara m'ha vengut també una altra bugadissa italiana.
2: Un poquet de tot.
0: A veure, és una... Penseu que és un home que va en sa camia fins a guixa. Vull dir, mos convida tot això.
1: Sí.
0: Però bé, continuem i continuarem arriscant un poquet, perquè ara tornarem a parar un tema que creiem que agradarà molt a en Paolo. No crec que el conegui, o la conegui, perquè ara, en aquest cas, anirem a Lleida i posarem a Renaldo i Clara fent amics.

0: Bé, no? Jo crec que això ha quadrat,
1: sí.
0: Eh?
1: Beníssim.
0: Mediterrani, pop brillant, jo crec que li pot agradar bastant a en Paolo.
1: M'ho demanarà la referència.
0: Jo crec que sí. Eh?
2: Jo crec que s'ha llevat un botó més de la camió encara.
0: Ja va completament despitallat. Molt bé, companys, hem arribat ja a quasi al final de la nit. El nostre públic ja ho està donant tot. Moltes abraçades, molta alegria veig damunt la pista de ball. Però arriba un moment molt fort. Moment per fer sonar una de les meves cançons preferides de la història de la música. Imagineu, wow, si és fort, s'assumpta.
1: Home, avui...
0: Sí.
1: T'has tirat a la piscina, eh?
0: A la mà, amb poca roba. La prima estate d'Erdentoye.
1: Boníssima.

0: no me direu que no ets la cançó perfecta per tancar la festa d'en Pablo Sorrentino.
1: Home,
2: mira, jo crec que amb aquesta mos ha donat propina.
0: Sí, sí, i tant. Home.
1: Hem arreglat lo de la parole, parole.
2: Sí, sí, ho hem un acabat d'arreglar.
0: Un bon feix de bitllet, me n'ha parat dins el butxacó. Molt bé, idò, i què vos sembla si tancam un poquet amb en Sebastià? Men, com ho fan, això?
2: A veure, mem, ha d'estar en el nivell avui, eh?
0: Escoltant.
3: Bon vespre, xiu-xiu, com estem? Jo molt emocionat. Avui, quan m'han fet a saber que tancaven la festa de Don Pablo Sorrentino, és que he quedat mort, he quedat a quadros, i m'ha costat molt triar una cançó per tancar, però crec que l'he trobada. Perquè primer una cançó d'aquí, de Mallorca, a plaça d'Anna Maria Jaume, perquè crec que combina allò que tant li agrada en Sorrentino, la cosa popular, per l'hora que combinar la cosa tàdica, tradicional i la cosa moderna. I crec que a plaça d'Anna Maria Jaume, amb aquestes xirimies que comencen, és ideal. Molt bé, Paolo!

0: Uah, clarament, en Sebastià l'ha clavada, per favor. Anna Maria Jaume.
1: L'ha clavada molt fort, la veritat. Eh? L'ha clavada molt fort. És que, a més, és una cançó que tant serveix per obrir discos com per tancar festes.
0: Exacte, exacte. La veritat és que ara ho anava a dir. Bon tancament.
1: Molt bon tancament, la veritat. Molt ben, Sebastià, no falla.
0: Exacte. I de Toni, moltes gràcies per convidar-nos en aquesta festa d'en Paolo Sorrentino avui.
1: Ja ho sabeu, que jo sempre amb vosaltres a la fi del món.
0: Ai, que bé, que bé. I de res, la setmana que ve més.
1: Exacte, fins la setmana que ve. Una
0: gràcies,
1: passada.
0: Toni. Olé, Toni. Adéu, adéu. Hem arribat en el xiu-xiu número 377. Que vagi bé,
2: que
0: es mou
2: bé. Demà.
3: Fins demà.
0: Gràcies per ser-hi.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. Els tècnics de l'Ajuntament de Palma avaluaran avui l'edifici que a Hora Baixa es va esfondrar al barri de Foners per veure si les 16 famílies desallotjades poden tornar a casa seva. Aquestes persones han hagut de passar la nit fora dels seus habitatges. Part del sostre d'aquest edifici de 8 plantes es va desprendre un incident, però que no va causar ferits greus. Així ho va viure el veí del pis més afectat.
2: He fet un esclec, un soroll molt fort, molt sense viguer forat. Però la meva filla li ha donat, a mirar cap al sostre i ha vist que cruixia. I entonces, diu, papa, és el techo, i hem apretat tots a córrer.
0: Els serveis socials de l'Ajuntament han rellotjat 10 de les persones afectades. Ara s'avaluarà l'estructura de l'edifici per veure quan podrien tornar a casa seva els veïnats. Tot d'una hi serem en directe en aquest dimarts, dia 5 de maig, en què hi ha altres titulars. Tres menors d'edat han estat detenguts per presumptament agredir sexualment una companya de classe de 16 anys.
3: La víctima és l'exparella d'un dels adolescents arrestats. Els fets van ocórrer a final de març en el domicili de la víctima a Palma i els tres implicats han quedat a mans de la Fiscalia de Menors. Maria Duran és advocada especialitzada en violència de gènere.
4: Quin objectiu té això? Aconseguir que aquests joves ja fin consciència que el que han fet és un il·lícit, aconseguir que aquests joves aprenguin a autocontrolar la seva libido.
0: I desenes de persones es concentraren a nit a Formentera en suport a la víctima d'una agressió homòfoba.
3: Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte a Sant Ferran i la víctima continua ingressada per un traumatisme cranioencefàlic. Una cinquantena de persones participaren en la protesta amb pancartes amb lemes com "Justícia per en Tomàs" per mostrar el seu rebuig a actes de violència com aquest.
5: Clar exemple de que la societat formenterenca se posiciona sempre en contra de qualsevol acte de violència.
6: I és una violència gratuïta d'odi.
7: Però en què, sobretot, que es faci justícia.
3: Segons les dades del Ministeri de l'Interior, el 2024 es van registrar 11 casos per delictes d'odi a les Balears. Són 2 més que l'any anterior i un més que el 2021.
0: I el govern ha publicat els canvis en l'homologació del català.
3: Els alumnes que acabin l'ESO i el batxillerat amb un 7 en català obtindran el B2 i el C1 respectivament. Fins ara era necessari obtenir un 8 en els dos casos.
0: I els jutjats de les Illes començaran a recuperar avui la normalitat després que ahir s'ajornessin un centenar de judicis i de vistes per mort de la caiguda dels servidors informàtics.
3: Tot en un context de gran saturació en els jutjats derivada, entre d'altres, de les darreres reformes que crearen els anomenats tribunals d'instància. Segons el sindicat CESIF, no és la primera vegada que passa aquesta incidència.
0: I la Fiscalia Anticorrupció ratifica davant del Tribunal Suprem la petició de 24 anys de presó per l'exministre José Luis Ábalos, de 9 i mig per l'exassessor Koldo García i 7 per al comissionista Víctor de Aldama.
3: Això després d'una declaració maratoniana en què Ábalos va a desmarcar-se d'Aldama. Diu que l'empresari es relacionava directament amb Koldo, també rebutja les conclusions dels informes policials i repta els investigadors a trobar el suposat botí del cas Mascaretes.
0: I tornen a Mallorca les converses literàries de Formentor.
3: Feia 5 anys que no s'organitzaven a aquest indret, sinó que eren itinerants. Les converses se celebraran de dia 1 a 4 de novembre.
0: I de l'exterior avui parlarem de l'escalada de tensió que hi tornava al Pròxim Orient. L'Iran ha disparat aquestes darreres hores contra Oman i els Emirats Àrabs en els primers atacs des de la treva.
3: Tot això mentre Donald Trump apuja el to de les amenaces, el president dels Estats Units avisa a l'Iran que els esborrarà de la faç de la Terra si ataquen vaixells nord-americans a l'estret d'Hormuz.
0: I en els esports, el Mallorca acaba la jornada a un punt del descens. Marta Sampas, bon dia.
8: Bon dia. El Mallorca rebrà el Villarreal a Somos diumenge a un punt de la zona vermella després de la victòria nit del Sevilla per 1-0 a la Real Societat. El conjunt andalús surt del descens que marca ara l'Alavés amb 36 punts, seguit del Llevant i Oviedo. El conjunt mallorquinista és ara 15 amb 38 punts, els mateixos que Girona i Elx. I l'Illes Balears Palma Futsal viatja avui a Itàlia, on divendres jugarà la semifinal de la Champions contra l'Étoile Lavalloise a les 8:30 del vespre. L'equip, tres vegades campió de la competició europea, cercarà ser a la final de diumenge i aixecar per quarta vegada consecutiva el títol.
0: I pel que fa al temps, sapiguem quina previsió tindrem aquest dimarts. És que Cifra, bon dia.
9: Bon dia. Avui tornarà a ser un dia de molta variabilitat. Començam amb núvols baixos que afecten a molts punts de les illes, però també en qualque clariana ja podem veure una mica el sol. Tindrem un dia de cel tapat, sobretot a migdia, i la possibilitat de qualque ruixat de punts del nord de Mallorca i també d'Eivissa, però seran ruixats molt, molt localitzats. També podrien sentir qualque tronada, però en conjunt i en general la situació serà de tranquil·litat, només d'aquest cel mig tapat, no net, i amb temperatures que avui seran semblants a les d'ahir. Per tant, les màximes se situaran entre els 21 i 23 graus a Eivissa i a Formentera. A punts de Mallorca, sobretot al nord, arribarem a 23, 24 graus, cap al sud una mica manco, entorn dels 21, i a Menorca també tindrem temperatures que se situen entre els 21 i 22 graus. Avui amb vent de component sud, entre migjorn i llebeig, que bufarà en cops moderats, sobretot al sud de les illes, i en aquest cas tindrem redols de maró. A recer del vent de sud, al nord de Mallorca i també al nord de Menorca, tindrem marejol amb ones que no passaran del mig metre d'altura. Aquesta pròxima nit i també demà de matinada podran tenir qualque precipitació amb una mica més de cara i ulls, sobretot a punts de

0: Les 7 i gairebé 7 minuts, en Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Caterina Bany, Ansel López i Neus Pericàs. Comencem.
1: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I la primera aturada informativa a la FAIMA, la barriada de Foners, a Palma. Les famílies de 16 habitatges de l'edifici que a Hierro Baixa es va esfondrar han hagut de passar el vespre fora de casa seva. Avui els tècnics avaluaran l'estat de l'edifici per valorar si poden tornar. Just fora d'aquest edifici hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia.
2: Bon dia, vos puc informar que ara mateix som aquí, en aquest carrer de Sant Novici. Hem de dir que està de moment en calma, hi ha pocs operaris. És un edifici que, perquè us en faceu una idea, fa cantonada amb el carrer General Ricardo Ortego, que en aquest moment se troba totalment en obres. Un edifici que és de 8 plantes, a baix hi ha un restaurant xinès totalment acordonat en aquest moment. Ara bé, és difícil veure-ho, percebre-ho, perquè vos dic que aquest carrer, el carrer concretament de Ricardo Ortego, se troba totalment en obres en aquest moment i, per tant, la percepció és difícil en aquest moment. Hem de dir que hem de recordar que es va desprendre part del sostre just damunt d'un dels habitatges. Per sort, no hem de lamentar ferits greus. Ara mateix, fins que es resolgui, per tant, aquesta situació, Serveis Socials ha ofert una alternativa d'habitatge a aquells que no poden anar a casa d'un familiar. Ho hem de dir, els bombers van determinar ahir mateix que l'immoble no és segur ara per ara. Així ho han viscut algun del veïnat. Els escoltem.
3: No tenemos familia aquí, entonces nos han ofrecido un hostal por 15 días, si se necesitara, pero de momento un hostal.
2: Els fets, hem de dir que han ocorregut sobre les 5 d'ahir, hora baixa, i fins a aquest punt s'hi han desplaçat la policia local, també un ample desplegament dels bombers de Palma i Serveis Socials. Això és el que ens han contat dos altres veïnats.
4: Estàvem a casa, s'ha escoltat un ruïdo molt fort, pensava que havia caigut algú pel terra i m'he aixecat i dic, però això què és? No he vist res i miro al sostre i hi havia una bossa i dic, mama, mira, és aquí. I ma mare dic, corre, surt, i hem sortit i quan estàvem al passillo ha caigut tot el sostre.
5: He fet un esclec, un soroll molt fort, molt sense haver forat, però la meva filla li ha donat, a mirar cap al sostre i ha vist que cruixia. I entonces, pues, diu, papa, és el techo, i hem apretat tots a córrer.
2: Els escoltàvem a banda d'aquest ensurt tan gran per part dels veïnats. Ara el que és més important és esclarir finalment si hi ha estat un incident aïllat, perquè es pretén sobretot assegurar la integritat de l'estructura de tot aquest edifici. Amb aquest objectiu, per tant, com dèieu, avui s'hi desplaçaran els tècnics de l'Ajuntament. I una vegada va passar tot, i a hora baixa es va haver de desallotjar per precaució els blocs A i també el B de l'edifici i l'últim pis, en concret del bloc C. Els bombers asseguraren tota aquesta zona. De fet, el precinte ara mateix és dels bombers i acompanyaren, de fet, els residents d'un en un a recollir tots els seus objectes personals. Per tant, ara mateix aquesta és la situació en aquest carrer de Sant Novici, cantonada amb el General Ricardo Ortega, totalment en obres, i l'edifici en concret totalment acordonat.
0: Gràcies, Caterina, per aquesta imatge en directe des del barri de Foners de Palma. Són ara les 7 i 10 minuts. Tres menors d'edat han estat detenguts per presumptament agredir sexualment i de manera conjunta una companya de classe, una menor de 16 anys. La víctima és l'exparella d'un dels adolescents arrestats. Els fets, que s'han conegut arran d'una denúncia presentada setmanes després de l'incident, varen passar a final del mes de març al domicili de la víctima a Palma.
6: Segons la investigació, els tres detinguts varen anar a casa de l'adolescent amb l'excusa de parlar-hi. Una vegada allà es van tancar sense permís en una habitació i quan la víctima hi va entrar per demanar-los que en sortissin, la van llançar al llit. Dos d'ells la van immobilitzar, mentre que un tercer, que era precisament exparella de la menor, l'agredia sexualment amb tocaments a les parts íntimes. La jove va aconseguir fugir de l'habitació en estat de xoc i setmanes més tard ho va explicar als professors del seu centre educatiu. Va ser en aquell moment quan, acompanyada d'un familiar, va denunciar els fets a la Policia Nacional.
0: En la mateixa denúncia, la víctima va relatar que la seva exparella ja l'havia obligat a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment durant la relació. La investigació va culminar dijous passat amb l'arrest dels tres implicats que han quedat a disposició de la Fiscalia de Menors.
6: Segons l'advocada especialitzada

0: Violència de gènere, Maria Duran. En aquests casos, el sistema de justícia de menors posa el focus en la reeducació i la reinserció social. Ho ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Vespre.
1: Quin objectiu té això? Aconseguir que aquests joves ja fin consciència que el que han fet és un il·lícit, aconseguir que aquests joves aprenguin a autocontrolar la seva libido i, de qualque manera, integrar-los a dins la societat.
2: I desenes de persones es varen concentrar a nit a Formentera en suport a la víctima d'una agressió homòfoba. Els fets varen tenir lloc la matinada de dissabte a Sant Ferran i la víctima continua ingressada per un traumatisme cranioencefàlic, Regina Maians.
3: Tot i que la concentració es va convocar en qüestió d'hores, més de mig centenar de persones es van reunir a la plaça de la Constitució de Sant Francesc amb banderes LGTBI i pancartes amb lemes com Justícia per en Tomàs, per mostrar el seu rebuig a actes de violència com aquest.
4: Clar exemple de que la societat formenterenca se posiciona sempre en contra de qualsevol acte de violència.
5: I és una violència gratuïta d'odi.
6: Però en què, sobretot, que es faci justícia.
3: La víctima d'aquesta agressió continua ingressada a la Policlínica del Roser per traumatisme cranioencefàlic. Els fets tingueren lloc a Sant Ferran la matinada de dissabte mentre la víctima es feia una fotografia davant un cartell d'una obra de teatre de caire LGTBI. Un vehicle el va intentar embestir, després els ocupants baixaren del cotxe i començaren a apallissar-lo amb consignes homofòbiques. Toni Martí és el president de l'associació Sa Clau de Sarmari.
7: Un cotxe primer va fer la mac d'atropellar-lo, llavors es varen baixar com enfadats i ell va dir: "Perdón, me estaba haciendo una foto con el cartel porque forma parte del grupo de teatro", i entonces es va cabrejar i va dir: "Y encima maricones", i va anar cap a, contra ell i li va donar una pellissa.
3: Els fets encara no han estat denunciats davant la Guàrdia Civil.
7: Allí a Formentera, quan va passar, no li va donar temps de formalitzar-la.
3: Tampoc s'ha identificat els autors de l'agressió.
2: Segons el Ministeri de l'Interior, l'any 2024 es varen registrar 11 casos de delicte d'odi per orientació sexual i identitat de gènere a les Balears, dos més que l'any anterior i un més que el 2021, que se'n varen registrar 10 durant aquests 4 anys. El nombre mínim va ser el 2022, amb només 2 casos.
0: En l'àmbit estatal, l'increment és més considerable. En només 4 anys s'ha passat de 477 casos el 2021 als 539 del 2024. 62 casos més en 4 anys. El col·lectiu LGTBI continua entre els més afectats pels delictes d'odi.
2: I a Palma, l'associació Benamics dona definitivament per cancel·lada la Revetlla de l'Orgull 2026 per primera vegada en 20 anys i adverteix que no permetrà cort que s'apropi de la festivitat.
0: Benamics assegura que el consistori ha ignorat les seves peticions per organitzar la Revetlla de l'Orgull des de principi d'any i adverteix que no permetran que l'Ajuntament mercantilitzi la festa. Jan Gómez és el coordinador tècnic de l'entitat.
8: En este ayuntamiento ya se intentó hacer utilización banal del orgullo hace unos cuantos años y la regidora terminó cesada porque esta organización se opuso a que se hiciera una mercantilización del orgullo. El orgullo es un movimiento social, es la fecha más importante de este colectivo y no vamos a permitir que una corporación municipal se adueñe de él.
0: L'Ajuntament de Palma no hi està d'acord i afirma que la tramitació continua endavant i que la revetlla es farà. És la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca.
9: En cap cas nosaltres hem dit de cancel·lar-la. No només hi ha el que es revetlla, sinó que també hi ha una sèrie d'activitats per visibilitzar el col·lectiu LGTBI i, per tant, nosaltres seguim endavant com en seguir fins ara. L'administració té el seu temps.
0: Respecte de la manifestació de l'orgull del dia 28 de juny, Benamics diu que sí que se celebrarà, però el recorregut acabarà a cort per evidenciar el seu desacord per la suspensió de la revetlla.
2: I els jutjats de les Balears operaran avui amb normalitat després que ahir s'ajornessin un centenar de judicis i de vistes per mort de la caiguda dels servidors informàtics, tot en un context de saturació en els jutjats derivat, entre d'altres, de les darreres reformes que crearen els anomenats tribunals d'instància.
0: Pablo Rodríguez, responsable del sindicat CESIF, sosté que no és la primera vegada que succeeix una incidència com aquesta, que segons el seu parer deriva de la falta de finançament cap al sistema de justícia.
10: Es una cosa más, es bastante frecuente que si no son las aplicaciones que se cuelgan, es el servidor, como es, que es lo que ha pasado hoy, que deja de darnos servicio. Y esto, claro, es una situación que pasa con relativa frecuencia, unido en este caso a el relativo colapso que llevamos también con la implantación de los tribunales de instancia. Entonces, todo esto viene a sumar.
0: L'avaria ha afectat el sistema Atenea, que permet l'accés als expedients digitals i als sistemes Horus i Fidelius, encarregats de registrar-los, fet que ha impedit, entre d'altres coses, exhibir documentació durant els judicis. En el cas de l'Audiència Provincial, la caiguda ha afectat una possible conformitat en 5 persones acusades a la secció primera. També s'ha hagut de suspendre un altre judici amb 3 acusats a la secció segona, que ha quedat pendent per avui. Ho ha explicat el magistrat Jaime Tártalo.
11: Teníamos una posible conformidad que no hemos podido terminar porque no podíamos acceder al registro de... Y hemos llamado allí al propio registro, nos han dicho que ellos tampoco podían, entonces hemos tenido que suspender el juicio, no podemos acceder al expediente, con lo cual tampoco podemos trabajar.
0: La previsió és que el sistema informàtic estigui 100% operatiu avui i que es pugui reprendre l'activitat judicial amb normalitat.
2: I a Eivissa, la Policia Nacional ha detectat un increment important de les estafes en línia i telefòniques. Les darreres dues setmanes s'han estafat un total de 20.000 euros. Això és un increment molt significatiu. Els delictes tenen en comú tècniques d'enginyeria social aplicades a través de mitjans en línia o via telefònica. Es fan passar pels titulars de comptes bancaris o d'altres sistemes de pagament, o bé aconsegueixen que els mateixos titulars acceptin autoritzar transferències quan el delinqüent es fa passar per alguna persona de confiança. El portaveu i responsable de premsa de la Policia Nacional d'Eivissa, Diego Siges, ens explica com prevenir aquestes estafes.
12: Tratar de evitar de conectarnos a redes de wifi que son públicas, o estamos navegando por internet, asegurarnos que en la barra de direcciones pone HTTPS, la S es de seguro, no facilitar claves personales, PIN, contraseñas, a través de llamadas telefónicas. Lo típico de una llamada telefónica, que puede ser de alguien que se identifica por una entidad bancaria.
2: Són ara les 7:09.
13: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
14: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: I els alumnes que acabin l'ESO i el batxillerat amb un 7 en català obtindran el B2 i el seu, respectivament. La Conselleria de Cultura ha publicat l'ordre que regula l'homologació dels estudis de català amb els certificats oficials i que determina que els estudiants que acabin l'ESO i el batxillerat amb una nota de 7 en català obtindran aquests nivells de B2 i de seu en aquesta llengua, rebaixant les exigències actuals.
15: És una mesura acordada per PP i Vox per l'aprovació dels pressupostos autonòmics de 2025 i que a la pràctica suposa una rebaixa en el requisits de l'obtenció dels certificats oficials de català. Fins ara, a l'ESO, els que finalitzaven amb una nota mitjana de 7 en català obtenien el B1, els que ho feien amb un 8 el B2, mentre que el batxillerat els primers obtenien un B2 i els segons un C1.
2: I precisament la llengua s'entrarà part del ple del Parlament d'avui i torna a ser motiu d'enfrontament entre els socis de govern. Després d'una edició del Correllengua amb una gran participació arreu de les illes, Vox pressionarà la presidenta del govern per impulsar la lliure elecció de llengua a les escoles.
15: La gran afluència de gent al Correllengua ha encoratjat el portaveu de Més per Mallorca, Josep Estegui, a demanar una actualització de la llei de normalització lingüística en el seu 40è aniversari, precisament, a fi d'evitar els nous perills que afronta, diu, el català.
16: Que el nostre amor a la nostra llengua i en el nostre país és infinitament més gran que el seu odi, perquè necessitem recuperar l'ús social del català perquè volem una llengua viva a tots i cadascun dels barris, a tots i cadascun dels pobles de les Illes Balears.
15: Entre els perills, el retrocés del català a tots els àmbits, per això demana el compromís del Partit Popular amb la llengua pròpia. El portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, ha trepit de la posició del seu partit envers la llengua.
17: El Partit Popular és pare de la llei de normalització i 40 anys després el Partit Popular és protector de la llei de normalització. I diré més, durant aquesta legislatura, el Partit Popular, davant les demandes d'altres partits, ha estat el partit que l'ha defensada, que l'ha sostinguda i que l'ha tingut com una línia vermella escrupulosa.
15: A la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, demanarà avui a la presidenta Marga Proens si fa comptes fomentar la lliure elecció de llengua a les escoles. La líder de Vox no es refia, però, del PP.
18: Es abrir los ojos a los

0: Ciudadanos para que vean lo que unos prometen en campaña y no cumplen o luego hacen de trileros y lo que nosotros hacemos y con la poca fuerza que tenemos luego somos vinculantes. Porque les recuerdo que aquí, en esta comunidad, el gobierno de Marga Proens y del Partido Popular ha sido posible exclusivamente gracias a Vox.
1: En el ple d'avui a Arabaixa es debatrà una proposició de llei per reduir l'IVA de determinats habitatges protegits, una de les iniciatives del PP que critica el diputat socialista Iago Negueruela.
2: És un conseller experto en chapuzas, chapuzas en carreteres, chapuzas en vivienda, chapuzas en el alquiler seguro. No és capaç de dar una. No ha hecho una solució, Mateo, que sea eficaz en lo que va de legislatura.
3: I encara de la política, Vox defensa el vicepresident del Consell Insular de Mallorca en relació amb el possible ús indegut de cotxes públics, mentre que la resta de partits li demanen explicacions. Segons ha publicat última hora, el vicepresident del Consell, Pedro Bastard, de Vox, hauria utilitzat diversos cotxes de la institució insular per a ús particular i fins i tot per anar a actes del seu partit. El portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreres, confia que Bastard en doni explicacions al president de la institució i soci de govern, Llorenç Galmés.
4: Jo no sé si s'han donat o no, nosaltres desconeixem la realitat d'aquestes informacions i el que sí que esperam és que, així com ha demanat el senyor Galmés, el senyor Bastard, hi vengui a bé i pugui donar totes les explicacions oportunes.
3: A l'espera de les explicacions del Consell, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha defensat el seu company de partit.
0: Que realiza cientos de kilómetros cada día para acudir a ferias, actos, inauguraciones, reuniones en las áreas que lleva, que son deporte, medio rural y medio ambiente. Creo que se trata de eficiencia económica y de cansancio, porque el señor Bastard lo que sí nos consta es que se levanta a las 5 de la mañana y que empieza desde las 6 de la mañana hasta a veces las 22 horas y a veces son las 00 cuando termina su jornada laboral.
3: Vols parlar ara de les oposicions. A 200, més de 1.300 aspirants opten a 630 places aquest cap de setmana. En aquestes oposicions es faran dissabte i diumenge, després de mesos de debat sobre l'edat. Aquestes proves s'han convocat amb l'objectiu de reforçar la plantilla i de disposar de més professors, tant en el cos de mestres com en el de secundària, en un context que està marcat per la necessitat d'estabilitzar el sistema educatiu i reduir la interinitat.
1: La data de les proves ha estat objecte de debat en els darrers mesos. L'Associació Nacional de Professionals de l'Ensenyament alerta que aquest canvi implica reduir un mes el temps de preparació que tenen els aspirants. Així tot, però, asseguren que ara se centraran en oferir guia i suport als alumnes, tal com explica el president Víctor Villatoro.
5: Aquest avançament en els 9 i 10 de maig, que els ha llevat un mes d'estudi en els docents que se preparaven, doncs això els inquietarà. I bueno, nosaltres el que anem és intentar donar doncs, calma, orientacions.
1: Per la seva banda, el sindicat Estella assenyala que el problema principal és que el mes de juliol facilitava més la conciliació, tant pels opositors com pels tribunals, ja que amb manco càrrega escolar i resulta més fàcil compatibilitzar la preparació amb altres obligacions. Carles Cabrera, representant del sindicat.
6: Passar unes oposicions del mes de juliol en el mes de maig, la principal problemàtica és que el mes de juliol la gent podia estar abocada únicament en això. Tant els aspirants com els tribunals tenen una feina en els instituts i després tenen una feina supletòria, que en el cas dels aspirants és una feina importantíssima perquè estan jugant una plaça per tota la seva vida.
1: En tot cas, i malgrat les crítiques, Educació ha mantingut el calendari previst.
3: I prop de 9.300 metges de tot l'estat han començat aquest dilluns a triar especialitat i centre on es formaran dins el MIR 2026. A les Balears s'ofereixen més de 270 places.
1: I com a principal novetat, enguany es posa en marxa la branca de Medicina d'Urgències i Emergències. A tot Espanya hi ha 86 places i 3 són per a les Balears. La consellera de Salut, Manuela García, afirma que és una àrea d'especialització clau per al sistema sanitari i ja treballen per augmentar-ne el nombre de places per l'any que ve.
7: Nos dieron 3 plazas, la posibilidad solo de hacer 3 plazas y son las 3 plazas que vamos a sacar, una en Son Espaces, otra en Son Yacer y otra en el Hospital de Manacor, pero ya para el año que viene tenemos preparada pues la posibilidad de 4 en Son Espaces, 4 en Son Yacer, 2 en el Hospital de Manacor y 2 en el Hospital de Inca.
3: Passen uns segons a les 7:26, és el moment de fer un cop d'ull a la premsa, començant, Antoni, per l'editada a les Illes, avui pendents dels successos i de la política.
1: Efectivament, sobretot els de Mallorca, en principi. Amb els de Mallorca parlen dels successos, de l'esfondrament d'aquest sostre a una casa de Palma, en parlàvem en aquest espai informatiu, i de la política, també per aquesta polèmica pel possible ús personal d'un vehicle del Consell per part del vicepresident d'aquesta entitat, de Pedro Bestard, del partit Vox. De fet, última hora diu que Llorenç Galmés, el president d'aquesta entitat, el salva, però li prohibeix endur-se en cotxes oficials a casa seva. Això és el gran titular que trobam a l'última hora. Fotografia, en aquest cas, per una investigadora de l'IMEDEA que va rebre el Premi Nacional en Ciències i Tecnologies. En parlarem d'aquí una estona. En Petit treu la caiguda d'aquest fals sostre. Evidentment, avui és un dia de molt bones fotografies a la majoria dels diaris que parlen d'aquesta qüestió. Fotografies del dia anterior i d'avui. Que Diario, per exemple, de Mallorca, treu com a gran fotografia a la seva portada del carrer Vallat, en aquest cas, no de l'interior de l'edifici. En titular, però, el que diu és que el Partit Popular ara pretén exonerar de l'estudi d'impacte ambiental a totes les grans superfícies que es volen fer a partir d'ara. Dels digitals, Mallorca Diario obre també amb el desallotjament d'aquesta finca. També ho fa amb un macroreportatge fotogràfic i diversos testimonis, vídeos inclosos, l'Hockey Baleares. L'Ara Balears, per la seva banda, tria l'altra de les possibilitats que veiem avui, de les dues que parlàvem al principi. Diu que el Consell farà dos informes a fi d'investigar quin ús en feia Pedro Bestard dels cotxes oficials. Passant ja als diaris editats en paper a les Pitiuses, que en canvi estan més pendents de les persones migrants en aquesta jornada. Periódico de Ibiza diu que el Consell espera que la repatriació de 5 menors argelins no acompanyats no sigui una cosa puntual. El Diario fa un reportatge de la gent que viu als assentaments i diuen que duen les barraques allà on van. També que ja no es demana presó per als acusats de l'aparcament de Sant Antoni. I, mentrestant, el Menorca diu que la gent no té possibilitat de canviar de cotxe allà, que això és un luxe i que l'antiguitat mitjana dels vehicles supera allà, atenció, els 13 anys.
3: En canvi, la premsa estatal ve avui marcada pels tribunals.
1: És així, i en concret, per un testimoni en concret, el de l'exministre José Luis Ábalos. Diu El País que ell continua negant als jutjats haver cobrat comissions il·lícites i diu que amb el seu testimoni carrega, segons aquest diari, contra la Fiscalia i contra la UCO, contra aquesta unitat de la Guàrdia Civil. El Mundo, per la seva banda, obre amb la mateixa qüestió, de fet ho fan tots, però el titular el que explica és que el fiscal general limita els premis per col·laborar contra la corrupció, una pràctica que es ve fent darrerament des de fa molts anys als jutjats. Però atenció al que diu l'ABC, perquè diu directament que la Moncloa respira tranquil·la perquè l'exministre diu no va estirar la flaçada. Aquest terme, faim una adaptació evidentment al català, però el que volen dir és que va amagar informació dels de més amunt. I La Vanguardia, per la seva banda, el darrer dels quatre diaris que revisam cada dia, fa un joc de paraules també, dient en aquest cas que Ábalos repta a la UCO a trobar els dobbers, a trobar aquest dobbers que en principi no es poden demostrar, que no s'ha demostrat encara que hi siguin.

0: Aquí són ara les 7:30, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. Els tècnics de l'Ajuntament de Palma avaluaran avui l'edifici que ahir, hora baixa, es va esfondre al barri de Foners per veure si les 16 famílies desallotjades poden tornar a casa seva.
1: Aquestes persones han hagut de passar la nit fora dels seus habitatges. Part del sostre de l'edifici, de 8 plantes, es va desprendre. Un incident, però, que no va causar ferits. Així ho va viure el veïnat del pis més afectat.
2: He fet un esclec, un soroll molt fort, molt sense haver forat. Però la meva filla li ha donat, a mirar cap al sostre i ha vist que cruixia. I entonces, diu, papa, és el techo, i hem apretat tots a córrer.
1: Els serveis socials han reallotjat 10 de les persones afectades i ara s'han avaluarà l'estructura de l'edifici per veure quan poden tornar a casa seva els veïnats.
0: I 3 menors d'edat han estat detenguts per presumptament agredir sexualment una companya de classe menor de 16 anys.
1: La víctima és l'exparella d'un dels adolescents arrestats. Els fets van ocórrer a final de març i al domicili de la jove a Palma, i els 3 implicats han quedat a mans de la Fiscalia de Menors. Maria Duran és advocada especialitzada en violència de gènere.
3: Estan en període de formació de consciència. Han après una sexualitat que no és la sexualitat normal. Tots els nostres joves, nens i adolescents, aprenen sexualitat des de la pornografia.
0: I desenes de persones es varen concentrar a nit a Formentera en suport a la víctima d'una agressió homòfoba.
1: Uns fets que van tenir lloc la matinada de dissabte a Sant Ferran, i la víctima continua ingressada per un traumatisme cranioencefàlic. Una 50ena de persones van participar en la protesta amb pancartes amb lemes com "Justícia per en Tomàs".
4: Clar exemple de que la societat formenterenca se posiciona sempre en contra de qualsevol acte de violència.
5: I és una violència gratuïta d'odi.
6: Però en què, sobretot, que es faci justícia.
1: Segons les darreres dades del Ministeri de l'Interior, el 2024 es van registrar 11 casos per delictes d'odi a les Balears, per orientació sexual i identitat de gènere.
0: I el govern ha publicat els canvis en l'homologació del català.
1: Els alumnes que acabin l'ESO i el batxillerat amb un 7 en català obtindran el B2 i el C1 respectivament. Fins ara era necessari un 8 en els 2 casos.
0: I el jutjat de les Illes començaran a recuperar avui la normalitat després que ahir s'ajornassin un centenar de judicis i de vistes per mort de la caiguda dels servidors informàtics.
1: Tot en un context de gran saturació en els jutjats, derivada, entre d'altres, de les darreres reformes que crearen els anomenats tribunals d'instància. Segons el sindicat CECIF, no és la primera vegada que passa aquesta incidència.
0: I la Fiscalia Anticorrupció ratifica davant del Tribunal Suprem la petició de 24 anys de presó per a l'exministre José Luis Ábalos, de 9,5 per a l'exassessor Coldo García i 7 per al comissionista Víctor de Aldama.
1: Ha estat després d'una declaració maratoniana en què Ábalos es va desmarcar d'Aldama. Diu que l'empresari es relacionava directament amb Coldo, també rebutja les conclusions dels informes policials i repta els investigadors a trobar el suposat botí del cas Mascaretes.
7: Todos sacados de los WhatsApps de Coldo, de ninguna otra parte, por cierto, aun admitiendo que eso pueda suponer prueba. Esto es lo que han encontrado en tantos millones, como se dice, que me he llevado, porque cada vez, en cada declaración, me aumenta los millones. El señor de Adama el otro día me puso más millones. Yo estoy encantado, porque cuantos más millones me pongan, más es exigible la identificación y localización de ese dinero.
0: I tornant a Mallorca, les converses literàries de Formentor.
1: Feia 5 anys que no s'organitzaven a aquest indret, sinó que eren itinerants. Les converses se celebraran dia primer a dia 4 de novembre.
0: I de l'exterior avui vos parlarem de l'escalada de tensió que hi torna al Pròxim Orient. L'Iran ha disparat contra Oman i els Emirats Àrabs en els primers atacs des de la treva.
1: Tot això mentre Donald Trump apuja el to de les amenaces, el president dels Estats Units avisa l'Iran que els esborrarà de la faç de la Terra si ataquen vaixells nord-americans a l'estret d'Hormuz.
0: I pel que fa al temps, continua la variabilitat. Xesca Cifra, bon dia.
8: Bon dia. Sí, començam ara amb el cel mig ennigulat de tot l'arxipèlag, amb moltes clarianes, per exemple, a Mallorca i a Menorca, però amb el cel més ennigulat a Eivissa i a Formentera. Continuarem amb aquesta mateixa tendència de cel amb clarianes, però també amb estones de nígols baixos, i a partir de migdia amb possibilitat de qualque ruixat, a punts del nord d'Eivissa o també a punts de Mallorca. Però aquests ruixats avui seran molt localitzats. Sí que de manera també molt local poden sentir qualque tronada. El vent avui bufa del sud, entre mitjorn i llebeig. Ara és fluix, però així com vagi avançant el dia, tindrem cops moderats, sobretot a les Pitiüses i també al sud de Mallorca. La situació a la mà estarà dominada per molts redols de maró, amb ones entorn d'un metre d'altura, però a recer del vent de sud, al nord de Mallorca i també nord de Menorca, tindran redols de marejol, amb ones que no passaran del mig metre. Temperatures màximes avui semblants a les d'ahir, entre 21 i 23, 24 graus, les més altes a punts del nord de Mallorca, també d'Eivissa i nord de Menorca. Aquesta pròxima nit i matinada poden tenir qualque ruixat, passa una línia d'inestabilitat que podrà deixar qualque ploguda, punts i també de Menorca, de matinada, i demà després, un dia molt variable, una altra vegada amb núvols d'evolució i amb aquests ruixats que demà sí que poden ser una mica més intensos i també amb tempesta. Començam ara en temperatures suaus, tenim 18 graus a Mó, a Palma i a Eivissa i 17 graus a la Savina.
0: Informatiu Matí. Esports. Són ara les 7:36, encetant amb la informació dels esports, parlant del Mallorca, que acaba la jornada a un punt del descens. Marta Sampas, bon dia.
9: Bon dia. El Mallorca rebrà el Villarreal a Somos diumenge a un punt de la zona vermella després de la victòria nit del Sevilla per 1-0 a la Real Societat. El conjunt andalús surt del descens, que marca ara l'Alavés amb 36 punts, seguit del Llevant i l'Oviedo. El conjunt mallorquinista és ara 15, amb 38 punts, els mateixos que el Girona i l'Elx. Els vermells continuaran avui preparant el partit de diumenge contra el Villarreal, que és el primer dels tres que afrontarà l'equip en una setmana. El dimecres, dia 13, el Mallorca visitarà el Getafe i el cap de setmana, amb l'horari encara per confirmar, els de De Michelis tornen a jugar a domicili visitant el Llevant. I el tècnic del pròxim rival del Mallorca, del Villarreal, ha anunciat l'adeu de Marcelino. El tècnic s'acomiadarà a final de curs després de tres temporades en la que era la seva segona etapa al club groguet. Recordant que el Mallorca-Villarreal el podreu seguir en directe, serà diumenge des de les 12 del matí amb tota la prèvia. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal viatja avui a Itàlia, a Pesaro, on divendres jugarà la semifinal de la Champions contra l'Étoile Lavalois a les 8:30 del vespre. L'equip, tres vegades campió de la competició europea, cercarà ser a la final de diumenge i aixecar així per quarta vegada consecutiva el títol. L'altra semifinal la jugaran el Cartagena i l'Sporting de Portugal. Sentim l'entrenador del Palma, Antonio Badillo.
10: Llegamos en el mejor momento, a la parte final. Prácticamente estamos todos los jugadores. El equipo está mucho más empacado. A día de hoy estamos terceros en la liga regular, que parecemos, somos tan irregulares, y aquí lo que pasa es que yo creo que estamos ya en un punto que perdemos las perspectivas y no nos vale nada, que somos terceros a día de hoy en la liga regular con todos los problemas que hemos tenido, y llegamos en el mejor momento a esta parte final de la temporada.
9: El conjunt mallorquí ja sap el que es guanyà a l'equip francès. Va ser a la main round amb victòria del Palma per 2-1. La semifinal de la Champions entre el Palma Futsal i l'Étoile Lavalois la podreu seguir en directe. Serà divendres des de les 8:30 del vespre aquí a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió. En futbol, a la segona federació, els equips mallorquins que participaran al play-off d'ascens a la primera federació ja saben els seus rivals. L'Atlètic Balears s'enfrontarà al Corujo Gallec i el Poblense al Numancia. Els horaris dels partits encara estan per confirmar. Els blanquiblaus viatjaran a Galícia per enfrontar-se, com dèiem, al Corujo Futbol Club, cinquè classificat del grup 1. Sentim el que deia l'entrenador de l'Atlètic Balears, Luis Blanco.
11: Así que ya nos tenemos que olvidar de cualquier cosa que hayamos hecho en la liga y ya centrarnos solo en la eliminatoria contra el Corujo, porque la palabra lo dice, es una eliminatoria, no son tres puntos. A preparar bien la semana, a preparar también bien el viaje sí que va a ser un poco más difícil, ¿no?
9: I el Poblense viatjarà a Sòria per veure's les cares amb un històric, el Numancia, quart classificat. Òscar Troyas, el tècnic del Poblense.
12: Nos ha tocado un rival muy bueno, que era lo que queríamos, para competirlo de la mejor manera posible. Lo que podemos decir es que vamos a un gran campo a jugar, seguramente sea un gran equipo y espero que sea la mejor eliminatoria posible y que nosotros, ya sabes, la misma dinámica de todo el año, ir a ganar a Numancia e intentar ganar aquí.
9: I a l'altra cara de la moneda, novetats pel que fa als equips d'ascendits de tercera ref, Societat Esportiva Eivissa, Porreres i Andrats. I és que el club Andritxol ha anunciat que José Contreras no continuarà com a entrenador després de 8 temporades. Contreras, que va començar en categoria preferent, va aconseguir 2 ascensos a segona federació i participacions històriques a la Copa del Rei contra el Sevilla i la Real Societat. Més futbol, perquè avui és nit de Champions per a l'Atlètic de Madrid, que visitarà l'Arsenal a l'estadi Emirates en el partit de tornada de les semifinals europees quan siguin les 9 del vespre. Els matalassers cercaran-se a la final després de l'empat a 1 enregistrat al Metropolitano en el partit d'anada. Sentim el jugador Antoine Griezmann.
13: Estamos en unas semis de Champions y es algo increíble y podemos hacer historia y seguro que yo como mis compañeros lo haremos todo lo posible para ir a la final y disfrutarlo.
9: I demà serà el torn de l'altra semifinal, Bayern-PSG, amb tot per decidir després del 5-4 de l'anada a París. I acabam amb 2 apunts. D'una banda, en tennis, Jaume Munar ja coneix el seu rival, el Masters 1000 de Roma. El tennista mallorquí debutarà demà contra Matteo Arnaldi. L'italià i Munar s'han enfrontat en 3 ocasions, amb 2 victòries per el de Santanyí. I en vela, avui arranca el Mundial TP52 a Portals. En aquesta 15a edició hi participen 14 equips, entre ells campions olímpics i del món. La competició conclourà dissabte.
0: Gràcies, Marta. Són ara les 7:41. Faim una pausa.

0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
1: En lo sustancial, en cuanto a los delitos, las penas para cada uno de los acusados, no hay ninguna modificación.
2: La Fiscalia Anticorrupció ratifica davant del Tribunal Suprem la petició de 24 anys de presó per a l'exministre José Luis Ábalos, de 9 i mig per a l'exassessor Coldo García i 7 per al comissionista Víctor de Aldama. Ha estat després d'una declaració maratoniana en què Ábalos es va desmarcar d'Aldama, diu que l'empresari es relacionava directament amb Coldo. També rebutja les conclusions dels informes policials i repta els investigadors a trobar el suposat botí del cas Mascaretas.
3: Pero me han encontrado 94.000, porque no ha habido forma de encontrarme nada más. Y se pueden empeñar. No es, van a encontrar nada. De...
2: Un dels punts centrals de la declaració que té relació amb la trama del cas a les Balears és tot allò que fa referència a la contractació de l'empresa Soluciones de Gestión per part del govern.
4: Ábalos diu que no coneixia l'oferta de l'empresa i es desvincula de qualsevol contractació. Assegura que va correspondre a la Secretaria d'Estat de Transports.
3: En plenitud de su competencia y de su responsabilidad. Es el órgano de contratación. Yo doy una orden política. Por eso también me extrañó mucho que en la supuesta llamada mal auditoría del Ministerio de Transportes se pongan a juzgar una decisión política. Porque entiendo que pueden valorar todas las demás. Però la política no.
4: L'exdirigent socialista reitera que durant aquella època Víctor de Aldama visitava sovint el seu exassessor, Coldo García, però que ell no participava en les reunions. Sobre la seva relació amb García, diu que era el seu assessor, conductor i responsable de seguretat. Reconeix que l'acompanyava 24 hores al dia i que va dipositar en ell tota la confiança.
2: L'exministre Ábalos també sosté que la seva examant, Jessica Rodríguez, ha estat coaccionada per declarar que cobrava sense anar a fer feina una empresa pública on suposadament l'hauria col·locada. Sobre la ruptura sentimental, l'exdirigent socialista diu que simplement no es podia sostenir perquè era una relació extramatrimonial i ell se'n volia separar.
3: Fue un año muy difícil, con dos convocatorias electorales, con el riesgo de un escándalo público que lamentablemente, a la vista está, que no solamente no he evitado, sino que ha servido para todo tipo de escarnio. Para todos los que pudimos estar vinculados, yo, ella, mi exmujer y, en fin.
2: Diu Ábalos que Rodríguez també ha estat pressionada per dir que no coneix Víctor de Aldama, ja que, segons ha assegurat l'exministre, ells dos es varen conèixer gràcies a l'empresari.
4: I sobre els famosos folis, que segons els informes de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil podrien fer referència a bitllets de 500, ella assegura que aquesta premissa és falsa.
3: Tener que demostrar que cuando yo pido folios, es que son folios de verdad. Y entonces tengo que pedir una diligencia al ministerio para que se observe el nivel de consumo de folios y a ver si coincide con las fechas de los WhatsApps cuando yo pedía folios. Pues claro, dirán, joder, Ábalos, ¿cuánto gastaba en folios? Pues sí, porque tengo esa cultura del papel.
4: El judici es reprendrà demà perquè totes les parts puguin presentar els seus informes finals.
2: Per cercar, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha demandat al comissionista Víctor de Aldama per vulnerar el seu dret a l'honor quan va assegurar en diversos programes de televisió que el va intentar subornar.
5: Bolaños assegura que mai ha parlat amb Aldama ni ha tingut cap tipus de relació, per això ara reclama una rectificació per part de l'empresari i una indemnització per danys i perjudicis de 70.000 euros.
6: No conozco de nada a este señor. No he hablado con él en mi vida. No tengo ni su móvil, ni suyo, ni de la persona que dice ser su portavoz. Y por tanto, ante difamaciones tan groseras, ante mentiras tan burdas, la seriedad del Estado de Derecho y de nuestro sistema judicial. Ahora serán los tribunales quien tengan que tramitar las acciones legales que he interpuesto y permítanme, no quiero dedicar ni un segundo más porque no merece este señor ninguna atención.
2: I pel que fa al Gas Kitchen, l'antic director del CNI, Félix San Roldán, nega la participació de l'organisme en la presumpta trama parapolicial durant el govern de Mariano Rajoy, que ara es jutja a l'Audiència Nacional.
5: San Roldán ha declarat com a testimoni en la causa, ha negat rotundament que el servei d'intel·ligència participés en espionatges a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, ni a la seva dona.
7: El Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ni por sobre el caso en el que se me está preguntando. Ningún gobierno de ningún color de los cuatro a los que tuve el honor de servir me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
5: L'objectiu d'aquest interrogatori, proposat per la defensa de l'excomissari Villarejo, era esbrinar si sabia l'exdirector del CNI sobre aquesta presumpta trama, una operació finançada amb fons públics per espiar l'antic tresorer del PP i també per robar documentació compromesa sobre el finançament en negre del partit que aleshores s'investigava judicialment.
2: I vols parlar ara de l'escalada de tensió al Pròxim Orient? L'Iran dispara contra Oman i els Emirats Àrabs en els primers atacs des de la treva, mentre que Donald Trump apuja el to de les amenaces. El president dels Estats Units avisa a l'Iran que els esborrarà de la faç de la Terra si ataquen vaixells nord-americans a l'estret d'Hormuz.
5: A les darreres hores, l'exèrcit dels Estats Units ha confirmat que algunes embarcacions han estat atacades amb míssils de creuer procedents de Teheran. La resposta nord-americana ha estat immediata. Ha destruït vaixells iranians. Hormuz s'escalfa altre cop a conseqüència d'aquesta operació denominada Projecte Llibertat, anunciada per Trump a la zona estratègica a fi de facilitar la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic. L'Iran assegura que ha impedit el pas d'un vaixell de l'armada dels Estats Units per l'estret, mentre que el govern de Trump assegurava, o part del govern de Trump assegura, haver aconseguit el trànsit de naus mercants amb bandera estatunidenca.
8: The Iranians do not have control of the strait. We have absolute control.
5: Els iranians no tenen control de l'estret, nosaltres el tenim. Han bloquejat els vaixells que entren i surten dels seus ports i la seva economia està en caiguda lliure. Eren les paraules de dilluns de Scott Bessent, secretari del Tresor nord-americà. Més enllà de les versions contradictòries entre tots dos països, el que sí que està confirmat és que un vaixell coreà ha patit un incendi en la seva sala de màquines a davant les costes dels Emirats Àrabs. Aquest país denuncia un atac amb drons iranians quan el vaixell intentava travessar l'estret.
2: I mentre la treva trontolla, el barril de petroli Brent s'ha tornat a disparar, superant els $110 de cotització.
5: El de referència a Europa ha començat a incrementar després que Iran anunciés el bloqueig de l'entrada dels destructors dels Estats Units i Israel a Hormuz. A més, aquest dilluns el Banc d'Espanya ha confirmat una nova pujada de l'Euribor, que va arribar fins al 2,74% al mes d'abril, entre d'altres pel conflicte. Es tracta d'un 0,18% més que el març. Així, a tall d'exemple, una persona que tingui contractada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 anys podria veure augmentada la seva quota en 50 euros mensuals, és a dir, més de 600 euros a l'any.
2: Israel decidirà avui si prorroga la detenció dels dos activistes de la flotilla arrestats.
5: Són un espanyol i un brasiler. Ja fa 7 dies que estan en vaga de fam. Mentrestant, l'executiu d'Espanya i el Brasil han exigit la alliberació dels dos empresonats perquè considera que es tracta d'una detenció il·legal en aigües internacionals.
2: Mentrestant, la flotilla Global Sumut denuncia la violència d'Israel amb els seus participants interceptats la setmana passada en aigües de Creta quan es dirigien cap a Gaza. Així ho ha explicat el professor Vitoria Salim Maya quan ha aterrat a l'aeroport de Bilbao procedent de Grècia.
5: Maya ha relatat la seva experiència, ha descrit una actuació per part de les forces israelianes totalment desproporcionades i violentes, amb un abordatge amb armes de foc i retinguts contra la seva voluntat a través de cops y empantas.
9: Allí sufrimos maltratos físicos y psicológicos. Nos apuntaron con armas de fuego, nos humillaron, nos clasificaron con un número, nos privaron del sueño, nos aislaron, escasez de agua, de comida.
2: I tres tripulants d'un creuer que es dirigia a les Canàries han mort per un possible brot d'antivirus. A bord hi viatjaven 14 espanyols.
5: El vaixell de luxe que navega a l'oceà Atlàntic va sortir de l'Argentina a finals del mes de març. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha informat que tres tripulants més del creuer estan afectats i un està en estat greu a un hospital de Sud-àfrica. L'antivirus és una infecció respiratòria que es transmet a través del contacte amb orina i excrements d'arrossegadors infectats. L'OMS ja ha anunciat iniciat investigacions a fi d'esbrinar les possibles causes d'aquest brot.
2: I de l'oficial per la mort de l'exlendakari Carlos Garaikoetxea, ahir als 87 anys d'edat. El govern basc ha decretat 3 jornades de dol pel qui va ser el primer president basc després de la promulgació de l'Estatut de Gernika.
5: La seva figura va ser clau, sobretot per la consolidació de les institucions autonòmiques al País Basc durant els primers anys de la democràcia. Han estat diverses les autoritats que han destacat, sobretot, el seu llegat polític.
2: I aquí a les Balears, una vintena d'embarcacions tornaran a netejar el litoral aquesta temporada turística a través del servei que des de l'any passat gestiona Ports de les Illes. La campanya va començar divendres i acabarà dia 30 de setembre. L'any passat es varen recollir gairebé 40 milions de residus a tot l'arxipèlag.
5: La meitat es varen recollir a Mallorca, la resta a Menorca i a les Pitiuses. El servei es durà a terme amb 23 embarcacions, 8 d'elles seran grosses, 15, les altres 15 un poc més petites, que es dedicaran a la neteja de les platges. A més de residus, es recolliran microplàstics, troncs, per facilitar la navegació dels vaixells. Després es classificaran, es duran a gestors perquè el reciclin. Antoni Mercant és el director general de Ports de les Illes Balears.
10: És una tasca molt important, és una tasca que a més col·labora amb altres, diríem, activitats de salvament marítim. Tenim barreres antipol·lució, vull dir que també col·laborem amb altres administracions quan hi ha un vessament o quan hi ha un incendi, quan hi ha una embarcació que s'enfonsa i hi ha perill de que hi hagi pol·lucions.
5: Enguany, a més, han posat en marxa el centre de control que destinarà les embarcacions geolocalitzades a les zones on hi ha més concentració de plàstics i abocaments. Quico Villalonga és el gerent de Ports de les Illes Balears.
11: Incluso si hay un vertido de alguna embarcación que se hunda, que cada año desgraciadamente por incendio o por fallo en las bombas de achique o esto se hunde alguna embarcación, en previsión de que haya un vertido nosotros enviamos nuestras barcas allí a que desplieguen un muro de contención para la polución, para que quede y la recogemos.
5: El servei de neteja del litoral de les Illes Balears està finançat amb més de 1.600.000 euros anuals de fons ITS.
12: Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales para Ana María Traveset Vilaginés.
2: I aquest era el moment en què es reconeixia la investigadora Anna Traveset de l'IMEDEA de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats amb el Premi Nacional d'Investigació Alejandro Malaspina. És un dels reconeixements científics més importants de l'Estat. El jurat ha destacat la trajectòria i la rellevància internacional de la seva recerca sobre les interaccions ecològiques i la biodiversitat, especialment en ecosistemes insulars.
5: Precisament com els de les Illes Balears, el premi s'ha lliurat al Palau Reial de Pedralbes en un acte que va presidir el rei Felip VI i que ha posat en valor la tasca dels investigadors i el paper de la ciència per donar resposta als grans reptes globals, com per exemple el canvi climàtic.
13: Hoy reconocemos en vosotros esa capacidad de dar forma al saber y vuestro compromiso con una sociedad mejor. Vuestras trayectorias son ciencia orientada al bien común, conocimiento al servicio de las personas. Como país nos corresponde estar a la altura de ese esfuerzo, acompañarlo, favorecer la colaboración y asegurar a la investigación el respaldo necesario para que siga avanzando.
5: Per la seva banda, Traveset va subratllar que és un reconeixement col·lectiu, va voler compartir aquest premi en tots els equips en què ha treballat al llarg de la seva carrera, destacant que la recerca és sobretot una feina d'equip. En tot cas, amb aquest guardó, l'IMEDEA també es consolida el seu prestigi científic, ja que rep per segon any consecutiu el Premi Nacional d'Investigació.
2: I manquen 5 minuts per arribar a les 8, moment ara per la cultura.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: I ho destacàvem als titulars, les converses literàries de Formentor tornen a casa. El canvi en la propietat de l'hotel forçaren un periple de 5 anys per diverses ciutats de Sevilla, Aranjuez, passant per Marràqueix, Canfranc o Gran Canària, fins que enguany l'entesa entre l'establiment, el govern balear i la Fundació Formentor permetrà que l'esdeveniment torni a Mallorca. Serà de dia 1 a dia 4 de novembre. Sandra Martínez.
14: Un poc més tard del que era habitual. Acostumaven a ser la darrera setmana de setembre i això és un endarreriment que en principi ha de ser dels pocs canvis previstos en unes jornades obertes al públic i que reunien més de mig miler de persones. El director de la Fundació, l'alma mater dels premis, Basilio Baltasar, reconeixia que aquests 5 anys de viatge han estat un regal, però que les ganes de tornar a Mallorca eren ben fortes.
15: Una comunitat cultural que ha quedado encantada con el proyecto de Formentor y con el programa de Formentor, ¿no? Y lo que nos gustará es cultivar esta relación con tantísima gente que no está en la isla. Pero desde luego la idea es poder reunir de nuevo a todos los lectores mallorquines para encontrarnos con ellos.
14: Aquests lectors mallorquins, un públic fidel, haurà d'esperar un poc per tenir els detalls dels participants. Baltasar, però, sí que ha avançat la temàtica d'enguany, la història de l'art, amb una imatge que no és gens casual.
15: Veréis en esta una maravillosa foto en el cartel que está Joaquín Sorolla con sus hijas en un retrato que le hicieron precisamente en Mallorca, en Cala Sant Vicenç, just de vora de Formentor. Esto es del año 19 y creo que esta reunión de expertos en el mundo del arte nos permitirá hacer una aproximación muy inteligente a todos los dilemas del arte contemporáneo.
14: Tot això, com dèiem, a partir del 1 de novembre, dia en què s'atorgarà el Premi Formentor a Gonzalo M. Tavares. Serà un hotel que ha canviat d'aspecte i d'oferta, fins i tot de nom, es és el Four Seasons Resort Mallorca at Formentor, canvis que reclama la seva directora, Estrella Gossalves, no volen que afectin, però, l'essència de l'espai.
16: Adán Diel creó el hotel por un motivo cultural, cumbre de pintores, escultores, escritores, entonces el poder poco a poco volver a traer eso a Formentor para nosotros es un auténtico orgullo y sobre todo una gran responsabilidad.
14: I perquè tot això passi, però, ha coincidit el desig de la Fundació Formentor, la intenció de l'establiment i també el suport econòmic encara sense determinar del govern balear, que farà possible que l'hotel estigui a disposició de les converses. I la intenció és que es mantengui la continuïtat. Jaume Bausà és conseller de Turisme, Cultura i Esports.
17: Esperem que es vegi per enguany, però que aquest acord, aquest enteniment i aquesta voluntat que nosaltres també hi volem participar durien els temps i puguem xerrar no tan sols des del 2026, sinó de més enllà.
14: El conseller, que ha qualificat el retorn de les enyorades converses a Mallorca com una de les notícies de la legislatura, ha afirmat que Formentor no és només una geografia, sinó una idea.
2: Se n'anarà als Ritual Nepal perquè ells són un dels protagonistes del nou portal d'IV3 Música que es presenta avui en societat.
5: I que podreu trobar a la vostra disposició al web d'IV3.org/música. L'assessor musical precisament d'IV3 Ràdio d'aquesta casa i responsable de diversos espais de l'ens públic, Joan Trias, ens fa 5 cèntims d'aquesta nova proposta.
18: IV3 Música, idò, posa en marxa com a complement de les emissions d'app que ja porten funcionant un temps, posa en marxa, com deia, el portal que serà un poc la cama visual de tots els continguts musicals que des d'IV3 fomentam una miqueta per fer del tabú de la cultura de les cançons de Balears. I d'aquí hi ha una cama més, una possibilitat més, un punt més de trobada de tot això.
19: IV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
2: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 5 de maig, en què els tècnics de l'Ajuntament de Palma avaluaran l'edifici que a hora baixa es va esfondrar al barri de Foners per veure si les 16 famílies desallotjades poden tornar a casa seva. Aquestes persones han hagut de passar la nit fora dels seus habitatges. Part del sostre d'aquest edifici de 8 plantes es va desprendre. Un incident, però, que no va causar ferits greus, això va viure al veïnat del pis més afectat.
20: Ha fet un esclec, no sé, un soroll molt fort, molt sense viguer forat. Però la meva filla li ha donat, no ho sé, a mirar cap al sostre i ha vist que cruixia. I entonces, pues, diu, papa, és el techo, i hem apretat tots a córrer.
2: Els serveis socials han reallotjat 10 de les persones afectades. Ara se n'avaluarà l'estructura per veure quan podrien tornar a casa seva els veïnats. D'aquí uns minuts en parlarem amb el cap dels bombers de Palma, en Beder García. Abans, però, repassam els títols de la jornada. Tres menors d'edat han estat detenguts per presumptament agredir sexualment una companya de classe menor de 16 anys.
4: La víctima és l'exparella d'un dels adolescents arrestats. Els fets varen ocórrer a final de març al domicili de la jove, a Palma, i els tres implicats han quedat a mans de la Fiscalia de Menors. Maria Duran és advocada especialitzada en violència de gènere.
1: Estan en període de formació de consciència. Han après una sexualitat que no és la sexualitat normal. Tots els nostres joves, nens i adolescents, aprenen sexualitat des de la pornografia.
2: I desenes de persones es varen concentrar nit a Formentera en suport a la víctima d'una agressió homòfoba.
4: Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte a Sant Ferran i la víctima continua ingressada per un traumatisme cranioencefàlic. Una cinquantena de persones participaren en la protesta d'ahir amb pancartes amb lemes com Justícia per en Tomàs.
21: Clar exemple de que la societat formenterenca se posiciona sempre en contra de qualsevol acte de violència.
22: I és una violència gratuïta d'odi.
23: Però en què, sobretot, que es faci justícia.
2: I el govern ha publicat els canvis en l'homologació del català.
4: Els alumnes que acabin l'ESO i el batxillerat amb un 7 en català obtindran el B2 i el C1 respectivament. Fins ara era necessari obtenir un 8 en els dos casos.
2: I el jutjat de les Balears començaran a recuperar avui la normalitat després que ahir s'ajornessin un centenar de judicis i de vistes per mort de la caiguda dels servidors informàtics.
4: Tot en un context de gran saturació en els jutjats derivada, entre d'altres, de les darreres reformes que crearen els anomenats tribunals d'instància. Segons el sindicat CECIF, no és la primera vegada que passa aquesta incidència.
2: I la Fiscalia Anticorrupció ratifica davant del Tribunal Suprem la petició de 24 anys de presó per a l'exministre José Luis Ábalos, de 9,5 per a l'exassessor Koldo García i 7 per al comissionista Víctor de Aldama.
4: Ha estat després d'una declaració maratoniana en què Ábalos es va desmarcar d'Aldama. Diu que l'empresari es relacionava directament amb Koldo, també rebutja les conclusions dels informes policials i repta els investigadors a trobar el suposat botí del cas Mascaretes.
2: I tornant a Mallorca, les converses literàries de Formentor.
4: Feia 5 anys que no s'organitzaven a aquest indret, però eren itinerants. Les converses se celebraran de dia 1 a dia 4 de novembre.
2: I en els esports, el Mallorca acaba la jornada a un punt del descens. Marta Sampas, bon dia.
24: Bon dia. El Mallorca rebrà el Villarreal a Sant Moix diumenge a un punt de la zona vermella després de la victòria nit del Sevilla per 1-0 a la Real Societat. El conjunt andalús surt del descens, que marca ara l'Alavés amb 36 punts, seguit del Llevant i Oviedo. El conjunt mallorquinista és ara 15, amb 38 punts, els mateixos que Girona i Elx. I l'Illes Balears, Palma de Futsal, viatja avui a Itàlia, on divendres jugarà la semifinal de la Champions contra l'Étoile Lavalloise a les 8:30 del vespre. L'equip, tres vegades campió de la competició europea, cercarà ser a la final de diumenge i aixecar per quarta vegada consecutiva el títol.
2: I pel que fa al temps, continua la variabilitat. Això és que Cifra, bon dia.
25: Bon dia, sí. Comencem ara amb el cel ben ennigulat a Eivissa, també a Formentera, però amb més clarianes a Mallorca i a Menorca. Avui serà un dia d'estones de sol, però també estones de cel més tapat i amb possibilitat de qualque ruixat, però serà molt localitzat a punts del nord d'Eivissa, també del nord de Mallorca i fins i tot a Menorca, pot caure quatre gotes i també sentir qualque tronada, però avui molt local. La temperatura es manté molt semblant a la que vàrem tenir ahir i per tant, temperatura màxima entre els 21-23 graus, les més altes a punts del nord de cada illa. Avui amb vent que bufa entre migjorn i llebeig i amb una situació a la mà una mica complicada a tots aquests sectors al sud de les illes, amb redols de maró, amb ones entre 70 centímetres fins a un metre d'altura. A punts de recer d'aquest vent de component sud, al nord de Mallorca, també de Menorca, la mà és més tranquil·la, avui amb mar rissada i marejol. Les ones no passaran del mig metre. Una situació avui vespre que es complica una mica, arriba una línia d'inestabilitat, podran tenir algunes ruixades, sobretot a punts de Mallorca i Menorca, durant aquesta pròxima nit i matinada. Demà tornarà a ser un dia de variabilitat i amb possibilitat, sobretot a partir de migdia, de ruixats, núvols d'evolució que deixaran precipitació més intensa que la d'avui i també en qualque tempesta. Demà davallaran una mica les temperatures. Ara ja començam amb temperatures suaus, per exemple, a Mallorca tenim 18 graus a Palma, a Sa Pobla n'hi ha 17, a Sant Lluís a Menorca 18 graus, a Ferreries 17 graus i a Eivissa començam amb 18 graus a Santa Eulària, 16 a Sant Joan de Labritja, a Formentera ara a Sant Francesc tenim 18 graus.
2: I són temperatures d'aquesta hora, quan són les 8 i 6, en Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Caterina Bany, Ansel López i Neus Pericàs. Continua.
19: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: I fem anant en directe a la barriada de Foners, a Palma. Les 16 famílies de l'edifici que hi era baixa es van fondre, han hagut de passar el vespre fora de casa seva. Avui els tècnics avaluaran l'estat de l'edifici per valorar si poden tornar just a fora d'aquest edifici. I a la nostra companya, Caterina Bany. Caterina, bon dia de nou.

0: amb arbres, per això, hem de dir que el precinte del Bombers és molt difícil de percebre, difícil de veure. Als baixos de l'immoble sinistrat hi ha un restaurant xinès, també totalment clausurat en aquest moment, tancat al públic de moment. Els Bombers han determinat que l'edifici no és segur i, per sort, hem de dir que no han de lamentar ferits greus en aquest sinistre. Pel que sabem, de moment es va esbocar part del sostre de l'àtic, és a dir, de la darrera planta, però des d'aquí hem de dir que no ho puc percebre, no ho puc veure des d'on som ara mateix, des de l'exterior. Això ho explicava avui matí un veïnat, l'escoltam.
1: Son edificios viejos, deben de tener que hacer alguna reforma o algo, es que no sé, alguna viga que debía estar mal.
0: Ara, però, fins que no es resolgui aquesta situació, Servei Social de l'Ajuntament de Palma ha ofert una alternativa d'habitatge a aquells que no poden anar a casa d'un familiar. Escolta'm aquestes dues veïnades.
2: Vaig guaitar per el balcó i vaig veure que hi havia molta policia, bombers, els veïns, animals, i em vaig preocupar, però no sabia què passava fins després que ja m'ho va dir un veí, que va haver un accident o alguna cosa així a una casa. D'un sostre, sí. Sí, me sap molt greu. Espero que tothom estigui bé i que hagi anat bé.
3: Cuando llegaba a mi casa, que es la finca de enfrente a donde ocurrió esta situación, había mucha gente en la calle, estaba la policía, estaban los bomberos y estaban como esperando. Y luego ya no vimos ni escuchamos nada. O sea, que parece que porque por fuera de la fachada no se ve. Debe haber sido que se desprendió por dentro algo del techo hacia el último piso.
0: Com escoltar un gran insurt, per tant, entre els veïnats d'aquesta barriada d'Esforners de Palma, sense que hagi deixat, com deien, ferits greus els fets, hem de recordar van o cobre sobre les 5 de l'hora baixa d'ahir, fins a aquest punt s'hi desplegaren un gran dispositiu de la policia local, nacional, també els bombers de Palma i serveis socials. Ara per ara, el que és més important és esclarir si ha estat un incident aïllat, perquè es pretén assegurar la integritat de tota l'estructura d'aquest immoble amb aquest objectiu, de fet, avui, com dèieu, s'hi desplaçaran els tècnics de l'Ajuntament. Una vegada va passar tot, es va desallotjar per precaució els blocs A i també el B de l'edifici i l'últim pis del bloc C. Els bombers, de fet, asseguraren tota aquesta zona, la coordonaren, com hem dit, i acompanyaren els residents d'un en un a recollir els seus objectes personals. De fet, ara mateix aquesta és la situació, esperant que arribin aquí els tècnics de l'Ajuntament per avaluar l'estat tècnic de l'immoble.
4: Gràcies, Caterina. En directe des d'aquesta barriada de Palma, des de la barriada de Fonés. I per ampliar més la informació, parlem també amb els bombers de la ciutat. Saluda Meder García, que és el cap dels bombers de Palma. Senyor García, bon dia.
5: Bon dia.
4: Quan podran tornar a casa seva els veïnats desallotjats, quines són les següents passes a fer?
5: Bé, quan tornen encara no ho sabem, perquè ara durant el matí d'avui anirem a fer una revisió més exhaustiva de les plantes superiors de l'edifici. I depèn de com veguem la situació, decidirem com procedir.
4: Que és exactament el que s'avaluarà o el que faran avui aquests tècnics de l'Ajuntament i també els bombers.
5: Ara nosaltres, per el que vam veure ahir, tenim una sospita de que la coberta de l'edifici, que és una coberta plana transitable a l'alçada de Terrassa, estava malmesa segurament per humitats. I ara nosaltres avui confirmarem o descartarem aquesta hipòtesi, i en cas de confirmar-ho haurem de mirar mesures de paliatives com apuntalar o traure pes, o ja veurem el que podem arribar a fer.
4: Uh-huh. És a dir, que es preveu que aquestes tasques durin més d'un dia. Podríem parlar, per tant, que el desallotjament d'aquests veïnats es pugui allargar durant el temps, unes setmanes?
5: Ho sabrem millor durant el matí, perquè haurem de fer cates i alguna rasa per mirar com està l'estructura de l'entrevigat i les vigues del forjat superior. Uh-huh. Una vegada que hem fet aquesta feina podrem determinar amb més exactitud els temps a tornar la gent a les seves vivendes.
4: I també estarem a l'espera del que passi avui, d'aquestes tasques que es faran i també d'aquesta hipòtesi que ens comentava de que es pugui acabar confirmant. Eder García, cap dels bombers de Palma, gràcies per haver estat aquests minuts en directe.
5: Gràcies.
4: Són ara les 8:12, canviant d'assumpte.

0: I tres menors d'edat han estat detenguts per presumptament agredir sexualment i de manera conjunta una companya de classe, una menor de 16 anys. La víctima és l'exparella d'un dels adolescents arrestats. Els fets que s'han conegut arran d'una denúncia presentada setmanes després de l'incident faran passar a final del mes de març al domicili de la víctima a Palma.
1: I segons la investigació, altres detinguts varen anar a casa d'aquest adolescent amb l'excusa de parlar-hi. Una vegada allà es varen tancar sense permís a una habitació i quan la víctima hi va entrar per demanar-los que en sortissin, la van enllançar al llit. Dos d'ells la van immobilitzar mentre un tercer, l'exparella de la menor, l'agredia sexualment en tocaments a les parts íntimes. La jove va aconseguir fugir de l'habitació en estat de xoc i setmanes més tard ho va explicar als professors del seu centre educatiu. Va ser en aquell moment quan, acompanyada d'un familiar, va denunciar els fets a la Policia Nacional.
0: En la mateixa denúncia, la jove va relatar que la seva exparella ja l'havia obligada a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment durant la relació. La investigació va culminar dijous passat amb la resta dels tres implicats que han quedat a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: Segons l'advocada especialitzada en violència de gènere, Maria Duran, en aquest cas el sistema de justícia de menors posa el focus en la reeducació i reinserció social. Ho ha explicat a una entrevista a l'informatiu Vespre.
2: Quin objectiu té això? Aconseguir que aquests joves ja fin consciència que el que han fet és un il·lícit, aconseguir que aquests joves aprenguin a autocontrolar la seva libido i, de qualque manera, integrar-los a dins la societat.
0: I desenes de persones s'han concentrat a Formentera en suport a la víctima d'una agressió homòfoba. Els fets varen tenir lloc la matinada de dissabte a Sant Ferran i la víctima continua ingressada per un traumatisme cranioencefàlic, Regina Amaians.
3: Tot i que la concentració es va convocar en qüestió d'hores, més de mig centenar de persones es van reunir a la plaça de la Constitució de Sant Francesc amb banderes LGTBI i pancartes amb lemes com Justícia per en Tomàs, per mostrar el seu rebuig a actes de violència com aquest.
4: Clar exemple de que la societat formenterenca se posiciona sempre en contra de qualsevol acte de violència.
5: I és una violència gratuïta d'odi.
6: Però en què sobretot que es faci justícia.
3: La víctima d'aquesta agressió continua ingressada a la Policlínica del Roser per traumatisme cranioencefàlic. Els fets tingueren lloc a Sant Ferran la matinada de dissabte mentre la víctima es feia una fotografia davant un cartell d'una obra de teatre de caire LGTBI. Un vehicle el va intentar embestir, després els ocupants baixaren del cotxe i començaren a pallissar-lo amb consignes homofòbiques. Toni Martí és el president de l'associació Sa Clau de Sarmari.
7: Un cotxe primer va fer la mac d'atropellar-lo, llavors es varen baixar com enfadats i ell va dir: "Perdón, me estaba haciendo una foto con el cartel porque forma parte del grupo de teatro" i entonces es va cabrejar i va dir: "Y encima maricones" i va anar cap a, contra ell i li va donar una pellissa.
3: Els fets encara no han estat denunciats davant la Guàrdia Civil.
7: Allí a Formentera, quan va passar, no li va donar temps de formalitzar-la.
3: Tampoc s'ha identificat els autors de l'agressió.
0: Segons el Ministeri de l'Interior, el 2024 es van registrar 11 casos de delicte d'odi per orientació sexual i identitat de gènere a les Balears, dos més que l'any anterior i un més que el 2021, que se'n varen registrar 10 durant aquests 4 anys. El nombre mínim va ser el 2022 amb només 2 casos.
1: I en l'àmbit estatal l'increment és més considerable. En només 4 anys s'ha passat de 477 casos el 2021 a 539 el 2024, 62 més. En 4 anys, el col·lectiu LGTBI continua sent dels més afectats pels delictes d'odi.
0: I els jutjats de les Balears operaran avui amb normalitat després que ahir s'ajornessin un centenar de judicis i de vistes per mort de la caiguda dels servidors informàtics, tot en un context de saturació en els jutjats derivada, entre d'altres, de les darreres reformes que crearen els anomenats tribunals d'instància.
1: Pablo Rodríguez, responsable del sindicat CESIF, sosté que no és la primera vegada que succeeix una incidència d'aquesta mena, que segons el seu parer deriva de la falta de finançament cap al sistema de justícia.
8: Es una cosa más, es bastante frecuente que si no son las aplicaciones que se cuelgan, es el servidor, como es, que es lo que ha pasado hoy, que deja de darnos servicio. Y esto, claro, es una situación que pasa con relativa frecuencia, unido en este caso a el relativo colapso que llevamos también con la implantación de los tribunales de instancia. Entonces, todo esto viene a sumar.
1: La previsió és que, el sistema informàtic estigui 100% operatiu avui i que es pugui reprendre ja l'activitat judicial amb normalitat.
0: que destacàvem els titulars, la Conselleria de Cultura ha publicat l'ordre que regula l'homologació dels estudis de català amb els certificats oficials. A partir d'ara bastarà amb acabar l'ESO amb un 7 de català per obtenir un B2 de manera automàtica i un 7 també al batxillerat per obtenir un C2. Fins ara es demanava un 8.
1: Es tracta d'una mesura acordada per PP i Vox per a l'aprovació dels pressupostos autonòmics de 2025 i que a la pràctica suposa una rebaixa en els requisits per a l'obtenció dels certificats oficials de català.
0: Precisament, la llengua centrarà part del pla del Parlament d'avui i torna a ser motiu d'enfrontament entre els socis de govern. Després d'una edició del Correllengua amb una gran participació arreu de les illes, Vox pressionarà la presidenta del govern per impulsar la lliure elecció de llengua a les escoles.
1: Precisament aquesta gran afluència al Correllengua és el que ha encoratjat el portaveu de Més per Mallorca, Josep Esteguià, a demanar una actualització d'aquesta llei de normalització lingüística que precisament compleix 40 anys enguany per evitar nous perills, dius, al qual s'estan enfrontant el català.
9: Que el nostre amor a la nostra llengua i en el nostre país és infinitament més gran que el seu odi, perquè necessitem recuperar l'ús social del català perquè volem una llengua viva a tots i cadascun dels barris, a tots i cadascun dels pobles de les Illes Balears.
1: Entre els perills que deia Pesteguia, el retrocés del català en tots els àmbits. Per això demana el compromís del Partit Popular en la llengua pròpia. El portaveu parlamentari d'aquest partit, Sebastià Sagreres, ha tret pit de la posició del seu partit precisament envers la llengua.
10: El Partit Popular és pare de la llei de normalització i 40 anys després el Partit Popular és protector de la llei de normalització. I diré més, durant aquesta legislatura, el Partit Popular, davant les demandes d'altres partits, ha estat el partit que l'ha defensada, que l'ha sostinguda i que l'ha tingut com una línia vermella escrupulosa.
1: I la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, demanarà avui a la presidenta Marga Proens si fa comptes fomentar la lliure elecció de llengua a les escoles. La líder de Vox diu que no es refia del PP.
11: Es abrir los ojos a los ciudadanos para que vean lo que unos prometen en campaña y no cumplen, o luego hacen de trisleros, y lo que nosotros hacemos y con la poca fuerza que tenemos luego somos vinculantes, porque les recuerdo que aquí, en esta comunidad, el gobierno de Marga Proens y del Partido Popular ha sido posible exclusivamente gracias a Vox.
1: També en el ple d'avui es debatrà una proposició no de llei per reduir l'IVA a determinats habitatges protegits, una de les iniciatives del PP que critica el diputat socialista Iago Negueruela.
12: És un conseller experto en chapuzas, chapuzas en carreteras, chapuzas en vivienda, chapuzas en el alquiler seguro. No es capaz de dar una. No ha hecho una solución, Mateo, que sea eficaz en lo que va de legislatura.
0: I de l'educació, més de 1.300 aspirants opten a 630 places docents aquest cap de setmana en unes oposicions que es faran dissabte i diumenge després de mesos de debat sobre l'edat. Aquestes proves s'han convocat amb l'objectiu de reforçar la plantilla i de disposar de més professors, tant en el cos de mestres com en els de secundària, en un context que ve marcat per la necessitat d'estabilitzar el sistema educatiu i reduir la interinitat.
1: La data de les proves ha estat objecte de debat en els darrers mesos, recordem-ho. L'Associació Nacional de Professionals de l'Ensenyament alerta que aquest canvi implica reduir un mes el temps de preparació per part dels aspirants. Així tot, asseguren que ara se centraran en oferir guia i suport als alumnes des d'AMPE, tal com explica el seu president, Víctor Villatoro.
13: Aquest avançament en el 9 i 10 de maig, que els ha llevat un mes d'estudi en els docents que se preparaven, doncs això els inquietarà. I bueno, nosaltres el que anem és intentar donar doncs, calma, orientacions.
1: I per la seva banda, el sindicat Estell assenyala que el problema principal és que el mes de juliol facilitava més la conciliació tant pels opositors com pels tribunals, que tenen menys càrrega escolar i resulta més fàcil compatibilitzar la preparació amb altres obligacions. Carles Cabrera, representant del sindicat.
14: Passar unes oposicions del mes de juliol en el mes de maig, la principal problemàtica és que el mes de juliol la gent podia estar abocada únicament en això. Tant els aspirants com els tribunals tenen una feina en els instituts i després tenen una feina supletòria, que en el cas dels aspirants és una feina importantíssima perquè estan jugant una plaça per tota la seva vida.
1: Malgrat les crítiques, Educació ha mantingut el calendari previst.
0: I anem ara amb la crònica judicial.
15: Sustancial en cuanto a los delitos, las penas para cada uno de los acusados, no hay ninguna modificación.
0: La Fiscalia Anticorrupció ratifica davant el Tribunal Suprem la petició de 24 anys de presó per a l'exministre José Luis Ábalos, de 9,5 per l'exassessor Koldo García i 7 per al comissionista Víctor de Aldama. Ha estat després d'una declaració maratoniana en què Ábalos s'ha desmarcat d'Aldama, diu que l'empresari es relacionava directament amb Koldo. També ha rebutjat les conclusions dels informes policials i ha reptat els investigadors a trobar el suposat botí del cas Mascaretas.
15: Pero me han encontrado 94.000, porque no ha habido forma de encontrarme nada más. Y se pueden empeñar. No van encontrar nada.
0: Un dels punts centrals de la declaració que té relació amb la trama del cas a les Balears és tot allò que fa referència a la contractació de l'empresa Soluciones de Gestión per part del govern.
1: Ábalos diu que no coneixia l'oferta de l'empresa, es desvincula de qualsevol contractació i assegura que va correspondre tot això a la Secretaria d'Estat de Transports.
15: En plenitud de su competencia y de su responsabilidad. Es el órgano de contratación. Yo doy una orden política. Por eso también me extrañó mucho que en la supuesta llamada mal auditoría del Ministerio de Transportes se pongan a juzgar una decisión política. Porque entiendo que pueden valorar todas las demás, pero la política no.
1: L'exdirigent socialista reitera que durant aquella època Víctor de Aldama visitava sovint el seu exassessor Koldo García, però que ell no participava d'aquestes reunions. Sobre la seva relació amb García, diu que era el seu assessor, conductor i responsable de seguretat. Reconeix que l'acompanyava 24 hores cada dia i que va dipositar amb ell tota la confiança.
0: L'exministre Ábalos també sosté que la seva examant, Jessica Rodríguez, està coaccionada per declarar que cobrava sense anar a fer feina a una empresa pública on suposadament l'hauria col·locada. Sobre la ruptura sentimental, l'exdirigent socialista assegura que simplement no es podia sostenir perquè era una relació extramatrimonial i que ell se'n volia separar.
15: Fue un año muy difícil, con dos convocatorias electorales, con el riesgo de un escándalo público que lamentablemente, a la vista está, que no solamente no he evitado, sino que ha servido para todo tipo de escarnio, para todos los que pudimos estar vinculados, yo, ella, mi exmujer y en fin.
0: El judici es reprendrà demà dimecres perquè totes les parts puguin presentar els informes finals. I pel que fa al cas Kitchen, l'antic director del CNI, Félix San Roldán, nega la participació de l'organisme en la presumpta trama parapolicial durant el govern de Mariano Rajoy, que ara jutja l'Audiència Nacional.
1: San Roldán ha declarat com a testimoni la causa, negar rotundament que el servei d'intel·ligència participés en cap espionatge de l'extresorer Luis Bárcenas ni de la seva dona.
16: Centro Nacional de Inteligencia no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ni por sobre el caso en el que se me está preguntando. Ningún gobierno de ningún color de los cuatro a los que tuve el honor de servir me pidieron que hiciera nada ilegal, y esto lo hubiera sido.
17: Informatiu Matí. Esports.
0: 8:25, ens atem els esports, parlant del Mallorca, que acaba la jornada a 2 punts del descens. Marta Sampas, bon dia.
18: Bon dia. El Mallorca rebrà el Villarreal a Somos diumenge a 2 punts de la zona vermella després de la victòria nit del Sevilla per 1-0 a la Real Societat. El conjunt andalut surt del descens, que marca ara l'Alavés, amb 36 punts, seguit del Llevant i l'Oviedo. El conjunt mallorquinista és ara 15 amb 38 punts, els mateixos que té el Girona i l'Elx. Els vermells continuaran avui preparant el partit de diumenge contra el Villarreal, el primer dels 3 que afrontarà l'equip en una setmana. El dimecres, dia 13, el Mallorca visitarà el Getafe i el cap de setmana, amb l'horari encara per confirmar, els de Michelis tornen a jugar a domicili, en aquest cas visitant el Llevant. I el tècnic del pròxim rival del Mallorca, Marcelino, diu adéu al Villarreal. El tècnic s'acomiadarà a final de temporada després de 3 cursos en la que ha estat la seva segona etapa, el club groguet. El Mallorca-Villarreal el podreu seguir. Serà en directe diumenge des de les 12 del matí amb tota la prèvia. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal viatja avui a Itàlia, a Pesaro, on divendres jugarà la semifinal de la Champions contra l'Étoile Lavalois a les 8:30 del vespre. L'equip, 3 vegades campió de la competició europea, cercarà ser a la final de diumenge i aixecar per 4ª vegada consecutiva el títol. L'altra semifinal la jugaran el Cartagena i l'Sporting de Portugal. Sentim l'entrenador del Palma, Antonio Badillo.
19: Llegamos en el mejor momento, a la parte final. Prácticamente estamos todos los jugadores. El equipo está mucho más empacado. A día de hoy estamos terceros en la liga regular, que parecemos somos tan irregulares, y aquí lo que pasa es que yo creo que estamos ya en un punto que perdemos la perspectiva y no nos vale nada, que somos tercera a día de hoy en la liga regular con todos los problemas que hemos tenido y llegamos en el mejor momento a esta parte final de la temporada.
18: El conjunt mallorquí ja sap el que es guanyar a l'equip francès, va ser la main round amb victòria del Palma per 2-1. La semifinal de la Champions entre el Palma Futsal i l'Etoile Lavalois la podreu seguir en directe divendres des de les 8:30 del vespre aquí a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió. Tornem al futbol per la mare de la segona federació perquè els equips mallorquins que participaran al play-off d'ascens a primera federació ja saben els seus rivals. L'Atlètic Balears s'enfrontarà al Coruixó Gallec i el Poblense al Numància. Els horaris dels partits encara estan per confirmar. Els blanquiblaus viatjaran a Galícia, com dèiem, per enfrontar-se al Coruixó, cinquè classificat del grup 1. Sentim l'entrenador de l'Atlètic Balears, Luis Blanco.
20: Así que ya nos tenemos que olvidar de cualquier cosa que hayamos hecho en la liga y ya centrarnos solo en la eliminatoria contra el Coruixo, porque la palabra lo dice, es una eliminatoria, no son tres puntos. A preparar bien la semana, a preparar también bien el viaje sí que va a ser un poco más difícil, ¿no?
18: I el Poblense viatjarà a Sòria per veure's les cares amb un històric, el Numància, quart classificat. Óscar Troyas, l'entrenador del Poblense.
21: Nos ha tocado un rival muy bueno, que era lo que queríamos, para competirlo de la mejor manera posible. Lo que podemos decir es que vamos a un gran campo a jugar, seguramente sea un gran equipo y espero que sea la mejor eliminatoria posible y que nosotros, ya sabes, la misma dinámica de todo el año, ir a ganar a Numància e intentar ganar aquí.
18: I a l'altra cara de la moneda dels equips d'ascendits a tercera federació, l'Andratx ha anunciat que José Contreras no continuarà com a entrenador després de 8 temporades. Contreras, que va començar en categoria preferent, va aconseguir 2 ascensos a segona federació i participacions històriques a la Copa del Rei contra el Sevilla i la Real Societat. I avui és nit de Champions per a l'Atlètic de Madrid, que visitarà l'Arsenal a l'estadi Emirates en el partit de tornada de les semifinals quan siguin les 9 del vespre. Els matalassers cercaran-se a la final després de l'empat a 1 enregistrat al Metropolitano en el partit d'anada. Sentim el jugador Antoine Griezmann.
22: Estamos en unas semis de Champions y es algo increíble y podemos hacer historia y seguro que yo como mis compañeros lo haremos todo lo posible para ir a la final y disfrutarlo.
18: I acabam en tenis. Jaume Monàs ja coneix el seu rival, el Masters 1000 de Roma. El tenista mallorquí debutarà demà contra Matteo Arnaldi. El tenista italià i Monàs s'han enfrontat en 3 ocasions amb 2 victòries per al de Santanyí.
17: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I són ara les 8:30. Repassam quines seran les claus aquest dimarts. Els tècnics de l'Ajuntament de Palma avaluaran avui l'edifici que a Hierro Baixa es va esfondrar al barri de Fonés per veure si les famílies dels 16 habitatges desallotjats poden tornar a casa seva.
23: Aquestes persones han hagut de passar la nit fora dels seus habitatges. Part del sostre d'aquest edifici de 8 plantes es va desprendre, un incident que no va causar ferits greus.
0: I 3 menors d'edat han estat detenguts per presumptament agredir sexualment una companya de classe menor de 16 anys.
23: La víctima és l'exparella d'un dels adolescents arrestats. Els fets varen ocórrer a final de març al domicili de la jove a Palma i els 3 implicats han quedat a mans de la Fiscalia de Menors.
0: I a les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. A Formentera, desenes de persones es concentraren a nit en suport a la víctima d'una agressió homòfoba. Carmen Cires, bon dia.
24: Bon dia. Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte a Sant Ferran i la víctima continua ingressada per un traumatisme cranioencefàlic. Una 50 centena de persones participaren en la protesta amb pancartes amb lemes com Justícia per en Tomàs per mostrar el seu rebuig a actes de violència com aquest.
0: I la plataforma Menorca 03 se suma a la vaga educativa del sector prevista per aquest dijous a tot l'estat. Axel Camarasa, bon dia.
25: Bon dia. El col·lectiu exigeix millores per garantir una educació de qualitat en una etapa essencial, com és la dels primers anys de vida dels infants. També han convocat una mobilització el mateix dijous a les 6 del capvespre a la plaça d'Esborn de Ciutadella. Entre les seves reivindicacions hi ha que s'acabi amb les externalitzacions del servei, que la conselleria assumeixi els professionals del sector per garantir la seva estabilitat mobilitat laboral i també que es redueixin les ràtios.
0: I a Mallorca, Consell ja disposa de la nova unitat bàsica de salut. Guillermo Ortego, bon dia.
2: Bon dia. La nova unitat té més de 700 metres quadrats i els serveis que actualment ha demanat la població, que s'ha duplicat en dues dècades. Ha costat més de 3 milions d'euros i substitueix l'anterior, que tenia més de 30 anys i havia quedat petita i obsoleta.
0: Són ara les 8 i 32 minuts.
17: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
3: Miquel, com estàs?
4: Hola, com anem?
5: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
3: També te podria dir en Donai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
4: Però que t'has llegit, doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
5: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
17: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I anem ara amb l'entrevista. Avui posem al descobert una realitat preocupant, però sovint poc visibilitzada. La relació entre les dificultats de llenguatge i les situacions de victimització i el risc de patir assetjament escolar. Diverses investigacions desenvolupades a la Universitat de les Illes ja apunten que els infants i els joves amb problemes en l'adquisició del llenguatge poden ser especialment vulnerables, tant en l'entorn escolar com també en l'àmbit digital. Ara fan una crida a la participació de voluntaris, de persones adultes, per afinar encara més a la recerca. Una iniciativa que també s'ha difós a través de les xarxes socials amb l'objectiu d'arribar al màxim de persones possible i avançar en aquesta investigació. Per saber-ne més, parlam amb Eva Aguilar, que és professora de psicologia de la UIB i que també forma part d'aquesta línia de recerca. Senyora Aguilar, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, quina relació constateu entre les dificultats del llenguatge i l'assetjament escolar?
6: Bueno, normalment els infants que tenen, han tingut trastorns de llenguatge, trastorns del desenvolupament del llenguatge, tenen gairebé el triple de probabilitats de patir assetjament escolar, entre gairebé 36% de persones amb trastorn de llenguatge versus normalment un 12 o 7% de les persones que no. Vull dir que és bastant més alt la probabilitat. I a més afecta a tots els nivells educatius, fins i tot a l'educació superior.
0: Quina és la causa i quina és la conseqüència? Vull dir, una persona amb problemes de llenguatge i comunicació té més risc a ser assetjada o a l'inrevés?
6: Bueno, té més risc, però dues se retroalimenten, ¿vale? No podem dir que una és causa de l'altra, perquè a més tampoc els tipus d'estudis que nosaltres fem ens permet veure si hi ha una causa directament. Però sí que hi ha una retroalimentació entre ells. Les persones que tenen trastorns de llenguatge són persones que tenen també pitjors habilitats socials. I el fet de tenir pitjors habilitats socials també fa que s'enfrontin molt menys a les relacions socials i que d'alguna manera pateixin més bullying. Però el fet de patir més bullying també fa que ells mateixos tinguin menys relacions socials, amb la qual cosa menys possibilitats també de participar en converses lingüístiques i millorar aquestes habilitats lingüístiques. Vull dir que en realitat també hi ha una part també de retroalimentació entre els dos aspectes. El que sí que no hem d'oblidar és que generalment són trastorns que són molt heretables, vull dir que no només estan causats per manca d'estimulació lingüística, sinó també parlem d'un trastorn neurobiològic.
0: Mm-hmm. En què consisteix aquest estudi que feis ara i per què demaneu la col·laboració de persones adultes?
6: Bueno, és un estudi pensat en persones adultes que no tenen ni per què haver patit bullying ni trastorns de llenguatge. Simplement el que volem veure és la prevalença que té justament el bullying en persones adultes i sobretot les conseqüències més enllà de la infància, de l'adolescència, veure si han deixat seqüeles més enllà de la seva infància i adolescència.
0: Mm-hmm. I què és el que fareu? Què és el que es farà durant aquestes sessions presencials?
6: Bueno, són dues sessions que compensem una miqueta econòmicament amb 40 euros i participen en diferents proves de laboratori, una d'elles de regulació emocional, de raonament verbal, de llenguatge també, atencionals, de regulació emocional amb proves neurofisiològiques per veure com és la resposta. També hi ha proves de personalitat, d'habilitats socials, d'ansietat, d'autoestima, d'ajust emocional. Són diverses proves que ens permeten veure una mica això, no? Les conseqüències més enllà de la infància en persones adultes.
0: Senyora Aguilar, detectau més casos d'infants i d'adolescents amb dificultats de llenguatge els darrers anys?
6: Bueno, sí que n'hi ha més. És veritat que han augmentat la prevalença. El que passa és que els trastorns de llenguatge actualment, si la majoria són deguts a manca d'estimulació lingüística, molts d'ells, l'augment, perquè la prevalença del trastorn neurobiològic és aproximadament el 7%. El que passa és que en els darrers anys hi ha hagut un augment, sobretot en infants més petits, degut a la manca d'estimulació lingüística per l'ús de no supervisat de pantalla. I clar, el fet de no tenir supervisió durant les pantalles vol dir que és menys temps de conversa i d'interacció amb adults i, per tant, de possibilitats d'aprenentatge de llenguatge. La bona notícia d'aquest augment és que quan aquests infants és simplement una manca d'estimulació, són infants que amb una bona intervenció milloren molt ràpidament. Per això sempre aconsellem que, tot d'una que hi hagi un retard de llenguatge, anar a un especialista perquè faci una bona avaluació, per veure quina és la causa, si és neurobiològica o és més una qüestió de manca d'estimulació.
0: I també avui hem volgut parlar en aquesta entrevista de la relació entre les dificultats de llenguatge i les situacions de risc de patir assetjament escolar a partir d'una crida que es fa a voluntaris, a persones adultes, per continuar fent recerca sobre aquesta qüestió. N'hem parlat també amb Aguilar, que és catedràtica d'Universitat en Psicologia Evolutiva i de l'Educació i directora de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa. Gràcies per haver estat aquests minuts a l'Informatiu Matí en directe.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:38 minuts. Sortim ara de nou a l'exterior. I és que avui és dia 5 de maig, és el Dia Internacional de la Comares, per això que el Col·legi Oficial d'Infermeres, Infermers i l'Associació Balear de Comares han organitzat per avui una jornada conjunta. Una jornada que serà un dia de formació al voltant de la salut sexual i l'abordatge del dolor a través de la teràpia neural, que és una tècnica innovadora i que és poc coneguda. Connectam amb Neus Pericàs, que és a l'Hotel Isla Mallorca, moments abans de començar la jornada. Bon dia, Neus.
7: Hola, molt bon dia. Sí, ara mateix estem a una de les sales de l'hotel, moments abans que comenci aquest dia de formació, en què les comares també volen recalcar que el seu paper no només és acompanyar les dones durant el part, sinó durant totes les seves etapes vitals. Ara xerram amb Araceli Navas, presidenta de l'Associació Balear de Comares, i Magdalena Julià, vocal de comares del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Balears. Molt bon dia. Abans de tot, ens podríeu explicar una mica quin és el vostre paper com a professionals i quina és la vostra formació per arribar fins aquí?
8: Bueno, las matronas somos las profesionales referentes y competentes en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, más allá del parto, del embarazo, sino en todas sus etapas del ciclo vital, desde la adolescencia hasta el climaterio. Y nuestra formación es desde enfermería, somos una especialidad dentro del campo de la enfermería, hacemos 4 años de formación en la universidad, después a través de un examen EIR podemos hacer la residencia, que son 2 años más de formación continua y completa en la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
7: I avui, que es farà aquesta jornada, ja de per si sou professionals amb molta trajectòria i molta formació, i avui què es tractarà especialment, específicament, en aquesta jornada?
9: Pues avui hem organitzat aquestes jornades amb motiu del Dia de la Comare, que és avui, i per celebrar també la patrona nostra. I xerrarem sobre climateri, ¿vale? Un poc arrel de lo que ha dit Araceli, vull dir, sempre tenim més visibilitat en els territoris i en part i en embaràs, i per donar un pot de visibilitat i formar-nos per, bueno, l'augment de demanda per part de la població, per part de les dones, i que puguem donar una assistència de qualitat.
7: Creus que hi ha desconeixement en quant al paper de les comares?
9: Jo crec que dins d'aquest camp, més. Cada vegada menys, perquè intentàvem ser més accessibles, sobretot des de l'atenció primària, centres de salut, més accessibles a les dones i que ens coneguin de cada vegada més i que puguin recórrer a nosaltres si ho necessiten.
7: I bé, com a darrera pregunta, no sé si voleu especificar una mica més de què seran les jornades d'avui, que se tractarà, qualque cosa que vulgueu especificar.
8: Bueno, además de ser, como ya ha dicho Magdalena, es el Día Internacional de la Matrona, a nivel internacional, desde la Conferencia Internacional, el lema de este año, nunca mejor dicho, es por 1 millón de matronas más. Lo que hace lo que intentamos es visibilizar la falta de matronas a nivel mundial, ¿no? El impacto que tiene en la salud global, además de la salud de la mujer, la falta de matronas para poder acompañar tanto emocional como físicamente en todas las etapas de la vida. Hay diversos estudios en los cuales se ha demostrado que el acompañamiento por matrona durante todo ese ciclo vital disminuye las muertes maternales, neonatales, además de la mejora de la calidad del bienestar de las mujeres. Con lo cual, desde aquí, lo único que queremos reivindicar es que las políticas institucionales refuercen el poder formarnos, el poder tener todas nuestras competencias en marcha para poder acompañar de la mejor forma posible a la salud global de las mujeres y a la comunidad.
7: Molt bé, Iva, moltes gràcies per respondre i espero que la jornada vagi molt bé.
8: Gràcies.
0: Gràcies, Neus Pericas, en directe avui des de l'Hotel Isla Mallorca, on el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers i l'Associació Balear de Comares organitzen unes jornades conjuntes pel Dia Internacional de la Comare. Són les 8:43 minuts. I vols parlar, mare, de l'escalada de tensió a l'Orient Mitjà? L'Iran dispara contra Oman i els Emirats Àrabs en els primers atacs de la treva, mentre que Donald Trump apuja el to de les amenaces. El president dels Estats Units avisa l'Iran que els esborrarà de la faç de la terra si ataquen vaixells nord-americans a l'estret d'Hormuz.
1: L'exèrcit d'Estats Units ha confirmat en les darreres hores que algunes embarcacions han estat atacades amb míssils de creuer procedents de Teheran. La resposta ha estat immediata. Han destruït vaixells iranians. Hormuz s'escalfa una altra vegada a conseqüència d'aquesta operació denominada Projecte Llibertat, anunciada per Trump a la zona estratègica a fi de facilitar la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic. L'Iran assegura que ha impedit el pas d'un vaixell de l'Armada dels Estats Units per l'estret, mentre que el govern de Trump assegura haver aconseguit el trànsit de dues naus mercants amb bandera estatunidenca.
10: The Iranians do not have control of the strait. We have absolute
1: Els iranians no tenen el control de l'estret. Nosaltres sí que el tenim. Han bloquejat els vaixells que entren i surten del seu ports i la seva economia està en caiguda lliure, ha dit, que és de les paraules que sentíem, Scott Bessent, secretari del Tresor nord-americà. Més enllà de les versions contradictòries, en tot cas, de tots dos països, el que sí que està confirmat és que un vaixell coreà ha patit un incendi en la seva sala de màquines a davant les costes dels Emirats Àrabs. Aquest país denuncia un atac amb drons iranians quan el vaixell intentava travessar l'estret.
0: I tres tripulants d'un creuer que es dirigia a les Canàries han mort per un possible brot d'antivirus. A bord hi viatjaven 14 espanyols. El vaixell de luxe que navegava per l'oceà Atlàntic va sortir de l'Argentina a finals del mes de març.
1: L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha informat que tres tripulants més d'aquest creuer estan afectats i que un està en estat greu a un hospital de Sud-àfrica. L'antivirus és una infecció respiratòria que es transmet a través del contacte amb l'orina i excrements d'arrossegadors infectats. L'OMS ja ha anunciat investigacions per descobrir les possibles causes del brot.
0: 8:45.
11: IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Menorca, Excel Camarasa.
25: Bon dia, Menorca. El malestar de les mestres de 0-3 anys creix dia rere dia. Demanen millors condicions laborals per atendre els infants. Després de diverses protestes i mobilitzacions, han decidit ara sumar-se a la vaga convocada aquest dijous arreu de l'Estat. Tot d'una, en donant més detalls.
11: Edició Menorca. Excel Camarasa.
12: Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
25: Entrem en matèria. La plataforma Menorca 03 se suma a la vaga educativa del sector prevista per aquest dijous a tot l'Estat. El col·lectiu exigeix millores per garantir una educació de qualitat en una etapa essencial com és la dels primers anys de vida dels infants. També han convocat una mobilització el mateix dijous a les 6 del capvespre a la plaça d'Esborn de Ciutadella. Fan una crida a tota la ciutadania perquè s'hi sumi com a mostra de suport al col·lectiu. Entre les seves reivindicacions hi ha que s'acabi amb les externalitzacions del servei, que la Conselleria d'Educació assumeixi els professionals del sector per garantir-ne la seva estabilitat i també que es redueixin les ràtios.
13: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
25: I avui també és notícia que amb l'inici del mes de maig i l'arrencada de la temporada turística arrenquen també la majoria de serveis vinculats a la temporada alta. Un d'aquests és la neteja litoral. El dispositiu manté enguany 5 embarcacions, 3 de platja i 2 de costa, que s'ubicaran als ports de Ciutadella, Mo, Fornells i també a Cala Galdana. Les embarcacions de tipus platja estan dissenyades per operar en zones de poc calat, especialment en cales i platges, mentre que les de tipus litoral poden treballar més enllà de la línia de costa, entre 1 i 5 milles nàutiques, i tenen més capacitat de recollida i millor resposta davant condicions marítimes adverses. Aquest servei l'any passat va recollir més de 6 tones de residus a l'illa, un 16% de tot el que es va replegar al conjunt de les Balears. Sentim el gerent de Ports i Bé, Kiko Villalonga.
14: El año pasado recogimos casi 40 toneladas, la mitad se recogieron en la isla de Mallorca y la otra mitad repartida entre el resto de islas.
25: Els residus que es recullen es tracten per mirar de reciclar-ne al màxim. Antoni Marcant, director general de Ports i Bé.
15: No només replegam grans volúmens de residus que puguem trobar a la mà, sinó també petits, microplàstics i altres productes que, com sabeu, els apesam, els classificam i els aduïm a gestors perquè després els puguin reciclar. No?
25: El govern recorda a la ciutadania la importància de no abandonar residus al medi marí i també de fer un ús responsable del litoral per contribuir a conservar-lo. Mentrestant, Ferreries proposa a Ciutadella establir una col·laboració per millorar la prestació de serveis a la zona de Serpentona, una urbanització amb mancances històriques. L'àrea està dividida pel riu. La part de Serpentona depèn de Ciutadella, mentre que Cala Galdana és competència de l'Ajuntament de Ferreries.
16: Limpieza y mantenimiento. Hay un montón de basura todos los días en la calle. Como en invierno, pasa a la Guardia Civil, Nacional, Local. En julio o agosto, casi nada.
19: Els asfaltos són clots i bons, just plou, queda tot embassat. Som de Ciutadella, la part de Ciutadella, però som que estem abandonats perquè no ve ningú aquí a ajudar-nos en res.
25: La proposta planteja que Ferreries assumeixi el control policial de tota la zona, inclosa Serpentona, mentre que Ciutadella continuaria encarregant-se de les intervencions. En l'àmbit de la neteja dels carrers, Ferreries també proposa assumir la tasca mitjançant un conveni. Pel que fa a la recollida de fems, la situació és més complexa, ja que Ciutadella acaba tot just ara d'adjudicar un nou contracte. Aquesta situació obligaria a estudiar-ne possibles modificacions, ho explica el balne de Ferreries, Pedro Pons.
20: A dia d'avui hi ha dues empreses de recollides de fems que van a Cala Galdana, la de Ferreries i la de Ciutadella. Això no té molt de sentit. Poden explorar modificacions de contracte o veure quines vies hi hauria.
25: Des de Ciutadella no tanquen la porta a cap acord. Maria Jesús Bagú és la batlessa.
26: En xerrarem com a equip de govern, en xerrarem amb els serveis jurídics i econòmics d'aquest ajuntament, però clar, com a ajuntament de Ciutadella no podem tenir una proposta clara i en ferma.
25: La proposta de Ferreries sorgeix enmig de la polèmica per les acusacions del consistori per la qualitat de l'aigua del riu, que es deu, diu, al mal estat de manteniment de la xarxa de sanejament de Serpentona. I una altra urbanització, en aquest cas la de Cal Emporter. Allà hi ha un antic restaurant que durant anys va ser un punt de trobada per a residents i turistes. Doncs bé, avui s'ha convertit en un espai completament degradat. El Salamandra fa prop de 10 anys que està tancat i abandonat. Ara els veïns el consideren un perill i l'oposició municipal proposa que el consistori el compri i el converteixi en un espai públic. Gemma Carrasco.
27: On anys enrere hi va haver un restaurant familiar molt exitós entre residents i turistes, ara només hi queden deixalles, restes de mobles i parets derruïdes. Sentim un empresari de Cal Emporter.
28: És un edifici que ha estat emblemàtic aquí a Cal Emporter, no?, durant molts anys, un negoci que va funcionar dels millors i ara està en aquesta situació, pues, d'abandono i, bueno, en el centre de Cal Emporter és una pena.
27: El Salamandra fa prop de 10 anys que està tancat i abandonat i ha arribat un punt en què fins i tot els veïns ho veuen com un perill.
2: Se ve pues muy dejado y peligroso porque se puede caer, si hay niños o lo que sea.
3: Hay una cantidad de suciedad increíble, yo que sé, infecciones o lo que sea. No sé, hay que tener cuidado.
4: Está abandonado del todo y fa por que también caiga o algo.
27: L'immoble, propietat de CaixaBank, es va presentar en una subhasta per 1 milió d'euros a finals de l'any passat, però va quedar deserta. Avançar Malaior posa el focus ara en la seva situació i la mala imatge que genera i proposa que l'Ajuntament ho compri, ho rehabiliti i ho converteixi en un espai públic i Sallés és la portaveu.
5: Com podria ser una biblioteca, un centre de dia, un aula 03, un centre mèdic, però bueno, el que consideren sobretot és que qui ha de tenir sa veu és els vecins i vecines de Cal Emporter.
27: Cal Emporter ja supera els 1.300 residents tot l'any i ja és la segona urbanització de Menorca on més gent viu durant l'hivern. En canvi, els serveis no han crescut al mateix ritme i Sallés.
5: Hi ha veïns i veïnes que viuen aquí tot l'any, els hi falten infraestructures, els hi falten serveis i, per tant, l'Ajuntament ha d'estar a l'altura per poder oferir pues, aquests equipaments. No?
27: La proposta es debatrà demà al ple municipal.
18: L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
25: Moment ara per a la informació esportiva. Gràcies, Gemma Carrasco. Parlem ara de bàsquet, concretament del club bàsquet La Salle de Mo, que té el pavelló més antic de Menorca i que ara està més a prop que mai d'estrenar un nou espai. Aquest dilluns s'ha presentat el projecte del futur pavelló, ubicat en una parcel·la de 5.000 metres quadrats del pati de l'escola. El futur equipament es dirà Sa Cantera i costarà prop de 3 milions d'euros. Tindrà 3 pistes, graderies per a 450 espectadors, gimnàs, espais polivalents, zones socials i també una cafeteria. Es tracta d'un projecte llargament reivindicat, no només pel club i l'escola, sinó també per molts esportistes de la ciutat que ara tenen dificultats per trobar instal·lacions per practicar el vòlei o el bàdminton. Sentim el conseller d'Educació, Joventut i Esports, Joan Pons Torres, i també el president del club bàsquet La Salle Mo, Toni Carreras.
21: Un pavelló que doni resposta a tant dels lots que ara mateix juguen als diferents deports que hi ha a Menorca i que anen curs d'espais, no? I vol donar resposta en aquesta necessitat que hi ha compartida.
22: Us feia molta falta. Nosaltres amb aquest pavelló quedaven, no podíem entrenar prou estona, teníem que córrer de fora, vestuaris molt petits, pista petita, necessitaven engrandir.
25: I darrer fitxatge de la Barca Menorca. Fa tot just uns minuts hem conegut que el club incorpora la receptora alemanya Paula Gürsching. La jugadora de 24 anys i 1,83 m d'alçada arriba procedent del Nauara Straubing, on ha militat al tram final de la temporada passada després de competir els darrers 4 anys als Estats Units. Es dona la particularitat que Gürsching és la primera jugadora alemanya de la Barca Menorca. I aquest dissabte acull l'Illa al Campionat d'Espanya de 5.000 i 10.000 metres. Per segon any consecutiu, l'Illa serà seu d'aquest campionat nacional que reunirà prop de 150 atletes, entre els quals alguns dels millors fondistes del panorama nacional i també internacional.
18: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
25: Amb la informació esportiva arribem al punt final. L'actualitat continua a IB3 Ràdio.
18: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I dediquem aquests darrers minuts abans de les 9 a la cultura.
23: Una comunidad cultural que ha quedado encantada con el proyecto de Formentor y con el programa de Formentor, ¿no? Y lo que nos gustará es cultivar esta relación con tantísima gente que no está en la isla. Pero desde luego la idea es poder reunir de nuevo a todos los lectores mallorquines para encontrarnos con ellos.
0: Ho anunciava d'aquesta manera Basilio Baltasar, alma mater de les converses literàries de Formentor, que després de 5 anys d'itinerància tornen a Mallorca, allà on varen néixer, i seran de dia 1 a dia 4 de novembre. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. El canvi de propietat de l'hotel Formentor va forçar un periple de les converses per ciutats com Sevilla o Aranjuez, passant per Marràqueix, per Canfranc, per Gran Canària, i ara, després de l'interès de la nova propietat, la cadena Four Seasons i el suport econòmic de l'executiu, encara sense concretar, les converses tornen a casa i ho faran per parlar de la història de l'art i, a més, acompanyats d'una imatge referencial.
23: Veréis en esta una maravillosa foto en el cartel que está Joaquín Sorolla con sus hijas en un retrato que le hicieron precisamente en Mallorca, en Cala Sant Vicenç, just de vora de Formentor. Esto es del año 19. Y creo que esta reunión de expertos en el mundo del arte nos permitirá hacer una aproximación muy inteligente a todos los dilemas del arte contemporáneo.
1: El retorn a Formentor està assegurat en principi només per enguany, però la intenció és que tornin a quedar per sempre.
0: I sonen ara els Ritual Nepal, un dels protagonistes del nou portal d'IV3 Música, que es presenta avui en societat.
1: I que podeu trobar a la vostra disposició al web ib3.org/música. L'assessor musical d'IV3 Ràdio, responsable de diversos espais en aquesta casa, Joan Trias, ens fa 5 cèntims d'aquesta nova proposta.
6: IV3 Música, idò, posa en marxa com a complement de les emissions d'app que ja porta funcionant un temps, posa en marxa, com deia, el portal que serà un poc la cama visual de tots els continguts musicals que des d'IV3 fomentam una miqueta per fer del tabú de la cultura de les cançons a Balears. I d'aquí hi ha una cama més, una possibilitat més, un punt més de trobada de tot això.
1: Articles, llistes, el disc de la setmana, tot això conforma aquest portal que, com dèiem, avui es presentarà formalment, coincidint amb la revisió de les instal·lacions al Fàbia, que fan possible que la Ràdio Pública Balear sigui, des de dia 1 de maig, la primera ràdio autonòmica en emetre en digital DAB+ a tot l'arxipèlag.

0: principales que ni. I arribarem a les 9 amb la música de Rels B, que torna amb el nou àlbum Love Love Flag. El disc arriba divendres, això sí, ja ha avançat al llistat de cançons i compta amb col·laboracions internacionals com Caliukis.
1: Recordem que el mallorquí ha estat l'artista espanyol més escoltat a Spotify des de fa 2 anys. Presentarà el treball, aquest que es farà públic, com dèiem, divendres, aquest Love Love Flag, en directe al Metropolitano de Madrid el 4 de juliol.

0: Són ara les 9, repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts. Els tècnics municipals inspeccionaran avui l'edifici que va patir ahir un esfondrament parcial al barri de Fonés de Palma. Han de determinar si és possible que les persones desallotjades tornin a casa seva mentrestant. Els bombers també fan feina per determinar-ne les causes. Segons ha explicat el cap del cos, Eder García, a l'informatiu matí, tot apunta que la coberta que es feia servir com a terrassa estava malmesa per humitats.
1: Ara nosaltres, per lo que vam veure ahir, tenim una sospita de que la coberta de l'edifici, que és una coberta plana transitable a l'alfa de terrassa, estava malmesa segurament per humitats. I ara nosaltres avui confirmarem o descartarem aquesta hipòtesi, i en cas de confirmar-ho haurem de mirar mesures de pal·liatives com apuntalar o traure pes, o ja veurem el que podem arribar a fer.
0: Connectem en directe amb Caterina Bany, just de vora l'edifici afectat. Bon dia.
2: Bon dia, aquí mateix vos puc informar mateix al carrer de Sant Novici, número 17, que encara no hem vist passar ni o arribar als bombers ni tampoc als tècnics de l'Ajuntament, que precisament han d'avaluar, com dèieu, aquest edifici. L'immoble de 8 plantes totalment acordonat en aquests moments, que fa cantonada amb general Ricardo Ortega, que per cert està en obres en aquests moments, i és per tot això que el precinte dels bombers és molt difícil de veure. Els baixos de l'immoble sinistrat, un restaurant xinès, també totalment clausurat, val a dir que per sort no hem de lamentar ferits greus, i pel que sabem es va esbocar, com dèieu, part d'aquest sostre de l'àtic, que ara mateix no és perceptible des d'on som, des de l'exterior. Així ho explicava avui matí un veïnat, l'escoltant.
3: Vi vecinos aquí abajo, porque claro, yo cuando los vi era muy pronto, debían de ser las 4 de la tarde, que debió de ser cuando empezó, bueno, cuando pasó todo y empezaron a desalojar gente. Vi llegar a los bomberos, como unos 8 bomberos, la policía local, la policía nacional, cortaron toda la calle y todo para que no pasase nadie.
0: Gràcies, Caterina. I el govern espanyol acaba de publicar les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social.
4: I segons aquestes xifres que acabem de conèixer, l'atur registrat a les Balears va baixar en 1.972 persones a l'abril en relació amb el mes anterior. Això és una baixada del 7,44% i en 2.000 persones en relació amb el quart mes de l'any passat. També és una baixada d'aproximadament un 7%.
0: I avui dia 5 de maig és el Dia Internacional de la Comare i Patrona de les Comares. És per això que el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers i l'Associació Balear de Comares han organitzat una jornada conjunta que ha de començar en aquesta hora a l'Hotel Isla Mallorca, on hi ha la nostra companya Neus Pericàs. Bon dia, Neus.
5: Hola, bon dia. Sí, avui l'hotel serà la seu d'aquesta jornada, on 50 comares parlaran sobre el seu paper i de la seva formació. També des de les altres illes hi ha comares que ho seguiran online. Avui hem parlat amb Araceli Navas, presidenta de l'Associació de Comares, que ens ha explicat quina és la formació de les professionals. L'escoltam.
6: Somos las profesionales referentes y competentes en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, más allá del parto, del embarazo, sino en todas sus etapas del ciclo vital, desde la adolescencia hasta el climaterio. Y nuestra formación es desde enfermería, somos una especialidad dentro del campo de la enfermería, hacemos 4 años de formación en la universidad.
0: I els infants i joves amb problemes en l'adquisició del llenguatge tenen el triple de risc de patir assetjament tant en l'entorn escolar com també en l'àmbit digital.
4: Ara un grup d'experts de la UIB investiga aquesta relació, ho ha explicat a l'informatiu matí Eva Aguilar, catedràtica d'universitat.
7: És un estudi pensat en persones adultes que no tenen ni per què haver patit bullying ni trastorns de llenguatge. Simplement el que volem veure és la prevalença que té justament el bullying en persones adultes i sobretot les conseqüències més enllà de la infància i de l'adolescència, veure si han deixat seqüeles més enllà d'això, de la seva infància i adolescència.
0: Són les 9 i 4 minuts. Comença el programa al dia.
8: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: El dia, amb Marta Grau.
2: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Començam aquest dimarts amb 19 graus de temperatura. Serà un dia en què tindrem també intervals de núvols amb qualque ruixat puntual i dispers a Mallorca i també a Menorca. Tot i la pluja, això sí, el termòmetre s'enfilarà fins als 24 graus. Compartim just ara unes imatges que descrivim pels oients de l'estat de l'habitatge del carrer de Sant Novici de Palma en què ahir es va desprendre part del sostre del vuitè pis. Els veïnats, això sí, han pogut sortir-ne il·lesos. Ara els tècnics de l'Ajuntament de Palma valoraran l'edifici per veure si aquestes 16 famílies desallotjades podrien tornar a casa seva. De moment, han hagut de passar la nit fora dels seus habitatges. Un incident que, com deien, no va causar ferits greus, però, sens dubte, va suposar un bon ensurt. Així ho varen viure alguns dels veïnats afectats. Escoltam aquestes repercussions.
3: Jo volia mirar la terrassa, a veure si havia caigut alguna cosa dintre la terrassa, i la meva filla mira cap amunt i diu: papa, no és el techo que se... I han corregut, jo he esperat a la meva dona ha passat, i en aquell moment, bum, han caigut vigues, han caigut pedra de tota la manera.
4: Ayuntamiento, pero que hasta mañana no llegan del ayuntamiento para mirar, a evaluar los daños, a ver si se puede evitar o no se puede evitar.
2: Com explicaven els veïnats, serà avui quan se facin aquests estudis per saber si realment poden tornar a casa seva. Connectarem al llarg del programa amb els bombers de Palma per conèixer aquesta darrera hora sobre aquest succés. Però no deixem de banda la crònica de successos. Joana, bon dia.
5: Bon dia, Marta. No ho feim perquè volen parlar-vos també d'una jove menor d'edat que va denunciar tres companys de classe per una presumpta agressió sexual. La Fiscalia de Menors ha fet càrrec d'aquesta investigació. De moment, els tres menors d'edat han estat detinguts per presumptament agredir sexualment la seva companya, menor de 16 anys, exparella també d'un dels adolescents arrestats. Els fets varen tenir lloc al final del mes de març del domicili de la víctima a Palma i ara els tres implicats han quedat en mans de la Fiscalia de Menors.
2: Es ven ressò també d'una agressió homòfoba, en aquest cas a Formentera, per una fotografia davant un cartell d'una obra de teatre de caràcter LGTBI. Bon dia, Xisco.
6: Bon dia, Marta. Els autors van actuar amb consignes d'odi i van apallissar aquest jove. Ara mateix està ingressat a la Policlínica del Roser a Eivissa, d'on és resident. La víctima va ser...

0: D'altres qüestions, com les repercussions després de les declaracions de l'exministre José Luis Ábalos ahir, Joana.
1: Sí, després de més de 6 hores de declaració, la Fiscalia va ratificar les peticions de pena per als acusats, 24 anys de presó per l'exministre i 7 per Aldama. Al capvespre, Ábalos va acceptar haver rebut reemborsaments en metàl·lic gestionats per Koldo fins a l'any 2021. El primer judici del cas Koldo enfila la seva recta final ja, però el tribunal va decidir a darrera hora d'ahir retardar el calendari que havia previst, que implica deixar el judici VIP per a sentència per avui. Els magistrats han acceptat retardar un dia la presentació dels informes finals a petició de les defenses de l'exministre i també del seu antic assessor.
0: Pràcticament les 9 i 9 minuts puntuals per fer una reflexió, per mostrar-vos i explicar-vos quina és la frase del dia d'avui.
2: La d'avui és de l'escriptor i filòsof danès Søren Abi Kierkegaard, que un dia va dir que la gent exigeix la llibertat d'expressió com una compensació d'una llibertat de pensament que fan servir poques vegades.

0: I és en aquell moment quan mos demanam de què parla tothom.
1: Idò, avui, òbviament, tothom parla dels vestits i de l'estora vermella de la gala Met 2026 de Nova York.

0: La gala Met 2026 amb gent molt guapa, com ara comentaven les meves companyes.
1: La deia va molt guapa, comentàvem just el vestit de Nicole Kidman. Se mos ha colat.
0: Sí, ha tornat a convertir Nova York en l'epicentre mundial de la moda, amb una edició marcada per l'art, el luxe i també per certa polèmica. Sota el lema Fashion is Art, la moda és art, l'Estora Vermella està omplert de looks espectaculars inspirats en obres artístiques i en el cos humà com a expressió creativa. Entre les grans protagonistes de la nit, Beyoncé, que tornava després de 10 anys de presència, Rihanna, que va tornar a fer tard, com sol fer sempre ella, i noms com Kendall Jenner, Madonna o Bad Bunny, que no s'han volgut perdre aquesta cita tan exclusiva del món de la moda. La gala, celebrada com sempre al Metropolitan Museum of New York, no només és un espectacle mediàtic, sinó que també és un esdeveniment benèfic. Aquest any ha recaptat xifres rècord per a l'Institut del Vestit, 36 milions de dòlars de recaptació. Però no tot ha estat glamour, tot i que la gala la presidia en Wintour i la copresidia Nicole Kidman i Venus Williams, el matrimoni Bezos foren els presidents d'honor. La presència i el pes creixent de grans fortunes, precisament com la de Jeff Bezos, ha generat crítiques i fins i tot protestes, posant sobre la taula si la gala ara mateix canvia de model i de valors. En tot, aquesta Met Gala reafirma el seu paper com a gran passarel·la global on la moda es converteix en art i també, podríem dir, en centre de debat. No sé què vol semblar l'edició d'enguany, però veig fascinades amb aquest looks.
2: Home, és que la veritat és que no n'hi ha cap que te deixi indiferent. És que pots repassar una mica l'estora i tothom, per una cosa o per una altra, te... Mira, ara, per exemple, en Bad Bunny, que va com a vestit d'home vell,
0: de padrí,
2: de persona, d'ell de major, no? Com si recreàs com seria ell de major. És senzill, però no deixa de crear curiositat per això que ha fet, de voler aparentar una edat que no té. Jo, la veritat és que crec que trob que queda com molt justificat el sentit de la gala, artes o la moda és art, amb aquests models que, òbviament, la gent no pot dur pel carrer, però que sí que poden dur a una estora vermella d'aquestes. N'hi ha que s'han atrevit moltíssim. M'ha fascinat a Heidi Klum, Klum, no sé com se diu.
0: Tot el camp és un Klum.
2: És un Klum, exacte. I també a Sarah Paulson, que va com amb un vestit molt normal, però la crítica o allò que vol fer la seva performance és que va tapada amb un bitllet amb uns dòlars, com si vol dir que els dobbers molt ceguen una mica. Crec que és un pot la crítica que ha volgut fer. Molt, no sé si he llegit molt, massa entre els
0: molt seguint allò que seria l'estat de Banksy, que comentàvem ahir, que un home li tapava la bandera i no hi veia, a vegades els doblers també mos seguen. Té aquest punt performàtic, molta moda, molt d'euros. No deixa de ser una festa luxosa, desfressada de
2: cosa
0: benèfica, i és el Who is Who

0: que passa per aquesta Met Gala. A mi els vestits m'encanten perquè troc que si qualcú ha d'anar a horteres aquest dia...
1: No tothom, eh? Hi ha gent que...
0: Hortera, excèntric, sí, coses però... que no te podries posar per anar a fer un cafetet un diumenge de matí, per exemple.
2: Criticava, que sempre mos trobàvem a faltar que els homes s'atreveixin i n'hi ha molts que s'han atrevit a fer cosona, no? Que també està bé.
1: Sí, però se pot distingir en qui vol realment provocar o qui vol tenir un missatge independentment de que li caigui bé el vestit o no i qui vol anar guapo. Perquè
0: no,
1: hi ha alguns
0: vegada...
1: que, per damunt de tot, volen tenir un vestit, no? O un look que sigui
2: a favor. Kidman vol anar guapa.
1: Divina.
2: Kidman anava divina.
1: Exacte.
0: Perquè a vegades també se perd una mica el significat de lo que seria el leitmotiv de sa gala, perquè has de com a reinterpretar molt. Enguany, presència de Marta Ortega, sa nova CEO de Zara, en Sosé Guamón, en Diego Torreta, que han anat per primera vegada en aquesta gala d'Esmet. Grans absències, com per exemple Rosalía, perquè és de gira, a Zendaya no hi ha anat, en Timothée Chalamet tampoc ha comparegut enguany per passegada d'Esmet, que solia ser un habitual, i aquesta crítica a Jeff Bezos, que darrerament sembla que els multimilionaris, mil milionaris, no en tenen prou en tenir molt de doblets, sinó que ara també volen atracar-se al món de la cultura. I el rumor diu que en Wintour ha permès ser presidents d'honor en el matrimoni Bezos perquè diuen que ja és un secret, que no és tan secret, que pot ser els Bezos compren Vogue. I clar, m'imagino que ella deu voler seguir fent feina.
1: Pues contarem algunes curiositats d'aquesta gala, analitzarem també aquests vestits tan cridaners a partir de les 11, però ara, just en la bona companyia d'Ivan López, els comandaments tècnics...
0: No vist esteu a Marta Grau de vestit?
1: No, tinc amagat aquí preparat,
0: Balears, n'hi has d'anar jugant, Balears estava pendent de que sortissin les imatges, això serà a partir de les 11, que ningú s'ho perdi.
1: Tot i que ha fet spoiler en Xisco, però sí, a partir de les 11 ho desvetllam. En la bona companyia d'Ivan López, els comandaments tècnics, que té Jaume, Nas Barnissú, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz, començam aquesta jornada de dimarts.

0: 9 i 16 minuts comença la nostra tertúlia. Com sempre, aquest anàlisi, aquest repàs que fem de l'actualitat d'aquest dimarts amb la bona companyia de les periodistes aquí als nostres estudis de Palma. Helena Ballestero, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Anna Mascaró,
2: bon dia. Hola, bon dia.
0: I ens escolta des d'Eivissa, el missatge Joan Carles Rodríguez Tur. Bon dia, Joan Carles.
3: Què tal? Bon dia, com estàu?
0: Precisament alguns dels temes que abordam avui requereixen també de la intervenció d'un misser per poder aprofundir en ells. Malauradament, hem de començar parlant en crònica de successos d'una agressió, que no poden deixar de banda. Ha estat una jove menor d'edat que va denunciar tres companys de classe per una presumpta agressió sexual. La Fiscalia de Menors ara s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. De moment, aquest tres menors han estat detinguts per agredir sexualment o presumptament sexualment a la seva companya. Parlam de menors de 16 anys. Un d'ells era exparella d'aquesta adolescent. Tot això va ocórrer a final del mes de març, al domicili de la víctima, i ara, com explicàvem abans, els tres implicats s'han quedat en mans de la Fiscalia de Menors. Joan Carles, en cas de confirmar-se, a què es podrien enfrontar?
3: Idò, el primer és que efectivament aquestes persones tenen responsabilitat penal també, o la poden tenir, no? Perquè moltes voltes pensam que si ets menor d'edat hi ha un fals bulo, no?, en la societat, de que si ets menor d'edat no pots tenir responsabilitat penal. Idò, no és així, a partir dels 14 anys sí que es pot tenir responsabilitat penal. Aquestes persones ara, Fiscalia farà una investigació, una instrucció, i després es procedirà a un procediment judicial en el jutjat, en aquest cas, de menors, que és competent per conèixer d'aquests fets, i a què es poden enfrontar? Pues a conseqüències penals que són molt diverses i que tindran molt a veure amb les causes, des de la privació de llibertat a un centre, una privació més oberta o més tancada, amb possibilitat de fer petites sortides, amb possibilitat d'estar en un règim de només haver-hi d'anar a dormir. Això és una possibilitat que, diguem, seria la més extrema, no, aquesta privació de llibertat, i llavors, lògicament, jo entenguent la naturalesa dels fets, segurament hi haurà una condemna, si finalment es produeix, que el que implicarà és feines de reinserció, feines de caire educatiu amb aquests menors en relació a les dones, a la igualtat i, lògicament, a la naturalesa dels fets que han comès. Normalment, les sentències de jutjats de menors solen ser molt lúdiques, en el sentit de que no només impliquen una privació de llibertat, sinó impliquen també una teràpia per tractar i també prevenir futurs comportaments que es poguessin produir de la mateixa naturalesa. En tot cas, estem davant d'uns fets que són molt greus, perquè el que ha transcendit, el que ha relatat la menor, és que aquests tres companys es varen posar a la seva habitació sense seu consentiment, ella va córrer darrere ells, dos la varen amordaçar, un li va fer tocaments genitals, un altre pareix ser que també, per tant, estan parlant d'una agressió sexual que podria tenir conseqüències molt greus per a aquests menors, i el que ens ha de fer és cridar-nos l'atenció com a societat que ja en aquestes edats tan aviat es produeixin aquest tipus de comportaments, i per descomptat des de centres educatius el que hi ha que fer és una gran labor per evitar aquests fets.
0: Tu ho has dit, no? Ara, a banda de la part penal, no?, de les conseqüències de que es podrien afrontar, tu has dit, o has matisat en la clau, ens han de demanar que està fallant Helena, perquè nins, adolescents, en aquest cas, perquè parlem de menors de 16 anys, hagin comès una agressió sexual d'aquesta magnitud.
1: Bueno, primero decir que apuntaba bien a que hay que educar a los jóvenes, ¿no?, a los niños en los centros educativos, pero también hay que educarlos en casa. ¿Y qué está cambiando? Bueno, hace tiempo que los expertos nos están avisando de las consecuencias del acceso temprano a la pornografía a través de los dispositivos móviles, ¿no? La edad a la que los niños empiezan a acceder a este tipo de contenido son los 8 años.
0: Eso es acceso a la pornografía, ¿eh?
1: A partir de los 14 ya es un acceso generalizado, ya no son una minoría que accede con 8 años, ¿no? Pero es que hablamos de chavales de 14, que, como bien decía ahora el compañero, con 14 años son inimputables. Dicho esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues no mirar para otro lado y mirar cada uno la responsabilidad que tenemos como parte de la sociedad, como padres, como grupo que rodea a los niños, ¿no? Y implementar un cambio de modelo. Y también no reforzar de ninguna manera actitudes machistas ni normalizar el machismo como parte de la sociedad, ¿no? Porque no podemos permitirnos eso.
0: Parlam a més d'una agressió múltiple, o sigui, parlam de tres adolescents.
1: Sí, però és que
0: aunque un d'ells exparella.
1: Efectivament, però és que aunque fuera una agressió sexual que no fuera múltiple, un niño agrediendo sexualmente a otra niña, o sea, es una cosa que debería ser inconcebible, ¿no? Yo me acuerdo hace poco más de un año, ¿no? Cuando Netflix emitió la serie Adolescencia, sí. No sé si os acordáis,
0: sí, sí.
1: Que fue como, ostras, los padres echándose las manos a la cabeza. Pues yo invito a todos los que nos escuchan a volver a ver Adolescencia y pensar, ostras, me escandalicé entonces, pero ¿qué he hecho para intentar cambiar todo esto? Porque lo que tú haces con tus hijos tiene una incidencia alrededor, porque tus hijos hablarán con sus amigos, comentarán. Los pequeños cambios provocan grandes cambios, ¿no? Y creo que tenemos que contrarrestar toda esta exposición que llega a través de medios que escapan
0: a
1: nuestro control.
0: Elena parla de la responsabilitat de la societat com a tal, no? De la responsabilitat que tenim davant d'aquest fet, Anna.
2: Sí. És molt interessant el que dius, i a més ara justament que hi ha aquest debat, no?, que el govern espanyol s'ha plantejat la prohibició de les xarxes socials, de l'accés a xarxes socials en els menors de 16 anys, també una opció pels pares, a lo millor si necessiten que el seu fill estigui comunicat, podria ser donar-li un telèfon sense internet, per exemple, no?, sense accés a internet.
1: Però jo me pregunto, ¿qué necesidad hay de que un niño de 8 años esté comunicado con un móvil, no? Es que estamos hablando de acceso a los 8 años.
2: Però bé, més enllà del tema d'aquests canvis socials, que jo crec que, a part del tema de l'accés a la pornografia, que jo també vaig veure les dades d'aquest informe i són molt, molt cridaneres, també hi ha un repunt dels discursos d'odi que jo crec que això també s'ha de tenir en compte perquè aquest nivell d'agressivitat és molt elevat. Però darrere de tot això hi ha un tema que tristament se manté per la vist, per generacions i generacions, que és la violència masclista. Hi ha un exercici que és interessant de fer que moltes dones han fet de vegades quan ens han reunit, no?, en una taula, que és recordar quan va ser la teva primera agressió en el nivell de tocaments, de comentaris masclistes, de comentaris sobre el teu cos, i desgraciadament, si ens hi posem a pensar, totes han patit situacions d'aquest tipus de baix impacte, no?, però molt jovenetes. Llavors aquesta cultura de la invasió de l'espai personal i privat i la intimitat de les dones també és un brou de cultiu perquè aquestes actituds després se donin a una escala superior i se produeixin casos com els que estan veient ara, no?
0: Tu has parlat dels delictes d'odi, has parlat de l'odi existent a les xarxes socials i com va en increment. Tenim també, en Crònica de Successos, no?, seguint la mateixa línia, una agressió de la qual també mos feien ressò, que just comentàvem al sumari que també volem compartir amb en Joan Carles. En aquest cas ha estat a Formentera i ha estat una agressió homòfoba per una fotografia davant un cartell d'una obra de teatre de caràcter LGTBI. Els autors van actuar amb consignes d'odi, van apallissar a la víctima, ara mateix se troba ingressat a la policlínica del Roser, però va ser agredida per aquestes dues persones que cridaven, Joan Carles, consignes d'odi cap al col·lectiu LGTBI. Varen veure també imatges, ara les compartirem, de com la gent va sortir al carrer en mostra de suport, de recolzament, per intentar frenar aquests delictes d'odi, però que malauradament són molt presents.
3: Sí, efectivament, un dia trist a Formentera, per recopilar una miqueta els fets, no?, de cara als espectadors. Sembla ser que una persona de 49 anys, de nacionalitat peruana, es volia fer una fotografia davant un cartell d'una obra de teatre i un vehicle va fer com s'amago d'intentar-lo atropellar. Aquesta persona que s'estava fent la foto va anar a recriminar-los i immediatament aquests dos vehicles varen sortir i li varen propinar una brutal pallissa provocant-li policontusions, traumatisme cranioencefàlic amb risc d'hemorràgia. De fet, el varen atendre primerament a l'Hospital de Formentera i després el varen traslladar a Eivissa perquè seguia trobant-se malament. Un episodi tristíssim que també ens ha de posar damunt la taula que encara hi segueix havent moltes actituds no només masclistes, com vèiem abans, sinó també homòfobes. Jo, sincerament, som optimista en el sentit que pens que ara la contestació social que hi ha en aquests fets és molt majoritària, tal volta en una altra època hagués passat com algo desapercebut,
0: sí.
3: I ara, afortunadament, això té condemna social. I l'important és que també tenga condemna penal. Efectivament, això podríem estar davant d'un delicte delicte d'odi, que tu sempre em preguntes en què es pot enfrontar, com a bona periodista, aquí es podria enfrontar fins a 4 anys de presó, d'una a 4 anys de presó, per un delicte d'odi, que a més aquí tenim una agressió, que seria un altre delicte que es podria acumular. Per tant, veurem com acaba des d'un punt de vista penal aquest fet, però en qualsevol cas, quan hi hagi el menor indici d'una actitud d'odi homòfoba masclista, el que hi ha que fer és posar un coneixement de les autoritats perquè ara la justícia sí que actua.
0: Diu Joan Carles, no? I crec que és molt rellevant que tal vegada anys enrere això Anna hagués passat desapercebut, ara no, afortunadament es denuncia, però desafortunadament encara passa. Que pensam que aquestes coses, aquestes qüestions han d'estar superades i la realitat ens diu que no.
2: Recordam que fa dos dies també varen debatre el tema d'una persona en el mercat de Pere Garau que també va patir una agressió homòfoba, és que és un goteig constant.
0: Ja tenen ordre d'allunyament, per cert, els agressors.
2: Exacte.
0: O sigui, que s'estan donant passes endavant.
2: Sí, ha d'haver una resposta i ha d'haver unes conseqüències. Quan s'ataca la llibertat de les persones i la integritat d'algú, hi ha d'haver una conseqüència en això, no? Això és evident, però és el que comentava en Helena, també s'ha d'anar un poc a l'arrel de tot i a intentar revertir les causes que són multifactorials, però que és evident que no s'està fent bé.
0: Causes multifactorials o realment radiquen educació i educació? O sigui, de què depèn això? Hem d'anar cap enrere? Hem de, no sé, tal vegada replantejar-nos els valors, la manera d'educar les persones, o les persones també actuen en grup a vegades, no? Perquè és vera que malauradament aquestes agressions són grupals, tant en el cas de l'adolescent com en aquest cas se veien recolzats, no? per un grup i la gent actua diferent. Què passa aquí?
1: Yo creo que antes a lo mejor no trascendían tanto, no estoy del todo de acuerdo en esto. Lo que creo es que ocurre, como ocurre con las agresiones sexuales a mujeres, ¿no? Que al final son una minoría los que denuncian, porque están desamparados realmente, ¿no? Y a lo mejor hay ahora una mayor conciencia de hacer públicas y de presentar denuncias hasta ante las agresiones contra el colectivo LGTBI, porque si no, solo conoceremos las agresiones más graves, ¿no? ¿Por qué pasa? Bueno, es que este mensaje de odio no llega solo a través de las redes sociales, ¿no? Es que en este momento está llegando a través de, o sea, yo lo veo en el Parlamento, lo veo en el Congreso de los Diputados y lo veo en la calle. ¿Cuántos hemos presenciado un trato discriminatorio contra una persona del colectivo LGTBI, ¿no? Yo creo que tenemos que plantearnos que vivimos en una sociedad en la que todos tenemos derecho a elegir a quién amar, ¿no? Y es que estamos hablando de amor y de odio, ¿no? Qué paradoja, ¿no? ¿Quién es el que ama y quién es el que odia aquí, ¿no? Yo creo que hay que cambiar las cosas y que como sociedad, vuelvo al origen porque he perdido la fe en lo que hacen los otros, creo que todos, en lugar de descargar responsabilidades en el resto, tenemos que intentar aportar nuestro granito de arena para cambiar las cosas, ¿no? Es poner los ojos para que estas personas se sientan protegidas. Cuando veas una agresión, reprende al que la está haciendo y defiende a la víctima, ¿no? Creo que también nos hemos acomodado, no intervenimos, vamos con la cabeza baja mirando el móvil, miremos alrededor.
0: Pero no actuamos.
1: Exacto, miremos, levantemos la cabeza, miremos alrededor cómo nos relacionamos con el resto, ¿no? Y intentemos ser una sociedad mejor como conjunto, más allá de lo que luego veamos en el Parlamento, en las escuelas y en todos estos entornos que también están bajando la guardia.
2: Sí. Clar, el que comentava jo deia multifactorial perquè jo crec que a part del discurs d'odi o de discriminació, és a dir, això és una base que fonamenta o que fomenta aquestes actituds, però també perquè s'adonin situacions de violència i situacions de violència a plena llum pública, jo crec que hi ha d'haver més explicacions que simplement un discurs de polarització, que jo crec que s'ha de combatre, que hi ha límits en la llibertat d'expressió, que és no acceptar la diferència dins la nostra societat o una democràcia, no? Però el fet de que se produeixin aquestes situacions de violència tan extrema, jo crec que hi ha d'haver més explicacions en això, pues, a nivell de condicions socioeconòmiques, a nivell d'estructuració de la societat, crec que hi ha més causes més enllà d'un discurs. Un discurs te pot modificar el pensament i és veritat que, com deia en Víctor Klemperer, que era un lingüista que va estudiar la llengua del Tercer Reich, deia llenguatge pensa i crea per tu, no? Quan comencem a acceptar dins el llenguatge determinats discursos, això modifica la nostra manera de pensar, modifica la nostra empatia, modifica la nostra capacitat de veure l'altre, tant per bé com per mal, no? I això és importantíssim. Però també hi ha altres causes, és a dir, per exemple, la pobresa, la falta d'accés a l'habitatge, les dificultats de tot tipus, també contribueixen a un caldo de cultiu, a un descontentament i a una crispació social, no?
0: Ah, de va, altres factors. Ho planteges ben bé. Joan Carles, darrera aportació abans dels anuncis. Sí. Quina pot ser la causa, breu, com apuntaven les teves companyes? Què hi ha al darrere de tot el que passa?
3: Pues darrere hi ha la polarització, darrere hi ha també una cultura que s'està curant, que està sanant, una cultura masclista, una cultura homòfoba, on era molt habitual aquest tipus de comportaments, i jo penso que això està curant, penso que anem en la bona direcció, però això no vol dir que no haguem de fer èmfasi, que no haguem de posar damunt la taula, que no haguem de posar les portades cada volta que passa un episodi tan trist com el que ha passat a Formentera o a Palma amb aquesta menor. Per tant, penso que s'ha de seguir treballant amb aquesta aquestes polítiques, i n'Helena posava damunt la taula que es veuen episodis d'odi en el Congrés i en el Parlament. Lògicament, si és que els nostres parlamentaris són o haurien de ser un reflex de la seva societat, i la societat actualment és el que hi ha en el Parlament. Tensió, crispació, polarització.
1: Però que fue antes el huevo o la gallina, no? Ahí está el matiz.
3: Això és veritat.
0: Deixem la reflexió per als oients i espectadors, no? Què pot haver al darrere? La realitat és dura, i és que aquests fets es donen massa sovint en el temps, i hi ha qüestions que estan molt lluny de ser superades. Són les 9:32. Escoltem el bisturí a la part de ràdio del nostre programa, uns anuncis per la part de l'avisada, i tot d'una reprenem aquesta tertúlia ben pendents de l'estat de l'edifici on ahir es va esfondrar part del sostre d'un 8è pis. Tot una parlarem amb el cap de bombers de Palma per conèixer la darrera hora d'aquesta situació i sobretot la dels veïnats, que romanen desallotjats des del dia d'ahir. Tot d'una vos ho contam.
4: El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
5: Buenos días. La noticia del día sigue siendo el tráfico. La excusatio petita al uso del coche público por parte del líder de Vox en el Consejo Insular de Mallorca, el señor Rodríguez. Si usted pensaba que la razón podía ser utilizar cada uno de esos 34.000 vehículos de alquiler de los que está encantado, que han llegado este último año a Mallorca y que Vox no quiere limitar, lo que vendría a ser algo así como el paraíso de un afanado conductor, hoy tenemos las explicaciones. No es el miedo a la violencia, no es la inflación ni la guerra de Irán por el precio del carburante. No es que algún rojo de Rostov pueda identificar su propio vehículo. Es, en palabras de su compañera, la señora Cañadas, por eficiencia económica y por cansancio. El mucho cansancio que justifica que no vayas a la feria de Sineu, por poner un ejemplo, con el coche oficial del que dispones y pilles las llaves del utilitario de un departamento del Consejo sin tener necesidad de hacerlo. Un viaje que ya intuíamos que a quien conduciría era definitivamente a otros. Hablaba Cañadas de antecedentes ayer en el Parlamento mirando hacia la bancada socialista. No se mira al piloto, sino al guardia, al guachimán que dicen los latinos. Lo demuestra la oposición apuntando directamente al presidente señor Gálmez, y donde ahora va a resultar que el responsable es el que va en el asiento de enfrente, que el que tiene las llaves silencia la alarma, lo arranca y se conduce hasta actos privados derrapando por la ilegalidad, lo hacía por agotamiento del verbo mentir, que diría el otro. Y ya mañana.

0: Són les 9 i 35 minuts. Continuem aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió i just ara compartim unes imatges que descrivim pels oients de l'estat de l'habitatge del carrer de Sant Novici de Palma, en què ahir es va desprendre part del sostre del vuitè pis. Els veïnats han pogut sortir-ne il·lesos, que jutjar per les imatges, sens dubte, ha estat un bon ensurt. Ara els tècnics de l'Ajuntament de Palma avaluaran l'edifici per veure si aquestes 16 famílies que van ser desallotjades ahir poden tornar a casa seva. De moment, han hagut de passar la nit fora dels seus habitatges, un incident que, com deien, no ha causat ferits greus, però que, sens dubte, no deixa de ser molt rellevant a jutjar per l'estructura d'aquest edifici. Poden saludar Eder García, cap de Bombers de Palma. Senyor García, bon dia, benvingut al dia.
1: Hola, bon dia.
0: Quina és la darrera hora d'aquesta situació? Sabem que els veïnats van ser desallotjats ahir, però que avui continuarien algunes tasques d'inspecció. En quin punt se troben?
1: Ara justament estem a l'immoble i estem fent una catesa a l'últim forjat de la vuitena planta per determinar les causes del sinistre, de l'ensorrament parcial que vam tenir ahir. Depèn de lo que veguem, procedirem a reallotjar o evacuar les zones que se considerin.
0: Quan es fa una cata a un edifici, determina quin pot ser l'estat. I en aquest cas en concret ens podria explicar sobre les causes. Així, sense saber, evidentment, perquè tot està en procés, però a què podria apuntar? Podria apuntar a humitat, a unes estructures que tal vegada amb el pas dels temps han estat danyades. A què podria apuntar?
1: Nosaltres tenim un indici no per el que vam veure ahir, sinó per el que habitualment ens trobem en aquests casos. Quan és la coberta plana, en aquest cas, que fa la funció de terrassa, si no està ben impermeabilitzada, les filtracions d'aigua deterioren les estructures de formigó que hi puguin haver per davall, formigó armat. I és el que habitualment ens trobem. I per això avui hem d'anar a mirar si realment és aquest cas o un altre. I durant el matí d'avui ja ho podrem saber amb més certesa. Però normalment aquestes humitats que deterioren les estructures de formigó inferiors.
0: Es tracta d'un edifici antic? Sabem la data en concret?
1: Doncs no li podria dir la data exacta perquè la desconec en aquest moment.
0: No sabem quan es va construir, però això sí que serà determinant, sobretot per després parlar de les futures inspeccions d'edificis. A jutjar per les imatges, senyor García, estem veient, no?, aquest vuitè pis on ha caigut pràcticament una gran part del sostre. Quines van ser les tasques que es van dur a terme ahir? Perquè m'imagino que apuntalar aquesta zona en concret és determinant per al Manco d'atendre la situació, no?
1: Sí, ha de pensar que ahir vam dur sort perquè normalment quan un forjat col·lapsa sobre un altre, l'habitual o el que pot passar és que vagin col·lapsant i crea un efecte dominó fins a baix de tot. Per sort ahir el forjat del setè va suportar el pes de tota la runa i la prioritat d'ahir va ser evacuar tot el personal, tots els propietaris per evitar això, que pogués col·lapsar tot de dalt fins baix. I avui el que farem és mirar si convé apuntalar i una de les primeres tasques que cal fer és traure el pes de la runa sobre el forjat del setè.
0: En cas que aquestes cates indiquin després la causa i pugui ser aquesta humitat, com vostè apuntava, se procedeix a apuntalar aquesta zona en concret, però podrien tornar la resta de veïnats de l'edifici?
1: Ho hem de determinar avui. Depèn de com veiem les estructures perquè això va ser el bloc A i hem de mirar bé el bloc B i el C. Les vivendes del B i del C. En funció de com ho veiem, haurem de decidir si apuntalem els pisos superiors i també el bloc A, que és el que va col·lapsar, mirar de traure el pes i apuntalar sota per poder deixar els veïnats o, si ho veiem molt malament, de deixar-lo desallotjat.
0: Hi ha un punt important i que escoltàvem també ahir alguns testimonis de veïnats, no? Sobretot aquests en concret, els afectats, els del vuitè pis, que deien que va haver com un avís, no? Que de sobte se va moure un poquet el sostre i ells varen tenir aquest marge, un marge determinant per poder salvar la vida.
1: Sí, sí, perquè el pes que va caure és important i si arriba a agafar algú de baix haguéssim parlat de danys bastant més importants.
0: Estirem ben pendents de l'informe d'avui, d'aquestes cates. perquè determinaran les causes d'aquest esfondrament i també tindran més informació sobre si els veïnats, recordem, els 16 desallotjats, poden tornar avui a casa. Eder García, cap de Bombers de Palma, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: No sabem, com dèiem, la data de l'edifici, però l'any de construcció és vital perquè ens dona moltes pistes i també ens ajuda, no?, a determinar l'estat de l'edifici, en quin any es va construir, els materials, etc. Incorporam en aquesta conversa Lluís Marín, que és el nostre aparellador tècnic. Lluís, bon dia.
2: Què tal, Marta? Com va?
0: Ha explicat el cap de Bombers que avui se procediran a fer aquestes cates i que les cates donen un resultat que és determinant per poder actuar. Evidentment no tenim aquesta informació, ens manquen molts de detalls, però el cap de Bombers apunta a una possible filtració d'humitat en aquesta part del sostre de l'edifici. No és la primera vegada, malauradament, que parlem de filtracions d'humitat en edificis antics.
2: Sí, es cierto, no es la primera vez y las consecuencias las hemos visto ya en alguna ocasión. No he tenido la ocasión de escuchar totalmente la explicación del jefe de bomberos, me he incorporado tarde a la conversación, pero bueno, vista las fotografías, que es un poco lo que yo he podido acceder a la información del siniestro que se va publicando en prensa.
0: Jo te puc fer un petit incís, si vols, respecte a la conversa, no? Sí? Però la idea que tu t'apunta que el vuitè pis és el pis que se troba just davall de la terrassa, no? I que la terrassa podia tenir unes filtracions d'aigua, aquestes filtracions d'aigua podrien ser les culpables de fer malbé en aquesta estructura. I avui deia que l'Ajuntament procedirà a fer aquesta anàlisi i a través de les diferents cates podran determinar exactament les causes i també saber si poden tornar els veïnats o no, perquè recordant que de moment tenim 16 desallotjats, o sigui que bàsicament se troben en aquest punt.
2: Pues todo apunta a ello, quiero decir, al final es que los indicios, lo que estamos viendo es un desplome de un forjado, de una vigueta de hormigón, y en una situación es un forjado sobre el cual existe la cubierta ya del edificio. Entonces, si no hay situaciones allá, como hemos visto algún caso y algún derrumbe, sobrecargas o alteraciones en lo que es la configuración del edificio, hablo del siniestro ocurrido en Manacor, si no hay nada de esto, al final todo apunta efectivamente a que un proceso de corrosión de armaduras en estas viguetas provocado por filtraciones de agua de la cubierta pueden haber provocado su deterioro y llegado un punto, pues también la rotura de las mismas. He podido contemplar en fotografías, además, que es un techo de un comedor, donde además hay un falso techo de escayola. Hemos comentado alguna vez las dificultades que para los técnicos o para los propietarios a veces también supone la existencia de estos falsos techos, pero no nos permite ver lo que hay detrás de ellos, ¿no? Lo que está oculto y el estado de esas viguetas, con lo cual podían haber sido deteriorando, corroyendo, agrietando y no estaban a la vista al haber ese falso techo. Y es importantísimo, hemos recalcado más de una ocasión el tema de la humedad, que a la mínima que se detecten síntomas de humedad en un techo, no nos quedemos con la mancha y aquello de pintar únicamente porque tengo una mancha de humedad, indaguemos mucho más, veamos qué incidencia puede tener la estructura, porque puede llegar a situaciones como la que estamos viendo ahora, el colapso de una estructura, pues por una entrada de agua que debe ser, para que ocurran estas situaciones, muy dilatada en el tiempo, no es una situación instantánea. Por tanto, habría que haber vigilado bien todas esas filtraciones, actuado en su momento, porque, bueno, lo dicho, las consecuencias son las que estamos viendo hoy.
0: La gran pregunta, ¿s'havia passat l'inspecció tècnica d'edificis? Estava al dia? Això és importantíssim. Desconeixem de moment aquesta informació, també la data de construcció exacta. Ens falten encara moltes qüestions que, sens dubte, podrien completar molt millor aquesta anàlisi. Lluís Marín, moltíssimes gràcies.
2: Molt bé, Marta, a vosaltres.
0: Reprenem la conversa amb en Joan Carles, perquè evidentment això tindrà conseqüències legals, sobretot si no ha passat aquesta inspecció d'edificis. Moltes vegades s'han plantejat en aquest programa si manquen inspectors, si manquen revisions, què és el que falla, perquè malauradament no és la primera vegada que parlem de l'esfondrament d'un sostre. Recordem la darrera a Manacor, que malauradament se va cobrar la vida d'un nen de 8 anys, per no parlar del Medusa Beach, ja fa un parell d'anys, no? Però no deixen de ser recurrents en el temps, Joan Carles.
3: Sí, crida bastant l'atenció que a Mallorca en poc temps parlàvem de tres episodis, uns més lamentables que altres, però Des d'un punt de vista legal, aquí el primer és la responsabilitat de la comunitat de propietaris per fer la inspecció tècnica d'aquests edificis en la periodicitat que toqui, en funció, lògicament, de l'any de l'edifici. És veritat que això és algú que està, que passarà més per una raó, perquè la majoria dels edificis, de la planta d'edificis que tenim a dia d'avui, són edificis més bé antics. Jo ara penso, per exemple, en la ciutat d'Eivissa, on veureu que la majoria d'edificis plurifamiliars que hi ha són especialment dels anys 60, 70, 80, no? Per tant, aquests edificis ja acusen una certa edat i s'han d'afrontar les derrames que siguen necessàries per fer les obres que assegurin, valga la redundància, la seguretat de l'edifici i, per descomptat, de les persones que hi viuen dins. Però aquí veurem, a l'hora de depurar responsabilitats, si l'administrador de la comunitat de propietaris ha complert tot el que marca la llei, ha dut l'ordre del dia de les juntes de propietaris aquesta inspecció, si s'han acomès les reformes que tocaven. Moltes voltes també ha que dir que és difícil depurar aquesta responsabilitat, si li corresponen al president de la comunitat, si és l'administrador o qui és, no? Però en qualsevol cas, s'ha de fer una crida a que les comunitats de propietaris d'aquests edificis antics tal volta no esperin en el darrer dia per fer la inspecció tècnica del seu edifici, perquè m'ho pareix que està tot bé, que no hi ha perill, que no hi ha risc, i després veiem episodis tan lamentables com aquest, i tan propers, perquè no estan parlant de que s'hagi esbocat part d'un edifici a Albània, no, estan parlant de que ha passat a casa nostra. Per tant, aquí penso que tots hauríem de fer un exercici de responsabilitat, i especialment els que la tenen, que són els presidents de comunitats de propietaris i els administradors.
0: Algun apunt més abans dels anuncis, companyes?
4: Estoy de acuerdo, pero poner sobre la mesa que creo que es obvio que es complicado, ¿no? Con la situación de la crisis de la vivienda que tenemos, que ya tiene a mucha gente durmiendo al raso en la calle, ¿no? Y al resto haciendo un sobreesfuerzo para poder llegar a pagar el alquiler o en el mejor de los casos comprarse una vivienda, pues hacer ese sobreesfuerzo económico de las revisiones que a veces no tienes en cuenta cuando haces la compra inicial, ¿no? Puede ser inasumible para buena parte de los propietarios y inquilinos. Entonces, creo que también tiene que, esto es una cuestión que tiene que tener en cuenta la administración, habilitar las ayudas que sean necesarias para garantizar la seguridad de todos, ¿no? Y exigir responsabilidades y ser especialmente vigilantes, ¿no? En el caso de que sean personas las que están en alquiler, ¿no? No es este caso, creo que los que viven en el octavo piso son los propietarios de la vivienda del octavo piso, no sé si es así en el resto de casos, ¿no? De vecinos de la comunidad y creo que tiene que haber una mayor vigilancia.
5: Sí. I ara m'has fet pensar amb això que comentaves, no? Amb l'interès a vegades especulatiu d'alguns propietaris que estan veient fins i tot infrahabitatges. O sigui, estan veient gent que ja se veu forçada a viure en llocs que no tenen ni les condicions necessàries per tenir una vida digna perquè és el que poden pagar. De tota manera, apuntar que la responsabilitat en aquest cas no és de l'inquili, sinó que és del propietari.
4: Sí, sí. Pero el que sufre las consecuencias es el inquilino. Y antes apuntaba Joan Carles al tema de la antigüedad del parque de vivienda en Baleares. Recuerdo, no hace mucho, hablé con el presidente de los APIs a propósito de un reportaje sobre las dificultades que tienen las personas con discapacidad para el acceso a la vivienda. Y me decía que más de la mitad del parque de viviendas de Mallorca tiene más de 40 años de antigüedad. Eso solo no es una señal de que hay que aumentar la vigilancia, ¿no? Sino que también nos tiene que hacer conscientes de que adaptar el parque de la vivienda no solo es garantizar la seguridad de los que viven, sino garantizar el acceso. Lo digo porque a veces nos olvidamos de las personas que lo necesitan.
0: Per cert, un apunt i no gaire positiu en matèria d'habitatge, però el portal Idealista acaba de publicar les dades del mes d'abril. S'encareix un 8,6% l'habitatge en venda. Per metre quadrat està arribant als 5.252 euros. En comparació amb abril de 2025, s'ha encarit aquest 8,6%, que és una xifra prou considerable. Sempre que parlam, no, de la xifra del lloguer, l'augment, i avui ho poden confirmar perquè just l'estudi acaba de sortir. Són les 9:50, hem de fer una petita pausa més. Escoltem uns anuncis i tornem.
6: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Radio es Dial.
7: Para ti, para ti y también para ti en Eroski te damos la manzana Golden Granel a 1,95 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la chuleta lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
8: Mallorca es una illa viva y las carreteras la xarxa que ens uneix.
9: El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
8: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
10: Miquel, com estàs?
11: Hola, com anem?
8: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
10: També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
11: Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
8: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
12: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
13: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
8: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
14: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
15: Tèntol!
16: Tèntol!
14: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: 9:52, dues notícies relacionades amb l'habitatge tan freqüent entre els temes que triem sempre en aquest programa perquè és un tema que ens afecta de ple i malauradament no són bones notícies perquè la primera parla de pujada de preus. L'habitatge en venda s'ha encarit al mes d'abril a les Balears un 8,6% fins als 5.252 euros al metro quadrat en comparació al mes d'abril de 2025. Són dades publicades aquest dimarts per el portal immobiliari Idealista, un increment respecte al mes de març del 1,1%. En el cas de Palma, el preu de l'habitatge en venda ha pujat un 9,8% i se situa en 5.152 euros al metro quadrat. També vos volíem comentar, relacionat amb el tema de l'habitatge, que ha nascut un sindicat. De fet, anys enrere sempre contactàvem amb altres llocs, com per exemple Barcelona, perquè aquí no teníem un sindicat de llogaters com a tal. I doncs poden confirmar que neix el sindicat de llogaters a Mallorca. L'objectiu és aturar el rentisme, l'especulació immobiliària, combatre també la turistificació. Són alguns dels objectius d'aquest nou sindicat, una entitat ciutadana que es presenta el proper dissabte a Palma i que vol donar una resposta col·lectiva i organitzada davant aquesta gran escalada de preus i la precarietat que pateixen tantes persones a l'illa. Joan Carles, teniu un sindicat de llogaters igual que el tenen altres llocs o altres indrets de l'estat espanyol? És important perquè te protegeix també davant uns drets. Unifica tota la informació, la concentra en un sindicat en concret?
1: Sincerament, Marta, em pareix una molt mala notícia que hi hagi un sindicat de llogateres aquí, perquè ven el seu comportament en els altres indrets, no fan absolutament res del que tu has mencionat. Això, aquesta tasca de recopilar dades i tal, se n'haurien d'encarregar els governs, les administracions, i llavors... la tasca de la defensa dels interessos dels llogaters, per això hi ha els professionals, que són no, els advocats, els agents de la propietat immobiliària, etc. Però, ben el que fan a les altres comunitats, jo dut molt de la seva utilitat efectiva i el que generen és més tensió amb mesures que són deliris, completament. Vagues de no pagar mensualitats de lloguers, això és el que proposen, campanyes que són ridícules i propostes que són escandaloses, com per exemple proposar lloguers indefinits, això és el que fa el Sindicat de Llogateres de Barcelona i de Madrid, per exemple, no? Contractes indefinits que ja no diferencien a que és un propietari i a que és un inquilino, per tant, jo dubto molt de la incidència i dels bons resultats de la creació d'un sindicat de llogateres aquí, perquè hem vist que el que han fet a altres indrets no és més que tensionar, proposar deliris i alimentar aquesta tensió que hi ha entre propietari i arrendatari, que és una tensió i una diferenciació que pareix que té un interès electoral. No? Jo aquest dia ho escrivia a Periódico Ibiza, que pareix que hi ha tota una campanya contra els propietaris perquè hi ha un cert sector polític, en aquest cas de l'esquerra, que el que vol és capitalitzar i optimitzar el vot dels arrendataris. En contraprestació passa el que passa després, no? Que duen decrets en el Parlament que els tomba la majoria parlamentària perquè no hi ha per on agafar-los, no? Amb qüestions de matèria de vivenda com la pròrroga automàtica de contractes de lloguer o com la impossibilitat de desnonar una persona que es declari vulnerable.
0: I no es pot entendre...
1: Per tant...
0: Sí, i trasllat també l'argument, perquè ens queden 3 minutets a les nostres companyes, no? Recollint l'argument d'en Joan Carles, no se podria també entendre com una crida a la desesperació? Perquè, clar, la situació és molt negativa, no? L'accés a l'habitatge és molt complicat. Introdues que aquest input o aquest terme per ampliar la valoració no podria interpretar-se també com una crida, no?
2: Hombre, és que és evident que la situació és dramàtica, no? I crec que la mobilització social nunca és perjudicial, sempre que se haga de manera pacífica, no? Jo crec que quan els ciutadans no ven cubierta els seus drets i sus necessitats, no? Que menys poden fer que salir a la calle a pedir que esto se cumplan, ¿no? Realmente, o sea, es que me he quedado un poco alucinada, ¿no? De lo que comentaba él, porque atribuir a los a las agrupaciones de inquilinos, ¿no? Que viven el drama que viven, hablado de aumento del que aumentan la tensión entre propietarios e inquilinos por una cuestión política, ¿no? Lo que aumenta la tensión entre propietarios e inquilinos es que los inquilinos tengan que pagar lo que pagan y no puedan hacerlo, que tengan que compartir habitaciones y que mientras tanto siga habiendo grandes propietarios, porque recuerdo que las últimas cifras, es que ahora no recuerdo la fuente y no me quiero equivocar, ¿no? Pero la mayoría de propietarios de Baleares tienen más de una vivienda. la mayoría de propietarios que alquilan, ¿eh? Uh-huh. O sea, bueno, que solo faltaría que encima no podamos salir a la calle a protestar, ¿no?
3: Clar, si la part més vulnerable i fràgil es queixa, llavors això augmenta la tensió. Bé, és que igual està bé que hi hagi tensió llavors, no? Hi ha una persona que està reivindicant els seus drets. No sé, l'amabilitat no és sinònim de bondat. De vegades la bondat passa pel conflicte, perquè hi hagi una tensió. Una tensió que se basi en mobilitzacions pacífiques i ja està.
0: Diferents punts de vista, Joan Carles, un minut i mig respecte al que diuen les teves companyes.
1: Sí, si jo en sa mobilització pacífica estic completament d'acord, però ven el que fa Sindicat de Llogateres a Madrid i a Barcelona precisament no és això, perquè el que proposen, com deia, són vagues de lloguers i
2: jo em reafirmo una huelga d'alquiler és pacífica.
1: Un moment, es diu sempre... No, en absolut.
2: No és pacífica.
1: I això té les conseqüències que té.
2: Implica pegar a la gent.
1: No, això té les conseqüències que té, que és que llavors propietaris no us vulguin llogar cap propietat, que retirin aquestes propietats del mercat, que no es fiïn tampoc de persones vulnerables i que, sabent que hi ha una legislació que és molt garantista en accés amb els arrendataris, ells quedin desprotegits i, per tant, decideixin retirar les vivendes del mercat. Això són les conseqüències d'aquesta tensió que és, moltes voltes, alimentada políticament d'una manera artificial amb un interès electoral.
3: Però encara no han fet res i ja estan...
1: No han fet res aquí, però a Barcelona i a Madrid sí que han fet. I els polítics, el Partit Socialista, Podemos, Unides Podem i demés, sí que tenen aquesta tònica de proposar mesures que ni tan sols el Partit Socialista es traga després, perquè veiem les seves converses de WhatsApp on diuen que és pràcticament infumable la política de vivenda que estan fent. En tot cas, 8 anys de govern d'esquerres, polítiques de vivenda 0, conseqüència, més tensió que mai i més dificultat que mai a l'accés a l'habitatge. Per tant, el que s'està fent està clar que no funciona.
2: Hay que salir a la calle.
0: Se'ns esgota el temps per aquest debat interessant sobre com podem solucionar l'accés a l'habitatge. Molt agraïda, Joan Carles, Helena, Anna, que passeu un bon dimarts, com sempre.
2: Igualment, gràcies.
1: Igualment, salut.
0: Notícies, continuen tot d'una amb altres qüestions.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. L'inici de la temporada turística es comença a notar en el mercat laboral de les Balears amb manco atur i més ocupació. La xifra de persones sense feina va caure un 7,8% en el mes d'abril en comparació amb el mateix període de l'any passat. En paral·lel, el nombre de treballadors va créixer un 3,1% interanual.
6: Les Balears han superat en un mes d'abril els 600.000 afiliats, més de 18.000 més que fa un any. En comparació amb un mes enrere, ara hi ha més de 65.000 persones donades d'alta a la Seguretat Social, fet que suposa un 12% d'increment. L'atur baixa fins als 24.500 desocupats, segons les dades publicades avui pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, i no només baixa la comparació anual, també la mensual. De març a abril hi ha prop de 2.000 aturats, manco inscrits, prop d'un 7,5 de descens.
5: L'increment de la contractació està lligat de manera estreta a l'arribada de turistes estrangers a les illes, que en el mes de març va augmentar un 14% anual, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
6: L'arxipèlag va rebre 482.000 turistes internacionals en el tercer mes de l'any i en el còmput global de 2026, entre gener i març, les Balears han rebut la visita de 836.000 visitants estrangers, un 3,3% més que en els tres primers mesos de 2025. Pel que fa a la despesa, els turistes es varen gastar 605 milions d'euros a les Balears en el mes de març, un 5% més que fa un any. De gener a març, la despesa s'eleva fins als 1.000 milions d'euros, un 4,3% més.
5: Canviant de qüestió, els tècnics municipals inspeccionaran avui l'edifici que va patir ahir un esfondrament parcial al barri de Foners de Palma. Han de determinar si és possible que les persones desallotjades tornin a casa seva.
6: Mentrestant, els bombers de Palma també fan feina per determinar-ne les causes. Segons ha explicat el cap del cos, Eder García, a l'informatiu Matí, tot apunta que la coberta que es feia servir com a terrassa estava malmesa per humitats.
7: Ara nosaltres, per el que vam veure ahir, tenim una sospita de que la coberta de l'edifici, que és una coberta plana transitable a l'alçada de terrassa, estava malmesa segurament per humitats. I nosaltres avui confirmarem o descartarem aquesta hipòtesi i en cas de confirmar-ho haurem de mirar mesures de pal·liatives com com apuntalar o treure pes, o ja veurem el que podem arribar a fer.
5: A l'exterior, escalada de tensió a l'Orient Mitjà. L'Iran acusa els Estats Units de matar 5 civils en un atac a 2 embarcacions. Mentrestant, la Unió Europea i Pakistan condemnen els atacs iranians contra Oman i els Emirats Àrabs. El primer ministre de Pakistan demana que es respecti l'alto el foc.
6: A les darreres hores, l'exèrcit dels Estats Units ha confirmat que algunes embarcacions han estat atacades amb míssils de creuer procedents de Teheran. La resposta nord-americana ha estat immediata, ha destruït vaixells iranians. Hormuz s'escalfa altre cop a conseqüència de l'operació denominada Projecte Llibertat, anunciada per Trump a la zona estratègica per facilitar la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic.
5: Israel decidirà avui si prorroga la detenció dels 2 activistes de la flotilla arrestats.
6: Són l'espanyol Saif Abu Keshek i el brasiler Thiago Ávila i ja fa 7 dies que estan en vaga de fam. Mentrestant, els executius d'Espanya i del Brasil han exigit l'alliberació dels 2 empresonats perquè considera que es tracta d'una detenció il·legal en aigües internacionals.
5: Així arribem a les 10:04, amb més notícies a les 11 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
3: Tentol!
4: Tentol!
5: Tentol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: 10 i 5 minuts, segona hora de programa aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió. S'incorpora just en aquests moments Bernat Nadal als comandaments tècnics i seguim ben pendents del temps. Tenim un dia per davant, amb intervals de núvols, qualque ruixat puntual i dispers a Mallorca, també a Menorca, i un termòmetre que s'enfila així mateix, tot i el mal temps, fins als 24 graus de màxima. Així que, malauradament, hi hagi núvols i que tenim, o encara tenim, altes temperatures. Joana, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, Marta. I llavors hem de dir també que torna la pluja la meitat nord peninsular, al sud-est i també aquí, a les Balears, no només per el dia d'avui, sinó també per demà. Poden ser pluges fortes, amb tempesta i fortes ratxes de vent. Per cert, que el mes passat vàrem batre rècords, va ser l'abril més càlid de la sèrie històrica a Espanya, amb una temperatura mitjana de 15,1 graus centígrads, va superar en una dècima a l'abril més càlid fins ara, que era el del 2023.
2: Tot i que ara no fa aquesta temperatura càlida, Joana, moment per obrir una finestra a l'exterior, moment per les nostres beauties, aquestes càmeres que tenim repartides en punts estratègics del nostre arxipèlag. Ara connectam amb Solla, amb el Puig Major. Ara podem veure aquestes imatges ben anigulat, Marta Garau. Està al cel, anuncia que sol no en farà molt durant avui de matí al Manco, i sabon aquest bans de boira, que clar, com que està en alta muntanya, doncs sabeu allà
0: aquests núvols concentrats. Ben negres, perquè tenim alguns núvols, no?, aïllats, però n'hi ha alguns en concret que són ben foscos, núvols amb possible amenaça de pluja, com ha explicat la Joana. Tenim una càmera més, una finestra més, que obrim tot d'una. Mireu quin indret més calmat, en aquest cas, que la Tirant de Menorca. La mà és un plat, en aquest cas. Lluny queda la presència de les ones, de la maró que han tingut en els dies previs, perquè aquí pràcticament és una mà de plata. Reflecteix perfectament aquests núvols, no?, i aquest cel gris que tenim just en aquest moment al nostre arxipèlag. De què rius, Xisco Nadal?
2: No, res, m'ha fet gràcia, allò de veure no reflectits en aquesta aigua esvera.
1: En aquesta mà de plata.
2: És una gran postal.
0: És veritat, és una mà de plata. I dependents del dia d'avui, de la previsió meteorològica, de les possibles pluges que continuaran fins

0: es un síndrome hemorrágico, febril hemorrágico, que daña los riñones y que puede inhabilitar totalmente los riñones. Entonces, claro, ¿qué se puede hacer? Primero, vigilar. Después, actuar, claro, lógicamente. Como hay ese riesgo de la evolución muy perjudicial para los pacientes, lo que hay que estar preparado es que esos pacientes estén cerca de un hospital que tenga UCIs en condiciones, unidades de cuidados intensivos, para que en el caso de problemas respiratorios haya una intubación y una intubación mecánica, ¿no? Y en el caso de los riñones, ya sabemos que haya la posibilidad de hacer una diálisis de manera que el individuo no se muera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que ahora yo creo que estará valorando la naviera junto con las autoridades españolas. El que el barco atraque, o bien en donde hay los dos mayores hospitales, bien sea en Tenerife o en Las Palmas, y que tengan preparadas esas unidades de aislamiento para las personas infectadas y de cura, de evitar que se mueran las personas que están ya afectadas clínicament.
1: Professor Badiola, idò, estirem ben pendents de l'evolució del cas clínic d'aquests malalts, no? I de com se desenvolupa tota aquesta situació, que com vostè ha dit, no se pot dallar la guàrdia. Moltíssimes gràcies, molt agraïts per aquests minuts de conversa.
0: Un placer en hablar de nuevo con ustedes, estar de nuevo con ustedes, que hacía tiempo que no nos veíamos.
1: És veritat, el plaer és nostre, com sempre. Gràcies, professor.
0: Gràcies, gràcies.
1: Són les 10 i 15 minuts. Nosaltres continuem i parlem en aquest moment d'actualitat laboral. En concret, de la jornada laboral mitjana pactada en conveni col·lectiu, perquè s'ha reduït en el darrer any fins a les 38,1 hores setmanals. Ha passat de 38,4 a davallar aquestes 3 dècimes més. Això es produeix després de l'intent fallit del govern liderat pel ministre de Treball i Economia Social, de Yolanda Díaz, d'implantar la reducció de jornada laboral per llei a 37,5 hores, Xisco.
2: Tot i aquesta lleu disminució, Marta, les dades apunten a una desacceleració d'aquest ajustament. Es reafirma la tendència gradual de reducció de temps de feina negociat en els convenis, encara que aquest queda lluny del que va proposar la ministra amb el suport dels sindicats, UGT i Comissions Obreres, i la negativa de la COE, els empresaris.
3: I això no sabem si vol dir que anem cap a una tendència de reduir hores de mica en mica de feina en els nostres llocs de feina. És la primera de les notícies que volen comentar avui en Pere Quecles, el nostre micè laboralista, que ja poden saludar. Bon dia, com estàs, Pere?
4: Bon dia, va bé.
3: Bé, anem per feina, mai més ben dit. Volem parlar d'aquesta reducció d'aquestes hores de feina. Són 3 dècimes que d'en Marta, però podem extreure en algun significat? Podríem confirmar un canvi de tendència cada vegada a fer manco hores de feina, manco jornada laboral?
4: Sí, jo crec que la tendència és aquesta. També hem de tenir en compte que això són decisions polítiques. No podem perdre de vista que aquí tenim el govern que tenim i la ministra que tenim i que ha fet d'aquesta reivindicació la seva bandera i, evidentment, està molt clar que és el que hi ha. És a dir, els empresaris han deixat molt clar que aquesta reducció de jornada no, i sobretot imposada, és a dir, la negociació és vera que no ha funcionat, el sistema negociador no ha funcionat, no funciona, i el govern que teníem ara, sobretot la ministra, ha fet això, el que dèiem, la seva bandera, i tant si mos agrada com si no, això és com allò de si t'agrada bé i si no, també t'ho menges. I clar, el tema del diàleg social, a mi me dóna la impressió que hi ha molta pressa. Les eleccions estan a prop, les autonòmiques, municipals, tal. I el tema d'estar damunt la notícia, damunt la premsa, de sortir i tal, les precipitacions no són bones. I en aquest cas crec que mos està passant una mica això. Jo som molt partidari, sempre ho he estat, de la negociació, del diàleg, i de veure si poden trobar punts intermitjos. És veure que si una part se tanca, se tanca, no hi ha problema, però és que hi ha convenis col·lectius que se negocien durant anys i no passa res. És a dir, se reprorroguen determinades clàusules, però no passa res. Crec que hi ha una certa precipitació amb això, però la reducció és l'idea que s'està parlant damunt la taula i així és.
2: I a Balears, on majorment ens dediquem al sector serveis, és viable aplicar aquestes jornades reduïdes?
4: Aquí hi ha dues coses. És a dir, és possible aplicar una jornada més reduïda perquè també el que fem és redistribuir una mica de la feina. És a dir, si jo tinc una jornada més reduïda però el meu empresari necessita gent que tingui o que faci més feina, que tingui una jornada més ampliada, el que ha de fer és l'empresari no queda més remei que és contratar més gent. Traiem gent de les llistes de l'atur i aquesta part de jornada que els treballadors que tenen una reducció reduïda no me fan, però farà un altre que està en situació d'atur. Què succeeix amb això? El problema que tenim aquí és que aquesta persona que potser contrataré perquè me faci la jornada que aquesta persona que té una reducció no me fa, tindrà una jornada molt curta. Cobrarà molt, tindrà una paga molt minsa, no podrà arribar a cap de mes, tindrà problemes en els pagaments, i aquí ja entrem dins una altra dinàmica.
1: Mentre uns parlen de jornada laboral reduïda, mm-hmm. altres tenen més d'una feina per poder sobreviure.
2: Sí, Marta, perquè després de pagar lloguer, transport, subministraments i menjar, algunes oportunitats laborals deixen de ser oportunitats i es converteixen en exercicis de supervivència financera. Per aquesta raó, augmenten les persones que tenen més d'una feina. La pluriocupació arriba a xifres històriques i són més de 632.000 persones les que compten amb una segona ocupació. Clar, Pere, si són pluriocupats, és una condició que les empreses han de tenir present? Ho han de comunicar? O poden ser pluriocupats d'amagat?
4: El problema d'estar pluriocupat d'amagat és el tema de la confiança i de la bona fe. Hem de tenir en compte que, clar, és vera que jo puc fer dues jornades a dues empreses diferents, no passa res. Normalment, les empreses, quan jo estic d'alta, tenen accés a la meva vida laboral, perquè és un dels elements que tenen les empreses i poden veure si jo faig feina a un altre lloc. I aquí entram dins una dinàmica una mica perillosa. Primer de tot, hem de tenir en compte els descansos. És a dir, la llei estableix, o l'Estatut dels Treballadors estableix un descans mínim entre jornada i jornada que ja no compliré. Hi haurà gent que dirà, bé, a la feina que jo faig inicialment, sí que estic 8 hores sense anar a fer feina, sí, però si estic fent un altre lloc, això suposa que ja no donc el que toca o el que s'estimaria, vaig a fer feina cansat, vaig a fer feina adormit, entra en joc el tema de prevenció, entra en joc el tema de la sinistralitat laboral, és a dir, tot això està totalment encadenat, és una cosa molt complexa, no és allò de dir, tens dues feines, ja m'ho veurem. El tema de vacances, que és el que passa en les vacances, me donen vacances una feina, però a l'altra no entenc i vaig a fer feina. El tema del descans és una cosa molt que s'ha estudiat molt des del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i quines són les característiques dels descans i per què se fa és una cosa molt determinada. És bastant incompatible que jo faci feina a un altre lloc i no tingui, no me coincideix quines vacances d'un i de l'altre.
3: Clar, en un món ideal sí que haurien de coincidir aquestes vacances, no per ventura, per poder oferir al treballador aquestes vacances o aquest descans que és necessari, no? Uh-huh. Tot això de fer feina a dues bandes contribueix a tenir unes cotitzacions més altes de cara en el futur, no? Ja mirant una miqueta de cara, per exemple, a la jubilació. Això pot ajudar a que la nostra cotització augmenti, per tant, la nostra pensió de jubilació sigui una miqueta més alta?
4: Home, pensa que són cotitzacions que estan concurrents, és a dir, la cotització màxima està determinada i, evidentment, sí que pot ajudar a tenir una determinada quantia, però, clar, el tema de jubilació cada dos per tres mos canvia. Ja saben que abans eren 65, ara ja no se poden jubilar anticipadament segons quin tipus de gent, fins que no tenen una cotització determinada. És veritat que això ajuda. Bàsicament, la gent el que fa és pensar en avui. Què faig avui? La jubilació, l'experiència mos demostra que és una cosa que la gent veu molt llunyana. Molt llunyana, és a dir, i tothom que passa pel despatx o per la gestoria mos diu, és que no sé si arribaré a cobrar la jubilació. La gent pensa en ara, en avui. És vera que ajuda en el tema de cotització, també hem de tenir en compte que no és el mateix estar pluriempleat que tenir una pluriactivitat. Hi ha gent, moltíssima gent que combina l'autònom a fer feina a una empresa.
1: Clar, aquí poden diferenciar.
4: És una cosa diferent.
1: Sí. I en aquest cas, el d'estar fent feina per una empresa i a la vegada ser autònom, quines particularitats té aquesta condició?
4: Són dues cotitzacions diferents, això és així. El tema dels accidents laborals també els hem de tenir en compte, perquè, clar, jo puc haver tingut un accident laboral dins d'una empresa, ja no estic cotitzant per res en general, però potser és compatible amb la meva feina d'autònom. Per tant, com ho feim en això? Me pot posar un detectiu, que ara està molt de moda, els detectius, me pot posar un detectiu a l'empresa allà on faig feina i me diu que la feina que faig com a autònom és incompatible. És molt complex, és a dir, les relacions laborals pareixen molt simples, però s'estan complicant enormement, perquè, clar, la gent no arriba, és així, això és una realitat, qui mos digui que som, que creixem i tot això, i bé, res, això són comèdies, la gent en el dia a dia no arriba a cap de més i s'ha de cercar...
1: Per això augmenta la pluriocupació.
4: Correcte, s'ha de cercar l'ajuda. Què passa? Que també, clar, si jo faig feina per una empresa i me paga la seguretat social, però llavors estic autònom i m'he de pagar l'autònom... lo comido por lo servido, quan diuen, no és així.
1: Surt a compte, vols dir, que s'ha de guardar
4: bé. O ha de sortir, o ha de sortir, o aquí els comptes tampoc me'n sortiran. És així.
2: Pere, estàs, per allò que has dit, poden dir que sa feina de detectiu és un nou nínxol de mercat? Per si qualcú ara està escoltant des de casa o mires programa.
1: Mira, i que parlaven que desapareixien moltes feines,
2: clar, que dius,
1: eh?
2: No sé a què, no sé a què dedicar-me.
1: Això no ara... pot fer la intel·ligència artificial.
2: Clar, no, però imagina't que estàs això. Davant d'aquesta cruïlla d'haver de triar feina i dius, ara no sé, m'és igual, necessito una ocupació. Detectiu seria un... una bona proposta.
4: Sí, de fet, no fa molt, vàrem tenir una connexió amb detectius Cabanac, sí. Me sembla, i és veritat que a ells els havia pujat moltíssim la feina. El que passa és que també se'ls està complicant moltíssim la feina. Mm. Estem entrant dins una dinàmica del tema de protecció de la intimitat, de la llibertat, etc. I abans... t'estic parlant d'abans, que jo ja fa molt d'anys que faig feina amb això, parlant de 20, de 25 anys, un informe d'un detectiu era una cosa que tenia un determinat pes dins un procediment judicial, però ara hi ha unes característiques que han de reunir i a vegades, en moltes ocasions, ho veureu en premsa, s'invaliden aquests informes i fins i tot s'indemnitzen de manera addicional en els treballadors per una vulneració del seu dret fonamental.
3: Fins i tot a l'hora d'indagar a través, per exemple, de les xarxes socials, que fa un parell d'anys molta de gent, moltes empreses sobretot, recorrien a un detectiu privat precisament per saber si allò que feia en la seva vida personal o d'oci suposava un greuge comparatiu, uh-huh, un greuge cap a l'empresa, era una prova que se podia presentar per dir aquesta persona no ve a fer feina però se'n va de viatge o penja les xarxes socials que és un concert. Però ara també vulnera el seu dret a la intimitat i vulnera per ventura fins i tot el seu o no, no? Si cerquen a través de les seves xarxes socials.
4: El tema de les xarxes socials és un tema molt, molt interessant, però aquí hem de tenir en compte una cosa. La publicació a xarxes socials és donar publicitat. És com allò de quan teníem en Obregón i tota aquesta gent que deia jo no soy personaje, jo soy persona. És a dir, des del moment en què tu
3: penges
4: algo, no? El teu àmbit personal, des del moment que l'has cedit, i punt, aquí no hi ha res més. És vera que si dius, no és el mateix estar a Titos, que ho dones tot allà enmig de la pista, que te facin una fotografia, que és un lloc públic, perquè hi ha molta gent que està de baixa per problemes d'esquena i fa moltes coses, o que estan deprimits, però clar, després és la compatibilitat entre el que fas en el teu moment d'oci i aquesta malaltia. Això és tota una aventura que qualsevol dia, si voleu, entrar. Però les xarxes socials són molt perilloses, no fa falta ser detectiu, Nosaltres és una de les primeres coses que fem.
3: Que mireu.
4: Entrar dins els perfils de les persones que han d'investigar o que han de demandar o que han de fer. És a dir, són molt perilloses, aquesta gent que li agrada figurar en aquestes xarxes socials, me n'he anat aquí, me n'he anat allà, he fet això altre, mira, ara les meves classes de ball, això és totalment improcedent. És un consell que jo dono.
2: S'ha notat que són de la mateixa generació, perquè si tant Titos com a Redol, on en degueu dir de s'esbarjo, indica que ens han quedat ancorats
4: a una
2: certa època. Per cert, també, si fas aquesta preocupació, o aquest pluritreball, més ben dit, convé que la retenció de l'IRPF sigui una mica més alta per evitar sorpreses, perquè, clar, hi ha molta de gent que si no te retenen allò que toca, arriba la declaració el mes de juny, i és quan dius, escolta, no perquè ha fet feina.
4: Sí, tot això d'estar pluriempleat té un moltes ramificacions i aquesta és una d'elles. Moltíssima gent que, de fet, enguany és un dels primers anys, l'any passat ja se va notar una mica més, però enguany hi ha moltíssima gent que no és com, nosaltres no m'ho telefonen, però no duim temes fiscals, però sí que parlant amb ells i tal, te diuen, és que l'any passat me tornaven X i enguany paguen. És a dir, el sistema d'equilibri dins del sistema de l'IRPF ha canviat, però el tema de fer feina per dos empleadors, o cobrar atur i haver fet feina una temporada, tal, això és un problema gravíssim per la gent. Això és així.
2: Per tant, si estàu pluriocupats o teniu plurifeina, reviseu la cotització de l'IRPF per després evitar ensurts.
4: Correcte.
1: De totes maneres, el que és trist de tot això és que ni tenint plurifeines, a vegades s'arriba a final de mes, no? Perquè tot això per què sorgeix? Per què ha hagut aquest increment? No és perquè la gent tingui amor a la feina ni vulgui guanyar més, no, és perquè una feina no dona per poder enfrontar totes les despeses de lloguer. O sigui, és per això que ha hagut aquesta...
4: Ni més ni pus, és a dir, hem de tenir en compte que...
1: I si a més no surt a compte, imagina. No? Clar, que és aquest el perill, però això plantejam aquesta
4: qüestió. El
1: que passa
4: és que és vera que cada vegada més la gent jove, si tu parles amb la gent jove, què és el que valora ara? No, bueno, segons diuen, jo no ho sé. Jo som d'una altra generació, com diuen Xisco. No valoren la part econòmica, sinó la part d'oci. És a dir, te diuen, jo no vull fer tanta feina, però vull sortir, m'ho vull dedicar... Però és que això té un preu. Jo si m'he de fer un cafè, ara no sé, bueno, supos que ja saben que valen els cafès i els cafellets i una cervesa, o vull sortir, o el que sigui, dir, tot són dobbes en aquesta vida, no queda més remei. I el problema que tenim és que no arriba, no, la gent no arriba. I hi ha unes prioritats que és així de clar. Primer, la vivenda, que això és un problema gravíssim, no tan sols per accedir a la vivenda, sinó per el de pagar, i hi ha cada vegada més gent que comparteix domicili, és a dir, el lloguer de les habitacions. Per què se va regulant? Per què se va legislant damunt tota aquesta problemàtica? Ha sortit ara el tema de lloguers per habitacions, no poden tenir un preu determinat, perquè la gent no arriba. Però, clar, en lloc de trobar, d'anar en el bessó de la solució, que és el tema dels sous i la feina i les hores, m'ho anem a fer pues, parxes, hem anat fent parxes i sempre descarreguen damunt els mateixos. És vera que la gent no arriba, cada dia manco, això és així de clar, i si anem pujant el sou mínim interprofessional, les empreses se van queixant perquè diuen, clar, jo pagava 800, ara he de pagar 1.200 o 1.300, però és que si vostè vol tenir treballadors, aquí, una de dues, els apagam perquè se puguin pagar una vivenda, que això ja és complicat, o se'n diran. És molt habitual que molta gent en determinades carreres o parcel·les de la feina se'n van a Anglaterra, perquè cobren molt més, se'n van a Portugal.
1: Fuita de talent.
4: Sí, sense cap dubte. I després mos queixam.
1: Com a conclusió final diríem, Pere, que qualsevol persona que malauradament i degut a la situació ara mateix sigui pluriocupat o pluriempleat, que s'assessori bé, perquè després arriba la declaració, arriba i per no tenir ensurts, que tingui un bon assessorament per dur a terme la seva tasca.
4: Sobretot és hora de combinar, més que res combinar, descansos, vacances, permisos.
1: Igual.
4: Els permisos per paternitat, per maternitat, tots els permisos. És a dir, hem de tenir en compte que fa feina per dues persones que no se coneixen.
3: Però entenc que aquestes dues persones o empreses també haurien, en el marge que puguin, facilitar aquesta persona que puguin, per exemple, tenir les vacances en el mateix temps. Vull dir que també no se tracta de posar traves en el camí en el teu treballador perquè està a un altre lloc, no?
4: No, però tampoc li poden demanar a una empresa que té una organització determinada i una productivitat determinada que s'adapti a una altra empresa, que tal vegada no té res a veure amb el que fa la primera. És complicat. És
3: bé, facilitar,
4: complicat. Sí. Bé, jo sempre estic per diàleg i per facilitar. Exacte. Després ja han de venir vos en el missè, això està clar.
1: Nosaltres tenim el nostre missè de capçalera, que no és altre que Pere Quecles. Com sempre, moltíssimes gràcies per
4: a
1: la
4: vosaltres,
1: teva visita.
4: A vosaltres,
1: són les 10:30 en punt. Uns consells parlant d'economia amb Tomeu Cantallops, aquí tot d'una.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és informació.
2: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
3: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana, creem 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
2: Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
4: Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
5: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
6: Brumels i bessons
7: a mon pare.
8: Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
0: 646-93-45-01.
9: La vull dedicar a mon mare.
10: A la Conya.
11: A els meus pares.
12: A la meva padrina.
13: Dadi cul desboni.
4: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
8: Ràdio Tradicional, sí senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
8: A qui dediques aquesta cançó?
4: A tu, Xavi, a tu.
8: Ai.
14: Això, que t'estim molt.
0: El dia, IB3 Ràdio.

0: Són les 10:30, passen de 3 minuts. No és una sorpresa que vos digui que just ara vivim un moment econòmic difícil, un moment econòmic ple d'incerteses. Les darreres dades mos mostren una desacceleració del creixement a Europa amb un PIB de la zona euro que prou feines avança a 0,1% trimestral. Al mateix temps, el tema de la inflació torna a repuntar fins al voltant del 3% a la zona euro, impulsada sobretot i principalment per el cost de l'energia.
1: Exacte, aquest encariment energètic, no, que n'hem sentit ja a parlar moltíssim, està molt vinculat amb aquestes tensions geopolítiques, especialment a l'Orient Mitjà, que han fet pujar de manera molt forta el petroli i també el gas. Tot això genera un escenari bastant complicat, perquè els preus pugen a les totes, preus elevats, creixement feble i també un tipus d'interès bastant en dubte, podríem dir.
2: I a casa nostra, tot i una certa moderació puntual de la inflació fins al 3,2%, l'energia s'ha encarit un 13% en només un any. I amb el rècord recent de crisis energètiques queda clar que l'economia domèstica està més exposada que mai en aquestes inclemències. I ara en volem parlar amb el nostre economista de confiança, Tomeu Cantallops, que espero que venguis amb bones notícies. Ho dic perquè hem fet una radiografia una mica trista, però com que tu ets un home alegre, jo crec que el manco intentarem posar bona cara en aquestes dades econòmiques.
3: Sa cara sempre la posen en bona, bon dia. Però amb aquest panorama no sé què puc dir jo ja. No, tornant a la realitat, m'ho definit clarament això que està passant ara. En l'atac a Iran se va que girar tot, el Fons Monetari Internacional tenia unes previsions per enguany d'un cert creixement i tot se va girar, absolutament. Tant és així que ja hi ha pronòstic de creixements i fins i tot negatius. Això que suposarà? Suposarà més dèficits pels estats, per tant, no tanta recaptació, suposarà més increment de deute pública, mala notícia també, per això, i suposarà, com bé heu dit, un increment de preus. De fet, s'està produint, s'ha vist ja el mes de març, que hi ha hagut aquesta pujada en els 3,2, i la bona notícia, per dir no bona, mala notícia, més mala que dolenta, serà que tots els pronòstics apuntaran entre un 4 i un 5% a final d'any. Final d'any vol dir desembre sobre desembre de l'any passat. Això ha de ser així perquè les cadenes de producció ja estan anunciant que no podran mantenir per molt de temps aquests preus, els centres de compres importants també ja estan manifestant i, per tant, això arribarà a tots nosaltres, a tots els consumidors.
1: Però, Tomeu, com hem d'entendre o interpretar tot això? Perquè abans ho parlàvem amb en Xisco, ara, per exemple, els preus dels bitllets d'avió ja s'ha anunciat que s'encareixen, que tot puja, el transport, això repercuteix, per exemple, després en el cost dels aliments... Però, clar, fins a quin punt ho han d'entendre així? Perquè per aventura el petroli que utilitzen ara els avions és un petroli que tenen... No, petroli no, que tenen de fa estona. Per tant, aquesta pujada de preus no hauria de ser tan immediata, hauria de ser d'aquí un parell de mesos, no?
3: Sí, però les qüestions estructurals funcionen amb economia. Això que vull dir amb això, que malament en aquest moment s'ha aturat la guerra, mal està fet. Mal està fet perquè les infraestructures s'han vist afectades, això afecta tota una cadena de producció, és a dir, la bolla ja està en marxa en aquests moments. Per tant, això no vol dir que hi hagi un desgavell i hi hagi un increment de preus desbocat. Tant de bo sigui així, però totes les previsions apunten cap allà mateix, que si hi ha un estiu complicat en el tema de comunicacions. Per això ho venen anunciant ja des de fa ja un parell de dies o setmanes, companyies aèries, en fi, tot. Això va així. Aquí el més important serà, l'altre dia hi va haver una reunió del Banc Central Europeu per a veure què feien en aquest tipus d'interès, aquest tipus d'interès que sempre és un referent, i molta gent no el té en compte, diu, això és un tema, en fi, com a teòric. No és tan teòric. No és tan teòric perquè és un referent puntualíssim sobre el que esdevindrà en el futur. El Banc Central Europeu va mantenir els tipus en el 2%. Hi havia molta expectativa per veure què faria. Per què? Perquè ja ha hagut, en economia, ha hagut una cosa que es diu cicles econòmics i ja ha hagut un parell de moments que s'ha produït aquesta situació. Ara, què estem? Estem amb una inflació no per increment de demanda, no per increment, que tothom, com va passar el temps de la pandèmia, tothom va voler consumir i hi havia una demanda desbocada o desmesurada. Ara, el que ha produït això és un... es ve per part de l'oferta, és un element exogen, la guerra, en definitiva, que fa que el petroli estigui d'aquesta manera, encarit. El Banc Central Europeu va viure una situació semblant l'any 2011, quan se va produir tot el que, tan bon recordeu, la primavera àrabe, que hi va haver un excés de problemàtica en el petroli. Aleshores, el Banc Central Europeu el que va fer va ser pujar els tipus d'interès. I després els va haver de baixar dues vegades. Va ser una medalla negativa, en aquest cas, en aquesta autoritat monetària. I per què ha fet això aquesta vegada i no tocar el tipus d'interès? Doncs segurament per no afegir més foc. Diguem que el petroli està a caja i si fes augmentar el tipus d'interès, probablement aquest creixement encara s'havia vist desfavorit. Per tant, per allò de dir que no incrementem aquesta aturada de creixement, no increment els preus dels dobbers, que farien, naturalment, de ballar aquest creixement.
2: Tomeu, si anem allò que afecta directament a Balears, nosaltres, evidentment, ara ve l'estiu, és la nostra temporada alta, aquest preu de la benzina d'Esquerosé que deia na Joana, com afectarà a les futures visites de turistes a casa nostra? Perquè ara mateix trobar un vol relativament barat o econòmic per poder venir a Mallorca, sortir de Mallorca, ara gairebé preu per preu dius, si anar a Mallorca me costarà tant, amb una mica més me'n puc anar a Nova York, si m'apures. A nosaltres com ens afectarà com a economia turística illenca que som?
3: Crec que no ens afectarà absolutament en res.
2: Això és una bona notícia.
3: Absolutament en res, perquè molta gent ja té comprat el bitllet. A més, les destinacions que diguem madures estan ja fetes. L'augment d'Esquerosé és per tot el món, no només per vols aquí a Mallorca. Es volar, es viatjar, serà més car. Però com que som uns herois, o mos creuen uns herois, volen seguir viatjant, malament sigui, amb un préstec de vora.
0: No afectarà el tema del transport. Tu has dit una lectura positiva, sobretot de cara als turistes que puguin venir aquest estiu. Hipoteques, que és un tema que preocupa i que també tothom està pendent de si continuarà pujant l'Euribor, si no, com podria desenvolupar-se aquesta situació.
3: Sí, això té a veure amb això que comentava anteriorment. Els tipus d'interès estan en el 2%, però l'Euribor, justament ahir, van estar l'any, als començaments, amb una pujada. L'Euribor torna a estar en el 2,88 i està 6 dècimes per damunt el mes d'abril que va tancar l'any passat. Això vol dir que anticipa que probablement en una pròxima reunió del Banc Central Europeu sí que augmentarà aquest tipus d'interès. Per tant, això vol dir que a nivell d'hipoteques enguany probablement no haurà reduccions, sinó que haurà augments. Per aquelles hipoteques que això els hi afecta, perquè ja sabeu que la revisió de l'Euribor normalment va any sobre any i t'afecta si la revisió es puja a superior en el tipus d'interès de l'any passat. Però vaja, la notícia al començament d'aquest mes de maig és que l'Euribor ha pujat, està concretament crec que en el 2,88%. Per tant, això són paraules ja que han repetit aquí qualque vegada. Això anticipa el mercat, anticipa probablement aquesta pujada de tipus d'interès.
0: Com controlem les despeses? Què podem fer? Algun consell davant d'aquesta situació que sigui un consell benvingut, no?, per part d'usuaris que, evidentment, estan preocupats per com afecta tota aquesta situació a les seves butxaques?
3: Sí, el mateix de sempre que han donat. Seny, una mica de cap, no endeutar-se per qüestions innecessàries.
0: Comparar preus.
3: Sí, comparar preus. De totes formes, els preus són els que són i probablement tothom els apujarà. Hi ha un efecte aquí que hem de tenir en compte i és el que se'n diu l'inflació de segona ronda. Aquesta inflació de segona ronda ve donada perquè els convenis col·lectius no apliquin aquestes pujades de preus i pugin una mica més encara que aquesta inflació. Això fa que aquesta roda sí, continuï encara, i el que se té por en economia és aquesta inflació de segona ronda, que això el que fa és alimentar aquesta roda. Per tant, continuant amb això dels preus, no pot donar altre consell més que control de les despeses, gastar amb allò que sigui estrictament necessari i amb allò que ens considerem uns herois, si se pot fer d'heroi en aquesta vida, viatjant, endavant.
1: Que està amb seny, i tu des, no? Que moltes vegades molta de gent, xerarem en genèric, no volem renunciar a certes coses, a certs privilegis, per exemple, en el viatjar que ara comentaves, no? I que fins i tot mos endeutam per poder fer aquell viatge que mos fa ganes i tenir aquelles vacances idíl·liques que mos mereixem, no? Per dir-ho d'alguna manera. Penses que ara és el pitjor moment per endeutar-se en aquest sentit? Que si no poden fer vacances, que és el moment de no fer-les i d'esperar per ventura que hi hagi una millor bonança?
3: A veure, els tipus d'interès estan normals, tampoc estan desbocats com l'Euribor estava en el 4% fa uns anys. Per tant, tot va en funció de l'economia, de cada un. Si un és estrictament necessari endeutar-se, bueno, tampoc està tan alt la cosa, si l'economia d'un ho pot permetre. Vull dir que en aquests moments el que s'ha de mirar són les previsions a mig termini, a veure si un s'endeuta, ja sigui per comprar una vivenda, sí que és necessari fer uns certs càlculs. Però per un préstec consum immediatament, ara
1: mos han de pensar més.
3: Alerta, mos han de pensar més, però alerta, perquè aquest tipus solen ser usurers, leonins.
0: Assessorar-se bé, contactar amb professionals, i pot ser professionals independents als bancs, com sempre fem aquí en aquest programa, que mos puguin donar una visió totalment neutral, no?, de a què mos enfrontam. Tomeu Cantallops, tant de bo poguessin tenir un altre escenari, però de moment és el que és. I ho hem de descriure, qui sap, no?, si en un futur poden canviar ses tornes. Moltíssimes gràcies, com sempre.
3: Sí, és millor no ser ignorant amb aquest
0: exactament,
3: tema.
0: Exactament.
3: I dir la veritat.
1: Llevar molt la vena dels ulls.
3: Sí,
0: exactament.
3: Perquè està amistada de la ignorància que el que ve ara,
0: no,
3: per comoditat.
0: No pot ser. Aquesta és, idò, la realitat. Tomeu, moltes gràcies, que tinguis molt bona setmana.
3: Igualment.
0: Uns consells, parlant de... Mira, no deixant de banda el tema de la pujada de preus, però en aquest cas afecta sobretot a la fruita, afecta als pagesos i afecta també el nostre producte local. Vos ho contem tot d'una.
4: El dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio és Dial. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raül Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimas.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Actuals a les 9.
6: No, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
4: En Joan Mimas i Raül Valls. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
8: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
7: Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: Parlem de preus. La fruita és un dels aliments de l'escenari de la compra que més s'encareix. Puja entre el 10 i el 15%, segons els productors. Ho atribueixen també a l'encariment dels costos, d'ençà del bloqueig de l'estret d'Hormuz. També hi ha un altre factor important, que és la pèrdua de les plantacions locals.
1: Sí, i hem de dir que el mercat majorista Mercapalma estima que la fruita d'origen balear, la d'aquí, està per davall del 25% del volum comercialitzat. Una quantitat que la Conselleria d'Agricultura eleva a 3 de cada 10 peces de fruita que consumim aquí, a casa nostra, que estan conreades aquí. Per altra banda, el transport s'ha encarit, ara fa just uns minuts en parlar amb en Tomeu, un 35%, i això en dispara també el cost final. També pugen els adobs, prop d'un 20%, i no diguen ja també els fertilitzants.
2: I per saber com enfronten aquesta època de constants pujades els pagesos i consumidors, convocam la nostra taula de camp. Avui amb en Joan Gaià, secretari general d'Unió de Pagesos. Joan, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gemma Jerònia Bonafè, presidenta de Cooperatives Agroalimentàries. Jeroni, molt bon dia, com estàs?
4: Molt bon dia, molt bé.
2: Començaré per tu. Què suposa aquest increment de preus per als pagesos, clar?
4: Bé, en primer lloc digueu-vos que vivim un mes d'incertesa, perquè realment quan va rebentar tot el tema de la guerra hi havia com a previsió de que fos a curt plaç, i veiem que s'està allargant. S'està allargant en el sentit de que els cots que avui en dia duen, afecten una explotació, s'han encarit tots. Vosaltres parlàveu del tema de la producció, del producte local en aquest cas, que ha davallat la producció. Això és evident, la manca de fertilitzants o l'increment de cost de fertilitzants afecta directament el que és produir aliments. Per una altra banda, el cost del combustible afecta tota la maquinària i a tota la logística d'una explotació. És a dir, que són moments que realment, tot i que no s'ha acabat de repercutir aquest increment de costs, si realment això s'allarga, s'haurà de repercutir damunt dels productes d'aquí de les illes i, per suposat, dels que venen a fora.
1: Mm-hmm. Joan, evidentment tot suma i sempre repercuteix a les butxaques i especialment a les pagesos, però que és més difícil per vosaltres la pujada de preus dels fertilitzants, que ara de na Jeroni, o del gasoil, dels combustibles?
3: Jo crec que les dues coses, evidentment, i si vos hi fixàvem, hem parlat de l'increment del preu de la fruita d'un 10 o un 15 i l'increment del combustible d'un 35. Per tant, tornem a ser allò que el marge del pagès torna petit perquè no se compleix la llei de la cadena alimentària, de forma sistemàtica s'incompleix i ningú ho vigila, però hi ha un altre factor que no poden deixar de tenir en compte, que són el tema dels hàbits. L'altre dia parlàvem amb un pagès que té tarongers i llubis sembrats i té un punt de venda de producte local i ven els bollats d'una finca de Pollença i diu, jo els bollats me'n falten, però les taronges no els compra ningú.
1: Yeah.
3: I això és un tema de canvi d'hàbits. Mos hem avançat, que massa bé, jo també m'agrada molt el bollat, i n'hi ha molt sembrat a Mallorca, afortunadament, però les taronges tenien un sentit i els apreníem, hi ha aquell vídeo que ja és mític de Miquel Montoro, que explica les propietats medicinals de la taronja, té un sentit que això passi un mesos determinats, que formi part de la nostra dieta d'una manera determinada, i això ho perdem. Sempre reivindicam aquí el tema de menjar poc a poc, de la fruita de temporada, té un sentit, i malauradament el perdem, perquè els temes estranges i escandalós ja no són els que venen de fora, són els que s'aturen aquí.
1: I suposo que també no tenim en compte que conrear advocats és bastant... necessita molta més aigua que les taronges també.
3: Sí, és un cultiu que té unes necessitats tècniques determinades i estaria bé per l'anar. No vol dir que no n'hagin de fer, perquè aigua en sobra a Mallorca, perquè en tiran molta la mà que l'han reciclada, per tant... Hi hauria un marge,
0: sí, aquesta
3: per
0: és una
3: això,
0: crida a la consciència, sí, i a l'hàbit, sí, i el consum. Però davant d'aquesta situació que hem explicat, és difícil, s'està agreujant, hi ha unes ajudes per part del govern d'Espanya, unes altres per part de Brussel·les, Jerònia, tot això com s'està reflectint? Està donant realment una mà? Són suficients?
4: Bé, en principi... tenim la comunicació de la Comissió Europea, allà on estableix un marc temporal d'ajudes per aquesta guerra d'Iran. Realment és un document, se va publicar fa poc i hi ha molta voluntat en donar ajudes, el que passa que de moment, clar, Hi ha molt bona voluntat per part de la Unió Europea, per part del Ministeri, clar, per part de la Conselleria, però realment el que necessitem és agilitat i que ja se posi en marxa. Perquè, a més, si, com he dit abans, si s'allarga aquesta situació, faran falta altres ajudes. Exacte.
2: Clar, parlaves d'aquestes ajudes, Jerònia. Brussel·les també preveu ajudes de fins a un 70% de les despeses addicionals que està provocant el tancament de l'estat d'Hormuz, que fins ara no sabíem ben bé on era, però ara forma part ja del nostre dia a dia i de la nostra, vida. Serien suficients aquestes ajudes? Un pic que s'aconsegueixi...
0: materialitzar-les.
2: Aquesta celeritat o aquesta rapidesa que ara reclamaven des del sector, la quantia també seria... bona o caldria una mica més de despesa per poder ajudar els pagesos d'arreu de les Balears?
4: És a dir, en principi sí que seria bona, però de quin període estem parlant? Ah. És a dir, també això ho hem de saber, si realment aquest 70% cobrirà el sobrecost d'un mes, de dos, de tres, és el primer que hem de saber. I hi ha un tema molt important que també ens afecta, i en aquest cas la comissió també ho menciona, que hi haurà les ajudes en el transport, és a dir, s'ha encarit el transport per carretera, el transport marítim, el transport... És a dir, tot això són fets que se van sumant i que afecten directament a la producció i, sense cap dubte, ens afecta com a societat, com a consumidors.
2: Clar, Joan, tu ara parlaves d'aquestes taronges que s'atuden, però hi ha manca de producte local perquè les taronges conreades aquí només representen un 13,5% de les consumides i les fraules, per exemple, un 17%, que passa també s'ha tingut en barandú de mallorquines, que són espectaculars. Per tant, no cal anar a cercar fresson de Huelva. Ses d'aquí és que són una meravella. Però, clar...
0: I
2: són...
0: encara de Huelva, que no sigui de Senegal.
2: Exactament, és suficient.
3: Clar, quan parlem de les xifres, penseu que parlem de les xifres comercialitzades. Les taronges que no arriben en el mercat...
2: No formen part d'aquesta estadística, clar.
3: I jo m'atreviria a dir, i és un poc de cosa rata, però si em dius que la meitat de les taronges que se cultiven no arriben a anar marxant, m'ho creig. És lamentable. La situació dels cítrics és un desastre. Val? I la de les maduixes, les fraules, les freses, a dir-li com vulgueu, és l'exemple perfecte de lo malament que feien les coses. Perquè els circuits curts de comercialització són els que respecten més les propietats organolèptiques. L'organolèpsia és les propietats de gust, de sabor, d'olor. Per tant, una maduixa que la coïn verda a Huelva perquè maduri pel camí i arribi aquí mai serà tan bona com la que se cua aquí i en menys de 24 hores és la botilla de confiança. Això és una cosa que hem de posar en valor, forma part d'allò de canviar els hàbits, perquè quan tastes una fresa de ser que se conren a la pobla,
0: és que tenen gust
1: diferent. I és per clar, qualque cosa...
2: Visca la maduixa amb la Corina.
1: No. És per sí, qualque cosa que deim allò de lo fet aquí és sí, més bo. No és perquè, sí, mem, en tots els respectes a l'altra fruita, sense però ventura la gent que menja fruita a Huelva la troba boníssima. No, però, aquí
2: però perquè també perquè madura Huelva.
3: Sí,
1: però això ho dic.
3: En el producte, fresc, això és indiscutible. Ahir vàrem anar a un lloc en el meu fill i hi havia obercots a punt per menjar. Val? És un lloc de Mallorca, està a prop de la vorera de la mà, està molt aïllat i els obercots ja eren madurat. Flipaven, perquè darrere obercots que van menjar l'estiu passat, d'un capritxo a l'espermerjat, no tenien ningú de res. I per tant...
1: I els d'ahir eren bons.
3: Eren espectaculars. Oh. Llevat de Covid a Sabre. És un obercot, això és una altra cosa. Aquest obercot és molt mal de comercialitzar. Perquè, clar, se cu i quin temps dura Covid a Sabre. Covid, 24 hores, 36. I això, si indústria agroalimentària, m'agrada de dir que volen menjar de tot, i ha d'arribar en el súper i ha d'estar guapo. Els obercots que són guapos en el súper. Quan fa 3 dies que estan Covid, no importa, els compro. Les maduixes, passa el mateix. Per tant, la fruita, la verdura també, la carn també, com més de prop està produïda, millor. I això és indiscutible, ho veiem a simple vista. Per tant, hem de posar en valor aquestes coses, és nostra forta. Nosaltres no poden competir en preu, no poden competir en... No ho sé, amb això poden competir.
0: Com incentivem el consum de producte local? Tenim un micròfon, tenim l'audiència, els nostres oients, espectadors, que tothom ho diu, però després a l'hora de la veritat no se compra.
2: Menjau taronges, seria el lema. No? Menjau taronges.
4: Cada mes, en temporada és una fruita econòmica, vull dir que...
0: Fruita de temporada.
4: Fruita de temporada, molt més més econòmica que comprar un altre tipus de fruita. Jo crec que com a producte local tenim dos potencials consumidors. Per una banda, és la societat de les Illes Balears, que crec que realment, per part de la conselleria, sense cap dubte, se fa molta difusió, però crec que fa falta una resposta per part del consumidor, que crec que mos costa molt veure com realment quan va a una gran superfície, un petit comerç, moltes vegades tria per preu en vez de per qualitat. I per una altra banda, que mos cansam de dir-ho, les organitzacions agràries i les cooperatives, és aquest potencial de turistes que tenim que arriba cada any. Exacte. Aquests 16, 17 o 18 milions. Jo crec que aquí, i mos cansam de dir-ho, tenim per part dels hotelers...
0: Crec, la responsabilitat absoluta.
4: Sense cap dubte. Ja. A més, tenim una llei d'economia circular i que realment hi ha compromís per part dels hotelers i la restauració de consumir producte local.
0: Feina plegats, feina d'equip. I si no, tenim una excusa més, perquè ens queda un minut i ens ha convidat en Joan Gaià, per cert, a un tast de producte local. Ho compartim en pantalla, que en aquest cas parlant de formatges. Ja tenen els oients i els espectadors una excusa més per tastar producte local. De què parlam?
3: Sí, fa uns anys que, ara bé, en vez de fer el camp coordinador de l'Unió de Pagès, ho fa camp Pagès i formatger, fa uns anys l'Ajuntament de Camp m'ha convidat a fer un tast, això que ens ho pot xerrar tant, ja m'anà bé, i enguany per primera vegada feim una cosa molt xula, que és posar un formatge de ja de formatgeria de Mallorca. A Mallorca hi ha 10 formatgeries, ara ja em posa de més que és l'epicentre del món lleter de Mallorca, hi ha hagut tot estruï de Gama, la compra de Grimalt i tot això, per tant, està més de moda que mai, diríem, és un tema tal, i això, feim un tast comentat amb 10 formatges de 10 formatgeries.
0: Dissabte, 9 de maig, a les 11, a càrrec de Joan Gaià, el nostre col·laborador a l'Auditorium de Campos. Joana, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies,
0: i una gran aposta pel nostre producte local, com sempre, des d'aquí aquesta reivindicació.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
2: Bon dia. Nova sessió de control al govern, al Parlament. La diputada Maria Ramon de Més per Mallorca acusa l'executiu de Marga Proens de no complir amb les seves intencions de pujar l'impost turístic o de limitar l'entrada de cotxes a Mallorca.
6: El conseller de Turisme Jaume Bauçà ha defensat que el govern ha revertit la política sense límits que, al seu parer, aplicava l'anterior govern.
7: Una epifania va ser pujar a CTS, que han fet res, només votar-hi en contra. Una altra epifania, pujar el cànon de l'aigua, aquí res de res. En el seu programa electoral duien limitar l'entrada de cotxes, que han fet votar-hi dos pics en contra. Viure a Mallorca ja comença a ser un infern i encara no ha arribat l'estiu.
8: Durant 8 anys va considerar que posar límits era opcional. Ho varen fer darrer moment, amb una moratòria, darrer moment, antes de tocar el pití al final de la legislatura. Saps què varen fer vostès? Varen donar places sense pagar a tot aquell que en volia. Senyor de Més, això de democratitzar els beneficis del turisme les ha duit a vostès mateixos a ser ara un totalitaris antiturístics.
2: I d'avui hem conegut que l'arribada de turistes estrangers a les illes va augmentar en el mes de març un 14% anual, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
6: Concretament, l'arxipèlag va rebre 482.000 turistes internacionals en el tercer mes de l'any i en el còmput global de 2026, és a dir, entre gener i març, les Balears han rebut la visita de 836.000 visitants estrangers. És un 3,3% més que en els tres primers mesos de l'any passat.
2: Precisament, l'inici de la temporada turística es comença a notar en el mercat laboral de les Balears amb banco atur i més ocupació. La xifra de persones sense feina va caure un 7,8% al mes d'abril en comparació amb el mateix període de l'any passat. En paral·lel, el nombre de treballadors va créixer un 3,1% interanual.
6: De fet, les Balears han superat en un mes d'abril els 600.000 afiliats, més de 18.000 més que fa un any. En comparació amb un mes enrere, ara hi ha més de 65.000 persones donades d'alta a la Seguretat Social. És un fet que suposa un 12% d'increment. L'atur, en canvi, baixa fins als 24.500 desocupats, segons les dades publicades avui pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, i no només baixa la comparació anual, també ho fa la mensual, concretament de març a abril i a prop de 2.000 aturats manco inscrits, això és un 7,5% de descens.
9: En l'àmbit estatal, Espanya ha superat per primera vegada la barrera dels 22 milions d'afiliats i l'atur baixa dels 2,4 milions. La ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, ha celebrat l'evolució del mercat laboral espanyol.
10: España vuelve a romper todas las barreras de creación de empleo en el mes de abril. El mercado de laboral supera los 22,1 millones de afiliados a la Seguridad Social de media. Y además la serie original ha sumado casi 224.000 afiliados respecto al mes de marzo, en el que ha sido el tercer mejor mes de abril desde que existen registros. En términos desestacionalizados, seguimos muy por encima de los 22 millones alcanzados el mes pasado y acumulamos 63 meses consecutivos creando empleo.
9: I avui també destacam que els infants i joves amb problemes en l'adquisició del llenguatge tenen el triple de risc de patir assetjament, tant en l'entorn escolar com també en l'àmbit digital. Ho ha explicat a l'Informatiu Matí Eva Aguilar, que és directora de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa.
11: És un estudi pensat en persones adultes que no tenen ni per què haver patit bullying ni trastorns de llenguatge. Simplement el que volem veure és la prevalença que té justament el bullying en persones adultes i sobretot les conseqüències més enllà de la infància i de l'adolescència, veure si han deixat seqüeles més enllà d'això, de la seva infància i adolescència.
9: 11 i 4 minuts, més notícies a les 12 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2: El dia, amb Marta Grau.

0: 11 i 5 minuts, tercera i darrera hora de programa, repassam el més bo i millor de la gala Met a Nova York.
1: La gala Met 2026 ha tornat a compartir, ho ha compartit amb el món, però ha convertit Nova York en l'epicentre mundial de la moda, amb una edició marcada per l'art, el luxe i també, per què no dir-ho, certa polèmica. Sota el lema de Fashion is Art, la moda és art, l'Estora Vermella s'ha omplert de looks espectaculars i inspirats en obres artístiques i en el cos humà com a expressió creativa.
2: Entre les grans protagonistes del vespre de la nit, a Beyoncé, que tornava després de 10 anys d'absència, també en Rihanna, que va tornar a fer tard, sempre arriba tard aquesta lota, i noms com Kendall Jenner, Madonna o Bad Bunny, que no s'ha volgut perdre la cita més exclusiva de la moda. La gala, celebrada com sempre al Metropolitan Museum de Nova York, no només és un espectacle mediàtic, sinó també un esdeveniment benèfic que aquest any enguany ha recaptat xifres de rècord per a l'Institut del Vestit, 36 milions de dòlars.
1: Però no tot ha estat glamour. Tot i que la gala la presidia en Wintour i la copresidien Nicole Kidman i Venus Williams, el matrimoni Bezos varen ser els presidents d'honor. La presència i el pes creixent de grans fortunes, com la de Jeff Bezos, ha generat crítiques i fins i tot protestes, posant sobre la taula si la gala allò que fa és que ha enviat de model, de fesomia i de valors. En tot, la gala del Met reafirma el seu paper com a gran passarel·la global on la moda es converteix en art i també en debat. No sé com ha semblat l'edició d'enguany. Ara mostràvem algun d'aquests vestits que n'hi havia, que eren i que són espectaculars.
0: Mira, ara estava analitzant un poquet els vestits, o el manco, els que més m'han cridat l'atenció. A primera hora comentàvem amb la Joana que la que anava espectacular era Nicole Kidman. Per cert, el vestit és de Chanel. És un vestit vermell, a més, molt estret, té també com a volum a la cintura, acompanyada, per cert, de la seva filla i una de les anfitriones de la gala, Nicole Kidman, que, per cert, també cridava l'atenció per aquesta melena XL que duia, perquè ella normalment du els cabells, no sé, una mitja melena, però aquí duia llargs cabells fins pràcticament, no te diré jo nois, però quasi, extensions, no, m'imagino.
1: I la gala també el que funciona també és com a aparador de qui és el who is who de les estrelles i les noves estrelles, perquè ara veiem en Hudson Williams, un dels protagonistes de Masked Rivals, Hit It Rivalry, que anava com a de torero, sí. Que va ser un dels que més va cridar l'atenció perquè és la primera vegada que anava a una festa d'aquestes.
2: No, i dèiem una mica abans, no?, que en aquest sentit no només les dones han fet la passa d'atrevir-se a posar-se vestits molt espectaculars, sinó que també han pogut veure, en el cas d'en Hudson Williams, com homes també ho han fet aquesta passa. També parlàvem abans d'en Bad Bunny, que anava com a vestit amb un vestit a mida de Zara, però que volia aparentar o volia ser com ell seria de major, de persona gran, i això m'apareix molt justificat, el fet de que si parlen de que aquesta gala està dedicada
0: a la moda,
2: a l'art, com a moda, clar. O la moda com a

0: aquestes ueres en forma de bitllets de dòlars, fent una mica de crítica o fent veure que els dobles a vegades molt ceguen una mica. Aquesta no és vestida. I per jo s'ha més ben vestida en Nicole Kidman. M'ha encantat, sí, el vestit.
1: Estic d'acord amb la Joana. La Margot Robbie no volia anar a lletja, s'ha posat un vestit molt senzill, d'aquest clàssic com a daurat. Na Kardashian, a la seva línia de transparències, no sé si heu vist el look, era totalment ajustat i després duia la part de darrere transparent, com sol anar a ella. Per cert, de rosa, que normalment no sé quant de temps fa que s'ha canviat els cabells.
2: Tot d'una manera, me fan gràcies Kairons, els rètols, els quals presenten a sa gent, perquè nosaltres ara estan compartint imatges cedides per sa gala, que a l'hora de presentar qualcú ara sortia Katy Perry
1: cantant,
2: tal, però quan surten ses Kardashian, media personality. És a dir, persona mediàtica.
1: Exactament.
2: I tira milles. Que a vegades que se fa com molt complicat...
1: Influencer, he vist algunes també.
2: Sí, sí, perquè a vegades se fa com molt complicat haver de demanar o haver d'explicar a qualcú qui és, saps qui és, però no sap ben bé què fa.
1: Per exemple, aquesta que
2: fa.
1: Compartim, Sunday Rose, és la filla de Nicole Kidman, que en aquest cas anava de Dior, amb un vestit amb grans volums, i el de Beyoncé jo el trob per Halloween.
2: Imita un esquelet humà tot fet en pedreria, que això sempre suma. És una gala molt de fantasia, ara veiem el Luke Evans, que imitava un dels dibuixos de Tom of Finland, per exemple, i clar, la gent anava recreant a la seva manera quadres o peces d'art famoses, després també havies de reinterpretar
1: què
2: havia inspirat,
1: un.
2: Perquè n'hi havia algunes que no és que fossin especialment clares o reconocibles.
1: Home, és impressionant, i veure-ho de prop, segur que sí. Deu ser una experiència
2: brutal.
1: Pensava
2: que en Amaro Toitunguany hi havíeu d'anar.
1: No teníem el dress code adequat.
0: Mira
1: na
0: Heidi Klum, per favor, és que és espectacular, és que no parell ni ella. Ara hem pogut veure un poc com passava per aquesta estona.
2: Va d'escultura.
0: Va d'escultura de marbre, i és que per ell que dur vol...
1: Però de na Heidi no mos sorprèn, perquè recordeu les darreres festes de Halloween de la model, que sempre s'ha caracteritzat i ha fet unes disfresses super extravagants i super currades.
2: Tot depèn dels euros que tinguis per invertir en aquest vestit i qui te cedeixi els vestits, etc. Però no és barat anar a la festa d'Esmet, tot i que hi ha empreses que posen doblers per dur en els seus influenciadors. No vol
0: també
2: dir que ells paguin l'entrada, sinó que potser t'ho convida.
0: Una mica incòmodes algun dels vestits triats, també t'ho dic, que has d'anar una mica preparat, perquè...
2: Has de fer allò que pots.
0: Sí, bé.
2: Ah, mira, en Patrick Schwarzenegger, el fill d'un Schwarzenegger, que anava com a de... Pareixia un extra de Malditos Bastardos, d'en... Ai, ja m'ha fuit el director d'en Quentin Tarantino.
0: Home, també t'ho dic, ara que vam anar en Hudson Williams, entre Voles Atrevits i això, també hi ha una cosa, però bé, que tot sigui per veure coses innovadores.
1: Si voleu veure vestits originals, vos recomanem que pegueu una ullada, no?, a la gala del Samet, celebrada ahir a Nova York, amb totes les celebrities i alguns més atrevits que altres i alguns amb més càrrega social que altres. Però deixem de banda aquesta qüestió per parlar d'altres relacionades amb l'amor, perquè avui ha tocat fer de nou teràpia la nostra psicosexòloga d'aquest Celera, que no és altra que Susana Iborra.
3: Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo.
0: I avui ens plantejam una pregunta que molta de gent fa en silenci, o se fa en silenci. Com es manté viva una relació després de molt d'anys? Perquè la realitat és que moltes parelles, sol passar, no se trenquen d'una manera real per un gran conflicte, sinó per un desgast progressiu, de mica en mica i poc a poc. Segons experts en teràpia de parella, la crisi moltes vegades no comença en el llit, sinó en la distància emocional. La gent pensa que es tracta de sexe, però gairebé sempre es tracta de connexió.
2: De fet, aquest deteriorament sol ser silenciós, rutines, converses que no arriben, gestos que desapareixen, fins al punt que algunes parelles acaben convivint com a companys. És el que ja vàrem parlar un dia en aquest mateix espai, el que es coneix com a divorci silenciós. Però per evitar que se trenquin les parelles de llarga durada, nosaltres tenim aquí a Seguro de les relacions felices en aquest arxipèlag, que és la gran Susana Iborra. Susana, molt bon dia, com estàs?
4: Bon dia, molt bé.
2: Clar, per fixar el tema per la nostra audiència, a partir de quan poden considerar-nos una relació de llarga durada? Perquè, clar, per mi 15 dies poden ser una eternitat i per tu són un no-res. Clar, hi ha un cànon fixat que diu a partir de tant d'anys se considera que ja ets una parella de llarga durada?
4: No. Jo, bueno, vamos, no lo sé.
0: Home, supos que matisos, perquè, clar, avui en dia les relacions són bastant més curtes que abans, no?
2: Clar, són anys de què? Un any de relació, ara, a si hi ha poca de Tinder, te compta com a 7.

0: moltíssima tasca d'investigació, molt de tot bé, es fan falta. I, clar, nosaltres ara mateix posarem el nostre granot d'arena per això. Ara mateix és més per allargar vides que no per, per curar, perquè quan te donen un diagnòstic d'aquests de disfruta que no, no hi ha res a fer, no és just i no se mereixen això.
1: Clar, un dels eixos principals de la vostra associació és investigació, però també és acompanyament que feis a les famílies. Què vol dir exactament acompanyar a un moment tan complicat com aquest? Perquè supos que qualcú que ho ha passat és la millor companyia en segon quin moment, a l'hora de fer segon quines passes, entendre segon quins estat d'ànim, que jo m'ho puc imaginar, me costa fer preguntes perquè te veig així, puc empatitzar, però no ho puc viure en primera persona perquè no m'ha passat.
0: L'acompanyament és escoltar. És a dir, com cada persona ho visqui, és totalment lícit, no, ni uns ho fan bé ni els altres ho fan malament, cadascú és un mecanisme de supervivència. I ara mateix és escoltar, sobretot. Nosaltres vàrem anar a Madrid a l'Hospital Niño Jesús a fer una Marta va entrar a un assaig clínic allà, i casualment un dia el cap d'oncologia li va regalar una pulsareta a Marta i a Marc, en el meu fill. I aquella pulsareta tenia unes estrelles. La Marta va fer la comunió. Després de la comunió li varen donar unes fotos a l'oncòloga i va dir, li puc mostrar a Laura? I dic, qui és Laura? I diu, del senyor de Vic. I dic, mostra-ho. I nosaltres, mentre no sigui pública, fantàstic. I vaig començar a investigar un poc qui era el senyor de Vic. I el senyor de Vic, dia d'avui, va posar en marxa la unitat de tumors cerebrals de Niño Jesús, ha recaptat més de 3 milions d'euros, fa una feinada. I jo, mirant aquell Instagram d'aquesta mamà, que jo no coneixia de res, me donava molta força i molt de coratge. No? Jo encara tenia una Marta en jo. I una altra de les visites a Madrid li vaig dir, són cosa que podria xerrar amb Laura. I clar que sí, na Laura és un encant de dona, va estar disposada i és això, és escoltar, normalitzar el que t'està passant i no pots jutjar, perquè tothom sobreviu com pot.
2: Clar, molts deies, Mari, que allò que millor pot fer la gent que t'envolta és escoltar-te, acompanyar-te en aquest procés. A vegades no ni tan sols xerrar, no? A vegades estar de vora i fer-te costat ja és suficient, però és vera que en el vostre cas hi ha hagut molta de gent que vos ha volgut recolzar i que vos ha volgut conhortar d'alguna manera, no? D'aquí que aquesta gidriola tingués 16.000 euros en tan poc temps i d'aquí que la cosa s'hagi fet grossa i s'hagi convertit en una associació i en un esperit de voler ajudar a més infants, no? De d'alguna manera no tornar i voler fer moltes coses. Com has rebut tu aquesta cosa de que la gent t'hagi recolzat i t'hagi acompanyat tant?
0: Nosaltres, durant tot el procés d'anar a Marta, la gent mos va respectar molt, perquè és vera. Jo tampoc no sé si estigués a l'altra banda què és el que diria.
2: A vegades no ho saps.
0: No saps si el que dius que haurà bé. No.
2: Clar.
0: La gent, digués el que digués, o fes el que fes, ho feia de coret, perquè és vera, te'n donaves compte que els altres voltant ho feien de coret. I és això. Estam tan agraïts d'aquest voltant, d'aquesta comunitat que tenim, de com ens tracten, com ens han tractat, com han acollit a Marta. A Marta era això, era entusiasta i volia ser per tot i se li va donar possibilitat a poder ser per tot. A nivell de poble, a vegades deim, un poble ha estat la nostra sort, perquè ha tingut una comunitat a nivell d'escola, de mestres, d'amics. De Marta, quan va estar ingressada, no hi havia dia que no tingués una visita dels amics, perquè me deien, té ben que veure, i dic, no, jo no, son pare no, és ella que necessita, ja mos veurem el gai d'un altre moment. Però gent que ha volgut fer tant per ella i que fa tant per ella i que aconseguim tenir-la molt present així.
3: Jo estic segura que no és fàcil parlar com estàs parlant, Mari. Nosaltres t'estem molt agraïts per obrir el cor i parlar d'Anna Marta com ho estàs fent, però hi ha una part molt positiva que es pot ajudar, el que hem dit abans, no? A tantes famílies que se poden sentir recolzades, que se les pot escoltar, se les pot acompanyar. Parlaves d'unes pulseres, de fet, has dit unes, mira, jo ja me l'he col·locada, no? I a través de la venda d'aquestes pulseres se pot contribuir en aquesta causa, que per cert són precioses.
0: Són pulseres que varen començar a les mamàs a fer, les mamàs de les amigues d'Anna Marta, i ara ha acabat, ma mare té una producció de polseres, en vez de fer guinxafar polseres, i en la meva tia empaqueta, ni fa, ni retalla, ni tenim unes altres feines ceràmiques, elles s'ocupen de les polseres, i la meva mare anar també empaqueta, ni es...
3: És molt important perquè és una font de recaptació, sí, per aquesta investigació tan, sí, necessària, sí, a la que feies referència.
0: Exacte. Nosaltres ara, com a part de les iniciatives d'altres associacions o de persones o d'ajuntaments o escoles, feim això, muntant paradetes allà on venem aquestes polseres, també tenim les tasses aquestes de ceràmica que he comentat que feim a Llum Major, que són precioses, i ara fa poquet que hem posat en marxa la pàgina web, que és allà on la gent se pot fer socis, o poden fer una aportació puntual de manera molt fàcil, que és això, al final no fa falta portar molt, tampoc et basta, i un poquet de tots arribaríem a aconseguir moltíssim.
1: I en aquest sentit, Mari, sou una associació jove, però que tot el dia teniu truets armats. Crec que els propers, el 23 de maig, un sopar solidari a la finca Sant Verí de Marratxí. Què ha de fer la gent que vulgui venir en aquest sopar? És qüestió d'anar a comprar un tiquet, anar a la plana web? Com ho poden fer?
0: És molt fàcil. A la plana web trobaran un apartat que sigui, serà venda d'entrades, i allà poden adquirir la seva entrada. Serà una hora baixa vespre molt guapo, durant l'arribada, l'aperitiu. Encontrarem en Dolores García, que és pianista. Després hi haurà sopar molt especial, que prepara la Maca de Castro. La Maitane García serà la presentadora. Tenim grans sortejos, des de vols de llarga distància, vespres d'hotel, sopars, dinars, obres d'art, la camiseta del Barça femení, altres camisetes d'altres aquí que tenim en marxa, que aviam mos arribaran, i després acabarà amb una actuació de Grutla de Cada Prodigiosa, que serà un vespre molt guapo, la veritat.
3: És molt important per donar visibilitat a una realitat que se parla poc, que és el càncer infantil, perquè ningú pensa que li ha de passar a un nen. És una crueltat i és una injustícia, i això ho deim, i ho deim de tot cop. Però també recolza a les altres famílies, perquè aquests encontres fan que altres famílies, perquè ningú, estic segura, ho deien els meus companys abans, que ningú pot saber el que se sent fins que no se passa per una situació d'aquesta magnitud i d'aquestes característiques. Però aquest encontre i el sopar solidari també ajuda a fer xarxa entre aquestes famílies, que se poden donar una mà, que se poden donar suport, que se poden sentir escoltades també.
0: I tant, i tant. És això. En aquest moment no tens. Aquí a Mallorca, què passa? Som una illa. Quan vam anar a Madrid, a Niño Jesús hi ha molta més quantitat de gent. Hi ha un grup de recolzament de pares i això, però aquí són poquets. Poquets que són molts. És a dir, ara mateix hi ha altres casos actius, com és d'Anna Marta, són espases. I això no tocaria ser-hi. No. I nosaltres és això, volem fer tot el possible perquè això no passi, per ajudar en aquestes famílies, per tot el que puguem invertir en investigació, que ara mateix a nivell pediàtric n'hi ha poquíssima, pràcticament totes d'associacions i de fundacions. I el dia de la presentació de l'associació varen venir metges d'Anna Marta, va venir Samuel Navarro, oncòleg d'Anna Marta, Anna Marta Pérez de Niño Jesús, i en Álvaro Obrador de Paliatius. I ells ho varen comentar. Ara mateix, algo com és un càncer de pulmons, tindria uns 50 estudis actius, clar. En canvi, per un tumor com el que va tenir Anna Marta, n'hi ha 2, 3, i no vol dir que hi puguis entrar, és a dir... És un poquet més complicat de lo que sembla.
3: Per això s'ha de fer èmfasi en la investigació a la que feies, sí, referència. Se pot aportar un petit granet d'arena amb aquestes polseres. Recordem, Mari, com podem accedir a elles? Com pot la gent comprar-les, formar part d'aquesta causa, accedir a la vostra pàgina web, xarxes socials, etc.
0: Ara mateix la tenda online encara no la tenim en marxa, perquè és això, tot són coses voluntàries. La pàgina web l'ha fet el meu germà, és a dir, tot anant demanant favors. I ara la posarem en marxa un poc més endavant i se podrà fer venda online, però si a qualcú li interessés, se posa en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic, que li faríem arribar perfectament. I fins i tot ara per Nadal hi va haver empreses que m'ho varen dir, per regal de Nadal mos agradaria regalar una tassa de l'associació, i varen regalar tasses. Nosaltres el que faci falta, ara fa poc que varen fer servilleteros per unes noces, és a dir, tot el que puguem fer i estiguin les nostres mans, farem per donar a conèixer aquesta causa tan gran.
3: I bé, es dona una mà a la causa de na Marta, l'estrella de na Marta, en aquest cas en concret, cada petit gest compta, i prova d'això és aquestes polseres, aquesta causa a la que les persones se poden sumar per contribuir en aquesta investigació tan necessària respecte al càncer infantil, una realitat que necessita de molta visibilitat. Mari, ens ha agradat molt conèixer-te. Moltíssimes gràcies per aquesta visita.
0: Encantada de conèixer-vos i de que doneu veu a algo tan important. Gràcies.
3: Una petita pausa, continuem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Nou cara a cara entre la presidenta del govern, Marga Proens, i el portaveu del PSIP, Iago Negueruela, al Parlament. Avui, per la manca d'habitatge a les Balears, el socialista ha acusat la cap de l'executiu de convertir les illes en un refugi immobiliari d'Europa.
2: La presidenta, per part seva, ha defensat que l'actual emergència residencial a les Balears es fruit directament d'una herència rebuda.
3: Dice que no se quieren vender las casas 30% más caras. Dice que no se quieren alquiler 25% más caras. ¿Cómo sostiene su discurso, señora Proens? Lo que sí sabemos es que su empresa, su sector empresarial de cabecera, dice que efectivamente somos el refugio inmobiliario de Europa. Gran acierto, gran logro, gran legislatura, señora Proens.
4: ¿Per qui se pensava que eren vostès els pisos de luxe d'un nou barri que varen crear vostès a Nou Llevant? Per qui se pensava que eren vostès els pisos de luxe de Jonquet, que fa una setmana s'hi va fer una foto i resulta que és una promoció que se va aprovar en seu partit socialista? Aquesta és la seva herència.
1: Mentrestant, a l'exterior del Parlament, una vintena de persones s'han concentrat avui matí per denunciar les deficiències en l'aplicació de la llei de dependència. El sindicat Comissions Obreres celebra que existeixi una norma, però, a la vegada, demana més dotació econòmica per poder posar-la en marxa. Calcula que a les Balears 3 persones moren cada dia esperant l'ajuda a la dependència.
2: El sindicat demana augmentar també el finançament públic fins al 2% del PIB. Ara mateix hem de recordar que estan al 0,7. Reduir també el copagament, ampliar les hores d'atenció domiciliària i millorar la coordinació també sociosanitària. El secretari general de Pensionistes de Comissions Obreres aquí a les Balears, Mateu Bosch, destaca que a l'arxipèlag actualment hi ha unes 51.000 persones en les llistes d'espera de dependència que han d'esperar més de 160 dies per rebre l'ajuda.
5: Molta de gent és cuidada per cuidadores que han vingut aquí, que són immigrants, que segons qui els volen llegar, però bueno, i cobren una petita prestació depenent del grau de dependència que tenen. I trobam que, bueno, en alguns casos no pot estar malament, però la majoria de casos hauria de ser un servei professional amb professionals creant llocs de feina i llocs de feina estables.
1: Nou revés judicial al Botel Alcudiamà. El Tribunal Superior de Justícia Balears ha anul·lat l'ús hoteler d'aquest establiment ubicat al port d'Alcúdia. La sala considera que la instal·lació només pot allotjar tripulants de les embarcacions. Després de conèixer aquesta resolució, el GOP ha tornat a reclamar el tancament immediat de la instal·lació.
2: A l'hotel Alcudiamà es va obrir ara fa 20 anys amb llicència per allotjar navegants i també alumnes de l'escola de vela, però es va convertir en un hotel de 4 estrelles i va estar obert per tothom. El GOP extreu de la sentència que l'activitat turística que desenvolupa aquest establiment ara mateix queda sense cobertura legal. En aquest context, l'entitat ecologista exigeix tant a l'Ajuntament d'Alcúdia com al Consell de Mallorca que tanqui immediatament la instal·lació.
1: I acabam de conèixer que els dos activistes de la flotilla arrestats continuaran 6 dies més detinguts a Israel. Així ho ha decidit aquest dimarts un jutge israelià a petició de la policia.
2: Són l'espanyol Saif Abu i el brasiler Thiago Ávila i ja fa 7 dies que estan en vaga de fam. S'enfronten a una investigació policial per delictes de terrorisme. Varen ser detinguts dijous passat en aigües internacionals. El govern de l'estat espanyol considera que no hi ha cap prova per justificar la detenció d'aquests dos activistes. Espanya i Brasil coordinen en aquest moment una resposta conjunta.
1: Són les 12:04 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
6: El dia a Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

0: Les mestres de les escoletes de 0 a 3 anys de Menorca se sumen a la vaga educativa del sector que hi ha convocada tot l'estat espanyol aquest pròxim dijous. A Mo van viure farà uns dies la primera manifestació del col·lectiu per demanar que es visibilitzi la importància d'aquesta etapa educativa i que es millorin les condicions laborals de les professionals. Ara, la plataforma ha decidit sumar-se a la vaga nacional i, per tant, dijous hi haurà serveis mínims a les escoletes. A més, dijous també sortiran al carrer. En aquesta ocasió, a Ciutadella, a les 6 de capvespre a la plaça d'Esborn. Exigeixen millors condicions per garantir una educació de qualitat en aquesta etapa que engloba els primers anys de vida dels infants i que, per tant, necessiten de més cura i més atenció.
1: Som aquí, cada dia és intens.

0: Nanabel Villalonga amb aquesta cançó dedicada a l'educació 0-3 anys. Avui, a més de ratllar de les escoletes de 0-3 anys, ratllarem de moltes altres coses. És el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa, ho sabíeu?
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts i benvinguda.
4: Comença l'espectacle ara.
5: Si un dia alguém pregunta

En Salvador Sobral, que avui posa sa música als primers minuts del dia a Menorca, després de l'Anabel Villalonga. En Salvador, amb aquest homenatge a sa llengua portuguesa, que tant mos agrada.

També és el Dia Mundial del Patrimoni Africà, Dia Internacional de Sa Comare, abraçades a les comares de Menorca, i també és el Dia Mundial de l'Asma, Dia Mundial de Sa Hipertensió Pulmonar i Dia Mundial de Sa Higiene de Mans.

Ja sabeu la importància de fer-se net les mans. Una correcta higiene ens evita moltes malalties, infeccions contagioses i que no volem. El lema d'aquest 2020.

0: de mans.
1: Ah?
0: Què et sembla, eh? Hi ha premis i tot. La unitat de control d'infecció hospitalària va efectuar una demostració de com s'ha de fer una correcta higiene de mans i, a més, va repartir un kit de rentat de mans.
1: Les coses més senzilles, de vegades, no les sabem.

0: Heu de saber que avui dia 5 de maig a l'Hospital Universitari 12 d'octubre a Madrid se celebra la 5a edició del concurs, el títol és en castellà, Cuida el arte de lavarte.
1: Bona rima.
0: Sí. Haurem de practicar perquè jo he estat mirant les bases i podríem anar l'any que ve, què et sembla?
1: Bé, sí, em sent preparat per, sí, per
0: participar. Però tu dius que te la rentes massa de veres.
1: Sí, però clar.
0: Vale. Bueno, jo crec que podríem anar un cap de setmana a Madrid, tot l'equip del Dia Menorca, mos presentam aquí en el concurs, però abans, si tu te la rentes massa, vine que jo t'ensenyaré una correcta higiene de mans.
1: Sí?
0: Fem una demostració pràctica.
1: Vinga, va, a veure.
0: Per fer una correcta higiene de mans hem d'anar al lavabo. Pere, la llum.
2: Es pot passar.
0: Passa.
2: Uf, primera vegada al lavabo, no? Tu i jo, dic.
0: Sí. Correcta higiene de mans. Uf, que ets espantinada. Em trec l'anell. Traiem l'anell. Vale. Sa cosa, per fer-ho correctament, ens hem de fregar entre 40 i 60 segons.
2: Te les hauries d'haver
0: banyat. No, ses mans, amb abundant sabó i abundanta aigua, vale?
2: Abundanta.
0: Sí. Amb molta aigua. Molt sabó, abundant. Hem de cobrir tota la superfície de la mà, vale? De les mans. Fregar els palmells de les mans entre si.
2: Sort de tu, eh?
0: Després el palmell de la mà dreta contra el dors de l'esquerra, entrellaçant
2: això
0: els
2: ja
0: dits.
2: Això ja no sé fer.
0: I viceversa, entrellaçant els dits i viceversa. Aquí, sí? Exacte, i així és. Després, fregar les palmes entre si amb els dits entrellaçats.
2: Els palmells.
0: Vale, sí, els palmells.
2: Ho has mirat.
0: Els palmells. Després el dors dels dits d'una mà amb el palmell de la mà oposada agafant els dits a una mà, vale? I després l'altra mà, veus? Aixines. Ho has de fregar, si no fregues no funciona. Ah, així. Molt bé, després els polzes.
2: No sé els noms dels dits, no me'ls he sabut mai.
0: Amb moviment de rotació, amb moviments de rotació, envoltant-los amb el palmell de la mà contrària. Un polze.
2: Ens tocarà rentar el mirall després.
0: Un altre polze, vale. Molt bé, ja ho tenim. Ara anem a les ungles, puntes dels dits. Fregar la punta dels dits i les ungles contra el palmell de la mà contrària. Així, el palmell és clau. Ja tenim una mà, no t'oblidis del polze, que és l'ungla que més brutícia té.
2: I quan farem feina?
0: Ara l'altra, quan tinguem ses manetes. Molt bé, perfecte. Ja tenim les nines. Fregar totes dues nines amb moviments giratoris. Les nines, què serien això? Així, no? Així. Molt bé. Ah, mira, com si tinguéssim
2: pessetes.
0: Dinerets, doblarets, saps? Fas així. Molt bé. Vale. Anem a esbandir. Esbandir bé les mans amb aigua assegurant-nos eliminar el sabó del tot. Vale? Primer tu i després jo o...
2: Vinga, sí.
0: O juntets?
2: A veure si ho hem fet.
0: Vinga, va. Hem de... Yes. Molta estona, portem ja. Però no ho embrutis tot, home. I vigila amb l'aigua que no en tenim, eh? Vale, molt bé. Ara apaga. Ara hem d'agafar. S'ha de fer sempre amb una tovallola d'un sol ús. Això ja ho has fet malament, eh? Perquè primer has de fer eixugar amb una tovallola d'un sol ús i després tancar amb saixeta ben tancada per no tornar-nos a contaminar. I ara, amb aquest, hem de tancar la porta del lavabo. I ara no toquis res ni toquis a ningú, vale? Que tens les mans i tot. Què et sembla, el tutorial?
1: Tot el que he après avui, eh?
0: Ostres, és que porto 13 anys dient això cada dia amb els meus fills, tu. Les mares en tenim... Oh, no, Axel Camarasa, tu també ho fas amb els teus fills?
3: Què tal, com va?
0: Molt bé, i tu? Els ensenyes així a rentar les mans?
3: No tan exhaustivament.
0: No tan exhaustivament. Els meus fills es renten les mans en un segon i mig.
3: Exacte.
0: El gros,
3: sobretot. I les dents, també.
0: I les dents, sí, tu. Un altre dia farem un tutorial.
1: Sí, hem de fer tutorial de dents.
3: Des d'aquí, l'altre dia vaig tenir una idea.
0: Quina, va?
3: Des d'aquí, una idea perquè algú es forri i li regalo.
0: Ah, perquè algú es forri.
1: No l'expliquis.
3: Potser existeix, eh? És un raspall de dents elèctric, d'aquests que recomanen ara, que piti

0: a cada minut.
1: Si això piti, existeix.
2: Però això pots, sí, però tu pots posar una alarma.
1: Axel està inventadíssima.
2: Ah, vale. Saps com ho faig jo, que nostre?
0: Pots posar una alarma, un raspall de dents?
2: No, home, no, una alarma qualsevol, una altra alarma. Saps com ho faig jo?
1: Forrar-se, diu. Sí, sí.
2: Bueno, segur que existeix, ho cercarem, ho cercarem.
0: Però... S'ha estat bufant de mi perquè en Jordi, sí. El teu el té.
2: El Jordi en té un minut i dos.
0: La meva gràcia era que anava destinat als nens que tenen més dificultats per saber dos minuts. Ara, si una persona adulta necessita que el raspall de dents l'avisi quan ha d'acabar de rentar-se les dents, doncs potser no era tan bona idea de negoci.
2: Dos minuts, Adora. Jo els hi poso un rellotge d'arena d'aquests de girar. Un minut, dos minuts.
0: Vale, però això és la versió Cro-Magnon i jo dic la versió moderna.
1: Però el que fan és avisar-te quan has de canviar de dalt a baix, de dreta a esquerra. No t'avisen quan has d'acabar, t'avisen quan has de canviar de sector.
2: M'estàs canviant
0: un
2: poc.
0: I com ho saben?
2: Va, esteu canviant de tema. És el dia de rentar mans. El dia de rentar dents és un altre.
1: Ja tindrem aquesta conversa.
0: Que arribi
1: ja
0: aquest dia, per favor.
2: Vinga,
0: que
2: arribi ja aquest dia. Arribarà el dia. No, ara el cercarem.
0: I no t'avisen per canviar de palmell, de la mà?
3: La màxima expressió d'un ser sin completar.
2: Va, que ve la pregunta que va al voltant de rentat de mans. Alerta, perquè ja sabeu que els objectes amb més quantitat de bactèries són els teclats d'ordinadors, telèfons mòbils, els rellotges al canell, monedes, bitllets. I un virus es transmet a través de les mans i pot arribar fins a 6 persones diferents en només 48 hores. Alerta si enviant flors a un malalt a l'hospital, perquè dins de l'aigua amb ses flors hi poden viure fins a 20 milions de bactèries. I la pregunta va per aquí. Fins a quantes bactèries poden viure a les nostres mans? En només un centímetre quadrat?
0: 15 milions.
2: 15 milions. Bactèries i virus, sí.
1: 25 milions.
2: Entre 1.500 i 5.000 bactèries per centímetre quadrat, que poden sumar més de 800.000 gèrmens, 800 i 150 espècies diferents de bactèries. És com una pel·lícula de terror, no? Te'ls imagines tots allà. Imagina't tu ara un fiet, després de jugar...
0: Però imagina't que són simpàtics, que porten boina, barretina...
2: Tu imagina't un fiet després de jugar en esfang, tu caga amb gossos, cans, moixos i...
0: I després el dit a la boca.
2: Dit a la boca. O una poma.
1: O al nas.
0: Nas, jo no som, de la boca.
2: Jo no som mare d'aquestes d'anar histèrica per la vida, també vulguis que no te crea anticossos. Vinga, va.

0: Què tenim preparat pel programa, Pere?
1: Avui parlarem amb la Joana Marquès, economista i gestora administrativa, perquè ens expliqui les novetats i algunes recomanacions per a la campanya de la renda d'enguany. També conversarem amb Nanna Begú, cap de cultura de la Fundació Lítica, perquè ha inaugurat dos espais nous i ja ha donat a conèixer els artistes que visitaran Menorca als Fosquets de Lítica d'enguany. Avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, amb la seva secció...
0: Antoni Tudurí, que avui...
1: Les cosetes, en Tudurí.
0: Avui és el passat, ens portarà, ens farà
1: els
0: un viatge...
1: 60.
0: Als anys 60, com era Menorca, i inspirat en el llibre La Menorca dels anys 60, d'en Joan Gabriel...
1: Gomila.
0: Gomila Llambies. Eh que sí? Anem a les notícies. Per on passa l'actualitat?
2: Albert.
1: Albert Camarasa.
2: Jo mateix,
0: el
2: doncs,
0: cel,
2: passa
0: Camarasa.
2: Per...
0: El cel,
2: el cel! El cel, sí, ja. Passa
0: no,
2: per Mó, perquè
0: no.
2: Desbrossarà una part del penya-segat per garantir la seguretat d'aquesta zona. Concretament està previst actuar d'aquí a unes setmanes a les zones de Sacolàrsega, a la costa de Sespiques i també a Sant Francesc d'Esmorets. La Junta de Govern Municipal ha aprovat la contractació de les obres i també el corresponent estudi de seguretat, una actuació que tindrà un cost d'uns 450.000 euros i que compta amb el finançament de l'impost de turisme sostenible. Precisament demà es donarà a conèixer el pla d'actuacions i també el pressupost del Consorci del Penya-Segat de Mou, un organisme recentment reactivat i que va reunir-se el passat dia 22, però que aleshores no va transcendir cap informació per l'absència del conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo. Demà està previst que hi sigui present, acompanyat del president del Consell del Fòbil, a Franca i també del Batla, Héctor Pons. També és notícia l'Hospital Mateu Urfí, que fa front al caos circulatori que es produeix a diari a l'entorn d'aquest centre i ha encarregat un pla de mobilitat sostenible per mirar de descongestionar la zona. L'objectiu principal és millorar l'accessibilitat i la gestió de l'aparcament de l'hospital davant les dificultats recurrents detectades. Una empresa externa serà l'encarregada de l'obtenció de dades, la identificació de patrons de desplaçament, problemes d'accés i quin és l'ús real de l'aparcament, així com les oportunitats de millora que es puguin habilitar. Aquesta feina comptarà amb un procés participatiu en el qual hi prendran part usuaris i també treballadors. Marga Pons és la directora de gestió de l'àrea de salut.
3: L'Hospital Mateu Orfila disposa d'un aparcament que es veu completament saturat durant l'estorn del matí i això impedeix l'estacionament tant dels usuaris com dels familiars que han d'accedir a l'hospital. Amb l'objectiu de trobar solucions, hem iniciat el disseny d'un pla de mobilitat orientat a reduir aquesta congestió i a fomentar alternatives de transport més sostenibles.
2: El Mateu Orfila compta actualment amb 618 places d'aparcament. La darrera actuació es va fer el 2018, quan se'n van crear un centenar de noves. I acabem parlant del Club Bàsquet La Salle de Mou, que té el pavelló més antic de Menorca i que ara és més a prop d'estrenar-ne un de nou. Aquest dilluns s'ha presentat el projecte de futur pavelló, ubicat en una parcel·la de 5.000 metres quadrats al pati de l'escola. El futur equipament es dirà Sa Cantera i tindrà un pressupost de 3 milions d'euros. Tindrà 3 pistes, graderies per a 450 espectadors, gimnàs, espais polivalents i zones socials. Es tracta d'un projecte llargament reivindicat, no només pel club i l'escola, sinó també per altres esports de la ciutat que ara tenen dificultats per trobar instal·lacions com, per exemple, el voleibol o el bàdminton. Sentim el conseller d'Educació, Joventut i Esports, Joan Pons Torres, i també el president del Club Bàsquet La Salle Mou, Toni Carreras.
4: Un pavelló que doni resposta a tant dels lots que ara mateix juguen als diferents esports que hi ha a Menorca i que anant curs d'espais, no? I vol donar resposta en aquesta necessitat que hi ha compartida.
5: Us feia molta falta. Nosaltres amb aquest pavelló quedaven, no podíem entrenar prou estona, teníem que entrar, córrer de fora, vestuaris molt petits, pista petita, necessitaven engrandir.
0: Moltes gràcies, Axel. Aquestes seran ses notícies. A les 2:30 n'hi haurà més amb ses que continua fent feina i d'aquí una estona vos les explicarà. Gràcies.
2: A vosaltres.
0: Està ben neta ses mans quan surtis, per favor, eh? Les dents també.
1: Que vagi bé.
0: Un raspall a la feina de dents.
2: No.
0: Vinga, va. Anem al temps.
6: El sol ja surt. Els dragons treuen el llap. No veig...
0: Tenim cel tapat.
1: Cel tapat, núvols amb possibilitat de ruixats ocasionals i dispersos que al capvespre podrien anar acompanyats de tempesta. Les temperatures es mantindran estables amb una certa tendència a la baixa, mínimes de 15 graus i màximes de 22. El vent entre fluix i moderat bufarà de migjorn i llebeig.
0: 12:22, pausa i seguim. Jo...

0: IB3 Ràdio és Dial. El dia Menorca. Ara tornem.
1: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
5: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: El dia Menorca, fet a casa.

0: Ha arribat el moment de fer la declaració de la renda de l'exercici de l'any 2025 i saber si haurem de pagar o si, en canvi, Hisenda ens retornarà alguns doblers. Els gestors de Menorca es troben atenent aquests dies als milions de contribuents que han de passar comptes amb l'Estat.
1: Com està anant enguany la campanya de renda 2026 aquí a la nostra illa? Li demanam a Joana Marquès, economista, gestora administrativa. Com està, Joana? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bueno, primera pregunta obligada. Qui està obligat a presentar la declaració de la renda?
2: Bueno, la gent que té rendiments de feina o altres rendiments d'activitats econòmiques, per exemple, els autònoms estan tots obligats, en principi, i els que tenen rendiments econòmics per feina a partir dels 22.000 euros i només tenen un pagador, i els altres, si tenen més d'un pagador, pues, a partir dels 15.800 i alguna cosa d'euros, pues, i tenen després els següents pagadors, paguen, tenen més de 1.500 euros. I bueno, cada cas s'ha de mirar, perquè hi ha bastantes coses que s'han de mirar particularment de cada un.
1: Quines novetats són les més destacables en referència a l'exercici 2025, que és el que estem declarant?
2: Bueno, novetats aquest any n'hi ha molt poques. Bàsicament, una novetat destacable seria la deducció que s'ha posat per rendiments de feina, que es pot, a partir de rendiments de treball inferiors a 18.276 euros, sempre que no tinguin altres rendes no superiors a 6.500. Però han de ser treballadors que estiguin en actiu, vull dir, no és gent que sigui pensionistes o que cobrin jubilació o atur o altres, bueno, que tinguin funcions d'administrador, etc.
1: Són les deduccions que s'incorporen per a persones amb rendes laborals més baixes?
2: Sí, fa mateix.
1: Uh-huh. I com sol·licitem borrador? Fins quant temps tenim, Joana? Com estan anant aquests dies, que supos que són de màxima feina per als gestors?
2: Sí. Nosaltres des del principi de març ja van començar a venir gent i a telefonar per començar a fer llista per apuntar per la renda, encara que no havia començat, però i ara, per la veritat, que anem bastant saturats. I, bueno, les dades, bueno, va començar dia 8 d'abril i, bueno, fins dia 30 de juny, i, bueno, i la veritat que ara és una època un poc complicada, sí, de feina.
1: Just estem més o menys a la meitat del període.
2: Sí.
1: Què passa si hem cobrat alguna ajuda, algun subsidi?
2: Bueno, clar, això s'ha de mirar cada cas, però bueno, en principi pues, s'ha de declarar, evidentment, i perquè hi ha gent que ha cobrat de feina i, a més, pues, han cobrat atur o subsidi. I, bueno, clar, s'ha de declarar tot, veurem quin tipus de retenció els hi han fet, perquè, clar, si han de pagar o no va molt en funció de les retencions que els hi han fet, evidentment, a part del que han cobrat. I, bueno, clar, cada cas s'ha de mirar individualment i veurem exactament què li surt i, bueno, les deduccions que pot tenir, etc., segons la situació familiar, hi ha molt de factors.
1: Mm-hmm. Si estem a l'atur, estem obligats a presentar la declaració?
2: Sí.
1: També, eh? Si hem fet feina a diferents empreses,
2: claro,
1: això
2: sí.
1: També.
2: Sí.
1: I les reduccions també per eficiència energètica, si han fet obres que millorin a casa nostra, encara estan en actiu aquestes deduccions?
2: Sí, aquest any encara, me sembla que sí que estaven, en actiu, sí.
1: Joana, i si som autònoms, alguna novetat?
2: Bueno, el tema d'autònoms, pues clar, també com que un autònom està obligat a fer la renda i després el que he dit antes, que s'ha de mirar cada cas en particular, perquè els autònoms també tenen unes reduccions que s'han de mirar segons les bases que tenen, segons el rendiment, i bueno, s'ha de mirar cada un, però bueno, hi ha una sèrie de reduccions que sí que estan en vigor.
1: Són reduccions que totes tenen a veure amb el rendiment o n'hi ha d'altres en el cas dels autònoms?
2: Sí, bueno, amb el rendiment de feina i bueno, sí, és que clar, cada cas és un cas, però bueno, s'ha de veure bàsicament amb els rendiments de feina, sí.
1: Com està tot el tema de l'entrada en vigor de Verifacto pels treballadors autònoms? Han tingut les ajudes del kit digital. Imagino que aquestes, qui les hagi sol·licitat, sí que les haurem de declarar la renda de l'exercici 2026?
2: Sí, clar, totes les ajudes s'han de declarar. I sí, s'hauran de declarar tot això, sí.
1: L'entrada en vigor de Verifacto, que s'havia...
2: S'havia prorrogat.
1: Sí, ja sabeu quan serà els professionals que vos hi dedicau, perquè molts dels vostres clients us deuen demanar, també.
2: Sí. Jo, bueno, bàsicament, tenia entès que era a partir de l'any que ve, però ara van rebre, no fa massa, vaig rebre una comunicació i me sembla que s'ha posat ara ja, ara aquest any ja s'ha posat molt més aviat. No sé si, no ho he acabat de mirar, la veritat, però sabia que era dins enguany, ja es començava a posar en vigor, no sé si era més de juliol, però la veritat que això no ho he acabat de mirar. Sé que ens va arribar l'altre dia una comunicació, però no ho he acabat de mirar les dades, però sé que enguany ja començava.
1: Però vosaltres aneu informant ja, no?, a tots els clients i intentant avançar el màxim de feina amb aquesta qüestió?
2: Sí, clar, sí, haurem d'anar... Ja et dic, és que jo m'ha arribat això fa pocs dies i encara no ho hem acabat de mirar tot i no hem pogut avisar clients, però sí, és una feina que tenim pendent, sí.
1: I de moltes gràcies, Joana Marquès, economista i gestora administrativa. Que vagi molt bé i que acabi d'anar bé aquesta campanya de renda 2025.
2: Vale, moltes gràcies. Vale.
3: El dia Menorca, fet a casa.

0: És en Guillem Soldevila, serà un dels convidats en els Fosquets de Lítica, una de les novetats que van presentar els amics de Lítica en la inauguració que es va fer el dia 1 de maig.
1: Sí, justament el dia que es commemora el Dia del Trencador, un ofici clau per entendre el funcionament d'una pedrera a Menorca i una data ben especial pels amics de la Fundació Lítica que van aprofitar l'efemèride per inaugurar la recuperació de dos espais nous, la pedrera del Talús i la pedrera d'en Magí, dues zones que estaven molt malmeses i que s'havien convertit en abocadors descontrolats de fems.
0: Amb aquests dos espais nous, amb també nous tallers dedicats a aprendre els diferents oficis que giren entorn als marès i amb la programació de la nova edició dels Fosquets de Lítica, arranca la temporada 2026 de les pedreres de Sostal. Anna Begú, cap de Cultura de Lítica, com estàs? Bon dia.
2: Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies per el vostre interès.
0: Bueno, vau viure una jornada dalt de tot, no? El dia 1 de maig,
2: Anna. Dalt de tot. Sí, des de tota la roba va venir moltíssima gent, vam inaugurar espais, ens vam emocionar recordant i posant en valor el trencador i després vam arrencar la màquina, vam arrencar la regatadora en aquest cas i després vam presentar els fosquets. I amb els fosquets hi va haver una petita performance escènica, vull dir que va ser un dia rodó.
0: Una performance escènica que tot el que es faci en un entorn com és Lítica és meravellós. Si commemorem el Dia del Trencador, és obligat recordar, rememorar els trencadors de tota Menorca, en especial en en Magí Moll, trencador de Lítica, que ara ja no el tenim entre nosaltres, però aquest jardí és en el seu honor, aquest de nou espai, Anna.
2: Sí, perquè la seva família, en Magí i els seus germans, i son pare també, van obrir aquesta pedrera mecànica quan van acabar la pedrera manual de la bretxa de Lítica. Llavors ells van, a principis dels 60, van començar a tallar amb màquina. La pedra no va ser gaire bona i al cap de 10 anys, al 73-74, ja la van abandonar i van deixar l'espai que es va convertir a poc en un abocador de cotxos. Llavors, si en Magí fa un any, es pot dir que es va morir, es va deixar, que el tenim molt present, i després un altre trencador, que també ja és el darrer, que se'n va anar, és en Joan Caules, de l'O, que va ser un altre d'aquests trencadors que mos visitava i que les nostres preguntes ell també recordava i també mos va deixar. Vull dir que ara ja només mos hi queda un trencador, que és en Toni Pons Caules, en Pitxón, que ell ha fet feina tota sa vida de trencador mecànic tradicional.
0: En Magí, que el vam tenir per aquí, si te'n recordes bé, quina entrevista més meravellosa, més emotiva. Magí, que veu venir en persona aquí als estudis d'IV3 Ràdio, i una persona meravellosa, ben igual que en Joan Caules, que també recordam avui en aquesta conversa, en aquest Dia del Trencador i amb aquests espais. Com s'han recuperat aquests, sa pedrera del Talús i sa pedrera d'en Magí?
2: Doncs s'han recuperat com es fa arqueològicament, salvant les distàncies, no?, que es diu. Primer en gran maquinària buidant, perquè la pedrera del Talús és unes petites pedreres concatenades, diguem, no?, unes costat de l'altre manuals, d'extracció manuals, que ja en els anys 80, als principis dels 80, ja estaven quasi plenes de fems, de cotxos, de restes d'obres, de vigues de formigó. I això primer amb unes grans maquinàries buida. Després a mà es va continuar buidant i després quasi amb un pinzell es fan anar les parets i els racons. I llavors la pedrera en Magí no es buida, perquè ja va quedar buida de cotxos i de restes, però sí que hi ha un procés de sanació. En lloc de llevar capes, el que han fet és la part més malmesa, més tòxica d'olis, es fa fer un jardí, posant terra, que és el que sanarà l'espai, i després la resta de replà, fent una restauració com seria com el que fa un trencador, fer replà. Llavors vam fer un parell de bancades i aquest espai està agafant un pot de nou la seva essència, la seva identitat com a pedrera.
0: I de dos espais que s'afegeixen a tota la visita que puguem fer en els jardins i en aquests diferents racons d'aquesta pedrera tan emblemàtica de la nostra illa, que a més tindrem oportunitat també de gaudir-los quan anem a qualcun dels concerts que hi han preparats per aquesta nova edició dels Fosquets de Lítica. Sentim en Guillem Soldevila, perquè ell és un dels que vindran.
2: Ell obrirà...
3: I love the silent hour of night, for blissful dreams may then arise.
0: No cal que demanis perdó, que ens pots explicar que serà qui obrirà, perquè mos fa molta il·lusió que hi hagi
2: Guillem val.
0: Sol de Vila que ens presenta Bronte i és qui obre aquest Fosquets de Lítica el 2 de juliol.
2: Sí, això mateix. A nosaltres ens agrada obrir, almenys obrir i tancar amb músiques més properes i que tenen a veure la nostra identitat carallant de les músiques del món. En aquest cas és una música d'autor. Ell ha investigat i ha treballat tot aquest poemari de les germanes Bronte i aquí tenim aquesta música que ens envolta i que ens fa suggerir altres mons, realment.

0: Els Fosquets de Lítica, que sempre mos duen a Menorca grans músiques d'arreu, de cultures diferents, d'altres països, que confluirà en guany a ses parelles de Sostal, a més de sa música d'autor d'en Guillem Soldevila, de ca nostra.
1: Nosaltres tenim com un bloc que va creixent i que va agafant molta potència, que són ses músiques del món, ses músiques d'arrel, i després en guany, com a novetat, tenim sa música espiritual. Llavors han fet en aquest cas han fet un darrer cap de setmana de festival, ja en el setembre, coincidint amb el dia del laberint, tenim dues actuacions de música espiritual, que seria Aramae i Seny Càmera. Però si haguéssim de... No sé si vols que te destaqui algun concert.
0: I tant que
1: no
0: sí.
1: No sé com ho vols que ho podíem fer. Tindríem, com a músiques del món, hauríem de destacar un concert que es diu Woven Sounds, que són els sons del teixit, que és d'una associació que es diu Roots Babel i que ve d'Iran. Sobretot hi ha dos músics que ens venen d'Iran i està centrat en els cants de les teixidores. Llavors hi haurà una posta en escena amb un gran telar i una dona que va teixint acompanyada d'uns músics i cantant aquestes músiques tradicionals. I després hi haurà també una projecció a les parets. I com a música del món, també moltíssim important...
0: Quin és aquest, Anna? Perdona, que...
1: De dia 9 de juliol.
0: Es dia 9 de juliol...
1: Just després del gran format d'en Guillem Soldevila, perquè són 8 músics que ens vindran amb en Guillem, aquí tenim Woven Sounds, que és una música...
0: Woven Sounds, eh?
1: Sí, músiques del teixit, seria una cosa així, els sons dels teixits o una cosa així. I són música directament d'Iran. Sí,
0: molt bé.
1: Després, la pròxima setmana, dia 16... és una cantant que es diu Ganàvia i que és una dona que s'ha format entre Estats Units, entre Nova York i l'Índia. I ella veu de la seva tradició, de la seva família, està entre dos mons, però ara mateix està agafant moltíssima potència per aquesta combinació entre tradició i contemporaneïtat, que és molt lítica en el mateix temps, no? La tradició i les noves formes de veure pedreres. Aquest és un concert que està agafant també molta potència i que ara que ja... Bueno, no sé si està gairebé dir-ho, però ara que ja han començat a obrir les bandes, la gent es veu que sí, que l'està reconeixent i comença a tenir molt d'èxit. La gent té molt d'interès. El mateix interès que pot tenir amb la Sílvia Pérez Cruz.
0: La Sílvia Pérez Cruz, mira que la tenim per aquí cantant.

0: juliol, us farà companyia na Sílvia Pérez Cruz?
1: Dia 23 de juliol, sí. En aquest cas hem de dir que és un concert que també ve en gran format, ve amb una orquestra de molts de músics, sí, no és que siguin molts, però tenen un gran muntatge, i amb peces seues noves, una veu molt pròpia que a tots atrapa, perquè acabes de sentir aquest so, no sabríem on l'hem de col·locar, morralla de la tradició, però és una visió molt personal al mateix temps. Llavors, jo crec que també és un concert molt lític en aquest sentit. Sí que es veu que té un punt molt mediàtic, però no defrauda mai, la Sílvia Pérez Cruz. No defrauda mai, té una veu meravellosa.
0: Espectacular. Sí. I tenim flamenc, tenim música clàssica, tenim música d'arrel ibèrica, tenim en Rancapino Chico, ara tindré Rancapino. Tres de cop, eh? Cabra i Barcelona.
1: Exacte. A veure, aquí teníem Barcelona, que seria aquesta cita que des del primer dia hi són, ha anat agafant força i moltíssima presència. Són enguany 9 músics que morrellaran d'aquest barroc de l'època de Bach, i és una cosa també com a molt, sempre molt exquisita. A l'altre camp, a l'altra cara, diguem, tenim una altra música tradicional, que és patrimoni de la humanitat, que és flamenc. Aquí sí que és el flamenc més pur, en Rancapino Chico, és un amo acompanyat d'unes palmes i acompanyat... Bé, però amb una potència i amb una força que se li nota tota la tradició seua familiar, no?, de flamenc. Mm-hmm. I, per altra banda, Cabra, que és música d'arrel ibèrica, que és una música que ve en noms tan importants com Efrén López o Isabel Martín o Miriam Encinas, que és gent moltíssim especialitzada que actua per tot el món fent combinacions amb músiques tradicionals i en la seva pròpia investigació. Aquí tindrem instruments antics, instruments molt únics i una música que mos entrarà perquè no sabem com forma part de la nostra tradició cultural. Mm-hmm. És moltíssim interessant, Cabra.
0: Sí. Anna, tenim el concert de Nit de Lluna Plena, també un esdeveniment meravellós enguany amb música de Palestina. Veig que teniu concerts fent un poc d'homenatge i en solidaritat a països, pobles que estan patint molt els efectes de les guerres.
1: És que enguany nosaltres tenim que la música és com un element de pau, un element de conjunció, de combinació d'aires, però com un camí de pau. Llavors, aquí tenim a Letrio Jubran, que és un dels grups de Palestina avui en dia com a més referents. Són tres germans, us venen acompanyats d'altres músics, toquen laúts i ells mateixos, n'hi ha un que fins i tot es construeix els seus instruments. És un dia moltíssim especial perquè la lluna plena, començam a les 10 del vespre, per gaudir, perquè aniguem per aquest munt de la poesia palestina amb emoció, en certa reivindicació, evidentment, però també per disfrutar de la música, per tots unir-nos amb aquesta música més enllà del temps i més enllà de l'espai. Jo crec que la lluna plena enguany serà també moltíssim emotiva.
0: I tant sí. I llavors tenim música sacra africana ja cap al setembre, juntament amb cants vèdics, música espiritual.
1: Sí.
0: I si tancam amb en Guillem de Ca Nostra, el darrer concert, Figues d'un altre paner.
1: Figues d'un altre paner, que és un grupet, dic grupet, però no és un grupet, és un grup que ve amb moltíssims músics, que són de Menorca, amb components també que venen de Mallorca, i que tots tenen una trajectòria musical moltíssim important. Ja començant des de Joan Carles Villalonga, la seva germana, Anabel Villalonga, però després tenim Marta Elca, veu i violí, Alba Villalonga, Manel Álvarez o Juan Flores de percussió. Uh-huh. Llavors, aquí que tenim? Tenim un grup que morralla de ses arrels, que té unes veus molt, molt ben treballades, però que al mateix temps saben explicar coses i reivindicar coses. Llavors, és un grup molt especial perquè no és aquella dusa tradició directament, sinó que la fan seua, la filtren i ens la donen d'una altra manera. Som...

0: moltíssimes activitats, concerts i tot fantàstic, com sempre, en els fonsquets de Lítica. I escolta'm, aquest dissabte mos veiem en el Roser de Ciutadella, que inaugurau exposició.
1: No.
0: Què me dius?
1: Greu.
0: No?
1: Sí,
0: què ha passat?
1: Ho hem hagut de canviar.
0: Ah,
1: ho hem hagut de canviar. Hem tingut un problema tècnic i ho passarem a dia 15, a divendres que hi ve.
0: Idò, doncs mos veiem dia 15.
1: Perquè té una complexitat aquesta exposició que l'hem hagut. I és un poc drama, és un poc frustrant, però jo crec que valdrà la pena esperar una setmana més.
0: Idò.
1: Però sí, tenim una gran exposició al Roser. Això sí, estic tots convidats.
0: Dia 15 de maig, inauguració d'aquesta exposició a la sala al Roser de Ciutadella.
1: Sí.
0: Ja mos veiem.
1: La memòria del trencador.
0: La memòria del trencador. Anna Begur, cap de cultura de la Fundació Lítica, gràcies, bon dia, i ja n'hi tindrem oportunitat de seguir-ne ratllant, que això acaba de començar.
1: Això acaba de començar. Moltíssimes gràcies a tots.

0: El Dia Menorca. Ara tornem.
1: IB3 Ràdio és informació.
2: Com ho fas per triar aquestes històries?
3: Però això és una bona pregunta personal.
2: Com s'entén el concepte de buit?
4: És una molt bona pregunta.
2: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
5: És una bona pregunta, ara, Filipe. Me l'han fet moltes vegades.
2: Quan necessita un pinzell per no pensar.
6: Una bona paretsa que pot durar.
2: Quantes jubiles de cosier?
7: Això és una gran pregunta.
8: Bona pregunta.
3: Això és una molt bona pregunta.
4: És una de les preguntes difícils de contestar.
2: Te sap greu contestar?
3: Ja et pregunto del millor, ara ja està.
9: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
0: El Dia Menorca, fet a casa.
10: Atenció. Oi do parche.
0: Ses cosetes.
11: Com es diu vostè?
0: D'Antoni Tudurí.

0: Sí que estàs als anys 60, sí, avui? Sí. Toni Tudurí, com estàs? Bon dia!
1: Doncs mira, se m'ha espatllat això de la comunicació que tenc que agafar la vostra.
0: Ho sabem.
1: I ho fem per telèfon.
0: Que... No passa res, com que avui m'ho anam a viatjar per la menorca dels anys 60, doncs
1: també,
0: ja està bé.
1: Raó.
0: No, ja
1: sí,
0: està
1: ja
0: bé,
1: està
0: fem
1: bé,
0: un so sí, més d'allà, sí. D'aquelles èpoques. Ja t'has llegit el llibre d'en Joan Gabriel Gomila o no?
1: No, perquè el tenc que és Castell.
0: Ah, clar, i tu on ets, tu?
1: Cerdanyola.
0: Idò, mal, així no el llegiràs.
1: Sí, quan torni, dijous que vaig allà, el divendres.
0: Ah, dijous sí. Ja vens, perfecte. Veus? Així que ja tens la lectura aquí a Cateua, a Menorca,
1: sí,
0: a Castell.
1: Sí, tinc aquesta, tinc la biografia d'en Josep Seguí, i tinc diverses coses que vaig fer comprar a una senyora que tu vas conèixer, i però deixa-m'ho a casa. I m'ho va deixar allà, que quan t'arribi podré veure.
0: Una senyora que jo vaig conèixer, que també va conèixer en Pere, que tenim una foto amb ella, que ens va fer molta il·lusió que li enviem una forta abraçada a la teva filla. Quina
1: molt
0: bé. Tens una filla encantadora.
1: Sí, senyora. Ai,
0: perdó, molt sí, simpatiquíssima. Sí. La vam conèixer en Escorrellengua Germanat.
2: En Escorrellengua, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Que ja la tornes a tenir cap a Cerdanyola, no? Se'n va anar ahir o abans d'ahir?
1: Sí, sí, diumenge.
0: Diumenge, idò. Escolta'm, i què, per què parlem de la Menorca dels anys 60 d'en Joan Gabriel Gomila si no t'has llegit el llibre, vam?
1: Bueno, perquè és igual, ell deu tenir una visió, que jo ho veuré, suposo que és molt bona, però jo no el tinc localitzat en aquest home, per genealogies.
0: L'altre dia ratllava amb ell de tu, li vaig dir que coneixes en Toni Tudurí perquè està fent tota una investigació genealògica de la seva família i té persones molt interessants vinculades a la seva família, així que ja us posaré en contacte.
1: Ja pots dir, dona-li el telèfon, o perdó, digue-li que m'envia una guassa d'aquestes.
0: Un guassa, sí, sí, sí.
1: Perquè ell on està ara?
0: Ell està a Catalunya.
1: A Catalunya, al
0: sí.
1: Principat.
0: Ara no me'n recorda quin poble, però no, està per la costa. Ah. Bueno, ja t'ho diré. Bueno, escolta'm, i que ja t'han dit cosa del seu llibre, perquè hi ha alguna referència que t'hagi cridat l'atenció?
1: No, perquè no ho puc... Sé que fa una referència a la meva humil persona, perquè m'ho van dir, surts en aquest llibre. Dic, ah, bueno, bé,
0: què
1: vols que t'hi digui?
0: Veus?
1: Sí. Però bé, per això vaig dir, comprar-lo. I ja el llegiré. No, però supos que ell deu donar la seva visió, els seus records de com era Menorca als anys 60.
0: Ell ens va explicar... Ens va explicar, perquè el vam entrevistar, que
1: sí.
0: Ell té uns tenets... Té dos fiets, un fiet i una fieta de net i neta, i que el llibre va néixer un poc amb la idea de que un dia tinguin un document per saber com era la Menorca quan ell era petit i anava, perquè ell és fill de Sant Lluïser i Maonesa, crec que sa mama era de Maó i es para a Sant Lluís, o al revés, no sé si ho estic girant, i els seus diu això, els meus nets d'aquí uns anys no ho coneixeran, per tant, va fer com
1: sí.
0: Un document escrit perquè els seus nets puguin saber com era la Menorca dels anys 60 quan ell era fiet i venia aquí a passar ses vacances, perquè ell ja és nascut a Catalunya.
1: Sí, sí, sí. I seu pare i sa mare crec que també deuen ser casats a Catalunya perquè aquí no els he trobat.
0: No els has trobat, eh?
1: No, però bé, és igual, això no té importància. Ja els trobarem, per si pena. Clar, això m'ha fet pensar amb els meus records dels anys 60, no?
0: Clar, tu també en tens.
1: Sí, clar, una mica més que ell, perquè jo som del 45 i ell molt dir que era del 54.
0: Sí, correcte.
1: O sigui que hi ha diferències. Clar, jo l'he enviat en el Pere unes notes molt per damunt sobre el que podem parlar el poc temps que tenim, però... que és que Menorca ha canviat considerablement, no tant com Eivissa, per exemple, però, per exemple, hi ha detalls enormement interessants, no? O sigui, les comunicacions eren bàsicament en Barcelona, a Mallorca ho eren molt menys, hi havia tres barcos a la setmana, dimarts, dijous i dissabtes, de sortida de Mo cap allà, i just dimecres i divendres al revés, i diumenge descansaven. A Menorca hi havia un institut, que era en el vell monestir de Sant Francesc. Uh-huh. Ara a Menorca n'hi ha 7.
0: Correcte.
1: I tots tenen nom.
0: Sí, sí, sí.
1: I que l'any 61, quan jo vaig acabar el batxillerat superior d'aquell temps, el 6è acadèmic, van ser 29 en tota l'illa i n'hi havia un parell o tres que venien de fora. Perquè nosaltres a classe érem 12, 10 i 2 al lotes. però com que molt sempre a la darrera banda on anava en el districte universitari de Barcelona, sempre arreplegaven un calcun d'aquells que, per lo que fos, un me'n recordaré sempre, que és que s'havia romput un braç, i es va enganxar el primer de juliol, que va ser la darrera convocatòria d'exàmens. Venia de per Lleida, no sé per on. I també un periodista, que després sembla ser que està bastant important, que tinc el nom per aquí, jo sé, sembla que us ho he enviat, però és igual.
0: En Juan Luis Caño Díaz?
1: Caño Díaz, sí senyora. I bé, això vull dir que les diferències són brutals. L'Arbol, que és l'hospital que hi ha de Montmó, que està en perpètua en revisió perquè no acaben de fer res.
0: Perpètua.
1: Problema, sí.
0: Tu ho has dit.
1: És de l'any 55. És a dir, Cantes, la gent que, com l'home un xec de subestrat, s'hi havia que operar, com un concomeu que va quedar fotut també, tenien que anar a Barcelona, bàsicament. Anaven... La comunicació de Menorca era pràcticament 90% en Barcelona i un 10% en Mallorca, perquè era obligatori per el tema de la província, no? I coses d'aquestes... l'increment de la població de Menorca multiplicat per 2,5 en 65 anys, a Eivissa ho ha fet per 5, és a dir, una sèrie de petits detalls, noves urbanitzacions ja els ha vist començar a fer, tantes aquí les convencionals, les antigues, les tradicionals, el Mortar, la Sobesquida, el que ho fa... És a dir, clar que hi ha. Jo també podria fer un llibre de memòries. Jo he voltat Silla dues vegades.
0: Cal Emporter, que és ara mateix la segona urbanització més on hi viu més gent durant tot l'any. Aquesta té una diferència espectacular.
1: Més gran calor.
0: Exacte, sí, imagina't.
1: Tot això ho hem vist.
0: Hi ha una cosa que m'ha cridat molt, que em crida molt l'atenció, que no ho has dit i que igual potser ho podríem desenvolupar per la setmana que ve.
1: Digues.
0: Dius que al camí de cavalls abans hi havia creus marcades amb calç a les roques perquè els guàrdies civils controlaven els contraband. No creus que d'aquí segur que surten històries bones?
1: Sí.
0: I segur que hi ha contrabandistes que no n'han xerrat, o sí?
1: Bueno, ui, això és un tema...
0: És que m'agraden aquestes.
1: Quina no ha fet contrabanda a Menorca? Quina no ha fet?
0: Idò, va, va.
1: Ai, de cop.
0: Obrim.
1: La setmana que ve en parlant d'això.
0: Obrim capítol de contrabands i contrabandistes a Menorca, què et sembla?
1: Sí, interessant, molt interessant.
0: Vinga,
1: sí,
0: va, idò, que em remotges aquí.
1: Si no canviem d'opinió, perquè clar, això de programar... Ja, amb mi ja no és com
0: va. Ja ho sabem.
1: Perdo els programes, no me n'aclaro.
0: Sí, perds la cobertura,
1: remot,
0: no saps com fer. En fi.
1: Que em despedeixi en remot.
0: Espera, no te'n vagis, que tenim una cosa que en Pere ens ha de recomanar avui a la sala d'audiències d'Escarme, Bremot. Un moment.
2: A les 8 hi ha una jornada sobre relleu generacional, orientada a acompanyar autònoms o empreses que volen cedir els seus negocis en funcionament perquè no tenen familiars que s'hi vulguin dedicar.
0: I ara sí, Bremot, ja podem anar. Deu tenir gana, en Bremot, eh? Deu tenir ganes de fer un aperitiu o qualque cosa, eh? Bueno, Toni, mos veïm dimarts que ve o no? O no quedes?
1: No, jo me'n vaig...
0: No, vens dijous, idò, vine divendres.
1: Vinc dijous, ja miraré de fotre una escapada divendres.
0: Però vine puntual, que el divendres últim vas venir i porta'm la llimona que m'han robat, per favor.
2: Sí, exacte.
1: Bueno, va, d'acord.
0: Fins demà, eh?
1: Faré el que pugui.
0: Idò, nosaltres també sempre ho feim. Adéu, Pere, adéu, Jordi, adéu, Toni, adéu, Axel, adéu, família, i adéu, en Nando, que segur que està fent el dinar. Abraçades.
3: Sempre, per favor, i no ho escampis mai amb un guinevent ni amb res, ens ho dic, si no, no té sentit la vida. My heart was captured,
4: my soul surrendered. IB3 Ràdio, les notícies de la una.
5: Bon dia. Tenim novetats sobre el creuer afectat per un brot de hantavirus. L'Organització Mundial de la Salut afirma que l'embarcació es dirigirà a les Canàries, on serà acollit per les autoritats espanyoles. De moment, 3 persones han mort i una més està en estat crític. També hi ha 3 pacients lleus, mentre que els gairebé 150 passatgers del vaixell continuen en quarantena.
6: L'OMS també ha informat que Espanya ha acceptat que el creuer atraqui a les seves costes. L'Organització Internacional ha confirmat que s'està coordinant amb les autoritats espanyoles perquè la nau es dirigeixi a les Canàries, el territori europeu més proper a Cap Verd, on es troba retingut el vaixell.
7: The plan now is for the ship to continue on to the Canary
6: Islands. La portaveu de l'ONS, Maria Van Kerkhove, ha dit que les autoritats espanyoles faran una investigació epidemiològica i una desinfecció completa del vaixell. També valoraran el risc de la resta de passatgers i assegura que no hi ha més persones amb símptomes.
5: Aquí a les Balears, l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia encara espera la resolució judicial que li permeti desallotjar i esbocar l'edifici inacabat de Cala de Bou. És un antic projecte hoteler abandonat l'any 2008 que ha servit de refugi per a gent sense sostre de fa més d'una dècada.
6: Un centenar de persones que viuen ja dins l'escaleta de l'edifici que havia d'acollir un hotel al nucli turístic de Cala de Bou. El desallotjament judicial de les darreres setmanes a la capital eivissenca han obligat algun dels afectats a traslladar-se a aquesta petita ciutat de la pobresa i viuen en condicions infrahumanes.
8: Lo peor es la higiene. Digamos que es muy difícil vivir aquí sin tener cuarto de baño ni nada. Otras cosas también, la basura. Cerca no hay, tenemos contenedores.
5: El Parlament, més per Menorca, ha denunciat avui les mancances que té el Pla d'Infraestructures Sociosanitàries amb l'illa. La formació ecosobiranista sosté que les inversions previstes no s'han decidit a partir d'una anàlisi rigorosa de dades.
6: Per aquest motiu hi troba a faltar alguns nous equipaments, tenint en compte un context d'envelliment poblacional i d'increment de la situació de dependència, especialment a Menorca. Com a resposta, la consellera Sandra Fernández ha criticat la gestió de l'esquerra durant els 8 anys que va governar les Balears.
9: Es fa difícil valorar per què no s'ha inclòs la residència geriàtrica de l'O quan era una proposta aprovada per unanimitat en el plenari de l'O. Es fa difícil entendre que no hi hagi ni com a mínim la idea de rebre el solar que li ha donat o que li ha brindat el Son Blanc, que només li importaria que hi hagi el conveni com a mínim per acceptar-lo, ni que no hi hagi ni un duro per la rehabilitació ni l'ampliació de geriàtric.
10: Que los proyectos sociosanitarios proyectados en Menorca por el gobierno de la señora Armengol hayan tenido un sobrecoste de 11 millones de euros y un retraso medio de 21 meses por la mala planificación y definición de los proyectos y ustedes siguiesen callados.
5: I un tribunal israelià ha prorrogat 6 dies més la detenció dels 2 activistes de la flotilla. Així ho ha acordat avui un jutge a petició de la policia.
6: Són l'espanyol Saif Abu Kesek i el brasiler Thiago Ávila i ja fa 7 dies que estan en vaga de fam. Varen ser detinguts dijous passat en aigües internacionals i traslladats a un centre de detenció d'Israel. S'enfronten a una investigació policial per delictes de terrorisme i de cometre activitats il·legals. El govern espanyol considera que no hi ha cap prova per justificar aquesta detenció dels activistes i fa feina amb el Brasil per coordinar una resposta conjunta.
5: Amb aquest apunt hem arribat a la 1:04. Més notícies a les 2:00 a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
4: Més informació a ib3noticies.com.

21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, dimarts 5 de maig, bon dia. S'ha acabat la jornada a primera divisió, la 34ena. Una jornada que era rodona, era boníssima pel Mallorca fins ahir. A les 11 del vespre, el Sevilla va guanyar el seu partit i ara el Mallorca es troba a només 2 punts de la zona de descens. En Bernat Nadal al control tècnic, començant amb les portes d'avui. El Mallorca acaba aquesta jornada a només 2 punts de la zona de descens. El Sevilla no va fallar ahir en el seu partit contra la Reial Societat i va guanyar per 1-0 el seu partit al Sánchez Pizjuán. Un resultat que fa que ara l'Alavés caigui en posicions de descens en 36 punts i el Mallorca es trobi 15 en 38, per tant, a 2 de la zona de descens. Victòria per la mínima del Sevilla contra una Reial Societat que no se jugava absolutament res i se va notar damunt el terreny de joc perquè el conjunt basc no va tirar ni un xut a porteria entre els 3 pals en tot el partit. 3 punts pel Sevilla que continua viu en aquesta lluita per a la permanència. És el seu entrenador, quina nerviada duia ahir, el Luis García Plaza. Això deia després de la victòria del seu equip.
1: Esto va a ser sufrir hasta el final y bueno, mucha tranquilidad porque de verdad, te lo digo en serio, no hemos hecho nada. Yo creo que este resultado solo nos permite mantenernos vivos. Si este era vital, el sábado es otra más final todavía que esto. O sea, hoy nos jugamos a ir vivos. Yo creo, ¿no? Lo hemos entendido. Pero o sea, nos jugamos mucho, mucho, mucho, más, mucho, mucho, mucho. Tenemos que ver que tiene que ser prácticamente el partido de la temporada el sábado.
0: Dissabte el Sevilla, que s'enfronta també a un altre rival directe, l'Espanyol. Tot d'una repassarem la jornada d'aquest cap de setmana pel que fa al descens. El Mallorca ha tornat a entrenar avui de matí a Son Bibiloni, 15 minutets, portes obertes per mitjans de comunicació. Tot d'una sabrem la darrera hora que ha passat en aquest entrenament amb el nostre company Toni Fuster. També en el món del futbol, a la Champions, avui es disputa el partit de tornada d'una de les semifinals. Juga l'únic representant espanyol, l'Atlètic de Madrid, que visita el camp de l'Arsenal a les 9 del vespre. Recordeu que en el partit d'anada disputat al Metropolitano el resultat va ser d'empat a 1. Això ha dit a la prèvia del partit d'avui vespre el tècnic de l'Atlètic de Madrid, Diego Pablo, el Cholo Simeone.
2: Queremos jugar el partido que se necesita jugar, con la intensidad y la capacidad de entendimiento que pide el partido pide. Ojalá que la jerarquía de los futbolistas eleve el rendimiento del equipo. Tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido y después obviamente no dependerá de nosotros, seguramente solamente el resultado.
0: I també ha parlat d'aquest compromís d'avui vespre de la Champions el tècnic de l'Arsenal, l'entrenador espanyol Mikel Arteta.
3: Creo que tienen la capacidad de hacer muchísimas cosas muy bien, la razón por la que están aquí. Habrá momentos para todo, me imagino, en el partido, como lo hubo en el partido de Madrid. Y nada, cada uno al partido que le interese más y a ver quién es mejor.
0: Això pel que fa a la Champions de futbol, avui semifinals, Atlètic de Madrid-Arsenal, però aquesta setmana, ja ho sabeu, també tenim Champions de futbol sala, la Final Four, la plantilla, l'expedició del Palma Futsal, que ja es troba a Itàlia, camí de Pesaro, per disputar el divendres les semifinals d'aquesta Final Four a partir de les 8:30 contra l'Étoile Levallois. El conjunt francès diu el jugador del Palma, Piqueras, que l'equip arriba en aquesta cita, en aquesta recta final de temporada

0: Paula Gürtchink, la primera jugadora alemanya en la història del club, és receptora, té 24 anys i arriba del Naguaro Streibwing de la Lliga Alemanya. Per tant, nou fitxatge pel conjunt de Ciutadella. I també en ciclisme, avui s'ha fet oficial l'alineació de Movistar Team que disputarà, que correrà el Giro d'Itàlia i el mallorquí Enric Mas serà el cap de files de l'equip en la seva primera participació a la ronda italiana, un Giro que comença d'aquí a no res, ho farà dissabte amb una sortida inèdita des de Bulgària. Una i 11 minuts.
1: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
0: Avui, doncs, començam aquesta edició de dimarts d'Esport 3 migdia a IB3 Ràdio, pendents de la muntanya russa, que és la permanència a la primera divisió. Gran victòria del Mallorca aquesta passada jornada al camp del Girona, una jornada que era boníssima. El cap de setmana ho parlàvem ahir amb en Toni Fuster, amb en David Gui i amb en Tomàs Llibert. El Mallorca que va dormir diumenge a 4 punts, més el golaveratge d'aquestes posicions de descens que marcava el Sevilla, però ahir s'havia de disputar el darrer partit d'aquesta jornada. Toni Fuster, què tal? Com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, Miqui.
0: Un partit molt esperat al Sánchez Pizjuán, que va presentar un ambient de gala de les grans ocasions. Sevilla-Reial Societat. La Reial no se jugava res, va quedar clar damunt del terreny de joc. No va fallar el Sevilla i això va fer que canviï aquesta zona de descens. Cau l'Alavés ara mateix en 36 punts i el Mallorca acaba la jornada gràcies a aquesta gran victòria contra el Girona a 2 punts de la zona de descens.
2: Sí, el Mallorca ara mateix 2 punts per damunt d'aquest infern de la primera divisió. El partit d'ahir en el Sánchez Pizjuán, el Sevilla va fer partit direm, de la temporada, perquè la Real Sociedad també no hi va porar la intensitat que esperàvem, no? Una Real Sociedad que va tenir molt poques ocasions per marcar i
0: no va tirar un xut a porta, jo crec que en tot el partit.
2: I no esperàvem un poc més, no? De l'equip de Donostiarra. El Sevilla li va sortir pràcticament tot bé, li van anul·lar un gol que no entén perquè encara. I en definitiva, que el Mallorca depèn d'ell mateix. Aquí no hi ha més històries que valguin. El Mallorca el que ha de fer és guanyar
0: dos partits,
2: o guanyar un partit i empatar un altre, que pens que en 4 punts, amb els golaveratges que té a favor amb bastants equips de rival directes, crec que seran suficients, i per tant ja no haurà de mirar altres rivals. Avui hi ha hagut entrenament a la ciutat esportiva, Som Biblioni, que per cert, a porta oberta, perquè en principi havia de ser demà, però avui de matí m'hauran comunicat que no, que ha canviat la cosa i que de Michel i Sabou, que ha dit que l'entrenament a porta oberta que havia de ser avui.
0: I d'avui ha estat aquest entrenament amb poquetes novetats, no, Toni? Estàvem pendent
2: sí,
0: d'en Calumba Júnior, no?
2: Sí, és que més preocupa ara mateix, sí, perquè la lesió que va tenir Disquios l'altre dia després del partit contra el Girona, a la mitja part, quan falta d'un minut pràcticament se va lesionar, ja feia mala pinta, no? Que segur era un tema muscular, al final sembla que ha estat tema d'isquios i jo crec que ja no acabarà la temporada. Per altra banda, Maras Kumbula, el central, i en Lucas Beriston avui no s'han entrenat. Mateu Morey podria ser substitut d'en Pablo Maffeo, veurem, perquè també podria ser alternativa d'Antonio Sánchez o fins i tot que en Martin Valgen passar a ocupar el lateral dret i Mascarell i David López fossin els centrals, no? Podria ser una altra alternativa. Es presta encara, avui dimarts, el partit de diumenge no se juga. El partit no se juga fins diumenge a les dues. Per tant, anem a veure quin serà l'escenari que presentarà el míster Martin de Michelis en vista en aquest partit de nou tan interessant de diumenge a les dues.
0: Molt important aquest partit i més després de la victòria d'ahir del Sevilla. Amb aquest triomf del conjunt andalús, ara mateix aquesta lluita per la permanència queda així. Han de mirar fins a la 12a posició que ocupa el València amb 39 punts, el mateix que l'Espanyol que en té 39. Després venen l'Elx, el Mallorca i el Girona, en 38 seguits del

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia, llum verda a la reforma de la Llei de Protecció de la Infància per impedir que els docents condemnats per assetjament puguin tornar a fer classe, un canvi que havia anunciat fa unes setmanes a Palma la ministra Cira Rego, amb la intenció de frenar casos com el del mestre interí Miquel Roldán, que cada vegada que s'ha incorporat a un centre educatiu aquí a les Balears sobre un conflicte amb els pares i mares. El darrer, el Seipson Pisà, a Palma, on la meitat de les famílies aproximadament han fet vaga els darrers dies per protestar contra la situació. Avui, precisament, i coincidint amb l'aprovació en Consell de Ministres d'aquesta reforma, han decidit finalitzar la protesta i a partir de demà els infants tornen a l'escola, això sí, a excepció dels de quart de primària, curs en què Roldán és tutor. Tot d'una ampliem aquestes notícies destacades de l'actualitat avui dimarts 5 de maig. Ivan López és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Que passen per la investigació sobre l'edifici desallotjat a Palma després d'esfondrar-se en la teulada.
2: En espera que els tècnics revisin aquest edifici, les primeres hipòtesis apunten a la manca de manteniment i a les filtracions d'aigua que n'haurien fet malbé aquesta estructura. La finca tenia prevista la inspecció tècnica d'edificis fa 10 anys, el 2016, i segons el Col·legi d'Arquitectes, 10 anys després, aquest tràmit no consta. Els veïnats no saben encara quan podran tornar a casa seva.
0: El mercat laboral gairebé a ple rendiment per l'activitat turística.
2: Les Balears tanquen el mes d'abril amb mínims històrics d'aturats 25.000 i superen, a més, els 600.000 afiliats a la Seguretat Social.
0: A Eivissa, el PSOE ha denunciat presumptes irregularitats urbanístiques del Valde de Vila. Rafa Triguero les ha desmentit. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. Els socialistes parlen d'anomalies de Triguero per comprar i reformar un local comercial en habitatge, tot i que la dona de l'alcalde, segons diuen els socialistes, ja té un pis en propietat. Rafa Triguero, en una compareixença sense preguntes, ha desmentit els fets i ha assegurat que posarà el lloguer a preu limitat a aquest habitatge ara en reforma.
0: A Mallorca, el GOP reclama el tancament immediat del botel Alcúdia Mar, del port d'Alcúdia. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia, això després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Balears que ha anul·lat l'ús hoteler de la concessió i ha estimat parcialment el recurs interposat per l'entitat ecologista.
0: I a Menorca, les platges verges del sud de Ciutadella ja disposen del servei d'informadors que cada estiu ordenen els vehicles a les zones d'estacionament i informen si hi ha o no places disponibles. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Un servei que treballa per evitar el caos circulatori que es produeix en zones de gran afluència de cotxes durant la temporada turística. El 1 de maig han començat els informadors de les platges de Macarella, Son Saura i també Cala en Turqueta. Divendres que ve s'iniciarà el servei a les platges de la Vall i Vinimalà, a la costa nord. També entrarà en funcionament el bus a Macarella, la qual cosa implicarà que ja no s'hi permetrà l'accés amb vehicle privat i es tancarà l'aparcament.
0: Tot això pendents del creuer, amb un brot d'antivirus, amb 7 possibles casos, 3 dels quals mortals. L'Organització Mundial de la Salut assegura que el vaixell retengut en aigües de Cap Verd es dirigirà a les Canàries, però el govern espanyol encara no ho confirma. Sanitat afirma que l'escala del creuer es decidirà segons les dades epidemiològiques. En parlem en els propers minuts. Pel que fa als esports, el Reial Mallorca no pot afluixar després de la victòria ahir vespre del Sevilla. Toni Fuster, bon dia.
6: Bon dia. El mallorquinista es troba només 2 punts per damunt el descens, que ara marca l'Alavés. Això vol dir que el partit de diumenge contra el Vila Real torna a agafar una importància extrema perquè els 3 punts quedin a Son Moix. A més del lesionat de llarga durada, no s'han entrenat avui Kumbula, Beristron i Calumbà Júnior. I avui a la Champions, a les 9 del vespre, l'únic supervivent espanyol, l'Atleti de Madrid, visitarà l'Arsenal en el partit de tornada de les semifinals. Recordem que a l'anada, en 2 equips empataren a un gol. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal, Jazz Itàlia, amb l'objectiu d'aconseguir a Pesaro la quarta Champions de la seva història.
0: I completam la portada amb la previsió del temps. Marc Caldentei, bon dia.
7: Bon dia. Per aquestes pròximes hores continuarem parlant de variabilitat amb bastantes estones de sol, sobretot cap a punts d'Eivissa, Formentera i també a bona part de Mallorca. En canvi, més núvol, sobretot a punts del nord, fins i tot amb possibilitat de qualque ruixat a darrera hora del dia cap en el sector de la Serra de Tramuntana principalment. Temperatura que no canvia aquestes pròximes hores amb màximes de 22 a 24 graus i vent que continuarà bufant de component sud, feble en qualque cop moderat. Per demà, situació semblant. El dematí amb més estones de sol, però atenció al migdia perquè creixeran núvols i sobretot a punts de Menorca i principalment interior de Mallorca hi haurà ruixats puntuals per al que poden venir acompanyats de tempesta.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: Ho dèiem en portada. El Consell de Ministres ha aprovat l'ampliació de la llei de la infància perquè els professors condemnats per assetjament a un menor no puguin tornar a fer classe. Un canvi que obre la porta a resoldre el cas de la reincorporació del docent Miquel Roldán al centre de Son Pisà, a Palma, després d'una sentència condemnatòria. La llei també modifica punts que afecten el repartiment de la custòdia dels fills en cas de separació i evita així repetir el cas de Daniel, el fill de Juan Arribas, que es va haver de mudar l'estiu passat a Itàlia amb el seu pare sense haver-li pogut traslladar al jutge que no hi volia anar.
1: També queda prohibida la falsa síndrome d'alienació parental que al·lega la manipulació d'un dels progenitors, la majoria de vegades de la mare, per provocar el rebuig de l'infant cap a l'altre. En la nova llei, cap informe basat en aquesta suposada síndrome podrà emprar-se en processos judicials o administratius, ja que no té, segons l'executiu, cap base científica. És a dir, el pare o la mare no podran al·legar que l'altre progenitor ha manipulat el fill perquè no vulgui anar amb ells. A més, es reforça la protecció del menor a l'hora de concedir la custòdia compartida, que no es podrà establir quan hi hagi indicis que pot afectar negativament el menor. En aquests casos, si el nen manifesta rebuig cap al pare o cap a la mare, la justícia haurà d'investigar-ne les causes i emparar-lo.
0: La ministra d'Infància i Joventut, Cira Rego, ha aprofitat la seva compareixença per demanar públicament perdó a totes les mares que no han estat escoltades pel jutge quan afirmaven que el fill no volia viure amb el pare perquè era un maltractador. També s'ha dirigit als infants que no havien pogut expressar-se fins ara per ser menors d'edat.
2: Y se ha señalado, se ha criminalizado a las mamás protectoras. Por tanto, creo que lo primero que tenemos que hacer como instituciones y como sociedad es reconocer esta realidad, es nombrarla, es asumirla y pedir perdón o pediros perdón. Me dirijo a todos los niños y niñas, disculpas a todas las niñas, a todos los niños que no han sido escuchadas, que no han sido escuchados.
0: Rego ha explicat també les novetats de la reforma en el cas del professor condemnat per assetjament a un menor, Miquel Roldán, els canvis que poden fer desencallar el conflicte que s'ha obert a Son Pisà.
1: En concret, s'inclou a l'article 57 d'aquesta norma la condemna per assetjament com a motiu per a prohibició de treballar en professions que impliquin contacte habitual amb menors, com és el cas evident de la docència, un fet que no recollia fins ara, com demostra, ha dit la ministra Rego, en el cas del col·legi de Son Pisà.
2: Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto. Por tanto, quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
0: Idò, coincidint amb aquesta aprovació, les famílies del CEIP Son Pisà han desconvocat la vaga que iniciaran fa dues setmanes contra la presència al centre de Roldán. Tot i això, es manté la vaga entre l'alumnat de quart de primària, on el docent condemnat n'és tutor, Carme Moreno.
3: La portaveu de la MIPA, Vero Fiol, ha explicat que han decidit desconvocar la vaga perquè els seus fills i filles, tot i tenir por, han expressat que necessiten tornar a l'escola per recuperar la seva rutina. Fiol, a més, ha detallat que hi ha altres motius per desconvocar aquesta protesta.
4: Però tenint en compte que pràcticament queda un mes i busques de curs, els lots no estan avançant amb el temari, els de 6a començaran a setembre a l'institut i no poden consentir que hi hagi aquesta desigualtat en els seus companys futurs, d'aquests nens de 6a de primari, per exemple. No? És un motiu dels més poderosos.
3: Les famílies del CEIP Son Pisà veuen positiva la modificació de la llei d'infància, però esperen que tingui un caràcter retroactiu i que eviti que Roldán pugui exercir la docència.
4: Clar, el que nosaltres volem és que això sigui ràpid, que no ens trobem en el setembre una altra vegada en la mateixa situació. O sigui, que fos el més ràpid possible que tingués efecte retroactiu.
3: Tot i la desconvocatòria de la vaga, la MIPA de Son Pisà diu que iniciarà una recollida de signatures arreu de l'Estat i, a més, volen convocar una manifestació que esperen sigui massiva.

0: L'edifici hauria d'haver passat la inspecció tècnica d'edificis el 2016 i, segons el Col·legi d'Arquitectes, 10 anys després, Carmen, no consta que l'hagi passada.
1: Sí, a més, el servei social rellotjaren ahir 10 persones, ja que bona part de l'edifici va ser desallotjat. Ahir també els bombers varen fer una primera inspecció que va determinar que l'humitat a la coberta, part de l'edifici, podria ser la causa de l'esfondrament. Avui els bombers, a més, faran cates i analitzaran de manera més detinguda l'entrevigat del forjat superior per determinar de manera més precisa quan els veïns podran tornar a casa seva. Són el cap dels bombers de Palma, Eder García, i el regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo.
2: Ara nosaltres, per el que vam veure ahir, tenim una sospita de que la coberta de l'edifici, que és una coberta plana transitable a l'alçada de Terrassa, estava malmesa segurament per humitats. I nosaltres avui confirmarem o descartarem aquesta hipòtesi, i en cas de confirmar-ho haurem de mirar mesures de pal·liatives com apuntalar o traure pes, o ja veurem lo que podem arribar a fer.
3: Así que serán, en su caso, los técnicos de disciplina urbanística y de seguridad de los edificios quien determinen a la vista de los hechos qué nivel de compromiso con la infraestructura tienen las deficiencias para que vuelvan antes o después las familias a sus casas.
1: Na Francisca és una de les veïnes que viu al tercer pis i explica que ha hagut de passar la nit a casa de la seva filla i lamenta més que no sap quan podrà tornar a casa seva.
4: Vino el policía y cuando vi al policía yo dije, ¿qué ha pasado? Pues tenía un miedo, ¿qué para qué? Dice, no, dice que se ha caído del piso, dice el octavo y se tiene que salir. Pero yo estuve toda la tarde temblando.
1: El degà del Col·legi d'Arquitectes, Bernat Nadal, considera que l'esfondrament parcial pot ser per diverses causes, pel manteniment de l'edifici, i també parla de problemes de filtració d'aigua. Davant d'aquesta situació, el degà del Col·legi d'Arquitectes de les Illes ha fet una crida als propietaris.
5: L'important seria que la gent se conscienciï de la importància de la inspecció tècnica dels edificis, no tant i no veure-ho tant com un tema burocràtic, sinó com un tema que afecta la seguretat de les persones.
0: Més coses. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia continua esperant la resolució judicial que li permeti desallotjar i esbocar l'edifici inacabat de Cala de Bou, un antic projecte hoteler abandonat l'any 2008 que ha servit de refugi per a gent sense sostre de fa més d'una dècada. Ara, però, ja està augmentant la població per mort dels darrers desallotjaments judicials d'assentaments il·legals d'Eivissa. El programa Aranam ha parlat amb un dels seus nous ocupants. Conversa que ha recollit Enri Fernández.
6: En este edificio abandonado hace más o menos un mes y medio vivían 4 o 5 y los que están abajo, que ya llevan bastante tiempo, y vinieron aquí mucha gente, la verdad. Desde que desalojaron el parque de la ITV y el que está también en Playa de Embosa, y tuvieron mucha gente que viniera aquí.
7: Un centenar de persones viuen ja dins l'esquelet de l'edifici que havia d'acollir un hotel al nucli turístic de Cala de Bou. Els desallotjaments judicials de les darreres setmanes a la capital d'Eivissa ha obligat alguns dels afectats a traslladar-se a aquesta petita ciutat de la pobresa i viuen en condicions infrahumanes.
6: Lo peor es la higiene, digamos que es muy difícil vivir aquí sin tener cuarto de baño ni nada. Otras cosas también, la basura, cerca no hay, tenemos contenedores.
7: A la primera planta hi ha persones que hi duen més de 8 anys. En el cas d'aquest treballador de la construcció, que vol mantenir l'anonimat, viu fa més i mig al segon pis de l'estructura abandonada, una mesura que va prendre perquè no pot permetre's el cost dels lloguers de l'illa.
6: La verdad es que hemos encontrado habitaciones exageradamente, están pidiendo 1.000 euros mínimo por una habitación. Encima no puedes compartirla.
7: La propietat del solar, que la Xinxó SL, vol reprendre el projecte hoteler per silenci administratiu, mentre que el consistori Josepí espera fa més d'un any ordre judicial per poder desallotjar i enderrocar l'estructura.
0: I a Menorca, l'Hospital Mateu Orfila afronta el caos circulatori que es produeix a diari a l'entorn del centre i encarrega un pla de mobilitat sostenible per mirar de descongestionar la zona. L'objectiu principal és millorar l'accessibilitat i la gestió de l'aparcament de l'hospital davant les dificultats recurrents detectades en l'entorn, Excel.
8: Una empresa externa serà l'encarregada de l'obtenció de dades, la identificació de patrons de desplaçament, problemes d'accés, l'ús real de l'aparcament i també oportunitats de millora tant dins del centre hospitalari com en l'entorn immediat. Aquesta feina comptarà amb un procés participatiu en el qual hi prendran part també

0: usuaris i treballadors. Marga Pons és directora de gestió de l'àrea de salut de Menorca.
1: L'Hospital Mateu Orfila disposa d'un aparcament que es veu completament saturat durant l'estorn del matí. I això impedeix l'estacionament tant dels usuaris com dels familiars que han d'accedir a l'hospital. En l'objectiu de trobar solucions, hem iniciat el disseny d'un pla de mobilitat orientat a reduir aquesta congestió i a fomentar alternatives de transport més sostenibles.
0: El Mateu Orfila compta actualment amb 618 places d'aparcament. La darrera actuació es va fer el 2018, quan se'n van crear un centenar de noves. Malgrat aquesta ampliació, el creixement de l'activitat assistencial, l'increment de personal i també la pressió estacional han tornat a situar l'aparcament com un dels principals punts crítics en l'accés al recinte hospitalari de referència a Menorca.
2: L'actualitat passa també avui per l'ordre d'allunyament per als dos homes i la dona acusats d'agressió homòfoba a un placer del mercat de Pere Garau, a Palma.
3: Uns fets que van tenir lloc el passat 2 d'abril, quan els tres investigats, que també eren placers, insultaren i copejaren la víctima.
2: Mentrestant, es preveu que en les pròximes hores rebi l'alta la víctima d'un presumpte cas de delicte d'odi per orientació sexual a Formentera. Es tracta d'un home que va ser agredit i ingressat a la policlínica del Roser d'Eivissa amb traumatisme cranioencefàlic.
3: Tot i que encara no s'ha formalitzat aquesta denúncia, la Guàrdia Civil de Formentera ha iniciat una investigació d'ofici. Treballa per esclarir els fets i determinar si es tracta realment d'una agressió homòfoba o una baralla per qüestions alienes a la identitat sexual dels implicats. A falta d'aquesta confirmació, la societat formenterera va sortir ahir al carrer per condemnar l'agressió i per donar també suport a la víctima.
2: Mentrestant, aquesta agressió podria ser un cas de delicte d'odi. Sabem que és un àmbit en què la xifra de denúncies a les Balears s'ha mantingut estable els darrers anys. Tot i això, adverteix la policia, hi ha molts casos que mai no s'arriben a denunciar.
3: Sí, les denúncies per delictes d'odi, per orientació sexual i identitat de gènere no han experimentat cap pujada notable els darrers exercicis, però la delegada de Participació Ciutadana de la Policia Nacional a Palma, Laura Ron Rodríguez, recorda que les xifres de vegades no reflecteixen fidelment la realitat.
4: Contrastando 2024-25, más o menos estuvo estable en unas 13-14 y en lo que llevamos de año en Palma llevamos 2. El problema es eso, que es un delito, pues que cuenta con mucha infradenuncia, entonces es muy difícil de contabilizar y de tener unos datos claros de lo que es la realidad social.
3: Ja fa molt de temps que la policia fa campanyes i xerrades en l'àmbit educatiu, fonamental per frenar els delictes d'odi i enfocats, diu Ron, a una paraula clau, respecte.
4: Respeto y que todos somos diferentes, lógicamente, pero bueno, que no hay que insultar a nadie, ni reírnos de nadie, ni esto es hoy el pan nuestro de cada día, sobre todo también charlas relacionadas con esto, son las de riesgos de internet y demás, incidimos mucho en que no digan en internet lo que no dirían en la vida real.
3: Tot i que la conscienciació als més petits és bàsica, l'agent policial veuria positiu també promoure campanyes entre els adults per fomentar-hi els valors del respecte a la diversitat sexual.
2: Ho avançàvem en titulars, l'atur baixa a l'abril un 7,8% en un any, fins als 24.500 desocupats, segons les dades publicades avui pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, el CEPES. I no només baixa la comparació anual, també la mensual. De març a abril hi ha prop de 2.000 aturats manco inscrits, prop d'un 7,5% de descens.
3: Per sectors, el que registra més persones sense feina és, evidentment, el de serveis, 18.000 inscrits concretament a l'atur, seguit molt en fora ja per la construcció i la indústria, amb 2.000 i 1.000 aturats respectivament. Per contra, el sector agrari només hi havia 300 persones desocupades. I per sexes, de nou, són majoritàries les dones a les llistes de l'atur, 14.000 enfront de 10.000 homes, això sí, només un de cada 10 aturats tenia manco de 25 anys. I una darrera dada del perfil d'aquest col·lectiu, un 20% del total era estranger, això sí, és una proporció similar a la de la realitat social de les Balears.
2: Dades laborals, si més no positives, i que es completen amb un increment a l'afiliació a la Seguretat Social.
3: Sí, perquè les Balears han superat en un mes d'abril, això és l'important, els 600.000 afiliats, més de 18.000 més que fa un any. En comparació amb un mes enrere, ara hi ha més de 65.000 persones donades d'alta a la Seguretat Social, un fet que suposa un 12% d'increment. Del total, prop de 500.000 estan registrats al règim general, mentre que més de 100.000 són autònoms i 2.500 treballadors de la mà.
2: I de les dades passem a les reaccions dels agents econòmics.
3: La primera dels sindicats UGT celebra aquestes dades, almenys diuen que són bones quantitativament. El secretari general del sindicat, Pedro Mar, però insisteix que no s'estan traduint en més benestar per als treballadors.
5: Vivim un moment d'expansió econòmica, se demostra en la massificació turística que afecten el benestar dels ciutadans i, per altra banda, els salaris no són suficients per als preus abusius que tenim. Això demostra també que estem en una franca recessió social. S'han de pujar salaris i des d'UGT seguim apostant per un model socioeconòmic sostenible.
3: En la mateixa línia, la secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, Maria Àngels Aguiló, ha demanat al govern que declari zona tensada totes les Balears perquè, diu, la mà d'obra partirà per no poder pagar l'habitatge.
6: Estem en un moment en què s'actualitzaran molt de contractes de lloguer, se preveuen moltes pujades dels preus d'aquests lloguers i moltes de les persones treballadores que viuen en aquestes cases decidiran partir a un lloc aquí on se pugui viure més amablement.
3: I ara les patronals. La gran patronal, la CAEP, celebra les bones dades del mercat laboral de les Illes. La presidenta Carmen Planas confia que marcaran una temporada que espera positiva. Per la seva banda, el president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, la PIMEM, Jordi Mora, també celebra el bon estat de salut del mercat laboral, però insisteix que hi ha tres reptes que s'han d'assolir a les Balears.
7: Con estos datos podemos destacar que el mercado laboral mantiene un ritmo elevado de crecimiento durante y tras la celebración de las fiestas de Semana Santa. Ahora, a las puertas del periodo estival, el tejido empresarial confía en que los meses centrales del año se desarrollen sin más sobresaltos, a pesar de la incertidumbre que sigue instalada en Oriente Medio.
8: Una es el absentismo laboral, és un problema que afecta i que té un impacte molt important a les empreses. Un segon és la manca de professionals, tant qualificats com no qualificats, i un tercer que està molt vinculat a aquests dos primers, que és la manca de vivenda, i que per tant no podem exportar treballadors de fora de les Balears per cobrir aquests llocs de feina que necessitem les empreses i els autònoms.
2: Aquesta és doncs la radiografia del mercat laboral, reflex d'una activitat turística que el març va deixar xifres destacades. Segons Frontur, les Illes van rebre més de 700.000 visitants, un 9,6% més que l'any anterior, però l'increment es registra sobretot en els visitants internacionals, que creixen més d'un 14% en comparació amb l'any passat.
3: Sí, perquè entre els espanyols l'increment és molt més moderat, d'un 1%. També puja la despesa turística, segons l'enquesta Egetur. Al març, els turistes es varen gastar més de 720 milions d'euros en total, i d'aquests 600 són dels visitants estrangers. Per persona i dia, la despesa arriba als 182 euros, que és un 6,5% més que l'any passat.
2: Al Parlament, el problema de l'accés a l'habitatge ha tornat a ser objecte de debat entre l'esquerra i la dreta. Uns i altres discrepen sobre la recepta per fer-li front. Mentre el PSC i Més demanen intervenir al mercat, el govern és partidari d'incentivar-lo. Marta Poyalto, Cambra Autonòmica, bon dia.
9: Bon dia, Lluïsa Pesteguia. De Més per Mallorca ha denunciat que no es fa front al problema real, un mercat de lloguer disparat que, diu, ha pujat fins a un 70% en 5 anys. La presidenta ha apel·lat a la responsabilitat dels propietaris i ha defensat incentius fiscals per congelar els preus i, de cap manera, intervenir al mercat.
10: Vostè creu que el mercat lliure ho solucionarà? Vostè creu que la solució passa per una esmena que dona bonificacions aquí decideixi no forrar-se a través dels lloguers?
11: La majoria de propietaris d'aquestes illes no són senyors encorbatats, no són banc ni fons voltors, són petits propietaris, famílies, pensionistes, persones normals que són conscients de la situació de l'habitatge.
9: El portaveu del PSC, Iago Negueruela, ha acusat la presidenta Proens de convertir les Illes en el refugi immobiliari d'Europa. La presidenta ha defensat que l'actual emergència residencial és fruit de l'herència rebuda.
12: Dice que no se quieren vender las casas 30% más caras. Dice que no se quieren alquiler 25% más caras. Somos el refugio inmobiliario de Europa. Gran acierto, gran logro, gran legislatura, señora Proens.
11: Per qui se pensava que eren vostès els pisos de luxe d'un nou barri que varen crear vostès a Nou Llevant? Aquesta és la seva herència.
9: Retrets de Proens també amb la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, que acusa el govern de no fer res per impulsar el pla de lliure elecció de llengua a l'escola mentre que la presidenta li ha recordat que qui ha incomplit els acords és Vox.
13: Con su querida autonomía de centro, su más que celebrada ley de normalización lingüística y su amado decreto de mínimos, han creado el caldo de cultivo perfecto para que unos pocos controlen toda la educación en Baleares.
11: Els únics que han romput acords al llarg d'aquesta legislatura han estat vostès. I ara a vostès els hi toca triar si continuen avançant amb el canvi votat per Ciutadans o continuen bloquejant.
9: D'altra banda, el Partit Socialista assegura que el PP vol facilitar ampliacions o grans projectes comercials sense que hagin de seguir unes garanties ambientals. El conseller d'Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, ho nega. Assegura que només es vol agilitzar la burocràcia sense eliminar controls.
2: Gràcies, Marta Pujalto, en directe des del Parlament. Fem una petita pausa i continuem.
14: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. La música
15: ressona. Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
2: El govern espanyol i l'Organització Mundial de la Salut revisaran el creuer afectat d'antivirus abans de decidir si atraca a les Canàries. Així ho han decidit després de reunir-se avui migdia per avaluar la situació.
3: Segons el Ministeri de Sanitat, a aquesta hora baixa es durà a terme una revisió de la nau per part d'un equip d'epidemiòlegs. D'acord amb una publicació a les xarxes socials de sanitat, aquesta actuació ajudarà a les decisions sobre processos de repatriació i la ruta que ha de seguir aquest vaixell. L'OMS havia anunciat abans que tenia previst que el vaixell atraqui a les costes espanyoles i assegurava que Espanya ho havia acceptat. La portaveu i ministra d'Inclusió, Elma Said, però ha llançat un missatge de tranquil·litat davant aquesta nova alerta sanitària.
16: Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Se está evaluando la situación junto a la Organización Mundial de la Salud, junto a la OMS. Se van a tomar las medidas necesarias para abordar esta situación. Le diré que está todo dispuesto para la atención, para la evaluación, para, en su caso, la desinfección, si así lo requiere la OMS.
3: De moment del passatge, 3 persones han mort, una més està en estat crític també, hi ha 3 pacients lleus, mentre que els gairebé 150 passatgers del vaixell restants continuen en quarantena.
2: La situació a l'estret d'Hormuz continua un dia més tensant les relacions entre els Estats Units i l'Iran. Teheran acusa Washington de matar 5 persones d'embarcacions civils. Els Estats Units havien afirmat que les llanxes destruïdes eren embarcacions de la Guàrdia Revolucionària que s'encarregaven d'impedir el pas de vaixells per l'estret d'Hormuz. L'Iran ho nega.
3: El president Donald Trump ha elevat ara el to, assegura que l'Iran serà literalment esborrat de la faç de la Terra si ataca vaixells estadounidencs implicats en la protecció de l'estret d'Hormuz. Això després de la posada en marxa de l'operació Projecte Llibertat per part de Trump, precisament per ajudar els vaixells atrapats a esquivar el bloqueig iranià. Teheran ja respon atacant els Emirats Àrabs i Oman amb míssils i amb drons. La Unió Europea ha condemnat fermament aquests atacs, mentre que el Pakistan demana que respecti l'alto al foc.
2: Mentrestant, un tribunal israelià ha prorrogat 6 dies més la detenció dels 2 activistes de la flotilla, així ho ha acordat avui a petició de la policia.
3: Són l'espanyol Saif Abu Keshek i el brasiler Thiago Ávila. Ja fa 7 dies que estan en vaga de fam. Van ser detinguts dijous passat en aigües internacionals i traslladats a un centre de detenció d'Israel. S'enfronten a una investigació policial per delictes de terrorisme i per cometre activitats il·legals.
2: En pocs segons, les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
14: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
0: Bon dia, Menorca. L'àrea de salut vol posar fi al caos circulatori que es produeix cada matí a les portes de l'Hospital Mateu Orfila. S'ha encarregat un estudi de mobilitat per mirar de trobar solucions que facilitin estacionar en el centre hospitalari i millorar la mobilitat de l'entorn. Actualment hi ha 618 places d'aparcament disponibles, una xifra insuficient per fer front a la demanda existent. Tot d'una, en donar més detalls.
14: Edició Menorca. Excel Camarasa.
0: L'Hospital Mateu Orfila afronta el caos circulatori que es produeix cada dia al voltant del centre i encarrega un pla de mobilitat sostenible per mirar de descongestionar la zona. L'objectiu principal és millorar l'accessibilitat i la gestió de l'aparcament de l'hospital davant les dificultats recurrents detectades en l'entorn. Una empresa externa serà l'encarregada de l'obtenció de dades i la identificació de patrons de desplaçament, així com també dels problemes d'accés existents i l'ús real de l'aparcament i de les oportunitats de millora tant dins del recinte hospitalari com del seu entorn immediat. Aquesta feina serà un procés participatiu en el qual hi prendran part usuaris i també treballadors. Marga Pons és directora de gestió de l'àrea de salut.
1: L'Hospital Mateu Orfila disposa d'un aparcament que es veu completament saturat durant l'estorn del matí. I això impedeix l'estacionament tant dels usuaris com dels familiars que han d'accedir a l'hospital. En l'objectiu de trobar solucions, hem iniciat el disseny d'un pla de mobilitat orientat a reduir aquesta congestió i a fomentar alternatives de transport més sostenibles.
0: El Mateu Orfila té actualment 618 places d'aparcament. La darrera actuació es va fer el 2018, quan es van crear un centenar de places noves. Malgrat aquesta ampliació, el creixement de l'activitat assistencial, l'increment de personal i la pressió estacional han tornat a situar l'aparcament com un dels principals punts crítics en l'accés al centre hospitalari de referència a Menorca. I no deixem la mobilitat perquè les platges Verges del sud de Ciutadella ja disposen del servei d'informadors que cada estiu s'encarrega d'ordenar els vehicles a les zones d'estacionament i informar de si hi ha o no places disponibles. Un estacionament, un servei que treballa per evitar el caos circulatori que es produeix en zones de gran afluència de cotxes durant la temporada turística. El 1er de maig han començat a treballar els informadors de les platges de Macarella, Son Saura i Calan Turqueta amb el control a la bifurcació de Sant Joan de Missa. De moment, hi són des de les 8 del matí fins a les 6 del capvespre, tot i que està previst ampliar la jornada durant els mesos centrals de l'estiu. L'any passat, per exemple, hi eren fins les 9 de la nit. Divendres que ve s'iniciarà el servei d'informadors a les platges de la Vall i a Vinimalà, a la Costa Nord, i també el bus a Macarella, la qual cosa implicarà que ja no s'hi permetrà l'accés en vehicle privat i es tancarà l'aparcament. Ja al mes de juny s'hi afegeixen els aparcaments de Cala Mitjana i Cala Pilar. En plena temporada hi haurà 18 operaris, 18 informadors d'aquest servei que s'allargarà fins al proper 15 d'octubre.
14: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: I és que Menorca inicia la temporada turística en plena ocupació laboral. Abril deixa poc manco de 1.500 persones desocupades, la qual cosa suposa un descens de quasi el 15% respecte a l'abril de l'any anterior. També creix la contractació i l'afiliació a la Seguretat Social. En definitiva, l'illa afronta els mesos de major activitat econòmica amb un mercat laboral dinàmic i unes taxes d'atur sota mínims. Catalina Cabré és la consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social.
17: Abril és un mes de màxima ocupació. Abril dona ja menys atur que el juny de l'any passat, que ja va ser un rècord i que era ja plena temporada. La desestacionalització és un fet. Jo crec que duim ja tots els mesos d'hivern, ara ja és la primavera, però crec que podem xerrar de que tots els mesos Balears ha tingut ocupació. Per tant, creiem que ja no estem a un mercat d'estacionalitat.
0: La situació és similar al conjunt de les Balears i la conclusió del govern en termes laborals i d'ocupació és que la desestacionalització és ja una realitat.
17: L'atur baixa un 14,7% interanual. És la segona major caiguda de les illes, només per darrere de Formentera. La contractació a Menorca creix un 49,4% respecte al mes de març. I l'inici de temporada ha impulsat fortament la contractació. En definitiva, Menorca registra una evolució positiva del mercat laboral amb una reducció de l'atur d'un 14,7% en termes interanuals, i és la segona més intensa de les illes, i un total de 1.484 persones aturades.
0: L'atur baixa a l'abril un 7,8% en un any al conjunt de Balears i deixa 24.500 persones desocupades, segons les dades publicades avui pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, el CEPES.
14: L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
0: En plana política, Més per Menorca denuncia les mancances que presenta el Pla d'Infraestructures Sociosanitàries amb l'illa. La formació ecosobiranista sosté que les inversions previstes no s'han decidit a partir d'una anàlisi rigorosa de dades. Per aquest motiu, hi troba a faltar alguns nous equipaments, tenint en compte un context d'envelliment poblacional i d'increment de les situacions de dependència que es dona especialment aquí a l'illa. Com a resposta, la consellera Sandra Fernández ha criticat la gestió de l'esquerra durant els 8 anys que va governar les Balears.
18: Es fa difícil valorar per què no s'ha inclòs la residència geriàtrica de l'O quan era una proposta aprovada per unanimitat en el plenari de l'O. Es fa difícil entendre que no hi hagi ni com a mínim la idea de rebre el solar que li ha donat o que li ha brindat el Son Blanc, que només li importaria que hi hagués el conveni com a mínim per acceptar-lo, ni que no hi hagi ni un duro per la rehabilitació ni l'ampliació de geriàtric.
19: Que los proyectos sociosanitarios proyectados en Menorca por el gobierno de la señora Armengol hayan tenido un sobrecoste de 11 millones de euros y un retraso medio de 21 meses por la mala planificación y definición de los proyectos y ustedes siguiesen callados.
0: En plana municipal, Mo desbrossarà una part del penya-segat per garantir la seguretat de la zona. Concretament, està previst actuar d'aquí a unes setmanes a les zones de Sacolàrsega, la costa de Sespiques i Sant Francesc d'Esmorets. La Junta de Govern Municipal ha aprovat la contractació de les obres i també el corresponent estudi de seguretat, una actuació que tindrà un cost d'uns 450.000 euros i que compta amb el finançament de l'impost de turisme sostenible. Les empreses interessades tenen fins a final de mes per poder presentar-hi ofertes. Precisament demà es donarà a conèixer el pla d'actuacions i el pressupost del Consorci del Penya-Segat de Mo, un organisme recentment reactivat després de molts anys i que va reunir-se el passat dia 22 sense que transcendís cap acord per l'absència del conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo. Demà hi serà present, acompanyat del president del Consell d'Olfo Vilafranca i també del Batlle de Mo, Héctor Pons.
14: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: I els drons de Buresment renoven el seu compromís amb els agents d'emergències de l'illa un any més. Els pilots voluntaris d'aquesta entitat sense ànim de lucre estan preparats per col·laborar amb aparells de darrera generació en tasques de recerca de persones, incendis, rescats en terra i mar i també catàstrofes naturals. El Consell de Menorca ha valorat la capacitat tècnica i la disposició dels voluntaris d'aquesta empresa en el primer any de col·laboració. Més qüestions. La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Medi Natural tramita davant el Ministeri ja la sol·licitud per al reconeixement de la vaca de la reina com a raça autòctona. L'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears, l'IRFAP, ha culminat ja els treballs tècnics, científics i administratius necessaris per fer aquesta petició. Aquest pas suposa una fita clau en el procés de recuperació, conservació i reconeixement d'una població bovina amb un origen històric singular i profundament arrelada al territori. La vaca de les reines es remunta a mitjan del segle XIX, quan la reina Isabel II va regalar una col·lecció de bovins a l'illa amb l'objectiu de millorar la productivitat del bestiar local. Tot i que va patir una forta regressió a partir de la segona meitat del segle XX, els esforços del sector ramader i de les institucions han permès evitar-ne la desaparició i iniciar-ne una recuperació progressiva. La vaca de la reina, de fet, ja està reconeguda com a agrupació racial de les Balears des de l'any 2020 i posteriorment també es va incloure en el catàleg oficial estatal de races de bestiar.
14: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: I els cavalls i ases maltractats o abandonats han trobat des de fa més d'una dècada una segona oportunitat al centre de rescat de Quins de Trabaluja, unes instal·lacions que funcionen gairebé com un santuari animal. En aquest centre hi ha actualment 34 cavalls i ases rescatats de situacions d'abandonament o maltractament. El Consell acaba d'assignar un conveni amb l'associació que en té cura del manteniment per reforçar la seva tasca durant el 2026 amb una aportació de 6.000 euros. És el triple del que rebia fins ara l'entitat. Els recursos serviran per garantir alimentació, l'atenció veterinària i la recuperació dels animals, així com per mantenir el centre com a espai d'acollida temporal. El conveni també preveu accions de sensibilització com visites escolars per fomentar la tinença responsable dels equins. Simón Gornés és el conseller insular de Medi Ambient i Samantha Lake, la presidenta del centre de rescat.
20: El potencial de, de conscienciació que té aquest centre és altíssim, no? I en aquest sentit, doncs, tota la labor que aquesta entitat fa, pues me sembla lloable.
21: Hay unos que tienen trauma para pegado y cosas así. Casi todos vienen con gusanos, garrapatas, moscas, estas cosas. Las cosas básicas que no toda la gente, hay mucha gente muy buena, pero hay mucha gente que no controla estas cosas.
0: I es calcula que hi ha 900 persones celíaques aquí a Menorca que tenen dificultats per trobar on anar a menjar. Aquests dies un tecnòleg dels aliments visita els locals per renovar-los el certificat i oferirà demà una xerrada a l'O per informar de les novetats als afectats. Cristina Tomàs.
22: El restaurant Escactus a Platges de Fornells fa 25 anys que aposta pel menjar sense gluten. Pili Mascaró, gerent del restaurant, explica que van ser pioners a Menorca quan gairebé ningú en parlava.
23: Una fieta que anava a escola amb el meu fill, que va ser la primera que van detectar a Menorca menjar sense gluten, i pues, arrel de sa mare, que va muntar l'associació i tot això, mos va dir a veure abans si mos arriesgàvem a fer aquesta aventura.
22: Ara hi ha 13 establiments acreditats a l'illa, però a l'hivern, explica el delegat de l'Associació de Celíacs de Menorca, Quico Borràs, la majoria tanquen i moltes zones queden sense opcions.
24: És un problema no només de salut, sinó també un problema social, perquè sobretot els fiats joves que vulguin sortir amb els seus amics, on van si en el seu poble no hi ha cap establiment? Se l'han de jugar.
22: Acreditar-se és senzill, formació, revisió i control total per evitar contaminacions. Joel Huguet, tècnic de l'Associació de Celíacs de Catalunya, és qui fa les inspeccions.
25: A utensilis on els tenen guardats, el magatzem amb les matèries primeres si estan ben etiquetades, que no hi hagi el contacte encreuat amb gluten i que no hi hagi possibilitat de que el pacient es pugui contaminar. Com fer la comanda, com entregar el plat sense gluten, ja que no es pot compartir, per exemple, on es pot entregar un plat sense gluten a l'hora que un plat amb gluten.
22: Si tot es fa correctament, es renova l'acreditació per un any més i només quedarà preparar-ho amb cura i desitjar bon profit.
14: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
26: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
14: L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
0: Tram final per a la informació esportiva per parlar del nou fitxatge de la Barca a Menorca, i és que el club ha anunciat avui a primera hora del matí la incorporació de la receptora alemanya Paula Gürsing, jugadora de 24 anys i 1,83 m d'alçada. Arriba a Menorca procedent del Nawara Straubing, on ha militat al tram final de la temporada passada. Anteriorment havia estat 4 anys disputant la Lliga dels Estats Units. Es dona més la particularitat que Gürsing és la primera jugadora alemanya del club. I recordar que aquest dissabte Menorca acull el campionat d'Espanya de 5.000 i 10.000 metres. Per segon any consecutiu, l'illa serà seu d'aquest campionat nacional, que reunirà prop de 150 atletes, entre els quals alguns dels millors fondistes del panorama nacional i també internacional. Amb la informació esportiva arribem un dia més a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: Toni Fuster, bon dia de nou.
1: Molt bon dia.
0: Arrenquem aquest espai dels esports parlant de futbol. La victòria ahir vespre del Sevilla per 1-0 contra la Reial Societat deixa el Reial Mallorca 2 punts per damunt del descens.
1: Sí, la part baixa de primera segueix molt apretada. Els 3 punts que va aconseguir el Sevilla contra el Donostiarra els permet sortir-ne de l'exposició de descens i fica l'Alavés. El Mallorca només es troba 2 punts per damunt l'infern. Avui els de Martín de Micheli s'han entrenat a Son Bibiloni en una jornada en què els primers 15 minuts han estat a porta oberta pels mitjans. No s'han entrenat, a més del lesionat de llarga durada Calumbà Júnior, que es va lesionar divendres als isquios a les acaballes de la primera part del partit contra el Girona. Tampoc han vist Maras Kumbula i el porter Lucas Beristron. Mateu Morey podria ser el substitut de Pablo Maffeo, que està sancionat per acumulació de targetes grogues. I amb aquest escenari, el vermell segueixen preparant el partit de diumenge a les 2 del migdia contra el Villarreal a Son Moix.
0: A banda del Mallorca, Toni, l'Atlètic Club ha fet oficial el nou entrenador per a les 2 pròximes temporades.
1: Es tracta de l'alemany Edin Terzic, de 43 anys, que ha estat entrenador del Borussia Dortmund en 2 etapes. A més, compta amb experiència dins l'acadèmia i direcció esportiva del club de Westfalia. També ha estat entrenador assistent al West Ham anglès i al Besiktas turc.
0: Gustavo Siviero, entrenador del Mallorca B, ha acabat d'ascendir a segona federació, ha estat el protagonista a Línia 5 d'IB3.
1: El tècnic argentí, que falta d'una jornada per finalitzar la Lliga, ha ascendit al Mallorca B i ha parlat així del seu futur.
2: Yo tengo un preacuerdo con el club, que está rubricado, pero esto es fútbol, ya sabéis. Siempre en mi caso la palabra la va a tener el club, porque el club en un momento puntual tuvo un comportamiento excepcional conmigo y yo de eso no me olvido. Después hay cuestiones en que se tienen que acercar o alejar, hablar, planificar, y bueno, eso puede hacer que se termine de otra manera, pero la predisposición está.
0: I avui és nit de Champions per l'únic supervivent espanyol.
1: L'Atlètic de Madrid visitarà l'Arsenal, l'estadi Emirates, en el partit de tornada de les semifinals europees a partir de les 9 del vespre. El matalasser cercaran-se a la final després de l'empat un gol enregistrat al Metropolitano en el partit d'anada. Parla a continuació l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Pablo El Cholo Simeone.
3: Queremos jugar el partido que se necesita jugar, con la intensidad y la capacidad de entendimiento que el partido pide. Ojalá que la jerarquía de los futbolistas eleve el rendimiento del equipo. Tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido, y después obviamente no dependerá de nosotros, seguramente solamente el resultado.
1: D'altra banda, el tècnic espanyol de l'Arsenal, Mikel Arteta, intueix un partit igualat.
4: Creo que tienen la capacidad de hacer muchísimas cosas muy bien, la razón por la que están aquí. Habrá momentos para todo, me imagino, en el partido, como lo hubo en el partido de Madrid, y nada, cada uno al partido que le interese más y a ver quién es mejor.
1: I demà serà el torn de l'altra semifinal, Bayern de Múnich PSG a l'Allianz Arena, en tot per decidir després del 5-4 de l'anada a París.
0: A Eivissa, la UDE es prepara per jugar dissabte contra l'Hèrcules.
1: Un partit molt important per certificar la permanència per 4ª temporada a Primera Federació. Per això s'hauran de sumar els 3 punts contra el conjunt alacantí. Víctor Sancho, bon dia.
5: Bon dia. Després de signar la victòria més clara de la temporada, diumenge passat contra l'Atlético Sanluqueño, bon ambient a la sessió d'entrenament. Queden 3 jornades de Lliga i l'equip ara es nové 5 punts per sobre del descens. Miguel Álvarez diu que els 3 partits de Lliga que queden són una oportunitat per a ells.
6: Esto no está hecho y nosotros queremos quedar lo más alto posible, ya que no hemos podido quedar donde queríamos quedar, por lo menos lo más alto posible, sin duda. Entonces vamos a ir a competir a campo del Hércules y cuando venga el Cartagena y cuando vayamos a Europa. Los entrenadores y los equipos, cuando no van las cosas bien, siempre sufren. Y cuando van muy bien, sufre también porque quieren más, ¿no? Siempre la misma exigencia a los entrenadores y a los equipos. si ahora estuviéramos cuarto, quisiéramos tercero, si, es lo de siempre. Claro, la situación que tenemos de sufrir no puede ser de otra manera. Estamos en una zona ahí, pues bueno, nos quedan tres partidos muy bonitos para los profesionales. Un escaparate para todos, tenemos Hércules, Cartagena y Europa. Tampoco estamos hablando de equipos malos.
5: Amb el playoff gairebé impossible, 9 punts amb 9 per disputar-se, l'objectiu més realista és salvar-se com més aviat millor i aconseguir una plaça per a la pròxima Copa del Rei. En principi, la Eivissa hauria d'acabar setè.
0: Més futbol, Toni, ja coneixem els horaris dels partits del play-off d'ascens a Primera Federació.
1: Pel que fa als equips mallorquins, tots dos partits el diumenge a les 12 del migdia. Per una banda, l'Atlètic Balears viatjarà a Galícia per enfrontar-se al Corucho, cinquè classificat del grup 1, sentint l'entrenador de l'Atlètic Balears, Luis Blanco.
7: Así que ya nos tenemos que olvidar de cualquier cosa que hayamos hecho en la liga y a centrarnos solo en la eliminatoria contra el Corucho, porque la palabra lo dice, es una eliminatoria, no son tres puntos. A preparar bien la semana, a preparar también bien el viaje sí que va a ser un poco más difícil, ¿no?
1: I el Poblense viatjarà a Sòria per veure's les cares amb un històric, el Numancia, quart classificat també del grup 1 a l'estadi de Los Pajaritos. Sentim Óscar Troya, tècnic del Poblense.
8: Nos ha tocado un rival muy bueno, que era lo que queríamos, para competirlo de la mejor manera posible. Lo que podemos decir es que vamos a un gran campo a jugar, seguramente sea un gran equipo y espero que sea la mejor eliminatoria posible y que nosotros, ya sabes, la misma dinámica de todo el año, ir a ganar a Numancia e intentar ganar aquí.
1: I vendrà ja anunciar que José Contreras no continuarà com a entrenador després de 8 temporades. Contreras, que va començar en preferent, va aconseguir 2 ascensos a Segona Federació i participacions històriques a la Copa del Rei contra Sevilla i Reial Societat. Avui, Contreras ha passat pel micròfon d'IB3 Ràdio, programa Esport 3.
9: Yo creo que ya llevamos mucho tiempo, he vivido muchas cosas, muchas más cosas bonitas que tristes, ¿no? No ha sido... La decisión no ha sido tampoco por el descenso ni nada. Yo creo que ya estaba, incluso al principio de liga, ya el año pasado estuve un poco dudoso, ¿no? Y bueno, este año ha sido una pena porque no hemos conseguido el objetivo, pues me hubiera gustado dejar el equipo en segunda ref, pero bueno, no ha podido ser.
0: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ja és a Itàlia per començar a preparar la semifinal de la Champions a Pézzaro.
1: Una semifinal que disputarà divendres a les 8:30 del vespre contra l'Étoile de Valois. L'equip tres vegades campió de la competició europea cercarà-se a la final de diumenge i aixecar per quarta vegada consecutiva el títol. Sentim el jugador del Palma Futsal, Manolo Piqueras.
10: A nivel individual yo llevo un año soñando con esta competición y a nivel de equipo evidentemente estamos pensando en esta competición hace mucho tiempo, en llegar bien sobre todo a esta competición y saber que somos el tricampeón de Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros, que representamos a mucha gente y que tenemos que dar el nivel que todo el mundo espera de nosotros.
1: Piqueras es va lesionar de gravetat la temporada passada just abans de disputar el Palma Futsal de Champions. El jugador es troba perfectament recuperat i en el seu millor moment. El conjunt mallorquí ja sap el que ha guanyat l'equip francès, va ser la main round amb victòria del Palma Futsal per 2-1.
10: Sí, es verdad que es un rival en el que ya nos hemos enfrentado, pero bueno, creo que en las semifinales de poco sirve haberse enfrentado a un equipo. Son partidos que se deciden por pequeños detalles, por el que menos falle. También creo que un punto clave es la experiencia que tenemos algunos jugadores en este tipo de partidos, así que creo que si estamos concentrados y nos concienciamos de lo importante que es el partido y de lo que tenemos que hacer, pues podremos pasar a la final del domingo.
1: L'altra semifinal la jugaran també divendres el Cartagena i l'Sporting de Portugal.
0: I acabem amb uns apunts més de voleibol i ciclisme.
1: La Barca Menorca ha fet oficial avui la incorporació de Paula Gurschink, la primera jugadora alemanya en la història del club. És receptora, té 24 anys i arriba del Nauwaro Straubing de la Lliga Alemanya. I avui també s'ha fet oficial l'alineació del Movistar Team en ciclisme. El mallorquí Enric Mas serà el cap de files en la seva primera participació a la prova italiana. El Giro comença el pròxim dissabte amb una sortida inèdita des de Bulgària.
0: Gràcies, Toni. Fins aquí els esports i ara la cultura.
11: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. en un lugar en el que todo el mundo quiere decir lo que piensa y todo el mundo quiere ser relevante en redes sociales, en la televisión, algunos mediante el grito o mediante el insulto, tener un púlpito como el que nosotros tenemos, que es relajado y reflexivo y espero que educativo, es un privilegio. No sé si eso se puede llamar liderazgo de opinión, pero desde luego hacemos lo posible por entregar herramientas a los oyentes para que puedan tomar sus propias decisiones.
0: I així, amb aquesta filosofia, sense tenir gaire clar si és o no un líder d'opinió, però presentat com a tal en el cicle de la Fundació, de la Fundació Marc, el convida, arriba demà a Palma el periodista Javier del Pino, la veu referencial dels caps de setmana a la cadena SER, Sandra Martínez. Bon dia.
12: Bon dia. El periodista ha fet del cap de setmana un territori amb personalitat pròpia, cosa que no va ser gens fàcil, sobretot al principi.
11: Me decían, como insultándome, es que usted hace radio para usted mismo. Como si eso fuera negativo, ¿sabes? Pues por supuesto que hago radio para mí mismo, es la radio que a mí me gustaría escuchar. Y me encargo de un poco construir los temas sobre los que yo tengo cierta ignorancia y así aprendo cosas, que es un motivo final de todo lo que hacemos en la radio, ¿no? Intentar aprender algo al final del día, al final de la mañana.
12: Una manera de fer que l'ha convertit en el més escoltat del panorama radiofònic estatal, amb xifres que augmenten i que està convençut no envelleixen. Diu que la ràdio en aquests temps confusos continuarà sent referent.
11: Yo creo que la radio es joven, la radio y siempre será joven y tiene recursos para conseguir llegar a generaciones que no nacieron con ella, o sea, es que llegarán un poquito más tarde de lo que llegaban hace 20, 25 años porque tienen muchas más modalidades para entretenerse y para supuestamente informarse, pero dales tiempo. Jo crec que acabaran llegant.
12: Corresponsal històric als Estats Units, ara que parlar d'Estats Units és parlar de Donald Trump, del Pino ens explica per què el poble nord-americà creu el va tornar a elegir com a president.
11: A muchos de los votantes de Trump lo que les gustaría es ser Trump. No le han votado para que les solucione los problemas. Yo creo que además saben que no se los va a solucionar. Le han votado porque es el individuo que mejor refleja sus aspiraciones vitales. Esto es muy triste, pero es así.
12: Andreu Manresa serà l'encarregat d'entrevistar del Pino a partir de les 6 de l'hora baixa, com dèiem, demà, en un acte d'entrada lliure i que també es podrà seguir a través del canal Marc i de YouTube.
0: I avui, Sandra, aquesta casa està d'enhorabona, es posa en marxa el nou portal d'IV3 Música.
12: I el podreu trobar ja a la vostra disposició al web ib3.org/música. Articles, llistes i el disc de la setmana conformen aquest portal sobre el qual ens parla el seu responsable, l'assessor musical d'IV3 Ràdio, Joan Trias.
13: IV3 Música, idò, posa en marxa com a complement de les emissions d'app que ja porten funcionant un temps, posa en marxa, com deia, el portal que serà un poc la cama visual de tots els continguts musicals que des d'IV3 fomentam una miqueta per fer del tabú de la cultura de les cançons a Balears. I d'aquí hi ha una cama més, una possibilitat més, un punt més de trobada de tot això.
12: El portal d'IV3 Música s'ha presentat avui formalment coincidint amb la revisió de les instal·lacions del Fàbia que fan possible que la Ràdio Pública Balear sigui des del 1 de març la primera autonomia en emetre en digital DAB+ a tot l'arxipèlag.
14: L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Ja arribarem a les 3 amb Morgan Blues, el primer avançament del nou treball discogràfic de Capella, Morgan, que sortirà a la venda el pròxim dia 21.
1: I que presentaran en directe dos dies més tard a l'Auditorium de Palma. Morgan era el nom del lloro d'en Víctor Uris, a qui es dedica aquest tema principal del disc i tot el treball per simbolitzar d'una manera d'entendre la memòria musical. Diuen que la música no s'acaba quan algú se'n va, sinó que simplement canvia de lloc i continua sonant.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 5 de maig. Llum verda a la reforma de la Llei de Protecció de la Infància per impedir que els docents condemnats per assetjament a un menor puguin tornar a fer classe. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Un canvi que obre la porta a resoldre el cas de la reincorporació del docent Miquel Roldán al centre de Sant Pisà Palma després d'una sentència condemnatòria. Avui, precisament, i coincidint amb aquesta aprovació en Consell de Ministres, les famílies han decidit finalitzar la vaga que duien a terme des de feia 2 setmanes i a partir de demà els infants tornen a l'escola, a excepció dels de quart curs en què Roldán és tutor. És la ministra Cira Rego.
2: Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto. Por tanto, quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
0: Els titulars de la jornada se centren també en la investigació sobre l'edifici desallotjat a Palma després d'esfondrar-se'n la teulada.
1: A l'espera que els tècnics revisin l'edifici, les primeres hipòtesis apunten a la manca de manteniment i a les filtracions d'aigua que n'haurien fet malbé l'estructura. La finca tenia prevista la inspecció tècnica d'edificis el 2016 i, segons el Col·legi d'Arquitectes, 10 anys després, el tràmit no hi consta. Els veïnats no saben encara quan podran tornar a casa seva. Òscar Fidalgo és el regidor d'Urbanisme.
3: Así que serán, en su caso, los técnicos de disciplina urbanística y de seguridad de los edificios quien determinen a la vista de los hechos qué nivel de compromiso con la infraestructura tienen las deficiencias para que vuelvan antes o después las familias a sus casas.
0: El mercat laboral gairebé a ple rendiment per l'activitat turística.
1: Les Balears tanquen el mes d'abril amb mínims històrics d'aturats, 25.000, i superen els 600.000 afiliats a la Seguretat Social. En l'àmbit estatal s'ha superat la barrera dels 22 milions d'afiliats.
0: A Eivissa, el PSOE denuncia presumptes irregularitats urbanístiques del Baldà de Vila. Rafa Triguero les ha desmentides.
1: Els socialistes parlen d'anomalies de Triguero per comprar i reformar un local comercial en habitatge, tot i que la dona del Baldà, segons diuen, ja té un pis en propietat. Rafa Triguero, en una compareixença sense preguntes, ha desmentit el fet i ha assegurat que posarà per llogar a preu limitat aquest habitatge. Són la socialista Carmen Bonet i el Baldà.
4: Exigim que immediatament publiqui i els expedients o que doni explicacions directes sobre clara sobre el fet del seu immoble.
5: No he adquirido ni se me ha adjudicado ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida. Se juega intencionadamente con la confusión de la figura de la vivienda a precio limitado.
0: I un equip d'epidemiòlegs revisarà avui hora baixa el creuer afectat per l'antivirus abans de decidir si atraca les Canàries.
1: Així ho han acordat el govern espanyol i l'Organització Mundial de la Salut després de reunir-se avui migdia per avaluar-ne la situació. La portaveu i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha llançat un missatge de tranquil·litat davant aquesta nova alerta sanitària.
6: Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Se está evaluando la situación junto a la Organización Mundial de la Salud, junto a la OMS. Se van a tomar las medidas necesarias para abordar esta situación. Le diré que está todo dispuesto para la atención, para la evaluación, para, en su caso, la desinfección, si así lo requiere la OMS.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara la sintonia d'IV3 Ràdio comença atent-ho.
7: Més informació a ivetresnoticies.com.

Bon dia, sí, amb aquesta cançó preciosa de Rosalía Carmiño. Dia 5 de maig és el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa, un idioma, el portuguès, que té més de 240 milions de parlants, fet que la converteix en la novena llengua més parlada de tot el món i la cinquena més parlada d'origen europeu. I que se parla a molt de països. És la llengua oficial del Brasil, de Portugal, d'Angola, de Cap Verde, de Guinea, Bissau, de Mozambic, de São Tomé i Príncep, de Timorès, de Macau i des de 2007 també de Guinea Equatorial, encara que també es parla a altres bandes. A més dels països on és llengua oficial, és d'ensenyament obligatori en els sistemes escolars de l'Uruguai o de l'Argentina i també en altres països africans de manera no obligatòria. I vos demanareu quines paraules d'origen portuguès nosaltres feim servir. Idò, la major part del vocabulari del portuguès, de més del 80%, prové del llatí, com passa en altres llengües romàniques. I per tant, les tenim en comú. Ara és vera que tenim paraules que provenen del portuguès, tot i que aquestes, els portuguesos, les agafassen del llatí. Per exemple, n'hi ha que sentim cada dia com ara la paraula ostra, que és aquest mol·lusc marí tan cotitzat, i en la qual han creat frases com avorrir-se com una ostra, que et sentia un gran tedi. També hem agafat del portuguès caramel o caramello, i en la qual han format frases com a punt de caramello, que és sinònim de en el punt més alt. Caramello ve del portuguès i, segons el lingüista Joan Coromines, és un diminutiu del llatí calamus, és a dir, que voldria dir canya. Així que molt d'anys als parlants del portuguès, que avui és el seu dia. Obrigada. Començam.

0: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre mos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, com sempre. Un programa que és ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà l'actualitat del dia, tot i que no vos parlarem en portuguès. En aquest programa sabem totes les lletres i avui també qui les saben totes són en Gisco Nadal, en Celestí Olivé i en Miquel Junc. Bon dia, un dia més, Celestí Olivé.
2: Bon dia.
1: Ah, veus, t'ho ensat de portuguesa.
2: Un poquinho.
1: Un poquinho. Miquel, junt tu, el teu portuguès?
3: Jo no hauria d'aprendre que d'aquí un mes et hi vaig, a Portugal.
1: Ah, veus? Idò, mira que bé. Ens ha servit molt
3: bé. N'hauria d'aprendre, sí, sí.
1: Xisco Nadal, portuguès a la sala.
4: Boas tardes.
2: Ah, clar.
1: Benvinguts.
2: Ja seria boas tardes.
1: No, bon dia fins que fa...
2: Ah, clar, bé.
1: Mentre fa claror.
2: Bé, però...
4: No sé si Portugal ho duen... no sé si...
2: Clar, Portugal ho poden dir.
4: Hauria de telefonar si és boas dies... Boas tardes.
2: Això hauríem de demanar.
4: Boas noites. Clar, sí. Perquè ho tens de promoció com jo, que hi havia portuguès a la universitat.
2: Clar.
4: Que amb en Perfecto Cuadrado.
2: I tenim dos noms.
4: En Lourdes
2: Pereira i en Perfecto Cuadrado.
4: Exactament.
2: Dos grans referents.
4: En Perfecto fa literatura i en Lourdes Pereira dos anjos, que encara és a la universitat, sí. Per cert, era la que s'encarregava d'aquest poc portuguès, sí. Que se sap a Balears, tot va sorgir d'aquelles classes.
2: Això, gràcies a ell dos. Sí.
1: Bé, i a més, molta gent triava... Jo no vaig estudiar a la universitat, però molta gent sé que triava aquesta assignatura com a de lliure elecció perquè ensenyaven bé.
2: Ensenyaven bé i a més era molt agraït, agradable, sí, i s'aprenia d'una manera bastant bé.
3: Sí, ja ho han notat amb el vostre accent.
1: Exacte. Sí, sí. I d'avui, Dia Mundial de la Llengua Portuguesa. Dit això...
4: Ai, mira, me n'he recordat. Si vols dir que qualcú té enveja, li has de dir que estàs xeia de dor de cotovelo. Perquè dor de cotovelo, que és dolor de colze, és enveja en portuguès.
1: Ah. Ja està. Això és com un cop de sogre, però...
4: Exactament.

0: I d'ací arriba aquesta nova edició del Festival Tinta Il·lustre, que per primera vegada es farà al casal de Sant Ugores de l'Aró i tindrà moltes activitats, contacontes, tallers, firet en diversos estants, en zona de jocs, llibreria pop-up, servei de bar, signatures de llibres, i avui en parlarem i precisament ho farem amb una de les grans il·lustradores que participaran en aquesta edició del Tinta Il·lustre. Ella és catalana, il·lustradora i escriptora, una de les escriptores més traduïdes en molts idiomes, fins i tot en més de 30 idiomes.
1: Segurament també en portuguès.
0: Pot saber, sí, pot saber. Segurament, li demanarem.
1: Li demanarem.
0: I és Rocío Bonilla, amb ella parlarem d'aquí una estoneta.
1: Fantàstic, que bé. Tinta Il·lustre avui, literatura infantil i juvenil, com és el terme?
2: Lig.
1: Literatura infantil i juvenil.
0: Ah, clar.
2: Ara m'havia perdut.
1: No, per si de cas.
0: Bé, en català seria Lig, no?
3: Bé. Clar, sí, perquè la jota no existeix.
0: No. I en portuguès com seria?
3: Lig.
0: Lig.
3: Supos. Estan fins avui, eh?
1: Sí. Avui també vendran Tomeu Canyelles a brostejar en la història i avui dediquen la seva secció a un escriptor, director de cinema intel·lectual italià.
4: Tal dia com avui, un dels principals intel·lectuals que ens va donar la Itàlia del segle XX, Pier Paolo Pasolini, publicava la seva primera novel·la. Per tant, aprofitarem aquesta efemèride per fer un breu repàs a la seva vida i a la seva obra.

0: I he posat a Maria Callas perquè he cercat en quina música li agradava Pasolini, suposo que li agradava moltes músiques, però ell deia que les úniques dones que va estimar van ser sa mare i na Maria Callas. Per això avui l'hem posada, per il·lustrar aquest fragment de la història en el qual avui mos durà fins a Pier Paolo, Paolo Pasolini, que també se n'ha fet una efemèride no fa massa, així que també repassarem la trajectòria d'aquest autor i la seva vinculació amb Mallorca, perquè és i també és important. Més temes, Miquel.
1: Avui a la taula de redacció començarem parlant de ciència, perquè la biòloga i investigadora de l'IMEDEA, Anna Travesset, ha rebut el Premi Nacional d'Investigació en Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals. També parlarem d'Amsterdam, perquè hi ha una notícia que crida molta atenció. És la primera capital del món que prohibeix els anuncis de carn i combustibles fòssils a espais públics municipals.
0: Això vol dir que, per exemple, no podran anunciar hamburgueses.
1: O cotxos.
0: O cotxos.
1: Entre altres coses. Sí. Bé, cotxos elèctrics a lo millor sí, però
0: per això, sí.
1: Cotxos en combustible no.
0: Serà més complicat, sí. Però sí, no podran ser marquesines d'esbusos, per exemple, han de ser allò públic, no se podrà anunciar una marca d'hamburgueses o un bistec.
1: Exacte. No.
0: Llavors explicarem per què.
1: I acabarem amb moda i parlant dels vestits que i les persones que hi varen desfilar a la Met Gala de Nova York.
0: Tothom en va plor.

0: són d'aquelles notícies que tothom en parla, tots els mitjans comenten, tothom diu que m'anava vestit aquest, aquest altre, si em va Bani, que...
1: Enguany, la gala anava dedicada a Sart.
0: Sí.
1: Però és que hi ha
0: jo
1: vestits...
0: Jo crec que cada any hi va.
1: No, no, no. Sempre va dedicada a una cosa diferent, sí, però enguany es titolera Fashion is Art. I n'hi havia que sí que recordaven a qualque quadre, a qualque artista, però és que n'hi havia d'altres que és difícil veure-li la part artística. Ja veurem, ja ho comentarem després.
2: La Met Gala està per això, perquè si gent en parli.
1: Exacte, no per res més.
2: Han aconseguit l'objectiu que volien.
0: Si en parli de com els rics se vesteixen aquest dia.
1: Exacte.
2: 36 milions de dòlars han recaptat per al museu del vestit, que ja n'hi ha. I a la tercera roda de Tento, avui a partir de les 5, entrevistarem l'escriptora i traductora Carlota Gurt, perquè aquesta setmana serà a Mallorca participant del festival La Coma, fent un monòleg que reivindica la complexitat del desig.

0: Concretament, Carlota Gurt serà aquest dissabte, 9 de maig, a la Casa Llorenç Villalonga, Museu Literari de Binissalem, amb Una aniquilació fallida. El monòleg conferenciat en el qual l'escriptor investiga, en rigor i ironia, la libido femenina i el desig sexual de les dones entre mites, teories i vivències personals. I a més, recordem que enguany ha guanyat el premi de llibres anagrama de novel·la per el seu per la novel·la Els Erms, que també comentarem amb ella.
1: Exacte.
0: És a dir, molt de material en Carlota Gurt.
1: I tant que sí, i moltes... A la ràdio no podem posar rombos, però òbviament serà tot tractat des d'un punt de vista pedagògic, perquè participarà d'aquestes jornades literàries, la Coma, que per cert comencen dimecres i duen un remell molt important d'escriptors i escriptores de per tot. Vos recomanant que consulteu el programa si estàveu interessats en el món de la literatura. Però bé, a partir de les 5:30 també vendran les nostres marines de Tento. Avui, na Marina Benassa, tota saleta, que na Marina Huguet la tenim de viatge, i parlarà d'un tema que segur que vos sona, el tema més golós.
2: Una mica també el berenar, una mica també en les darreries, avui un extra perquè tenim un dinar, avui un altre extra perquè hi ha un aniversari, no fa gaire va ser Pasco i vàrem fer maig. Per una cosa o per l'altra, sempre en tenim present, però i amb els infants, com els afecta? Avui, a Jane Dam, sucre.

0: Així és, sucre, sempre hi ha un moment per menjar sucre.
1: Sí.
0: Sí, mos duen una coca, una encimada.
1: Lo difícil és no menjar, no, a vegades.
0: O fa festa. Sí, sempre, sempre. I quan són infants, també. El mal de controlar. Així que avui sucre, infants i persones, en general, a les Marines, a partir de les 5:30. 3 hores de programa, que ara comencen les quals tenint les línies obertes per qui participa en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
1: Escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
4: O bé, al correu electrònic.
5: O sorpresa.
4: Que nosaltres, que Tentol, @ib3radio.com.
0: Molt bé, Xisco, Miquel, gràcies. Fins d'aquí una estoneta. Perquè ara hem de saludar la nostra tècnic i avui tenim a les vies de som. Des de Pollença, Anna Marga, Cifra.
4: Ella és dolça, com el sucre.
0: Sí que ho és. Gràcies, Marga. Les 3:20 i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò, si és l'hora de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui, Celestí, que ja són aquí, tenim moltes ganes de conèixer-los.
1: Sí, sí, són aquí, Margalida, i d'ahir la rabiosa actualitat avui ens du a parlar de música i d'un aniversari, precisament els 170 anys de la Filarmònica Porrerenca.

I de ser això que escoltaves, Porreres, de la Filarmònica Porreranca, perquè és una de les bandes més antigues i més emblemàtiques de Mallorca. Enguany fa 170 anys d'ençà de la seva fundació i ho celebra amb una sèrie de concerts i actuacions especials. Va ser fundada a Porreres l'any 1856 per Jaume Molet i Esquerrer. La Filarmònica Porreranca va néixer de l'unió de diverses agrupacions musicals i des dels seus inicis la banda ha estat un referent cultural atès que ha participat activament en processons, cercaviles, reveles, concerts, en els quals ha portat un caràcter tan festiu com també solemne dels seus actes populars. Al llarg de la trajectòria ha aconseguit fites destacades com la victòria al concurs de bandes de música d'Inca l'any 1923 i la concessió del Premi Jaume II del Consell de Mallorca el 2006 amb motiu del seu 150 aniversari. Ara ja en duim 170 i en els darrers anys la Filarmònica ha impulsat una línia de renovació del seu repertori incorporant propostes més contemporànies i col·laborant amb artistes i grups com Menaixa Truà, Celtas Cortos, Antonio Font, Vial Majoral, Lluís Llach o Fran Sinatra.

Aquestes Sinatra en concert, una peça que fa la banda filarmònica porrerenca actualment, que la batuta de la qual la d'un director format en aquesta entitat des dels 11 anys que hi toca és en Josep Ramon Xemena, i també la filarmònica és una de les entitats musicals més emblemàtiques de l'illa. Ha preparat un repertori per celebrar aquests 170 anys de música, una programació especial de concerts que ja ha començat i compliran un guany de música. Com dèiem, música com, per exemple, aquesta.

0: Aquesta és la matinada porrerenca. Després vos explicarem en quin moment la toca la banda de Porrers, perquè és molt especial, la Filarmònica Porrerenca, perquè fa concerts al llarg de tot l'any per celebrar aquests 170 anys. Farà col·laboracions diverses d'artistes i projectes musicals, propostes musicals, també familiars, de tot tipus. Un any ple de concerts per a totes les edats i per a tots els públics. I el calendari va començar per Pasco, amb el concert tradicional de Pasco. Aquest dissabte, dia 9 de maig, faran un concert de maig musical amb Rubén Simeó. Dia 15 d'agost faran el concert de Sant Roc, sota el títol Passat, present i futur, per les festes del poble. El 26 i 27 de setembre faran un concert molt especial i molt extraordinari amb els Cucorba, apuntau-ho, Cucorba, 26 i 27 de setembre. 21 de novembre, el concert de Santa Cecília amb el compositor David Ribas. Dia 27 de desembre, un concert de Nadal amb música nostra. Així que fan un programa fantàstic i la majoria de concerts es faran a l'Auditori de Porreres. I com que ja sabeu que Porrerenca ni se vincla ni se trenca...
1: I doncs sí, és per tots aquests motius que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol en aquests 170 anys de la Filarmònica Porrerenca.
0: Dit i fet, són les 3 i 25 minuts.
2: Tèntol.

0: continuem i avui també tenim pregunta del dia abans de conèixer els nostres convidats. I la pregunta d'avui diu així. Ja sabeu que Porreges és també terra d'ubercots i l'ubercoc és una de les fruites més agraïdes a l'hora de dessecar-se en forma de gustoses oreanes, com una manera de gaudir dels ubercots fora de temporada, ara que arribaran. L'altre dia vaig anar al mercat i ja hi havia ubercots, però
1: venia.
0: No eren mallorquins.
1: Clar.
0: Eren de fora. Però aviat n'hi haurà, pel juny, més qui ves que ja hi som, ja hi haurà ubercots.
1: Ja
0: però bé,
1: vol, eh?
0: És veritat que una manera de menjar-los és assecats, assecant els ubercots,
1: sí.
0: I hi ha llocs que els diuen oreanes. Tot parlant d'oreanes, la paraula oreana és un derivat d'orea, per la forma planada i rugosa que tenen, però l'oreana també és una altra cosa. I la pregunta d'avui és això, què és una oreana a les Balears?

0: molt bé, Celestí, que és una oreana, també.
1: Idò, és aquella peça de pasta de farina fregida que se menja en sucre o mel.
0: Una oreana.
1: Una oreana. És una crostera que se forma damunt una nafra, quan madura.
0: Quan te fas aquella crostera.
1: Ens han fet una nafra, una farida, llavors madura, i és aquella crostera.
0: Això és una oreana.
1: Sí, o és un raonament llarg. És a dir, que d'aquells abundós de paraules i impertinent.
0: Ai, quina oreana. Què és una oreana? Aquí, a les Balears, aquestes són les tres opcions de resposta. Ja tenim moltes persones que l'han contestat avui i van per molt bon camí. Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentoolivetres, o telefonant al 971-139-00, que és el telèfon de Tento, el 971-139-00.
0: I d'avui vos demanam què és una oreana. Ara tornem.

0: Nosaltres, Ràdio és patrimoni.
1: La música ressona.
2: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
3: Com ho fas per triar aquestes històries?
4: Però això és una bona pregunta personal.
3: Com s'entén el concepte de buit?
5: És una molt bona pregunta.
3: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
6: És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
3: Quan necessita un pinzell per no pensar.
7: Una bona paret seca que pot durar.
3: Quantes jubiles de cosí?
8: Això és una gran pregunta.
9: Bona pregunta.
4: Això és una molt bona pregunta.
10: És una de les preguntes difícils de contestar.
3: Te sap greu contestar?
4: Saps la pregunta del millor, ara ja...
11: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
12: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: les 3 i mitja. Som en directe a Vetre Ràdio, m'ha telefonat en Biel Benassa. Biel, com anem?
1: Hola, molt bé.
0: De bon mos telefones.
1: Bon dia. Ja de Felanitx.
0: De Felanitx. Que fan oreanes per... o tenen... o...
2: o menjau.
1: Cada dia n'hi ha d'oreanes. En s'estiu, per les festes de Sant Agustí, en el sopar de xerrer, moltes vegades hi ha oreanes.
0: Per tant, ja saben que és una cosa
2: que... És menjar un s'estiu.
0: Que se menja.
1: Que se menja. Sí, jo crec que un bon plat seria ores de primer plat i un postre d'oreanes amb mel i sucre per postre.
2: Ah, ja tenim un menú.
0: M'encanta. I ora cal la menjar.
2: Clar, ora de primer plat.
1: Ja és una ora així feta, guiada, no sé com se diu això.
0: Sí,
2: el guiat d'hora,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí.
1: Sí, el guiat d'hora, això és molt bo, eh? D'hora de parc, és molt bo. I d'aquí, sí, mira, orees i oreanes.
0: Orees i oreanes. Som tan bones, les oreanes.
2: No quedarem embafats, d'hora, eh?
1: No, perquè les oreanes són una altra cosa.
0: I duen feina, però, perquè... ja no...
1: Diuen que sí, ja no l'he
0: fet
1: mai.
0: No l'he
1: fet
0: mai, Biel, jo tampoc.
1: No l'he fet mai, però n'he menjada. Si hi havia una madona... aquí a davant l'iglesi de Bar Safan, que feia uns oreanes molt bones.
0: Que bé.
1: Eren exquisites.
0: I va, ara menjaríem, ara mateix.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
1: Molt bé.
0: I, Biel, vosaltres en els obercots sets els hi deies oreanes o no?
1: Sí, també, se m'ho pari que es diuen.
0: També.
1: Oreanes, sí. Oreanes no, exactament no ho sé.
0: Crec que molt bé d'una altra banda, això. Però bé, aquí les oreanes són aquelles.
1: Oreanes, per això cal d'oreanes sí que sé qui diuen, però ja no ho sé, exactament.
0: Sí, com...
1: per contestar.
0: Crec que ve des castellà que els diuen orejones.
2: Orejones.
0: Sí.
1: Ja vols deixar pas, sí, més. Orejones.
0: Exacte.
2: Sí, ara ja també ho sentim.
0: Sí.
2: Sentim bastant. Orejones.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Biel, una ferrada.
1: Ah, gràcies a l'altre.
0: Una parlada, Felanit, gràcies. I doncs sí, en Biel ho ha encertat, efectivament. Una oreana és aquesta pasta, aquesta peça de pasta de farina fregida que se menja amb mel o sucre o sense res, perquè és tan bo. Que se fa també a Menorca i també a les Pitiuses també en fan, crec que es diuen oreetes, no n'estic segura, però també són boníssimes. Així que avui que hem menjat tan bo, mos ha ocupat, però ara hem de xerrar de música perquè ja tenim els nostres convidats d'avui.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: I de sí, moment per conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són els 170 anys de la Filarmònica Porrerenca. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre en el nostre qüestionari electrònic.

0: he vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Sigueu benvinguts. Comencem.
3: Qui sou? No m'heu dit el nom.
4: Noms i adreces.
5: Tomeu.
6: Cristòfol.
7: Joan Ramon.
8: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
5: Porreres.
6: També de Porreres.
5: De Porreres.
9: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
5: Casa de Monges.
6: S'escola nova.
5: S'escola nova.
10: Com descriuries el que tu fas?
11: Com ho descrivim, Tomeu? A sa banda?
5: Família.
11: Sí?
6: Indescriptible.
11: Sí?
5: Una família.
12: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
5: Sortim perdent.
6: Va bé, no, Gerona.
5: No m'ho puc queixar.
13: Vivia a Moscou abans? A la Guaiana? A Uganda?
11: Has viscut a qualque d'aquests llocs? Qualcun d'aquests
5: llocs? Cap ni un.
11: Cap.
6: Jo no, Porreres.
11: Sempre Porreres.
5: Sí, sí.
1: Com li agrada el cafè?
5: Tot sal sense sucre.
6: Llet natural.
5: En sucre.
1: Quan va ser l'últim cop que va comprar res de nou?
11: Tomeu.
5: Res de nou.
11: Què has comprat darrerament?
5: Avui ha arribat un pedido.
11: Ah, vols. Beníssim. Tomeu.
6: Va ser dilluns. Va ser darrera cosa. Un carregador.
11: Ah, molt bé.
5: Dissabte.
11: Què vas
5: comprar? Un mirall per sortir de la cotxeria.
6: Ah?
14: Tens el dret de guardar silenci.
1: I crec que seria molt bona idea.
15: T'agrada anar a ballar?
5: No.
11: No, ballar?
6: Sí, sempre.
11: Tòfol sí.
5: Sí, m'agrada.
13: Quin és el seu primer record?
5: En sa banda, el dia que vaig entrar.
6: Jo també en sa banda, el dia que vaig entrar.
11: Jo en Ramon.
5: Sí, també. Sí. Damunt es porta el de la nostra.
11: Clar.
14: És tot un artista. Em cau bé.
16: Ja està, ja està! Ja sabia que ho aconseguiries, ja ho sabia! Perdona que t'hagi fet passar per això. Perdona'm, sisplau, has passat la prova.
13: Com més l'observo, més perplex estic.
17: Aquest assumpte resulta massa fàcil. Ni tan sols sabem si diu la veritat.
18: Un riure fantàstic.
14: L'únic que li puc dir és que ha tingut sort que no hagi passat res pitjor.
17: No és just que hagi d'acabar d'aquesta manera. Si vol que li doni un consell, quedis amb nosaltres aquí, diverteixis i després torni a casa.
19: Pot dir, auf Wiedersehen, gehen Sie nach.
11: Les han sentit respondre al qüestionari electrònic la mar de bé i ja poden saludar en Joan Ramon Xemena, director de la Filarmònica Porrerenca. Benvingut.
5: Bon dia.
11: Cristòfol Barceló, directiu i músic de la Filarmònica.
5: Que
11: gràcies per
5: tardes.
11: Ser aquí. I en Tomeu Mora, també músic.
5: Sí, bones tardes.
11: De la Filarmònica Porrerenca. Ara m'ho explicareu. Tomeu, començant per tu, tuba.
5: Tuba.
11: Molt important, la tuba. Joan Ramon,
5: molt.
11: Quantes tubes teniu a la Filarmònica?
5: En tenim 3 i un sac baríton, vull dir que quan venen tots allò és increïble.
11: Clar, Tomeu, tu t'hi vas posar de petit tocant la banda?
5: Jo m'hi vaig posar en els 11 anys, el que passa que jo ja vaig entrar en la idea de tocar la tuba i no me varen deixar.
11: Era massa petit.
5: Sí,
6: que fa una trentena d'anys.
5: O 36.
6: 36.
5: I tocava el bombardí. Però tot d'una que vaig poder agafar la tuba, vaig agafar la tuba 2 anys. O sigui, en 14 anys vaig agafar la tuba.
11: Tenies idea. Sí. Que bé, un instrument preciós. La tuba, en Cristòfol, que toca?
6: Jo tot la percussió de la banda. I també
11: bombo, plats...
6: Sí, tot això.
11: Timbals.
6: Tot el que vengui.
11: Bateria.
6: També.
11: També.
6: Sí, sí, sí.
11: Tot.
6: tota aquesta percussió.
7: Depèn de l'actuació.
6: Sí, depèn un poc de la percussió, o vull dir de l'actuació, i del que aquell dia s'hagi de menester. Estem sempre a la disposició de... Que toca el que sigui.
11: En Tòfol, a més, té un podcast, que sí?
6: Ah, sí, sí, també tinc un podcast. Gent de Poble Podcast.
11: I vam fer un pot de propaganda.
6: Va,
7: què hi fas? Què hi dius en aquest podcast?
6: Pues, històries de gent de poble, quan, que són diferents, que no són normals, i temes també un pot tabú, d'un pot de tot en general.
11: I xerres de porreres?
6: Sí i no. Vull dir, estic obert a tot, a lo que... la gent realment no vol xerrar, saps? Un poc tabú, saps? Un poc això amagat, i doncs jo m'agrada treure aquestes coses i si puc ajudar qualcú pues, amb això, pues, superbé.
11: Molt bé, valent, en tot fort.
6: Sí,
7: molta disciplina.
11: A vegades en els pobles hi ha coses que diuen, bé, va més, posar-ho aquí baix. Bé, en els pobles i no pobles per tot. Joan Ramon, director de la Filarmònica, vas començar també de ben petit, tocant la trompa, no és vera?
6: Sí, sí, sí.
11: I ara com a director.
6: Sí. No, res, molt bé, molt content. La meva segona etapa com a director de la Filarmònica i la veritat que molt content.
11: Home, i ara amb aquesta festassa que heu organitzat, aquests 170 anys que se diu aviat.
6: Sí, sí, a veure, són anys que a vegades els passam una miqueta per damunt, però ens fa ganes fer qualque concert diferent. No és fàcil perquè aquest darrer any també estàvem fent coses així que sortint un pot de lo normal, però era una miqueta intentar, durant un any, fer un concert més especial.
11: Hi ha una cosa molt guapa que tots tres heu recordat, que és la primera vegada que quan t'entrau a tocar en la banda. Qui mos explica què passa en aquest moment?
5: Ui, és un dia que si quan ets músic petit, normalment entres de petit, la banda te ve a cercar a casa teva. O sigui, és tot una... O sigui, estàs super orgullós de que la banda te vengui.
11: Encara i... se fa, sí. Mm, sí. És a dir, que tots els infants que entren nous...
5: El dia de la posada de bandera per Sant Roc, dia 9 d'agost, normalment, nosaltres solen partir 4 i mitja...
6: Sí,
5: més o menys, amb un bon sol, sí. Tothom regalima de per tot, i és a dir, que anem a cercar-los i que l'aigua te queda molt...
7: Deu fer molta d'il·lusió, però també molt de respecte, no?
5: Sí, sí. No, i a part, ja com, i, com, sí. I és que anem a cercar, sí.
7: Clar,
5: clar. Molt de pit va a cercar el company que després el tendràs a de vora, tu. L'aigua t'agrada moltíssim.
11: Sí, sí, t'ha fet que volies dir.
6: Ah, no, no, no, sí,
11: no, ara pensava jo, quan vam venir a cercar el meu germà, perquè això també ho feia amb un Montuïri, ara ja no se fa, però també se feia, i vam plorar tots sí, moltíssim, sí, sí, sí. Perquè clar, venen, te toquen una cançó de banca teva, estàs allà en el portal, i després el meu germà va agafar la trompeta i se'n va anar a la filera. I és realment superemocionant. Que...
6: Sí, no, i els veïnats, que van tots en aquell cas, els familiars, i un moment que és emocionant.
11: Sí,
6: dir,
11: sí, sí.
6: La banda tampoc no te ve a casa teva cada dia, m'ho explico, no, és una cosa una mica especial.
11: Quan sou a la banda, a la Filarmònica?
6: Però ara mateix, potencialment, poden ser una setantena, però evidentment després, durant l'any, ara és més complicat, perquè tenim gent que està estudiant de fora, gent que està fent feina fora, i ara, no sé, pinturar una actuació normal, dissabte en el concert, pinturarem uns 45, però, per exemple, una actuació que tindrem a final de juny, que ja hem confirmat les Misericordi, aquí a Palma, serem 65, per exemple. Val? Vull dir, podem anar en gestió més fàcil perquè tenim tothom a porreres i per les festes també és més fàcil perquè tothom intenta acudir a seva i som més.
11: I que també s'ha d'anar a assajar. Quin dia assajeu?
6: Em sembla dimarts i dijous, però...
11: Dos pits per setmana.
6: Sí, dos pits per setmana. I jo m'he quedat amb això, que hi va haver una companya nostra que mos va dir que assajar en sa banda era un hàbit. I quan tu tens aquest hàbit... ja estàs igual, ja estàs acostumat en això, nosaltres estem molt acostumats en això, els dimarts i dijous, i el que els vaig dir a aquest pic, en els nins que han d'entrar aquest estiu, que la banda ja és de per vida, que és igual, t'acompanyaran totes les teves èpoques, quan te casis, quan tinguis fills, quan facis feina, i tot això, la banda sempre t'acompanyarà, fins el darrer dia que tu decides qui és, o te jubilis, o decides qui ja no toquen la banda. I això, pues, m'ho va quedar també això de que era un hàbit anar a l'ensai i el veure.
11: Sí, és un compromís també.
5: Sí, i per... és que m'ho desplaçant de fora poble, que no... som molts de fora poble. Bé, jo som porrerem, però
11: no hi vius.
5: No hi visc. Clar, és...
11: I hi vas a posta.
5: A posta. Som molts, o sigui, ara som bastants que baixam.
11: I com vius?
5: Jo visc a Manacor.
11: A Manacor.
5: Res, clar. 20
11: bé,
5: minuts.
11: Però sí. Tens els teus...
5: Però sé que la 9 he de partir, però és la 9 i mitja a Porreres.
11: Des vespre.
5: Des vespre, i després a les 11, 11 i 20... és a tonsa que nostra. O sigui,
6: sí, també del guapo, una cosa de ser guapes és que normalment els dijous, i ens estiu molt més fàcil perquè els més petits que no tenen escola, els dijous és el dia que vas a l'ensai, perquè després de l'ensai pues, xerres i pintura fas les 12 i mitja o la 1 i te comptes la setmana com t'ha anat o si tens aquell problema o això, pues, és el dia, i això m'han contat que sempre s'ha fet. És a dir, el meu padrí, que tocava en la banda, pues, també ja fa les 12 i les 12 i mitja i no passava res perquè eres a la banda i tot, a la banda tot se perdona.
11: Clar.
7: És un moment de trobada i més enllà d'aquests dos assajos per setmana d'actuacions, qualque dinar o sopada vau fer.
20: Sí, ara darrerament a vegades quan solen fer un concert després fem un sopar normalment i després també per Santa Cecília fem un sopar amb músics i col·laboradors que tenim i també aprofitam en el desembre normalment fem el dinar de socis. Pues a banda de fa ja uns anys té socis i fem un dinar de celebració amb els socis per estar junts, qualque fi, i poder compartir taula, que també va molt bé xerrar com moltes coses.
11: Clar que sí, sí. És això, un entorn de comunitat, i ara que la col·lectivitat està molt malament.
20: Sí, sí.
11: És un espai, això, intergeneracional.
20: Sí, totalment.
11: I de col·lectiu, que també s'agraeix, perquè coneixes gent més jove, més gran, de totes les edats.
6: Sí, ara també, aquest final d'any, vàrem anar un cap de setmana de viatge sense tocar, que també ja era necessari. Després també vàrem anar a un parc aquàtic aquí a Mallorca.
11: Vam anar tots junts a un parc aquàtic.
6: Sí, anàvem fent. I sí, ara me lo tornen a demanar per nerits estiu, ara volen mem.
11: Deu ser divertit.
20: Sí, fer activitats diferents.
11: Però... I doncs una família.
20: Sí, era una família. I d'on també en Cristóbal, que ja saps, jo ja són... I és veritat que la gent és complidora. Vull dir, se pot fer assajos i pot fer molta feina i pots assajar cosetes que després pots fer tots aquests projectes que podem fer.
7: I són disciplinats, impossible. Aquests músics?
20: Jo sempre em queixo que xerren molt.
7: Ah.
20: Val? Però bé, normal.
7: Si xerrar no toca, bé, segons qui no pot tocar.
20: Sí.
7: Si xerra.
11: En Tòfol ets un xerrar i tocar.
7: Sí, en Tòfol pot tocar i xerrar.
20: No pot fer tantes coses. Toquin molt, intentant tocar molt, i així no poden xerrar tant.
11: Exacte.
20: Però és veritat que també la banda té aquesta funció social i evidentment s'ha de xerrar. Sí. Vull dir, has d'intentar compensar. Jo a vegades quan s'acosten els concerts ja m'ho veuen i jo em poso un poc més nerviós, vinga, que hem de fer, que la cosa es tira. Però bé, això, la funció social és, i és qui no ho vegi és que se'n vagi a un lloc professional. Això és una cosa diferent.
11: Sí, i encara que hi hagi jerarquies, com en tot, que es que en sap més toca de primer i es que no en sap tant toca de segon o tercer paper, tothom és molt important.
20: Sí, no tots els instruments. Vull dir, es clarinen mateix, a vegades no, un toca de primer, segon i tercer. Jo a vegades dic, com els segons i els tercers no funcionin, no funciona res, i a vegades els trompes, els trombons, que són instruments pintura ja més amagats, com abans hem dit a tu, però com aquesta maquinari no funciona i soni bé, soni finada, ja hi pot parar ser meu el dia que vulguis, que sonaran malament. Vull dir, tothom té el seu paper.
11: Sí.
7: I més enllà de celebrar aquests 170 anys de la Filharmònica Porrerenca, que és d'agrair en tot aquest calendari d'actuacions, clar, és important destacar el paper, sobretot d'aquesta banda, que és una de les més emblemàtiques i referencials de Mallorca, sí. Però és important destacar el paper de les bandes, tot i que en aquests darrers anys el paper de les bandes s'ha renovat i...
20: Jo penso que sí, vull dir, darrerament, inclús diria que darrerament la música en directe s'està denigrant una miqueta, val? Perquè és difícil avui en dia tocar en directe, però els papers de la banda són indispensables, vull dir, un poble, jo sempre dic que un poble sense banda no és el mateix poble, val? I una banda tampoc sense tenir suport de la gent de darrere tampoc, però vull dir importantíssim totes les celebracions que anem fent, vull dir, hem de saber fer una Setmana Santa i fer un dijous sant, un divendres sant i una processó, però també darrerament que fem superbenes i fem coses diferents, pues també m'haurem de saber moldar un poquet l'actualitat de qualque manera.
11: Sí, més important. Que per Benes no heu fet moltes, o?
20: Sí, darrerament sí. A Palma tenim la sort de venir també a la festa les escofreries, sí. I és veritat que m'ho va passar amb pipa, és una passada.
11: Que bé. I apuntau, aquest dissabte Rubén Simeó farà un concert especial, repertori especial.
20: Ell està fent una gira per tota Espanya i a nivell també mundial, per Colòmbia, Itàlia, Mèxic, etc, etc. I té un repertori un poc variat, hi ha coses més clàssiques, hi ha coses més modernes. I
11: dirigirà ell.
20: No, ell toca la trompeta.
11: Ell toca
20: la trompeta i jo, si ell vol, jo li dirigiré.
11: Home, clar.
20: Ni darrere. Però bé, és veritat que tenir... A vegades no m'ho donaran compte de la gent que ve, que aquest senyor és increïble, de 8 anys que està tocant de solista per tot el món. I
11: bé.
20: Pot arribar a fer... No fa molt, va fer una masterclass a Colòmbia que hi havia 200 persones a la masterclass. Vull dir, aquest premi de la cultura a nivell europeu, vull dir... Tenxeran de gent important.
11: Molt. Això serà aquest dissabte, l'auditori. Sí. Llavors fareu també especial Cucorba. Ara que m'ho han dit que se jubilen, encara serà més especial, no?, aquest concert per setembre. Llavors per Nadal també un concert amb música nostra, és a dir, que encara vos queden moltes activitats, les festes de Porreres, que també han de venir per Sant Roc. Queden moltes coses, així que consultau el calendari, que aquestes actuacions seran fantàstiques. I avui celebram els 170 anys de la Filarmònica Porrerenca.
0: Pensar i contestar, tot és començar.
11: I ja que heu vingut aquí avui, Porrerenc, Tomeu, encara que visqui Manacor també, Porrerenc, per fer jugar un poquet amb les paraules, ara tots tres tindreu 30 segons prom per enumerar paraules relacionades amb la filarmònica. Començarem per director Joan Ramon, preparat?
7: Vinga, Joan Ramon, posa en carrer en marxa, tens 30 segons per enumerar noms de peces històriques que heu tocat amb la filarmònica Porrerenca.
11: Ja arriben, n'hi ha molt de temps.
20: Artín, Porrere, la Montoni Vila, la filarmònica Porrerenca, John Teix, Pompas Circunstàncies, l'Astòria, Abagold... I ara no me'n recordo la meva, sempre me diuen que és la meva.
7: Sí, apunten la teva. De la manera.
20: Ara m'he quedat en blanc. No me'n recordo la meva.
7: I ets la seva?
20: Divendres, Santa Cineu, que vas fer aquesta darrera.
11: Que vas regalar aquesta marxa per aquesta Setmana Santa.
20: Sí.
11: De Cineu.
20: Sí, me'l van convidar per fer el pregó i com a regal, com que no sabien què fer, van fer una marxa de processó. I van per divendres Santa Cineu.
11: Que bé. Molt bé, Joan Ramon, fantàstic. Cristòfol, és el teu torn.
7: Vinga, Cristòfol, posa en carrer en marxa, hauràs de dir noms de compositors de peces que heu tocat amb la filarmònica Porrerenca.
11: Tens.
6: Derek Bourgeois, Felipe Manchón, Baltasar Mollà, Joan Ramon Ximena, Ferran Baquer, Joan Martorell, Miquel Barceló, Jacob de Han, mare meva...
11: Temps, també.
7: Són com unes oposicions, eh?
6: Sí, és que hauria d'haver anat a l'enrevés.
11: Tot hauria d'anar millor als títols.
6: Sí.
11: I en Joan Ramon, els compositors. Bé, ja està, anat així, justament. Tomeu, mem, que te tocarà.
7: Ai, Tomeu, aquest examen. Carrega en marxa, vinga. Tens 30 segons també per dir directors o músics de la Filarmònica Porrerenca.
11: Temps.
20: Joan Ramon, en Peris, en Ferran Baquer, per començar, flautes, Maria Nicolau, Cisca Nicolau, Cristòfol Font, Tonis, tenim un parell, després tenim Mireies, Apoloni, Antònia, Joans, en Joan Martorell...
11: Un pot de tot.
20: Sí.
11: Molt bé.
7: Molt bé.
11: Fantàstic. Ja hem repassat un poc amb aquesta primera prova, si històries de filarmònica, però tenim una altra prova, i és aquesta.
0: Guanya qui la sap més llarga.
11: Ara vos farem unes preguntes relacionades amb la filarmònica. I primera pregunta, mem. Una de les composicions més famoses i representatives del compositor holandès Jacob de Haan, mira que tu l'has dit abans, Cristòfol, va ser estrenada l'any 1990 i llançada internacionalment. És una fantasia per banda simfònica que fa com un viatge amb tren per l'oest dels Estats Units amb un estil cinematogràfic i que inclou melodies rítmiques, passatges lírics i elements temàtics de vaqueros, que deien un temps, i d'indis. Sona així.

0: justament no teníem el micro obert, però la pregunta és, quin és el títol d'aquesta peça?
1: Oregon.
0: Ho sap.
2: Ja n'ha importat dir opcions.
0: Exactament. L'heu tocada molt de pits en aquesta?
1: L'hem tocat moltes vegades. Jo crec que va ser en Peris, un ex director nostre que malauradament va morir fa anys. Fa dues setmanetes va morir la seva dona. I la mort va dur Porreres i va ser com... jo crec que va un abans i un després de la Filarmònica, un abans d'Oregon i un després d'Oregon.
0: Sí?
1: Sí.
3: La passejàvem per tot. Sempre la duen dins la carpeta.
1: Sí, jo crec que la van gravar en el disc i jo crec que més delimitat a la banda ho has pogut tocar de memòria. Fàcilment.
0: Vos agrada?
1: Sí.
0: Tots.
2: És una de les que heu tocat més?
1: És una de les que hem tocat més, segurament. Sí.
0: Que bé. I d'Oregon, tot i que es pareix americana, és d'un compositor
1: holandès.
0: L'heu conegut?
1: Jo he tingut la sort de conèixer-lo perquè va venir dues vegades a mi major. Tu el vas entrevistar.
0: Sí.
1: I la veritat que sí, un gran home i bon compositor, la veritat.
0: Que bé, exacte, sí. Jacob de Hand, efectivament. Molt bé, segona pregunta per vosaltres. Ara una pregunta d'història. El Puig de Montición, de Porreres, té una alçada de 250 metres i dalt de tot hi ha un santuari preciós, que si no heu anat mai, vos ho recomanam. Per pujar-hi teniu una carretera que té molta anomenada perquè se va fer un sol dia. Una carretera empinada, això sí, que la varen fer en un sol dia. El poble de Porreres hi celebra la pancaritat del diumenge de l'Àngel, que vosaltres hi aneu a tocar, tenen per mi.
1: Correcte.
0: I la gent va llevar de vot.
1: Correcte.
0: Ja l'heu fet.
1: Enguany se
4: va ploure.
0: Justament. Ja ho van. Bé, doncs la pregunta és, sabeu quin any i quin dia se va construir aquesta carretera per part dels porrerens en un sol dia?
2: En Joan Romó diu que seguint sóc cap. No fan falta opcions?
1: No.
2: 14
1: de gener 1954.
2: Vitalment.
0: Què te pareix? Efectivament. Però Valto no era un atz.
1: No. Jo no, gràcies a Déu, no.
4: No, jo que sàpi, no.
1: Ni estava.
2: No. No t'ho miraves. No. De baix, no t'ho miraves. Com se feia en un dia.
4: No van esperar cap pedra.
0: Però els vostres padrins segur que sí.
1: Sí, i pares també.
0: I pares també.
1: Sí. Jo crec que també era un de ses... un dels valors que sempre m'han donat de petits, vull dir, d'això de constància, d'anar a fer, de fer conjunt, de fer grup, de fer família.
0: Exacte.
1: Que sempre m'han explicat.
0: Una carretera mundial.
1: Sí.
0: Exacte. I per gener, dia 4 de gener del 1954. 14 de gener del 54, que és quan vareu construir aquesta carretera que puja a Montición. Molt bé. Tercera pregunta, ja. La celebració de la matinada porrerenca, sabeu què és, Sant Roquet, serveix per posar a punt a les festes vostres patronals de Porreres en honor a Sant Roc. Després d'escorre foc i els focs artificials i d'haver les 4 de matí, el protagonisme el pren la Filarmònica amb un cercaviles, traca final, processó i una encimada gegant que pesa de més 80 quilos, més o manco.
1: Sí.
0: Sona així, la matinada porrerenca.

0: ara ve la pregunta, mem. D'ençà de quan se fa aquesta tradició? En Cristòfol fa sí que sí que ho sap.
1: La tradició de l'encimada o de la peça?
0: De tot.
1: Va, jo l'encimada no ho sé. Valtres Pontura sí.
2: Enguany se van fer un aniversari, ja no sí? Un record. Quin? No sé si és 20 o 30.
3: És 30, deu ser. 30.
2: O sigui, 30 anys.
0: Sí, de fet, ara ja em farà 30 i busques.
2: Ara calculàvem els meus anys.
3: Jo també. també.
2: Jo crec que 30.
0: Sí, bona, recordeu del primer pic que vareu sortir tot aquesta matinada a Porreran, que qui la va compondre?
2: Jo Martorell.
1: Això va ser el 2006, si no vaig equivocar, que varen compondre aquesta peça per acompanyar l'encimada. Agost de 2006 va ser la primera actuació i va ser una d'aquestes actuacions que no sabíem massa bé si bien allà al mig i des d'aquell dia la matinada de Porreran, que és una institució porrera, sobretot els dies en rock i per nosaltres també.
0: I va aixecar-ho a 9.000?
1: No, per cada grup de verbena i nosaltres de fer fora de micròfons.
4: I en quina hora vols colgar-ho? Perquè a les 4 de matí, aquesta matinada de Porreran, que hi ha encimada i això, no convida a anar a jaure.
1: 5 i mitja. No, però és que duim. Aquest mateix dia també m'ho aixecàvem de matí, fèiem pas a carrers cap a l'ofici, berenàvem i...
0: No dormiu aquest dia.
1: No, aquest dia no. Ve així.
4: No deuen xerrar tant aquest dia, llavors deuen acabar la
1: feina. No.
0: I d'ací la matinada per Porreran, que se la voleu escoltar, el dia de Sant Roquet anau a Porreres a les 4 de matí i la sentireu. I menjareu un tros d'encimada també.
2: Si el pillau.
4: Sí. També.
0: Moltes gràcies, molt d'anys, per aquests 170 anys. Enhorabona per totes aquestes activitats i per tota aquesta feina que feis.
1: Moltes gràcies.
0: Que és fantàstica. Cristòfol, Tomeu, Joan Ramon, moltes gràcies.
2: Gràcies, Valtros.
0: Per gràcies. Molt d'any més, eh?
2: Esperem.
0: Que duri.
1: D'aquí 170 anys també tornarem.
4: Que ja són, 170.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
6: Bon dia. El Consell de Ministres ha donat llum verda a la reforma de la Llei de Protecció de la Infància per impedir que els docents condemnats per assetjament puguin tornar a fer classe. Un canvi que obre la porta a resoldre el cas de la reincorporació del docent Miquel Roldán al centre de Son Pisà, després d'una sentència condemnatòria.
7: Precisament avui, i coincidint en l'aprovació en Consell de Ministres, les famílies han decidit finalitzar la vaga que duien a terme i a partir de demà els infants tornen a l'escola a excepció dels alumnes de quart, curs en què Roldán és tutor. La portaveu de l'AMIPA, Vero Fiol, ha explicat que han decidit desconvocar la vaga perquè els seus fills i filles, tot i tenir por, han expressat que necessiten tornar a l'escola per recuperar la seva rutina. Fiol ha detallat que hi ha altres motius per desconvocar la protesta.
8: Però tenint en compte que pràcticament queda un mes i busques de curs, els lots no estan avançant amb el temari, els de sisè començaran a fer també un institut i no poden consentir que hi hagi aquesta desigualtat en els seus companys futurs d'aquests nens de sisè de primari, per exemple. No? És un motiu dels més poderosos.
6: I el mercat laboral està gairebé a ple rendiment per l'activitat turística, perquè, de fet, les Balears tanquen el mes d'abril amb mínims històrics d'aturats, 25.000, i superen els 600.000 afiliats a la Seguretat Social.
7: Així i tot, la secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, Maria Àngels Aguiló, ha demanat al govern que declari zona tensada totes les Balears perquè la mà d'obra partirà per no poder pagar l'habitatge.
9: Estem en un moment en què s'actualitzaran molt de contractes de lloguer, se preveuen moltes pujades dels preus d'aquests lloguers i moltes de les persones treballadores que viuen en aquestes cases decidiran partir a un lloc aquí on se pugui viure més amablement.
6: I a Eivissa, el PSOE denuncia presumptes irregularitats urbanístiques del Batlle de Vila, Rafa Triguero. El primer edil les ha desmentides.
7: Els socialistes parlen d'anomalies de Triguero per comprar i reformar un local comercial en habitatge, tot i que la dona del Batlle, segons diuen, ja té un pis en propietat. Rafa Triguero, en una compareixença sense preguntes, ha desmentit els fets i ha assegurat que posarà per llogar a preu limitat aquest habitatge.
10: No he adquirido ni se me ha adjudicado ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida. Se juega intencionadamente con la confusión de la figura de la vivienda a precio limitado.
6: Un equip d'epidemiòlegs revisaran avui a hora baixa el creuer afectat per l'antivirus abans de decidir si atraca o no a les Canàries.
7: Així ho han decidit el govern espanyol i l'Organització Mundial de la Salut després de reunir-se avui migdia per avaluar-ne la situació. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, considera que s'hauria d'atendre el creuer a Cap Verd, que és on ara està.
11: Canàries va con la posició clara de entender que si no hay peligro para las personas y está estabilizado, lo razonable es no hacer el barco que haga una etapa más, de Cabo Verde a Canarias, para de Cabo Canarias ir a Holanda, sino que oye, que de allí se le pueda dar todo el soporte necesario y que la tripulación y, en fin, con desde el punto de vista aéreo y sanitario.
6: I el portavoz del PP, Borja Semper, ha tornat a l'activitat política després d'haver superat un càncer de pàncreas. Ha estat 10 mesos de baixa i ahir es va incorporar al comitè de direcció del PP. Avui ha estat el protagonista d'un berenar informatiu a Madrid. Arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen quan siguin les 5.
5: Més informació a ib3noticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que la biòloga Anna Travesset ha rebut el Premi Nacional d'Investigació en Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Moment d'encetar aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell aquí amb nosaltres al control tècnic. Toni, com estàs? Benvingut. Un dia més. Si fins ara hem jugat amb les paraules i amb els 170 anys de la Filarmònica Porrerenca, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: Quasi moment de passar a l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tenta, el Xisco Nadal. Com estàs?
1: Molt bon dia.
0: Ben tornat, Celestí Oliver, com va?
2: Som aquí, bé.
0: I Miquel Jun, com anam?
3: Hola, bé.
0: Idò, ja som tots aquí de nou. I ara, anunciat aquesta portada en la qual dèiem que la biòloga que fa feina i viu a Mallorca, Anna Travesset, ha rebut el Premi Nacional d'Investigació en Ciències i Tecnologies de Recursos Naturals. De fet, ahir el rei li va donar aquest guardó, un guardó molt important per la investigació i la ciència. Tot d'una en parlarem, però abans avui començàvem aquesta taula de redacció amb un altre tema que ens ha cridat molt l'atenció. Hem d'anar fins a Amsterdam perquè és la primera capital de tot el món que ha prohibit els anuncis de carn i de combustibles fòssils a la via pública.

0: Idò, i sí, si aneu a Amsterdam no veureu anuncis ni d'hamburgueseries, ni de carn, ni de cotxes, ni de viatges d'avió a llocs com autobusos, tramvies o estacions, perquè d'ençà de dia 1 de maig aquesta ciutat dels Països Baixos s'ha convertit en la primera capital del món en prohibir la publicitat a espais públics municipals de productes càrnics i de vehicles que funcionen amb combustibles fòssils. Amb Amsterdam ja són 9 ciutats dels Països Baixos que no permeten els anuncis de combustibles fòssils i 4 que ja prohibeixen la publicitat de carn.
1: I ara demanem per què?
0: Aquesta prohibició no afecta els anuncis a mitjans de comunicació ni a internet, però el govern de la ciutat espera que això contribueixi a reduir la petjada ecològica dels habitants d'Amsterdam. Aquesta mesura ha estat promoguda per partits com l'Esquerra Verda i el Partit pels Animals. Asseguren que intenten que les grans empreses no ens diguin contínuament què hem de menjar o comprar, diuen, i que la seva voluntat és reduir el consum tant de la carn com dels combustibles fòssils. Recorden que la producció d'aliments càrnics exigeix molta més aigua i energia que els d'origen vegetal i que contribueix a l'escalfament global.
1: Vaja, mos ha cridat molt d'atenció. Creus que és una mesura que realment combatrà això que pretén el govern dels Països Baixos o que ajudarà a no consumir tanta carn, per exemple, o no viatjar en avió i utilitzar altres sistemes de transport més ecològics, si és que n'hi ha? Bé, que sí que n'hi ha, però...
2: Jo crec que tota primera passa de vegades és incompresa i el que ara ens sembla un doll d'aquí una sèrie d'anys ens semblarà meravellós. Jo penso quan se va començar a prohibir lo d'anunciar tabac, falques publicitàries, no fer anuncis a la tele, etc. Semblava com si s'acabés el món. Quan varen prohibir fumar dins els establiments semblava que anava a morir la restauració. Quan no se podia fumar a les terrasses, semblava que la gent començaria a tenir problemes de qualque tipus per no poder fumar a les terrasses i el món no s'ha acabat. I, és cert, no sé si arribarem a aconseguir-ho, però la producció de carn arreu del món és excessiva, consumeix un munt d'aigua que de cada vegada n'hi ha manco en aquest planeta anomenat Terra i ja hi ha països que exploren el consum d'insectes, que són molta més proteïna amb molta manco d'aigua. Aquesta dieta que em fa il·lusió? Possiblement no, però supos que en aquest cas els verds holandesos
0: tot
2: han decidit començar a posar fil a l'agulla amb aquest tema. És a dir, m'ho sembla una mica marcià o una mica distòpic perquè venim d'una dieta i d'una manera de concebre el que seria la nostra alimentació d'una casta, però potser el futur d'aquest planeta passa per aquí i encara no en són conscients.
0: No, i que si em vol consumir de combustibles fòssils o d'hamburgueses, en consumiràs... Això és propaganda, és publicitat, ben que dir. Es ve que pots anar pel carrer i pots veure un anunci i dir, sí, me fa ganes una hamburguesa ara. Sí, és a dir, no hi connectaves, vols un anunci i te'n vas directament a un...
1: Clar, a vegades...
0: una hamburgueseria de menjar ràpid, per exemple.
2: Però tu te passa això?
0: No, jo no me passa, però pot ser que
3: passi,
0: que els anuncis criden a sa gent.
2: Home, al cinema està estudiat que fan anuncis de crispetes i de begudes fresques que obrin el tapet, que fan... Ara no vull fer ASMR perquè llavors no m'ho surt bé del tot. L'ASMR m'ho surt bé, el que no m'ho surt bé són els renous, que te surt la beguda i de vegades, com els cans de Pavlov, el teu cervell comença a salivar i en aquell moment entra una setada. I si tens una parella més o maco simpàtica, li dius, carinyo, te sap greu anar a cercar-me un refresc.

0: tots els nutricionistes diuen que menjam més carn de la que realment en demanes teva. Mm. El nostre cos, òbviament que cada persona és un món i que cada persona ha de saber què és allò que necessita el seu cos per funcionar, però és un problema mundial i crida l'atenció que ja els Països Baixos hagin posat fil a l'agulla en aquest sentit i que hagin prohibit també, per exemple, anunciar vols. Clar, diu, no, ara d'Amsterdam a Palma per 30 euros. Això ja no existeix, no?
1: Clar, ells
2: tampoc,
1: tenen el problema... No, mira, ara estava mirant precisament això i barats no són els d'Amsterdam. No. Ni per anar d'aquí cap allà ni d'allà cap aquí.
3: D'allà cap aquí o d'aquí cap allà.
0: Per l'estil.
1: Som, bé, no ho sé, no n'he agafat un d'origen a Amsterdam, he mirat Palma a Amsterdam i Palma a Estocolm, per exemple, que no sé per què, però al nord d'Europa ha pujat una barbaritat aquestes darreres setmanes.
0: Ho diuen.
1: Però les coses van com van. No sé si prohibint els anuncis de viatges la gent deixarà de tenir ganes de conèixer món.
2: Tu entendràs?
1: Jo no, jo tinc ganes de conèixer món, Junc, el món va així. He aprofitat per mirar els preus d'Estocolm, que fa ja un parell de mesos que ets de vigil, i no hi ha manera de que davallin. No, és que anar a Estocolm, és quan anar, surt més a compte.
0: També, ara han pujat molt, però ja hi vaig anar l'estiu passat i m'ho va costar poquíssim.
1: Ja hi som.
3: Però ves a...
2: Has arribat tard, Xisco.
1: No hi ha altre... Que Mateu sempre tres passes per endavant.
3: No hi ha altre aeroport, ves a Malmo.
0: A Malmo, més d'altre li van conèixer
3: Estocolm.
1: Sí, però...
0: No, Malmo, ell me'l va dir que està més a prop a Copenhague, que ell va anar a Copenhague. Que tu hi vas anar i també te va sortir més barat que si anessis ara.
1: Sí, però jo vaig fer Copenhague i vaig anar en tren a Malmo, que és un viatge preciós en tren. Però deia que el problema que tenim nosaltres i que per això nosaltres no podrem, a vegades quan parlem de combustibles fòssils, també hauríem de parlar en funció del territori i de les necessitats. Nosaltres, de vegades, sortim d'aquesta illa en avió o no sortim. Per molt que vulguis, no pots agafar un velomar i arrencar pedalant per arribar on vulguis. Per tant, els Balears som un microcosmos o un ecosistema particular, però és cert que no hi ha vols directes a Suècia. Hi ha Estocolm, si no vaig malament, i Göteborg. No hi ha respús. A Malmo no hi podem anar, Marfa, hauries de fer escala i encara és més petjada.
0: Aquest és un altre meló, que com han pujat els preus dels bitllets, en parlarem. Ja sabeu que tot és un sistema global que se mos escapa. La crisi, les guerres i tot aquest...
1: S'estretor Muz, que no sabíem ni on era, i ara ja passa a formar part del nostre dia a dia.
0: Parlarem. Però bé, com dèiem, ara hem de felicitar Anna Travesset per aquest guardó, per aquest Premi Nacional d'Investigació en Ciències i Tecnologies de Recursos Naturals.

0: La investigadora de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, l'IMEDEA, Anna Travesset, va rebre el Premi Nacional d'Investigació Alejandro Malaspina, la modalitat de Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals. Aquest guardó es va lliurar al Palau Reial de Pedralbes en un acte presidit pel rei Felip VI i per la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant. Anna Travesset es va llicenciar en Biologia per la Universitat de Barcelona i es va doctorar en Ciències Biològiques per la Universitat de Pennsilvània. Actualment és investigadora a l'IMEDEA i és professora col·laboradora a la UIB i ha centrat gran part de la seva feina en l'ecologia de les illes, dedicada especialment a estudiar com les espècies vegetals i animals interactuen i com aquests processos modifiquen la biodiversitat illenca. Els Premis Nacional d'Investigació són considerats els reconeixements científics més prestigiosos de l'Estat i des de l'IMEDEA destaquen que per segon any un investigador d'aquest institut rep aquest guardó. L'any passat va ser Víctor Vilarrasa, que va ser guardonat amb el Premi Nacional d'Investigació per a Joves en la modalitat d'Enginyeries i Arquitectura. Segons el director de l'IMEDEA, Alejandro Orfila, això demostra l'alt nivell i la potència de la ciència que es fa a les nostres illes.
1: Doncs enhorabona per aquest reconeixement tan important en el món científic per l'IMEDEA i per anar a travessar, perquè fan una feina de recerca extraordinària i que se pot veure en tota...

els documentals, les investigacions, la documentació que van publicant, molt interessant. De fet, hi ha un documental d'en Joan Bové que crec que ronda, que ja podrem veure, que han rodat a 7 llocs remots del món, han anat a llocs on és molt difícil accedir-hi i han pogut gravar la biodiversitat d'aquests espais també amb la gestió de Nana Travesset de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, així que tot una feina molt interessant que se fa en aquest sentit i sempre amb la investigació. Així que fet aquest apunt, darrer tema, ara una miqueta més frívol, aquest vespre, aquesta matinada, ha passat la Met Gala a Nova York.

Un any més, el Museu Metropolità d'Art de Nova York ha acollit la Met Gala, un esdeveniment de moda que reuneix a molt de famosos d'arreu del món per recaptar fons per l'Institut de la Moda. I enguany, la temàtica triada duia per títol La moda és art. I clar, han trobat vestits i interpretacions ben diverses i extravagants, com no podia ser d'altra manera. I començam aquesta repassada de la Met Gala parlant de l'estora vermella, que enguany estava decorada amb moltes flors i amb picades d'ull a Van Gogh. Però, com dèiem, hem de parlar dels vestits que varen passar per aquesta estora. Per exemple, Beyoncé hi va aparèixer amb un vestit platejat amb una forma que semblava un esquelet. Feia 10 anys que Beyoncé no anava a la Met Gala i sembla que s'ha reconciliat amb aquesta festa. També va cridar l'atenció Katy Perry, que anava amb un vestit blanc i amb una màscara d'esgrima platejada que li tapava completament la cara.

0: Més persones que varen passar per aquesta Met Gala, Rihanna i Nasab Rocky, varen tancar aquesta estora vermella, ella també amb un vestit platejat, però en aquesta ocasió inspirat en l'arquitectura medieval de Flandes i per la qual s'han utilitzat més de 115.000 peces de cristall. Va arribar tard, com sol fer sempre Rihanna, perquè és el seu segell.
1: Si vives a la darrera, no...
0: Clar.
1: No passa res.
0: I venga tard. No, bé... etcètera, la gent que l'esperava, Junkers. Ell anava tot cobert per una bata de llana rosa. També hi va ser Madonna, que lluïa una proposta en referències a una pintura surrealista de Leonora Carrington. Una de les que més va sorprendre pel seu model va ser l'alemanya Heidi Klum, que es va presentar a la gala vestida com la Vestal Velada de Raffaele Monti, que és aquesta escultura clàssica quan diuen que si el marbre pot imitar el teixit, que és aquesta escultura que han vist 50.000 vegades a les classes d'història de l'art, i dona Heidi Klum va fer el que va pora, intentant imitar aquesta Vestal Velada de Raffaele Monti. Na Georgina Rodríguez, per exemple, que va haver de pagar entrada per aquesta festa benèfica, va anar vestida de la Verge de Fàtima, cosa que molta de gent no va acabar d'entendre, o Luke Evans, que va fer un homenatge en Tom of Finland. I un dels vestits més comentats va ser el del cantant Bad Bunny, que es va vestir d'ell mateix, però de vell. Anava amb un smoking completament negre, fet a mida per Zara, però anava amb els cabells i la barba blanca i amb la cara plena de rua. Sabeu que li van posar una sèrie de pròtesis, una sèrie de camuflatges, perquè Bad Bunny nas més vell o... com seria en Bad Bunny, d'aquí 30 anys. I ja que parlant d'aquest vestit a mida fet per Zara, per Bad Bunny, Marta Ortega i el seu homo, Diego Torreta, varen anar a la Met Gala per primera vegada, varen poder passar per aquesta estora vermella.
2: I com anaven vestits?
0: Normal, senzillets, és a dir, no varen destacar precisament per... imbuir-se de l'esperit d'aquesta Met Gala, on no hi va anar, avui ho comentava amb la meva amiga Cati Mollà, que han comentat a la periodista Cati Mollà, que han comentat la gala d'Esmet, i me diu, aquesta gala perd quan no hi ha a Sarah Jessica Parker. És a dir, quan la reina de Sex and the City sí. no va a la Met Gala, en aquest gran esdeveniment, tampoc hi havia a Rosalía en guany, perquè està de gira en la Lux Tour, tampoc hi havia Timothée Chalamet, perquè estava mirant un partit de futbol, crec, tot i que sí que hi havia la seva parella i tota la família de la seva parella, que anaven, sí, les Jenners i Kardashians sí. anaven vestides com a d'estàtues de romanes, que va ser l'inspiració que van agafar.
2: Perquè ella no?
0: Si no vaig errat, ella és na Kendall Jenner perquè es fia de na Kylie Jenner i de sa mare de ses Kardashian. Kardashian va ser el primer pare, en Jenner, el tenista, va ser... bé, que ara sa tenista, diríem, va ser el segon pare d'aquesta família.
2: I que dius que tota sa família Kardashian...
0: Ses Kardashian, excepte sa mare, que anava com amb un kimono, elles varen optar per ser dones d'escultura. Na Kim anava com a de daurat i les altres dues germanes que anaven pareixien, diuen que volien imitar la Venus de Samotràcia i la Venus de Milo.
2: Clar, perquè si no tens un contest, és a dir, tu convides a Met Gala, si no te posen
0: una foto allà de vora, tu no saps de què van vestits. Això per començar.
2: Ha d'haver una explicació, qualcú que sí. te digui...
0: Haurien d'haver contratat historiadors de l'art sí. per posar-los a la porta del museu i que anessin donant una mica de context. S'hi pot anar de diferents maneres en aquesta Met Gala. Per exemple, tu que ets influenciadora, a tu Total. Una marca te podria comprar l'entrada per qui nassis.
2: Això he de mestre.
0: Te donen l'entrada i hi vas. D'altra gent, sobretot gent rica, rica anònima, podrien dir, compra aquesta entrada per poder anar. S'han recaptat 36 milions de dòlars en aquesta festa.
2: És increïble.
0: Una festa no exempta de polèmica perquè per primera sí. vegada Nan Wintour era copresidenta Nicole Kidman i Serena Williams d'una banda, però tenia com uns presidents d'honor, que era el matrimoni Bezos, que sembla que ara els Bezos el que volen és comprar el món de la cultura a força de mollar euros. Exacte. Perquè no volen que s'associï el nom d'Amazon, que és el seu gran empori a el que seria l'explotació laboral i altres herbes, i així, quan fas aquest posicionament SEO...
2: Volen fer un greenwashing.
0: Exactament, quan fas aquest posicionament SEO i cerques Jeff Bezos, a lo millor, sempre la primera cerca no serà que Amazon pague poc en els seus treballadors.
2: I doncs sí, realment, per anar a aquesta gala...
0: Parar d'en Junques perquè fa...
1: Sí, és que bé, jo aquest món me perd.
2: Has de tenir molt de dubbes. Llavors, has de pensar bé que te posaràs, però no tots els que te posaràs, sinó el discurs que hi ha darrere allò que te posaràs.
0: Hi ha gent que no té discurs. No té discurs. Una Rosalia fa dos anys, recordem, va dir que havia agafat un pedaç negre que tenia per casa seva i que mentre
2: pujava... Però ho va justificar.
0: No, que mentre pujava a les escales se va inventar el discurs. Exacte. Estimada, clar.
2: Però ell ho va pensar en un moment.
3: I ho va dir.
0: Ho va dir en escotxo, perquè anava una mica alegre i va fer com una broma en el seu company de cadira i li va explicar una mica que ella no sabia ben bé ni què havia de dir, que se va inventar allò quan li varen fer l'entrevista.
3: També és una actitud que li interessava poc.
2: Ara bé, està cridant més atenció sense cap mena de dubte. Jo crec que és en Bad Bunny, amb aquest envelliment aposta perquè l'art no és jove, o això era allò que volia reivindicar. Imagina.
0: Sí, no, i sobretot plantejar una mica que Sart també ha d'envair, i ell com un bon quadre o com un bon vi pot ser engreixar-se de maneres que també han agradat molt, perquè el Met Gala també és com un termòmetre de qui seran les noves celebrities, perquè hi havia els dos protagonistes de Heated Rivalry, els dos actors que anaven fets un pinzell, però sobretot en Hudson Williams feia un homenatge a qualque torero, perquè anava vestit com a de torero en Coa, que a mi m'ha agradat molt la proposta, i llavors en Conor Storrie, que també era per allà, han triomfat, és a dir, ara els homes ja han perdut una mica la vergonya. Quan vas a la Met Gala no t'hi presentes vestit amb un smoking. Optes per altres coses.
2: A mi sé que m'ha agradat molt en Sabrina Carpenter, també amb un discurs important darrere el vestit que duia, perquè ella duia un vestit fet de cintes de cine, d'antigues, de pel·lícula antiga.
0: De cel·luloide.
2: Exacte, de la pel·lícula Sabrina. Clar. I ella, en Sabrina Carpenter, i duia també com una cosa pel cap, que posa Sabrina...
0: Per si qualcú no la reconeixia. Exacte. O per si se perdia, no?
3: I d'on ha tret el cel·luloide de Sabrina?
2: Si ho han explicat també, sabeu que...
3: No, segur? Qualcú... Qualcú... Sí, jo que sé.
0: Einstein, per favor. No cal entendre aquesta desconfiança en Sabrina Carpenter.
3: No, però si qualcú ha comprovat que sigui la pel·lícula.
2: Sabeu que sí.
0: Arroba Sabrina Carpenter.
2: Sí,
0: i que te passis fotogrames.
3: D'acord.
0: No, envia una carta, digui-li, hello, I am Celestine Oliver. Ten dubtes. M'agradaria saber si realment és el metratge original d'en Billy Wilder o t'has marcat un... O m'has intentat marcar un gol.
2: Exacte.
0: Seria una meravella.
2: Sí, un pot també fent homenatge a Audrey Hepburn, que sempre...
0: Perquè ara, per exemple, Celestine o en Junker, si vos convidassin a la Met Gala, hi aniríeu o no?
1: Jo crec que no. Jo però està envoltat de segon quina gent. Mira, no és el meu món. No.
3: Mira, clar, bé, primer mos hi han de convidar tot convidats.
0: Clar.
3: És a dir, tot vol i tot. Però clar,
1: dineral que te gastaràs amb aquest vestit.
2: Hem de pensar el concepte que t'hauríem.
3: O sigui,
2: no per xerrar, però cobra, quin concepte.
3: Es comets a Sabrina Carpenter, vas allà, o la Sabrina.
0: Hello.
3: Anna, en Bad Bunny, el man com us entendrem. No?
2: Però hauríem de pensar un concepte nostrat.
1: Tots de rosa corporatiu d'Ivetres.
0: Ja jo està. Crec que aniria de quadre d'en Coll Verdolet.
2: Vols, per exemple?
0: Aniria vestit a l'ample, però amb pallets. I quan qualcú m'ho demanàs,
3: faria furor.
0: Li diré, I am Coll Verdolet Peintre.
3: Seria la millor promoció.
0: Sí.
2: Veus? Ja teniu una
3: idea. De vestit a l'ample.
0: I jo entraria...
3: I faríem un ballet.
0: I jo entraria fent esparado.
1: El sap veiem.
0: Tura. És que seria... És que, bé, és que ara ja la Met Gala m'ha de convidar.
3: Ho veiem.
2: Totalment. Sí. És que és això. Es troba el concepte. I després que en parlin, perquè també, no sé si en aquell Perry, que anava com a d'intel·ligència artificial...
0: També havia gent que costava entendre-la.
1: Jo no he arribat a entendre... No he arribat a entendre què era.
2: I, però allò que te fa sabre que és intel·ligència artificial o que va vestida d'intel·ligència artificial és que allò, el guà, allò de dur 5 dits en dur 6. Perquè això és una cosa que quan intentes reproduir una persona amb intel·ligència artificial, els dits no els controla. Per tant, la crítica a la intel·ligència artificial a partir d'aquest vestit, perquè ja vos dic, hi ha tot, cada un hi ha una cosa al darrere que cal analitzar i sabre... Però on va? Però bé.
3: No sé fins quin punt s'ho passen bé, També, no, ja, això no és com fer... No és com fer la fressa de Carnestoltes,
0: No,
3: amb els amics.
0: És de Beyoncé, era espectacular. Aquella espècie com de exoesquelet fet tot de...
2: Sí,
0: com de pedreria.
2: El Beyoncé és increïble.
0: Ara, i no ets ningú si no dus un superabric. Per anar a aquesta gala has de tenir un abric
1: plomes,
0: que tingui coa. O que tingui coa, que arrossegui. Si no arrossegues qualque cosa, no ets prou modern.
2: I hi havia la Georgina Rodríguez, també, que sí. No és el primer pic que hi va.
0: Anava vestida de la verge de Fàtima.
2: Exacte. Pausella també ha tingut una referència.
0: Tu que me demanaves quan anaven en Torreta a Marta i na Marta Ortega ho cercava, senzilla. És a dir, ella anava amb un vestit blau fosc,
2: bé,
0: discreta. Jo crec que ella anava allà a captar clients, si m'apures.
2: Mm-hmm. Clar, supos que també és un lloc que se fan negocis. Bé, aquesta ha estat la repassada en aquesta Met Gala, que cada any dona molt de titulars, ja ho podeu veure, i arriben aquí fins i tot a les Illes Balears. Ara són les 4:30, feim un tèntol i tornem tot una.
4: Quin és el teu moment de tèntol?
5: El meu moment tèntol és quan som a casa nostra i tenc una estona per poder descansar, me poso en el sofà i o bé llegesc o me poso una pel·lícula o una sèrie, això depèn del dia. I estic tranquil·la, fora pensar en res del dia a dia, fora estar pendent de ningú, més que descansar i passar una estona de relax.
4: Tres ràdios, diversitat.
6: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
7: Me'n recordo que una vegada amb un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
8: I què fèieu amb les tortugues?
7: Menjar tortuga.
8: Estava bona, la tortuga.
7: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
4: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
2: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
9: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
10: Brumels i bessons a mon pare.
11: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
4: 646-93-45-01.
12: La vull dedicar a mon mare.
13: En el Coni.
14: En el meu pare.
15: La meva padrina. Dadi cul desboni.
2: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
11: Ràdio Tradicional, sí senyor.
4: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
11: A qui li dediques aquesta cançó?
2: A tu, Xavi, a tu. Ai.
16: Això, que t'estim molt.
17: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: No tot treball és feina, ni tota feina és treball. Per què de vegades dubtam a l'hora de fer servir les paraules treball i feina? Perquè sovint són intercanviables, però no sempre. El context es marca quina hem de triar. Per exemple, podem dir anar a fer feina o començar a fer feina, però no diríem anar al treball o començar a fer treball. En general, feina fa referència a l'ocupació amb què ens guanyem la vida, però també a qualsevol tasca que requereix esforç o dedicació. Per això deim, hem tingut molta de feina, o aprendre èuscar du molta de feina i no molt de treball. En canvi, treball sol referir-se més a l'acció o al resultat d'una activitat feta amb esforç continuat. Per exemple, la meva feina implica un treball intel·lectual. Dit d'una altra manera, en expressions més abstractes i generals solem trobar-hi treball. I en les més concretes i quotidianes, sobretot quan parlam de persones, usam més feina. En l'àmbit acadèmic o laboral, però, és habitual trobar la paraula treball. Grup de treball, accident de treball, lloc de treball, en aquest cas també sinònim de lloc de feina, oferta de treball o teletreball. A Mallorca és més habitual dir feina i fer feina. Per això, lloc de feina sembla més genuí. Ara bé, lloc de treball s'usa especialment en documents administratius, mentre que lloc de feina s'usa en contexts informals. Res, una feinada. I terme explicat, terme acabat.
1: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.

0: mos toca brostejar una miqueta en la història. Tameu Canyelles, Tameu, com estàs?
1: Molt bones tardes, molt bé.
0: Bé, avui has intentat mirar amb qui havia d'actualitat.
1: Es veurem, hem.
0: I has topat amb un escriptor, artista...
1: Jo crec que un personatge completament polivalent. Sí, no, a més, sí, personatge, perquè no te l'acabes.
0: No.
1: No te l'acabes. Hi ha tanta llegenda i tantes històries en seu voltant i anècdotes i també una grandíssima producció, no només cinematogràfica, sinó també literària, que paga la pena, Pentura, reflexionar un poquet damunt el personatge que avui us donem en aquesta secció.
0: Exacte, que és italià, és Pier Paolo Pasolini.
1: Correcte.
0: Avui parlant de Pasolini, però també que té relació a Mallorca, especialment. Llavors,
1: sí,
0: sabrem per què.
1: Exacte.
0: Perquè ho anirem coneguent al llarg d'aquesta secció, però començam, Tomeu, per moltes persones, el nom de Pier Paolo Pasolini està lligat inevitablement i indestriablement en el cinema.
1: Sí, és així. De fet, la seva influència com a cineasta d'alguna manera ens ha fet perdre perspectiva que Pasolini va ser, primer de tot, escriptor. I jo diria que debutar rere la càmera quan ja era una figura ben reconeguda, no? Però també hem de dir que de la mateixa forma que algunes de les seves pel·lícules com El de Camaró, Els contes de Canterbury o la controvertida Salo han passat a la història de la teatre, no s'hauria tampoc de perdre perspectiva, no s'hauria d'oblidar que en Pasolini va conrear la poesia, la novel·la, l'assaig, el teatre, fins i tot el periodisme, no? De fet, l'any 1939, poc abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial, Pasolini es va graduar en el Col·legi de Literatura de la Universitat de Bologna, no? Quan ja de fet ell era un consumat participant a tertúlies literàries amb altres companys seus, no? Com per exemple, no sé, en Hermes Parini o en Franco Farolfi. No? L'any 1941, sota l'Itàlia de Mussolini, va publicar el seu primer poemari, no? Que de fet va ser un punt de partida no només per Pasolini, lletre ferit, sinó també per polemista, ja que és aleshores quan ell serà acomiadat de la revista Il Setaccio, no? per raons purament polítiques. En Pier Paolo no només defensava una posició crítica contra el feixisme, sinó que també havia experimentat un gradual apropament en el comunisme. Un fet que marcarà el transfons d'uns textos seus que, per altra banda, tingueren molt bona acollida a la Itàlia de la postguerra.
2: I 50 anys després, Tomeu, d'aquest assassinat, podríem dir que l'obra literària de Pasolini té una vigència significativa.
1: Sí, Xisco, jo penso que sí, que el redescobriment d'en Pasolini com a escriptor s'explica en part perquè el corpus de la seva obra abasta una sèrie de temàtiques que coneixem de primera mà. Vull dir, per exemple, els efectes nocius del consumisme i l'alienació que provoca en els individus en el context de la societat de masses, no? Vull dir, els seus textos no només parlen d'un sentiment de classe, sinó també de violència simbòlica, no? Un caire que, de fet, exprimirà en algunes de les seves pel·lícules més reconegudes, no? A més, tots aquests ingredients fan de la seva una figura que no només és incòmoda, sinó que també és profètica, no? Perquè la càrrega analítica que tenia en aquesta obra seva li permet diagnosticar no només els clarobscurs de l'època que li va tocar viure, sinó també de quina manera podia afectar les generacions futures, no? En el final, aquesta lucidesa seva, no? I que en definitiva el converteix en un dels millors exemples de l'intel·lectual compromès, ha mantingut viu el seu llegat, no? I millor encara el continua projectant en el temps present a partir de, no ho sé, cicles de cinema, reedicions dels seus llibres, primeres traduccions a la nostra llengua, per exemple, cicles temàtics i altres iniciatives de tot color.
0: De fet, sí, avui commemorem una efemèride, que és la primera novel·la que va publicar, que va ser tal dia com avui.
1: Exacte.
0: Però també l'any passat, el 25... va fer 50 anys de la mort de Pasolini, per tant també va ser un any de recordar,
1: sí,
0: de
1: rememorar,
0: de republicar, d'analitzar la figura de Pasolini, per tant encara molt, molt present 50 anys després de la seva mort, Pasolini. Com dèiem, avui, 5 de maig de 1959, Pasolini debutava com a novel·lista amb una obra titulada Una vida violenta. Quin paper juga la violència a la seva obra i també a les seves pel·lícules?
1: Sí, és que, jo crec que podríem dir més que de la perspectiva de l'art, que la violència per violència no és més que un malbaratament d'esforços i poca cosa més, no? No obstant això, quan aquesta temàtica esdevé un mecanisme per tractar les contradiccions de la societat contemporània, es completa l'articulació d'un missatge que aspira, pues, això, a revelar els abusos de poder, el funcionament de les ideologies totalitàries o la manipulació a través de la cultura de masses, no? Vull dir que això, evidentment, ha donat lloc a obres que poden ferir sensibilitats, especialment pel que respecta al cinema, no? Jo crec que, de fet, és una imatge prototípica, no? Aquest discurs al·lucinadíssim de Salo no només esdevé una successió d'escenes provocatives que poden ferir la sensibilitat dels espectadors, no? Pel seu component deshumanitzador, sinó que també serveixen per explicar-nos com el desig de poder condueix a l'esborrament d'identitats o també s'uniformització dels desitjos i, en darrera instància, que això és molt important, s'objectualització, és a dir, la cosificació dels éssers humans.
0: Clar,
1: no?
0: Ell ja parlava de cosificació.
1: Clar, vull dir que hi ha temàtiques aquí damunt la taula que en definitiva, permeten moltes lectures, no? I debats que, com dèiem abans, conviden a contemplar en Pasolini com una espècie de profeta dels temps incerts que hem hagut d'heretar i viure. Mm-hmm.
2: I no deixa de ser paradoxal, Tomeu, que algú que ha emprat la violència com a recurs narratiu acabés sent una víctima, precisament, de la violència, perquè la seva mort, si una cosa va ser violenta.
1: Sí, vaja que sí. És que, de fet, s'ha escrit molt d'aquest assassinat que, recorden, va tenir lloc el 2 de novembre de l'any 1975, és a dir, fa pràcticament mig segle, no? I si se'n parla encara, és perquè és un d'aquests casos que mai s'ha acabat d'aclarir del tot, no? Perquè, segons la versió judicial inicial, en Pasolini va ser assassinat per un jove de 17 anys anomenat Pino Pelosi després de que presumptament el director i escriptor hagués fet com a certes proposicions de caire sexual, no? El cas certament està ple de llacunes i arriba un nou punt d'inflexió durant l'any 2005, és a dir, fa pràcticament uns 20 anys, no? Quan en Pelosi retractada la seva confessió, no? Va ser aleshores quan va explicar que tres joves vinculats a l'ultradreta havien assassinat en Pasolini.
0: És a dir, no va ser un crim passional.
1: No, aquí ja hi havia altres històries, perquè, és que també no oblidem una cosa, Margalida, i és que en Pierpaolo Pasolini era una figura altament controvertida, no només pel seu posicionament polític, sinó perquè també era una persona obertament homosexual a una Itàlia plena encara de prejudicis i complexos, no? Vull dir, sabem també que en els moments de seva mort en Pasolini estava treballant amb una nova obra a la que denunciava xarxes de corrupció i altres trepitjots polítics que van encendre totes les alarmes a una Itàlia a la que, a remol de les crisis econòmiques, s'havia endinsat en un clima creixent de tensió social, no? I que, de fet, ho hem de dir, va provocar un bon seguit de crims polítics des que encara ara se'n parla, no?
0: Com d'en Pasolini també té relació amb Mallorca de qualque manera.
1: Sí, és vera.
0: Perquè ara, com un apunt literari, és interessant destacar i assenyalar que una editorial mallorquina fa una feina molt important per traduir Pasolini en el català.
1: Sí, així és. Jo crec que aquests darrers anys Leonard Muntaner Editor ha pegat un fort cop damunt la taula en el camp de les primeres traduccions en el català i, en part, és per la bona feina que ha fet en l'edició de diverses obres d'en Pasolini en aquesta llengua, no? Perquè, de fet, tenim obres de teatre com els Turs al Friül, però també altres textos com Empirisme Herètic, Romans, Teorema i Actes Impurs, no? De fet, en el seu catàleg fins i tot hi trobam assaig Les Cendres de Pasolini a càrrec d'un dels nostres escriptors de referència, com és en Jaume Pons a l'Horda, no? Un altre editorial...
0: De fet,
1: també...
0: Jaume Pons és un gran coneixedor de la figura de Pasolini.
1: Increïble, sap de tot, i a més que bé que ho comptes, punyetera, sí. És meravellós. Sí. I a més, també hem de dir que hi ha un altre editorial, això sí, però només centrem-nos en el cas de Leonard Muntaner Editor, que ha tret llibres d'en Pasolini en català, com es Godall, no? En el seu catàleg hi trobem una recopilació imprescindible de la seva poesia sota el títol La nova joventut, i que no deixa de ser un recull a càrrec de Eloi Creus, que basta 3 dècades i mitja de producció poètica, que ja n'hi ha a si mateix. Avui precisament commemoren també l'aniversari de la publicació de La vida violenta, la primera novel·la d'en Pasolini, i hem de dir que és una obra que també la podeu trobar traduïda en el català gràcies a L'agulla daurada, no? Per tant, mai és tard per poder redescobrir l'immens llegat que ens deixa en Pasolini.
0: Sí, i tota la seva obra, que ara també s'està reivindicant, també s'ha publicat Petróleo en castellà.
1: Sí.
0: No fa massa per celebrar aquest 50 aniversari, i també sé que hi ha una obra de teatre de Petróleo que...
1: Sí, jo aquesta la tenc pendent encara, me fa moltes de ganes.
0: Pintura, te pot donar una primícia, però arribarà a Mallorca.
1: Uep, això...
0: Ja t'explicaré quan i com.
1: Ara, quan se tanquin els micros, en parlarem una mica.
0: Però sí que hi ha intenció de fer-se, perquè a més és una posada en escena molt, molt espectacular d'aquesta obra de Pasolini. I també hi ha l'anècdota que enguany, que és Ein Blei Bonet, Blai Bonnet diu, clar, Blai Bonnet tenia també com tota aquesta inventiva,
1: sí,
0: que
1: evidentment,
0: aquesta imaginació.
1: Evidentment.
0: I ell diu, tot i que, bé, els seus biògrafs crec que sí que ho confirmen, que hauria conegut en Pasolini, perquè en Pasolini sabeu que va anar a fer una conferència a Barcelona.
1: Uep.
0: I en Blai Bonnet hi va anar.
1: Molt probablement, i d'això succeir, perquè
0: vaja dos... era com un dels seus...
1: referents.
0: Sí, exacte, de Blai Bonnet, i conta un poc l'admiració que tenia també cap a la figura en Pasolini i la seva obra punyent, arriscada.
1: És així.
0: I a vegades no per tots els públics.
1: Incòmode, més no poder.
0: Sí, sobretot al cinema.
1: Sí, si ven qualcunes pel·lícules, vull dir, és per ferrar-se fort a la butaca. Sí, vaja que sí.
0: Sí, sí, sí. I de Tomeu, ho havíem repassat, i si voleu llegir-lo...
1: Hi ha un bon assortit de llibres.
0: Montaner,
1: encara
0: sí.
1: Que ja haguem passat Sant Jordi, bé, també estem ara en preparació de la fira del llibre de Palma, vull dir que
0: ja,
1: tindreu l'oportunitat també de carregar. Vull dir.
0: Dia 29 d'aquest mes.
1: És així.
0: S'inaugura la fira del llibre.
1: És així.
0: Aquest dia, que serà un divendres. Mm-hmm. Així que hi sereu bon
1: sí,
0: guany,
1: i tant,
0: també.
1: I tant, i tant. Serà una altra...
0: Plaça Espanya, se confirma.
1: Si no vaig errat, sí, no? Mm-hmm.
0: Crec
1: jo
0: que sí.
1: Espero que sí, perquè l'any passat va ser meravellosa.
0: A més, ja fa ombra i passa oratge a Plaça
1: sí,
0: Espanya.
1: Sí, a més, molt ben comunicada.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs, tot això avui mos ha ocupat. Moltíssimes gràcies, Tomeu.
1: A vosaltres.
0: Una setmana més per brostejar la història. Ara hem de fer una petita pausa i tornem tot una.
3: I de tres ràdios, humor.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
5: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, veia les campanetes.
5: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
8: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
5: El dia, per saber què passa i per què.
8: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
5: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
8: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
5: per escoltar els protagonistes de la notícia.
8: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
5: El dia, amb Marta Grau.
8: El 22% de la plantilla actual...
5: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Tentol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.

Continuem, i ara vos hem d'explicar que aquest divendres i dissabte es fa una nova edició de Tinta Il·lustre, el Festival d'Àlbum Il·lustrat i Llibre Infantil a Mallorca, que celebra ja la seva 8a edició.

0: A Tinta Il·lustre, il·lustradora escola catalana Rocío Bonilla farà una masterclass sobre el procés de l'àlbum il·lustrat. O també el català Xavi Bonet, que va compartir el seu procés creatiu. Són dues d'aquestes classes de l'edició del festival que es durà a terme aquest divendres i dissabte a l'Aró i a Ciutat. Rocío Bonilla és una de les autores espanyoles amb més projecció internacional. Escriptora, també ha publicat més de 50 llibres i ha estat, atenció, traduïda a més de 30 idiomes i els seus llibres han rebut diversos premis. L'any passat es va convertir en l'escriptora catalana més traduïda en 248 traduccions per davant de Mercè Rodoreda.
1: I nosaltres volem parlar amb ella perquè és a punt d'arribar a Mallorca. Rocío Bonilla, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bona tarda. Doncs estic superil·lusionada, amb moltes ganes de que arribi divendres i ser allà amb vosaltres.
1: Que bé, que bé. Primera vegada en Tinta Il·lustre, Rocío?
2: Doncs mira, el Tinta Il·lustre sí, és la meva primera vegada i sí, estic tan emocionada és perquè realment amb en Miquel fa com 3 o 4 anys que estem intentant encaixar-ho i finalment aquest any ha estat possible.
1: Ha anat bé, clar, és que amb aquest currículum deus tenir una agenda, Rocío.
2: Bueno, és que en aquesta època coincideixen un munt de fires i un munt de compromisos. Pensa que la primavera pels autors i pels il·lustradors, clar, tenim Sant Jordi, a banda de Sant Jordi tenim el pre-Sant Jordi, el post-Sant Jordi, Fira de València, Fira de Madrid, Fira de Lisboa, vull dir que s'acumulen un munt d'esdeveniments.
1: Com podíem definir la teva literatura, Rocío, i per què decideixes un bon dia il·lustrar i escriure per joves i infants?
2: Doncs, a veure, jo, encara que quedi una mica cursi dir-ho, jo penso que després de la trajectòria professional que he tingut, que he estat immersa en diverses disciplines, en el moment que vaig caure en el món editorial, a la literatura infantil, vaig tenir realment la sensació i el convenciment de que ara mateix estic on he d'estar i ara estic fent realment el que m'agrada i el que vull. Jo vaig començar il·lustrant. Jo sóc llicenciada en Belles Arts, el que passa que les coses de la vida doncs m'han portat cap a altres disciplines, vaig estar molts anys en publicitat, però en ser mare i tornar a prendre contacte amb els llibres infantils, de cop se'm van com obrir els ulls, no? I a partir d'aquest moment va anar com tot molt ràpid, no? M'he forjat una carrera en relativament poc temps, penso que ara uns 12 o 13 anys dins d'aquest món, I realment és que m'encanta, o sigui, m'encanta, m'agrada veure el món des dels ulls dels infants i realment em torno una mica a la Rocío, aquella Rocío petita, no?, quan me sento a escriure o a il·lustrar un nou àlbum i és una sensació molt xula.
1: Sí, de fet, a la teva pàgina web surts tu de petita amb un full i un llapis a la mà.
2: Sí.
1: Com rememorant d'on va començar tot, no?
2: Sí, sí, és curiós perquè cap dels meus... No tinc cap tradició familiar d'artistes, ni de dibuixants ni cap altra disciplina artística, però en canvi sí recordo que des de ben petita els meus pares sempre em van posar a prop. Papers, llapis, tota mena de colors. No sé si tenien un... La meva mare sempre deia que jo havia nascut amb un llapis a la mà, o sigui, no sé si va ser aquest pàlpito, no?, que els va donar...
0: Clar, i el fet de tenir tant de llapis i tant de paper al teu abast, creus, Rocío, que ha marcat no només la teva trajectòria, sinó també que se desenvolupassin certes habilitats? Ho dic perquè vàrem entrevistar en Guillem Martorell, que és un nin d'11 anys de Santa Margalida, que, clar, son pare era llicenciat en Belles Arts, diu que per casa seva sempre hi havia papers de grans dimensions i llapis per pintar, i acaba de publicar un llibre il·lustrat en només 11 anys. Clar, supos que això, com a que sa família de vegades també potencia un talent que ja és, però que ajuda a que et s'enleixi.
2: Sí, és així. Jo penso que no només, per exemple, en aquest cas que m'expliques, no?, del dibuix, sinó més amb la, quan parlem de lectura, quan parlem de nins lectors. Jo penso que al final els infants fan molt el que veuen a casa, no?, i tenir doncs, lectura a prop, llibres a prop. Jo tenia molts llibres a prop també, no?, i colors i tot això. I després, jo penso que al final arribar a fer el que vols fer, en aquest cas meu, no?, de crear àlbums il·lustrats, al final és fruit de... Sí que penso que hi ha una voluntat o un talent, si em vols dir, innat, però després darrere realment hi ha moltes, moltes, moltes hores de feina.
0: Hores de feina que explicaràs, entre d'altres coses, m'imagino, aquest divendres a la masterclass, el procés de l'àlbum il·lustrat, però dissabte participes a un contacontes del consultori de la senyora Ainou en contacontat i faràs il·lustració en viu, que això no sé si és ja el repte més gran per un creador. En directe, posar-se a fer feina i que la gent el vegi, com ara que s'ha posat de moda en els museus, veuen els restauradors com estan fent feina i han su pinzellet intentant restaurar un quadre.
2: Sí, la veritat és que, clar, les primeres vegades que ho fas sí que impressiona molt, no?, la responsabilitat d'estar allà davant de tanta gent fent, però després, al cap del temps, i l'experiència també et dona, no?, la capacitat aquesta com de posar-te amb espontaneïtat i realment amb molta llibertat i sense por del que surti, perquè realment sempre te n'adones que acabes comptant amb tota la complicitat de la teva audiència. Jo penso que, per mi, em carrega molt més de responsabilitat quan m'he de sentar a plantejar-me un nou àlbum, i en aquest cas estic sola al meu estudi, però realment aquesta responsabilitat davant d'uns lectors i lectores que jo considero que són el públic més exigent i més despietat, que són els infants, aquesta sí que fa por.
0: Per fer 50 llibres s'ha de ser una dona disciplinada, ho dic perquè jo ara m'estic imaginant el procés creatiu, que de vegades no sempre és fàcil que les muses venguin de visita. No sé si en aquest cas Rocío Bonilla és una dona disciplinada i quan seu, dibuixa i comença a fer feina.
2: Sí, s'ha de ser molt disciplinat. Jo en sóc de disciplinada. De tota manera, també tinc companys il·lustradors que no en són gens, que en són molt caòtics i també són molt prolífics amb la seva obra. De tota manera, no, sí, jo necessito, per la meva manera de ser, sóc molt endreçada, molt organitzada i necessito una rutina. I ara et corregiré una petita cosa, però que no són 50, de fet són 82.
0: Ah,
2: ara mateix.
0: I de 80, mira, segur que havíem mirat la informació
2: antiga. És que costa molt anar actualitzant els webs i les dades, cosa que hauria de fer més sovint, la veritat.
1: No, és que clar, amb aquesta producció és complicat també. Rocío, és fantàstic. Diuen que, no sé si aquesta dada és certa, que ets més traduïda que na Mercè Rodoreda d'ara mateix.
2: Sí, la veritat és que sí. Són dades que van sortir, va publicar l'Institut Ramon Llull fa uns mesos, crec que va ser abans de la Fira del Llibre Internacional de Guadalajara, i sí, et quedes una mica gelat de veure aquestes dades.
1: Clar, però deus estar contentíssima quan veus que la teva literatura és per tot el món.
2: Sí, home, per suposat, és un orgull immens. És un orgull immens saber que t'estan traduint tant i sobretot impressiona molt saber que lectors i lectores de tot arreu del món es poden sentir identificats amb la teva obra, amb algun personatge, amb una escena, amb una acció, amb una emoció, no? Uh-huh. Això realment és molt gratificant.
1: A qualque personatge que li tinguis una estimació especial, allò de tots són fill teus.
2: Sí, mira, tu mateixa t'has contestat. Jo realment, quan em pregunten quin és el teu llibre preferit, clar, no et podria dir, jo tinc tres fills, no et puc dir quin dels tres m'estimo més perquè no és veritat, però sí que és veritat que, esclar, a veure, jo seria molt injusta si no fes menció a Minimoni, que és el meu personatge més conegut, i realment el llibre De quin color és un petó és l'obra que a mi, diguéssim, em va posar en dintre del panorama i de la visibilitat, em va donar visibilitat dintre del món editorial, no només nacional, sinó internacional, no? Va ser el boom de Quin color és un petó, i Minimoni em va donar, doncs, aquesta visió internacional, i seria molt desagraïda si no mencionés.
1: I la mencionant, clar que sí. Què és més important a l'hora d'escriure un llibre infantil? Si maig o test, o està per igual, si important, sí.
2: En el cas de l'àlbum il·lustrat, té té la mateixa importància. En paraules d'un il·lustrador meravellós de gràfica que es diu Bev, que vaig conèixer a Mèxic, ell deia que l'àlbum il·lustrat és com un vals, que un vals no el pots ballar tu sol, necessites una parella, i que la teva parella dintre del vals no només t'acompanya, sinó que el que fa és, diguéssim, potenciar la teva bellesa, i tu fas el mateix amb ell. I l'àlbum és exactament així, és un format en el que el text, a vegades, molt breu, molt breu, molt breu, mai és literal amb la il·lustració, la il·lustració mai és literal amb ell, i tots dos s'engrandeixen, s'amplien, s'enriqueixen i fan del format un producte molt especial, amb molts estrats de lectura que poden abordar des de nens de 2 anys fins a persones... Bueno, no dic fins, perquè realment l'àlbum no té un fins, no acabaríem el lector, no podem dir allò de aquest text és de 8 a 9, no, vull dir, no té final.
1: Entrant a la teva pàgina web, fantàstic veure un llibre traduït a l'estat japonès, un en rus, un en italià, francès, els guardes tots, te fa com especial il·lusió veure les traduccions.
2: Sí, la veritat és que quan me'ls envien els meus editors, em guardo una còpia de cada idioma, i sí, és molt divertit. Tinc aquí davant, estic veient el meu prestatge amb tots els idiomes, i sí, fa molt riure de vegades.
1: I de Rocío Bonilla, moltes gràcies. Tenim moltes ganes que venguis a explicar tot això, sobretot primer en aquesta masterclass, que hi ha molta gent interessada i que sempre hi ha molta participació en aquestes jornades professionals dels Tinta Il·lustra, que faràs una conferència, el procés de l'àlbum il·lustrat.
2: Exactament.
1: I llavors, dissabte, tothom cap a l'Aró, primera vegada que es fa en aquest poble fantàstic de Mallorca, el consultori de la senyora Inou i tot allò que faràs, que te podran conèixer, signar i allò que vulguin, no?
2: Exactament. Són moments molt xulos perquè, clar, els il·lustradors som animals molt solitaris, sempre estem aquí ficats al nostre estudi, no? I aquestes petites finestres que tenim per conèixer, doncs, els nostres lectors i xerrar una estoneta, que t'expliquin què els ha semblat, què els ha agradat més... Tot això està molt bé, és molt bonic.
1: I de Rocío Bonilla, vagi molt bé, moltíssimes gràcies. Fins ben
2: gràcies aviat. A vosaltres. Bona tarda.
1: Ara tornem.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
4: Bon dia. El Consell de Ministres ha aprovat l'ampliació de la llei de la infància perquè els professors condemnats per assetjament, com Miquel Roldán, no puguin tornar a exercir la docència. Un canvi que obre la porta a resoldre la situació del mestre i tutor de quart de primària al centre de Son Pisà de Palma, condemnat per assetjament, però no inhabilitat.
5: En concret, s'inclou en l'article 57 de la norma la condemna per assetjament com a motiu per a la prohibició de treballar en professions que impliquin contacte habitual amb menors, com és el cas de la docència, un fet que no es recollia fins ara, com demostra, ha dit la ministra Cira Regó, al cas del Col·legi de Son Pisà.
6: Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto. Por tanto, quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
4: I aquí, a les Illes Balears, al Parlament, el problema de l'accés a l'habitatge ha tornat a ser objecte de debat entre l'esquerra i la dreta. Uns i altres no comparteixen la recepta per fer-li front, mentre que el PSC i Més demanen intervenir al mercat, el govern és partidari d'incentivar-la.
5: Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, ha denunciat que no es fa front al problema real, un mercat de lloguer disparat que, diu, ha pujat fins a un 70% en 5 anys. La presidenta Marc Proens ha apel·lat a la responsabilitat dels propietaris i ha defensat incentius fiscals per congelar els preus i, de cap manera, intervenir el mercat.
7: Vostè creu que el mercat lliure ho solucionarà? Vostè creu que la solució passa per una esmena que dona bonificacions a qui decideixi no forrar-se a través dels lloguers?
8: La majoria de propietaris d'aquestes illes no són senyors encorbatats. No som banc ni fons voltors. Som petits propietaris, famílies, pensionistes, persones normals que són conscients de la situació de l'habitatge.
4: I just una vintena de persones s'han concentrat davant el Parlament per denunciar les deficiències en la llei de dependència.
5: Comissions Obreres demana més dotació econòmica per aplicar-la. Calcula que a les Balears 3 persones moren cada dia esperant l'ajuda a la dependència. El secretari general de Pensionistes, Mateu Bosch, destaca que a l'arxipèlag hi ha unes 51.000 persones en les llistes d'espera de dependència que estorben més de 160 dies a rebre l'ajuda.
9: Molta de gent és cuidada per cuidadores que han vingut aquí, que en són immigrants, que segons qui els volen llegar, però bueno, i cobren una petita prestació depenent del grau de dependència que tenen. I trobam que, bueno, en alguns casos no pot estar malament, però la majoria de casos hauria de ser un servei professional amb professionals creant llocs de feina i llocs de feina estables.
4: Ada Colau, l'exvetllessa de Barcelona i membre de la flotilla Global Summit, ha anat a l'Audiència Nacional per denunciar Israel per cometre presumptes crims de guerra i de lesa humanitat.
10: Exigimos a nuestras autoridades competentes que abran esa investigación para aclarar los hechos. Celebramos que Fiscalía recibió nuestras denuncias y decidió abrir diligencias y por lo tanto estamos hoy aquí para confirmar, para ratificarnos en nuestra denuncia, donde acusamos al gobierno de Israel, como decía, de crímenes de guerra, de lesa humanidad, de trato inhumano, de detención ilegal y secuestro, entre otros delitos.
4: Són les 5 i 4 minuts, seguim en Tèntol i després més notícies a les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Tentol.
2: Heu de saber que Carlota Gurt ha guanyat el Premi Llibre Anagrama d'enguany amb Els Erms.
3: Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

Arriba el moment d'encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb Antoni Cardell, aquí al control tècnic, i avui hem de parlar amb una traductora, escriptora, novel·lista i ara també autora d'un text que aquest dissabte podrem escoltar a Binissalem, Carlota Gurt.

0: Aquest cap de setmana a Mallorca acollirà una proposta que combinarà literatura, pensament i escena, perquè Carlota Gurt participa al Festival de la Coma amb una aniquilació fallida, un monòleg on aborda la libido femenina des d'una mirada crítica, irònica i profundament documentada. La peça, que també ha donat lloc a un assaig, parteix d'una idea clara. Hi ha alguna cosa que no encaixa en el relat que ha meretat sobre el desig de les dones, sovint reduït a estereotipos contradictoris i simplistes. Amb aquest muntatge, Gurt combina experiència personal, referències històriques i humor per qüestionar aquests discursos i proposar-ne una lectura nova. A més, com ha dit la Maria Lida, acaba de guanyar el premi Llibres d'Anagrama de Novel·la per Els Erms, temes tot ben interessants que volen comentar una estona a l'autora, ara en profunditat.
1: En profunditat.
2: Avui la tenim al telèfon perquè encara no ha arribat la Carlota Gurt a Mallorca, ho farà aviat, però ja la poden saludar. Carlota, com estàs? Benvinguda.
3: Hola, moltes gràcies. Gràcies. Bé, tot bé, n'ha fet molt enfeinada.
2: Sí, ja ho crec, que, clar, entre que la voràgina de Sant Jordi enguany amb aquesta novel·la premiada, supos que són moltes coses, no?
3: Sí, sí, una mudança també pel mig, vull dir que no ho podíem fer més complicat.
2: Aquesta sí que no ens l'esperàvem, eh? També una mudança, doncs, complicat. Sí, de fet, crec que ho vaig llegir perquè també escrius a Núvol i fas com un dietari, no?, allà.
3: Sí, a 14, sí, sí, tinc
2: perdona,
3: un dietari setmanal.
2: Exacte,
3: sí, sí, sí.
2: Exacte.
3: Un any de dietari setmanal, sí.
2: Sí, i que ara que ho has dit, m'ha ressonat d'haver-ho llegit en qualque moment, això de la mudança. Però bé, avui per parlar de la teva participació a la Coma, aquest festival de literatura que organitza la Fundació Mallorca Literària, no sé si el coneixies, ets la segona edició només que feim.
3: No el coneixia. De fet, vaig parlar amb Mallorca Literària a veure si els podia encaixar el monòleg a algun lloc, perquè em té aspecte literari també, i em va proposar això, jo encantada.
2: Mm-hmm. Clar, és un monòleg, ja l'has fet prou per Catalunya, però és la primera vegada a Mallorca, no?
3: Sí. Bueno, tant de bo no sigui l'última. No. Sí, a Catalunya he fet ja bastantes funcions i en tinc unes quantes més de previstes. De fet, ara faig 4 dies a Barcelona i, bueno, en tinc com 10 o 15 més i encara em van sortint, així que, bueno, anirem rodant.
2: Uh-huh. I com dèiem, aquest monòleg, de què tracten? Xisco en fa 5 cèntims, però tu com l'explicaries?
3: Sí, bueno, crec que l'ha explicat molt bé, perquè de vegades l'expliquen malament i llavors has de posar com puntualitzacions. Sí, és bàsicament una... A vegades n'hi diuen conferència performativa, el que passa que la conferència performativa té un format una mica més seriós o més acadèmic, i llavors combino una part així d'història, no?, sobre els relats que hi ha hagut al llarg de la història sobre la libido femenina, que podríem dir que començo amb els sumeris i arribo fins al segle XX, amb la idea aquesta de que abans se'ns considerava uns éssers sexualment insaciables, no?, a les dones, i arriba un moment de la història que de cop ens convertim totes en frígides, no? Ui, no, les dones no els agrada, no tenen instint sexual, no? I llavors m'interessava molt analitzar com hem passat d'un discurs a l'altre, per quins motius, no? Quins són els pensadors que han contribuït, doncs, a fer tot això. I llavors llegeixo textos diversos, diguéssim, Darwin, la Bíblia, Freud, sumeris, una mica de tot, i això, diguéssim, està una mica salpebrat amb experiències personals, que li donen un aire més de stand-up comedy, no? Llavors és aquesta cosa que és una conferència amb stand-up comedy, monòleg, no sabem ben bé quin títol li hem de posar.
0: Clar, has fet un monòleg que record figures molt diverses, de Safo a Freud i totes les diferents aportacions que s'han anat fent sobre aquest tema, que és el desig femení. Clar, què aporta aquest diàleg entre diferents personalitats en el teu monòleg?
3: Bueno, la idea és veure-ho tot junt, perquè de vegades hi ha coses que les sabem, no? Sí, pots saber que la Bíblia, doncs, és molt misògina, no? Especialment la carta dels Corintis de Sant Pau, no? Podem saber que Freud tenia unes idees una mica distorsionades sobre la sexualitat femenina, però és com posar-ho tot alhora, no? I d'alguna manera anar argumentant i anar veient com des de tots els àmbits, no? Des de la psicologia, des de la biologia, des de l'anatomia, des de la filosofia, des de la literatura, literatura, des de tots els àmbits, s'ha projectat una imatge distorsionada i molt tergiversada del desig femení. I llavors és com veure-ho tot junt. La veritat és que, en general, quan acabo, el públic, que per desgràcia acostumen a ser majoritàriament dones, tot i que a mi m'agradaria molt que vinguessin molts homes a veure'm, estan molt entusiasmades i molt agraïdes. I moltes dones que em venen a abraçar i a donar-me les gràcies. Perquè més és això, que hi té moments molt tràgics, no? O una mica fins i tot incòmodes, però després té moments molt còmics que la gent riu molt, no? I vull dir que és una mica això,
2: i
3: ho té tot.
2: I aquesta faceta també d'actriu, t'ha agradat? T'hi has trobat bé?
3: Bueno, això, mira, va néixer una mica la idea de que quan vaig a fer presentacions de llibre o a vegades que m'encarreguen xerrades, normalment quan acabava o quan acabo de fer-les, la gent em diu, ostres, és que ho fas molt bé, això t'hi hauries de dedicar. I vaig dir, ostres, doncs per què no provar-ho, no? Perquè sóc una mica inquieta i m'agrada provar coses noves, no? Podria estar fent el que sempre sé fer, però crec que provar coses noves és, bueno, em sembla molt estimulant. I, clar, al principi em posava bastant nerviosa, allò que pujava i s'atrava una mica la veu, no? I ara ja, com que ja em porto uns quants, doncs és més relaxat. La veritat és que és molt agraït això d'estar en contacte directe, perquè d'alguna manera amb els llibres sí que parles amb lectors de tant en tant, però no hi ha aquesta experiència simultània, no? El lector llegeix i després et diu, no? No és allò de que ho fas a l'hora. I a més, fer riure la gent és una cosa que és molt, no sé, és molt agradable, és molt gratificant, saps? Que la gent rigui, no? Perquè el riure té un poder, no? La idea de que per uns segons, quan rius, t'oblides de les coses, no? T'oblides dels problemes, t'oblides de tot i estàs totalment present. I em sembla que això, que fer riure algú és un superpoder.

0: que saben el relat sobre la libido femenina. No sé si ja tens una resposta concreta o has hagut d'investigar molt per descobrir que, malauradament, de les dones tothom en parla encara que en sàpiga poc.
1: Sí, bueno, bàsicament vaig llegir molts llibres, em vaig acabar fins a la figa, mai més ben dit, diguéssim, perquè bueno, veus una mica totes les perspectives. Llavors, el que veus és això, que hi ha hagut una tergiversació, que hi ha hagut una patologització del desig femení, no? Ja, començant pels metges, especialment al segle XIX, no? Que, diguéssim, bàsicament posaven les dones en dos extrems, o eren frígides o eren unes malaltes, no? unes ninfòmanes, o tenien furor uterí, tenen moltes paraules, no? per designar aquests excessos femenins, i les dones sempre estan una mica des de la mirada dels homes, que malauradament doncs, ja sabem que és qui, per raons històriques, qui ha marcat el discurs sobre el món, doncs les dones sempre són o putes o santes, no? Sembla que no n'hi hagi ni una de normal, sempre hem d'estar en algun extrem, i d'alguna manera el que vingués a reivindicar que segurament totes estan més en un terme mig.
0: Que tu te sents part d'una nova generació de dones que ha perdut sa por a parlar de coses de dones. Ho dic perquè penso en humoristes com Nenar Álvarez, ara, per exemple, la meva companya periodista Clàudia Darder acaba de publicar un poemari que se diu Com una cussa, on parla precisament també d'aquest desig femení. Hi ha tota una generació de dones que escriviu, que formeu part de lo que seria indústria cultural, que una mica ha hagut de ser pionera, ha hagut de fer sa passa cap endavant i parlar-ne perquè la resta del món normalitzés que les dones també tenen desig, que també poden tenir cert tipus de pensaments concupiscents i que no és cap drama i que de fet forma part de sa vida.
1: Sí, bueno, jo tampoc és que em senti un estàndard de res, no? Vull dir, són temes que em preocupen. De fet, una mica el monòleg neix de donar-me que les pel·lícules, no? Sempre deia, des de petita, veies que les pel·lícules a les dones sempre els agafa mal de cap. Ui, no tengo jaqueca, no? Sempre tenen jaqueca. I jo pensava, ostres, doncs jo la meva vida ha sigut més aviat al contrari, m'entens? Qui tenia jaqueca eren ells. O qui tenia mandra, o no? I dius, ostres, hi ha un discurs femení, un discurs sobre la libido, que és una cosa, i després la vida real és una altra. I després parles, doncs, amb la gent que m'envolta, no? Amb amigues, i veus que no ets l'única, i dius, clar, aquí és una cosa una mica delirant, no? Què ens estan projectant al damunt?
0: Clar, com...
1: Llavors parlo d'aquests temes, no tant, ja dic, no tant per ser, no, de dir, oh, és que algú ho ha de fer, sinó perquè realment doncs són temes que m'interessen, perquè m'interessa la vida sencera, i per tant el sexe forma part de la vida sencera, també.
0: Clar, com a autora ja estàs acostumada a que la gent sàpiga coses de tu, o com penses, o el manco, a través de la teva escriptura, anar traçant un mapa de com és Carlota Gurt, però no sé si t'ha costat molt parlar en primera persona de certs temes, i sobretot representar-los, que això també és com una sobreexposició.
1: Ja, no, la veritat és que, mira, em sento més exposada amb els llibres, que de fet són ficció, però sento més exposició que no... Això és com una mena de confessió. Em sembla que és molt, no sé, molt gratificant, i a més tinc aquesta mania de dir les coses pel seu nom, jo, saps? I de no amagar-me gaire, que potser de vegades pot ser un defecte i de vegades pot ser una virtut, no? Depèn de com tu miris. Llavors, per mi ha sigut com bastant natural parlar de les coses des del jo, perquè al final tots quan parlem d'alguna cosa, en el fons, som nosaltres al darrere amagats. No, hi ha la nostra visió del món al darrere del que diem o del que comentem o del que parlem.
0: Heu sintonitzat IB3 Ràdio, escoltau Tento, el vostre programa de cap vespre, i som en conversa amb Carlota Gurt, traductora, novel·lista, autora performativa. Clar, li podríem posar com a moltes etiquetes, però...
1: Malabarista, jo sempre dic que soc malabarista.
0: M'agrada com a concepte. I doncs la malabarista Carlota Gurt, que enguany també està d'enhorabona perquè ha guanyat el Premi Llibres Anagrama de Novel·la amb Els Erms. No sé si t'esperaves guanyar el premi, o què suposa a una trajectòria com la teva, que ja du anys de picar i pedra, un reconeixement com és d'anagrama.
1: Bueno, home, esperar-t'ho no t'ho esperes mai, o almenys jo, no? Jo sempre penso que amb tot ens hem de fer les menys il·lusions possibles, perquè llavors si et ve la decepció, doncs és, ja ho sabia, no? I el cop no és tan dur. De manera que, home, m'hi vaig presentar amb tota la il·lusió i, clar, amb una petita esperança, no? Quan fas una cosa sempre hi ha una petita esperança de guanyar, però no les tens mai totes. I crec que, no sé, guanyar un premi sempre és una bona notícia per molts motius, no? Primer de tot perquè et dona visibilitat, i com que tenim un mercat editorial bastant saturat, amb una quantitat ingent de novetats, una allau de novetats que ningú pot assumir, que ni tan sols els mitjans poden assumir, no poden parlar de tot, tenir un premi és com que et fa destacar una mica, no? Fa que una miqueta més de llum o una miqueta més de cas et facin perquè tens el premi. I de l'altra també, evidentment, hi ha una... la part econòmica sempre ajuda, no? Vull dir, ja sabem que els escriptors no són milionaris i, per tant, doncs això, tenir un ingrés extra, doncs sempre és una bona notícia. I, a més, clar, com que canviava d'editorial, doncs em semblava una bona manera d'intentar fer el canvi, de dir, bueno, canvio d'editorial i me'n vaig, bueno, i fem-ho això, que si, amb bombo i plateret, no?

0: Com ha de ser. Com viu una autora com Carlota Gurt amb aquesta superproducció, ara que en parlaves? Perquè precisament l'escriptura és una feina solitària. Tu qualque vegada has donat titulars donant-te a entendre que escriure és una cosa que t'acosta, t'agrada, però en el mateix temps també és una feina que has d'invertir hores i esforços. I clar, la novetat dura allò que dura, 3 setmanes. I llavors ja, next. Sí, sí. I tu no estàs 3 setmanes en tornar a fer un llibre.
1: No, clar, bueno, ja sabem que de vegades, depèn de com, de vegades publiques un llibre i és com si el tiressis en un pou, no? Tens que he escrit un llibre, el publico i dura això, no? Dura un mes, dura 6 mesos. Més de 6 mesos no dura res i això és una mica descoratjador. El que passa és que, bueno, si més o menys les coses van sortint, si més o menys tens uns quants lectors, doncs al final tenim el país que tenim i tenim els lectors que tenim, no? que són pocs, no? En el fons la mitjana de lectura anual és bastant baixa. Però vaja, i el fet d'escriure en si, bueno, clar, jo que faig moltes altres coses també, que també tradueixo, també doncs, faig articles, ara tinc el monòleg, bueno, diguéssim, el fet de no tenir totes les, com diuen allò, les cireres, els ous, el mateix cistell, crec que va bé, perquè si només hagués de dependre dels llibres, això em generaria una mena d'angoixa econòmica o existencial, i en canvi el fet de saber, bé, si el llibre no funciona no passa res, perquè tinc altres coses, no?, en dansa, i que també, no només per una qüestió econòmica, sinó també per una qüestió d'estímul, no? Ara, per exemple, he fet un llibret d'òpera amb el Liceu, que s'estrenarà a Peralada, i després va a Madrid, i va a València, i em sembla interessant tocar diversos àmbits de l'escriptura, no? També l'any passat vaig guanyar el Cifra de Colònia amb una novel·la infantil, perquè al final això d'escriure té moltes cares. Pots escriure, jo he escrit novel·la, he escrit conte, he escrit novel·la infantil, he escrit un llibret, he escrit un monòleg, i cada vegada que escrius amb un gènere, no?, amb un registre diferent, aprens coses que pots aplicar a la resta de camps. I per tant em sembla interessant això, de fet, escriure, no sé, el dietari que faig a 14, o escriure articles també és escriure, no?, encara que sigui una altra cosa, i per tant és això, de diversificar-te una mica.
2: Home, també se nota que hi ha molta feina al darrere i molt de talent, perquè tu recordes en una entrevista no fa massa que vas dir que en els 35 anys t'havien diagnosticat com una persona amb altes capacitats, que si ho haguessis sabut de més jove tal vegada t'hauria ajudat també a comprendre coses de que te passaven, no?, a la vida.
1: Sí, això, bueno, va ser de gran, que a vegades després això ho dèiem amics i em deia, no, clar, això ja ho sabíem, home, ja ho sabíem. No, que vaja, que ja dic, això de les altres capacitats no és cap mèrit, no? Al final tu, no?, neixes amb els ulls blaus o neixes amb les cames llargues, no? Vull dir que jo no hi ha cap mèrit al darrere d'això, el que passa que sí que fa que t'encaris a la vida o a la vida social, de vegades sense saber-ho d'una altra manera, no? I crec que és, bueno, que és interessant, no? No per l'etiqueta, hi ha gent que està molt en contra dels diagnòstics perquè pensa, no, ja et claven l'etiqueta i d'aquí no surts. Jo crec que les etiquetes sempre són relatives, però serveixen una mica per orientar-te, no? Per orientar, ostres, a quin lloc estic, no? A quin mapa estic habitant. I crec que això, bueno, em sembla interessant. Llavors, per això també tinc aquesta necessitat de variació d'estímuls, no? Al final, fer coses diferents o saber coses diferents, no? Ara, per exemple, estic estudiant una mica de finès perquè sí que aniré a Finlàndia aquest estiu i llavors, doncs, em poso a estudiar finès, no? I és una cosa que m'apassiona, no? Aprendre coses noves.
2: Clar, és aquesta cosa que tot el temps vols aprendre, no? Però sí. Tens sempre la dopamina accelerada. L'altre dia xerrava amb una amiga, diu, és que sempre hem de tenir la dopamina, és a dir, com a ganes de, uau, llegeixes una cosa i de cop te vols fer experta en aquell tema. O vols saber més i sempre saber més, però això també genera una certa angoixa, no?
1: Bueno, sí, no sé, clar, perquè no arribes mai a tot, no? Jo, de fet, no tinc prou temps i m'agradaria tenir més temps, no?, de poder llegir, de poder aprendre, perquè és que al final tenim el temps limitat i has d'aprendre a gestionar, no?, que hi ha moltes coses que no les podrem arribar a fer o no podrem tenir el temps de fer-les del tot, però no ho sé, a mi això, crec que aprendre coses noves i estar oberta al món, no?, i a les coses que passen al món, em sembla molt interessant, també m'interessa molt, no sé, l'astronomia, no?, o coses així, o el temps, no?, què és el temps, és un tema que m'interessa molt llegir sobre això, també, no?
0: Clar, i tot això després te serveix, supos que volen qualsevol llibre traduït per Carlota Gurt, Delfines, ho dic perquè ja que has fet una mica d'esforços,
1: no
0: sé si un poemari de qualque autor finès, que se pot començar per més senzill.
1: No, jo només vull aprendre una miqueta, perquè això d'anar a un país que no parli gens la llengua és una cosa que no he fet mai, no? Vull dir, això d'anar a un país i no entendre res de res, No ho sé, crec que deu ser molt estrany, no? Llavors, bueno, al final tampoc entenc res, al final tinc 4 mesos, per tant, puc aprendre relativament, bueno, aprendre a dir gràcies, a preguntar 4 coses, no? A entendre una mica els cartells i l'estructura de la llengua, no? Però, no sé, si vas a un lloc i el visites, crec que entendre la seva llengua també fa que entenguis millor el lloc que estàs visitant, no? Perquè les llengües són una mena de reflex de les estructures, no? Socials i econòmiques dels països que les parlen.
0: Clar, però això traductora, bàsicament se nota que aquí hi ha com a passió per sa feina.
2: Sí. Amb quins idiomes et traductora, Carlota?
1: Jo tradueixo de l'alemany i de l'anglès, només, en principi.
2: Home, genial.
1: Sí, sí. Però, sí, bueno, però vull dir que sempre penso que els hauria de parlar millor, perquè al final, clar, els llegeixo, els puc llegir perfectament, però una cosa és la llengua passiva i l'altra és la llengua activa. Llavors, a l'hora de parlar-los, com que no els parlo mai, no? Ostres, t'encalles! Però vaja, que sí, que tradueixo de l'anglès i de l'alemany.
0: Si tornem als ERMS, aquell llibre pel qual has guanyat el Premi Anagrama d'enguany, ja has dit tot ja, remet, té un punt misteriós, però també té un punt d'idea de buit. Què són exactament aquests ERMS a la novel·la de Carlota Gurt?
1: Bueno, la idea dels ERMS és que sigui una novel·la sobre les sequeres que ens envolten a les nostres vides i que són de tota mena, no? Que són sequeres individuals, per exemple, la sequera professional, no? Totes les persones que tenen feines que no els agraden, no? I que estan, se senten així com seques, com ermes, sequeres amoroses, sequeres existencials, no? De quin és el sentit de la vida, però també hi ha sequeres col·lectives, no? La sequera, diguéssim, la sequera climàtica, diguéssim, ja en un nivell literal, no? Perquè aquí a Catalunya vam passar aquesta sequera fa no gens, encara que ara tinguem les reserves a tope, però després hi ha, no sé, la sequera nacional, no? Que hi ha una mena de deriva d'idea de país que no sabem on anem, la sequera lingüística, no? Barcelona amb aquesta plaga d'expats que no parlen català ni amb prou feines castellà i que d'alguna manera estan fent fora l'habitant natural de la ciutat perquè són els únics que poden pagar els preus dels lloguers i de, bueno, aquí a Mallorca també esteu una mica així. Llavors és una mica agafar totes aquestes sequeres, tots aquests erms, i fer-ne una novel·la, però que no sigui una novel·la fosca, sinó la meva idea era fer una novel·la que tingués llum, que és una cosa que normalment no faig, i que tingués llum, potser has d'arribar fins al final per veure la llum, però n'hi ha, no? Amb la idea que al final les il·lusions, o sigui, la manca d'il·lusions podríem dir que és la sequera, no? La sequera personal, i però al final les il·lusions són la capacitat d'imaginar un futur diferent, no? I la capacitat d'il·lusionar-te només és la capacitat de fantasiejar, d'imaginar. I crec que reivindicar el poder que tenim, que al final quan estem secs no hem de buscar l'aigua fora, l'hem de buscar a dins, no? L'hem de buscar a dins nostre, i també com a país, no? Una mica. I és això, és un llibre que parla sobre les sequeres, crec que té molta ironia, també una mica com el que dèiem amb el monòleg, no? Que té punts així una mica irònics perquè tot, doncs, passi una mica millor.
0: Que la sequera també arriba a la comunicació, no? Que és allò una mica també el que trobem en la teva novel·la, que és aquesta impossibilitat de vegades de dir-nos les coses, que això crec que ha estat universal des de sempre.
1: Sí, clar, això de relacionar-nos amb els altres és una cosa molt difícil, no? Aparentment sembla que hauria de ser molt senzill, però després no ho és, perquè cada persona, per més que siguem molt diferents o molt iguals, o semblem molt iguals, cadascú té una mena de matisos diferents, de protocols diferents d'actuació, no? I llavors ens costa obrir-nos, no? Per una qüestió ja de neurosi, no? De podríem dir, d'escarmentar, no? Al llarg de la vida tu vas tenint experiències i les experiències t'ensenyen a que potser és millor amagar la teva part vulnerable, potser és millor no entregar-se, potser és millor no... I això al final acaba fent que visquem tots una mica tancats en nosaltres mateixos.
0: Clar, ho comentàvem, que Carlota Gurt ja és una escriptora amb una trajectòria consolidada. No sé, quan vas començar a escriure t'imaginaves que la vida d'escriptora seria la que t'ha tocat viure?
1: Clar, jo quan escrivia, quan comences a escriure, tens una sensació de que tu no arribaràs mai a ser escriptor. Això ho recordo molt, de pensar, jo escric, però arribar a publicar em semblava una cosa impossible, no? Que sembla, no, és que envies manuscrits a les editorials i no se'ls llegeixen. I pensava, bueno, jo escric, però no tenia gaire o gens de fe arribar a publicar. Per tant, i de fet em va costar molt arribar, o sigui, quan vaig publicar, I recordo les primeres entrevistes que pensava, però clar, això, com si fos una mena d'intrusa, saps? Com si fos una farsant. Vull dir, m'estan entrevistant aquí per ser escriptora, però jo no sóc escriptora, jo sóc traductora, no? O sóc altres coses. Llavors, costa anar-s'hi acostumant. No m'imaginava gaire com seria la vida d'escriptora, perquè potser és una mica allò que et deia abans, de fer-se les menys il·lusions possibles. Llavors, com que ja no m'havia fet il·lusions, ja no comptava arribar tot el, no? fins on he arribat, que em sembla un regal i una cosa absolutament increïble, no? Perquè de totes les coses que pot fer la gent amb els seus diners, decideixen comprar-se llibres, no? Que ja és, això ja és una proesa. Però a sobre, hi ha gent que decideix comprar-te el teu, entre tots els milers de llibres que hi ha. És com una cosa, és un prodigi, és un miracle.
0: Un miracle que també la gent que estigui interessada en l'obra de Carlota Gurt podrà viure a Binissalem dissabte, al festival La Coma. Amb quin tarannà, ja abans de dir-te adéu, Carlota, amb quin tarannà han de venir en aquest monòleg teòric que presentaràs aquest dissabte, en aquesta conferència performativa?
1: Home, a mi m'agrada que la gent vingui amb ganes de riure i de passar-s'ho bé. O sigui, no pensant que és una cosa còmica, anem a partir-nos de riure, no. Però perquè de vegades, si la gent està molt tensa, de vegades notes que hi ha gent que riuria i no gosen, no? Perquè hi ha com una mena d'ambient solemne. Llavors això depèn de... Com més públic hi ha, millor. Ara m'he adonat que si ho faig per 50 persones, la gent està més cohibida. I si ho fas per 200, està tothom més deixat anar, no? Perquè es crea com una mena d'energia comunitària. Llavors, jo crec que la idea és anar a passar-s'ho bé, no? Com si anessis a parlar amb una amiga que t'expliqués alguna cosa, amb ànim d'aprendre, també, perquè crec que hi ha moltes dades i molta informació, també, i amb ànim de riure i de pensar, sobretot. Jo crec que la cultura... Una cosa que últimament ens té acostumats és que quan hi ha un producte cultural, no, el que sigui una pel·lícula, un llibre i tal, ens donen les idees molt mastegades sobre el que hem de pensar, no? I jo crec que el que és interessant és generar preguntes, no? I crec que el monòleg el que fa també és això. Ostres, tot això que està dient aquest això, què passa a mi amb això, no? I fa que et preguntis coses sobre tu mateix, que em sembla bastant interessant.
2: I d'una aniquilació fallida, aquest dissabte a la 1 a la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem, i després a les 5 també conversaràs amb Marc Artigau, Herms, Pous i altres hàbitats de la paraula. Això és el títol, suposo.
1: Sí, perquè el Marc ha guanyat el Mercè Rodoreda amb un llibre que es diu Aquest serà el nostre Pou. A més, jo vaig ser jurat del Rodoreda aquest any, o sigui, l'any que l'han premiat, i bueno, doncs parlarem de sengles llibres, no?
2: Exacte. I de tot això, i moltes coses més, perquè sereu... A més, s'ha muntat un dinar literari amb molta gent, sereu molts, i serà un bon dia de reflexió, de literatura i de parlar de moltes coses, segurament. Carlota, moltes gràcies.
1: Sí, no, jo sempre encantada de venir a Mallorca, que hi vinc sovint per una cosa o altra, així que repetirem sempre que calgui.
2: Que bé. Carlota Gurt, La Coma, aquest festival que, per cert, comença dimecres ja a Palma, dimecres dijous a Palma i també a Binissalem. Una ferrada, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Fins aviat. Adéu. Ara hem de fer una pausa i tornant tot d'una que ve na Marina i avui hem de parlar de sucre. Sí, sucre.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
2: Miquel, com estàs?
3: Hola, com anem?
1: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
2: També te podia dir Adolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
3: Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
1: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
0: TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Quina paraula creus que s'està perdent?
4: Una paraula que ha caigut en desús i jo la trobo molt curiosa és abuetat o abuetada. Abans s'utilitzava molt per definir, per exemple, peces de roba, com podria ser una jaqueta abuetada.
1: Ja anirem, amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
5: I d'aquest moment per la criança en aquest programa, avui amb una Marina.
6: A una.
5: La Marina B.
6: Ana Marina U la tenim de pont.
5: Bé, que ha fet, avui, na Marina Bennàsser, com estàs?
6: Tot bé? Molt bé, sí. Li deien en Xisco que he triat el tema d'avui perquè me pugui criticar.
5: Ah, sí? Sí.
7: I no te preocupis, jo ja sé que t'hi pendent de tot.
6: Bueno, perquè sé que és un tema que és polèmic, direm.
5: Sí?
6: Clar, jo li estava dient, sucre en s'infància. Jo sóc mare millennial, vull dir, jo amb això he complit en tots els estereotips i tot el que s'esperava de jo.
5: Ah, sí? Molt de sucre?
6: Sí. No, al revés. Ah. Que va. Perquè com a bona mamà millennial, el que toca és revisar-ho i substituir-ho i fer unes preparacions supercurrades que no duguin sucre com a tall.
5: I d'avui xerrem de sucre. Ara, de fet, en Toni mos ha parlat aquesta cançó que et se diu Sucre, perquè mem, però per ubicar un poc també a Soient, Herba, que... Sempre ha hagut aquella fama d'infant i sucre, recompensa sucre.
6: Això és un tema massa, eh? Realment jo no tenia pensat entrar dins això, però em dona moltíssim.
5: Bé, no, comença pel principi. Quin tipus de sucre trobam?
6: Clar, és a dir, quan nosaltres xerrem de sucre, si mon anam a el que és la presència de sucre a dins els menjars, poden diferenciar. El sucre és un carbohidrat. Llavors, els carbohidrats n'hi ha diferents castes. Hi ha el que coneixem com a amidó, que això ho trobam en els cereals, en els llegums, a les hortalisses com la carabassa, la remolatxa, en el tubercle, la patata...
5: Bé, però això tot sucre...
6: Això,
5: bo.
6: Això són carbohidrats, sí. No? Vull dir, és midó. Clar, tot és bo en la mesura justa.
5: També.
6: Que és allò que diuen sempre nutricionistes.
5: Però bé, que són els sucres naturals de la fruita o de la verdura.
6: Però això és present. Aquí, els infants també hi tenen una estirada molt grossa. Per què? Perquè al final, tots aquests carbohidrats el que fan és que morden una punta d'energia en el moment. Llavors, a quina criatura coneixeu vosaltres que no li agradi la pasta, que no li agradin les patates frites, la part dels llegums pentura no tant.
5: No tant, però, no, sí, no tant, però sí.
6: Per favor, vull dir, pasta i patates, els macarrons, vosaltres aneu a qualsevol restaurant, el menú infantil, consisteix en carn rebossada acompanyada de patates fregides o macarrons. Això, a tots els restaurants
5: sempre.
6: Del món.
5: Per tant, això seria...
6: Això? No, jo crec que no. Val. I m'apreix una pena. Perquè està clar que això agrada molt, però podries oferir altres coses que també agradarien molt.
5: Sí, i que els nins també tenen dret a menjar altres coses.
6: No, mateix
5: coses,
6: que tothom. Sí. Que no vol dir que no estigui bé oferir això en un moment donat, però en què tu puguis oferir un preu reduït damunt dels mateixos plats que per la resta, perquè la ració serà més petita, per aventura també podrien tenir uns menús infantils que serien la mar d'aptes. Fas allò mateix, però una ració més petita. Uh-huh. I, lògicament, ho repercuteixes en el preu.
5: Ja.
6: Però bé.
5: És un altre tema.
6: No m'ho ficarem aquí,
5: exacte. Menys infantil, és interessant,
6: d'un altre paner.
5: Ho poden tractar un altre dia.
6: Sí, un dia estaria bé també com a seure l'opinió de la restauració, no? Del món de la restauració, de per què s'ofereix això. Jo crec que ara ja és inèrcia. Vull dir, que crec que aquests menús infantils...
5: I que també era allò de recompensa, perquè, tornem-hi en aquest tema, perquè quan tu, quan anaves a un restaurant, ara ja no tant, però antigament era una recompensa i anaves un dia cada mil a un restaurant.
6: Era un extra i te deixaven menjar allò que normalment no menjaves
5: totalment
6: a casa.
5: Totalment, però clar, ara els infants ells van més a restaurants.
6: I que aquí també entra una part, que jo tinc la teoria que la nostra generació i una millor generació abans, una generació després, tenim una relació amb el menjar que va molt vinculada amb això de recompensa i que ho hem allunyat sí molt de lo que era el menjar en si.
5: Sí, si t'has portat bé, tindràs postres.
6: I que nosaltres realment com a adults també ho fèiem, no? De, uf, quin dia he tingut avui.
5: Exacte, ara un gelat.
6: Sí, per compensar. Me meresc no sé què. I tu dius, bueno, si tu t'hauràs de pensar, no, millor no era la funció d'aquest gelat.
7: Jo ho faig. Jo crec que ens recompensa, és massa greu. És a dir, no sé si és una cosa generacional, com tu deies, però hi ha dies que poder-te menjar un geladet amb assopat te dona una mica de vida i de conhort. La vida ja és prou trista.
6: Jo no? Visc amb una ració diària de xocolata, me la prenc negra del 85%, supersaludable i ecològica, però jo crec que sense això no seria persona.
5: Home, és que també és necessari per viure.
6: Perquè llavors, dit això...
7: És a dir, Naben Nasser avui ha vengut a criticar el sucre i acabarà confessant que té llepolies guardades a un calaix de la seva habitació, només per
6: veus?
7: Ella.
6: Veus? Llepolies no, però xocolata no la tinc dins l'habitació, però sí, clar que sí. Jo tinc una reserva de xocolata que és meva, quasi. I s'excés està vetat. I després de dir això, ara vos contaré...
5: Com ho fas per no donar sucre als teus infants, com a mare millennial? Perquè això és una cosa estoica avui en dia.
6: A veure, estàvem xerrant de quins sucres trobàvem en el menjar. Havien xerrat del midó, no? Això de la pasta, la patata, etc etc. Llavors es deia els sucres. Sucres, el que tots tenim dins el cap com a sucre, no? Això ho tenim a les fruites, a les hortalises, a la llet, i llavors ho tenim tot sol, que és aquell sucre que li dèiem refinat. Què passa? El sucre que està present dins el menjar, sense que nosaltres li facin res, li donen sucres intrínsecs. En aquest sucre que nosaltres l'hem tret i el tenim a dins una bossa que posa sucre, els hi donen sucres lliures i són els que després podem afegir en preparacions. No? Tu fas una coca, poses la farina, poses els ous, poses la llet, poses sucre. Poses aquest sucre. Molt bé. El sucre no afecta en el nostre cor de la mateixa manera si és el midó, si és aquest sucre que forma part de la fruita, o si nosaltres l'hem afegit després.
5: I quin és el dimoni? És de res, no?
6: Si li hem de posar banyes, és de res.
5: Sí.
6: Que tornem a la mateixa de sempre. No és que sigui dolent i sigui verí, com un temps s'ha d'estar dient, no? Que el sucre era verí. Amam. De fet, de verí, si tu te'n prens una dosi molt, molt, molt petita, tampoc no te farà mal. Tornem a la mateixa de sempre. El verí és segons la dosi. Què passa? Que mos diu la ESPGAN, que és el Comitè de Nutrició de la Societat Europea de Gastroenterologia, no ho he dit bé, això, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica. Bé, que fins a una hora no paren menjar sucre.
5: Res.
6: De cap casta.
5: Res.
6: Què vol dir això? Hombre, que si li dones una poma menjarà sucre.
5: Sí.
6: Llavors, els que estiguin presents de forma natural dins el menjar, sí. Però a tots aquests que deien que van afegits, d'això no n'haurien de menjar de cap casta.
5: Fins que tenen 2 anys.
6: El manco... Fins en els 2 anys. Què vol dir això? Que a partir d'ara dones et sos i ja... Jauja! No, lo seu seria que seguíssim moderant.
5: Però no hi ha cap festa d'aniversari, encara que faci un any que no hi hagi sucre.
6: Bueno, te sorprendries.
5: Sí.
6: Perquè de fa un temps, el que dèiem abans de les famílies millennials, ja hi va haver, ja fa anys enrere, una tendència molt grossa amb això. I pots trobar aniversaris sense sucres.
5: Ah, sí?
6: Passa que segurament jo he estat aniversari sense sucre. Sense sucres afegits.
7: Quin sentit té fer un aniversari sense sucres afegits?
6: I ara, estimada audiència, per això vaig triar el tema per poder jugar amb en Xisco.
7: No, però dit de veres, li interessa algú un aniversari sense sucres afegits?
6: Veus? I aquí és el que jo deia de la nostra generació. Per nosaltres és molt difícil separar festa de sucres i d'extres d'aquesta casta. Però sí, jo crec que sí, que se pot fer perfectament.
7: També és que si no, que no se digui festa.
5: Ja, però estarem...
7: Que se digui reunió.
5: Ara tenen festa cada setmana, perquè cada setmana hi ha un ninet o una nina d'escola que fa aniversari.
7: Això és culpa dels mestres. Han volgut ser tan hippies i tan integradors que ja creem aquestes bimbolles des de l'escola mateixa, en què tots els nins han de convidar a tots els nins, i a lo millor és que no cal. I així els nins també no menjarien tant de sucre i se podrien fer festes en sucre com toca, perquè se'n celebraria una cada dos mesos.
6: Se fan moltes celebracions, que això avui hem xerrat a una altra secció fa un temps, d'aniversaris a les escoles que no impliquen menjar. Llavors, realment, nosaltres, com a centre, no ens sentim culpables en aquest sentit perquè no se dona sucre de cap casta. Això dependrà després de cada escola. Què mos diu l'Organització Mundial de la Salut de muntejar el sucre? Que no hauria el sucre afegit, que dèiem aquest, no hauria de sobrepassar el 10% de s'ingesta total de diària i que com a màxim lo ideal seria un 5. Això, en valors traduïts a grams, serien 25 grams en el dia.
5: 25 grams.
6: Una quaradeta, una quarada d'això de postre són més o manco 16 grams. Per tant, una quaradeta i mitja. Si vosaltres pensàveu en nosaltres quan érem petits que mos bevíem un tassó de llet i li fotien sucre, ja t'aixecaves el matí i ja està. No podries tornar a prendre respost en tot el dia.
5: No, ja t'havies passat.
6: Jo no sé si quan érem petits existia sa OMS. Això no ho he arribat a cercar.
7: Sí.
5: Segurament,
7: ja té uns anys.
6: No se ficava dins això, però tenia altres focus.
5: Exacte, hi havia altres coses. Però bé, a veure que sí, llet en cacau, llet en sucre, sobrassada en sucre...
7: Clar que no era...
6: Mantequilla en sucre.
7: Sí, això era boníssim. Pa torrat amb mantega i sucre, crec que és la fantasia més espectacular del món.
6: I
7: però
6: bé,
7: que abans no se feia servir aquest cacau en pols, que ara molta de gent utilitza aquest 0% sucre, que és cacau amarg, que li poses a sa llet.
6: És que jo crec que això només ho empleàvem per fer tiramisú. La gent no coneixia que això se pogués posar en sa llet.
7: No, dic que quan jo era petit això no se feia servir.
6: No.
7: En canvi, ara hi ha tota una gamma també de cacaus en pols que estàs una hora mirant etiquetes.
6: Clar, però perquè ara molt llegint les etiquetes. Perquè jo supos que tampoc no descobriré la raó de ningú si ara avui dic que la bolleria industrial, tot això envasat, no és saludable. Però fa anys... quan estem xerrant de les nostres infàncies, no hi havia aquesta consciència damunt d'això. Ningú se mirava les etiquetes perquè ningú pensava que les etiquetes poguessin ser importants.
5: També perquè era un consum més controlat, crec.
6: Segurament no hi havia tanta oferta.
5: I era més ocasional. Era consum més ocasional. Crec que ara tot està molt a l'abast de tot, perquè vas amb el teu nebot a comprar un llibre i no saps com, li han donat tres caramels pel camí.
6: Bueno, jo això de petita també m'ho passava. Sí. I una cosa que m'ha fet molta gràcia és que vaig veure un article que deia que un petit suís, marca comercial, té uns 12 grans de sucre. Quan nosaltres érem petits, deien allò de a mi m'he davant dos,
5: sí.
6: I d'allà t'has polit el sucre de tot el dia, també.
5: Bé, però si n'has menjat dos petits suís, ja està. Et sa dosi de sucre diari.
6: Exactament. Ja te'n pot anar a lleure amb el sucre, que estàs a dalt de tot. Llavors, és allò de suc.
5: Ui.
6: Quan nosaltres érem petits... Allà de beu-te ràpid el suc que se'n van ser vitamines.
5: Aquí sí que...
6: I d'ai, les vitamines és mentida.
5: Ara també és el dimoni un suc.
6: Clar.
5: Sobretot els envasats.
6: Bé, és que al final tot el que sigui envasat sempre serà pitjor, perquè hi han d'afegir tota una sèrie de coses, additius, conservants, el que sigui, perquè se pugui conservar tot aquest temps que passa entre que el fan i nosaltres el món menjam. Però encara que sigui un suc natural, és el que dèiem abans dels sucres intrínsecs i els sucres lliures. No és el mateix menjar-te una taronja que t'estar menjant tota la fibra de la pelleta de la taronja que beure-te un suc de taronja. Que a més ja no t'estàs fent un suc amb una taronja. Sempre són dues o tres. I no t'haguessin menjat tres taronges, ho saben tots. No. Llavors t'estàs pimplant molt més sucre des que t'haguessin menjat si t'haguessin menjat la taronja tota sola. I el que dèiem que el sucre no actua de la mateixa manera si te'l menges en la fibra quan t'ha menjat la taronja sencera, que si te'l veus així, tal qual, líquid. A part, que les calories líquides no omplen tant. Com que no fas la feina a robegar, el teu cervell no té la sensació de sacietat de la mateixa manera que si tu te poses a fer feina i mous les barres durant 10 minutets per menjar-te aquella taronja. Per tant, sí, són un poc el dimoni. Però no és culpa meva. Jo això només vos transmet informació. Com a bona mare millennial.
5: De l'OMS.
6: De l'OMS i de...
5: 1948.
6: tenien altres centres d'interès fins que va arribar el 2000 i pico, supòs. El sucre no estava dins les prioritats.
7: O que pot ser l'Espanya autàrquica de Franco no estava pendent de quedar a l'OMS.
6: També segurament l'Espanya autàrquica de Franco tenia unes restriccions calòriques a les que si tu menjaves sucre ja estava bé, perquè no anaves tan sobrat d'un altre lloc. Avui en dia és poca la gent.
7: És que també depèn molt l'accés que se té en aquest tipus de menjar. La majoria deia que la nostra edat era com a més ocasional. Jo me'n record que abans totes les escoles del món mundial tenien a de vora una papereria on, a més d'anar a fer fotocopis, hi havia aquella espècie com a d'aparador ple de llepolies que tu compraves a pesseta, ara s'ha notat la meva edat, pesseta, dues pessetes, un duro, i te feies una bossa amb aquelles 3-4 xutxes, que li dèiem un temps, abans de ser normatius, i que Pompeu Fabra i Mossèn Antoni Miró Alcover formessin part de la nostra vida, i els hi diguéssim llepolies, però que eren xutxes a la meva època, i era el moment de felicitat absoluta a les 5, quan jo sortia de l'escola, Arcàngel Sant Rafel, poden anar allà a menjar-me una llengua d'aquelles de pica-pica, cosa que ara seria totalment impensable.
6: No te pensis.
7: Jo ara, també... ara ses mares millennials, deixeu que els nins vagin en aquella espècie com a demostrador, que s'obrien aquelles portetes i fiquin els ditets perquè fa llepolies.
6: Hi ha més gent de la que podries creure mirant xarxes. D'acord? O visquem dins una petita bimbolla, però al final cadascú vivim dins la nostra.
7: Realment, per xarxa, el que veig és molta de gent que fa com a llepolies alternatives.
6: Clar.
7: Dius, si és alternativa, no és llepolia. Per tant, surt del meu món, ja que no m'interessa.
6: Aquí hi hauria dues coses. Una és que si tu menges llepolies un pic en el mes, escolta, menja llepolies normals i ja està. I que realment, encara que facin llepolies alternatives que no duguin no sé què, tampoc és l'ideal que n'estiguen menjant cada dia. Per tant... Bueno, seria qüestió de trobar un puntit
5: sí, però si sou molt llepos, pots fer un postre saludable amb unes pomes i...
6: Mira, aquí la meva parella té una frase que diu que del dàtil també se'n surt. Perquè...
7: És que de veres, la desobsessió que ara en fer postres en dàtil, m'agradaria saber qui va ser la primera persona que va descobrir que és dàtil podien fer creure que era sucre.
6: Però és que sap què passa? Que realment és dàtil passa una mica el que dèiem abans amb el suc. Perquè si tu agafes dàtil i el capoles i el poses dins una coca, et sucre igual. I, a veure, és vera que li estem afegint igualment la fibra, però tornem a lo de sucs. No deixa de ser una forma més de sucre lliure. I que si tu l'estàs afegint de manera artificial, perquè ho estàs posant tu dins la mescla, segurament hi estàs posant més de sucre que tindria allò si ho fessis amb... No ho sé. Una altra cosa.
7: Per la meva generació, els dàtils són dàtils amb bacon. Típic de noces i de sopars
6: de Cap d'Any
7: i dinars de Nadal, exacte, per Nadal a Cap d'Any, ja està.
6: Bueno, hi ha hagut la tendència que això del dàtil, que del dàtil també se'n surt, la moda del plàtan
5: també.
6: Tota la gent que han fet baby leg winning en les criatures han passat pel plàtan i pel dàtil i pel poma.
7: Intues que has passat per totes les fases.
6: Totes. I he estat una devota seguidora de tot el que me tocava en el meu moment.
7: Clar, perquè tu t'ha tocat viure aquell moment en què tu has atzurat un nin o una nina lliure de sucres.
6: Fins en els 2 anys, rigorosament.
7: Però que van en els aniversaris, i com que tu que a teva tot el dia els has donat alguna espirulina i altres rotllos, van un aniversari i no confraternitzen amb els nins, sinó que no se'n mouen de la taula dels ganxitos, tot i que sigui un barbarisme, ni de la patatilla, ni de les olives, ni de els sàndwichos de pasta de cacau, perquè com que a casa seva no han vist el món per un forat, entren dins d'aquesta espècie d'arcàdia gastronòmica i els nins perden el capet. És que no sé fins a quin punt és la restricció absoluta crea aquest petit contrastos.
6: Clar, això és molt perillós. Realment ara ja hi ha moltes veus autoritzades que el que diuen és que una prohibició estricta el que pot provocar és això, un efecte rebot, bàsicament, no? Que com que no s'han sabut regular...
7: I que la nina s'escapi de casa teva, com si fos un Tom Sawyer,
6: per
7: menjar-se un donuts, clar.
6: No, jo no m'hi he trobat, perquè al final estem xerrant de criatures molt petites i que després sí que, en el meu cas, han tingut un excés controlat en els sucres, pues en celebracions familiars, en moments puntuals. I en el principi, precisament el que passa és que tenen el gust avasat a un altre tipus d'estímuls i no els agrada tot això tan dolç. Uh-huh. I m'ha passat les dues vegades.
5: Amb els dos nins.
6: Amb els dos.
7: Per cert, tinc una mare cinevera Què diu? Sense sucre no hi ha vida ni un cumple infantil. Totalment d'acord, es dàtil és horrorós, segons on, i no són gens econòmics, que estem a,
6: no, no,
7: que estem
6: no,
7: a preu de dàtil, no n'hem parlat. I diu, totalment, els nins se posen fins a dalt en els aniversaris. Per tant, les prohibicions a vegades compliquen la vida.
6: Sí,
7: gràcies,
6: sí, sí.
7: Oient anònima, que no és Victòria de Sineu.
6: Gràcies, Victòria de Sineu. En Victòria té tota la raó. Clar, no és el mateix restringir sucre durant 2 anys, que al final són bebès, i nosaltres estem controlant tot el que els arriba.
5: T'ha costat molt, però...
6: No,
5: no,
6: a mi no.
5: I yeah, en el nin o la nina?
6: No, en el meu cas no ha estat difícil. No. En el nostre cas no ha estat difícil. Mm-hmm. A veure que després, lògicament, descobreixen el sucre i el sucre afecta en el cervell. És a dir, crea dependència en els infants i en els adults. No, tampoc no estic descobrint la van a ningú. Mm-hmm. Llavors també passa que el sucre també interfereix en la microbiota intestinal i demés i en les sinapsis que fan a nivell de cervell, i els fa més irascibles, els fa... Tots sabem que tu, a partir d'una certa hora no has d'anar a sucre a una criatura, però llavors tens un gremlin.
5: Sí, a les 11 de la nit pegar bots per damunt del sofà perquè s'ha menjat un gelat.
6: Però és vera que s'ha de jugar un poc amb aquestes dues coses, no? Mm. Vull dir, no és un consum zero prohibir-ho com si fos el dimoni, sinó sí que prenguin consciència de que és algo per fer un consum esporàdic. I ara bé...
5: Acabam amb la nostàlgia i el sucre.
6: Els dolces de la nostra infància. Els dolces no, la brioixeria industrial de la nostra infància. Perquè no eren dolces, dolces n'hi havia de moltes castes.
7: Que la teva infantesa no és la meva i compartim molt de...
6: Sí. Jo vaig estar cercant...
7: Molt de referents.
6: Jo n'hi ha un que no sé el que és. Jo el Bucanero...
5: Qui? Jo tampoc.
6: Jo el Bucanero, no
5: aquest
6: sé si...
5: No el vaig
7: era un pastisset d'aquests.
6: Tu el coneixes.
7: Sí, era... si no vaig malament, era com de xocolata farcit de nata.
6: Sí, en el final tots venien a sa por. Llevat d'Espiguetón, que sí que es escavaria més.
7: El Bucanero, és que, clar, tot era el mateix depenent de sa marca. I, clar, crec que el Bucanero, el que la diferència és que es farcit era com a de nata i la cobertura de xocolata, si no record malament.
6: I que era com a més rectangular, per el que sí. Jo vaig poder veure. Jo que no el coneixia. I Tarzan tampoc no me va sonar.
7: Tarzan era molt de xocolata negra, a mi no m'agradava, perquè jo era més de, en aquest sentit, jo era més de Pantera Rosa, que no l'has posada.
6: Ah, perquè la tenia tan present.
7: He vist aquí un buit.
6: La Pantera Rosa ha dividit generacions de consumidors de dolços, eh? Veus? Jo crec que hi ha poques coses d'aquestes que trobar massa dolces, perquè jo aquí fent topologia ara, de que han de moderar sucre...
5: Els donetes, buf, els fosquitos... És que no hi havia res que m'agrada més que un fosquito.
6: L'altre dia no sé qui era que m'ho deia que el trobava horrorós. Ja record qui és.
5: Jo no, m'agrada molt.
7: Jo no era de fosquitos. Jo m'agradava es bollicau d'abans, perquè també aquesta brioixeria industrial...
6: Ha anat evolucionant molt.
7: I sobretot que enviaven de recepta. I a la meva època n'hi havia un que era de... Que allò devia ser merdussa. Però era xocolata blanca i negra.
6: Ostres.
7: Mesclada a llarg mig i és que era una fantasia.
6: Me va fer molta gràcia perquè cercant això dels dolços aquests vaig trobar un article, bueno, article, sí, un post, que deien, bon, en recordeu d'aquell moment quan te menjaves el bollicao que anaves disseccionant tot el que era la Viena d'envoltant perquè de te només la part de xocolata de mig i després t'empassolaves tot així sense.
7: Vos, jo, per exemple, és al revés. A mi tanta xocolata no m'ha agradat mai i jo el que feia era esclafar es bollicao perquè se repartís per tot.
5: Bé, hem d'acabar. Però...
6: Una ciència.
5: Sí, el sucre.
7: Absolutament.
5: És així. Gràcies, Marina.
6: A vosaltres.
5: La setmana que ve.
0: IB3 Ràdio és participació.
8: Com ho fas per triar aquestes històries?
9: Però això és una bona pregunta personal.
8: Com s'entén el concepte de buit?
10: És una molt bona pregunta.
8: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
11: És una bona pregunta, ara, Filip. Me l'han fet moltes vegades.
8: Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
11: Això és una gran pregunta.
8: Bona pregunta.
11: Això és una molt bona pregunta.
10: És una de les preguntes difícils de contestar.
8: Te sap greu contestar?
11: Ja et pregunto del millor, ara ja...
12: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. El Guateque Musical.
5: pot de música per acabar el programa. En Celestí i Miquel són aquí i avui el dedicam a ses mans. Què tal aquestes mans? Com les duis?
7: Beníssim. Esper que netes, perquè cada dia 5 de maig hom celebra el Dia Mundial de l'Higiene de Mans i dedicarem en aquesta part terminal del braç, que compren el carp, el metacarp i els dits, el nostre guateque. I començarem per un clàssic de Maria del Mar Bonet, com és Dóna'm sa mà. Dóna'm

0: Algunes mans són importants en funció de qui en sigui el propietari. Ses mans dels meus pares, de Tolo Cervera, n'és un bon exemple.
1: Ses mans de mon pare són grosses i fermes.

0: Fins aquí del programa d'avui. Xisco, molta gràcia. Celestí, Miquel, Toni, el control tècnic. Tornem demà amb una nova edició de Tentol. Gràcies. Engronsaré com un àngel.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bon dia. Començam aquest butlletí informatiu a la Direcció General de Trànsit perquè un accident múltiple passat Camp Pastilla en direcció Llucmajor està provocant llargues coes en retencions importants al voltant de Palma. Joan Amplanes, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment la més destacable és aquest accident entre 4 vehicles a l'autopista Llucmajor a l'altura del polígono de Sonom, en sentit Campos, on trobaran la carretera tallada completament, cosa que està provocant greus retencions al punt. Aquestes retencions arriben pel moment fins a l'altura de la incorporació, des de la via Cintura, fins a l'altura de Camp Blau, i on recomanen l'ús de les sortides interiors, com la de Camp Pastilla, la de Creu d'en Rabassa o la de l'aeroport. I en sentit Palma tenim retencions a l'altura de sortides des de Pilarí fins a l'altura de l'accident a causa de l'efecte Mirón. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
2: Gràcies, Juana. N'hi do atenció a la gent que vagi al volant, precaució i calma. I l'edifici del carrer de Sant Novici, al barri de Foners de Palma, que aquest dilluns va patir un enfondrament parcial del sostre, continua presentat de manera provisional. Els veïnats desallotjats encara no saben quan podran tornar a casa i estan pendents de les valoracions tècniques. La nostra companya Victòria Morella és allà. Victòria, bon dia. Quina és la darrera hora que ens pot contar?
4: Bon dia, doncs avui a hora baixa està organitzat l'accés dels veïnats a l'edifici afectats de Foners en dos torns. El primer s'ha fet entre les 3:30 i les 5:30 i a les 5:30 fa just mitja horeta, una horeta ha començat el segon torn que s'allargarà fins a les 7:30. Aquest segon accés està pensat perquè aquelles persones que ho necessitin i que ahir no varen poder recollir les seves coses puguin tornar a entrar a cercar allò més urgent, com és el cas de documentació, medicació o animals de companyia. De moment, hem vist ja alguna família accedir-hi i es preveu que durant avui hora baixa hi hagi un petit degoteig de veïnats. Els accessos es fan sempre acompanyats pels bombers de Palma, que supervisen l'entrada per garantir la seguretat atès a l'estat de l'estructura. Segons ens expliquen, durant els propers dies es continuaran fent aquests acompanyaments en funció de les necessitats dels residents. L'administrador de la finca i el president de la comunitat són qui s'encarreguen d'avisar i coordinar els veïnats per organitzar aquests accessos de manera ordenada i, sobretot, important, segura. Entre els afectats hi trobam Antonia Juan, veïnada del primer pis, que en aquests moments es troba allotjada en un aparthotel cedit per l'Ajuntament, juntament amb el seu marit, la seva filla, els seus dos nets i el seu cap, que són les persones que convivien a l'habitatge. L'escolta.
5: Desubicados, tristes y dando gracias a Dios porque estamos todos bien, que hubiera podido ser peor.
4: De cara a demà, a partir de les 9 del matí, els tècnics municipals revisaran pis per pis i planta per planta l'edifici per determinar l'abast dels danys i quan podran tornar, lo més important, les famílies a casa seva.
2: Gràcies, Victori. La llengua ha tornat a ser protagonista avui al Parlament. La portaveu de Vots, Manuela Cañadas, ha acusat el govern de no fer res per impulsar el pla de lliure elecció de llengua a l'escola. La presidenta, Marga Proens, li ha contestat que qui ha incomplit els acords és Vox.
6: Con su querida autonomía de centro, su más que celebrada ley de normalización lingüística y su amado decreto de mínimos, han creado el caldo de cultivo perfecto para que unos pocos controlen toda la educación en Baleares.
7: Els únics que han romput acords al llarg d'aquesta legislatura han estat vostès. I ara a vostès els hi toca triar si continuen avançant amb el canvi votat per Ciutadans o continuen bloquejant.
2: Són les 6:04. Les notícies tornen a les 7 a l'informatiu vespre. Ara l'aviador.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. I Vetres Ràdio.
1: Un capítol nou de la secció d'arquitectura, un festival que junta música i arts escèniques, una banda que marca tendència i les recomanacions literàries d'Anna Maria Cuenet. Tot el menú de l'Aviador d'avui. Comença la cultura i Vetres. Benvinguts.

0: Cristina Llorente serà la nostra primera interlocutora. A la secció del paisatge invisible et centrarà avui en les ciutats i la seva amabilitat cap als més petits. Seguirem amb una nova edició del Cool Days a Artà. Serà ja la que fa 21 d'aquest festival que inclou moltes propostes i novetats per la d'enguany. Ens ho explicarà en Josep Devesa, que és el director del Teatre d'Artà i també d'aquest festival. I amb un dels caps de cartell del Cranc, divendres, es gremi acollirà, entre d'altres, l'actuació del grup barceloní Mujeres. I després, la recomanació literària de la llibretera Maria Cuenet. Avui et centrarà en la figura i l'obra de Soledad Puertolas.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7 i amb en Joan Jiménez al control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: I si els darrers capítols del paisatge invisible els hem dedicat a les persones grans, avui ens ocupem de la ciutat i la infància.

0: Cristina Llorente, com estàs?
1: Bones tardes, molt bé.
0: I te demanaràs per què un fandango del Niño de Elche per acompanyar la
1: secció. Per lo de niño. Molt immediat, massa immediat.
0: Bueno. T'he de reconèixer que he caigut després. O sigui, ja havia triat la cançó, no me diguis per què, potser el subconscient m'ha traït. Però, ah, mira, si és el Niño. Bé, dale.
1: Bueno, tupido velo. Bé, efectivament, sí, aquestes setmanes passades mos dedicàvem a les persones grans. Avui i probablement els dies que venen mos dedicarem a les persones petites. I per això mos tornem a fer aquesta pregunta que mos han fet tantes i tantes vegades, de que és que per aquí se dissenyen les ciutats. No? I ja m'ha anomenat de vegades a l'economista Amaya Pérez Orozco, que defineix aquest perfil com a BBVAH, que seria en castellà blanco, burgués, barón, adulto i heterosexual, en el que podríem afegir atributs com amb totes les seves capacitats físiques i sensorials, amb cotxe propi, amb dret a sufragi, i tots aquells, diguem, atributs que se mos acudim per un superheroi, no? Que en el final és aquest perfil que està com a centre a l'hora de dissenyar ciutats i que realment és el que manco atenció ens necessita. No perquè no necessiti, que també, sinó perquè és el que té major autonomia ja de per si, no? En els entorns, ja no només a les ciutats. No? I, per tant, no mos cansarem de repetir que les ciutats s'haurien de dissenyar pensant en les persones que tenen menys autonomia. Xerràvem aquestes setmanes passades de la gent gran, i ara mos referim als infants, perquè a més els infants de qualque manera se'ls nega, els hi negam el dret en el present, no? Perquè sempre deim això de que són futura ciutadania, no? Igualment que en els joves, no? Són los adultos del futuro, no? I jo me demano quan guanyam aquesta condició de ser ciutadans i ciutadanes del present, no? En quina edat guanyam aquesta condició. Bé, penso que és molt important abandonar, no?, aquest estereotip d'aquesta ciutadania del futur i donar a l'infància i a l'adolescència també aquesta importància que realment té en el desenvolupament del territori i començar a construir amb ella i per ella. Perquè realment una ciutat adaptada a infants també és una ciutat adaptada a tothom, i això ho he repetit moltes vegades quan xerro de dones, quan xerro de gent gran. Clar. I bàsicament m'estic referint sempre en aquests col·lectius vulnerabilitzats, no? en aquestes persones que tenen manco privilegis ja de per si, no? I en els que hauríem de dedicar els esforços a l'hora de dissenyar els entorns urbans i també els espais on mos movem, no? I per què? Perquè si mos centram en els infants, els podem definir com a vianants purs, no? I per què purs? Perquè de manera autònoma només poden desplaçar-se caminant o en bicicleta. Després també perquè exploten totes les possibilitats de l'espai públic, no? I perquè pensen la ciutat de manera més lògica i amb moltes menys idees preconcebudes que no feim les persones adultes, no? I a part, els infants no exclouen a ningú en aquests pensaments, no? No conceben una ciutat sense padrins, ni padrines, ni animals, ni amistats de qualsevol condició, cultura, i mentre que les persones adultes sí que ho feim. Mira, l'any 1989 les Nacions Unides varen aprovar la Convenció dels Drets dels Infants. Era un acord internacional que igualava els seus drets, els dels infants, en els dels adults, i era d'obligat compliment per tots els països que la ratificassin. Dos anys després, en el 1990, la convenció se va convertir en llei i va ser acceptada per tots els països del món, excepte per els Estats Units, que ja saben que sempre va a part, no? En el seu article 12, aquesta convenció, aquesta llei, garanteix als infants el dret a expressar la seva opinió lliurement en tots els assumptes que l'afectin, i s'ha de tenir pròpiament en compte les seves opinions. Per tant, això és una cosa que tenim regulada per llei, és tenir en compte aquestes opinions i aquestes necessitats dels infants i es donar-los veu a l'hora també de dissenyar les nostres ciutats. Però resulta que si anem a l'etimologia d'infància, infància ve del llatí infants, que vol dir es que no parla. Resulta que infantia en llatí és la incapacitat de parlar o expressar-se de manera intel·ligible pels altres. I això genera una contradicció, no? Perquè dèiem que per una banda els queden definits com aquelles persones que no parlen, però legalment els hi han de donar aquesta oportunitat d'expressar-se, perquè ja, aquí ja se mos presenta com aquesta primera contradicció important. I per on començam per dissenyar aquestes ciutats adaptades en aquest cas a l'infància? Edo, tornem a dir, no?, per garantir aquesta autonomia que també demanàvem per les persones grans, per les persones majors. No? I per això hem de tornar a posar els focus en l'espai públic. Ens podem centrar, per exemple, en els parcs infantils. No? Si li demanam a un infant quina zona de jocs, quin espai de jocs vol, demanarà un espai on amagar-se, on embrutar-se, que se pugui enfilar i que, en el cas i a la fi, això no mos ho dirà, però està intrínsec en aquest discurs, que pugui assumir riscos i perills, no? Que a la vegada pues, són molt necessaris pel seu desenvolupament personal. I, per exemple, jo no sé si... Bé,

0: que són completament diferents en els parcs que estem acostumats a veure a les nostres ciutats, no? Xerrava des de Madrid-Rio perquè criden especialment l'atenció, són unes posts de fusta que estan col·locades de manera en principi desordenada, on se poden fer equilibris, on se pot córrer envoltant, on se poden amagar, i donen com aquesta possibilitat també de creativitat i d'imaginació que no mos donen els jocs, diguem, tradicionals i homologats que solem trobar en els parcs de les nostres ciutats. I en aquest sentit, no podem deixar d'anomenar l'arquitecte holandès Aldo van Eyck. Aldo van Eyck, una conferència titulada sobre el disseny de l'equipament de joc i l'organització dels playgrounds, es posava la visió del seu projecte per a Amsterdam. Ell volia veure la ciutat d'Amsterdam convertida íntegrament en un espai de joc. I en 1947, mentre era arquitecte del Departament d'Obres Públiques d'Amsterdam, va veure executat el primer playground des més de 700 que faria en els següents 31 anys. I fixa't que entre 1947 i 1978 s'inaugurava un nou playground cada dues setmanes. De tal manera que Amsterdam va arribar a ser la ciutat amb més espais de joc del món.
1: És la segona en el rànquing actualment d'Europa.
0: La segona, veus?
1: O sigui, que va deixar petjada quasi, ja, just després de Viena.
0: Sí. Val. Clar, i això venia de la preocupació de van Eyck per aquests espais públics poc definits que donaven les noves promocions d'habitatge col·lectiu públic que s'estaven construint de les perifèries en aquell moment a Amsterdam, i la pèrdua de vida social urbana que això suposava per la simplificació, diguem, del carrer com a objecte de disseny. I aquí no puc no anomenar la persona que no sé si va encunyar, però sí que va emplear molt aquest terme de vida social urbana, que va ser Jane Jacobs, i que, per cert, ahir hauria fet 110 anys, per tant, molts anys, Jane Jacobs, allà on siguis.
1: Efectivament.
0: Bé, resulta que aquest experiment...
1: Esperem que sigui un lloc còmode i amb bancs...
0: Tant de bo, o amb barabancs a sombra.
1: Hi hagi sombra.
0: Sí, per favor. Perfecte. Segur que sí. Bé, dèiem que aquest experiment d'Aldo van Eyck va tenir moltíssim d'èxit i hi va haver molta demanda ciutadana de construcció d'aquests nous espais que plantejava l'arquitecte, perquè... per fet de veure espais de joc, aquests playgrounds, en racons de la ciutat que fins en aquell moment estaven infrautilitzats, no? I en el potencial que tenien aquestes transformacions tant a nivell físic com a nivell social. I si cercam els playgrounds que dissenyava Aldo van Eyck, no trobarem ni engronsadors, ni tobogans, ni aquests artefactes homologats que estem acostumades a veure, no? Si no, trobarem elements que podien ser emprats per tothom, com a una part, diguem, integral de sa ciutat. Mm-hmm. Precisament cercaven avivar aquesta imaginació a través de elements, artefactes simples, com podrien ser pous d'arena o barres metàl·liques en diferents formes geomètriques, que en el final eren aquests espais per sa creativitat i per sa fantasia. I eren espais controlables, però oberts i integrats a l'espai públic, no? Diguem que se pensava en s'infant com a part de sa ciutat dels adults i no com un espai tancat i molt especialitzat només per infants, no? De fet, això és allò que trobam a la ciutat actual, no? Aquests espais infantils com a zones totalment diferenciades de la resta d'espais urbans, fins i tot a mi em crida molt l'atenció que fins i tot en carrers que estan peatonalitzats, els parcs infantils tenen barreres envoltant, no? Quan
1: sí,
0: no hi ha cap tipus de perill,
1: sí,
0: de que passi un cotxe i pugui atropellar l'infant, no? Tot i així, els tenim tancats. I feim exactament el mateix especialitzant aquests espais per la gent gran en les residències o en les escoles de bressol o en els espais o en els casals de joves, no? En el final, per què no pensar que tots aquests espais formen part de la ciutat i entenem a tothom com una comunitat que pot interactuar a l'espai públic, no? Uh-huh. De fet, si pensam en els espais infantils quan nosaltres érem petits, no? A mi, concretament, me venen al cap els solars buits, no? A on te podies fer preguntes, a on podies inventar-te jocs, a on podies, bueno, imaginar una mica això que ara li diuen joc simbòlic, no? Ara

0: de sabotatge com joc simbòlic, i el joc simbòlic s'adonava molt més a un sol a vuit que no a un parc perfectament homologat, no? I podem pensar també en aquelles fotos mítiques dels infants jugant en les boques de rec dels carrers de Nova York, o també amb imatges que hem vist d'infants que juguen fins i tot entre els enderrocs de la guerra, no? De bombardejos. Per tant, en el final els infants troben aquesta jugabilitat en qualsevol tipus d'espai, mentre que les persones adultes mos cap ficam en construir espais perfectament homologats.
1: Jo totes les campades veia un camp de futbol, òbviament, i allà m'afuava.
0: Exacte, i feies una porteria amb dues pedres.
1: Això t'anava a dir. Si no hi havia pedres grosses per fer la porteria, utilitzaven roba, que si no mos inventaven qualsevol cosa.
0: Exacte. Per això no ho trobam. I si ho trobam, poca és la gent que deixa, no, en els infants anar a jugar a un lloc tan i tan i tan perillós com és un solar buit. I en comptes d'això, que trobam parcs totalment plans, amb tanques, com dèiem, en sol, amb paviments tous, no sigui cosa que ens facin molt de mal, i que a més aquests paviments tous han de dir que són tòxics, val? Perquè aquest cautxú que se col·loca a tots els parcs infantils està fet de plàstic, per tant, de petroli, és tòxic.
1: I s'han de canviar cada cert temps perquè se deteriora molt fàcilment.
0: Ennegressen i se disgreguen, efectivament, no? I en el final, que també aquestes atraccions homologades, que són exactament igual per tots els parcs de totes les ciutats pràcticament del món, no? I que en el final estan dissenyats no pel gaudi dels infants, sinó per la tranquil·litat dels adults, no? Que puguin controlar, que puguin tenir aquesta tranquil·litat, no? de que l'infant no s'escaparà d'allà, o no s'amagarà, o no se farà una genoera, no? Que necessitem? Necessitem ciutats que deixin jugar, no? No que acompanyin a jugar. I necessitem aquests espais de llibertat en comptes d'aquests espais de control, no? I aquests espais de creativitat que donin lloc en aquest joc espontani, a la creativitat, perquè en el final allò que aconseguim amb aquest proteccionisme és, per una banda, por, i per l'altra banda, dependència. Això és una paradoxa, no? Perquè la ciutat actual, al final, mos du a protegir els infants de nosaltres mateixos, dels cotxes que normalment conduïm, bé, normalment no, que conduïm els adults. Jo, això, quan faig la pregunta als infants de si surten a jugar al carrer, diuen que no, i quan demanes per què, te responen que perquè és perillós, perquè hi ha cotxes. Però, clar, són els cotxes que condueixen els mateixos pares i mares que no els deixen sortir al carrer perquè hi ha cotxes, no? Per tant, és una espiral bastant, bastant absurda. I jo, la veritat és que aquí, vens aquest panorama, igual una proposta seria eliminar tots els parcs infantils de la ciutat, directament no sabem fer parcs infantils, fora els parcs infantils, i anem a emplear tots els elements urbans com a espai
1: de
0: joc, clar. I com a elements d'inventar, no? aquests jocs,
1: mira,
0: perquè en
1: no
0: el final,
1: exacte,
0: si adequam la ciutat, realment tota la ciutat pot ser un espai de joc.
1: Molt bé, Ido, anem a aquest rànquing. Primer de tot, et dic els criteris, que són escoletes accessibles, i és l'única referència que he trobat a les barreres arquitectòniques, vinculada exclusivament a les escoletes, fàcil accés als col·legis públics, baixa criminalitat, treballadors o treballadores en opcions laborables flexibles, o aquesta que dèiem, varietat en les activitats per a nins, i aquí entren parts, etc. No? I aquí estarien Sevilla, la primera, si parlant de l'estat espanyol, Madrid, després Còrdoba i Oviedo, i Múrcia també. I a nivell europeu, Viena, Amsterdam, Londres, París, Berlín, Copenhagen. Serien les ciutats en aquests moments més habitables si tens fills o filles, no?
0: Sí, però hauríem de tornar a analitzar una mica si aquests indicadors, clar, que has donat estan pensats per adults o estan pensats per infants, que jo crec que estan pensats més per persones adultes,
1: alguns que semblen
0: que no
1: més
0: per infàncies,
1: però
0: no?
1: Sí, està, sí, és com aquelles ciutats més habitables des del punt de vista de pare-mare.
0: Efectivament,
1: però
0: no d'infant. Hauríem de capgirar això.
1: Hauríem de demanar-los a ells.
0: Exacte, i començar a demanar-los a ells indicadors per tornar a fer aquest rànquing des del seu punt de vista més baixat.
1: Molt bé, Cristina, i la setmana que ve més.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies. Adéu. 6 i 23, continuem a l'Aviador.
2: IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio és entreteniment.
4: Thank you. per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
5: Com ho fas per triar aquestes històries?
6: Però això és una bona pregunta personal.
5: Com s'entén el concepte de buit?
7: És una molt bona pregunta.
5: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
8: És una bona pregunta, ara, Filipe. M'han fet moltes vegades.
5: Quan necessito un pinzell per no pensar.
9: Una bona paretsa que pot durar.
5: Quantes jubiles de cosier?
10: Això és una gran pregunta.
5: Bona pregunta.
6: Això és una molt bona pregunta.
7: És una de les preguntes difícils de contestar.
5: Te sap greu contestar?
6: Ja et pregunto del millor, ara ja està.
2: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: el ritme de rudimentari que actuaran en el cul d'ells, començam aquest segon bloc del programa parlant de la 21a edició amb una programació variadíssima, un festival ja més que consolidat entre el 7 i el 10 de maig. Un dels responsables, el màxim, perquè és el director del festival també del Teatre d'Artà, que és allà on se fa, és Josep Devesa. Josep, com estàs?
1: Hola, bones tardes, què tal?
0: Molt bé, enhorabona perquè ho heu tornat a fer. La veritat és que cada any sorprèn la varietat, sorprèn les novetats. Començant per això, si vols, perquè s'incorpora aquest Reggae Fest que prometi molt i també una diada amb accent, diguem, familiar.
1: Sí, així és. El dissabte, dia 9, és el dia de les novetats. I per anar cronològicament, comencem a una diada familiar, el Cool Kids Festival. I bé, és una diada que hauran diferents jocs manipulatius, jocs amb fustes, jocs amb del pinball amb hologrames, i després dins d'aquest recinte que serà Napalesa, farem diferents actuacions, tant teatrals com musicals, com per exemple, per destacar, tenim a les 12 tenim Art Il·lusió de la companyia Marquelinha, que és un espectacle de titelles. I després a les 5 tenim la Colla Pirata amb el seu nou single que estrenaran per aquí en Artà, com a esdeveniments recomanables.
0: Clar, tenim titelles, Josep, tenim Sir, tenim propostes més familiars, tenim música, teatre, diguem, de test més digui-li tradicional o convencional, i hi ha un poquet de tot, i és això que acompanya la textura del cul d'ells des de fa molt de temps. Coses que per ventura no se poden veure a la resta de festival d'arts escèniques, però també intentant, diguem, satisfer els gustos i les necessitats de pràcticament tothom, no?
1: Sí, així és. Des del cul d'ells, des que vaig arribar jo aquí a Artà fa un any, una de les inquietuds, no?, era vincular dins d'un mateix festival les diferents arts escèniques contemporànies en totes les seues possibilitats. I com a exemple que has comentat abans, tenim aquesta Festa Reggae, que és algo extraordinari. Vindran artistes molt consagrats dins d'aquest sector, com Iris Ite, Ekan Maus, General Levy i el grup menorquí rudimentari. Ara ja tenim moltíssimes entrades venudes, ara aproximadament ja n'hi ha 350 persones que vindran, i és com que estan augmentant de forma considerable cada dia. I serà una festa memorable aquí en Artà.
0: Ja que ho has dit, per adquirir les entrades, Josep, a la mateixa web, a cooldaysfestival.com, crec que hi ha una plataforma, teniu una plataforma, no?, de
1: sí, tíquets. Sí, està derivada al Ticketive.
0: Ticketive, molt bé. Clar, sí. Un dels plats forts, dèiem, allò del teatre, diguem, més de tall clàssic, o teatre de tes, Els Vientos del Pueblo, d'en Pep Tosà, que a més, si no va xerrat, té, si no les dues, el manco una pota, una cama artenenca, no?
1: Sí, així, Pep Tosar és d'aquí, d'Artà, i sempre que té un espectacle nou és ben convidat aquí en el poble, al teatre, i enguany tenim l'oportunitat de veure-lo a Ambientos del Pueblo, aquesta obra de teatre documental vinculada a Miguel Hernández.
0: Miguel Hernández, de tota la seva obra, que barreja, com és l'habitual darrerament, ja ho ha fet amb en Pessoa, ho ha fet amb en Lorca, audiovisuals,
1: correcte,
0: testimonis, música en directe i interpretacions. Ell mateix està damunt de l'escenari. Clar, te volia demanar pel perfil, imagino que és molt heterogeni, perquè van famílies, van aficionats al teatre, van aficionats al teatre més de gest o al circ, vull dir que teniu un poquet de tot, no?
1: Sí, efectivament. Tenim la programació, com la gent pot veure en la pàgina web, és del tot diversa, no? Tenim aquest teatre documental, però després, per donar un altre exemple, el divendres dia 8, a les 8, en el Mercat Cobert, tenim Torcides, de la companyia Les Nenes. És una companyia molt jove i és un espectacle molt transgressor, on porta, diguem, parla de com podem portar el nostre cos fins al límit per aconseguir qualsevol cosa, no?
0: Clar.
1: I la veritat que és un espectacle que t'obri la ment, i un espectacle molt de riure, també.
0: Josep, teniu passes escolars, per exemple, Torcides, o sigui, desplaçar un poquet la programació també als centres, no?
1: Sí, correcte, sí, és una de les apostes d'aquí del
2: el festival i tenim diferents passes escolars on tots els centres educatius hi participen. Tenim el dijous de matí i el divendres de matí, i un dels espectacles que fem el vespre de matí el tornem a, el fem també per als centres escolars, per, en aquest cas Torcidas, és per primer de batxiller.
0: També tenim paies populars, tenim sessió de DJs, ve gent també de fora d'Artà, no? Diguem-ne que tota la comarca, fins i tot de més enllà, no?
2: Sí, és un festival que movem a molta gent i, bueno, el que tu has dit, el fi de festa, no, per dir d'alguna manera, és la paella popular, on tot el món participa, tot el poble participa, i ja enguany tenim els DJs, com l'any passat, però també tenim l'actuació dels Esparralls, la xaranga de la colònia Sant Pere, i que amenitzarà un poc la part de vermut, de la una a les dues estarà per aquí en el moment de fi de festa, no?
0: Quan vos posau a organitzar, a preparar un festival d'aquestes característiques, perquè la veritat és que du molta feina, sabent que els recursos dels ajuntaments, que no són grans, són els que són, vull dir que suposo que molta feina, amb molta cura, també, amb molta il·lusió, però també llarga en el temps, no?
2: Sí, pues mira, si t'he de dir una data així un poc, no massa en concret, però mira, en setembre la Fira de Tàrrega jo crec que és l'inici del començar a pensar, no? Quan els programadors assistim a aquesta fira, que hi ha tantes propostes, és com que comencen a obrir-te les idees i és quan comences a perfilar, no? el Cool Days Festival, no? De l'any següent.
0: Idò, ja sabeu, el Cool Days que arriba, comença dijous, s'allarga fins diumenge, propostes de tot tipus, propostes més familiars, propostes més adultes, ball, DJs, molta música i també molta il·lusió, que és amb el qual s'ha preparat aquesta edició número 21 d'un festival que jo crec que és de més bonics i dels més cuidats dels que se fan a les illes al llarg de l'any. Josep de Besa, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vinga, vagi bé. 6:32.
2: Gràcies.
3: Música,

0: I el sol potent i aferradís de Mujeres, una de les bandes, Mònica, que jo crec que són desplaça forts d'aquest festival Cranc d'enguany.
1: Exactament, és una banda que torna a Mallorca i a més serà un dels caps de cartell d'aquest festival que comença dijous i acaba dissabte. En aquesta edició de divendres han de dir que actuaran Raya Diplomàtica, l'AME, els Temples i també els nostres convidats, que és aquest grup de Barcelona, Mujeres. A nosaltres tenim en Tito, que és el bateria d'aquest trio. Com estàs, Tito? Benvingut.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me a parlar aquí una estona amb vosaltres.
0: Que va, gràcies a tu.
1: Nosaltres encantadíssims de parlar amb vosaltres. A més, ara que just acabeu de publicar un nou treball, és un dolor inexplicable, que és aquest nou disc de sa banda que heu publicat. I a més, crida l'atenció perquè aquest mal, quan un sent el títol, pensa que és un mal de cor, però llavors veu una aranya a sa portada i no sé si realment és un mal més físic que emocional.
2: Bueno, s'ajunten una mica tots, no? També és aquesta idea una mica de parlar, doncs, bueno, d'anar una mica en contra de tota aquesta idea dels números, de les expectatives, d'aquesta idea de que tot sempre ha d'anar a més i tot mesurat per estadístiques i per grans companyies i per grans empreses de llogaters a les ciutats, no? I llavors s'ajunta una mica que per una banda ens fem grans i per una altra aquesta idea una mica d'anar potser una miqueta en contra de com s'estan veient les coses.
1: Idò, a darrere tota aquesta qüestió de pes que mos comentes ara, sí que teniu aquesta música enèrgica, festiva. No ho dèiem abans, però vosaltres començareu a tocar aquest divendres a partir de les 12:30, després dels Temples i abans de DJ Amable, serà en el Gremi. La veritat és que vos recordem sempre festivals, és una de les tòniques habituals, o també actueu tot sol.
2: Doncs mira, nosaltres sempre hem sigut un grup de sales. De fet, el primer disc que vam fer en castellà va ser com el que ens va obrir una mica les portes als festivals. I ara, doncs bé, fem festivals sobretot cara a estiu i després ja al setembre, quan ja comença el col·le, pues, comencem a fer sales. I llavors, doncs, la veritat és que anem combinant. Sobretot fem sales, però cada vegada ens fem més de festivals, així que estem molt contents.
0: On vos sentiu més còmodes, Tito, o vos és igual una mica?
2: Aviam, potser en una sala que, doncs, que t'has muntat tu i que la gent doncs, ve a veure't a tu, doncs és una mica més personal. Però la veritat és que els festivals que anem nosaltres són festivals bastant com de format mitjà
0: sí.
2: I llavors és tot com més acollidor que a vegades els festivals que són tan grans que es perd, no? Una mica inclús la distància entre la gent i el públic. La veritat és que els festivals que anem nosaltres tenim la gent molt a prop i això és d'agrair.
0: 6:36, entrevistam a Tito de Mujeres, una de les bandes cap de cartell, com deia la Mònica, d'aquest Cranc a Mallorca.

0: Quantes vegades t'han demanat pel nom del grup, Tito, i si me pots dir per què?
1: El què, perdona?
0: Pel nom del grup. Quantes vegades t'han demanat pel nom del grup?
1: Ah, bueno, unes quantes. Aviam, pensa que és un... Bueno, el típic nom que quan comences un grup, que ja farem 20 anys l'any vinent, clar, fas una llista, no?, d'un munt de noms, i aquest era un que ens cridava molt l'atenció i que la sonoritat, i també, doncs, per estar molt influenciats pel garatge dels anys 60 i 50, tant de les girl bands d'Estats Units com del garatge llatinoamericà, doncs ens sonava molt bé i vam dir, pues venga, pues no, ningú l'està utilitzant, pues l'agafem nosaltres.
0: Pues adelante, clar que sí.
2: Idò, sentíem temes, cançons de la vostra trajectòria. Heu anat a publicar molt de discos. Tenim la sort ara de tenir aquest nou, que ja dèiem, Du Partito, l'és un dolor inexplicable, que m'agradaria que comentassis l'importància de triar els estudis. Vosaltres heu gravat a Granada, a la Mina, però després heu anat a masteritzar a Brooklyn, a Nova York. Més enllà del nom, de la categoria, realment això que vos aporta a la gravació i producció?
1: Doncs, aviam, nosaltres intentem gravar amb gent que ja ha gravat discos que ens agraden. I llavors, en el cas de la masterització, el noi que ens ha masteritzat el disc ja havia fet a grups que ens agradaven, com els Parquet Curs i de més, que són d'Estats Units. I en quant al gravar, nosaltres sempre ho fèiem aquí a Barcelona amb un noi que es diu Sergio, que toca Súper i a Telemàticos, i ens ha gravat ja 4 discos, crec. Però aquest cop, a part de que sempre ens feia com il·lusió passar 2 setmanes amb un estudi, no?, que és allò que a vegades sempre veus que fan els grups de fora, o els grups, jo què sé, el Rolling, no?, aquests grups tan grans, i dius, bueno, per una vegada a la vida vull estar uns dies allà. I a part, doncs, havien gravat molts discos d'amics nostres que ens agradava molt com sonava, i tenia molta força de guitarres i de veu i tal, i llavors vam dir, doncs escolta, com ho tens per anar 14 dies? Ens van donar una data, i la veritat és que el so sí que canvia una mica segons l'estudi, encara que nosaltres no som un grup molt que faci coses molt, molt diferents, sempre som un grup bastant de gènere, sí que notem que potser amb aquest disco és una mica més, entre cometes, més modern, com que la veu està com més present, les guitarres també, s'entén tot una mica millor. I llavors, bé, estem molt contents de com ha quedat.
2: Que bé, i també, bé, ara sentim també una de les col·laboracions, aquesta vegada en Carolina Durante, però també teníem la Élite, amb Aiko el Grupo, amb moltes bandes, algunes d'elles també que estan amb Sonido Muchacho, que és pràcticament l'agència en la que tothom vol estar, no? Esteu contents allà.
1: Sí, nosaltres quan vam entrar al segell, tant nosaltres com ells érem molt més petitets que ara, sobretot ells, que tenen un munt de grups que, sí, bueno, que han crescut molt. I la veritat és que sempre hem tingut una relació molt personal amb el Lluís. Ja l'havíem conegut quan ell tocava el baix a Juventud Jutxé, que molts anys. I sempre que ens vèiem, doncs bé, era com, bueno, aviam si fem alguna cosa, aviam si tal. I ja et dic, el primer disc que vam fer en castellà li vam enviar, li va agradar, i des de llavors sempre hem tingut com això, una relació molt personal, i sí que és veritat, doncs, que amb la de grups xulos que té, doncs jo crec que és el segell com de guitarres ara mateix on molts grups volen estar.
2: Molt bé, i aquest divendres tindrem a Mujeres, com han dit en el gremi. El Festival d'Escran comença aquest dijous en el Casal Balaguer. Divendres hi haurà doble seu, podríem dir, perquè les Pitxorines actuaran en el Teatre Principal de Palma, però tota la festa grossa serà en el gremi, on vosaltres, com han dit abans, Mujeres, tocareu a partir de les 12:30. Clar, quan teniu un disc nou, sempre se volen tocar les cançons noves, però evidentment tocareu també els clàssics per mantenir aquesta festa i el llistó alt, no?, el nivell alt.
1: Sí, tant. Crec que tocarem, no sé, 5 temes nous o potser 6, però tota la resta serà temes, bueno, els de sempre, no?, els que ens agraden i que la gent s'ho passa bé. I a més és el primer concert que fem de presentació del disc.
2: Ah, mira!
1: Llavors estem amb moltíssimes ganes i, de fet, demà al matí assagem i ja tot enfocat al concert del cranc, vaja.
2: Que bé, Tito, i l'any que ve ja 20 anys, no?, d'aquesta etapa d'Estrio amb Mujeres, amb aquest enfocament que teniu ara.
1: Sí, sí, la veritat és que quan vam començar, doncs això, tens un grup amb amics que vols copiar els grups que t'agraden i bé, al final doncs et vas fent allà combinacions entre la feina, la família, la vida, el teu temps, i el grup va seguint, i mira, ja 20 anys, uns quants discos que ja hem fet, i res, amb moltes ganes de tocar aquest disc i de que la gent s'ho passi bé.
0: Molt bé, Tito, moltíssimes gràcies. Ens veiem en el gremi, vosaltres ja damunt l'escenari, nosaltres a baix, voltant, cantant les vostres cançons, els clàssics també, els nous, que vos ho passeu molt bé també.
1: Moltíssimes gràcies, ens veiem en uns dies.
2: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Gràcies, cuideu-vos, adéu.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Demanau moses cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
2: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
3: Brumels i bessons a mon pare.
4: Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
5: 646-93-45-01.
6: La vull dedicar a mon mare.
7: En el Coni.
8: En el meu pare.
9: La meva padrina, Daddy Cool, desbonim.
1: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
4: Ràdio Tradicional, sí senyor.
5: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
4: A qui dedica aquesta cançó?
1: A tu, Xavi, a tu.
4: Ai.
10: Això, que t'estim molt.
11: Com ho fas per triar aquestes històries?
12: Però això és una bona pregunta personal.
11: Com s'entén el concepte de buit?
13: És una molt bona pregunta.
11: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
14: És una bona pregunta, ara, Filip. M'han fet moltes vegades.
11: Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paretxa que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
15: Això és una gran pregunta.
11: Bona pregunta.
15: Això és una molt bona pregunta.
13: És una de les preguntes difícils de contestar.
11: Te sap greu contestar?
15: Ja et pregunto del millor, ara ja...
5: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanet.
16: Sí, sí, 46, és el moment de parlar de llibres i dir que Soledad Puertolas és la protagonista de la galerada d'avui.

0: T'agrada Maria Arnal, Maria Cuenet?
1: Molt, pensant a la lluna en vers, a veure-la.
0: Sí, jo també. Paco Pecado i Maria Arnal no se m'escapen, seguríssim. Idò, no té res a veure amb una sola de Muertola, però he pensat que t'agradaria i parant-te.
1: Sí, no, beníssim. No sempre ha de tenir coherència i tot.
0: Efectivament.
1: Idò, avui xerrant de la Soledad Puertolas, que és una autora que per jo és com a discreta però sempre present. No sé si estaràs d'acord.
0: Jo és que l'he transitat molt poc. Estava repassant la seva obra i crec que he llegit Mi amor en vano i no estic segur si La rosa de plata. Me sona moltíssim, però potser la confongui amb un altre títol d'un altre autor o autora.
1: Sí, el primer llibre que vaig llegir va ser Queda la noche, que va arribar bastant de casualitat a les meves mans. Bé, me'ls hi va posar en Lluc, el meu germà, a les meves mans, però a les seves crec que va arribar bastant de casualitat, que va ser Premi Planeta del 89.
0: Jo que no l'he llegit, que
1: és... I està molt bé, és un llibre molt sorprenent.
0: Quan el planeta encara...
1: Encara era algo literari, un reconeixement literari, sí. Correcte. Sí. Jo avui he de donar Soledad Puertolas perquè és una autora, com dic, això com a... que és d'aquestes persones que a vegades no els hi dones molta importància perquè quan la llegeixes és tot fàcil, xerra de coses quotidianes, no hi ha mai cap història impactant ni molt gran, però que fer això justament és difícil, escriure sobre la vida quotidiana i que no sigui avorrit. No? Sí. I ella sempre és una persona, jo crec, per com escriu, que és molt observadora, que és molt curiosa sobre com et sa gent, i de fet ella no fa molt una entrevista va dir no hi ha cap vida anodina, no? I que li interessa molt les petites coses de sa vida. I en els seus contes, perquè a part de novel·les ha escrit molt de reculls de contes, és una gran defensora del conte com un format igual de vàlid, no? que la novel·la, i que és un puzzle on has de fer que les peces encaixin molt bé, no? Un conte. I troc que això, que amb els seus contes, per una banda té molt aquesta mirada damunt lo... Bueno, com molt costumbrista, no? Damunt lo quotidià, i amb personatges però sempre bastant curiosos. Moltes vegades hi ha personatges que són molt visitants de la nit, no? Que surten molt de bars en les seves novel·les i en els seus contes. També ella, per mi, és una autora com que defineix bastant, sense jo haver-la viscut, òbviament, però bastant bé la transició espanyola, no? Ella és del 47, és de Saragossa, és una autora espanyola, vull dir, així com a vegades és castellana, no?
0: Castellana.
1: I això, més que espanyola, castellana. I clar, tenia 30 anys, no? Més o menys durant la transició, estava dins la trentena. Per tant, aquest moment per mi el deixa molt retratat, sobretot també en l'experiència de la dona, perquè tot i que escriu molt des de la vivència de la dona, però no únicament, no és una autora que s'hagi quedat allà, moltes vegades els seus protagonistes són homes. Però clar, hi ha aquest sí que se veu aquest moment d'alliberament, no? I de que les coses, els valors estan canviant. Però tot i així, per exemple, hi té un recull de viatges que es diu Companyeres de viajes, que jo llegint-lo veig una dona que podria ser jo de qualque manera, però en el sentit de que, no, com a mateixos valors, mateixes idees, mateixes... Però de sobte, moltes de les seves companyes, de les seves protagonistes d'aquests reculls de companyeres de viatge són dones que estan acompanyant el seu home a fer una cosa, m'explic? I això sí que a mi se m'assut
0: impensable. Com ella, no? Que se'n van a viure on era, a
1: Noruega,
0: perquè el seu marit havia guanyat una beca.
1: No? Exacte. I ella allà, però, no va perdre temps, va escriure la tesina dels estudis de periodisme que estava fent sobre en Pío Baroja. Però exacte, sí, que ja, com, òbviament, pues, d'una altra generació, i se nota amb aquests detalls, no?, d'aquestes decisions de vida, que per nosaltres ara això seria bueno, és un poc impensable, no? Bé, o sigui, segueixes el teu amor per fer coses, òbviament, però tan dràsticament, el manco no se jutja i no se veu modern, no?
0: Correcte.
1: Que se faci, no? I se veu com una persona, no, una dona no independent, o que sigui, etc. Bé, res. Però... I els seus... pues això, són molt personatges d'una època i en el seu cas de la transició. Però després sorprèn perquè, a part d'aquestes novel·les que estan tant en vida quotidiana, experiències petites, que diguem, també té una curiositat per escriure contes històrics. Té bastant de reculls de contes que de sota se'n va a una altra època i mos explica la història d'un soldat que lluita contra els turcs, o d'un home que viu a un castell, o d'una Quarteto, que és el seu penúltim llibre, que són quatre relats, amb cada relat m'ho anàvem uns 200 anys enrere de l'anterior que han llegit, no? Començava amb la contemporaneïtat, després m'ho anàvem 200 anys. També les seves novel·les, sense ser per res LGTBI, no? Com, no tenen res gens aquest caràcter, com no se presenten així, però moltes vegades hi ha homes atrets per homes, dones atrets per dones, però sense fer-ne el tema, sinó
0: correcte,
1: que simplement això passa, no?
0: D'una manera natural, no?
1: Sí. Sí. També són novel·les com molt, molt poc eròtiques, sempre són, les atraccions són atraccions, però mai se va a lo carnal.
0: Més aviat platòniques.
1: Sí, sols així. També explora de tant en tant, però poc, i en part m'agrada la relació amb els fills i amb sa mare, és a dir, la relació amb familiars de vegades les explora, però poc. Hi ha molta presència d'amics, també, com a les relacions amicals, com una de les relacions que estructuren la nostra vida, no? I és molt bona llegir, molt agradable, i és també una literatura on hi ha molt poc de judici, simplement, una observació de les excentricitats de lo quotidià, no? I ho trobo.
0: L'has descobert fa molt?
1: No. Fa, no sé, pot ser 4 o 5 anys.
0: Bueno, està bé, no?
1: Sí, sí.
0: Vas descobrint
1: sí.
0: també a mesura que...
1: Exacte. I per això t'he dit que
0: és una... Que
1: te fas gran. Que me faig gran, exacte. I que t'he dit que no és un nom, Soledad Puerto l'estudi, o sigui, no és un nom gens conegut, no? Que tothom... Ah, sí.
0: Bueno, jo crec però... que sí, vinculada també en aquesta post-transició, en el periodisme... Sí, jo crec que és un nom que està
1: sí.
0: bastant...
1: Sí, de la meva generació no coneix.
0: Efectivament, això t'anava a dir. En la meva sí. Jo crec sí, que ser la de Puertelas en la meva sí que està molt
1: sí.
0: present.
1: I de la meva no.
0: La tenen bastant en compte. Mm. És vera que jo, justament, clar, hi ha tantes coses per llegir.
1: Clar, no, una de triar.
0: Que ja no he accedit massa, però bueno. Ara m'està fent ganes.
1: Ah, mira que bé. Pues queda la noche, jo és el que recomano més, queda la noche.
0: Sí, també Planeta.
1: Exacte.
0: És que abans jo comprava els planetes abans, no tots, però i n'hi ha que són molt bons.
1: I ara segur que t'has llegit Vera, una història d'amor, no?
0: No,
1: ha estat número 1 d'abans d'aquest darrer mes,
0: t'imagines? Jo ho respecto molt, jo respecto la gent que llegeix qualsevol
1: sí.
0: cosa, diria jo, no?
1: Clar que sí.
0: Però no és un... És quan jo sempre... Pues, clar, som d'una generació diferent de teva, l'exemple d'en Grisham Follett. Mm-hmm. Tot el respecte és del món de la gent que llegeix això i me sembla perfecte, però tinc altres inquietuds. Ni millor ni pitjor.
1: Clar, no. La cosa és que guanyen el premi més ben dotat quan hi ha gent que escriu millor, s'ha creu. Però bueno.
0: M'agradaria, si tingués més temps, ho faria, tot i que fos per comparar, no? La literatura de Juan del Val amb la de Coetzee.
1: Clar.
0: Però és un exercici que ara mateix no m'interessa
1: sí,
0: fer. Perquè has de passar per una cosa que jo crec que no m'agradarà.
1: Claro, exacte. I res, no Soledad Puerto, la part d'escriptora, pues, també ha tingut puestos de molta responsabilitat, des acadèmica, de la Real Acadèmia Espanyola,
0: sí.
1: Ha estat també en la Biblioteca Cervantes, en el patronato de l'Institut Cervantes, en el patronato de la Biblioteca Nacional, va fer feina pel Ministeri de Cultura, i és com també una dona molt compromesa amb la cultura, amb les lletres espanyoles, diguem, no?
0: Sí, i de tall progressista, no?
1: Clar. Sí, de fet, ella durant la universitat, que encara era abans de la transició, va participar a unes manifestacions i la varen expulsar de la universitat. I a la novel·la de Cielo Nocturno relata això de veu de la seva protagonista. Tot i que ella diu que l'escriptura d'ell jo no la entiendo mucho, ella diu. Però
0: s'aparta molt la distància de l'autoficció i aquestes
1: sí,
0: coses, no?
1: Sí.
0: Que ara estan tan
1: que està tan de moda, exacte.
0: Sí. I amb resultats molt molt potents, eh? No
1: sí,
0: dic que no, però...
1: No, increïbles, sí.
0: A totes les disciplines, només la narrativa també en el teatre, hi ha com una eclosió de l'autoficció.
1: Sí, sí.
0: Que aquí algunes coses ens interessen, altres no. Jo sempre dic que me costaria molt això perquè la meva vida no la trob... ficcionable, no?
1: Però bé, no és tant el que ha passat a la teva vida, sinó com ho abordes,
0: com
1: ho
0: contes,
1: no?
0: També,
1: exacte.
0: No?
1: Sí, sí.
0: Com manelles també els teus entorns, no?
1: Sí, i no Soledad Puerto Las també ha fet assaig, a part de contes, novel·les, va guanyar el Premi Anagrama d'assaig d'ara no sé quin any amb un assaig on explicava la seva manera de... on aprofunditzava la seva obra i en l'escriptura.
0: Els seus processos, també, d'escriptura.
1: Sí. Sí,
0: interessant,
1: sí.
0: També.
1: Sí, ara estava cercant...
0: I a més és molt fecunda, no? Perquè jo he començat a voler dir com a... només de novel·les té més de 20.
1: Sí, és molt fecunda. Se diu l'assaig La vida oculta.
0: Molt bé. Idò, Soledad Puertelas, que has entrat a la galerada d'avui, un nom a reivindicar des de diferents vessants. Moltes gràcies, Maria. La setmana que ve,
1: a
0: més
1: vosaltres.
0: Literatura.
1: Exactament.
0: Acabàvem amb La Virgen Roja de Maria Arnal. Eh? Una
1: perfecte.
0: Música. La lluna més que ve el maig o el juny.
1: 20 de juny.
0: 20 de juny, eh?
1: Sí.
0: No tens ben allà
1: assenyalat. No tenc que estigues, però encara.
0: Ja hi serem. Gràcies a la Fundació també Mallorca Literària.

0: Cues quilomètriques per mort d'un accident múltiple a l'autopista de Llucmajor. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: L'accident que ha provocat fins a 11 quilòmetres de retencions en què s'hi han vist implicat diversos vehicles i han resultat ferides 6 persones en caràcter lleu ha tingut lloc passades les 5 de l'hora baixa a l'autopista de Llucmajor en direcció, l'autopista de l'aeroport en direcció Llucmajor ha estat a l'altura de Son Oms. Per saber quina és la situació en aquests moments, connectam amb la sala de coordinació de la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon vespre. Ha començat a minvar ja aquest embòs?
2: Hola, què tal? Molt bon vespre. Pues en aquest moment, el més destacable és aquest accident ja retirat entre diversos vehicles de l'autopista Llucmajor, a l'altura del polígon Son Oms en sentit Campos, on en aquest moment es troben la vorera dreta ocupada, cosa que està provocant molt de tràfic dins del punt i greus retencions, ja que tenien la carretera completament tallada. Aquestes retencions arriben pel moment fins a l'altura de la incorporació des de la via Cintura, fins a l'altura del cementeri i també les incorporacions cap a la via Cintura, sobretot des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Manacor. I per acabar, també hi haurà complicacions a les incorporacions cap a la mateixa autopista de Llucmajor, tant des de l'MA30 com des del Molinar i el Polígon de Llevant. Això fa un moment. Molt bon vespre.
0: Gràcies, Juan Anes. Dimarts, dia 5 de maig, dient que ha quedat aprovada l'ampliació de la llei de la infància perquè els professors condemnats per assetjament no puguin exercir la docència. Cristina Bausà, bon vespre.
3: Bon vespre. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres, un canvi que pretén evitar que es repeteixin situacions com la del mestre del centre de Son Pisà de Palma, condemnat per assetjament però no inhabilitat i que actualment cobreix una baixa. Ho explica la ministra d'Infància, Cira Rego.
4: Quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
3: Coincidint amb aquesta modificació de la normativa, després de dues setmanes finalitza la vaga al Col·legi Públic de Son Pisà. Demà l'alumnat del centre tornarà a les aules, excepte els de quart de primària, en què Roldán és tutor.
0: I l'edifici esfondrat ahir al barri de Foners a Palma hauria d'haver passat la inspecció tècnica d'edificis l'any 2016.
3: Segons el Col·legi d'Arquitectes, 10 anys després no consta que ho hagi fet. Alguns residents que no havien pogut recollir totes les pertinències imprescindibles ho han fet a Bullora Baixa acompanyats dels bombers. L'oficial dels bombers de Palma, Jaume Crespí, explica que no saben que els veïns podran tornar a casa.
5: És molt difícil ara dir uns dies perquè fins que no se faci les cates necessàries per revisar l'estructura, de llevar-se els sostres, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar i els tècnics competents ho decidiran.
3: El pis manté el precinte provisional i a partir de demà, a les 9 del matí, els tècnics municipals i bombers revisaran pis per pis els danys.
0: I les farmàcies de les Balears no han pogut dispensar medicaments en recepta durant aproximadament 2 hores avui, hora baixa.
3: El sistema informàtic de les targetes sanitàries s'ha recuperat abans de les 6, per tant, els clients que s'han vist afectats tenen temps per tornar a l'establiment a cercar les medicines. És el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears, Vicenç Terrades.
6: Sabeu que pues, no ha anat bé qualsevol configuració o el que sigui i des d'escau del col·legi pues, s'ha avisat i és vera que sí que ha caigut durant aquest temps el sistema, però bueno, ho han arreglat.
0: I el batle David Sarrafa Triguero desmenteix les acusacions de presumptes irregularitats urbanístiques.
3: Els socialistes l'acusen d'haver comprat un local comercial i reconvertir-lo en habitatge a preu limitat, unes acusacions que desmenteix de manera taxativa Triguero.
7: No he adquirido ni se me ha adjudicado ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida. Se juega intencionadamente con la confusión de la figura de la vivienda a precio limitado.
0: I el Ministeri de Sanitat demana que el creuer afectat d'antivirus no atraqui les Canàries si les persones simptomàtiques han estat evacuades.
3: Argumenten que d'aquesta manera no hi ha motiu clínic per fer l'escala a l'arxipèlag a no ser que es detectin nous casos durant el trajecte entre Cap Verd i l'arxipèlag. De fet, a darrera hora d'avui, hora baixa, les autoritats neerlandeses han comunicat que 3 de les persones contagiades seran evacuades a Països Baixos per rebre atenció mèdica urgent.
0: I l'Illes Balears Palma Palma Futsal ja ha arribat a P0 per preparar la Final Four de la Champions. Miqui Tous, bon vespre.
8: Bon vespre. Mallorquins disputaran divendres a les 8:30 les semifinals. El Palma jugarà contra l'Étoile Lavalois, que debuta a una Final Four. Aquesta mateixa temporada hi ha un precedent i és favorable al conjunt d'Antonio Vadillo. El Palma es va imposar per 2-1 a Son Moix a la main round de la competició. El partit el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I en futbol, el Mallorca acaba la jornada a la 15a posició amb 38 punts, a 2 de la zona de descens que ara marca l'Alavés. Per cert, ja sabem, un nou horari de la primera divisió, la penúltima jornada, una jornada que serà unificada. El Mallorca jugarà contra el Llevant diumenge de 7 de maig a les 7.
0: I l'AEMET ha activat l'avís groc per pluges demà al sud i a l'interior de Mallorca. Dani Capó, bon vespre.
9: Bon vespre, Aina. Sí, efectivament, hem d'estar pendents del temps demà, perquè si bé és vera que en conjunt demà lluirà molt el sol a la majoria de bandes de les illes, també hi haurà ingredients perquè puguin créixer nígols d'evolució cap a migdia i primeres hores del cap vespre, preferentment, com comentaves, Aina, punts d'interior i migjorn de Mallorca. En aquestes bandes, de forma bastant local, pot arribar a ploure i, de fet, allà on precipiti poden ser localment intenses i també poden venir acompanyades de tempesta. Després, ja una vegada avançat el cap vespre, segurament tornarien a desaparèixer aquestes precipitacions. Les temperatures demà no canviaran gaire, màximes en general entre els 23 i els 26, i el vent bufarà, en el cas de Mallorca i Menorca, fluix de tramuntana, en el cas de Eivissa i Formentera bufarà moderat.
0: Gràcies, Dani. La nova edició de l'Eivissa Medieval començarà dijous fins diumenge amb 200 paradetes de gastronomia i artesania i 70 espectacles. Enguany s'espera prop de 70.000 visitants. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra, al control tècnic.
1: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Hem arribat a les 7 i 7 minuts. El Consell de Ministres ha aprovat l'ampliació de la Llei de la Infància perquè els professors condemnats per assetjament, com Miquel Roldán, no puguin tornar a exercir la docència. Un canvi que pretén evitar que repeteixin situacions com la del mestre del centre, ara incorporat a Son Pisà de Palma, condemnat per assetjament però no inhabilitat i que actualment cobreix una baixa.
3: La condemna per assetjament s'inclou en l'article 57 de la norma com a motiu per a la prohibició de treballar en professions que impliquin contacte habitual amb menors, com és el cas de la docència, un fet que no es recollia fins ara, com ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
10: Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto. Por tanto, quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
3: La reforma de la Llei Estatal de la Infància evitarà aquest tipus de casos que els governs autonòmics no poden solucionar.
0: Precisament demà l'alumnat del Col·legi Públic de Son Pisà tornarà a les aules, excepte els de quart de primària, curs en què Roldán és el tutor. Posen així punt final a una vaga que ha durat gairebé dues setmanes en senyal de protesta per la reincorporació del docent, i això asseguren que seguiran lluitant. Carme Moreno.
11: La portavot de la MIPA, Vero Fiol, ha explicat que han decidit desconvocar la vaga perquè els seus fills i filles, tot i tenir por, han expressat que necessiten tornar a l'escola per recuperar la seva rutina. Fiol, a més, ha detallat que hi ha altres motius per desconvocar aquesta protesta.
12: Però tenint en compte que pràcticament queda un mes i busques de curs, els lots no estan avançant amb el temari, els de 6a començaran a setembre a l'institut, i no poden consentir que hi hagi aquesta desigualtat en els seus companys futurs d'aquests nens de 6 de primari, per exemple. No? És un motiu dels més poderosos.
11: Les famílies del CEIP Son Pisà veuen positiva la modificació de la Llei d'Infància, però esperen que tingui un caràcter retroactiu i eviti que Roldán pugui exercir la docència.
12: Clar, el que nosaltres volem és que això sigui ràpid, que no ens trobem en el setembre una altra vegada en la mateixa situació. O sigui, que fos el més ràpid possible, que tingués efecte retroactiu.
11: Tot i la desconvocatòria de la vaga, la MIPA de Son Pisà diu que estendran la recollida de signatures arreu de l'Estat i volen convocar una manifestació que esperen sigui massiva.
0: A banda d'aquesta inhabilitació dels condemnats per assetjament, la modificació de la llei també afecta el repartiment de la custòdia dels fills en cas de separació per evitar repetir el cas de Daniel, el fill de Juana Rivas, que es va haver de mudar l'estiu passat a Itàlia amb el seu pare sense haver-li pogut traslladar al jutge que no hi volia anar. L'infant tenia en aquell moment 11 anys i la norma estipulava que fins als 12 anys no l'escoltaven. Ara, idò, es podran pronunciar des de ben petits.
3: També queda prohibida la falsa síndrome d'alienació parental que al·lega la manipulació d'un dels progenitors per provocar el rebuig de l'infant cap a l'altre progenitor i en cas que el menor manifesti que no vol anar amb el pare o la mare. En cas de la custòdia compartida, la justícia haurà d'investigar-ne les causes i emparar-lo.
0: La ministra d'Infància i Joventut, Cira Rego, ha aprofitat la seva compareixença per demanar públicament perdó a totes les mares que no han estat escoltades pel jutge quan afirmaven que el fill no volia viure amb el seu pare perquè era un maltractador. També s'ha dirigit als nins i nines que no havien pogut expressar-se fins ara per ser menors de 12 anys.
4: Y se ha señalado, se ha criminalizado a las mamás protectoras. Por tanto, creo que lo primero que tenemos que hacer como instituciones y como sociedad es reconocer esta realidad, es nombrarla, es asumirla y pedir perdón o pediros perdón. Me dirijo a todos los niños y niñas, disculpas a todas las niñas, a todos los niños que no han sido escuchadas, que no han sido escuchados.
0: 7 i 11 minuts, canviant de qüestió.
1: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: El batle d'Eivissa, Rafa Triguero, desmenteix les acusacions de presumptes irregularitats urbanístiques. Assegura que no ha comprat cap habitatge públic ni a preu limitat, sinó que ha comprat un local comercial que està reformant i convertirà en habitatge per posar-lo per llogar a un preu limitat.
3: La portaveu del PSOE a l'Ajuntament d'Eivissa, Carmen Bonet, s'ha fet ressò d'una publicació a internet que denunciava unes suposades irregularitats urbanístiques del batle sobre les quals ja havia sol·licitat l'expedient urbanístic i se li havia denegat l'accés.
13: És inassumible que un càrrec públic estiga fent ús del seu poder i tingui la barra d'estar ocultant aquesta informació que èticament és intolerable i inassumible. I per tot això exigim que immediatament publiqui i els expedients o que doni explicacions directes clares sobre el fet del seu immoble.
3: Poc després, Rafa Triguero, en una compareixença sense preguntes, ha desmentit els fets i assegura que posarà per llogar a preu limitat aquest habitatge que ara està en reforma.
7: No he adquirido ni se me ha adjudicado ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida. Se juega intencionadamente con la confusión de la figura de la vivienda a precio limitado.
0: I al Parlament el problema de l'accés a l'habitatge ha tornat a ser objecte de debat entre l'esquerra i la dreta. Uns i altres no comparteixen la recepta per fer-li front. Mentre el PSIP i Més demanen intervenir al mercat, el govern és partidari, Marta Puyalto, d'incentivar-lo.
14: Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca, ha carregat contra la presidenta Proens i ha denunciat que no es fa front al problema real. Un mercat de lloguer disparat que, diu, ha pujat fins a un 70% en 5 anys. La presidenta ha apel·lat a la responsabilitat dels propietaris i ha defensat incentius fiscals per congelar els preus.
15: Vostè creu que el mercat lliure ho solucionarà? Vostè creu que la solució passa per una esmena que dona bonificacions a qui decideixi no fotre?

0: Dice que no se quieren alquiler, 25% más caras. Somos el refugio inmobiliario de Europa. Gran acierto, gran logro, gran legislatura, señora Proença.
1: Per qui se pensava que eren vostès els pisos de luxe d'un nou barri que varen crear vostès a Nou Llevant? Aquesta és la seva herència.
2: Retrets de Proença també amb la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, que acusa el govern de no fer res per impulsar el pla de lliure elecció de llengua a l'escola, mentre que la presidenta li ha recordat que qui ha incomplit els acords és Vox.
3: Con su querida autonomía de centro, su más que celebrada ley de normalización lingüística y su amado decreto de mínimos, han creado el caldo de cultivo perfecto para que unos pocos controlen toda la educación en Baleares.
1: Els únics que han romput acords al llarg d'aquesta legislatura han estat vostès. I ara a vostès els hi toca triar si continuen avançant amb el canvi votat per Ciutadans o continuen bloquejant.
2: D'altra banda, Mercedes Garrido del Partit Socialista ha assegurat que el PP vol facilitar ampliacions o grans projectes comercials sense que hagin de seguir unes garanties ambientals. El conseller d'Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, ho nega. Assegura que només es vol agilitzar la burocràcia sense eliminar controls.
4: I la Federació Socialista de Mallorca dona el sus cap a les eleccions de 2027. En una reunió celebrada avui, l'executiva assegura que vol constituir-se com una alternativa a un PP i Vox que diu no aporta solucions als problemes actuals.
5: Els socialistes posen sobre la taula qüestions com la crisi de l'habitatge o el col·lapse a les carreteres mallorquines. La secretària general de la Federació Socialista de Mallorca és Amanda Fernández.
6: Hem vist una vegada més com el Partit Popular també ha votat en contra de la pròrroga dels lloguers que ara acabaven per donar solució a aquesta emergència habitacional que a més s'agreuja mentre es veuen que moltíssim de mallorquins i mallorquines se li acabarà ara el preu del seu contracte i que no saben quin cost hi posaran els seus lloguers a poder llogar.
7: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
4: 7 i 16 minuts, l'edifici esfondrat ahir al barri de Foners a Palma hauria d'haver passat la inspecció tècnica d'edificis l'any 2016. Segons el Col·legi d'Arquitectes, però 10 anys després, no consta que l'hagi passada. El degà del Col·legi d'Arquitectes, Bernat Nadal, considera que l'esfondrament parcial pot ser per diverses causes, poc manteniment a l'edifici i problemes de filtració d'aigua. Davant d'aquesta situació, el degà del Col·legi ha fet una crida als propietaris.
8: L'important seria que la gent se conscienciï de l'importància de la inspecció en tècnica dels edificis, no tant, i no veure-ho tant com un tema burocràtic, sinó com un tema que afecta la seguretat de les persones.
4: Al carrer de Sant Novici de Palma hi ha Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Quina és la darrera hora?
9: Bon vespre, doncs. Avui, hora baixa, s'han organitzat dos torns d'accés a l'edifici afectat de Foners amb l'objectiu que els veïnats poguessin recollir les seves pertinences més urgents. El primer s'ha fet entre les 3:30 i les 5:30 i el segon s'ha iniciat a les 5:30 i s'allargarà fins d'aquí 10 minuts, fins les 7:30 aproximadament. Aquest dispositiu permet que sobretot aquelles persones que ahir no varen poder accedir-hi puguin avui entrar a recollir documentació, medicació o els animals de companyia, sempre acompanyats pels bombers, que són els que garanteixen la seguretat davant el risc estructural. Entre els afectats hi ha Antonio Juan, veïnada del primer pis, que en aquests moments es troba reallotjada en un aporthotel cedit per l'Ajuntament amb la seva família. També hi ha Miquel, un dels veïnats que va patir directament l'esfondrament i que no ha pogut recuperar cap de les seves pertinències, ja que el seu habitatge ha quedat especialment afectat. En el seu cas, també ha estat reallotjat gràcies als serveis municipals.
10: L'important està la meva habitació, i la meva habitació ha quedat esfonsada completament, perquè la ruïna, que diguéssim, tanca la porta, i claro, entonces no podem.
11: Muy bien, sí, gracias a Dios, estamos bien. Personalmente no ha pasado nada, a nadie, que es lo principal, porque pudo pasar.
12: Desubicados, tristes y dando gracias a Dios porque estamos todos bien, que hubiera podido ser peor.
9: Demà, a partir de les 9 del matí, els tècnics municipals, juntament amb els bombers, revisaran l'estructura de l'edifici. A partir d'aquesta inspecció, es podrà elaborar un informe que determini la gravetat de l'estat de l'immoble i, sobretot, quan podran o no tornar els veïnats a casa seva. Jaume Crespí Quintana és oficial dels bombers de Palma.

0: És molt difícil ara dir uns dies perquè fins que no se faci les cates necessàries per revisar l'estructura, de llevar els sostres, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar i els tècnics competents ho decidiran.
1: Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma, Òscar Fidalgo, insisteix que la prioritat és garantir la seguretat i que no es permetrà el retorn als habitatges fins que els tècnics ho considerin segur.
2: Así que serán, en su caso, los técnicos de disciplina urbanística y de seguridad de los edificios quien determinen, a la vista de los hechos, qué nivel de compromiso con la infraestructura tienen las deficiencias para que vuelvan antes o después las familias a sus casas.
1: Serà, per tant, l'informe tècnic de demà al matí el que marcarà el calendari de retorn dels residents, sempre en funció de les garanties de seguretat de l'edifici.
3: Gràcies, Victòria. I un home ha estat detingut a l'aeroport d'Eivissa amb 20 telèfons mòbils robats en diversos locals d'oci de l'illa amb un valor al mercat de més de 20.000 euros.
4: La Guàrdia Civil el va detenir quan volia viatjar a Mèxic fent escala a Madrid. Està acusat d'un delicte de furt continuat per haver robat de 9 iPhones i un Samsung d'alta gamma. L'home va ser interceptat quan passava el control rutinari de l'aeroport i no va poder justificar la procedència il·lícita dels aparells. Els agents ja han tornat dues terminals als seus propietaris i fan gestions per localitzar-ne la resta.
3: I un apunt de la plana de tribunals perquè el GOP reclama el tancament immediat del botel Alcúdia Mà del port d'Alcúdia. Això després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que ha anul·lat l'ús hoteler dins la concessió i ha estimat parcialment el recurs interposat per l'entitat ecologista.
4: Segons ha informat el GOP, el tribunal estableix que la concessió original de 1988 només autoritza l'ús d'habitacions per a navegants en zona de domini públic i que aquesta activitat no es pot assimilar a un ús hoteler. Per això, l'organització ecologista diu que ha quedat sense cobertura legal i torna a demanar a l'Ajuntament i al Consell Insular que el precintin.
5: Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat, ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
6: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana, creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
5: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: Avui, hora baixa, les farmàcies de les Balears no han pogut dispensar medicaments amb recepta durant gairebé 2 hores. El sistema s'ha recuperat abans de les 6 de l'hora baixa, per tant, els clients que s'han vist afectats tenen temps encara per tornar a l'establiment a cercar les medicines.
4: El president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears, Vicenç Terrades, explica que es deu a una errada informàtica.
8: Vol que pues, no ha anat bé qualsevol configuració o el que sigui i des d'escau del col·legi pues, s'ha avisat, no ha arribat a 2 horetes i és vera que sí que ha caigut durant aquest temps el sistema i no se podien retirar medicació, però bueno, ho han arreglat.
4: A Palma són diverses les farmàcies que han patit la caiguda del sistema informàtic. Javier Reales, de la farmàcia Muna.
9: Bueno, desde las 4:15 que cayó el sistema hasta aproximadamente, calculo que serían las 6, no sé exactamente, que no hemos podido dispensar la receta electrónica. Hombre, en una farmacia como esta, que hay mucho volumen de clientes, son bastante, la verdad. Afecta bastante.
4: Recordem que al febrer va entrar en vigor la nova recepta electrònica i es va implantar el sistema Sigma, que va ocasionar problemes durant els dies posteriors. De fet, fins al 26 de febrer es va haver d'activar el sistema de dispensació manual i, entre d'altres incidències, en la migració de dades, alguns medicaments varen desaparèixer de les targetes.
3: I no deixant de parlar de salut, perquè a Menorca es calcula que hi ha 900 persones celíaques que tenen dificultat per trobar on anar a menjar. Aquest dia és un tecnòleg dels aliments visita a locals per renovar-los el certificat i oferir demà una conferència a l'EO per informar Cristina Tomàs de les novetats als afectats.
10: El restaurant Escactus a Platges de Fornells fa 25 anys que aposta pel menjar sense gluten. Pili Mascaró, gerent del restaurant, explica que van ser pioners a Menorca quan gairebé ningú en parlava.
11: Una fieta que anava a escola amb el meu fill, que va ser la primera que van detectar a Menorca menjar sense gluten, i pues, arreu de sa mare, que va muntar l'associació i tot això, mos va dir a veure abans si mos arriesgàvem a fer aquesta aventura.
10: Ara hi ha 13 establiments acreditats a l'illa, però a l'hivern, explica el delegat de l'Associació de Celíacs de Menorca, Quico Borràs, la majoria tanquen i moltes zones queden sense opcions.
12: És un problema no només de salut, sinó també un problema social, perquè sota els fiats joves que vulguin sortir amb els seus amics, on van si en el seu poble no hi ha cap establiment? Se l'han de jugar.
10: Acreditar-se és senzill: formació, revisió i control total per evitar contaminacions. Joel Huguet, tècnic de l'Associació de Celíacs de Catalunya, és qui fa les inspeccions.
13: A utensilis on els tenen guardats, el magatzem amb les matèries primeres si estan ben etiquetades, que no hi hagi el contacte encreuat amb gluten i que no hi hagi possibilitat de que el pacient es pugui contaminar. Com fer la comanda, com entregar el plat sense gluten, ja que no es pot compartir, per exemple, on es pot entregar un plat sense gluten a l'hora que un plat amb gluten.
10: Si tot es fa correctament, es renova l'acreditació per un any més i només quedarà preparar-ho amb cura i desitjar bon profit.
3: L'atur baixa a l'abril un 7,8% en un any fins als 24.500 desocupats, són dades publicades avui pel Servei Públic d'Ocupació Estatal, el CPE, i no només baixa la comparació anual, també la mensual. De març-abril hi ha prop de 2.000 aturats manco inscrits, prop d'un 7,5% de descens.
4: El sector que registra més persones sense feina és el de serveis, amb 18.000 inscrits a l'atur, seguit de molt enfora per la construcció, la indústria i el sector agrari. Per sexes, de nou, hi ha més dones que homes en les llistes de l'atur. Les dades també mostren que només un de cada 10 aturats tenia manco de 25 anys i el 20% eren estrangers. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat el bon moment que viuen les Balears.
14: Si podeu mirar la resta de comunitats autònomes i el conjunt d'Espanya, jo crec que la distància de les Illes Balears és molt, molt destacable. Nosaltres fregam la plena ocupació ja des de fa mesos.
4: Dades positives també per a l'afiliació a la Seguretat Social. Les Balears han superat en un mes d'abril els 600.000 afiliats, són 18.000 més que fa un any. També puja l'afiliació respecte del mes passat.
3: Els sindicats celebren aquestes dades però es mostren crítics sobre el seu impacte real.
4: UGT insisteix que les xifres no s'estan traduint en més benestar per als treballadors. El secretari general del sindicat, Pedro Omà, reclama una pujada dels salaris.
15: Vivim en un moment d'expansió econòmica, se demostra en la massificació turística que afecten el benestar dels ciutadans i, per altra banda, els salaris no són suficients per als preus abusius que tenim.
4: Per la seva banda, la secretària d'Ocupació de Comissions Obreres, Maria Àngels Aguiló, també assenyala els preus de l'habitatge com una barrera per retenir la mà d'obra. Demana al govern que declari zona tensada totes les Balears.
16: Estem en un moment en què actualitzaran molt de contractes de lloguer, se preveuen moltes pujades dels preus d'aquests lloguers i moltes de les persones treballadores que viuen en aquestes cases decidiran partir.
4: El president de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora, celebra també el bon estat de salut del mercat laboral, però insisteix que hi ha tres reptes que s'han d'assolir a les Balears.
17: Una és l'absentisme laboral, és un problema que afecta i que té un impacte molt important a les empreses. Un segon és la manca de professionals, tant qualificats com no qualificats, i un tercer que està molt vinculat a aquests dos primers, que és la manca de vivenda.
3: Aquesta és la radiografia del mercat laboral, reflex d'una activitat turística que al març va deixar xifres destacades. Segons Frontur, les illes varen rebre més de 700.000 visitants, és un 9,6% més que l'any anterior, però l'increment es registra sobretot en els visitants internacionals, que creixen més d'un 14% en comparació amb l'any passat.
4: En canvi, entre els turistes espanyols, l'increment és només de l'1% i també puja la despesa turística segons l'enquesta EGATUR. Al març, els turistes es gastaren més de 720 milions d'euros en total. D'aquests, més de 600 milions són dels visitants estrangers. Per persona i dia, la despesa arriba als 182 euros, un 6,5% més que l'any passat.
3: I a Manacor hi ha més de 1.300 establiments comercials i la majoria són negocis petits i mitjans. Així ho reflecteix el primer estudi que ha fet l'Ajuntament sobre el teixit comercial del municipi. A partir d'aquestes dades, el consistori durà a terme accions per impulsar-ne la digitalització.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: Són les 7:30, aprovada l'ampliació de la llei de la infància perquè els professors condemnats per assetjament no puguin exercir la docència.
4: Així ho ha aprovat el Consell de Ministres, un canvi que pretén evitar que es repeteixin situacions com la del mestre del centre de Sant Pisà de Palma, condemnat per assetjament però no inhabilitat i que actualment cobreix una baixa. Ho explica la ministra d'Infància, Cira Rego.
18: Quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
4: Coincidint amb aquesta modificació de la normativa, després de dues setmanes finalitza la vaga al Col·legi Públic de Sant Pisà. Demà, l'alumnat del centre tornarà a les aules, excepte els de quart de primària, en què Roldán és tutor.
3: I l'edifici esfondrat ahir al barri de Fonesa Palma hauria d'haver passat la inspecció tècnica d'edificis l'any 2016.
4: Segons el Col·legi d'Arquitectes, 10 anys després no consta que l'hagi passada. Alguns residents que no havien pogut recollir totes les pertinences imprescindibles ho han fet avui hora baixa, acompanyats dels bombers. L'oficial dels bombers de Palma, Jaume Crespí, explica que no saben quan podran tornar a casa els veïnats.
0: És molt difícil ara dir uns dies, perquè fins que no se faci les cates necessàries per revisar l'estructura, de llevar els sostres, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar i els tècnics competents ho decidiran.
4: El PIS manté el precinte provisional i a partir de demà, a les 9 del matí, els tècnics municipals i bombers revisaran els danys planta per planta.
3: I les farmàcies de les Balears no han pogut dispensar medicaments amb recepta durant 2 hores, avui hora baixa.
4: El sistema informàtic de les targetes sanitàries s'ha recuperat abans de les 6, per tant, els clients que s'han vist afectats tenen temps per tornar a l'establiment a cercar les medicines. És el president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears, Vicenç Terrades.
8: Sabeu que pues, no ha anat bé qualsevol configuració o el que sigui i des d'escau del col·legi pues, s'ha avisat i és vera que sí que ha caigut durant aquest temps el sistema, però bueno, ho han arreglat.
3: I el batle d'Eivissa, Rafa Triguero, desmenteix les acusacions de presumptes irregularitats urbanístiques.
4: Assegura que no ha aconseguit cap habitatge públic ni a preu limitat, sinó que ha comprat un local comercial que està reformant i convertirà en habitatge per posar-lo per llogar a preu limitat.
19: No he adquirido ni se me ha adjudicado ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida. Se juega intencionadamente con la confusión de la figura de la vivienda a precio limitado.
4: L'oposició s'ha fet ressò d'una publicació digital i ha demanat explicacions al batle.
3: I un accident múltiple a l'autopista de l'aeroport direcció Llucmajor ha provocat retencions avui a hora baixa de fins a 11,5 km. Sapiguem en aquesta hora quina és la situació. Connectam amb la sala de coordinació de la DGT, Juan Amplanes. Bon vespre, quina és la situació?
20: Hola, què tal? Molt bon vespre. Pues en aquest moment, el més destacable és aquest accident ja retirat, entre diversos vehicles de l'autopista Llumallor, a l'altura del polígon Sonoms, en sentit Campos, on en aquest moment ja han retirat els vehicles, però que han provocat molt de tràfic en el punt i greus retencions, ja que tenia la carretera completament tallada. Aquestes retencions arriben pel moment fins a l'altura de la incorporació des de la via Cintura, fins a l'altura del cementeri i també les incorporacions cap a la via Cintura, sobretot des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Manacor. I per acabar també trobaran complicacions a les incorporacions cap a la mateixa autopista Llumallor, tant des de l'MA30 com des del Molinar i el polígon de Llevant. Això està pel moment. Molt bon vespre.
3: Gràcies, Juanan. Un accident múltiple que s'ha produït passades les 5 de l'hora baixa i que ha deixat un total de 6 persones ferides de caràcter lleu. Passen 4 minuts de les 7 i mitja. Moment pels esports.
7: Informatiu Vespre. Esports. Miqui Tous.
3: I Miqui, començant parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que ja ha arribat a Petzaro per preparar la Final Four de la Champions.
21: Sí, el mallorquín jugarà divendres a les 8 i mitja a les semifinals. El Palma s'enfrontarà a l'Etoile Lavalois, que debuta a una Final Four. Aquesta mateixa temporada hi ha un precedent i és favorable al conjunt d'Antonio Vadillo. El Palma es va imposar per 2-1 a Sant Moix a la main round de la competició. El porter Luan Müller avisa del perill del conjunt francès.
22: Equipo muy con mucha calidad, que jugamos aquí, ha sido un partido muy duro, detalles, y ahora ganaron de CMI también, con hicieron dos partidazos con remontadas, entonces tenemos que estar muy centrados para hacer un buen partido y pelear minuto a minuto para salir con la victoria y poder llegar el domingo a la final y por la cuarta.
21: El porter del Palma pensa que l'equip mallorquí arriba en un gran moment a la cita europea.
22: Creo que llegamos a una versión muy buena, entonces la confianza está buena para esta semana, ¿no? Pero claro, todo lo que hicimos detrás llega ahí, claro que tú quieres siempre llegar bien, pero es una semana distinta de todo. Tú llegas ahí, es una copa, es algo totalmente aparte, entonces tenemos que llegar ahí y así jugar una Champions.
21: Aquesta partidada entre l'Illes Balears Palma Futsal i l'Etoile Lavalois el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I en futbol, en Mallorca acaba la jornada a la 15a posició amb 38 punts a 2 de la zona de descens, que ara marca l'Alavés, tot després de la victòria d'ahir del Sevilla per 1-0 contra la Reial Societat. Aquest triomf ha tret el conjunt andalús de la zona vermella. És el seu entrenador, Luis García Plaza.
23: Esto va a ser sufrir hasta el final y bueno, mucha tranquilidad porque de verdad, y lo digo en serio, no hemos hecho nada. Yo creo que este resultado solo nos permite mantenernos vivos. Si este era vital, el sábado es otra más final todavía que esto. O sea, hoy nos jugamos a ir vivos. Yo creo, ¿no? Lo hemos entendido. Pero o sea, nos jugamos mucho, mucho, mucho, más, mucho, mucho, mucho. Tenemos que ver que tiene que ser prácticamente el partido de la temporada el sábado.
21: I pel que fa al Mallorca, l'equip ha entrenat avui a Son Bibilònia, les baixes de Beristron, Calumba Júnior i Cumbula. A més, Pablo Maffeo no podrà jugar contra el Villarreal per sanció. I per cert, ja sabem, un nou horari a primera divisió, la penúltima jornada que serà unificada al Llevant Mallorca, es jugarà el diumenge 17 de maig a les 7 de l'hora baixa. I també sabem els horaris dels partits de la primera eliminatòria de la fase d'ascens a Primera Federació. Els dos representants balears jugaran l'anada diumenge dia 10 i la tornada també el diumenge dia 17. Tots els partits començaran a les 12 del migdia. L'Atlètic Balear jugarà el primer partit al camp del Coruixo Gallec, cinquè classificat del grup primer. És el jugador del conjunt blanc i blau, Víctor Morillo.
24: Sí, que sigamos siendo nosotros, que sigamos con la misma línea, que seamos un equipo y que miremos por el equipo, que no, que nadie quiera ir por su propio camino, porque en estos play-offs lo que importa es el equipo y contra y más juntos estemos y más imagen de equipo demos, pues será mucho mejor para todos. Es un reto muy bonito, además yo siempre este año le he dicho que el club en sí es un club de superiores categorías, pero bueno, son cosas de fútbol y nada, estamos preparados para poder devolverlo de nuevo.
21: I el Poblense visitarà el camp del Numancia, qui que també jugava el grup primer i que ha acabat a la quarta posició. L'exjugador del Numancia, ara el Poblense, Dani Nieto, espera una eliminatòria molt igualada.
1: Estuve 2 años y medio en la etapa de Iago Barrasate y la verdad es que muy bonitos recuerdos. Un partido muy complicado, muy igualado y que se va a decidir por detalles, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que seguir en nuestra dinámica de los últimos partidos, hacer las cosas bien, ser un equipo bastante sólido atrás y pues aprovechar las ocasiones que tengamos.
21: I una de les notícies de les darreres hores del futbol balear ha estat la sortida del tècnic José Contreras de l'Andratx. Contreras deixa l'equip Andritxol després de 8 anys. Avui el tècnic ha explicat els motius d'aquesta sortida al programa Esport 3 Migdia.
2: Yo creo que ya llevamos mucho tiempo, he vivido muchas cosas, muchas más cosas bonitas que tristes, ¿no? No ha sido, la decisión no ha sido tampoco por el descenso ni nada. Yo creo que ya estaba incluso al principio de liga, ya el año pasado estuve un poco dudoso, ¿no? Y bueno, este año ha sido una pena porque no hemos conseguido el objetivo, pues me hubiera gustado dejar el equipo en segunda ref, pero bueno, no ha podido ser.
21: Pel que fa al seu futur, Contreras no descarta res. El tècnic diu que pot agafar-se un any de descans, però també deixa la porta oberta a la possibilitat d'entrenar fora de l'illa.
2: No descarto nada, como has dicho, puede ser que descanse, porque también llevo muchos años ahí, muchos años sin descanso en verano, ¿no? Y bueno, y no cierro puertas a nada y ya veremos qué pasa en el futuro, porque nunca se sabe.
21: I en atletisme, Esperança Cladera acaba d'arribar a Mallorca després de guanyar la medalla de bronze amb l'equip espanyol de relleus 4% als campionats del món. La selecció espanyola també ha aconseguit la classificació per al Mundial de Pequín 2027. És Esperança Cladera.
5: La veritat que ja sí que la final ens vam entrenar altres bé tranquil·les, venim a disfrutar, ja hem fet la feina que era classificant-nos per Pequín de 2027, però òbviament de dins nosaltres estem molt nerviosos perquè sí que ens vam allà en la lluita de medalles. Anàvem segones, preferides per temps, i vulguis o no, quan estàs allà t'hi veus, ja has de ser competitiva i has de demostrar que també pues pots.
21: I acabam en ciclisme perquè s'ha fet oficial l'alineació de Movistar Team al Giro d'Itàlia. El mallorquí Enric Mas serà el cap de files en la seva primera participació a la prova italiana. El Giro comença dissabte amb una sortida inèdita des de Bulgària.
3: Gràcies, Miqui. De 9 minuts per arribar a les 8.
7: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
6: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
9: El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana perquè cada trajecte sigui més segur.
6: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
25: Chico, al lío, pide un crédito.
26: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
25: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: La víctima del presumpte cas de delicte d'odi per orientació sexual a Formentera ja ha rebut l'alta mèdica. Es trobava ingressat a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario d'Eivissa amb traumatisme cranioencefàlic. També ha formalitzat ja la denúncia dels fets davant la Guàrdia Civil, que ara investiga si es tracta realment d'un delicte d'odi o d'una baralla per causes alienes a l'orientació sexual dels implicats. Regina Mayans.
10: Les denúncies per delictes d'odi per orientació sexual i identitat de gènere no han experimentat cap pujada notable als darrers exercicis. Se situen en poc més d'una desena. Enguany, només a Palma ja se n'han interposat dos per aquest motiu. La delegada de Participació Ciutadana de la Policia Nacional a Palma, Laura Ron Rodríguez, recorda que les xifres de vegades no reflecteixen fidelment la realitat.
11: El problema es eso, que es un delito, pues que cuenta con mucha infradenuncia, entonces es muy difícil de contabilizar y de tener unos datos claros de lo que es la realidad social.
10: Ja fa molt de temps que la policia fa campanyes i xerrades en l'àmbit educatiu, fonamental per frenar els delictes d'odi i enfocats, diu Ron, a una paraula clau, respecte.
11: Respeto y que todos somos diferentes, lógicamente, pero bueno, que no hay que insultar a nadie, ni reírnos de nadie, ni esto es hoy el pan nuestro de cada día, sobre todo también charlas relacionadas con esto, son las de riesgos de internet y demás, incidimos mucho en que no digan en internet lo que no dirían en la vida real.
10: Tot i que la conscienciació als més petits és bàsica, l'agent policial veuria positiu promoure campanyes també entre els adults per fomentar-hi els valors de respecte a la diversitat sexual.
3: I s'ha decretat un ordre d'allunyament per als dos homes i la dona acusat d'agressió homòfoba a un placer del mercat de Pere Grau a Palma.
4: Els fets varen tenir lloc el passat 2 d'abril, quan els tres investigats, també placers, insultaren i colpejaren la víctima.
3: I l'Ajuntament de Manacor s'ha oferit a l'associació Benamits per acollir a la capital del Lleó Avant la rebel·lió de l'orgull LGTBI i després cancel·lar-se la festa prevista a Palma. Una opció que l'entitat ha agraït, però que afirma, diu, no és viable perquè no poden desvincular els actes festius de la manifestació del Dia de l'Orgull.
4: El coordinador tècnic de Benamics, Jan Gómez, remarca que en tot cas es reuniran en l'Ajuntament de Manacor per continuar col·laborant en la programació de Manacorinitats Dissidents, la versió manacorina de la festa que organitza l'associació amb el consistori. Respecte de l'oferiment per celebrar la capital del Llevant la Revetlla de l'Orgull, l'agraeixen, però afirma que no poden acceptar la proposta.
12: Logísticament és complicat organitzar la rebel·la de sentit després de la manifestació, perquè a més se fa la lectura del manifest, això passa entrega de Premis Lliure i Dimoni Rosa, i té sentit tot lligat, desvincular la rebel·la de la manifestació no acaba de ser el seu.
3: La comissió del Centre Històric de l'Ajuntament de Palma ha rebutjat el projecte guanyador del concurs de l'autoritat portuària per al restaurant El Pesquero, que proposava una gran coberta de fusta inspirada en la construcció de vaixells de les antigues drassanes. Els tècnics han determinat que aquest element no compleix amb els estàndards urbanístics i patrimonials del consistori i, a més, han detectat deficiències en el projecte.
4: Segons els membres de la comissió, la gran pèrgola, l'element més significatiu del projecte per renovar l'emblemàtic bar-restaurant del Moll de la Llotja de Palma, no és adequat perquè distorsiona la visibilitat del centre històric de la ciutat. Així ho han determinat els tècnics de patrimoni de l'Ajuntament després d'estudiar la proposta. Óscar Fidalgo és el regidor d'Urbanisme.
13: Ha habido una deliberación en la que se determina de manera generalizada pues que no se está de acuerdo con ese criterio de disposición espacial y de establecer en aquel ámbito de la ciudad un elemento pues que en una zona de respeto no representa los valores paisajísticos ni arquitectónicos que debería.
3: Més, per Palma ha celebrat la decisió de Cort i ha demanat que es torni a triar un projecte a través d'un projecte d'un procés participatiu obert i vinculat i amb l'acord de les entitats de defensa del patrimoni i també dels veïnats. És Neus Truyol, la seva portaveu.
14: Celebrem el rebuig unànim de tots els membres de la comissió en el projecte del Pesquero, una proposta totalment desmesurada, altament impactant i clarament orientada a un model de turisme elitista. Aquest fre és una oportunitat per fer les coses bé. Exigim que se reiniciï tot el procés des de zero.
3: 13 minuts per arribar a les 8. El Ministeri de Sanitat demana que el creuer afectat per l'antivirus no atraqui les Canàries si les persones simptomàtiques han estat evacuades. Argumenten que d'aquesta manera no hi ha motiu clínic per fer escala a l'arxipèlag, llevat que es detectin nous casos durant el trajecte entre Cap Verd i l'arxipèlag. De fet, a darrera hora d'avui hora baixa, les autoritats neerlandeses han comunicat que 3 de les persones contagiades seran evacuades als Països Baixos per rebre atenció mèdica urgent.
4: El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries a Espanya, Fernando Simón, aposta, perdona, una sortida raonable.
0: En Cabo Verde van a repatriar desde allí, según lo que está acordado por ahora, hay todavía reuniones en curso, se van a repatriar a los casos en aviones medicalizados. El barco va a estar sin casos y, por lo tanto, a priori, sin riesgo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ser un poco razonables y entender que no podemos tener a 147 personas encerrades en un barco durant un període d'incubació tan llarg com el del coronavirus.
4: Sanitat ha emès un comunicat en què explica que en cas que el creuer afectat per antivirus hagi d'atracar les Canàries, el sistema sanitari està preparat per atendre les persones contagiades amb seguretat i reduir el risc de noves transmissions. De fet, els experts insisteixen en que el brot no és un perill per a la salut pública. Salvador Peiró és investigador de la Fundació en Medicina Preventiva i Salut Pública.
8: No se transmite entre humanos, o al menos no sin mucha dificultad. Hay alguna variante que parece que sí podría transmitirse. Básicamente la gente se infecta por aspirar polvo contaminado, por orina o heces de un ratón contaminado. Los ratones son ratones, topillos, este tipo de roedores. Causan muy pocos casos y típicamente son casos en zonas rurales en que al barrer el polvo de establos, estas cosas, la persona se infecta.
4: La portaveu i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha llançat un missatge de calma.
15: Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Se está evaluando la situación junto a la Organización Mundial de la Salud, junto a la OMS. Se van a tomar las medidas necesarias para abordar esta situación. Le diré que está todo dispuesto para la atención, para la evaluación, para, en su caso, la desinfección, si así lo requiere la OMS.
4: De moment, 3 persones han mort i una més està en estat crític. També hi ha 3 pacients lleus, mentre que els gairebé 150 passatgers del vaixell continuen en quarantena.
3: Mentrestant, continuem pendents de la revisió que duen a terme els epidemiòlegs de l'Organització Mundial de la Salut al creuer.
4: L'objectiu és conèixer l'estat de les 147 persones que continuen a bord per tal de poder decidir si les repatrien i quina ruta ha de fer el creuer.
3: Malgrat els atacs de les darreres hores, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, assegura que la treva continua i que continuarà durant l'etapa defensiva del conflicte.
16: No, the ceasefire is not over.
3: Ha afirmat que l'alto el foc no ha acabat, que els atacs de l'Iran, els Emirats Àrabs i Oman amb míssils i drons és un projecte diferent. Unes declaracions que fa després que l'Iran hagi acusat Washington de posar en perill la seguretat de l'estret d'Hormuz, que continua sent el punt més conflictiu de la guerra.
4: Mentre que Teheran acusa els Estats Units de matar 5 persones d'embarcacions civils, Washington afirma que les llanxes destruïdes eren embarcacions de la Guàrdia Revolucionària iraniana. Enmig de les acusacions, el president nord-americà Donald Trump eleva el to i assegura que l'Iran serà esborrat de la faç de la Terra si ataca vaixells estatunidencs implicats en la protecció de l'estret d'Hormuz. Això després de la posada en marxa de l'operació Projecte Llibertat, ideat inicialment per ajudar els vaixells atrapats a esquivar el bloqueig iranià. Així mateix, l'inquili de la Casa Blanca ha obert la porta a que la guerra s'allargui 2 o 3 setmanes. En una entrevista a l'ABC News, el mandatari ha volgut deixar clar que el seu país serà el vencedor del conflicte, que o tanquen el tracte correcte o guanyaran amb molta facilitat.
3: 9 minuts per arribar a les 8, més notícies de l'àmbit estatal en format més breu. Un tribunal israelià ha prorrogat 6 dies més la detenció dels 2 activistes de la flotilla, petició de la policia. Són l'espanyol Saif Abukeshev i el brasiler Tiago Ávila, que fa ja 7 dies que estan en vaga de fam.
4: Varen ser detinguts dijous passat en aigües internacionals i traslladats a un centre de detenció d'Israel. S'enfronten a una investigació policial per delictes de terrorisme i per cometre activitats il·legals. El govern espanyol considera que no hi ha cap prova per justificar la detenció dels activistes i fa feina amb el Brasil per coordinar una resposta conjunta. José Manuel Álvarez, ministre espanyol d'Afers Exteriors, en declaracions a Televisió Espanyola.
17: Está bien dentro de las terribles circunstancias en las que se encuentra. El cónsul está pudiendo visitar, está teniendo acceso a la defensa y yo se lo he trasladado en varias ocasiones a mi homólogo israelí. Estamos ante una detención completamente ilegal. Ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción en aguas internacionales y exigimos su liberación inmediata.
3: I l'exbalassa de Barcelona i membre de la flotilla Global Summit, Ada Colau, ha denunciat Israel davant l'Audiència Nacional per cometre presumptes crims de guerra i de lesa humanitària en retenir en aigües internacionals els membres de la flotilla.
18: Exigimos a nuestras autoridades competentes que abran esa investigación para aclarar los hechos. Celebramos que Fiscalía recibió nuestras denuncias y decidió abrir diligencias y por lo tanto estamos hoy aquí para confirmar, para ratificarnos en nuestra denuncia, donde acusamos al gobierno de Israel, como decía, de crímenes de guerra, de lesa humanidad, de trato inhumano, de detención ilegal y secuestro, entre otros delitos.
3: I el Consell de Ministres ha aprovat una oferta d'ocupació pública amb més de 27.200 places, la majoria per a l'Administració General de l'Estat.
4: Entre les novetats destaca la convocatòria de 1.700 places per a especialistes en tecnologies de la informació, un 42% més que l'any passat. També inclou places per a especialistes en intel·ligència artificial i ciberseguretat. Òscar López és el ministre de Transformació Digital i Funció Pública.
19: Esta oferta es una oferta diferente a otras que se han hecho en el pasado, diferente por algunas cuestiones. Lo primero de todo es que tiene sobre todo una gran prioridad y esa prioridad es la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en la administración pública. Todo eso, obviamente, con un objetivo, que es mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos. Ese es el objetivo real.
3: I el judici del cas Mascareta es quedarà vist per a sentència demà. Havia de ser avui, però després que la Fiscalia Anticorrupció hagi introduït canvis en les seves conclusions, el Tribunal Suprem ha donat un dia més a les defenses perquè puguin preparar els informes finals.
4: Tot i això, la Fiscalia manté les seves peticions de 24 anys de presó per a l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, de 9 i mig per a l'exassessor ministerial Koldo García i 7 per al presumpte comissionista Víctor de Aldama. Per part seva, el PP ha demanat rebaixar la pena per a l'empresari.
3: I el darrer 5 minuts de l'informatiu són per la cultura.
7: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
20: En un lugar en el que todo el mundo quiere decir lo que piensa y todo el mundo quiere ser relevante en redes sociales, en la televisión, algunos mediante el grito o mediante el insulto, tener un púlpito como el que nosotros tenemos, que es relajado y reflexivo y espero que educativo, es un privilegio. No sé si eso se puede llamar liderazgo de opinión, pero desde luego hacemos lo posible por entregar herramientas a los oyentes para que puedan tomar sus propias decisiones.
3: Així, amb aquesta filosofia, sense tenir gaire clar si és o no un líder d'opinió, però presentant com a tal en el cicle de la funció Marc, que el convida, arriba demà a Palma el periodista Javier del Pino, Sandra Martínez.
22: El periodista ha fet del cap de setmana un territori amb personalitat pròpia, una cosa que no va ser fàcil, sobretot al principi.
20: Me decían, como insultándome, es que usted hace radio para usted mismo. Como si eso fuera negativo, ¿sabes? Pues por supuesto que hago radio para mí mismo, es la radio que a mí me gustaría escuchar. Y me encargo de un poco construir los temas sobre los que yo tengo cierta ignorancia y así aprendo cosas, que es el motivo final de todo lo que hacemos en la radio, ¿no? Intentar aprender algo al final del día, al final de la mañana.
22: Una manera de fer que l'ha convertit en el més escoltat del panorama radiofònic estatal, amb xifres que augmenten i que, està convençut, no envelleixen. La ràdio en aquests temps confusos assegura continuarà sent referent.
20: Yo creo que la radio es joven, la radio y siempre será joven y tiene recursos para conseguir llegar a generaciones que no nacieron con ella, o sea, es que llegaron un poquito más tarde de lo que llegaban hace 20, 25 años, porque tienen muchas más modalidades para entretenerse y para supuestamente informarse. Pero dales tiempo, yo creo que acabarán llegando.
22: Corresponsal històric als Estats Units, ara que parlar d'Estats Units és parlar de Trump, Del Pino ens explica per què el poble nord-americà creu que el va tornar a elegir com a president.
20: A muchos de los votantes de Trump lo que les gustaría es ser Trump. No le han votado para que les solucione los problemas. Yo creo que además saben que no se los va a solucionar. Le han votado porque es el individuo que mejor refleja sus aspiraciones vitales. Esto es muy triste, pero es así.
22: Andreu Manresa serà l'encarregat d'entrevistar Del Pino a partir de les 6 de l'hora baixa en un acte d'entrada lliure i que es retransmetrà en directe també a través del canal Marc i YouTube.
3: I la fira medieval Jan Calenteix Motors a Eivissa començarà dijous amb 200 expositors i 70 espectacles per transformar el centre històric de Vila en un gran mercat d'època. Ivona Aranyó.
1: A partir de dijous i fins diumenge, el nucli antic d'Eivissa retrocedirà a l'edat mitjana. Més de 70 espectacles fixos, 150 d'itinerants i més de 200 paradetes d'alimentació i artesania ocuparan els carrers de Dalvila, La Marina i Vara de Rei. Sentim el regidor de festes, Francisco Torres.
2: Tenemos nuestros hoteles con una afluencia casi del 100% y yo creo que es un evento que puedes buscar en cualquier buscador de Google y encontrarás pues entre los 5 mejores medievales de España. Nos encontramos entre el segundo y el tercero.
1: La gincama per escolars dijous al matí donarà pas a la inauguració oficial a la tarda amb l'espectacle tradicional de dansa, teatre i acrobàcies al portal de ses taules. Les justes medievals al Parc Reina Sofia seran substituïdes enguany per una escola de juglars per als més petits. És el batlà de Vila, Rafa Triguero.
5: Que dir que l'any passat vam superar 68.000 visites i probablement aquest any augmentarem aquestes visites.
1: Per arribar fins a la fira, l'Ajuntament posarà en marxa, com cada any, un servei discrecional d'autobusos des dels pàrquings dissuasoris de la ciutat.
3: I aquesta casa ha posat en marxa el nou portal d'IB3 Música.
4: El podeu trobar a la vostra disposició al web ib3.org/música. Articles, llistes i el disc de la setmana conformen aquest portal sobre el qual ens parla el seu responsable, que és l'assessor musical d'IB3 Ràdio, Joan Trias.
9: IB3 Música idò posa en marxa com a complement de les emissions d'app que ja porten funcionant un temps. Posa en marxa, com deia, el portal que serà un poc la cama visual de tots els continguts musicals que des d'IB3 fomentam una miqueta per fer del tabú de la cultura de les cançons de Balears. I d'aquí hi ha una cama més, una possibilitat més, un punt més de trobada de tot això.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts, dia 5 de maig, en què s'ha aprovat l'ampliació de la llei de la infància perquè els professors condemnats per assetjament no puguin exercir la docència. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres. Un canvi que pretén evitar que es repeteixin situacions com la del mestre del centre de Son Pisà de Palma, condemnat per assetjament, però no inhabilitat i que actualment cobreix una baixa, ho explica la ministra d'Infància, Sira Rego.
1: Quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
0: Coincidint amb aquesta modificació de la normativa, després de dues setmanes finalitza la vaga del Col·legi Públic de Son Pisà. Demà l'alumnat del centre tornarà a les aules, excepte els de quart de primària, en què Roldán és tutor. I l'edifici esfondrat ahir al barri de Fonés a Palma hauria d'haver passat la inspecció tècnica d'edificis l'any 2016, Maria Eugènia Quegles.
2: Segons el Col·legi d'Arquitectes, 10 anys després no consta que l'hagi passada. Alguns residents que no havien pogut recollir totes les pertinents imprescindibles, ho han fet avui hora baixa, acompanyat del bombers. L'oficial de bombers de Palma, Jaume Crespí, explica que no saben quan podran tornar a casa tots els veïnats.
3: És molt difícil ara dir uns dies, perquè fins que no se faci les cates necessàries per revisar l'estructura, de llevar-se els sostres, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar i els tècnics competents ho decidiran.
2: El pis manté el precinte provisional i a partir de demà a les 9 del matí els tècnics municipals i bombers revisaran el danys planta per planta.
0: I les farmàcies de les Balears no han pogut dispensar medicaments amb recepta avui hora baixa durant 2 hores.
2: El sistema informàtic de les targetes sanitàries s'ha recuperat a banda a les 6. Per tant, els clients que s'han vist afectats tenen temps per tornar a l'establiment a cercar les medicines. És el president del Col·legi Oficial de Farmacèutiques de les Illes, Vicent Terrades.
4: Sabeu que pues, no ha anat bé qualsevol configuració o el que sigui i des d'escau del col·legi pues, s'ha avisat i és vera que sí que ha caigut durant aquest temps el sistema, però bueno, ho han arreglat.
0: El batle d'Eivissa, Rafa Triguero, desmenteix les acusacions de presumptes irregularitats urbanístiques.
2: Assegura que no ha aconseguit cap habitatge públic ni a preu limitat, sinó que ha comprat un local comercial que està reformat i convertirà en habitatge per posar-lo per llogar, en aquest cas sí, a preu limitat.
5: No he adquirido ni se me ha adjudicado ni una vivienda pública ni tampoco una vivienda protegida. Se juega intencionadamente con la confusión de la figura de la vivienda a precio limitado.
2: L'oposició s'ha fet ressò d'una publicació digital i ha demanat explicacions al BAL.
0: I el Ministeri de Sanitat demana que el creuer afectat per l'antivirus no atraqui les Canàries si les persones sintomàtiques han estat evacuades.
2: Argumenten que d'aquesta manera no hi ha motiu clínic per fer l'escala a l'arxipèlag, llevat que es detectin nous casos durant el trajecte entre Cap Verd i l'arxipèlag. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, aposta per donar una sortida raonable.
6: En Cabo Verde van a repatriar des d'allí, según lo que está acordado por ahora, hay todavía reuniones en curso, se van a repatriar a los casos en aviones medicalizados. El barco va a estar sin casos y, por lo tanto, a priori, sin riesgo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ser un poco razonables y entender que no podemos tener a 147 personas encerrades en un barco durante un període d'incubació tan largo com és el del coronavirus.
0: 8:04, la informació continua, els butlletins informatius, ara comença el programa. Xiu, xiu.

0: aquí, ja hem arribat.
1: Com va, com esteu?
2: Hola, hola.
1: Com va això?
0: Sabeu com ha passat avui?
1: Em deleita'ns.
0: A veure, navegava per Instagram i jo mirava els looks de la Met Gala, aquest esdeveniment tan famós que fan a Nova York i que és el pinyol més vermell de tots del món de la moda. I jo tranquil·lament mirava les fotos, perquè eren impressionants aquells vestits, inspirats en quadres famosos, que sina Nicole Kidman enfondada amb un vestit que figurava en la Gioconda.
1: Què dius, ara, Inés?
0: Que sina Meryl Streep en la basada de Clint.
1: Ara ha pegat per això, però bueno, molt elegància, no, Arreu?
0: Sí, però era fals.
1: Ah!
0: Estava mirant unes fotos que eren intel·ligència artificial. He picat!
3: És que vivim enganats en aquest món ja, no se pot creure res.
0: I no és la primera vegada que hi caic. L'altre dia li vaig enviar a un amigo una foto d'una famosa que aparentment s'havia casat i me va dir, Inés, me va enviar ja, ja, ja, ja, majúscules. I jo deia, que li fa tanta gràcia. I resultava que era intel·ligència artificial i havia caigut en la trampa.
1: Ara hi ha molt de vídeos de canets que ballen, que tampoc són, tampoc són de veres.
3: Bé, però aquests se suposa que has de saber com són.
1: Ah, clar.
3: No, jo he de dir que Inés un dia m'ha venit i m'ha dit, mira, això pot ser un tema.
0: També.
3: I era un Ferrari o alguna cosa així, ficat dins un vaixell. I no, això...
0: És intel·ligència.
3: Això és intel·ligència artificial.
0: Me sent...
1: No, però fora bromes.
0: Estafada, enganada.
1: Però fora bromes, han d'anar alerta, han d'anar alerta. Hauríem de dur una etiqueta, que poses,
0: home, sí.
1: Fet per IA o fet sense IA.
3: Com però la gràcia és que no ho diguin. O sigui,
1: ja, però tu imagina que veus un vídeo d'un, per exemple, un os polar que salva un ca.
0: Ah, això, aquest també.
1: Per exemple.
0: Aquest també
1: me'l ve. No, clar, o que salva una foca en lloc de menjar-se-la i tu creus.
0: Sí.
1: Que penses que el món és una altra cosa que és. No, que no mos enganin, que mos diguin la veritat. Quan
0: jo ja demano disculpes anticipades perquè un dia farem un tema que no serà per allà,
1: ho contrastarem, el nostre equip ho contrastarà.
0: Home, això sempre. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Ara ho dèiem, eh? En l'era de la intel·ligència artificial han de refer pràcticament tot. Tot allò que teníem entès. Socis, la feina, la universitat, la gestió, les idees... I fins i tot s'escola. I els deures.
1: Ai, ja he tingut intel·ligència artificial per ajudar-me a fer els deures. Ai, mai no hauria de papar cap excusa. És que se'ls havíem de tascar.
2: Xavi,
1: poca cosa.
2: Xavi, home, no te pensava jo tan bàmbol, eh?
1: No, home, no.
0: No, no ho sé, si avui en dia encara poden posar l'excusa de que es caça ha menjat els deures. Crec que els fan, però potser amb una mica d'ajuda de la intel·ligència artificial. En tot cas, anem a sortir de dubtes perquè avui mos visita la nostra mestra de Pinyol Vermell.
3: Hola, bon vespre, com anem?
0: Molt bé, molt bé. Avui estàvem especialment il·lusionats de saludar-te perquè no has vengut tota sola, has vengut un convidat.
3: No un, sinó que tres convidats. Mm. Na Lida, na Nura i en Mats, que tots tres fan sisè de primària, que vol dir que estan quasi amb un peu ja a primer d'ESO, i que avui mos contaran moltes cosetes de l'escola i els deures.
0: I no, jo crec que en saben i ben molt d'anècdotes, una bona estona llarga, així que res, ja dona'm la benvinguda a Nura. Hola, Nura, com anem?
4: Hola.
0: Com estàs?
4: Molt bé.
0: Que bé que ets aquí. També donem la benvinguda a na Lida. Hola, Lida.
5: Hola.
0: Havies estat mai a la ràdio?
5: No.
0: Qui sí que ha estat a la ràdio és en Max. Max, tu ja ets un habitual, com anem?
6: Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, molt bé. Que bé, estan molt ben acompanyats, encantat de tenir-vos aquí.

0: I per a Margalida, a veure, de què mos parlaran aquests testimonis preciosos que tenim avui?
1: I dels eduits, perquè com bé heu introduït el tema, avui parlarem ni més ni manco que dels deures.
2: Ui, això...
0: Música de psicòtic.
2: Música de psicòtic per parlar-ne. Sé que és un tema punyent i que dona lloc a molts debats. A veure, Margalida, jo vull saber tot allò que mos dius.
0: Bé, Margalida, tu ets mestra. No sé si poses molts a pels deures, ja mos ho contaràs.
1: Ara, bé, anirem desgranant aquí la taronja. Perquè primer de tot vos contaré el que va passar fa un dia a la classe de medi, que era la primera hora del dia, a les 9, i me vaig posar a demanar els deures que jo els havia posat sobre els ecosistemes. Era un petit treball resum de la situació d'aprenentatge que estàvem fent.
3: Però medi és aquesta assignatura que abans eren socials o naturals, ciències, història, geografia, és així, això? És una situació d'aprenentatge... això està un poc raro escrit.
0: És el nom que ara donen, no?
3: És el nom que ara donen.
1: Clar, és que
0: situació d'aprenentatge. Abans era medi i avui en dia situació d'aprenentatge.
1: És que, bé, en la nova...
0: Vale, que en Jordi s'ha embuat
3: perquè no ho entenc. No ho entenc. Jo feia medi.
1: Però és que ara, en la darrera llei, que el manco està vigent fins avui, perquè no vol dir que demà mateix se'n treguin un altre... se va decidir que se faria una cosa global que li deia institució d'aprenentatge, allà on damunt un tema treballaries matemàtiques, tal. Res, el que fa 100 anys li deien projectes ja, Ferrer i Guàrdia, l'any 1900, m'ho pareix que era 1904, ja havia dissenyat això. Però bé,
0: és una innovació total absoluta. No
2: això se diu marketing naming.
1: Clar. Bé, deia això, que estàvem fent el treball aquest dels ecosistemes i tothom anava lliurant els seus treballs, com us podria imaginar, fulls escrits a mà, cartolines doblegades... Però llavors, una alumna, que per no dir nom de vera li direm Arnau, me va entregar un document imprès a color, grapat, amb una portada impecable.
2: Molt bé, Arnau, molt bé.
0: Molt bé.
2: La presentació és important.
0: No éreu cap de vosaltres, entenc, Arnau, no?
4: No.
1: Sí, molt bé. Quina passada de treball, vaig pensar. Així que després de mostrar-lo com a exemple de feina ben feta, em vaig voler llegir un bocí en veu alta. Els ecosistemes esdevenen un sistema complet i d'element interrelacional que depenen un dels altres. Com a model de llenguatge d'intel·ligència artificial, no tinc opinió personal sobre els elements més destacats, però t'ho puc oferir uns exemples d'ecosistemes.
2: M'imagino la cara d'en Arnau.
0: Patinada.
1: La d'en Arnau i la meva. I clar, tota la classe panterra plorant de riure.
3: Clar, desastre total.
1: Clar, però llavors en Arnau, pobre meu, desesperat, va deixar anar una gran veritat. I em va dir, mestre, és que ahir vaig anar a entrenar. Havia d'acabar el 18 de plàstica i estudiar el vers de català pel control de demà. Ja eren les 10 i me vaig dormir damunt la taula. I quan ma mare me va despertar, només vaig poder fer això amb intel·ligència artificial.
2: Anem, pobre Arnau també, pobre, té raó. Un pot d'abús de feina sí que hi ha en aquest cas.
1: Clar, i d'això és el que venim a parlar-ne avui. Perquè quan una alumna de sisa ha de recórrer a les màquines per fer un treball sense ni tan sols llegir-lo a les males hores de la nit, potser és que qualque cosa fallam o que no ho feim bé.
0: Idò, avui ja està, ja hem obert el gran meló, els deures. Els deures a la tasca són realment útils o segresten la infantesa? Vosaltres què trobeu? Vinga, aquí tenim bons testimonis, Nura, Lida i Max. Teniu massa feina per fer a casa vostra? Per exemple, Max, què en penses tu?
5: Sí,
0: home, que has de dir? Què havies de dir? Que sí.
5: Sí.
0: No? Trobes que en teniu massa?
5: Sí, sobretot en que l'escola mos fa els extraescolars opcionals, però que tothom val per poder de repàs i coses així, encara en tenim més.
0: Clar, tot s'acumula. Per exemple, Núria, tu què en penses?
6: Nosaltres tenim menys pocs deures perquè tenim una molt bona mestra, però també...
0: Que bé.
6: En tenim un parell.
0: Que no ens la teva mestra?
6: Irene.
0: Molt bé, i d'una ferrada en Irene des d'aquí, que és molt bona mestra. I na Lida té molt de deures, trobes que en teniu molts o pocs?
7: No és que en teníem molts cada dia, però a vegades pot passar que coincide aquí i en una mateixa setmana en podem tenir molts.
0: Vosaltres feis sisa, tots tres?
5: Sí.
0: Anau a la mateixa classe?
5: No.
7: En Max va ser a l'altra classe.
0: Max està separat. Però bé, vos coneixeu de tota la vida o no?
5: Sí.
0: Molt bé. Coneixeu de tota la vida o no?
5: Sí.
0: Molt bé. Bé, i de...

0: el seu fill o sa filla becant damunt els fulls i per compassió els afeien sa feina.
1: Clar, aquest era un debat que se tenia, el manco jo record, quan anava aproximadament a 6 de primària i que somiava amb això, que deien que això, que un adult fa feina tot el dia i arriba a casa seva, vol descansar, però els alumnes venen de fer 6-7 hores de classe, tenen el cervellet cansat i després, clar, intentar entendre fórmules d'àrees de matemàtiques, anàlisi sintàctica, les oracions... Ells també haurien de poder descansar.
2: Problemes. Clar. Això sí que era un bon problema. Sí.
0: Clar, clar, és que jo ho veig a casa, vull dir, ell arriba, tira la maleta a un racó, se fa un entrepà per berenar, se tira en el sofà i de cop la gran pregunta, Mats, tens deures? Merda, sí, tens deures.
3: O sigui, ai, que Mats, els deures a casa són realment útils o són una eina de tortura directament per destrossar hores baixes? Què pensau vosaltres, per exemple, que sou alumnes, Max?
4: Jo crec que en les extraescolars, com ja he dit abans, ja en tenim prou.
2: Mm-hmm. Nora, tu, per exemple, que creus? Tu has dit que en tenies poques, no ho sé.
5: Jo trob que hem de defensar els nostres drets laborals perquè som menors d'edat i hem de fer i feim hores extres sense cobrar.
1: Molt bé. Una futura sindicalista aquí.
2: Sí. Tenies el discurs ben preparat. Molt bé, nosaltres t'ho donem suport, Nora. I tu, Lida, què en penses?
6: Mon pare i mon mare, que són mestres, també em fan moltes dades de feina.
2: Això també és important.
0: Molt bé, Lida, així m'agrada indicar la feina dels mestres. I clar és que sí, amb el temps de classe, el que passa és que si només ens reduïm en aquelles hores, no n'hi ha prou per enfiançar allò que han xerrat o que han parlat a casa. Uh-huh. I d'aquí és on els defensors dels deures diuen que serveixen per crear hàbit de treball, afiançar allò que s'ha treballat a classe, etc.
2: Tot i que afiançar coneixements sona una mica repetir el mateix exercici de matemàtiques 20 vegades fins que te surt o fins que plores de frustració damunt el quadern quan, per exemple, me'n passava jo que mon pare, pobret, el desesperava.
0: Clar, i és que el problema real no és fer els deures. El problema és que passa és que s'ha fet acumulatiu, que a vegades se produeix un poc el que deia na Lida, que de matemàtiques només són 3 exercicis. I de català, només és un test curtet. D'històries, res, només un esquema de no res. Però clar, quan ho sumes tot, tens una jornada laboral que ni en plena revolució industrial.
1: I més el que deia, sobretot en Max, que hi ha extraescolars, eh? Alumnes que surten de l'escola, van a anglès, tenen després entrenament de bàsquet, i en arribar a casa, es passava a les 8, encara s'han de posar a fer l'esquema de la Guerra Freda o resum de la moda de les tres taronges. Men, vosaltres vos passa això? Nora, per exemple, tu fas extraescolars, quines fas?
5: Jo faig volei i teatre. 2 pizzas a setmana volei i 1 picó a setmana teatre.
3: Molt bé. Mm-hmm.
1: Lida?
6: Jo em faig un parell. Anglès, bàsquet, ball de bot, guitarra i teatre.
2: Mare meva, estàs ben ocupada tu, Lida.
1: Molt bé, molt bé.
2: Ball de bot, eh? Figura't. Com jo.
1: Com tu, ben igual, Mira. Ben igual. I tu, Max?
4: Pues jo tinc...
2: A veure, Mansa Romanga.
3: Treu la llista.
4: El dilluns primer tenc bàsquet i després judo. El dimarts circ i després bàsquet. El dimecres i el diumenge són els únics dies lliures i el diumenge a vegades mon pare me segresta per fer feines de fora vila.
2: I el dissabte?
4: Els dissabtes en bàsquet tenc partit.
2: Clar. I quina feinada dels pares també, Margalida.
0: Sí, que tot el dia feim. Però és que l'altre dia ho parlàvem un parell de pares, que quan nosaltres eren joves... Jo vaig jugar 15 anys a bàsquet i puntura te venien a veure 2 pits i ara els pares anàvem a tots, els acompanyàvem a tots, els anàvem a cercar i clar, tu passes el dia fent de mamatatsi.
2: Jordi, a tu te venien a veure que tu també has jugat a bàsquet.
3: Jo sí, el meu pare i meu mare sí. El meu germà va venir un pic en tota la meva carrera, va venir una vegada.
2: Tu aprofita la ràdio pública per retraure els teus germans.
3: Exacte, va venir una vegada.
1: Jo t'he de dir, Jordi, que mon germà també hi jugava i jo hi anava només en els partits importants.
2: O sigui, que no em van jugar cap
3: d'important,
1: Jordi. I és que aquí va venir.
2: Margalida, això suposo estrès pels infants?
0: Sí.
2: És un tema més profund, no?
0: Hi ha una cosa més profunda que s'estrès, que és vera que els estressa, però després hi ha el tema de la desigualtat, que perquè en això realment els deures arriben a esdevenir una trampa social.
2: Ah, sí? Explica, perquè veig que te poses filosòfica, però mos interessa, a veure.
0: Sí, si ho pensem bé, dins l'aula, si no entenen una cosa, sigui qui sigui, aixequen la mà i els ajudam. Tothom per igual. Però què passa quan arriben a casa? Si s'encallen en sols deures, de què depenen?
3: I de Google o d'intel·ligència artificial, i prou.
0: Exacte, o també depenen, però, de si els seus pares o germà grans tenen temps per...

0: ciència i estudis per poder-te ajudar. Hi ha alumnes que tenen un pares que els hi fan pràcticament la feina i d'altres que, pobrets, s'han d'espavilar tots solets. Per tant, els deures a casa el que fan és fomentar aquesta desigualtat. Donen avantatge a qui té més ajuda fora.
1: Clar, i tot segur que heu conegut o recordeu el típic alumne que duia unes maquetes de tecnologia que apareixien fetes de la NASA i que encara que ho juràs, tots saben perfectament que no ho havia fet ell, que ho havien fet els seus pares o que el manco l'havien ajudat molt, que els caps de setmana s'havien de convertir en enginyers.
2: Jo a la meva classe tenia un fill que sa mare s'estudiava el temari abans de que ell estudiés per poder fer-li preguntes i tal. O sigui, sa mare propi ja s'havia estudiat l'examen del fill per poder repassar-ho millor amb ell.
0: Jo també he tingut mares que han vingut a l'escola de que jo els ho explicàs per elles després per no explicar els fills. Sí, sí.
3: Curiós. Llavors, quina és la solució? Volem els deures.
4: Sí, sí, sí!
3: Ah, ja ho sabia, ja. Ho veus, Margalida, ho veus bé? No sé si tu ets partidària com a mestra.
0: Mireu, per exemple, ara que s'usa tant i que està tan de moda, si mirant cap al nord, cap al nord d'Europa, Finlàndia, allà no tenen gairebé deures a casa. En acabar les classes, els nins i nines se'n van a jugar en els boscos, a abraçar arbres, a encalçar rens, mirar aurores boleats, o que sigui que facin a nins finlandesos.
3: Però a nivell no se perd així.
0: No, contràriament, segueixen dels millors d'Europa.
2: Però també hi ha una teoria molt interessant que se diu Flip Classroom.
0: Sí, això...
2: Aquestes coses, l'educació...
0: això dels Flip Classroom està molt bé, perquè és la classe invertida. Consisteix en que la teoria te la llegeixes a casa tranquil·lament al sofà o que el mestre t'ha posat un vídeo explicant-ho. I, clar, això va molt bé perquè, per exemple, que els alumnes que la primera ho agafen ho escolten una vegada i avall. I, en canvi, és que ho necessiten que els ho repartesquin 3 o 4 vegades, doncs s'ho posen i la classe no s'endarrereix. I llavors, això ho han fet a casa, i els exercicis difícils, els deures, és allò que fan a classe i així tenen l'ajuda del mestre que els pot guiar.
3: Clar.
2: Té sentit així.
3: Al revés.
0: Clar, jo vaig per aquí. No dic que a casa no s'hagi de fer res, vius. Llegir, repassar abans d'un examen, acabar un projecte que t'agrada, tot això està beníssim. Però penseu també que Finlàndia no és només el sistema que tenen ara, sinó que el que passa és que en els països del nord hi ha una tradició lectora de 200 anys enrere que aquí no teníem. Quan aquí encara se feien les misses en llatí, allà ja havia introduït la Bíblia per a ser llegida en família. I això s'ha traduït en uns hàbils lectors que donen una base que també a lo millor nosaltres l'hem de treballar a casa perquè no la tenim a nivell familiar.
1: Clar, no se pot comparar.
0: No, exacte. A més... també, vius, que també han fet passos en fals i van tornat enrere. Per exemple, en els usos de pantalles a primària. Enguany, Suècia fa una inversió de 200 milions d'euros en tornar a implantar llibres de text perquè han vist que el camí que havien pres no era correcte. I també, una errada que no han de fer és que no poden copiar només certs aspectes i obviant uns altres. Per exemple... mos diuen, no, és que a Finlàndia no se repeteix curs. No, però és que el que passa allà és que des de que el nen és petit, si se li veu una dificultat des de pediatria, té una ajuda individualitzada. Llavors, és clar, pot seguir sense repetir, però no és només que no repetesquin, sinó que ha d'haver també tota aquesta ajuda. Però bé, tornant als deures. Jo me decant perquè a casa llegeixin molt. Pot ser coses de classe o també allò que els vengui de gust. I sobretot, menys pantalles, perquè allò que crema no és fer coses a casa. El que crema és fer exercicis mecànics i avorrit hores i hores.
3: I que tinguin temps d'avorrir-se, si volen, també. Avorrir-se és important.
0: Clar, de l'avorriment neix la creativitat. I xerrant d'avorriment, ara que ja mos hem posat transcendentals i filosòfics i teòrics, que trobeu si amb en Mats, na Nura i na Lida, que són alumnes de la meva escola de teatre, vos fem una petita peça teatralitzada per acabar de completar això dels deures.
3: Voleu? Vos animau?
4: Vinga,
3: i de molt semblant fantàstic.
1: Molt encanta el radioteatre.
3: A veure, mem, què mos fareu? Mos interpretareu?
0: En Nura serà na Júlia.
3: D'acord.
0: En Mats serà na Àlex. I na Lida farà de Berta. I jo faré de mestre per no perdre el costum. I Xavi, mos fas de narrador?
1: Home, és un honor.
3: Home, per favor.
1: Esteu preparats? I de que s'alci el taló. A l'escola, en 3 cadires en fila, en Àlex, na Berta i na Júlia estan asseguts un de vora l'altre. La mestra camina lentament per davant d'ells, observant-los d'un en un.
0: 20 d'abril, 5 exercicis de mates. 3 alumnes, 0 quaderns lliurats. A on són els deures?
4: No direm res sense la presència del nostre advocat. Tenim drets.
0: No me facis riure, Àlex. Sé que tu ets el cervell de tot aquest merder. Però el que no entenc és com heu cregut vosaltres dues, Berta. Tu sempre dus els deures fets en 5 colors diferents de rotuladors.
4: Jo, mestre, els volia fer, ho juro. Tenia el bolígraf rosa a la mà, però van començar a enviar missatges.
5: Berta, calla! La primera regla del grup de WhatsApp és que no es parla del grup de WhatsApp.
0: Àlex, silenci, eh? Berta, reina, me contes què va passar ahir a les 6 de l'hora baixa?
4: Varen començar els missatges i... Ai, mestre, perdó!
0: Ni perdó ni castanyes. Home, contau com va anar o vos cauràs por.
4: Ara t'ho conto, mestre. Tot va començar quan na Maria, de 6A, no sabia fer un problema i va demanar ajuda per WhatsApp. I va proposar de fer els exercicis en grup. Jo vaig contestar des del mòbil de mo mare. Hola, grup. Som de Berta, des del mòbil de mo mare. Voleu que queden per fer els deures? Emoticon del dit cap amunt.
6: Hola, Berta. Sona Júlia, amb el mòbil de mon pare. Jo puc a les 6, que llavors tenc ball de bot, Monticón de la Flamenca.
7: Mamà, posa un àudio. Hola, nines, som n'Àlex. Jo no puc quedar i aquests exercicis em semblen un rotllo.
6: Ai, mon pare m'ha pren el mòbil. Diu que no puc quedar, que ha d'anar al taller. Àlex, sí que són difícils aquests exercicis i no són gens divertits, però s'han de fer.
7: Tinc una idea per no haver de perdre el temps fent això. Veniu ràpid al parc. 5 minuts.
4: I així va anar, mestre. Ens vàrem tapar al parc i va ser quan Àlex ens va dir que havia llegit a internet que si tota la classe es posava d'acord en no fer els deures, tu, la mestra, no ens podries posar un negatiu a tots, perquè el sistema col·lapsaria, contaria massa el gestip.
0: El sistema col·lapsaria. La clàssica llegenda urbana. I tu, Júlia, tu ets la delegada. Tots els mestres te tenen a la boca quan s'ha de posar un exemple. Com te vas deixar enredar per aquest sindicat del crim?
6: A mi em van obligar. Jo ja tenia el títol, les dades i el plantejament. Però en Àlex em va dir que si feia els deures m'expulsarien del grup de Roblox i llavors em farien ghosting al pati. Vaig haver d'amagar el quadern davall el llit perquè mo mare no m'obligués a acabar-los. Vaig dir una mentida.
7: Ets una blana, Júlia. Mestre, no les escoltis. El que intentam dir és que els deures per fer a casa nostra són una vulneració de l'Estatut dels Treballadors. Nosaltres ja hem fitxat a les dues en sortir d'escola.
0: Escolta'm bé, sindicalista. Aquestes teories de la conspiració te les pot guardar pels teus acudits o per TikTok. Sabeu què passa quan cap alumne dues deures?
4: Ens envien a repetir segon de primària amb les cadires petites.
0: No, molt pitjor. Passa que es poden acabar les excursions, les estones de gel lliure o al pati. Com, per exemple, ara mateix, a la pissarra tot tres.
8: No, a la pissarra no, per favor!
0: Àlex, agafes guix. Tu seràs el primer. Mos explicaràs la teoria de la gravetat i les hores extres mentre resolt una equació de matemàtiques. I els altres m'ho anirem a prenar al pati.
7: Això és un abús de poder. Merda! Júlia... Berta, ajudeu-me. Quina era l'arrel quadrada de 7?
6: No m'aixerris. Per culpa teva, tenc el primer negatiu de l'any. De l'any no, de tota primària. Ja no et vull a cap xat.
4: I a mi, o me convides a nube i a xocolata, o no et faré mai més amic.
7: Desagraïdes. Jo que ho feia per a vosaltres, així va el món. Mestre, no me'n recordo de què havia de fer. Vull anar al poti.
1: I així la mestra es torna a posar ses ulleres de sol, els mira, la miren, somriu amb la superioritat d'haver guanyat una altra batalla i surt per la porta de classe.
3: Enhorabona per aquest radioteatre.
1: Sou fantàstics, sou fantàstics.
3: Na, Àlex, que ho feien mals. Na Júlia, que eres alumna aplicada, que na Nura, ha estat na Nura, i na Berta, que ha estat na Lida. Ho ha fet fantàstic. Us ha agradat?
8: Sí.
3: Ho ha fet beníssim. I de, continuem aquí. Bé, escrit tot i dirigit per na Margalida, sa mestra. Na Margalida, sa mestra. Continuem aquí així, així, amb aquests alumnes de teatre de na Margalida Estelric, que avui mos ha duit tres convidats de luxe, xerrant dels deures, han xerrat de moltes coses, i ara tot d'una tornem.

0: La situació. Catalans VIP fent la travessa. Prepareu les crispetes.
1: La botifarra amb mongetes. I les mentides a menjar-se-les amb patates.
2: El fenomen de Trescat, la travessa, un reality d'aventures de la televisió catalana, ha començat el rodatge de la nova temporada a Mallorca i ho fa en aquesta quarta edició, aquesta vegada dedicada als famosos.
0: A partir d'aquest moment ja podreu veure competir per la Serra de Tramuntana coneguts com el cantant Miqui Núñez, la periodista Raquel Sanz, la influencer Jessica Goicochea, el comunicador Jairo Domínguez, els germans Sheila i Cristian Casas o el duet de Tallets.
2: Això sense comptar amb la presentadora Laura Escanes, que sí, que també és, de moment, les primeres fases de rodatge se situen a Alcúdia, però es preveu que recorrin la Serra de Tramuntana durant les pròximes setmanes. A la competició també hi trobam la científica marina mallorquina Gádor Montaner, a qui, per cert, vàrem entrevistar fa molt poc en aquest mateix programa.
1: La botifarra amb mongetes i les mentides a menjar-se-les amb patates.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: La música ressona.
2: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
0: TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
4: Tentol!
5: Tentol!
3: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
6: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a TV3 Ràdio. Xiu, xiu!
7: Hola, buenas. Quería dedicarle una canción a mi novia Laia, que ahora con los exámenes está muy estresada. Y la canción sería Terra Viva de Baba Yusifa. Gracias.

0: Continuem a Xiu-Xiu avui molt ben acompanyats amb en Max, na Nura i na Lida, acompanyats de la seva mestra de teatre, na Margalida. Estau bé? Estau contents?
1: Sí.
0: Molt bé, ja hem vist, idò, que posar-se d'acord no sempre funciona en qüestió de deures. I ara vosaltres m'heu explicat que estau a punt d'entrar a ESO, ara feia 6è. Per tant, aquí avui a Xiu-Xiu volem xerrar amb vosaltres, perquè jo sé, és cert que teniu xiu-xius. Per exemple, quin és el xiu-xiu més terrorífic que heu sentit sobre els deures, que avui hem xerrat de deures, d'ESO? Lida, per exemple, tu.
1: Que n'hi ha molts i que s'ha de fer molta feina.
0: Això m'ho diuen, que ESO és molt dur. A primària teniu un tutor que vos fa gairebé totes les classes, vos coneix perfectament. Clar, l'any que ve teniu un diferent tutor, mestre, professor, per cada assignatura. Vos fa por que no se posin d'acord i que de cop tingueu 5 exàmens o 2 treballs en una mateixa setmana, Nura?
1: Sí, fa molta por, això.
0: Però us surereu.
2: Sí, poden estar tranquils, perquè per evitar això tenim un quadern d'aula, a ESO, allà on els professors poden anar consultant i així controlar el volum de feina que duen o que arrosseguen aquesta setmana i evitar les sobrecàrregues.
3: Nosaltres d'aquí demanant, si qualcú m'ho està sentint, que ho respectin, que vos respectin, perquè almenys jo m'agradaria saber quin temps dedicau ara mateix a 6è de primària a fer deures. Mem, Lida.
1: Mem, depèn dels dies. Si té molt de deures, a mitja hora els he acabat. Però si he d'estudiar per exàmens ja he de deixar un poc més de temps.
0: Mitja hora, Fabio, no Lido. Nura, tu?
4: Jo faig un poc cada dia i quan tenc exàmens faig un poc més.
3: Això m'ho deien de quan era petit. Jo era un poc esborbat amb els deures. Jo m'ho deien com una formigueta, cada dia un poquet.
0: Max, tu com ho fas?
5: Pues depenguent del dia per les extraescolars, depenguent de què siguin els deures, si examen deures, i de què siguin, o com estiguin proposats. Per exemple, de mates, ens van posar un que era mesurar una flor de 4 pètals de perímetre i de total, i la flor era mig cercles, 4.
0: I de matemàtiques tot un mes tens, idò. Si te poden deures de matemàtiques, aquell hora baixa, no ho sopes.
5: No, sí, mates, però me refereix que en el nivell de dificultat més que res.
2: Sí, a en Mats li encanta preparar dictats.
6: Mira.
5: És el que pitjor me va. Vaja.
6: Però clar, ara feis moltes extraescolars. Creus que haureu de renunciar? Extraescolars, en estem lliures, el curs que ve?
1: En principi, espero que no, i que m'ho pugui organitzar per fer-ho tot.
0: Nosaltres també ho esperam. Tu, Max?
5: Jo el que estic segur que he de deixar és el bàsquet i el teatre.
0: Te fa pena?
5: El bàsquet no, el teatre sí.
0: Bé, segur que podràs continuar de qualque manera, Nura. Com ho faràs tu?
4: Jo crec que les tres escoles, pintura no fa falta deixar-ne cap, però estem lliures segurament que sí.
0: Sí, Bé, això es torna gran, perquè vosaltres ara feis deures a que vostre. On ens feis vosaltres? Teniu un escriptori tipus influencer? Feis els deures a la cuina, a la biblioteca, on ho feis, Lida?
1: Jo i a nostra tenim una habitació que és com un estudi i aposta per fer-hi la feina.
0: Molt bé, un espai així preparat. Exacte. Tu, Max?
5: Pues... els llocs que més empleis són la camilla de l'entrada, la taula de la cuina i l'escriptori de la biblioteca de la mama.
0: Molt bé, temps per triar.
5: Només per dictats, però.
0: Perquè si te concentres més.
5: Sí.
2: Sí, és que la biblioteca de sa mamà és coto privada de caza. Allà només hi poden entrar amb permís especial.
5: I si escriu en pitjor.
0: I tu, Nura?
4: Jo normalment el meu escritori. Bueno, quan la meva germana no el té ple de trastos.
3: I quina de totes les assignatures que fareu noves l'any que ve, quina és la que vos fa més por o peresa?
1: La veritat, la sinxera no hem fet. Geografia, història, biologia...
3: Clar. A tu, Nura?
4: Jo crec que matemàtica, geografia, història... Sí, són noves.
3: I Max?
5: Ses llengües.
0: Amb mal i ses llengües,
3: Sí, no li van gaire bé. Però bueno, ara vos farem un exercici d'imaginació. Imagineu que demà vos anomenen director o directora de l'escola per un dia, d'acord? Quina seria la vostra primera norma oficial que canviaríeu sobre l'escola o sobre els deures? Amem, Lida, començarem per tu.
1: que com a màxim només poden posar deures d'una assignatura cada dia.
3: Molt bé. Per exemple,
0: bona proposta.
3: Max?
5: Primer de tot, és important, pel plan, però seria... No se pot llevar, no se pot destruir el que hagi fet el director anterior.
3: Entesos?
0: D'acord. Wow. Per tant, tu mantendries el pla d'Analida.
5: Sí.
0: D'acord.
5: I canviar-lo un poquet se pot, però llevar-lo del tot... No.
0: Respectar la feina
3: exacte,
0: de tant.
3: Respectaràs l'anterior legislatura. Molt. De I Nura, què faries tu?
4: Jo, si fos directora, posaria menys deures i més excursions.
3: Molt bé.
0: M'ha agradat molt. Són fantàstics. Na Nura, na Lida i en Max, vos han de donar les gràcies per aquesta estoneta i per totes aquestes reflexions sobre els deures. A veure si mos han sentit i escoltat qui mos hagi de sentir i escoltar. Margalida, gràcies a tu una altra vegada, un cop més, per obrir aquesta porta que comunica Saula en la nostra realitat, que a vegades n'hi ha que estem allunyats com nosaltres. Així que gràcies, Margalida.
2: No, gràcies a vosaltres, però jo un plaer per venir aquí. I ara m'on anirem, perquè tenim 25 dictats per corregir per demà. Meu.
0: Aquesta no és una altra història. Que reti molt, Margalida, gràcies. Fins d'aquí 15 dies.
2: Gràcies. I mentre que la setmana que ve m'ho anant de colònies, que una altra, amb els meus alumnes, i segur que sortirà més d'un xiu-xiu per allà, que ja vos ho contaré.
0: Sí, no podrem xerrar. Gràcies, i torno acompanyada amb voló. Gràcies.

0: IB3 Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Miquel, com estàs?
2: Hola, com anem?
3: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
1: També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
2: Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
3: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
4: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
3: El dia, per saber què passa i per què.
4: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
3: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
4: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
3: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
4: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
3: El dia, amb Marta Grau.
4: El 22% de la plantilla actual
3: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.

0: I doncs sí, seguim aquí, xiu-xiu, i ara mateix tanta sort que ha arribat en Sion Catsana per intentar donar-nos resposta a els 3.000 pensaments per segon que mos provoca aquest món modern, en les seves...
1: Sionades.
0: 3.000 pensaments
2: per segon,
0: no? 3.000
2: pensaments per segon. Sí, sí, dades. De fet, està la cosa complicada perquè està llistat molt alt, de fet, aquests al·lots. Aquests al·lots pugen fort, eh? Aquests al·lots pugen molt fort. Però avui vam parlar d'una cosa que crec que empatitzarem tots i totes perquè a tots mos ha passat. A mi me passa que jo sóc un orgullós Vini Salomé exiliat temporalment a Muro i que fa feina a Palma.
0: Temporalment,
2: i...
0: que quedi
2: temporalment,
0: clar.
2: Temporalment, mai mos empadronarem a altre lloc. Però què passa? Que faig moltes hores de cotxe i encara que sempre posi IB3, ràdio, a tot volum, com que són trajectes diaris que tenc molt interioritzats, la meva ment divaga durant aquells 40 minuts, quasi 50, una hora, a vegades, de matí.
0: Els
2: de matí, segons quan trobi els embossos, a prop de Santa Maria se complica, i moltes vegades, com deia, la meva ment divaga i tenc profundes converses internes, pensaments més o menys intrusius que m'assalten, que intent resoldre, però com sabeu, com jo no dono respostes, això ho fan a les 7 a missa, però sí que intent reflexionar-hi, i sempre passa que són monòlegs bastant brillants, on jo sóc una persona eloqüent.
0: Quan deu ser Sion Catsana?
2: Sí,
0: no ho passa
2: mai. No, clar, sí.
0: Imagineu-vos.
2: Sí, no, estàs tot el dia allà donant-li voltes. Jo, de fet, pensava, a vegades diuen que... Bé, no diuen que hi ha un tipus de manera de veure la vida que està molt associada amb el món modern, que és tenir pensament dispers, no? Que vas passant d'una banda a l'altra. Jo tenc hiperfocalització moltes vegades de que veig una formiga i estic allà a muerte amb aquella formiga.
0: Això diu molt de tu.
2: Sí, no sé si va dolent, però diu qualque cosa. Diu qualque cosa. Després és veure que aquests monòlegs intents tan profuns els intenti en veu alta i tot cau
0: pel seu propi pes,
2: perquè no són tan eloqüents ni tan brillant, etc. Però és una corolla que m'ha interessat bastant aquesta setmana i venc a parlar-vos una mica d'això, dels nostres monòlegs interns i per què xerran tots sols. I la primera pregunta que tenim per vosaltres és quin és el vostre moment de monòleg intern? Perquè també hi ha la dutxa, també hi ha potser fent la compra diària, o no diària, setmanal. És a dir, quin és el moment en què vosaltres començàveu a rumiar?
3: Home, jo en els cotxes, viatges, Palma, Son Cervera també són...
2: Donen per pensar.
3: A part d'hi ve tres ràdio posat. I després, per desgràcia, moltes vegades, quan me n'he d'anar a dormir, comença aquest monòleg intern i no m'adorm.
2: M'interessa perquè ja... hi tornarem això, Jordi. M'agrada.
4: Jo fa no gaire que he començat a anar en bici, i anant en bici i pens molt, i de fet m'agrada moltíssim, perquè en cotxe o tens la ràdio posada, o un podcast, o música, i no funciona tant, però en bici sí que funciona molt bé.
0: Jo amb cotxe, 100%.
2: 100%, eh? Viatges de cotxe, monòleg intern...
0: Sí.
2: És el joc, diguéssim...
0: És on plor, dins del cotxe. M'encanta, de més, eh?
2: Sí. No, clar. Perquè
0: vas amb automàtic i és quan se mensa per mot.
2: Exacte. A mi m'ha passat moltes vegades que he dit, ara mateix hagués pogut atropellar tres persones, m'ho contenint i diria, no he estat jo.
3: Són els moments on te penges al radar.
2: No.
0: A vegades, quan dius, com he arribat aquí?
4: A l'escola mos deien molta alerta quan conegueu molt un camí, perquè ja el fas en pilot automàtic, mai millor dit,
2: exactament.
4: I poden passar coses.
2: Exactament, i no veig cap senyal per fer tots els stops, vas amb aquesta moguda. Bé, vos explicaré una mica tot això de monòlegs intern, però van com sempre una cançoneta i començant.
0: D'acord.

0: Aquí no volem la veritat, però volem informació.
1: Per
0: si
1: favor.
0: Pot ser. Bé, i de resulta que tot això dels monòlegs intents no és cap ximpleria i els psicòlegs ho estudien seriosament. I he trobat certes coses fascinants. Per començar, he explorat un descobriment que es va fer viral, sabeu, l'any 2020, i és que la veu interna aquesta que tenim no és com sempre pensam. Resulta que hi ha un psicòleg, que és Russell Hulbert, que és un psicòleg de la Universitat de Nevada, que porta més de 5 dècades estudiant l'experiència interior de les persones amb un mètode bastant enginyós. Ell dona un beeper, que és un localitzador, és un busca, diguéssim, tota la vida, a les persones que són usuaris del seu experiment. I quan aquest busca sona, s'han d'aturar i descriure exactament allò que hi havia en el seu cap en aquell moment. És a dir, que amb què estàvem pensant? Són a moments aleatoris del dia, no sempre és a la mateixa hora, etc. I no has d'escriure el que voldries dir, has d'escriure exactament allò que estàs pensant. I resulta, que això és bastant sorprenent, que la parla interior, aquella veu en paraules, només apareix aproximadament una quarta part dels moments. És a dir, un diàleg en paraules verbal, d'acord? I direu, la resta de temps què passa? I
1: doncs,
0: la gent pensa en imatges.
1: Ah, però i si has buscat a plegar xerrant en qualcú?
0: Bé, en aquell moment no s'apunta,
1: no
0: aquesta la fallim. És a dir, són moments en què estiguis
1: pensant
0: tot sol.
1: Pensant més en imatges que en paraules, llavors.
0: En imatges, sensacions i emocions, no verbals, d'acord? I és el que en Hulbert anomena pensament no simbolitzat. Moltes de les vegades el nostre pensament no és verbal, sinó que és això, imatges, sensacions, etc. Ara bé, quan els mateixos subjectes els hi passa un qüestionari i li pregunten tu penses en paraules normalment? Quasi el 70% diu que sí. Per tant, aquell moment en què està verbalitzat és el que ens queda a nosaltres imprès a la memòria. Tot allò d'imatges, sensacions, que si tu te poses a pensar-hi, realment ara no recordes, passen fugaces, però són quasi són tres quartes part dels temps de pensament interior. Això m'ha semblat al·lucinant. O sigui, que tenim una il·lusió d'un narrador permanent en el cap, però realment apareix de tant en tant, no? Com dèiem, ens pensam que vivim amb aquest locutor intern, però realment, si intentam anar-hi en el detall, no passa tan sovint. De fet, hi ha persones que ja se considera quasi un trastorn, consideren que tenen una veu parlant-li a tota hora, inclús quan estan amb altra gent. No sé si vosaltres... No un cas d'esquizofrènia, no és un cas, diguéssim, de salut mental, sinó... que constantment tenen aquella veu.
1: A vosaltres... Però la teva pròpia o la d'una altra?
0: Aquest és un tema interessant, perquè vosaltres, quan penseu en la vostra veu?
2: Home, jo crec que sé per on va, això és molt superinteressant. En quin idioma penses, també?
0: En quin idioma? És un tema.
2: Com penses en conceptes? Per què penses? Què és el que penses?
0: Construeixes frases sintàcticament ben construïdes?
1: En quin idioma penses?
2: És que jo crec que no penso en cap idioma. Jo m'acosta
1: no?
2: Pensar...
0: És l'idioma de la veritat.
2: En conceptes, penso en això, en imatges, en sensacions, però no penso... No articula el meu cervell. Molt bé, Xavi. Ara,
1: a
2: la Ràdio Pública de Balears, has de dir això, articular gramaticalment aquesta... No ho penso.
1: Però penses ara dir això i això. Xerrar.
2: Però no dic això mateix, ara diràs això i això.
1: No t'ho dius, però ho penses.
2: És una veu figurada, que no és una veu que existeix, jo crec que t'està dient, Xavi, això ho estàs fent bé, o no, que tens un sistema de valors, en funció d'això, te jutges, o te valides, o t'invalides, o jo crec que això funcionava una mica així.
1: Mai m'havia plantejat que la gent funcionés d'una altra manera de ser quejota.
2: No ho sé, és molt 100% que no penses en frases.
1: Jo sí, jo penso en frases, és que si no, com penses?
0: A mi em passen les dues coses.
1: En un PowerPoint.
0: No, em passen les dues coses.
1: D'això no, jo penso en frases.
2: Ah, sí?
0: A mi hi ha moments que pens rebost, fuet,
1: estic flipant.
0: Paraules...
1: Estic flipant ara mateix.
0: Hi ha altres moments que pens, avui he d'anar a xiu-xiu, a les 8, tal... Però no sempre
2: però
0: és frases articulades.
2: I t'ho dius a tu mateix?
1: Com, no em veu alta, però...
2: Ja, men, sí, però...
0: Perquè això és una altra pregunta que tenim per vosaltres. Vosaltres, quan llegiu, moveu la llengua...
1: No, això ho fos la meva predina.
2: Jo a vegades sí que llegeix com veu alta. Va per practicar.
1: Però tu perquè t'agrada sentir-te.
0: No, jo dic, sense xerrar, és a dir... Tu llegeixes per tu mateix, sense articular cap paraula, cap so, però fas el moviment de la llengua com si xerrassis.
2: No, això no. Però quan llegeixes penses en imatges.
0: És molt visual.
1: És veritat que quan llegeixes una novel·la, per exemple, te la vas imaginant com una pel·lícula, no? Això ho fa tothom, no?
0: Saps què passa? No, és a dir, com més senzill és el text, menys movem, menys fem moviments musculars de la llengua. Sempre en fem. Sempre en feien, potser no els anotam perquè són molt subtils. Mm. Quan llegeixes un text molt enrevessat, sí que fas com si llegir-lo en veu alta dins la teva boca perquè són paraules que no domines tant. Això també és un fet que a mi m'ha interessat moltíssim perquè és així, no? Igual com una altra cosa que he trobat de les persones que tenim la sort de ser bilingües o poliglotes, no sempre penses en la mateixa llengua. Depèn de, potser, en qui va dirigit aquell pensament. A vegades me passa que si el que faig és el que és tan famós de l'esperit de l'escalier, que és aquest argument brutal que s'ha tocut quan ja ha passat aquella conversa, no? Això va popularitzar Diderot, que és aquell moment en què baixaves de l'escala del cafè i t'apareixia aquell argument que has estat...
1: Li hagués pogut dir tal.
0: La conclusió perfecta. A mi me passa que si la conversa és amb una persona que parla en castellà, estic pensant
1: clar,
0: en aquell
1: idioma. Clar, perquè tu te dirigies a ella.
0: Clar, perquè estic pensant això, no? Perquè estic,
1: jo no, jo sempre en català. No,
0: clar, està molt bé, està molt bé. Sí, sí, sí.
1: A vegades en anglès.
0: Sí. Jo amb alemany no sé xerrar, però...
2: Podem provar.
0: Sí, sí, me salta de cop. Altres coses interessants sobre aquest monòlegs intens que tenim. Hi ha un altre escriptor, un altre filòsof, un altre pensador, de fet, és sociòleg, però tocava un pot totes les branques, perquè en el segle XX passava molt això, que és Erving Goffman, va escriure la presentació del jo en la vida quotidiana, que és un poc això que intentava explicar amb l'esperit de l'escalia. Ell va tenir la seva idea central, que és que la vida social funciona com un teatre, com un joc de màscares, no? I, per tant, aquests monòlegs intents moltes vegades serveixen com un assaig i diferenciava entre el front stage, el teatre, i el backstage. El backstage són aquests moments que tenim per preparar així com ens presentarem davant la societat. I, de qualque manera, aquests monòlegs intents, a part de servir-nos per articular els nostres moviments o per les coses més bàsiques, serveixen un poc per també construir la nostra identitat, pensar-nos a nosaltres mateixos i així com ens volem presentar davant dels altres. Aquí s'intueix una pregunta que és si sempre és un joc de màscares, quan són nosaltres de veritat? Qui són quan ningú mos mira? Això ja, vosaltres ho deixo per vosaltres, després que vostre, ja li penseu i deixeu de dormir, perquè...
1: Lo que volia
0: comentar també és vosaltres quan penseu, és a dir, quan teniu aquests monòlegs, són de fer monòlegs o són diàlegs? A mi me passa que a vegades és entre dues persones.
1: Però tu tot estens?
0: Són jo mateix? Sí.
1: Ah, d'acord.
0: Sí. No telefonem en el psiquiàtric encara. Ja Estetet de Plató, fa 2.400 anys, us deia que el pensament és un diàleg de l'ànima en si mateix. Sí. I a mi
1: jo
0: me passa
1: diàleg,
0: una mica.
1: Jo és diàleg.
0: Jo és diàleg.
1: Tu, Xavi?
2: Jo és diàleg entre... Clar, si hi ha un sistema de valors, has d'avaluar com són les coses. Jo crec que és com un... Sí, un diàleg entre allò que fas o allò que t'agradaria fer. Per exemple...
1: No,
2: que...
1: però quan pres una decisió...
2: No, però Xavi, per exemple, en Xavi ho ha dit molt bé. Rebost, fuet.
0: Sí.
2: Va, molt bé. Me convé menjar fuet. Anar a rebost i menjar fuet. És diàleg entre el que pots fer, el que no hauries de fer, el que te convé. A vegades mos és igual i tirem cap endavant. Però es vèncer un poc aquesta resistència.
0: Sí, jo, hi ha un pensament màntric, que repetem moltes vegades, que és... Ai, si no diguis dos. A mi mateix. És a dir, a vegades que penses a qualque cosa i dius, ai, si no diguis dos. I clar, hi ha aquest diàleg de si o no, si o no, saps?
1: Mateix.
0: Que hi ha una competició de qui té la raó. No sé, cosetes de...
1: Jo crec que això li passa a tothom.
0: Crec que li passa
2: però
0: a tothom.
2: Si no fos un diàleg seria totalment arbitrari. Vull dir, no hauria decisió. No hauria...
0: Seria superautocentrat.
2: No, al contrari, seria un salvatge.
0: Pot ser... Sí. Pot
2: no hi hauria resistències de res.
0: Pot ser tenir cap aquí. Bé, vos poso una altra cançó i vos explic, mem, la vida moderna que ha fet tot això del monòleg intern.
1: Mem, què ha fet la vida moderna en tot això?
0: La vida moderna és molt complicada.
1: Ai,
0: Jesús. Resulta que, clar, què passa? Estem en un moment històric on la quantitat d'estímuls per segon que rebem impedeix de qualque manera desenvolupar aquest diàleg intern en moltes situacions. Abans esperaves en el metge, doncs tenies una mica d'aquest diàleg intern. Estaves, jo què sé, a qualsevol lloc, tenies aquest monòleg intern. Ara tenim el mòbil que mos tapa en serotonina tot això. I hi ha moments molt puntuals on sí tens aquest monòleg, com pugui ser el moment del cotxe, però a mi me passa que el meu pensament xerra més fort que la ràdio, perquè és l'única possibilitat de poder escoltar-me. I això amb què se resumeix i recull el que deia en Jordi al principi? Que la Societat Espanyola de Neurologia diu que el 48% de la població adulta espanyola no té un son de qualitat. El 50% té problemes per conciliar el son. I el 32% se desperta amb la sensació de no haver descansat. Per què? I això no té cap base científica, sinó que és una intuïció. La meva intuïció és que, com que tot aquest pensament, tot aquest monòleg intent, no pot desenvolupar durant el dia, quan s'apaga tot, quan hi ha silenci, que és quan te'n vas a dormir, te salta de cop tot allò i t'impedeix poder descansar. No sé si vos passa, crec que en Jordi sí.
3: Sí, clar, a més te poses a pensar en coses ja. Aquell dia que tenies 14 anys i te vas caure enmig de la plaça.
0: Sí, sí.
3: Va ser terrorífic, és un trauma.
1: Jo és que justament darrerament donc fatal.
0: Ah, d'acord.
1: I clar, les cancions sempre arriben al millor moment.
0: I ara avui, tirant donant-li voltes, a menys si anem a un altre quintet, menys si m'estic contestant a mi mateix, menys quan som aquí de dins, quan tenim d'anar a aquest quarto. Quan som?
1: A veure, bé, i he de deixar de mirar manco el mòbil i a lo millor...
0: Tu dic una solució.
1: Ah, gràcies, Tion.
0: Jo, és una solució però no és una recomanació, saps? No atureu. És a dir, posau-vos un podcast, perdó. Més músic, tapau.
1: Per dormir.
0: Tapau.
2: No? Sí, jo faig això.
0: Jo faig això.
2: Música, podcast, pel·lícules, tot. Endavant, vinga, vinga.
1: Vols dormir-ho en sa tele?
0: Fa anys, amb auriculars i escoltant un podcast.
1: No passa mai.
0: Fa anys que no puc dormir en silenci.
1: No passa mai, Sion.
2: Fa poc silenci, de vegades.
1: Això és fatídic.
2: Perquè no hi estem avasats.
0: És quan me trobo a mi mateix, em faig una porada. Tu saps que aquí a vegades m'obri la gabardina?
1: Sí.
0: Aquí estàs a gabardina, clar.
2: Aquí el bessó.
0: Descoi fins que no hi obert.
1: És a dir, amb el podcast no estàs en tu mateix.
0: Clar, per això jo intento escoltar. Ha de ser, i a més, ha de ser un equilibri entre alguna cosa que m'interessi un poc, però que no sigui molt interessant.
2: Te poses temporitzador.
0: Sí, que se m'aturi tot sol. Després,
1: jo descobreixo unes coses amb altres.
0: A veritat, ves per l'auricular, aquest per allà, sent demanar el trop. Bé, qüestions, però el tema és que jo necessito tapar continuament el renou. Per tant, la solució és posar-ho parxes. No us ho dic a paraula.
1: Tapau els pensaments.
0: És a dir, sí, no intenteu solucionar res. Fugiu cap endavant. Sempre, fugiu.
1: No, ja t'ho agraeix que m'adonis aquesta solució perquè estic passant una època d'insomni.
0: No ho comenteu en el metge, però fugiu. Fugiu cap endavant.
2: D'aquí que aquí no m'ho sent, no m'ho sent ningú. Estem entre nosaltres, família.
1: En Sion Cotsan és el millor i cada setmana tanta sort que el tenim. Gràcies, Sion.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
5: Bon vespre. El Consell de Ministres ha fet la primera passa per ampliar la llei de la infància i així els professors condemnats per assetjament, com Miquel Roldán, no puguin tornar a exercir la docència. Un canvi que pretén evitar que es repeteixin situacions com la del mestre del centre de Son Pisà de Palma condemnat per assetjament, però no inhabilitat, i que actualment cobra una baixa. Un fet que fins ara, com ha dit la ministra d'Infància, Sira Rego, no recollia.
6: Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto. Por tanto, quien ha sido condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia no puede trabajar ni en una escuela, ni en un club deportivo, ni en otros espacios educativos o de ocio.
5: I l'atur baixa a l'abril un 7,8% en un any fins al 24.500 desocupats, i no només baixa la comparació anual, també la mensual. De març a l'abril hi ha prop de 2.000 aturats manco inscrits, prop d'un 7,5% de descens. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha destacat el bon moment que viuen les Balears.
7: Si podeu mirar la resta de comunitats autònomes i el conjunt d'Espanya, jo crec que la distància de les Illes Balears és molt, molt destacable. Nosaltres fregam la plena ocupació ja des de fa mesos.
5: La llengua ha tornat a ser protagonista avui al Parlament. La portaveu de Vots, Manuela Cañadas, ha acusat el govern de no fer res per impulsar el pla de lliure elecció de llengua a l'escola. La presidenta Marga Proens li ha contestat que qui ha incomplit els acords és Vox.
8: Con su querida autonomía de centro, su más que celebrada ley de normalización lingüística y su amado decreto de mínimos, han creado el caldo de cultivo perfecto para que unos pocos controlen toda la educación en Baleares.
9: Els únics que han romput acords al llarg d'aquesta legislatura han estat vostès. I ara a vostès els hi toca triar si continuen avançant amb el canvi votat per Ciutadans o continuen bloquejant.
5: La víctima del presumpte cas de delicte d'odi per orientació sexual a Formentera ja ha rebut l'alta. Es trobava ingressat a la policlínica del Roser d'Eivissa en traumatisme cardioencefàlic. També ha formalitzat ja la denúncia del fet davant la Guàrdia Civil, que ara investiga si es tracta realment d'un delicte d'odi o d'una baralla per causes alienes a l'orientació sexual dels implicats. Per cert, que ja fa molt de temps que la policia fa campanyes i xerrades en l'àmbit educatiu, fonamental per frenar els delictes d'odi i, segons la delegada de Participació Ciutadana, Laura Ron, enfocats a una paraula clau, respecte.
10: Respeto, y que todos somos diferentes, lógicamente, pero bueno, que no hay que insultar a nadie, ni reírnos de nadie, ni esto es hoy el pan nuestro de cada día, sobre todo también charlas relacionadas con esto, son las de riesgos de internet y demás, incidimos mucho en que no digan en internet lo que no dirían en la vida real.
5: I la comissió del Centre Històric de l'Ajuntament de Palma ha rebutjat el projecte guanyador del concurs de l'autoritat portuària per al restaurant El Pesquero, que proposava una gran cobertura de fusta inspirada en la construcció de vaixells a les antigues drassanes. Ho explica com ha anat el regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo.
11: Ha habido una deliberación en la que se determina de manera generalizada pues que no se está de acuerdo con ese criterio de disposición espacial y de establecer en aquel ámbito de la ciudad un elemento pues que en una zona de respeto no representa los valores paisajísticos ni arquitectónicos que debería.
5: Son las 9 y 4 minutos, las noticias tornan a las 10 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
12: Xiu-xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: segona hora de Xiu Xiu amb en Joan Jiménez en el control tècnic i avui vos hem de dir una cosa que ja sabíeu, que nosaltres, gent de les Illes Balears, som uns privilegiats.
1: Exactament. Uns privilegiats, tenim les platges quan no és estiu.
2: Ses carreteres quan no hi ha bicis, autocars ni embossos.
0: Qualitat de vida, pamboli, sobrassada, encimades, flons.
2: Rafael Nadal, Alba Torrents, Cata Coll, Sergi Llull.
1: Miquel Barceló, Rosi de Palma.
0: La Serra de Tramuntana, Sant Antoni, els dimonis, les cales, es vedrà, Sant Joan.
2: I el privilegi de queixar-nos de viure al paradís.
1: I és que a més de tot això, se mos ha tornat a reconèixer una fita.
0: Atenció, perquè és una de les fites més importants de la història de les Balears.
2: A l'alçada de l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia.
1: Les Illes Balears té, ni més ni manco, que el supermercat amb les millors vistes d'Espanya. Vols gaudir d'aire condicionat, fil musical, ofertes i, sobretot, unes vistes privilegiades? Idò, vine a Caladó, the magical place to be happy. Allà s'hi troba el supermercat amb les millors vistes del món. Així és, tomàtiques de Nova Zelanda i vistes privilegiades? Check. Veure la mà mentre compares preus? Check. Fer coa? Sí, però el manco amb la síndrome de Stendhal.
3: Que guapo, parlo.
1: Ploraràs de l'emoció cada vegada que quedis sense ous.
3: No me'n puc avenir.
1: Animaràs a tota la família a menjar com a porcell. No vagis més d'excursió. Ves a comprar vinagre. Vine a Caladó. Compara, compra, contempla i el més important, sigues feliç.
4: Supermercat no apte per a sensibles a les emocions fortes.
5: Dos besitos i res més, tothom feliç i tal.
1: I de bona que us sembla.
0: Ah, ja, amb vistes.
1: Amb vistes, exactament.
0: O sigui, un supermercat de les millors vistes se troba a Mallorca.
1: A Caladó.
0: A Caladó.
1: Concretament.
0: A les millors vistes de què? D'Espanya.
1: D'Espanya?
0: Del món.
1: Mira si hi ha uns supermercats d'Espanya. N'hi ha moltíssims, eh?
0: Que de ser millors vistes...
1: I del millor és aquí, a que nostra.
0: Jo deixaré d'anar a Miradors.
1: Jo és que aniré...
2: Quin millor lloc per anar a veure les vistes que un supermercat?
1: És que això t'anava a dir.
2: Restaurants, Miradors, què?
1: Jo, que som de Palma, aniré fins a Caladó a fer
0: la compra.
1: A comprar, exactament.
0: Jo... S'han acabat les cites romàntiques en el mirador. Me n'aniré en aquest supermercat.
2: De fet, si s'eclipsa, se pot veure des del supermercat i anirem.
0: Segur que sí. Segur que sí. És que han de saber trobar l'encant en els llocs vells.
1: Tu, poguem d'anar a qualsevol
0: no sabem,
1: altra banda.
0: No sabem que tenen bellesa, bellesa oculta.
1: Exactament.
0: Un supermercat és preciós.
1: És molt guapo. Sí, sí. El cementeri també són guapos.
0: Home, és vera.
1: No, totalment. I, de fet, en aquest supermercat, imagina't, tu dius, on quedam avui? Podem anar a la mà...
0: En el mirador del súper.
1: A mirar, a veure el vedrà. Les vistes del Vedrà o en el supermercat de Caladó.
2: En el supermercat
0: però
2: de Caladó.
0: Però és que han de saber trobar la bellesa en aquest tipus de llocs.
2: Sí.
0: Han de diversificar els llocs on nosaltres podem anar a gaudir. Per exemple, un polígon. Trem-li suc en el polígon.
2: De fet, jo vull dir una cosa abans, digues. I és que el cementeri de Sant Cervera té unes vistes guapíssimes.
1: Que sí,
2: eh?
1: que sí.
2: Si mos podem apuntar a qualque banda, com a cementeri.
1: On t'agradaria més fer un programa en directe de Xiu Xiu en el supermercat en les millors vistes d'Espanya, aquell i el supermercat de Caladó, o en el cementeri de Sant Cervera?
2: No ho tenc clar, podem fer les dues.
1: No ho sé. Que...
0: Hi ha molt de cementeris amb bones vistes.
1: Però venen per feines, perquè hem pensat que nosaltres, com és evident i ja sabeu, som un programa imparcial, d'acord?
0: Sí.
1: Democratitzador, i és important també exposar els llocs que no són tan preciosos com aquests.
0: Mos hem de diversificar, perquè ja està bé d'anar a una platja a gaudir.
1: A un supermercat. Per això, farem un rànquing dels polígons més guapos de les Balears.
0: A veure, quins tenim?
1: Hem de fer aquí una pluja d'idees.
2: I d'on tenim els de Can Valero, que és els de vora Sant Moix.
1: Exactament, són Castelló, que és Grammy.
2: És Grammy.
1: És Grammy, això, Juanjo, és Grammy, se torna cima.
0: Els de Sant Bogadelles, a Calvià.
1: Exacte.
0: On hi ha IB3, televisió.
1: I Vitres Menorques és el polígon de Poima, si no va malament. I per tant, recompten, tenim quatre, però necessitem un més.
2: Home, i Vissa ja és de Montecristo, que no hi ha gaire cosa icònica, però està envoltat de les discoteques més mítiques del món, com som Sant Nècia i Sunnyverse.
1: Per exemple,
0: És que tenim polígons meravellosos, clar que sí.
1: Recompte, Can Valero, Son Castelló, a Palma, Son Bogadelles, a Calvià, a Maó, Poima i a Sant Rafel, el de Montecristo.
0: Quin és el polígon més vell de les Balears?
1: El Manco Lleig o el Manco Guapo?
0: Hem de fer una tier list d'aquestes?
1: Exacte. De més lleig a manco lleig. O de manco guapo a més guapo, que és el mateix.
2: D'ordenar.
1: En primer lloc, és més lleig de tot. I ho hem de poder justificar de qualque manera.
2: Una cosa aquí...
0: Home, jo... Jo diria de Sant Castelló.
2: Sí.
1: Què dius, Sant Castelló, si hi ha sa Torre Cima?
2: Aquí li interessa el gremi.
0: Sa Torre Cima no és tan alta com...
1: Va guanyar un premi.
0: Però ja ha quedat enrere, ha prescrit.
1: Bueno, també és gremi, que mos ha donat poc més d'una
0: gràcia. No, bona sala de concerts, clar que sí, però...
2: Sí, però...
1: Sant Castelló, ja toques de guapo, si menja bé.
0: Però i del Can Valero...
1: Bueno, Can Valero també té un altre restaurant que també hi...
0: I els mallorquinistes...
2: Bé, hi pot dir...
1: Ah, exacte.
2: Hi ha la bolera, Can Valero.
1: De vora, sí.
2: Bolera, Can Valero, mira.
0: Els mallorquinistes també se l'estimen, no?
1: És històric, Decàpolis. També.
2: Però, també ho dic, un dia, no? Estem valorant...
1: Que des d'aquesta ràdio hi van anar.
2: Estem valorant bellesa. I una discoteca no fa guapo, una discoteca.
1: És vera.
0: Bé, idò, que posam, idò. El de Can Valero, sí. El polígon més lleig de Mallorca, en aquest cas,
1: Can Valero. El de Sant Bugadelles, quan hi entres...
0: Ah, i ve tres televisió.
1: Però quan hi entres, hi ha les muntanyes d'Esponent...
0: Exacte,
1: que
0: és preciós.
2: Va, no tira cap a casa, aquí.
0: El darrer és el de Can Valero.
2: Vinga.
0: El més lleig. Can Valero.
2: Can Valero.
0: Després, el segon posaríem Sant Castelló.
1: Jo no ho trobo, però bé, no vols discutir això.
0: Després... En tercera posició, com el polígon més vell, quin posaríeu?
1: Es de Poima, per ventura.
0: Sí.
2: Sí.
0: A veure.
1: Es d'Eivissa, també.
0: Home, això de què és? I les discoteques? No, posaries de Mo. A més, hi ha Ivetres. La seu d'Ivetres a Mo.
1: I de va, Poima?
0: Poima, en tercera posició. Després, jo posaria... Clar, hem de decidir el primer. Home, jo crec que per fama internacional és de Montecristo.
1: Això sens dubte, que és a Eivissa, tot i que és de Sant Bugadelles, heu anat mai en el de Montecristo?
2: Però espera,
0: sí,
2: fama mundial, però hi ve tres televisió. Està a Sant Bugadelles.
0: Ja, és vera.
2: Jo crec que aquí tothom...
0: També és vera. I del que hem de fer...
2: Passat molt de temps, però tot i d'altres.
0: Hem de granar cap a casa. Cap a casa nostra.
1: Sí.
0: Nostra particular.
2: Cap a casa,
1: sí.
0: Home, Ivetres és la casa de tots, inclou també és d'Eivissa, per tant, què feim? Triam Montecristo en segona posició i Sant Bugadelles en primera posició.
1: Home,
0: com el polígon
1: si
0: més
1: triar,
0: vell de les Balears.
1: Entra, si me fas triar, entre Amnèsia, discoteques internacionals, o Ivetres Televisió, no en tinc cap dubte.
0: Idò, Sant Bugadelles...
1: No, sense ràdio.
0: Idò, els rànquings dels polígons queda així. En cinquena posició...
1: El més lleig, el manco lleig. Guapo.
0: Can Valero, després Sant Castelló, a Palma, després Poima, a Mo, en segona posició, els de Montecristo, i en primera posició, Sant Bugadella!
1: I tot això perquè tenim el supermercat amb les millors vistes d'Espanya.
6: Vols gaudir d'aire condicionat, fil musical, ofertes i, sobretot, unes vistes privilegiades? Idò, vine a Caladó, The Magical Place to be Happy. Allà s'hi troba el supermercat amb les millors vistes del món. Així és, tomàtiques de Nova Zelanda i vistes privilegiades? Check. Veure la mà mentre compares preus? Check. Fer coa? Sí, però el manco amb la síndrome de Stendhal.
7: Que guapo, parlo.
6: Ploraràs de l'emoció cada vegada que quedis sense ous.
7: No me'n puc adonar.
6: Animaràs a tota la família a menjar com a porcell. No vagis més d'excursió. Ves a comprar vinagre. Vine a Caladó. Compara, compra, contempla i el més important, sigues feliç.
4: Supermercat no apte per a sensibles de les emocions fortes.
5: Dos besitos i res més, tothom feliç i tal.
8: Bubble, bubble, bam, boom. I got a gal named Sue. She knows just what to do. I got a

0: Continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IDPAS, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Xiu-xiu, el xiu-xiuig que arriba a tothom.
1: Arriba el moment de la setmana en el qual en Jordi Suárez se posa en el mood de jutge, en el paper de jutge, i reparteix, ni més ni manco, que la justícia veritable a través del gomet verd i el gomet vermell.
3: És que no hi ha justícia més vàlida que la dels gomets, i per això començarem pels gomets verds, avui verds. I el primer gomet verd és per la colla de la bodega d'Eivissa.

0: La colla de la bodega, una de les agrupacions de ball tradicional més importants d'Eivissa, ha participat aquest cap de setmana a una trobada de música i dansa tradicional a Oporto, Portugal. Bravo!
1: Molt bé!
2: Molt bé!
3: Que bonito, que bonito!
1: Quin jutge bé més simpàtic!
0: Segur que és una trobada de grups de tot el país per difondre, compartir i preservar tradicions populars. Tot el país, supos que tota la península, més ben dit.
3: Mm-hmm. Sí.
0: D'una grup, bueno,
3: la península ibèrica, que mos inclou clarament.
0: Bé, ja està. De gent que se troba per ballar, no? I ja està. Ja. I dissabte passat...
3: En Joan, per els auriculars, m'ha dit un altre. No estic per la península, ja, ja ho sé. Sí.
1: És possible, Jordi, però, que se refereixi a Oporto, el país... perdona, a Portugal.
0: El país Oporto.
1: Sí,
0: ho he dit. A Portugal, ho he dit.
3: A veure, menys, ens situem tots.
0: Sí. A Portugal, però és una trobada de gent que balla. Ja està.
1: Deu deixar-me anar.
0: Exacte. I de, bé, la colla, la bodega d'Eivissa, van fer una actuació de ball pagès davant la resta de grups i públic d'allà, i segur que va ser una trobada molt xula i en representació balear, que sempre està bé. O sigui que no podem demanar més, i tot són bones notícies en aquest comet.
3: En aquest cas, no
0: me'n poden queixar.
1: Molt bé.
0: Així que comet verd per la colla, la bodega, el grup de la península, de fet.
1: Molt bé. El grup de la península.
0: D'Eivissa, per dur la tradició eivissenca a Portugal, que n'hi ha molta de tradició, i a vegades mos oblidem d'això.
1: Exactament.
0: Molt bé.
3: S'ha de reivindicar sempre, exactament. Clar que sí.
1: Gometà Robert.
0: Gometà Robert, i seguim a Eivissa.
3: Del front.
0: Seguim a Eivissa, que estan a tope aquesta setmana, perquè li hem de donar un gometà verd a la Eivissa medieval.
3: Home, Eivissa medieval, una fira de gran reputada reputació.
0: Sí, sí, sí, ja tenim el compte enrere, perquè se celebrarà ja, entre dia 7 i 10 de maig. Uh-huh. És a dir, avui són dia 5.
3: I demà passat demà.
0: I demà dijous, efectivament.
3: Demà passat. Comença.
0: I bé, que això, que és que aquest dia els carrers de Dalvila s'ompliran de paradetes, artesania, menjar, espectacles, molt d'ambient, molta cosa. Hi haurà fins a 60 parades de gent d'Eivissa i Formentera, producte local i tot, ambientat com toca. Uh-huh. Amb escuts, espases i aquestes coses medievals.
3: Amb armadures i cavalls.
0: Tot preciós. I és una de les cites més esperades a Eivissa de tota la primavera. Així que, com et verd,
1: molt
0: la fira medieval d'Eivissa, per fer aquest viatge en el temps.
3: Avui només poden dir visca...
0: Visca Eivissa.
1: Exactament.
0: Visca Eivissa. Més com a birds. I aquesta vegada és per les vaques de la reina.
3: Primera pregunta, quina reina? I segona, quina vaca?
0: I de sabeu que a meitat del segle XIX la reina Isabel II va enviar vaques a Menorca per millorar la productivitat, perquè hi havia problemes i va enviar vaques.
1: Molt bé.
0: Així, sabeu que a partir de certs processos les han anat adaptant en el territori i ara ja formen part del bestiar autòcton de Silla. S'han adaptat. I per què vos conto tot això? I de per cara,

0: L'Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears ha enviat tota la documentació per reconèixer les vaques de Isabel II com a espècie autòctona de Menorca.
1: Molt bé!
2: God save the vaca.
1: The cow.
0: De com és?
1: The cow.
2: The cow. God save the cow.
0: But God save the...
2: The queen. Sí.
1: The queen. Bueno, jo crec que ja...
2: No, és que he pensat que ara era rei, he dit king...
1: Clar, és un lapsus, lingüe.
0: Bé, què vol dir això? Que sigui reconeguda com a oficial? I doncs segur que ajudarà molt a la recuperació de l'espècie, conservació, reconeixement... Jo no entenc massa d'aquest tema, és veritat, no és lo meu, però que reconeguin la vaca de la reina Isabel II com a autòctona sembla bona notícia. Sí, sobre el paper pareix que és una cosa xula.
2: Però com reconeixem una vaca d'aquestes, de la reina?
0: No sé. Perquè... A la millor com els cavallers, amb una espasa, així, jo tot
2: però tenen unes taques diferents.
1: Són puntuals. Una mica estirades, a les 5 veus que fan
0: estès. Ah, com reconeixen de com saben que són elles. Clar, però, sí. Com les reconeixen com a espècie autòctona.
1: No, però, administrativament, clar, però hi ha tot un seguit de tràmits.
0: Per... Sí, per això no sabia si les dues, si les jota declara espècie autòctona.
1: Perquè les vaques angleses són, bé, això molt puntuals.
2: Fan estar avui a les hores baixes.
1: Exacte,
2: a fosquet,
1: un poc estufades.
2: A fosquet, fan
1: sí,
2: estar.
1: Exactament, li duen pastetes.
2: Que bona.
0: Bé, jo no et sé reconeixer, però...
2: Pastisset.
0: Com a per.
1: Exactament.
0: Com a per les vaques de la reina, clar que sí.
1: Molt bé.
0: I ara males notícies. Vinga, s'ha acabat de riure.
1: Ara ve quan m'agrada, Jordi, quan te poses un poc rebel.
0: S'ha acabat de riure, com a vermells, i primer com a vermelles per tota la gent que avui ha anat a Portopí per aconseguir paquets perduts.
3: Estamos mal, pero es lo normal. Que esté la mierda es lo más natural. Cervecita, cuquileo, chaval.
0: A veure, és que ja em fan. Segur que ha arribat a Palma King... King Collies ha arribat a Palma.
2: A veure, ha arribat a Palma
0: King Collies. Sí, ha arribat a Palma King Collies.
1: Això és una escola, no?
2: No, és King Collies.
0: Molt bona, Xavi, però no.
1: Ja ara que hi ha una estoneta, Jordi.
0: Ja està.
2: Què és King Collies, Jordi?
0: I dos, una empresa que se dedica a vendre paquets perduts en contingut de tot tipus. Roba, joies, aparells electrònics... La cosa és que ells te venen el paquet per pes. Per tant, no saps què és el que hi ha de dins quan ho compres. Ho sabràs quan obris la caixa. Són caixes de 3 a 15 quilos i hi ha com les normals i les que li diuen premium, que van de 60 fins a més de 300 euros. I, com no, aquestes coses agraden, s'ha fet viral, i ara van per tot el món posant punts de venda i arrasant pel simple fet de que són famosos. I són
2: és a dir, veurement si ho entres bé. La gent paga per unes catxes que no saben què hi ha de dins, però se suposa que hi haurà un producte...
0: sí, aleatori.
2: De roba, joies, aparells electrònics. Tu pots pagar de 60 a 300 euros, però mai sabràs què hi ha dins la caixa. Una vegada has pagat, la pots obrir i descobreixes si t'ha tocat la loteria o no t'ha tocat.
0: Clar, se suposa que quan més pesa, més val i més cosa hi ha.
1: Això és com la sèrie aquella que feien, feien això per magatzems.
0: Sí, és un poc el mateix, aquesta sèrie. Sí, que pagaven per magatzems, ho estaven magatzems i...
2: I a veure què hi ha, a veure si hi ha sort.
1: Vosaltres
2: ho faríeu, en això?
0: No.
2: Compraríeu una casa?
1: A florir jo, si no sé què hi ha, perquè ho vull.
2: Bé, a mi jo te toca, jo que sé,
1: home,
2: una sí, cosa
1: potser
2: que te va
1: bé. Un diamant i que val 500.000 euros.
0: Seguríssim que hauran posat un diamant o una
1: catxa. Tranquil·la, que si han de guanyar quartos amb això, és que ho tenen calculat.
2: Perquè són catxes que s'han perdut i no s'han reclamat, imagina. Per tant, si és una cosa tan valuosa, la gent ho reclamaria.
0: Sí.
1: O no? O pot ser la persona que ho havia comprat,
2: no?
1: O se n'oblida...
2: O ha mort.
0: En tot cas, segur que els hi surt a compte, perquè si no el que faria aquesta gent és obrir aquest paquet, mirar el que hi ha i vendre-ho. Si ho venen directament en el paquet tancat, és que els hi ha de sortir... Ja ha sortit compte. Que també hi ha aquesta concepció de quan més pesa millor és, però és que potser te foten una pedra de 15 quilos.
2: Exacte.
0: I així te l'has menjada.
2: Tarda conforme.
0: Però segur que han arribat fins al punt de que hi ha fast pass. Pots pagar 15 euros per no fer cua en aquesta tenda i anar a comprar paquets d'aquests i poder anar a comprar més que la resta. O sigui, fins aquí arriba l'obsessió cap als paquets. Però bé, deixant de banda que és un incitador total a la ludopatia,
2: sí.
0: Quina necessitat té la gent de comprar paquets que no saben ni què és el que hi ha de dins? O sigui, això sí que ja comprar per comprar.
2: Sí.
0: O sigui, no hi pot haver persona que compri coses més inútils que un que compra algo que no sap què és.
2: El bici.
0: El bici.
2: I això només serà un dia a Portopí? Ha estat un dia o estarà més?
0: Estarà més dies, no sé dir-te quants.
2: Bé, però
0: si,
2: no és una
0: cosa
2: puntual.
0: Veig que t'interessa, si vols passar, ho pots cercar.
2: No. Ja guardes dos bets per quan és necessari.
0: Bé, sí, perquè si compres això segur que
2: serà el
0: que no necessites.
2: A més, és com trist, perquè és com, vull que me facin un regal, perquè és un autorregal.
1: Clar,
2: no?
1: Això paga jo. Ai,
2: que
1: pagues
2: bé!
1: Per si il·lusió.
2: El que jo volia, no?
1: És com comprar tazos o els cromos, o comprar sí, jugar a loteria.
2: Pagar per il·lusió, però... Il·lusió d'un altre, que és que ha comanat a casa i no ho ha rebut mai, pobres.
0: Sí, en tot cas, segur que no te surt de compte, perquè qui li surt de compte són els que estan venent els paquets. Mm. Això segur. En tot cas, gomet vermell per tota aquella gent que ha anat a comprar una casa d'aquestes, i triple gomet vermell per aquells que han pagat 15 euros per un fast pass i comprar més coses.
2: Ben dit.
0: I el següent gomet vermell és per Ryanair.

0: No me sorprèn que un goma vermell sigui per aquesta companyia de dia. Sí. Què ha fet aquesta vegada,
1: Ryanair? Bé, segur que Espalma Futsal ha hagut de cantar aquesta cançó avui perquè ha perdut l'equipació. Perquè segur que Ryanair els ha perdut les equipacions durant el seu viatge cap a les finals de les Champions a Itàlia.
0: Oh, l'Illes Balears Palma Futsal, el nostre Palma Futsal.
1: Exacte, s'ha quedat fora, s'ha quedat fora equipació. La cosa ha estat grossa, perquè segur que s'havien de fer fotografies oficials, havien de fer revisió de camisetes per temes de normativa, i no els hi ha perdut. A més, segur que no arriben a temps, perquè ja ha dit l'aerolínia que si troben la maleta tardaran 3 dies en tornar-la a l'hotel on estan. O sigui que s'han quedat fora equipació.
0: Però que ho duen tot a una maleta?
1: Jo
0: a un equipatge?
1: Que sí.
0: Què passa?
2: A una maleta no crec que hi càpiga tot.
1: Home, no, són camisetes.
0: Quants en juguen
1: no,
0: a un mateix partit?
2: Home, no ho sé, jo crec que sí, l'equipament, sabates de recanvi, camisetes de recanvi, les de la camiseta de l'entrenament, les de suadores, que són llargs, curts. Home, pensar que hi ha més d'una maleta.
1: Sí, segurament n'hi ha més d'una, però
0: han perdut
1: una que duia l'equipació del partit. De fet, m'ha fet molta gràcia perquè deien que amb aquest tema de que tardaven 3 dies en tornar a l'hotel, els han recomanat que qualcú se quedi a l'aeroport per agafar les camisetes un pic les trobin.
0: Ah,
1: sí? I així no haurem de fer tot el tema d'enviar-les a l'hotel. Dic, ara una persona s'ha de quedar aquí 2 dies dormint.
2: Mare
0: de Déu. Veure.
2: No, és que n'hi ha per llogar cadiretes, I per empipar-se una estona, també.
0: Un bon goma vermell,
1: sí. Sí, a més, tot malament, perquè també tenien camisetes de recanvi, però no les poden utilitzar, perquè són aptes per la Lliga, però no per la Champions, perquè no poden, per tema de patrocinadors, només en poden dur un a la Champions. Uh-huh. I la resta de camisetes n'hi ha més d'un. En resum, desastre de salut. O sigui, no podien perdre la maleta on duien la roba... No, havien de perdre-se de les equipacions oficials de la Champions. Goma vermell.
2: Molt bé, goma tarra vermell.
0: I jo vull saber quan juguen, perquè nosaltres estarem a Ràdio 2, en el canal 2 d'Ives a Ràdio, quan juguin. Bé, si no m'ho sentiu, és que juguen ells i nosaltres som en el canal 2. Ara a mi les xarxes socials del Palma... Ah, han penjat un story, a Instagram, però que se n'han anat amb una altra companyia. No sé si és que han baixat de l'avió.
2: Espera, jo tinc una... Bé, acaba, Inés, perdona.
0: No sé si han baixat de l'avió i n'han posat una altra, perquè no és de Ryanair, però bé, és igual, han perdut l'equipació, esperen que no hagin de jugar amb Pol.
2: Joan Jiménez, tenim la promo del partit.
3: Divendres a les 7:30, viu amb Esportres en joc la prèvia de la Champion de l'Illes Balears Palma Futsal.
4: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pesaro Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
5: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
0: I de divendres, xiu-xiu,
1: ja
0: en el canal 2 d'Ivetra Ràdio, vos espera.
1: Divendres sabrem si han jugat nus o què han fet.
0: Exacte.
2: Sí. Ho comentarem en directe.
1: En tot cas, de moment, gomet vermell per fer boicot en el Palma Futsal.
0: Sí.
1: I esperem que puguin solucionar això.
0: Ryanair.
1: I puguin jugar, perquè no sé com ho faran.
0: T'has lluït una vegada més.
1: Sí.
0: I ara tenim un darrer gomet vermell. Per qui és?
1: Per un home que ha deixat una banyera abandonada a mig de Palma.
6: Rius arrossegant trossos de plàstic a la mà, vens intoxicar residus desaprofitats. Imagina't un món on tothom vulgui ajudar a fer que el planeta...
1: Atents, perquè deixar una banyera tirada pels carrers de Palma pot suposar una multa de fins a 1.500 euros.
0: Quin interès tenc jo en deixar una banyera al mig del carrer?
1: Això vos anava a dir. Jo vos he vist, no sé si era un pla que teníeu previst.
2: No.
1: Per pròxim...
2: A curt termini, no.
1: Per pròxim dies, però si ho teníeu pensat, o qualque gent pensava deixar una banyera per allà enmig, no vos convé. Ja estàs avisats. Resulta que la policia local de Palma ha identificat un home que havia deixat tirada una banyera de vores contenedors i han avisat que la multa pot arribar a això, fins a 1.500 euros. A veure, aquest home no sabia que una banyera va anar a rebuig de tota sa vida.
0: No va anar a rebuig, Jordi.
1: Va anar a contenedor de rebuig?
0: No, va anar a espumbar de sa secció de trastos.
2: En Jordi les colaria amb un martell i després li ficaria en el vidre.
0: No,
1: poc a poc.
0: En Jordi les colaria i deixaries enderrocs allà on sigui.
2: No,
0: home, no, per favor.
1: No, ara fora bromes. Farem servei públic de bon de veres i si vols desfer-te d'una banyera vas a espumbar.
0: Exacte.
1: Ja està. Perquè sabeu que ho he investigat, això, periodisme, que la recollida d'objectes, que te recolleixen mobles i tal, no accepten banyeres.
2: Ah, ja...
1: O sigui, diuen, mira,
2: ho matisen en això.
1: Bueno, sí, diuen a cert tamany, o sigui, per electrodomèstics no.
2: Ah.
1: Una banyera no ho diuen, però aquí deixa una banyera, pues que res, no. La banyera, a lo millor ho posen.
0: No, home, això se considera enderroc, material d'obra, tot això. Tu han de venir a recollir, ho has de fer de forma oficial, per favor.
1: Això de venir a una empresa o vas tu en el punt verd, però bé, fica tu dins el cotxe una banyera, també. No ho sé, aquest home l'ha deixat per allà.
0: No, gomet vermell.
1: Gomet vermell per aquesta persona que...
0: Vermell granate.
1: Sí, perquè a més fa lleig.
2: Exacte.
1: Part de contaminar fa lleig.
0: Molt bé.
1: Combinació visual.
0: Molt ben repartits, Jordi, avui el gomet.
1: Sí, avui s'ha fet justícia.
0: És que...
2: Com sempre.
0: Com se nota que cum laude en dret.

0: TV3 Ràdio és entreteniment. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Ja sabeu que si ho sigo, a vegades, de tant en tant, mos agrada fer una mirada en el passat.
1: Cavallet quan era jove.
2: I avui, a Nostàlgia, Desubicats.

0: Quines idees ubicats, qualque dia, i de qualque manera, qualque hora, a qualque banda, tots, o diria que gairebé tothom, mos han perdut alguna vegada. O han perdut alguna cosa, o han perdut qualcú. El sentiment de pèrdua no és gaire agradable, però és vera que després de la pèrdua ve l'aventura de refer-se, o l'aventura de trobar allò que han perdut. I d'aquesta aventura neix precisament Desubicats, que són les batalletes dels qui cercam qualcuna cosa.
1: Jo tinc una història molt graciosa de quan era petit. Però és una història que tinc un poc difuminada perquè ja era, devia tenir uns 5, bueno, 4 o 5 anys. I el meu germà en tenia, per això, 3, 2 anys manco que jo, 2 o 3. Vam anar de creuents a família, que eren molts, molts. Me'n recordo que estaven els meus cosins, els meus tios, els meus padrins. I bé, amb això que hi havia com un sopar de gala, que clar, havien d'anar els adults. I aquest creuer tenia un servei de guarderia. Llavors el meu germà i jo érem petitons, ens vam posar allà a jugar, i bé, vam fer jocs de tot tipus. Què passa? Que jo, no sé per què, se m'ha corre la idea d'agafar el meu germà petit i és que per molts de... ens vam escapar de la guarderia. I jo, el meu germà, que anàvem de sa mà, me'n record que el duia arrossegant quasi perquè eren molt petits i me'n record que hi havia unes escales que se mos feien difícils de pujar i això. I clar, els meus pares, quan se'n van enterar del que havia passat, pues, van començar a cercar per tota l'embarcació, que ja te pots imaginar que no era gens petita. Bé, cerca que cerca, no mos trobaven, ja t'imagines el servei de guarderia, la gent que feia feina allà, estaven histèrics cercant-mos. I en tot això, que no sé com va ser, que els meus pares van anar a l'habitació, van entrar dins l'habitació i allà mos van trobar el meu germà i jo mirant la televisió. Bueno, va ser una alegria. Sabeu que nosaltres vàrem demanar, hi havia com un cambrer de passillo que li vàrem demanar que mos obrit la porta, vàrem entrar i mos vàrem posar ja còmodes a veure la televisió. Bé, va ser una anècdota que pel meu pare va ser, ja te pots imaginar, un desastre, però amb el temps pues, mos n'han rigut. I
2: per favor, però quin nens més espavilats. I són pares de mare, quin passar pena, mare meva. A més, a un creuer. Poden, bé, te pots imaginar en qualsevol cosa.
0: No he vist la pel·lícula aquella d'una mare que perd sa filla a dins un avió?
2: No.
0: Era un jumbo d'aquests transgènics.
2: Ha de ser ben gros, l'avió, per perdre sí. Vosaltres vos heu perdut mai, de petits?
3: Jo no era tan petit.
2: I te vas perdre, Jordi, per fer quants anys tenies?
3: No, això...
2: T'han de posar un GPS.
3: Jo era... A mi jo tenia 13 o 14 anys. I això va ser. Nosaltres vàrem anar... Un amic meu, que vivia per davant a l'escola, va veure que hi havia una finestra oberta a l'escola. I va dir, és superbona idea ficar-nos a l'escola de Sant Cervera a veure què passa, una hora baixa, no hi havia ningú. I vàrem anar i va posar un peu dins l'escola, se van ficar, i òbviament va sonar a l'arba, que nosaltres va ser així. Era un play perfecte fins que va sonar a l'arba i vam dir, ostres. I clar, l'escola de Sant Sever està de vora el puig de la Font que és la muntanya. I va començar a sonar a l'arba, tothom se'n va anar cap al carrer, però n'hi va haver, que me'n van com a desesperar, i vàrem anar cap a la muntanya. I vam començar a córrer, per si venia la policia, però a córrer. I va un moment que estava dins la muntanya i no sabia on érem. I van començar a caminar.
2: Quin ensurt i que perillós, Jordi.
3: Sí, sí. No, parecia un western. Era el tema ja caminant. Ja feia sol perquè era l'estiu, no hi havia escola. Bé, i van començar a caminar fins que van trobar un camí. Bé, és que va ser un desastre.
2: No teníeu aigua, supos, perquè fugíeu de la policia. Éreu uns cacos.
3: Fugitius. Era com un videojoc, quasi, aquesta cosa. I al final van caminar, i van trobar un camí i mos va dur una carretera. I ja mos vam ubicar.
0: I vos van dur tancar, al final, o no?
2: No. Me'l van aplegar.
3: No, però pot ser per l'estudi ara mateix apareixi un policia.
0: Ah, clar, ha prescrit.
3: Estic confessant, això.
2: Jordi, t'ha cercat.
3: No, me'l van perdre per la muntanya, però jo va un moment que vaig dir, ves alerta, tu. No.
2: Jo no m'he perdut mai, sempre he estat molt responsable. Però és vera que sempre que anàvem a una platja o a qualque lloc on mos podíem perdre, ma mare mos deia sempre, només arribant al lloc, i fins que érem grans, si mos perdem, mos trobàvem aquí. Sí. Sempre.
0: Jo me'n recordo que mon pare i ma mare van fer prendre memòria quan era molt petit el seu telèfon
2: Ah, mira.
0: I després és la direcció que nostra també, i mai, mai no l'he oblidat, el vaig aprendre
2: a veure, allà. Digue'l. No, no, és broma,
0: no. Ja, però segon ho anava a dir. Però bueno, qui també se va perdre va ser una amiga d'aquest programa, ella és Nacisca, de Ciutadella, i va passar allò mateix, allò que per als pares és un capítol dramàtic, la parentalitat, per als infants és, molt de pits, una aventura més.
4: Record quan jo devia tenir com a 5 anys, 6, que amb els pares vam anar al barranc del Gendar i el que fèiem de l'os, vull dir, jo vaig decidir que m'havia d'anar abans d'ells, que havia de fer més via que ells, i a hora de sortir havíem de venir de la banda de Ciutadella, camí, camí, per amunt, per amunt, per amunt. Llavors els pares que venien darrere van travessar, i jo quan vaig veure que no hi havien passat per allà vaig tornar darrere. I tampoc vaig trobar els pares. Per això en cap moment me vaig sentir perduda. El que sí que me va estranyar molt és que un senyor que me va sentir i me va conèixer, me va acompanyar, i vam trobar mon pare que venia. I jo em va semblar que mon pare venia com molt regirat, com allò tot de sol, i quan va arribar a casa nostra, mon mare plorava, i jo vaig pensar, ara no sé què els ha passat a aquesta gent, perquè ja no m'ha passat res. Passa,
2: així ens en surts, per favor.
0: Per els pares.
2: Ho deuen passar malament, els
0: totalment.
2: Pares, clar que sí.
0: I men, xerrant de perdre's de petits, menys Jordi no era tan petit, però de grans vos perdeu, quan aneu de sentit de subicació?
2: Home, ara amb el mòbil vas per tot. Però
0: sí.
2: Jo tinc molt bon sentit de subicació, de dir. Sí, a més, sóc una dona viatjada en tots els sentits. Per tant, no me sol perdre.
0: Quina sort, eh?
2: Sí, sóc molt afortunada.
3: Menys, ara que de viatge sempre hi ha la típica de no, ja és arribar.
0: Ei, sí, no hi arribem
3: mai. De viatge,
0: mai.
3: Un mig dia a la ciutat dius, no, ja d'aquí...
2: Jo no. Podria viure aquí, sempre ho veus.
0: Sí, no, jo penso, és veritat que amb el mòbil ja ho tenim molt bé, però antigament, quan no hi havia el Google Maps ni res d'això, la gent anava amb mapes.
2: Bé, clar, jo recordo anar amb mapa.
0: Jo quan era petit recordo mon pare i mon mare amb mapes.
2: Sí, jo també.
0: Però, clar, és complicat, eh?
2: Sí, i per això tenim més testimonis.
0: Exacte, així és que riu de Bets de Ferreries.
5: Mira, a nosaltres ens va passar amb uns amics que érem a Granada i anàvem tots dins un cotxe. I havíem d'anar a un graig per entrar al cotxe i no el trobàvem. I bueno, partim a voltar i res de trobar els graig, ni el carrer, ni res, aturar amb un senyor de Granada i, a ver, señor, para ir a tal garaje. Ah, muy bien, ustedes cojan la segunda de la izquierda y después a la derecha. Pero cuando estén a la derecha hay una callecita, cojan la primera, no cojan la segunda, que es más grande, y vale. Partim a voltar. I volta que volta, però ben perduts, sí, si no és quan estem prop del mateix carrer, tornàvem a anar per al mateix carrer i trobàvem aquell home amb els braços per amunt. Qui mos diu? Si és que som más tonto que no sé. Però d'on estan? Però no le digo yo. Ben malet. A la izquierda, después la segunda, a la calle pequeñita. I no podíem ni allà de riar. Si estem ben perduts, vam fer. Vam arribar a les 9, al 9 i quart, així del matí, i eren la 1 i encara no anàvem.
2: Ai, que bona, Nacisca.
0: S'aixampaven, Nacisca, riu de Bets.
2: Ai, que bona.
3: Jo també vols dir que això de les indicacions, jo
2: sí.
3: Crec que qualque persona s'ha perdut per culpa meva, jo sí, donar-li sí. Indicacions, perquè comences a dir, sí, recta, esquerra, dreta.
2: Sí. I... Mà esquerra, mà dreta. I a més, te poso nerviós, tu ho saps perfectament, però no saps com ho has d'explicar. I jo, a veure, això de manant a la península o a un altre país, ja he tingut por, perquè aquí no tens por, perquè acabaràs a la mà. Però a la península...
0: Home, a la península
2: alerta,
0: tu te botes una sortida
2: acabada,
0: i per aventura has de fer 15 minuts més de travessa.
2: Sí, sí, i alerta que va tu a Portugal, a França...
0: A veure, quines, estimada meva...
2: No,
0: si,
2: no, no, para on, bromes.
0: A si ets a Galícia ho puc arribar a entendre, però hi ha molt de peatges, hi ha moltes oportunitats per acabar arribant a Portugal. A França.
2: Jo, ben viu.
0: No ho sé, no ho sé. Però, bueno, també el que pot passar és que la gent de camí que té bé perdi, per X o per Y, i te deixi estorada. I això m'ho ha explicat na Maria Estelric, de Vilafranca.
6: Sabeu aquella cançó d'en Jaume Sisa? Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha una lluna que fa llum. Els convidats van arribant, i van omplint tota la casa de colors i de perfums. I de jo tenia el sopar preparat, els llumets fent claroreta i la música d'encisa preparada per donar la benvinguda als convidats la nit del meu aniversari. Tot estava a punt. Però el grup d'amics ho ajornaven, no arribaven. Estaven convocats a les 9 a casa meva. De no es va presentar ningú. Jo pensava que s'havien perduts, que havien errat a l'adreça. El dia següent, quan ens trobàrem a l'entrada de l'oficina on treballaven tots, jo vaig demanar explicació de la plantada seva. Treballaven junts i ens tenien confiança. Crec que aquell va ser el motiu de la seva resposta, que me donaren clar i contundent. Maria, no és que mos perdéssim. Quan mos varen veure tots per venir a sopar a casa teva, toparen a Joana, que ens convidà a fer un pa amb oli a casa seva, al carrer de l'Alegria. Ho entens ara? No és que se perdessin, però la plantada la me vaig quedar i la me vaig veure jo tota sola.
2: Ai, per favor, que trist, sí, Maria.
0: Això me sabut greu.
2: Ai, pobra.
0: No mos ho ha enviat.
2: Quina gent, espero que no te tornis a convidar cap
0: no,
2: aniversari, Maria.
0: Això som de mala educació.
2: I tant.
0: Quan te conviden un lloc, escolta.
7: Hola, Jaimito, i doña Urraca, i en Carpanta, i Barbasul, i Frankenstein, i l'home llop, i el cor...
8: No dormes en el Corte Inglés, estàs perdut. També pels fireros de la plaça, i per... No deixar a tu, deixar a l'anunciant. Per fireros de la plaça i per al campo. Per aquest tres puestos t'has perdut. El del Corte Inglés va ser més gros, però tres puestos. Molt bé, ho has fet. Vinga, un beso, fins ara.

0: Rezo tu nombre en mi canción, Margarita, Margarita, oh. Sin tu amor en la arena yo me pierdo.
1: Lejos de ti no viviré, Margarita, porque siempre Margarita te amaré.
0: Cantaven els Javaloyes i no exactament posava això. Mm-mm. Un poema que va comparèixer, atenció, amb un autor desconegut a la Fira de Costitx en Flor celebrada aquest cap de setmana.
1: Efectivament, i el poema en qüestió el signaven les inicials ASR, que coincideix amb les inicials del batle del municipi Antoni Salarroca. També coincideix que la seva dona, nom Margalida, i que el poema en qüestió estava situat de vora una escultura d'una flor, Margalida gegant.
2: Més clar, Igo, no tenim prova ni tampoc dubtes que no es tracta d'un gest polític, sinó ben romàntic.
0: Això ho hauríem d'investigar, o hauríem de telefonar al batle de Costitx a veure si ell és l'autor d'aquest poema, que per cert, és una anècdota que recull l'última hora, Diari de Confiança. I vosaltres, seríeu capaços de fer un poema? Xavi, Jordi, no ho fem mai, de poema dedicat
1: molta
0: a qualcú.
1: Molta gosarat seria.
2: Jo no és lo meu, no és lo meu.
1: No, i avui per mi ho hem provat.
0: Avui ho hem provat, exacte. Avui hem fet la prova. Jo els he demanat a en Jordi i en Xavi que havien de fer un poema conjunt dedicat a les flors, perquè ha estat escostitja en flor, aquesta fira reputadíssima de les illes, de Mallorca en concret. Per tant, poema temàtic a flor. Però, clar, no han tingut temps de fer el poema conjunt. Per tant, cada un ha fet la seva part i ja veurem si coincideix.
1: Exacte, tu imagina que arribes en bon dimarts a fer feina i te diuen, au, avui treballa en grup i has de fer un poema sobre les flors.
0: Exacte.
1: Molt bé,
0: exacte.
1: És a dir, i bé, hem establert que cada un havia de fer la seva estrofa i ja veurem si coincideix.
2: Exacte. Sí, a veure si queda bé, si no és el típic treball de segon d'ESO, que cadascú ha posat una tipografia diferent, el tamany de lletra no coincideix.
0: Vinga, fins a prova. Jordi, comences tu. Ambientem...
1: Però un segon, ara ja tenim el poema que hem fet.
0: No, ara cada un dirà la seva estrofa.
1: Ah, la seva estrofa.
2: Després ho farem tots junts, no?
1: Bé, jo l'he escrit a quatre mans en Mònica Borràs.
0: Bé, idò.
2: Ah, això és
0: quan,
2: trampa.
0: Quan te toqui tu, ara li toquen en Jordi.
2: Però en Mònica Borràs t'haurà sortit beníssim.
0: Bé, a veure, Joan, posa música poesia, men que en Jordi que ha escrit.
2: Que nervis, ara. Estic molt nerviós.
0: A veure, men.
2: El Costitx. Un misteri. S'alça de sobte. Un atril. Un poema. I un dubte existencial. Margalida, per veure un somriure al teu rostre, cercaria durant tota la vida la flor romanial.
0: Oh!
1: No està gent malament.
0: Escolta, Jordi, una cosa. Això, xapetetge, xapetetge.
2: No. Idò, te promet que no.
0: Xapetetge.
2: No, perquè has dit flor, ja m'ha dit flor romanial.
1: Clar, tens una faceta... Que... Rapsoda,
0: però no rima. És a dir, Margalida, per veure el teu rostre cercaria durant tota la vida la flor romanial.
2: Perdona.
0: No rima. Perdona.
1: És un ABAB.
2: És un ABAB.
1: Sens dubte.
2: Estructures
1: Acostitx
2: i tot.
1: Acostitx un misteri, salsa de sobte,
2: bé, no,
1: 12.
2: No comptes si no veus.
1: Un atril, un poema i un dubte existencial. Ah, aquí te'n passes d'una.
2: No, el xat GPT no és una glosa. No és una glosa, és un poema, no?
1: No, però segur que m'agrada molt. Jordi, jo te poso de fet molt bona nota, perquè sí. fas bé, moltes... Bé, no sabria fer un comentari de text d'aquest poema, però anava a intentar. Va, dali, explica'l.
0: Home, està clar.
2: Explica'l. Jo crec que és
0: bastant clar. Acostitx, un misteri, que és aquest poema.
1: Salsa, bé, és misteri que salsa.
0: Exacte, amb una flor.
1: Exacte. Sobtadament.
2: Era per això, la salsa.
1: Sobtadament i genera cert impacte, eres poble, no? De sobte, venga, molt bé.
2: Després...
1: Una tria... Espera, que ho ha d'explicar.
2: Aquí ets la fotografia, perquè jo hi ha la fotografia.
0: Com poema, no s'explica.
1: Bé, jo crec que l'ha d'explicar. No vols explicar res?
2: Jo, home, és igual. O sigui, tampoc estan...
1: Molt bé, idò va, me toca jo.
0: Vinga, fa el fet teva.
1: Molt bé.
0: A veure,
1: música de poesia, per favor.
0: Sí, també és de xat, GPT.
1: Home, és clar... No, la meva tasca era fer un poema de paraules. I en... ja fer-lo següent. He fet una flor de paraules i de colors de xiu-xiu. Jordi és la vella de la faula i la Inés és sucre que no dreix el niu.
0: Que bonic!
1: Moltes gràcies.
0: Això sí que no ho ha fet el xat GPT. Això t'ha ajudat a Mònica Borràs a fer-ho?
1: Com a qualque coseta. Jo li he dit i m'ha dit.
0: Mos has dedicat un estrofo.
1: Home, en Jordi et sabeu de sa faula, perquè en Jordi de qualque manera accedeix en el niu, que de xiu-xiu, i tu mos no dreixes de sucres i de beringos.
0: No t'has inclòs, però... I clar, sobretot de beringos.
1: No, perquè jo faig la flor de paraules, de color xiu-xiu.
0: Ah, clar.
2: Hem de treure el clip d'això. El dia que mos critiqui li posarem els poemes.
1: No, menys, ja vos estic molt, ja ho sabeu. Molt bé, però ara ve el moment de... més interessant de la jornada. I és que, nines, el poema que fa 5 hores que fa feina, en què hi treballa, que de fet... quantes hores has dedicat?
0: Bastantes, de la meva jornada laboral.
1: Anem, andiamo.
0: Després hem de veure si toc combi, no? Bé, da, vinga, Joan, posa música de poesia, per favor. Casualment...
1: D'això és el poema o ja, encara no?
0: No. Que casualment també he topat i he pensat en la flor romanial.
2: És que la
0: flor romanial... cosa m'uneix amb en Jordi. I diu així. Flor romanial a costitx. Fa cara de festa. El balla, la mira i diu: això és una orquestra. Amb els caps de bou de costitx, fa botets ben animada i acaba la nit tota feliç i despentinada.
1: Ah, això és increïble. Bravo. És un AABB de manual.
0: Sí. Ai, veus? Com... M'ho he currat.
1: No, t'has lluit.
2: Sí.
0: He fet molta feina amb aquest poema.
1: Ja
0: tu saps això que m'ha costat pensar que rimava en festa?
2: T'ha costat...
0: Rima orquestra.
2: T'ha costat, el que t'ha costat clicar en el teclat, paraules que rimen en festa. I t'ajusta ja.
0: Perdona, li he dit inclou, costitx, balla, flor romanial i cap de bou.
1: Ah, ha fet un prompt. Ah, li ho ha fet en xat.
0: Sí. Jo el manco, sóc humil i ho reconec.
1: No, que per l'amor de Déu, aquí volen fer un treball en grup. Gent! Que de bon de vera s'esforça perquè el treball surti i si que teòricament és el líder del grup, fa servir la intel·ligència artificial.
2: És la llei dels treballs en grup.
1: Quina és la llei dels treballs en grup?
2: Hi ha una persona que s'esforça manco sempre.
1: Se pregunta, nines, ho acaba de confessar en directe, però tu, Jordi, has fet servir xat?
2: Jo no l'he fet servir,
1: en sèrio. Ah, no, te creiem.
2: O sigui, no, vam, sí, espera.
0: A veure, Jordi, jo ho he reconegut.
2: Jo l'he escrit, i després l'he baixat i li he dit, com pot fer que soni un poc millor?
0: Ah.
2: Perquè era un poc desastre i m'ha convidat una paraula. Vinga,
0: mirant com sona tots junts,
1: va.
0: A veure men, si aprovam aquest treball en grup de fer un poema en temàtica de flor.
1: I en Joan Jiménez, en el control tècnic, mos posarà la nota.
0: Vinga, perfecte.
1: Entre un 0 i un 10.
2: Però cada un fem, llegeix la seva part.
0: Sí.
2: Vale.
0: Vinga.
1: I quin ordre seguim?
0: És com...
1: Ah, molt bé.
0: El poema...
1: No, ah, no.
0: Vale. El poema...
1: Ai, jo ho demanava per qualque cosa.
0: El poema Xiu Xiu en flor sona així.
2: Acostits, un misteri s'alça de sobte. Un atril, un poema i un dubte existencial.
1: Mm.
2: Margalida, per veure un somriure al teu rostre, cercaria durant tota la vida la flor romanial.
1: He fet una flor de paraules i de colors xiu-xiu. Jordi és la vella de la faula i na Inés és sucre que nodreix el niu.
0: Flor romanial, acostits, fa cara de festa. El balla, la mira i diu: això és una orquestra. Amb els caps de bou de costitx, fa botets ben animada i acaba la nit tota feliç i despentinada. Joan Jiménez, en el control tècnic, mos posa nota d'aquest poema que hem fet per separat, però ha coincidit, perquè flor romanial...
2: És que jo crec que hi ha hagut
0: unit en xiu-xiu.
2: No, és que, clar, ho introduïm al principi i ho recuperàvem.
0: És que quina
2: perfecte.
0: Sintonia que
1: és molt interessant, no en tenc cap dubte. És molt interessant.
0: A veure, Joan, posa-mos nota.
1: Un 7.
0: Un 7.
2: Ben sòlid, no?
1: Gràcies, Joan. Benevolent ha estat tu.
0: Normalment trec aquesta nota, en general.
1: Ah, sí?
0: Sí. No, mai superat 7, no sé què passa.
1: Molt bé.
0: Bé, mos poses un beso i una flor, Joan. Sí, per crear un poc més d'ambient festiu, que ha entrat un 7.
1: Molt bé, ha entrat un 7.
0: Molt bé per nosaltres.
1: El nostre primer treball en grup.
0: Exacte, treball en grup.
1: Que bé, que bé.

0: fet aposta. Però hem acabat, hem acabat.
1: Para que calle largo viaje.
2: Las venas están en el corazón.
0: Quant t'agrada lluir-te cantant.
3: No, ens estiu hem de fer xiu-xiu karaoke.
1: Ah, sí? Bona idea, alerta.
0: Apunta-ho a temes.
3: Dues hores.
1: Amem, apunta, exacte. No, per exemple, malament. Dues hores de karaoke.
3: La gent de la redifusió fliparà a les 6 de matí. Cortuit.
1: Bé, ja per mi, per avui ho podem deixar anar, o no?
0: Per favor,
1: com bé. Emoció molt intensa, avui poemes, riures, plors.
0: Efectivament, hem arribat a una xiu-xiu número 378.
1: Adéu,
0: que vagi bé. Tornant demà, gràcies per ser-hi.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon vespre. Demà, a partir de les 9 del matí, els tècnics de disciplina urbanística i seguretat dels edificis de l'Ajuntament de Palma, juntament amb els bombers, revisaran l'edifici del carrer de Foners afectat per l'enfondrament parcial. L'immoble de 16 habitatges no ha passat la inspecció tècnica d'edificis des de l'any 2016. Una revisió obligatòria per detectar possibles deficiències estructurals i garantir-ne la seguretat. El degà del Col·legi d'Arquitectes, Bernat Nadal, ha fet una crida als propietaris.
1: L'important seria que la gent se conscienciï de la importància de la inspecció tècnica dels edificis, no tant, i no valoro tant com un tema burocràtic, sinó com un tema que afecta la seguretat de les persones.
0: I anem en política perquè el Partit Popular i Vox han pactat introduir una esmena a la futura llei de projectes estratègics per eliminar el requisit del català pel docents en places de molt difícil cobertura en determinades especialitats. Així ho han acordat les dues formacions en la reunió de ponència de la Comissió d'Hisenda i Pressupost del Parlament que s'ha celebrat fa unes hores. El responsable del sector d'educació pública de l'Estell, Vicent García, diu que és una mostra més de la submissió del PP davant Vox.
2: Sinó també que exonera del català a l'alumnat que temporalment ha de cursar els seus estudis a les nostres illes. Per tant, una vegada més, la política d'agenollament del Partit Popular davant Vox en contra del català, perquè allò que sap Vox és que allà on se manté viu el català és a les escoles, i això no ho pot consentir.
0: I just una vintena de persones s'han concentrat avui davant del Parlament per denunciar les deficiències en la llei de dependència. El secretari general de Pensionistes de Comissions Obreres, Mateu Bosch, demana més dotació econòmica per aplicar-la. Calcula que a les Balears 3 persones moren cada dia esperant l'ajuda a la dependència.
3: Molta de gent és cuidada per cuidadores que han vingut aquí, que en són immigrants, que segons qui els volen llegar, però bueno, i cobren una petita prestació depenent del grau de dependència que tenen. I trobam que, bueno, en alguns casos no pot estar malament, però la majoria de casos hauria de ser un servei professional amb professionals creant llocs de feina i llocs de feina estables.
0: I tensió a l'Orient Mitjà després dels atacs perpetrats per l'Iran contra els Emirats Àrabs durant 2 dies consecutius. Malgrat això, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, assegura que la treva continua i que seguirà durant l'etapa defensiva del conflicte.
4: No, the ceasefire.
0: Afirmar que l'alto el foc no ha acabat, que els atacs de l'Iran als Emirats Àrabs i Oman amb missils i drons són un projecte diferent. Per la seva part, el president nord-americà Donald Trump ha fet aquesta puntualització. Diu que el govern de Teheran sap què ha de fer per no rompre la treva. Unes declaracions que ha fet just després que l'Iran hagi acusat Washington de posar en perill la seguretat de l'estret d'Hormuz per continuar sent el punt més conflictiu de la guerra. I aquesta casa ha posat en marxa el nou portal d'IB3 Música. Se pot trobar a la vostra disposició al web ib3.org/música. Articles, llistes i el disc de la setmana conformen aquest portal sobre el qual ens parla el seu responsable, l'assessor musical d'IB3 Ràdio, Joan Trias.
5: El portal que serà un poc la cama visual de tots els continguts musicals que des d'IB3 fomentam una miqueta per fer d'altaveu de la cultura de les cançons a Balears. I d'aquí hi ha una cama més, una possibilitat més, un punt més de trobada de tot això.
0: Són les 10:04. Les notícies tornen en aquesta casa a les 6 del matí.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
2: Benvingudes, benvinguts. Aquest programa és com una càpsula. Encapsula paraules, les condensa en una hora. A la consulta ens dirien, prengui-se-la un pic al dia. No necessita més que sintonitzar IB3 Ràdio i va fent. Li caurà bé. Aquest és el nostre desig, justament, que caigui bé, que sigui fàcil d'empassar i de digerir i que doni aliment a la nostra imaginació i faci companyia.

aquest particular aspecte és el fòssil despintat.

0: bona escamba.
1: Sí, Antònia Font té una cançó per pràcticament cada cosa i també cada paraula polisèmica. Aquesta se titula Càpsula d'emergència.

0: Diu el diccionari que càpsula és la coberta que protegeix diferents estructures delicades en molts organismes. Posen que aquests organismes són persones humanes i que les càpsules que les protegeixen les permeten explorar l'espai. Per exemple, la càpsula Orion va acollir els 4 astronautes de la missió Artemis II, una missió de 9 dies, 1 hora i 32 minuts. Aquest era el moment d'enlairar-se, retransmès en el canal en espanyol de la NASA.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y despegue, tenemos despegue. Artemis 2 despega con fuerza deslumbrante. Los astronautas Reed, Victor, Cristina y Jeremy ascienden llevando los sueños de toda la humanidad, reabriendo el camino hacia la exploración de la Luna y hacia un futuro en el que nuestra presencia allí será permanente.
0: Pep Marcús, president del Club Newton Mallorca, benvingut a Cateva, com estàs?
2: Hola, bon vespre, molt bé, encantat d'estar amb vosaltres, com sempre.
0: I nosaltres, avui hem triat la paraula càpsula, i clar, nosaltres hem partit a l'espai i ara sentíem aquesta retransmissió del canal de la NASA en espanyol en el moment en què s'enlairava la missió Artemis 2. Ara en parlarem, però una càpsula, que és una nau espacial o és part d'una nau espacial? Com explicam què és una càpsula?
2: No, una càpsula dins d'una nau espacial no és una nau en si, perquè no té motors, no sol tenir motors. És el lloc on se salvaguarden els astronautes per fer tot el viatge d'anada i de tornada. És a dir, és una càpsula hermètica que serveix per tenir una espècie de sala allà on hi ha aire, se pot respirar i tenen tots els majors astronautes per pujar i davallar de l'espai, que recordem que no està fet per la presència humana, sinó que hi anem amb tecnologia, en aquest cas la tecnologia d'una càpsula que manté vius en els astronautes.
0: Importantíssim, anar i tornar, i mos ho remarques. I per què la majoria tenen aquesta forma així com arrodonida?
2: Bé, això ja se va començar a fer per part dels americans a la dècada dels 60. Els russos, els soviètics en aquell temps, empleaven càpsules esfèriques, curiosament. Això se fa perquè una superfície cònica, la banda inferior, hi ha una més superfície, si s'apunta cap a l'atmosfera, pot fer servida per frenar la càpsula fins a una velocitat terminal, fins a una velocitat més lleugera. Clar, quan estàs navegant per l'espai pots anar a 25.000 km per hora i a l'hora d'entrar a l'atmosfera has de frenar fins als 200 km per hora aproximadament, a la qual cosa aquesta forma fa que vagi en pleit l'atmosfera com un faré, que té els seus perills, perquè, per exemple, la nau Columbia de les llançadores dels anys 80 i 90 se va desfer l'atmosfera perquè li va fallar la superfície a la qual pegava damunt l'atmosfera i varen fugir, varen partir unes quantes losetes i varen acabar amb la mort dels astronautes que anaven amb aquesta nau. És a dir, això serveix per frenar la nau i perquè sobrevisquin a l'entrada, bàsicament.
0: Que important. I després sentirem un àudio de la NASA que explica com Orion, que és aquesta càpsula de Artemis 2, ja està com a frenant. Això just el que ara mos està contant en Pep Marcús. Però si fem un viatge en els orígens, Pep, com eren les primeres càpsules, com la Vostok primera o la Mercury?
2: Bueno, aquestes eren d'aquestes càpsules minúscules i que hi havia una persona poquet i res més. Realment, de fet, els astronautes de la Mercury, en lloc de dir entrar a la càpsula, deien, mos vestim la càpsula, perquè mireu la petita que era. Era minúscula, penso que eren 2 metres quadrats, una cosa així. La qual cosa, però les russes, repeteix, eren més valents i anaven molt ben equilibrades, però eren esfèriques. Clar, una esfera és allò més superfície li pega, però clar, les americanes, les sacòniques, tenen la superfície que frena més la nau, la qual cosa no han d'emplear tant, han d'emplear més l'atmosfera com a fre i no després es paracaigudes que t'empleen els soviètics, però recordem que les càpsules d'avui, les russes, el que fan és tenir un retrocoets, un coets que se llancen justament quan estan a punt d'aterrar i baixen la velocitat a uns 30 km per hora aproximadament. Que recorden que caure amb una càpsula russa avui en dia des de l'espai amb una Soyuz és equivalent a tenir un accident petit de cotxe. Yeah. No aterren suaument com un avió, no. Yeah. És una mica més dur.
0: Ja. A més, les veiem com cauen a la mà, també, i també ha de ser un xoc impactant. Ara xerraves de la Soyuz, és una de les més longeves? És la que més ha durat?
2: Sí, evidentment no les originals, però si el disseny de la Soyuz sí que dura fins avui dia, encara s'utilitza, de fet, els russos des dels anys 70 empleen aquest tipus de càpsula, que és molt, molt segura, és a dir, ha tingut molt pocs accidents, i clar, una cosa, quan és antiga però funciona, funciona perfectament, no la canvien. De fet, entrar dins una Soyuz, d'en els primers astronautes americans que anaven amb aquestes càpsules cap allà als anys finals dels 90, deien que era com entrar a dins un submarí soviètic de la Segona Guerra Mundial, perquè clar, eren botons grossos d'aquests de pitjar cloc, cloc, i una tecnologia que funcionava i no se va tocar des dels anys 70. Evidentment, les càpsules amb el material, etc., sí que canvien, però la tecnologia no, és la mateixa, i és impressionant, funciona.
0: Sí, funciona. I segurament és vera que el més ha canviat és l'habitabilitat d'aquestes càpsules, no? Ara les modernes, no sé, en què diries que han millorat respecte a les clàssiques?
2: Bueno, això, les modernes són un transatlàntics pràcticament en comparació amb les primeres. Penseu que l'Starliner mateix, de l'Artemisa 2, les Orion, aquestes poden dur fins a 6 astronautes. La qual cosa, clar, n'hi anaven dos a l'Starliner que va pujar a l'Estació Espacial Internacional i tres que van pujar a l'Artemisa, perdó, quatre que van pujar a l'Artemisa cap a la Lluna. Però, clar, n'hi caben més, tenen més espai, tot són pantalles, tot és tàctil, i clar, la tecnologia ha millorat moltíssim fent els hàbitats més còmodes, però la funció bàsicament és la mateixa. És una càpsula de supervivència per arribar a l'espai i tornar de manera sana i estàlvia a la superfície de la Terra. Que recordem, per cert, que els americans i els europeus, sí, aterram a la mà, fem un aterratge aquàtic, però els russos aterraven a les estepes de Kazakhstan, no?
0: Ah,
2: És a dir,
0: quasi
2: que
0: res.
2: no arribaven a la mà. Havien de tenir un bon equip de fre amb els retrocoets i els paracaigudes per, no, per sortir-ne indemnes, que per sort tothom més o menys en va sortir.
0: Val, important això, tot el que mos conta en Pep Marcús a partir de la paraula càpsula i parlaven d'Orion, aquesta càpsula de l'Artemis 2. Mira, molt breument que contaves locutor del canal de la NASA en espanyol, Pep.
1: Y ahora por primera vez Orion queda expuesta al entorno del espacio. En estos momentos los astronautas deben estar sintiendo que su recorrido en el cohete se vuelve más suave. Las vibraciones disminuyen, el ruido cambia de tono y la aceleración se vuelve más estable. Siguen sintiendo una fuerte presión contra el asiento, pero ya pasó la parte más fuerte del ascenso. A partir de aquí, el vuelo debe sentirse controlado y más suave mientras el cohete gana velocidad hacia el espacio.
3: Outstanding, Stan. We see the same and we have a beautiful moonrise. We're headed right at it.
0: I aquí tenim el locutor, així, amb aquesta parsimònia que comptes quan surt cap a l'espai Sorion, Orion, que diu ell, i hi sentim l'astronauta que està meravellat en la sortida de la Lluna. Se fan proves abans del llançament oficial?
2: Sí, clar, de fet, la missió Artemisa 1, la primera, era un testejador de tecnologia. La càpsula original, que no és aquesta que du l'Artemisa 2, va fer un vol molt similar, no van anar fins a la Lluna, però sí van estar uns quants dies orbitant la Terra, la mateixa càpsula, però sense cap tipus d'astronautes a dins. Hi havia un maniquí, això sí, però per provar tots els sistemes i se van donar compte que la reentrada, el protector en contra es faré, el protector amb l'atmosfera, amb la zona que pega, que s'encanteix moltíssim.

0: És un poc més perillós del que toca i no
1: Sí.
0: volem que ningú quedi a l'espai.
1: No, no, no, no, que tot això és ciència també i tenim aquesta reentrada que segurament, com us contes, és un moment més perillós. Tu n'has vist alguna d'aquestes càpsules espacials de prop, Pep?
0: Jo ho tenc pendent en això. I no em porta anar molt en fora. Vas anar a Toulouse, en el sud de França, que és la ciutat de la ciència, allà, la ciutat de l'espai. Hi ha una càpsula Soyuz russa. Allà aquí pots entrar, de fet, te pots veure allà en el compartiment, te pots fer fotos i pots sortir. És a dir, que si algú no em porta anar a Baikonur, a Kazakhstan, no em porta anar a Houston, ni em porta anar allà a Florida, ni a Guaiana Francesa. Vas anar a Toulouse, que és una excursió anat amb avió, anar a la ciutat de l'espai i ja tenim càpsula Soyuz per fer mucha foto, això sí.
1: Escolta, m'apunto una entrevista dins una càpsula Soyuz, no? Toulouse, això
0: Va
1: s'ha
0: bé,
1: de
0: va
1: poder
0: bé.
1: fer.
0: M'encantaria.
1: Això s'ha de poder fer, ho proposarem aquí a la casa. Escolta, Pep Marcús, president del Club Newton Mallorca, parlant de casa, ja saps que això és que teva. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i encantat d'estar amb vosaltres. Vinga, bona nit.

0: Aquí, Serra, que voles, segur i tothom que ha estat a Japó ens conta meravelles d'aquest fascinant país. Per si te decideixes anar-hi, cerques on allotjar-te, et recomanem un hotel càpsula. Si ens refiem de la Wikipedia, el primer hotel d'aquest tipus es va obrir a Umeda, a la ciutat d'Osaka, dia 1 de setembre de 1979. Era el Capsule in Osaka, dissenyat per Kisho Kurokawa. Costava 1.600 iens. El canvi no arribaria avui als 9 euros. De totes maneres, anem a contactar la nostra corresponsal a Osaka. Endavant, Amina.
1: Hola, sóc Amina. Estic fent un doctorat a la Universitat de les Illes Balears de l'Espanyol a l'edat mitjana amb el projecte de l'Atlas Histórico de l'Espanyol amb Andrés Enrique Arias. I ara mateix estic a Osaka, Japó, per anar-hi a un congrés d'hispanisme. Fa 5 anys vaig començar a estudiar japonès. No com molta gent per animes, mangas, però que de petita em vaig criar amb TV3, així que vaig veure molt de Doraemon i Detectiu Conan, etc. Però és vera que no tinc tant d'interès per això, sinó per les cultures asiàtiques en general. Així que vaig començar a estudiar-ho i el meu primer professor ens va oferir als seus alumnes anar al Japó amb un viatge low cost. I vaig dir, bé, ja quan arribi veure què és això d'un hotel càpsula, perquè ens va avisar, és la forma més barata de viatjar. I quan vaig arribar, la meva primera nit, que jo ja estava destrossada pel viatge, i vaig veure un espai on jo podia estar asseguda, vaig flipar, perquè jo pensava que un hotel càpsula era tipus una ressonància magnètica, que no hi havia cap d'espai, que va, tenies espai de sobre, tant en l'horitzontal, i no em donava cops en el sostre, així que per jo ja era una victòria. A més, havia sortit molt barat. Així que tot aquest viatge de 35 dies, la major part del temps, vàrem estar a Hotels Càpsula. El meu primer hotel càpsula va estar ubicat a Tòquio, a Ueno, i jo ja et dic que l'experiència un 10. Un dels meus companys roncava molt, però com més...

vaig habituar a dormir amb taps d'orella, jo no ho notava. Així que simplement jo dormia. A més, com estàs caminant tot el dia en el Japó, quan arribes, l'únic que pots fer és dormir-te. I després ja us dic que vaig estar tot el resta del viatge, dels 35 dies, potser 25, vam estar a diferents hotels càpsula, i en tots, per la meva part, perfecte. Sí que una vegada a un company meu se li va colar una persona. O sigui, vàrem anar-nos i quan vam tornar una noia s'havia equivocat i s'havia posat a la seva càpsula. Això no m'ha passat mai, mai de sa vida. He estat en un munter d'hotels càpsula i mai m'ha passat. També pot ser que perquè jo sempre deix qualque cosa a dins, així que com que la meva càpsula és molt identificable. Quan vaig tornar al Japó va ser l'any passat, per 4 mesos, per fer una estada internacional a la Universitat de Tòquio per aprendre a aplicar l'estadística a la meva tesi. I durant aquesta estada internacional vaig tenir l'oportunitat d'anar a un congrés a l'Okinawa. Com havia de pagar jo, que aquest és la raó número 1 dels hotels càpsula, que són molt baratos, em vaig allotjar a un altre hotel càpsula. En aquest cas, l'hotel càpsula era tan sols de dones. Com la darrera vegada vaig viatjar amb els meus companys de japonès i érem meitat dones i meitat homes, em varen quedar sempre a hotels càpsula mixtos. Però aquesta vegada era tan sols de dones i la veritat que molt millor. Ho vaig disfrutar molt i havia molt d'espais. Això és una cosa que va canviant d'hotel a hotel. Sempre t'oferiran una cuina i banys amb dutxa. Però hi ha alguns que sí que t'ofereixen un saló, un lloc per a treballar, inclús t'inclouen esberenar. Si mires els comentaris, però en general la gent posa quines són els avantatges d'aquest hotel càpsula en concret. M'agrada molt tenir un espai per jo, que no és tant com un hostal a l'estil europeu, on són literes, però tenir jo el meu espai amb una cortina, ja estic bé, ja no tinc cap problema. Amb les taps d'orelles ja està, si hi ha qualcú que ronqui no m'importa. I també després vaig anar a Hokkaido, al nord de Japó, i vaig poder veure com la gent se relacionava en el saló, en aquest espai comú. Xerraven de les seves vides, de si estaven treballant, o si, perquè hi ha molts que treballen amb l'ordinador, o si estaven de viatge. Estava molt bé, o sigui, jo veia i m'agradava molt com l'ambient que hi havia.

Així que des del pic d'Okinawa ja vaig començar a reservar sempre hotels càpsula, sobretot a les grans ciutats. Perquè, per exemple, a Tòquio, on vaig fer l'estada internacional, vaig estar 3 mesos a la residència de la Universitat de Tòquio. Però després em vaig voler quedar un mes més per viatjar pel Japó i em van dir que no. Així que vaig haver de reservar hotels càpsula perquè els preus són massa cars. Així que jo recomanaria a qualsevol persona que vulgui viatjar estalviant el màxim de més possibles. I si tens massa ansietat social, perquè al final t'acabes creuant amb la càpsula del costat o de dalt o de dalt o de baix, crec que no és el millor. Però si no t'importa tant tot, prova-ho. Per jo ha sigut una experiència molt bona. Sí que hi ha que anar un poc de comptes amb quin tipus d'hotel càpsula estàs allotjant. Intentar mirar que hi hagi zones comuns, que hi hagi una bona cuina i que l'ambient sigui bo, perquè inclús pots conèixer gent i disfrutar de la teva estada molt més barat.

Una cosa que se m'ha oblidat és que hi ha molts hotels que no t'inclouen taquilles. Així que has de deixar el teu equipatge a l'habitació. Que és vera que Japó és un país molt segur. Jo no he tingut mai cap problema. Però això és una cosa que sí que he d'avisar, que el teu equipatge pot quedar a la vista de tots, sempre hi ha que llegir els comentaris a veure si t'inclouen una taquilla i de què medides, perquè a vegades per posar, jo què sé, un ordinador, una tablet, però no per deixar una maleta grossa ni una maleta, ni una de maleta

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és coneixement.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu unes tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
7: Divendres a les 7:30, viu amb els portres en joc la prèvia de la Champions de l'Illa Balears Palma Futsal.
8: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pézzaro Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Étoile Lavalois i el Palma Futsal.
9: Saber que somos el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
7: Des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
8: Viu amb IB3 Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb els postres en joc.
0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: Quants de vosaltres, sobretot a que vostre, consumiu el cafè de càpsula? És un residu molt quotidià. El que ens demanam avui, que hem triat la paraula càpsula com a eix conductor d'aquest programa, és com es gestiona, com es recicla. Per això connectam amb Roser Badia, que és directora territorial de ReZero Mallorca. Roser, benvinguda, com estàs?
1: Hola, molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. Escolta, de quina magnitud parlam quan xerram de càpsules de cafè? És realment un problema important a l'hora de parlar de residus?
1: Doncs sí, efectivament. La veritat és que hem estudiat una mica l'evolució de la quantitat de càpsules de cafè que es consumeixen a les Illes Balears els darrers 15 anys i veiem doncs, que la gràfica és una gràfica creixent que s'ha arribat a multiplicar per 7 entre els anys 2010 i 2023, que hi va haver com el pic màxim, no? I que estem parlant doncs, del voltant d'uns... El màxim, diríem, del 2023 va ser uns 70 milions de càpsules de cafè que es consumien a les Illes Balears. Ara ha baixat una mica, però bueno, estem al voltant d'entre 50 i 70 milions a l'any, no?, de càpsules de cafè que es consumeixen aquí només a les Illes.
0: Val, o sigui, si això és molt i són moltes tones de residus, també, eh?
1: Sí, sí, efectivament. Després, clar, això ho transformes a residus i saps doncs, que si només valores, diríem, l'alumini o el plàstic, no, que forma aquesta càpsula, doncs fas això com unes 50 tones cada any. Si a més inclous tot el que és el marro, doncs ja passen més de les 700 tones de residus, que per tant després doncs és un tema de gestió també d'aquest residu.
0: Exacte, i això és perquè és una nova manera, encara que ja faci anys, de consumir cafè i que és molt habitual a moltes cases i basta escoltar les dades que mos conten a Roser Badia. I tu deies alumini plàstic, però també hi ha la part orgànica. Com se reciclen aquestes càpsules? Basta que jo les acumuli i les tiri en el contenidor groc?
1: Clar, no, efectivament, això no es pot reciclar ara mateix. Avui en dia no hi ha les instal·lacions per fer-ho i a més estem generant també doncs, un problema afegit que no teníem abans, no? Si es considera un envàs, que tampoc ara mateix està clar que ho sigui, no? A nivell estatal s'ha doncs, descartat que fos un envàs, tot i que després a nivell europeu sí que es considera un envàs. Llavors aquí ja hi ha un primer dilema, no? Si és un envàs, doncs hauria d'anar, diríem, gestionat com a envàs i hauria d'estar també doncs, subjecte als principis de responsabilitat ampliada del productor, que fa que haurien d'assumir doncs, els costos, no?, d'aquesta gestió del reciclatge. I llavors, evidentment, només que ho pensem un moment, reciclar això doncs, implica, evidentment, separar els materials. No? Hi ha una part orgànica que té un alt valor com a matèria orgànica, però després hi ha una part d'alumini doncs, o de plàstic que s'ha de poder separar. I això és un procés costós per una càpsula tan petita que, evidentment, avui en dia no hi ha la tecnologia preparada per fer-ho. No? Llavors, la realitat és que avui en dia no es pot reciclar. Llavors, reciclar una càpsula de cafè doncs no és viable. Llavors, el que es fa en aquests casos és optar potser pel compostatge, no? Llavors, optar per fer servir càpsules compostables podria semblar una alternativa, però també ens trobem en problemes de que els residus compostables no sempre són compostables, no? I llavors se necessiten uns processos industrials concrets que no sempre es donen i a part que estem generant doncs, tota una sèrie de costos innecessaris, no? Perquè bueno, per fabricar aquest material compostable doncs, també s'han hagut d'extreure molt més recursos naturals per acabar generant un producte d'usar i llençar, no?
0: Que, Roser, què diu la llei balear? Perquè fa uns anys s'anunciava que seria pionera en la gestió de les càpsules d'un sol ús a través de la llei de residus. Com ha quedat aquest tema?
1: A veure, la llei del 2019 en realitat ja va establir, va ser pionera i ho és encara en molts aspectes, no? Establia que les càpsules de cafè, infusions, tot el que siguin aquest tipus de productes, havien d'estar fabricats o bé en materials compostables o bé haurien de ser fàcilment reciclables. Llavors, es diu que va ser pionera perquè després les directives europees, com hem dit, han avalat aquests criteris i d'alguna manera estableixen també que les càpsules de cafè han de ser així, o bé reciclables o bé compostables, i que hi ha d'haver aquests principis de responsabilitat ampliada del productor que fan que aquests costos d'aquest sistema de gestió els hagi d'assumir l'empresa que els ha fabricat, no? Llavors, diríem, en aquest sentit sí que va obrir aquesta via. El que passa després és que doncs, s'ha de dotar de recursos, no? Perquè això realment es pugui seguir, si s'ha realment implementat, no? Si avui en dia està realment diríem, prohibit comercialitzar aquest tipus de productes aquí a les Balears, i si tots els les càpsules que es venen doncs són realment compostables o fàcilment reciclables.
0: Clar. Aquí imagino que hi ha un hàndicap, un problema de seguiment, perquè sabem que se recicla o sí, que se tira en el contenidor blau, en el verd, en el groc, en el orgànic, etc etc. Tot això són dades que se poden conèixer de gestió de residus, però les càpsules, quin seguiment se pot fer? De on acaben aquestes càpsules? Fins i tot si jo les duc en el fabricant de les càpsules.
1: Sí, és clar, es poden establir sistemes, no?, per comptabilitzar si la gent se'n va al punt verd o deixar-ho concretament en un contenidor, o si, etcètera, no? Però la nostra reflexió és una mica, bueno, o sigui, podem desenvolupar tota una infraestructura per al reciclatge d'aquestes càpsules, però la lògica diu que el millor residu és aquell que no es genera. I nosaltres tenim alternatives avui en dia a les càpsules de cafè que són molt més desitjables, com és el cafè pròpiament a granel, no? Aquestes cafeteres que et permeten fer-te un cafè evitant generar un residu, no? Llavors, d'alguna manera el que apel·lem és això, no? Que evidentment hi ha coses que constantment, no, el mercat ens ofereix amb pretextos, no, de comoditat o de petits privilegis, però que hem de reflexionar realment sobre si necessitem aquests petits privilegis i quin cost té, no només econòmic, perquè evidentment és més car, sinó, i és més car no només per nosaltres, sinó després per tots els costos que no paguem directament, però sí indirectament, no? Sinó si realment ens aporta realment aquesta millora, no, de les qualitats o de les condicions de vida, no? Que, bueno, doncs que no sempre està clar perquè no integrem, no, tots aquests costos o
0: sí,
1: tots aquests impactes, no?
0: Sí, és interessant i ho recordam també des d'aquí, posar amb la balança la comoditat, no? de posar aquesta càpsula dins la cafetera, mos fa aquell cafetó i llestos en l'impacte ambiental i amb aquesta filosofia que és la que bandera Resero, que és millor residu és aquell que ja no se fa, no? Que ja no creem.
1: I deixa'm dir un apunt, que és que nosaltres darrerament som bastant també crítiques o punyents amb el tema del reciclar, no? Perquè què ens passa a nosaltres? Com a societat hem dit que si ho reciclo ja no passa res, saps què vull dir? És com que també fem aquesta feina de netejar-nos la consciència, no? Llavors, primer, ser conscients que reciclar no sempre i la majoria de vegades no és tan eficient. Moltes vegades és el que es diu un downcycling, o sigui, una cosa que realment tu poses en un contenidor de reciclatge pràcticament mai acaba convertint-se en un altre producte igual, no? Vull dir, es genera un procés com de pèrdua, diríem, de la qualitat del material, un procés que costa molt, molta energia i que realment es podria evitar si les coses han estat dissenyades per ser reutilitzades o directament per evitar la generació de residus. I en aquest sentit, hi ha, per exemple, càpsules de cafè reutilitzables. Evidentment, és una feina més, no? Però tu pots posar el cafè dins una càpsula, posar-la a una màquina de càpsula, diríem, i després fer neta la càpsula. Això existeix, si volguéssim, no? O podríem anar a les cafeteres tradicionals, com deia, que al final doncs, evites directament aquests residus. Llavors, apel·lem una mica en això, no? En el sentit comú d'anem a evitar tot el que puguem, perquè al final només vivim... O sigui, de planeta només en tenim un, i tenim molts privilegis que ens hauríem de realment qüestionar, no?
0: Idò, molt interessant, aquí tenim les dades i tenim la reflexió que avui mos deixa a Roser Badia, que és directora territorial de Resero a Mallorca, a partir de la paraula càpsula. Roser, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Araceli.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
0: Avui hem triat una paraula petita i gran, segons com se miri, segons com se faci, que és càpsula. Si anem a medicina, veiem que càpsula és el petit embolcall cilíndric o esfèric constituït per dues peces que encaixen perfectament una en l'altra. Aquest embolcall està fet d'una matèria insípida i soluble i a dins s'hi posen determinats medicaments, ja sigui perquè tenen mal gust o perquè fan mal olor, per tant, som de mal prendre. Això és el que ens diu el diccionari. Segur que tots han tingut l'experiència de prendre una càpsula de medicament i també segur que més d'una vegada se'ns ha fet un poc complicada d'empassar. Dius, això no puc, no m'ho puc enviar. Maria José Miquel, farmacèutica, com estàs? Benvinguda.
3: Hola, encantada d'estar amb vosaltres.
0: Gràcies per acompanyar-nos, perquè hi ha medicaments que s'aprenen dins una càpsula, és per això que dius diccionari, perquè pot ser tenen mal gust o fan mal olor?
3: Mira, principalment és per facilitar la seva administració. Moltes substàncies actives tenen un gust o un olor molt desagradable i la càpsula el que fa és que ens permeteix emmascarar-los. A més, aquest recobriment sempre protegeix el medicament de factors externs, com pugui ser la humitat o llum, que moltes vegades espanyen aquest principi actiu i també fan que s'alliberi d'una forma concreta dins el sistema digestiu i així millorar molt la seva eficàcia.
0: Val. Això de que s'allibera més a poc i no de cop, no? Això és així.
3: Exacte.
0: Val. I hi ha diferents tipus de càpsules, perquè a mi ara em ve també en el cap que n'hi ha de més toves, i jo no sé si és perquè s'han anat modernitzant o perquè n'hi ha de diferents tipus.
3: Mira, bàsicament hi ha de dos tipus, les càpsules dures i les càpsules blandes. Les càpsules dures són les que estan formades per dues peces, són les que coneixem habitualment, que tenen com a dues coses que encaixen perfectament. I aquestes solen contenir medicaments en forma de pols o de microgrànuls que se van alliberant a poc a poc. En canvi, després tenim les càpsules blandes, que són aquestes que pareix que duen com oli, que és una sola peça, més fluixetes, més flexibles, i s'amplien per substàncies més líquides o olioses, per exemple, la vitamina D. I aquestes depèn aquest tipus de medicament, quina s'adapta millor una a l'altra, se preparen dura o blana.
0: Val. Jo crec que ja n'has apuntat algun avantatge, però quins diries que tenen les càpsules respecte a altres formats, com per exemple un comprimit?
3: Bueno, les càpsules el que tenen és que són molt fàcils de tragar i sobretot no tenen cap tipus de gust, lo qual fa que millori molt l'adherència del tractament. Això vol dir que la gent compleix millor el tractament. A més, se dissolen amb molta rapidesa i tenen una alliberació bastant controlada del principi actiu, que és el que cercam. A més de que ens protegeixen l'estómac, que és una cosa superimportant per evitar irritacions, i fan que el medicament se degradi quan el metge vol. Saps què t'ho vull dir? La finalitat que interessa.
0: Sí. Idò, aquesta seria una de les raons principals. I se poden obrir o millor deixar com està, que per alguna cosa se fan així?
3: És una dubte molt freqüent i depèn del tipus de càpsula i de medicament. Hi ha algunes càpsules que estan dissenyades a posta per obrir-se i mesclar-se, per exemple, amb aliment, persones majors o persones que tenen dificultat per tragar. En canvi, altres no s'han d'obrir mai, especialment aquestes que tenen com una pel·lícula o un sistema d'alliberació modificada, que tenen un granulat que se va alliberant a poc a poc. Això mos alteraria el seu efecte i també podria tenir efectes secundaris. És important consultar-lo en el seu professional sanitari, en el metge, en el apotecari.
0: Perfecte. I per prendre-nos una càpsula correctament, hi ha algun truc a part d'un tassonet d'aigua?
3: Un tassó d'aigua ben ple, saps què t'ho vull dir? No un ditet. No les hem de rovegar, tampoc les hem d'obrir, a no ser que mos hagin dit específicament que les hem d'obrir. I també és important fer-ho en posició recta, dret. No mos hem de prendre les càpsules tombats a dins el llit. Perquè, no, pareix una tonteria, però hi ha molta gent que ho fa, perquè és quan se pot quedar un poquet aferrada a l'esòfago o es pot caure pitjor, con lo qual sempre en una posició erguida, recta.
0: Val, important. Sí, jo ara m'enreia, però és vera que quan estàs malalt estàs dins el llit, per tant, tens aquesta posició
3: que no és recta. I tu ja ho notes, que vull dir que no t'estan anant bé. Vull dir, les hem de prendre dret. I també és important seguir les indicacions. Hi ha medicaments, per exemple, alguns per osteoporosis que s'han de prendre en dijú i és molt important prendre-ho en dijú, i altres que s'han de prendre en medicaments perquè la grassa de menjar fa que s'adheresqui millor i que s'absorbesqui millor. Tot això s'ha de tenir molt en compte.
0: Val, sempre seguint les instruccions de medicament en càpsula i sense càpsula, sempre, encara que siguin llargues. I no sé si hi ha limitacions o inconvenients o qualsevol persona pot enviar-se una càpsula.
3: Mira, en general, exceptuant el que són nens petits, persones majors o persones amb problemes per enviar, que han dit abans, una càpsula és molt fàcil de tragar i no té cap problema ni cap contraindicació. En aquest cas que t'he dit, d'aquestes persones que tenen més dificultat, doncs tenim xarops, tenim sobres, tenim algun comprimits cadentats. Però les càpsules, l'únic que te podria comentar com a més específic és que n'hi ha algunes que són d'origen animal, i això sí que aquelles persones que són veganes o vegetarianes o per temes culturals se'l podria tenir en compte. Vale. Per lo de més, cap problema.
0: Que això s'especifica també.
3: S'especifica.
0: Si són d'origen animal. Perfecte. Sí. Idò, mira que interessant. Coses que aprenem a partir d'una paraula polisèmica. Avui càpsula, i hem xerrat d'aquestes càpsules de medicaments, Anna Maria José Miquel, farmacèutica. Moltíssimes gràcies, està molt clar.
3: A vosaltres, un plaer.
2: IB3 Ràdio és memòria.
4: avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
4: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
4: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
2: per escoltar els protagonistes de la notícia.
4: Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
2: El dia, amb Marta Grau.
4: El 22% de la plantilla actual
2: de dilluns a divendres a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: amb aquest ritme anem arribant al final del programa d'una nova càpsula radiofònica, també ho podríem dir així, ara li diuen podcast. En Joan Jiménez ha estat en el control tècnic, gràcies avui especialment a Ana Paula Mas en la producció del programa i a Ana Mina, amb qui hem connectat des d'Osaka. Sabem que dormiràs bé, Amina, en el teu hotel càpsula. Ara toca baixar barrera i ho fem amb una persona que sap com fer digeribles les informacions farragoses.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Josep Salmerón, coordinador web a ivetresnoticies.com. Benvingut a casa teva, com estàs?
2: Idò, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me aquí, en el teu espai, entre avui i demà.
0: Mira, idò, avui en Salme, que així el coneixen, ens ajuda a baixar la barrera del programa. Avui hem triat la paraula càpsula. Jo, tu, si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Ostres, doncs, venen un munt de paraules i un munt d'objectes i un munt de, això, de coses, però la primera que em ve també al cap és com un espai petit, no? O un... Sí, és això, una càpsula, un espai petit on hi cap una persona, probablement, i em ve això al cap, sí.
0: Sí, sí, i de, mira, càpsula, avui mos ha duit a parlar de càpsules de cafè. Alerta en ses càpsules de cafè. Mos ha duit a parlar, efectivament, de ses càpsules on se fiquen els astronautes per moure's per l'espai. I nosaltres pensàvem en Salme, no per dur-lo a l'espai, que també podria estar xula, s'experiència, i que ens ho contassi, seria molt divertit, sinó per càpsules informatives com aquesta que ara sentireu.
3: La multa pot anar des dels 600 fins als 30.000 euros. Bon dia, vols saber qui s'enfronta en aquesta multa? Ara t'ho explicaré. Avui és dimarts 24 de març i aquests són els titulars més destacats perquè comencis la jornada ben informat. Anem allà.
0: Vinga, avui no és dimarts 24 de març, però IB3 Notícies a través de la seva web mos dona aquestes càpsules informatives, perquè, com deia en Salme, estiguem ben informats. Informació passa millor en càpsules, Josep.
2: Doncs en aquest cas, la càpsula, no, el significat d'aquesta càpsula informativa seria un poc com una càpsula de, anem a dir, de pastilla, no? Com un medicament, no? Mm. I és la càpsula informativa, com bé dius, que d'alguna manera doncs, intentem exposar a la nostra audiència i a l'audiència d'aquí de Balears, sobretot, doncs, les principals notícies en la qual se trobaran durant el dia, i per això són capsuletes ben, diguéssim, ben matxacadetes, també, si pot ser, amb una edició molt, molt ràpida i molt, molt de les xarxes, i que d'alguna manera doncs, puga la persona, l'audiència i l'usuari que ho veu, que s'informi, que pugui saber doncs, què li espera la jornada, no? A nivell informatiu.
0: Molt bé, idò, aquí tenim aquestes càpsules. En realitat, jo crec que si anem a xarxes socials, pràcticament tot ho consumim a base de càpsules, no?
2: Sí, jo crec que és una altra narrativa. És de veres que diuen molt això de que la gent ara s'avorreix en 7 segons, s'avorreix molt pront, però també convida l'audiència i els usuaris i també a altres... A tot l'espectre d'edats, que no és una cosa només de joves, sinó també hi ha gent gran que s'avorreix en manco d'un minut i passa al següent vídeo. O sigui, no és una cosa generacional, sinó que és un poc la nova forma de comunicació. És de veres que necessitem de vegades donar-ho tot molt editat, molt, amb molt poquet temps, molt ràpid, però també jo crec que convida a una reflexió més de càpsules, una miqueta més, doncs, per exemple, l'entre avui i demà és un bon programa també per estar més tranquils, per entendre d'una altra manera les coses que passen al dia, però és evident que pel matí, quan ja t'aixeques i vols veure la informació, la vols veure pam, pam, pam, molt ràpida, i això, una capsuleta, i ale, que fa la feina o cap on sigui.
0: I ale, diu en Josep, és vera que tenim allò, aquell titular, i després ja cadascú que, com diu, reflexioni o rasqui una micona més per saber això, d'on venim, on som i cap on anem. Per cert, ara que te veia en aquest vídeo, tu estimes el micro i la càmera i el micro t'estimen a tu. No ho sents així?
2: Bé, jo sí, m'agrada. Sempre que veig una càmera, sigui el d'una amiga o una amica amb el seu mòbil, o sigui un company d'IB3 que està pel carrer fent un rodatge d'alguna notícia, jo m'encanta molt mirar la càmera, la mir, l'observe i faig alguna carassa, també però jo crec que em va un poc la meva personalitat també, que sempre m'ha agradat, no?, el món de la comunicació i sobretot de l'audiovisual, televisió i demés. I sí, tens raó, m'agrada la càmera i el micròfon, eh? Doncs això també s'ha de saber jugar.
4: Sí,
2: i, i en ràdio també hi he estat, i és molt maco també estar fent ràdio, que és també una altra manera molt, molt xula i que, sí, és això, sí, tens tota la raó.
4: Sí, sí, sí, no, no, està claríssim. Tu l'estimes i ella t'estima. Micro i càmera t'estimen, Josep Salmerón. En Salmerón, que va estudiar comunicació audiovisual, que té una llarga trajectòria en els mitjans de comunicació i a la comunicació pública i corporativa, que és el Baidí del Baida, no?, comunitat valenciana, ecotorrejat, 6.000 habitants, vos deveu conèixer tots quan vas en el poble. Hombre, Salme, ja has tornat, toca.
2: Doncs els que m'estimen i els que me coneixen de bon de veres, també he de dir que, clar, formo part de la banda de música del poble, una de les bandes de música, i vulguis o no, dins del poble he estat molt vinculat a l'associacionisme, i aleshores, doncs, si no, si no veig les meus amigues, me veuen els de la banda, i si no, és l'amic de mon pare o de ma mare, i de vegades sí, els aprecia veurem de nou, i que per exemple, torni al poble, doncs, per a dates assenyalades, com pot ser Nadal, o en estiu, però també sobretot en festes, que m'agrada tornar per tocar en la meva banda de música i no deixar de costat el clarinet, que és un instrument que m'agrada i ahí el mantinc. Però si sí, la gent de vegades pues, me veu i diu, ai, te vaig veure en un vídeo i tal, o també m'escriuen, que això també està molt bé de vegades,
4: sí.
2: No només, però el veurem-nos, sí, sempre va molt bé anar al poble i a mi m'agrada tornar de volta en quant. Sí,
4: que
2: sí.
4: Bé, és un poble com de postal, eh? I he de llegir que la gent és molt creativa i vent a tu, ja ho puc creure.
2: És molt, molt bonic el poble, jo recomano moltíssim que molta gent quan em parla de València, no, li ve al cap les falles, doncs no, som una zona zero fallera, en el sentit que no tenim una tradició fallera, som entre muntanyes, també tenim aquesta cosa com si fos la tramuntana de la Mallorca, no? Vivim entre una serralada molt important i també és a l'interior d'una zona, no n'hi ha platja, però l'interior també és molt bonic i no només del meu poble, sinó tota aquesta contornada de les comarques centrals del País Valencià, és una meravella i convida que passeu per allà. I al meu poble heu de visitar, si aneu al Baida, el Museu Internacional de Titelles, un dels pocs i únics museus com a tal de les Titelles que hi ha al món, i és l'únic a Espanya, i així que també convida que passeu per aquest museu.
4: Fantàstic, idò, aquí el tenim, i t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció, Josep Salmerón, són molt fàcils. Per la gent que mos escolta quan són pràcticament les 11 del vespre, que fa un home com tu abans d'anar a dormir, algun costum que mos ajudi a dormir millor?
2: Jo és que, clar, el meu TDAH, perquè tinc una miqueta de TDAH, tot ja t'he dit, i la veritat que necessita un poquit, o sea, me necessita relaxar, però a mi m'agrada molt veure algun documental, no una sèrie, perquè sèrie de ficció implica el que t'has de quedar enganxat, no? Te quedes allà i no em va bé. Però un documental que explica qualsevol cosa, des de febre, però a mi m'agrada sobretot l'espai, sobretot de ciència i de l'espai. Mira, vam parlant de la càpsula dels astronautes, doncs, alguns d'aquests documentals m'agrada molt perquè ja, d'alguna manera, vaig col·locant l'ull a poc a poc i al final em queda ja, com dic jo, roque, ja em queda ja en el llit, fascinat i ale, a dormir.
4: Ale, perfecte. I necessitem una cançoneta per acabar de baixar la barrera del programa fins demà, que mos proposes?
2: De cançó? Doncs mira, ara així, clar, fa poc, bé, el cap de setmana passat va ser un concert a Folanit del grup valencià La Gossa Sorda, que hi vaig poder passar per allà, en aquesta gira que estan fent, i per a mi va ser com un desbloqueig de records, perquè, clar, va formar part de la meva adolescència allà a València, i bé, i m'agradaria acabar amb la cançó de Camals Mullats, que té aquesta estrofa, aquesta tornada molt coneguda per tots els que parlem en la nostra llengua, que és el t'estime, t'estimo, t'estim, i que crec que és la cosa més bonica que s'ha expressat en una cançó en la nostra llengua per els dialectes, no? Uh-huh. El mallorquí o el d'aquí de les Illes, també el precimpatí i el valencià, i m'encantaria acabar amb aquesta cançó i vos proposo aquesta.
4: Fantàstic, i també és una bona paraula per abans d'anar a dormir, no? T'estim.
2: Jo crec que sí, que encara que no, jo sóc solter, tot també tot n'hi ha que dir-ho, però de volta en quan, pues, algun amic o amic de dir-nos t'estim també va molt bé, o als familiars, i sí, per anar a dormir un t'estim va molt bé. I bueno, jo ho dic als meus gatets, que tinc dos gatets, veus? Dic t'estim, mic, o t'estim, Trini, i els dic bona nit també.
4: I també mos ho poden dir nosaltres mateixos, eh? I de Josep Salmerón, mos ha agradat molt que mos ajudis avui a baixar barrera. Moltíssimes gràcies i sort.
2: Gràcies a vosaltres.
5: 5 de la matinada, no esperava que acabaren pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavallers, dalt d'una bicicleta vella, recorríem la distància i guardava l'equilibri, fregant-te amb les galtes l'esquena.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclèctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts. Nosaltres ja vos esperàvem aquí per posar en marxa una nova sessió de l'Eclèctic. Com és norma, de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre. Christy Hind, la cantant i líder de Pretenders, i el seu guitarrista James Walborn enregistraren l'any passat un àlbum amb les 9 cançons de Bob Dylan que més els hi agradaven. El resultat va ser Standing in the Doorway, Christy Hind sings Bob Dylan. L'àlbum que, tira a tira, anirem desgranant en l'edició d'avui.

Sweetheart Like You, la cançó que Bob Dylan enregistrava per al seu 22nd àlbum d'estudi, I'm Fiddles, del 1993. Hem sentit la versió que ens feia Chrissy Hynde, acompanyada per James Walburn, i que forma part de l'àlbum Standing in the Doorway. D'aquest àlbum també era la peça amb la que hem encetat el programa In the Summertime, que Dylan havia inclòs a l'àlbum anterior, Shout of Love, del 1981. I ara tornem a l'àlbum I'm Fiddles, que és en el que Dylan enregistrà aquest Blind Will McTell, que era una cançó escrita i dedicada al músic de blues Blind Will McTell.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
3: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
4: Brumels i bessons a mon pare.
5: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
0: 646-93-45-01.
6: La vull dedicar a mon mare.
7: A la Cònia.
8: A el meu pare.
9: A la meva padrina. D'Adicul, desbonim.
2: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
5: Ràdio Tradicional, sí senyor.
0: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
5: A qui li dediques aquesta cançó?
2: A tu, Xavi, a tu. Ai.
6: Això, que t'estim molt.
10: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
11: One, two, three.

Esteu en la sintonia de l'Eclèctic, les sessions musicals d'IB3 Ràdio que vos acompanyen des de les 11 del vespre i fins a mitjanit en totes les músiques per les quals val la pena trencar el silenci. Avui una sessió que dediquem a un àlbum enregistrat l'any passat per la cantant Chrissie Hynde amb el guitarrista James Walburn, en el qual repassa 9 cançons de Bob Dylan i que sentirem el complet, més un plus per a completar la nostra sessió. Temes com els que acabem de sentir, You Are a Big Girl Now, els dos que sentirem de forma consecutiva, Lobo, Minutes Zero, No Limit i Tomorrow is a Long Time.

Tomorrow is a Long Time, una cançó escrita i gravada per Bob Dylan, que aparegué per primera vegada a l'àlbum Bob Dylan's Greatest Hits Volume 2, recopilatori publicat l'any 1971. Posteriorment es va incloure a les recopilacions diverses, com per exemple el triple Masterpiece. Era la versió que ens feia Chrissy Hynde, com aquesta de Don't Fall Apart on Me Tonight, que, entre altres, també aparegué a I'm Fiddles.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és entreteniment.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga?
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
5: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Every Grain of Sand, una cançó inspirada per als versos del poeta britànic William Blake. Dylan la publicà a l'àlbum Shot of Love del 1981, tot i que després apareix a diversos àlbums recopilatoris. Shot of Love i Infidels són essencialment els pilars sobre els que Chrissie Hynde i James Wellburn han edificat aquest àlbum, que podrien catalogar com d'homenatge personal i quasi singular a Bob Dylan. Recordem que l'àlbum Standing in the Doorway és del 2021, l'any en què Dylan complí 80 anys. Anem amb dos temes. El primer és el que dona títol a aquest àlbum, que haurem sentit el complet, Standing in the Doorway, i el segon ja d'una altra producció.

No hauria fet falta dir-ho, sobretot per la memòria musical, ja que s'endevina que havíem tret el tema que acaba de sonar, aquest Amset Minded Me, d'un altre treball molt diferent. Sí, és el de Valby Bon Wow, el segon àlbum d'estudi de Chrissie Hynde enregistrat el 2019. Amb aquest mateix àlbum i amb Wilt Is The Wind posarem punt final a la sessió d'avui. Eclèctic, a la realització tècnica i postproducció, Iker Hernández. Direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Bon dia, Simba, aquesta cançó preciosa de Rosalía Carmiño, dia 5 de maig, és el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa, un idioma, el portuguès, que té més de 240 milions de parlants, fet que la converteix en la novena llengua més parlada de tot el món i la cinquena més parlada d'origen europeu. I que se parla a molt de països, és la llengua oficial del Brasil, de Portugal, d'Angola, de Cap Verde, de Guinea, Bissau, de Mozambic, de São Tomé i Príncep, de Timorès, de Macau i des de 2007 també de Guinea Equatorial, encara que també es parla a altres bandes. A més dels països on és llengua oficial, és d'ensenyament obligatori en els sistemes escolars de l'Uruguai o de l'Argentina i també en altres països africans de manera no obligatòria. I vos demanareu quines paraules d'origen portuguès nosaltres feim servir. Idò, la major part del vocabulari del portuguès, de més del 80%, prové del llatí, com passa en altres llengües romàniques. I per tant, les tenim en comú. Ara és vera que tenim paraules que provenen del portuguès, tot i que aquestes, els portuguesos, les agafassen del llatí. Per exemple, n'hi ha que sentim cada dia com ara la paraula ostra, que és aquest mol·lusc marí tan cotitzat, i en la qual han creat frases com avorrir-se com una ostra, que et sentia un gran tedi. També hem agafat del portuguès caramel o caramello, i en la qual han format frases com a punt de caramello, que és sinònim de en el punt més alt. Caramello ve del portuguès i, segons el lingüista Joan Coromines, és un diminutiu del llatí calamus, és a dir, que voldria dir canya. Així que molt d'anys als parlants del portuguès, que avui és el seu dia. Obrigada. Començam.

0: Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: Com estàu? Ben trobats un dia més de Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre mos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, com sempre. Un programa que és ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà l'actualitat del dia, tot i que no vos parlarem en portuguès. En aquest programa sabem totes les lletres i avui també qui les saben totes són en Gisco Nadal, en Celestí Olivé i en Miquel Junc. Bon dia, un dia més, Celestí Olivé.
2: Bon dia.
1: Ah, veus, tu en saps de portuguesa.
2: Un poquinho.
1: Un poquinho. Miquel, junt tu, el teu portuguès?
3: Jo no hauria d'aprendre que d'aquí un mes et hi vaig, a Portugal.
1: Ah, veus? Idò, mira que bé. Ens ha servit molt bé.
3: N'hauria d'aprendre, sí, sí.
1: Xisco Nadal, portuguès a la sala.
4: Boas tardes.
2: Ah, clar.
1: Benvinguts.
2: Ja seria boas tardes.
1: No, bon dia fins que fa...
2: Ah, clar, bé.
1: Mentre fa claror.
2: Bé, però...
4: No sé si Portugal ho duen... no sé si...
2: Clar, Portugal ho poden dir, boas tardes.
4: Hauria de Boas tardes.
2: Això ho havíem de demanar.
4: Boas noites. Clar, sí. Perquè des de promoció com jo, que hi havia portuguès a la universitat.
2: Clar.
4: Que amb en Perfecto Cuadrado.
2: I tenim dos noms.
4: En van fer un.
2: Lourdes Pereira i en Perfecto Cuadrado.
4: Exactament.
2: Dos grans referents.
4: En Perfecto fa literatura i en Lourdes Pereira dos anjos, que encara és a la universitat, sí. Per cert, era la que s'encarregava d'aquest poc portuguès, sí. Que se sap a Balears, tot va sorgir d'aquelles classes.
2: Això, gràcies a ell dos. Sí.
1: Bé, i a més, molta gent triava... Jo no vaig estudiar a la universitat, però molta gent sé que triava aquesta assignatura com a de lliure elecció perquè ensenyaven bé.
2: Ensenyaven bé, i a més era molt agraït, agradable, sí, i s'aprenia d'una manera bastant bé.
3: Sí, ja ho han notat amb el vostre accent.
1: Exacte. Sí, sí. I d'avui, Dia Mundial de la Llengua Portuguesa. Dit això...
4: Ai, mira, me n'he recordat. Si vols dir que qualcú té enveja, li has de dir que estàs xeia de dor de cotovelo. Perquè dor de cotovelo, que és dolor de colze, és enveja en portuguès.
1: Ah. Ja està. Això és com un cop de sogre, però...
4: Exactament, però d'enveja.
1: Que bona. Molt bé, més coses, Celestí, que tenim en el programa.
2: Vinga, sí, jugarem a Tèntol, també repassarem l'actualitat del dia i parlarem de la nova edició, la vuitena de Tinta Il·lustre, el festival de l'àlbum il·lustrat i el llibre infantil de Mallorca, que arriba aquest cap de setmana i celebra una nova edició tant a Palma com a Alaró.

0: I d'ací arriba aquesta nova edició del Festival Tinta Il·lustre, que per primera vegada es farà al casal de Sant Ugores de l'Aró i tindrà moltes activitats, contacontes, tallers, fira en diversos estants, zona de jocs, llibreria pop-up, servei de bar, signatures de llibres, i avui en parlarem i precisament ho farem amb una de les grans il·lustradores que participaran en aquesta edició del Tinta Il·lustre. Ella és catalana, il·lustradora i escriptora, una de les escriptores més traduïdes en molts idiomes, fins i tot en més de 30 idiomes.
1: Segurament també en portuguès.
0: Pot saber, sí, pot segurament, però li demanarem.
1: Li demanarem.
0: I és Rocío Bonilla, amb ella parlarem d'aquí una estoneta.
1: Fantàstic, que bé. Tinta Il·lustre avui, literatura infantil i juvenil, com és el terme?
2: Lig.
1: Literatura infantil i juvenil.
0: Ah, clar.
2: Ara m'havia perdut.
1: No, per si de cas.
0: Bé, en català seria Lig, no?
3: Bé. Clar, sí, perquè la jota no existeix.
0: No. I en portuguès com seria?
3: Lig.
0: Lig.
3: Supos. Estan fins avui, eh?
1: Sí. Avui també vendran Tomeu Canyelles a brostejar en la història i avui dediquen la seva secció a un escriptor, director de cinema, intel·lectual italià.
4: Tal dia com avui, un dels principals intel·lectuals que ens va donar la Itàlia del segle XX, Pier Paolo Pasolini, publicava la seva primera novel·la. Per tant, aprofitarem aquesta efemèride per fer un breu repàs a la seva vida i a la seva obra.

0: I he posat a Maria Callas perquè he cercat en quina música li agradava Pasolini, supos que li agradava moltes músiques, però ell deia que les úniques dones que va estimar van ser sa mare i na Maria Callas. Per això avui l'hem posada, per il·lustrar aquest fragment de la història en el qual avui mos durà fins a Pier Paolo, Paolo Pasolini, que també se n'ha fet una efemèride no fa massa, així que també repassarem la trajectòria d'aquest autor i la seva vinculació amb Mallorca, perquè és i també és important. Més temes, Miquel.
1: Avui a la taula de redacció començarem parlant de ciència, perquè la biòloga i investigadora de l'IMEDEA, Anna Travesset, ha rebut el Premi Nacional d'Investigació en Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals. També parlarem d'Amsterdam, perquè hi ha una notícia que crida molta atenció. És la primera capital del món que prohibeix els anuncis de carn i combustibles fòssils a espais públics municipals.
0: Això vol dir que, per exemple, no podran anunciar hamburgueses.
1: O cotxos.
0: O cotxos.
1: Entre altres coses.
0: Sí. Sí, sí.
1: Bé, cotxos elèctrics a lo millor sí, però
0: per això, sí.
1: Cotxos en combustible no.
0: Serà més complicat, sí, però sí, sí. No podran ser marquesines d'esbusos, per exemple, han de ser allò públic, no se podrà anunciar una marca d'hamburgueses o
1: no,
0: un bistec.
1: Exacte. No.
0: Llavors explicarem per què.
1: I acabarem amb moda i parlant dels vestits que i les persones que hi varen desfilar a la Met Gala de Nova York.
0: Tothom en va plor.

0: Sí, són d'aquelles notícies que tothom en parla, tots els mitjans comenten, tothom diu com anava vestit aquest, aquest altre, si en Bad Bunny, que
1: enguany, si l'altre... Enguany, la gala anava dedicada a Sart.
0: Sí.
1: Però és que hi ha vestits...
0: Que cada any hi va.
1: No, sempre va dedicada a una cosa diferent, sí, però enguany es titolera Fashion is Art, i n'hi havia que sí que recordaven a qualque quadre, a qualque... qualque artista, però és que n'hi havia d'altres que és difícil veure-li la part artística. Ja veurem, ja ho comentarem després.
2: La Met Gala està per això, perquè la gent en parli.
1: Exacte, no per res més.
2: Tant aconseguir l'objectiu que volien.
0: Si en parli de com els rics s'presteixen aquest dia.
1: Exacte.
2: 36 milions de dòlars han recaptat per al museu del vestit, que ja n'hi ha. I a la tercera roda de Tento, avui a partir de les 5, entrevistarem l'escriptora i traductora Carlota Gurt, perquè aquesta setmana serà a Mallorca participant del festival La Coma, fent un monòleg que reivindica la complexitat del desig femení amb intel·ligència i humor. Hola!

0: Concretament, Carlota Gurt serà aquest dissabte, 9 de maig, a la Casa Llorenç Villalonga, Museu Literari de Binissalem, amb Una aniquilació fallida. El monòleg conferenciat en el qual l'escriptor investiga, en rigor i ironia, la libido femenina i el desig sexual de les dones entre mites, teories i vivències personals. I a més, recordem que enguany ha guanyat el premi de llibres anagrama de novel·la per el seu per la novel·la Els Erms, que també comentarem amb ella.
1: Exacte.
0: És a dir, molt de material en Carlota Gurt.
1: I tant que sí, i moltes... la ràdio no podem posar rombos, però òbviament serà tot tractat des d'un punt de vista pedagògic, perquè participarà d'aquestes jornades literàries, la Coma, que per cert comencen dimecres i duen un remell molt important d'escriptors i escriptores de per tot. Vos recomanant que consulteu el programa si estàveu interessats en el món de la literatura. Però bé, a partir de les 5:30 també vendran les nostres marines de Tèntol. Avui, na Marina Benassa, tota saleta, que na Marina Huguet la tenim de viatge, i parlarà d'un tema que segur que vos sona, el tema més golós.
2: Una miqueta més berenar, una miqueta més en les darreries, avui un extra perquè tenim un dinar, avui un altre extra perquè hi ha un aniversari, no fa gaire va ser Pasco i vàrem fer maig. Per una cosa o per l'altra, sempre en tenim present, però i amb els infants, com els afecta? Avui, a Jane Dam, sucre.

0: Així és, sucre, sempre hi ha un moment per menjar sucre.
1: Sí.
0: Que si mos duen una coca, una encimada...
1: Molt difícil no menjar, no, a vegades.
0: Fa festa... sí, sempre, sempre. I quan són infants, també. El mal de controlar. Així que avui sucre, infants i persones, en general, a les Marines, a partir de les 5 i mitja. 3 hores de programa, que ara comencen les quals tenint les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
1: Escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolivetres, al Facebook de Tentol.
4: O bé, al correu electrònic.
5: Sorpresa!
4: Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: Molt bé, Xisco, Miquel, gràcies. Fins d'aquí una estona, Tom. Perquè ara hem de saludar la nostra tècnic i avui tenim a les vies de som. Des de Pollença, Anna Marga, Cifra.
4: Ella és dolça, com el sucre.
0: Sí que ho és. Gràcies, Marga. Les 3 i 20 i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: continuació és l'hora de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui, Celestí, que ja són aquí, tenim moltes ganes de conèixer-los.
1: Sí, sí, són aquí, Margalida, i d'ahir la rabiosa actualitat avui ens du a parlar de música i d'un aniversari, precisament els 170 anys de la Filarmònica Porrerenca.

emblemàtiques de Mallorca. Enguany fa 170 anys d'ençà de la seva fundació i ho celebra amb una sèrie de concerts i actuacions especials. Va ser fundada a Porreres l'any 1856 per Jaume Mulet i Esquerrer, la Filarmònica Porrerenca va néixer de l'unió de diverses agrupacions musicals i des dels seus inicis la banda ha estat un referent cultural atès que ha participat activament en processons, cercaviles, reveles, concerts, en els quals ha portat un caràcter tan festiu com també solemne dels seus actes populars. Al llarg de la trajectòria ha aconseguit fites destacades com la victòria al concurs de bandes de música d'Inca l'any 1923 i la concessió del Premi Jaume II del Consell de Mallorca el 2006 amb motiu del seu 150 aniversari. Ara ja en duim 170 i en els darrers anys la Filarmònica ha impulsat una línia de renovació del seu repertori incorporant propostes més contemporànies i col·laborant amb artistes i grups com Menaixa Truà, Celtas Cortos, Antonio Font, Vial Majoral, Lluís Llach o Frank Sinatra.

aquestes Sinatra en Concert, una peça que fa la banda filarmònica porrerenca actualment, que la batuta de la qual la d'un director format en aquesta entitat des dels 11 anys que hi toca és en Josep Ramon Xamena, i també la filarmònica és una de les entitats musicals més emblemàtiques de l'illa. Ha preparat un repertori per celebrar aquests 170 anys de música, una programació especial de concerts que ja ha començat i compliran enguany de música. Com dèiem, música com, per exemple, aquesta.

0: Aquesta és la matinada porrerenca. Després vos explicarem en quin moment la toca la banda de Porrers, perquè és molt especial, la Filarmònica Porrerenca, perquè fa concerts al llarg de tot l'any per celebrar aquests 170 anys. Farà col·laboracions diverses d'artistes i projectes musicals, propostes musicals, també familiars, de tot tipus. Un any ple de concerts per a totes les edats i per a tots els públics. I el calendari va començar per Pasco, amb el concert tradicional de Pasco. Aquest dissabte, dia 9 de maig, faran un concert de maig musical amb Rubén Simeó. Dia 15 d'agost faran el concert de Sant Roc, sota el títol Passat, present i futur, per les festes del poble. El 26 i 27 de setembre faran un concert molt especial i molt extraordinari amb els Cucorba, apuntau-ho, Cucorba, 26 i 27 de setembre. 21 de novembre, el concert de Santa Cecília amb el compositor David Ribas. Dia 27 de desembre, un concert de Nadal amb música nostra. Així que fan un programa fantàstic i la majoria de concerts es faran a l'Auditori de Porreres. I com que ja sabeu que Porrerenca ni se vincla ni se trenca...
1: I doncs sí, és per tots aquests motius que avui hem decidit que dedicarem el joc de Tèntol en aquests 170 anys de la Filarmònica Porrerenca.
0: Dit i fet, són les 3 i 25 minuts.
2: Tèntol.

0: continuem i avui també tenim pregunta del dia abans de conèixer els nostres convidats. I la pregunta d'avui diu així. Ja sabeu que Porreges és també terra d'ubercots i l'ubercot és una de les fruites més agraïdes a l'hora de dessecar-se en forma de gustoses oreanes, com una manera de gaudir dels ubercots fora de temporada, ara que arribaran. L'altre dia vaig anar al mercat i ja hi havia ubercots, però
1: venia.
0: No eren mallorquins.
1: Clar.
0: Eren de fora. Però aviat n'hi haurà, per juny, més que ves que ja hi som, ja hi haurà ubercots.
1: Ja
0: però bé,
1: vola, eh?
0: És veritat que una manera de menjar-los és assecats, assecant els ubercots,
1: sí.
0: I hi ha llocs que els diuen oreanes. Tot parlant d'oreanes, la paraula oreana és un derivat d'oreanes.

0: molt bé, Celestí, que és una oreana, també.
1: I doi, és aquella peça de pasta de farina fregida que se menja amb sucre o mel.
0: Una oreana.
1: Una oreana. És una crostera que se forma damunt una nafra, quan madura.
0: Quan te fas aquella crostera.
1: Mos han fet una nafra, una farida, llavors madura, i és aquella crostera.
0: Això és una oreana.
1: Sí. O és un raonament llarg. És a dir, que d'aquells abundós de paraules i impertinent.
0: Ai, quina oreana. Què és una oreana? Aquí, a les Balears, aquestes són les tres opcions de resposta. Ja tenim moltes persones que l'han contestat avui i van per molt bon camí. Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentoolivetres, o telefonant al 971-139-00, que és el telèfon de Tento, el 971-139-00.
0: I d'avui vos demanam què és una oreana. Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
5: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
0: El dia, per saber què passa i per què.
5: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
0: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
5: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
0: per escoltar els protagonistes de la notícia.
5: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
0: El dia, amb Marta Grau.
5: El 22% de la plantilla actual
0: de dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.

0: 3 i mitja. Som en directe a Metre Ràdio, amb la telefonat amb Biel Benassa. Biel, com anem?
1: Hola, molt
0: bon
1: bé.
0: Dia. De bon mos telefones.
1: Bon dia. Ja de felonit.
0: De felonit. Que fan oreanes per... o tenen...
2: o menjau.
1: Cada dia n'hi ha d'oreanes. En s'esteu, per les festes de Sant Agustí, en el sopar de xerrer, moltes vegades hi ha oreanes.
0: Mm-hmm. Per tant, ja saben que és una
2: cosa que... menjar un s'esteu.
0: Que se menja.
1: Que se menja. Sí. Jo crec que un bon plat seria ores de primer plat i un postre d'oreanes amb mel i sucre per postre.
2: Ah, ja tenim un menú.
0: M'encanta. I ora cal la menjar.
2: Clar, ora de primer plat.
1: Ja és una hora així feta guiada, no sé com se diu això.
0: Sí,
2: ja. Guiat d'ora,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí.
1: Mm. Sí, guiat d'ora, això és molt bo. D'ora de parc és molt bo. Ores i oreanes.
0: Som tan bones, les oreanes.
2: No quedarem embafats, d'ora, eh?
1: No, perquè les oreanes són una altra cosa.
0: I duen feina, però, perquè ja no...
1: Diuen que sí, ja no n'he
0: fet
1: mai.
0: No
1: n'he fet mai, però n'he menjat. Hi havia una madona aquí a davant de l'Iglesi de Barra Safant que feia unes oreanes molt bones.
0: Que bé.
1: Unes exquisites.
0: I va, ara menjaríem, ara mateix.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
1: Molt bé.
0: I, Biel, vosaltres en els obercots sets els hi deies oreanes o no?
1: Sí, també, se m'ho pari que se diuen.
0: També.
1: Oreanes, sí. Mm. Oreanes no, exactament no ho sé.
0: Crec que molt bé d'una altra banda, això. Però bé, aquí les oreanes són aquelles.
1: Oreanes, per això cal d'oreanes sí que sé qui diuen, però ja no ho sé. Ja,
0: sí,
1: contestar.
0: Crec que ve des castellà que els diuen orejones.
2: No, orejones.
0: Sí.
1: Mm. Ja, vols deixar passar sí. I me sona més. Orejones. Mm.
0: Exacte.
2: Sí, ara ja també ho sentim.
0: Sí.
2: Sentim bastant.
1: Oh,
2: wow. Orejones.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Biel, una ferrada.
1: Ah,
0: gràcies a l'altre. Una parada feliç, gràcies. I doncs sí, en Biel ho ha encertat, efectivament. Una oreana és aquesta pasta, aquesta peça de pasta de farina fregida que se menja amb mel o sucre o sense res, perquè és tan bo. Que se fa també a Menorca i també a les Pitiuses també en fan. Crec que es diuen oreates, no n'estic segura, però també són boníssimes. Així que avui que hem menjat tan bo, mos ha ocupat, però ara hem de xerrar de música perquè ja tenim els nostres convidats d'avui.
3: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: I d'ací, moment per conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat que aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que són els 170 anys de la Filarmònica Porrerenca. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre en el nostre qüestionari electrònic.

0: he vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Sigueu benvinguts. Comencem.
3: Qui sóc?
4: No m'heu dit el nom.
5: Noms i adreces.
6: Tomeu.
7: Cristòfol.
8: Joan Ramon.
9: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
6: Porreres.
7: També de Porreres.
6: De Porreres.
10: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
6: Casa de Monges.
7: S'escola nova.
6: S'escola nova.
11: Com descriuries el que tu fas?
12: Com ho descrivim, Tomeu? A sa banda?
6: Família.
12: Sí?
7: Indescriptible.
12: Sí?
6: Una família.
13: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
6: Sortim perdent.
7: Va bé, noix, Rona.
6: No m'ho puc queixar.
14: Vivia a Moscou abans? A la Guaiana? A Uganda?
12: Has viscut a qualque d'aquests llocs? Qualcun d'aquests
6: llocs? Cap ni un.
12: Cap.
7: Jo no, Porreres, molt.
12: Sempre Porreres.
6: Sí, sí.
15: Com li agrada el cafè?
6: Tot sal sense sucre.
7: Llet natural.
6: En sucre.
15: Quan va ser l'últim cop que va comprar res de nou?
12: Tomeu.
6: Res de nou.
12: Què has comprat darrerament?
6: Avui ha arribat un pedido.
12: Ah, vols. Beníssim. Tom.
7: Va ser dilluns. Va ser darrera cosa. Un carregador.
12: Ah, molt bé.
6: Dissabte.
12: Què vas
6: comprar? Un mirall per sortir de la cotxeria.
7: Ah.
16: Tens el dret de guardar silenci.
15: I crec que seria molt bona idea.
17: T'agrada anar a ballar?
6: No.
12: No, ballar?
7: Sí, sempre.
12: Tòfol sí.
6: Sí, m'agrada bé.
14: Quin és el seu primer record?
6: En sa banda, el dia que vaig entrar.
7: Jo també en sa banda, el dia que vaig entrar.
12: Ja en Ramon.
6: Sí, també. Sí. Damunt del portal de la nostra.
12: Clar.
14: És tot un artista. Em cau bé.
18: Ja està, ja està! Ja sabia que ho aconseguiries, ja ho sabia! Perdona que t'hagi fet passar per això. Perdona'm, sisplau, has passat la prova.
14: Com més l'observo, més perplex estic. Aquest assumpte resulta massa fàcil. Ni tan sols sabem si diu la veritat.
19: Un riure fantàstic.
16: L'únic que li puc dir és que he tingut sort que no hagi passat res pitjor.
14: No és just que hagi d'acabar d'aquesta manera. Si vol que li doni un consell, quedi amb nosaltres aquí, diverteixis i després torni a casa.
20: Adieu, auf Wiedersehen, gehen Sie dahin.
12: Les han sentit respondre al qüestionari electrònic la mar de bé i ja poden saludar en Joan Ramon Xemena, director de la Filarmònica Porrerenca. Benvingut.
6: Bon dia.
12: Cristòfol Barceló, directiu i músic de la Filarmònica.
6: Que
12: gràcies
6: tal,
12: per
6: tardes.
12: Ser aquí. I en Tomeu Mora, també músic.
6: Sí, bones tardes.
12: De la Filarmònica Porrerenca. Ara m'ho explicareu. Tomeu, començant per tu, tuba.
6: Tuba.
12: Molt important, la tuba. Joan Ramon,
6: molt.
12: Quantes tubes teniu a la Filarmònica?
6: En tenim 3 i un sac baríton, vull dir que quan venen tots allò és increïble.
12: Clar, Tomeu, tu t'hi vas posar de petit tocant la banda?
6: Jo m'hi vaig posar en els 11 anys, el que passa que jo ja vaig entrar en la idea de tocar la tuba i no me varen deixar.
12: Era massa petit.
6: Sí,
7: que fa una trentena d'anys.
6: O 36.
7: 36.
6: I tocava el bombardí. Però tot d'una que vaig poder agafar la tuba, vaig agafar la tuba 2 anys, o sigui, en 14 anys vaig agafar la tuba.
12: Tenia idea, sí. Que bé, un instrument preciós, la tuba. En Cristòfol, que toca?
7: Jo tot la percussió de la banda, i també...
12: Bombo, plats...
7: Sí, tot això.
12: Timbals,
7: tot el que vengui.
12: Bateria.
7: També.
12: També.
7: Sí, sí, sí.
12: Tot.
7: tota aquesta cosa. Percussió.
8: Depèn de l'actuació.
7: Sí, depèn un poc de la percussió, o vull dir de l'actuació, i del que aquell dia s'hagi de menester. Mm. Estem sempre a la disposició de... Mm. Que toca el que sigui.
12: En Tòfol, a més, té un podcast, ah, que sí?
7: Ah, sí, sí, també tinc un podcast. Gent de poble podcast.
12: I vam fer un pot de propaganda.
7: Va,
8: què hi fas, què hi dius en aquest podcast?
7: Pues, històries de gent de poble, quan, que són diferents, que no són normals, i temes també un pot tabú, d'un pot de tot en general.
12: I xerres de porreres?
7: Sí i no, vull dir, estic obert a tot, a lo que... la gent realment no vol xerrar, és un poc tabú, és un poc això amagat, i doncs jo m'agrada treure aquestes coses i si puc ajudar qualcú pues, amb això, pues, superbé.
12: Molt bé, valent, tampoc. Mm.
7: Sí.
8: Molta disciplina.
12: A vegades en els pobles hi ha coses que diuen, bé, va més, posar-ho aquí baix. Bé, en els pobles i no pobles per tot. Joan Ramon, director de la Filarmònica, vas començar també de ben petit, tocant la trompa, no és vera?
7: Sí, sí, sí.
12: I ara com a director.
7: Sí. No, res, molt bé, molt content. La meva segona etapa com a director de la Filarmònica i la veritat que molt content.
12: Home, i ara amb aquesta festassa que heu organitzat, aquests 170 anys que se diu aviat.
7: Sí, sí, a veure, són anys que a vegades els passam una miqueta per damunt, però ens fa ganes fer qualque concert diferent. No és fàcil perquè aquest darrer any també estàvem fent coses així que sortint un pot de lo normal, però era una miqueta intentar, durant un any, fer un concert més especial.
12: Hi ha una cosa molt guapa que tots tres heu recordat, que és la primera vegada que quan t'entrau a tocar en la banda. Qui mos explica què passa en aquest moment?
6: Ui, és un dia que si quan ets músic petit, normalment entres de petit, la banda també te cerca a casa teva. O sigui, estàs super orgullós de que la banda te vengui.
12: Encara se fa, sí. És a dir, que tots els infants que entren nous...
6: El dia de la posada de bandera per Sant Roc, dia 9 d'agost, normalment, nosaltres solen partir 4 i mitja...
7: Sí,
6: Marco, o menys, amb un bon sol, sí. Tothom regalima de per tot, i és a dir, que anem a ser caldós i que te queda molt...
8: Deu fer molta d'il·lusió, però també molt de respecte, no?
6: Sí, sí. No, i en part, ja com, i, com a, i és que anem a cercar, sí. Clar.
8: Mm, clar.
6: Molt de pi, vas a cercar el company que després el tindràs a de vora, tu. Clar, i t'agrada moltíssim.
12: Sí, sí, t'ha fet que volies dir.
7: Ah, no, no, sí,
12: no, ara pensava jo, quan vam venir a cercar el meu germà, perquè això també ho feia amb un Montuïri, ara ja no se fa, però també se feia, i vam plorar tots moltíssim, sí. Perquè clar, venen, te toquen una cançó de banca teva, estàs allà en el portal, i després el meu germà va agafar la trompeta i se'n va anar a la filera. I és realment superemocionant. Que...
7: Sí, no, i els veïnats, que van tots en aquell cara, els familiars, i és un moment que és emocionant. Vull
12: sí,
7: dir,
12: sí, sí.
7: La banda tampoc no té bé a casa teva cada dia, m'explica, no, és una clar. Cosa una mica especial.
12: Quan sou a la banda, a la Filarmònica?
7: Bé, ara mateix, potencialment, poden ser una setantena, però evidentment després, durant l'any, ara és més complicat, perquè tenim gent que està estudiant de fora, gent que està fent feina fora, i ara, no sé, pinturar una actuació normal, dissabte en el concert, pinturarem uns 45, però, per exemple, una actuació que tindrem a final de juny, que ja hem confirmat la Misericòrdia, aquí a Palma, serem 65, per exemple. Val? Vull dir, podem anar en gestió més fàcil, perquè tenim tothom a porreres, i per les festes també és més fàcil, perquè tothom intenta acudir a seva, i som més.
12: I que també s'ha d'anar a assajar. Quin dia assajeu?
7: Em sembla dimarts i dijous, però...
12: Dos pips per setmana.
7: Sí, dos pips per setmana, i jo amb això, que hi va haver una companya nostra, que mos va dir que assajar en sa banda era un hàbit. I quan tu tens aquest hàbit, ja estàs igual, ja estàs acostumat en això, nosaltres estem molt acostumats en això, el dimarts i dijous, i el que els vaig dir a aquest pic, en els nins que han d'entrar aquest estiu, que sa banda ja és de per vida, que és igual, t'acompanyaran totes les teves èpoques, quan te casis, quan tinguis fills, quan facis feina, i tot això, sa banda sempre t'acompanyarà. Fins el darrer dia que tu decides qui és, o te jubilis, o decides qui ja no toquen la banda. I això, pues, m'ho va quedar també això de que era un hàbit anar a l'ensai i el veure.
12: Sí, és un compromís també.
6: Sí, i per... és que m'ho desplaçant de fora poble, que no... som molts de fora poble. Clar. Bé, jo som porreren,
12: però no hi vius.
6: No hi visc. Clar, és...
12: I hi vas a posta.
6: Té, som molts, o sigui, ara som bastants que baixam
12: I bon vius.
6: Com... Jo visc a Manacor.
12: A Manacor.
6: Res,
12: bé, però tens els teus...
6: Però sé que a les 9 he de partir, però a les 9 i mitja a Porreres.
12: Des vespre.
6: Des vespre, i després a les 11, 11 i 20... és a tonsa que nostra. O sigui,
7: sí, també del no, guapo, una cosa de ser guapes és que normalment els dijous, i ens estiu molt més fàcil perquè els més petits que no tenen escola, els dijous és el dia que vas a l'ensai, perquè després de l'ensai pues, xerres i pintura fas les 12:30 o a la 1 i te comptes la setmana com t'ha anat o si tens aquell problema o això, pues, és el dia, i això m'han contat que sempre s'ha fet. És a dir, el meu padrí, que tocava en la banda, pues, també ja fa les 12 i les 12:30 i no passava res perquè eres a la banda i tot, a la banda tot se perdona.
8: Clar. És un moment de trobada i més enllà d'aquests dos assajos per setmana d'actuacions, qualque dinar o sopada vau fer.
0: Sí, ara darrerament a vegades quan solen fer un concert després fem un sopar normalment i després també per Santa Cecília fem un sopar amb músics i col·laboradors que tenim i també aprofitam en el desembre normalment fem el dinar de socis. Pues a banda de fa ja uns anys té socis i fem un dinar de celebració amb els socis per estar junts, qualsevol fill i poder compartir taula, que també va molt bé xerrar de moltes coses.
12: Clar que sí, sí. És un, això, un entorn de comunitat. Sí. I ara que la col·lectivitat està molt malament.
0: Sí, sí.
12: És un espai, això, intergeneracional.
0: Sí, totalment.
12: I de col·lectiu, que també s'agraeix, perquè coneixes gent més jove, més gran, de totes les edats.
7: Sí, ara també, aquest final d'any, vàrem anar un cap de setmana de viatge sense tocar, que també ja era necessari. Després també vàrem anar a un parc aquàtic aquí a Mallorca.
12: I, vam anar tots junts a un parc aquàtic.
7: Sí, anàvem fent. I sí, ara m'ho tornen a demanar per nerits estiu, ara volen mem.
12: Deu ser divertit.
0: Sí, efectivitat diferents.
12: Però... I doncs una família.
0: Sí, era una família. I d'on també en Cristóbal, que ja saps, jo ja són... I és veritat que la gent és complidora. Vull dir, se pot fer assajos i pot fer molta feina i pots assajar cosetes que després pots fer tots aquests projectes que podem fer.
8: I són disciplinats, impossible. Aquests músics?
0: Jo sempre em queix que xerren molt.
8: Ah.
0: Val? Però bé, normal.
8: Si xerrar o no tocar, bé, segons qui no pot tocar.
0: Sí.
8: Si xerra.
12: En Tòfol ets únic que pot xerrar i tocar.
8: Sí, en Tòfol pot tocar i xerrar.
0: No pot fer tantes coses. Toquin molt, intentant tocar molt i així no poden xerrar tant.
12: Exacte.
0: Però és veritat que també la banda té aquesta funció social i evidentment s'ha de xerrar. Sí. Vull dir, has d'intentar compensar. Ja a vegades quan s'acosten els concerts ja m'ho veuen jo em poso un poc més nerviós, eh? Vinga, que hem de fer, que la cosa es tira. Però bé, això, la funció social és, i és qui no ho vegi és que se'n vagi a un lloc professional. Això és una cosa diferent.
12: Sí, i encara que hi hagi jerarquies, com en tot, que es cansa més, toca de primer, i es que no en sap tant, toca de segon o tercer paper, tothom és molt important.
0: Sí, no tots els instruments. Vull dir, els clarinets mateixos, a vegades, no, un toca de primer, segon i tercer. Jo a vegades dic, com els segons i els tercers no funcionin, no funciona res, i a vegades els trompes, els trombons, que són instruments pintura ja més amagats, com abans hem dit la tuba, però com aquesta maquinari no funciona i soni bé, soni finada, ja hi pot posar melodies que vulguis, que sonaran malament. Vull dir, tothom té el seu paper.
12: Sí.
8: I més enllà de celebrar aquests 170 anys de la Filharmònica Porrerenca, que és d'agrair en tot aquest calendari d'actuacions, clar, és important destacar el paper, sobretot d'aquesta banda, que és una de les més emblemàtiques i referencials de Mallorca, però és important destacar el paper de les bandes, tot i que en aquests darrers anys el paper de les bandes s'ha renovat. I...
0: Jo penso que sí. Vull dir, darrerament, inclús diria que darrerament la música en directe s'està denigrant una miqueta, val? Perquè és difícil avui en dia tocar en directe, però els papers de la banda són indispensables. Vull dir, un poble, jo sempre dic un poble sense banda, no és el mateix poble, val? I una banda tampoc sense tenir suport de la gent de darrere tampoc, però vull dir importantíssim totes les celebracions que anem fent. Vull dir, hem de saber fer una Setmana Santa i fer un Dijous Sant, un Divendres Sant i una processó, però també darrerament que fem la verbena i fem coses diferents, pues també m'haurem de saber moldar un poquet a l'actualitat de qualque manera.
12: Sí, més important. Que verbenes no heu fet moltes, o?
0: Sí, darrerament sí. A Palma tenim la sort de venir també a la festa de les escofreries, sí. I és veritat que m'ho ha passat amb pipa, és una passada.
12: Que bé. I apuntau, aquest dissabte Rubén Simeó farà un concert especial, repertori especial.
0: Ell està fent una gira per tot Espanya i a nivell també mundial, per Colòmbia, Itàlia, Mèxic, etc, etc. I du un repertori un poc variat, hi ha coses més clàssiques, hi ha coses més modernes i...
12: Dirigirà ell.
0: No, ell toca la trompeta.
12: Ell toca la trompeta.
0: Trompeta i jo, si ell vol, jo li dirigiré.
12: Home, clar.
0: Ni darrere. Però bé, és veritat que tenir... Vull dir, a vegades no m'ho donaran compte de la gent que ve, que aquest senyor és increïble, de 8 anys que està tocant de solista per tot el món.
12: Que
0: i
12: bé.
0: Pot arribar a fer... No fa molt, va fer una masterclass a Colòmbia que hi havia 200 persones a masterclass. Vull dir, aquest premi de la cultura a nivell europeu, vull dir... Enxerant de gent important.
12: Molt. Això serà aquest dissabte, l'auditori. Sí. Llavors fareu també especial Cucorba. Ara que m'han dit que se jubilen, encara serà més especial, no?, aquest concert per setembre. Llavors per Nadal també un concert amb música nostra. És a dir, que encara vos queden moltes activitats, les festes de Porreres, que també han de venir per Sant Roc. Queden moltes coses, així que consultau el calendari, que aquestes actuacions seran fantàstiques. I avui celebram els 170 anys de la Filarmònica Porrerenca.
1: Pensar i contestar, tot és començar.
12: I ja que heu vingut aquí avui, Porrerenc, tomeu encara que visqui Manacó també, Porrerenc, per fer jugar un poquet amb les paraules, ara tots tres tindreu 30 segons prom per enumerar paraules relacionades amb la filarmònica. Començarem per director, Joan Ramon, preparat?
8: Vinga, Joan Ramon, posa encarrec en marxa, tens 30 segons per enumerar noms de peces històriques que heu tocat amb la filarmònica Porrerenca.
12: Ja arriben, n'hi ha molt de temps.
0: Artín, Porreres, la Montoni Vila, la filarmònica Porrerenca, John Teix, Pompas Circumstances, La Història, Abagold... ja ara no me'n recordo la meva, sempre me diuen que ets la meva.
8: Sí, apunten la teva, la teva, la teva. De manera.
0: Ara m'he quedat en blanc. Ai, no me'n recordes meva.
8: I ets la seva?
7: Divendres, Santa Cineu, que vas fer aquesta darrera.
12: Que vas regalar aquesta marxa per aquesta Setmana Santa.
0: Sí.
12: A Cineu.
0: Sí, me'l van convidar per fer espregó i com a regal, com que no sabien què fer, van fer una marxa de processó. I van per divendres, Santa Cineu.
12: Que bé. Molt bé, Joan Ramon, fantàstic. Cristòfol, és el teu torn.
8: Vinga, Cristòfol, posa encàrrec en marxa, hauràs de dir noms de compositors de peces que heu tocat amb la filarmònica Porrerenca.
12: Temps.
8: Tens.
7: Derek Bourgeois, Felipe Manchón, Baltasar Mollà, Joan Ramon Ximena, Ferran Baquer, Joan Martorell, Miquel Barceló, Jacob de Han, mare meva...
12: Temps, sí.
8: Són com unes oposicions, eh?
7: Sí, és que hauria d'haver anat a l'enrevés.
12: Tot hauria d'anar millor als títols. Sí, sí, sí. I en Joan Ramon, els compositors. Bé, ja està anat així, justament. Tomeu, mem, que te tocarà.
8: Ai, Tomeu, aquest examen. Carrega en marxa, vinga. Tens 30 segons també per dir directors o músics de la Filarmònica Porrerenca.
12: Temps.
6: Joan Ramon, en Peris, en Ferran Baquer, per començar a flautes, Maria Nicolau, Cisca Nicolau, Cristòfol Font, Tonis, tenim un parell, després tenim Mireies, Apoloni, Antònia, Joans, és que... en Joan Martorell...
12: Un pot de tot.
6: Sí.
12: Molt bé.
8: Molt bé.
12: Fantàstic. Ja hem repassat un poc amb aquesta primera prova, si històries de filarmònica, però tenim una altra prova, i és aquesta.
1: Guanya qui la sap més llarga.
12: Ara vos farem unes preguntes relacionades amb la filarmònica. I primera pregunta, mem. Una de les composicions més famoses i representatives del compositor holandès Jacob de Haan, mira que tu l'has dit abans, Cristòfol, va ser estrenada l'any 1990 i llançada internacionalment. És una fantasia per banda simfònica que fa com un viatge amb tren per l'oest dels Estats Units amb un estil cinematogràfic i que inclou melodies rítmiques, passatges lírics i elements temàtics de vaqueros, que deien un temps, i d'indis. Sona així.

0: justament no teníem el micro obert, però la pregunta és, quin és el títol d'aquesta peça?
1: Oregon.
0: Ho saben.
2: Ja n'ha importat dir opcions.
0: Exactament. L'heu tocada molt de pitjor, aquesta?
1: Hem tocat moltes vegades. Jo crec que va ser en Peris, un ex director nostre que malauradament va morir fa anys. Fa dues setmanetes va morir la seva dona. I la mort va dur porreres i va ser com... jo crec que va un abans i un després de la Filarmònica, un abans d'Oregon i un després d'Oregon.
0: Sí?
1: Sí.
3: La passejàvem per tot. Per sempre tot. La duen dins la carpeta.
1: Sí, jo crec que la varen gravar en el disc i jo crec que m'he delimitat a la banda que has pogut tocar de memòria. Uh-huh. Fàcilment.
0: Vos agrada?
1: Sí.
0: Tots.
2: És una de les que heu tocat més?
1: És una de les que hem tocat més, segurament. Mm. Sí.
0: Que bé. I d'Oregon, tot i que es pareix americana, és d'un compositor
1: holandès.
0: Mm. L'heu conegut?
1: Jo he tingut la sort de conèixer-lo perquè va venir dues vegades a mi major. Tu el vas entrevistar.
0: Sí.
1: I la veritat que sí, un gran home i bon compositor, la veritat.
0: Que bé, exacte, sí. Jacob de Hand, efectivament. Molt bé, segona pregunta per vosaltres. Ara una pregunta d'història. El Puig de Montición, de Porreres, té una alçada de 250 metres i dalt de tot hi ha un santuari preciós, que si no heu anat mai, vos ho recomanam. Per pujar-hi teniu una carretera que té molta anomenada perquè se va fer un sol dia. Una carretera empinada, això sí, que la varen fer en un sol dia. El poble de Porreres hi celebra la pancaritat del diumenge de l'Àngel, que vosaltres hi aneu a tocar, tenen
1: correcte,
0: per mi,
1: correcte.
0: I la gent va de bot.
1: Correcte.
0: Ja l'heu fet?
1: Enguany se
4: va ploure.
0: Justament. Ja ho van. Bé, doncs la pregunta és, sabeu quin any i quin dia se va construir aquesta carretera per part dels porrerens en un sol dia?
2: En Joan Romó diu que seguint sóc cap. No fan falta opcions?
1: No.
2: Ho tens
1: 14 de gener 1954.
2: Vitalment.
0: Què te pareix? Efectivament. Però val tornar-ho nats.
1: No. Jo no, gràcies a Déu, no.
4: No, jo que sàpiga, no.
1: Ni estava.
2: No. No t'ho miraves. No. De baix, no t'ho miraves. Com se feia un bon dia.
4: No vas esperar cap pedra.
0: Però els vostres padrins, segur
1: sí,
0: que sí.
1: Sí, i pares també.
0: I pares també.
1: Sí. Jo crec que també era un de ses... un dels valors que sempre m'han donat de petits, vull dir, això de constància, d'anar a fer, de fer conjunt, de fer grup, de fer família.
0: Exacte.
1: Que sempre m'han explicat.
0: I se pot fer. Una carretera mundial.
1: Sí.
0: Exacte. I per gener, dia 4 de gener del 1954. 14 de gener del 54, que és quan vareu construir aquesta carretera que puja a Montición. Molt bé. Tercera pregunta, ja. La celebració de la matinada porrerenca, sabeu què és, Sant Roquet, serveix per posar a punt a les festes vostres patronals de Porreres en honor a Sant Roc. Després d'escórrer foc i els focs artificials i d'haver les 4 de matí, el protagonisme el pren la Filarmònica amb un cercaviles, traca final, processó i una encimada gegant que pesa de més 80 quilos, més o manco.
1: Sí.
0: Sona així, la matinada porrerenca.

0: ara ve la pregunta, mem. D'ençà de quan se fa aquesta tradició? En Cristòfol fa sí que sí que ho sap.
1: La tradició de l'encimada o de la peça?
0: De tot.
1: Va, jo l'encimada no ho sé. Valtos Pontura sí.
2: Enguany se va fer un aniversari, ja no sí? Un record. Quin? No sé si és 20 o 30.
3: És 30, deu ser. 30.
2: Sí, 30 anys.
0: Sí, de fet, ara ja em farà 30 i busques.
2: Ara calculàvem els meus anys.
3: Jo també. també.
2: Jo crec que 30.
0: Sí, bona, recordeu del primer pic que vareu sortir a casa matinada a Porreran, que qui la va compondre?
2: Jo Martorell. Jo
1: Martorell. Això va ser el 2006, si no vaig equivocar, que varen compondre aquesta peça per acompanyar l'encimada. Agost de 2006 va ser la primera actuació i va ser una d'aquestes actuacions que no sabíem massa bé si vien allà al mig i des d'aquell dia la matinada Porreran, que és una institució porrera, sobretot els dies en rock i per nosaltres també.
0: I va aixecar-ho a no dormir?
1: No, per cada grup de verbena i nosaltres de fer fora de micròfon.
4: I en quina hora vols colgar-ho? Perquè a les 4 de matí, aquesta matinada Porreran, que hi ha un cimari, això no convida a anar a jaure.
1: 5 i mitja. No, però és que duim. Aquest mateix dia també m'ho aixecàvem de matí, fèiem pas a carrers cap a l'ofici, berenàvem i...
0: No dormiu aquest dia.
1: No, aquest dia no, ve així.
4: No deuen xerrar tant aquest dia, llavors deuen acabar la carrera.
0: No. I d'ací, la matinada Porreran, que se la voleu escoltar, el dia de Sant Roquet, anàveu a Porreres a les 4 de matí i la sentireu. I menjareu un tros d'encimada, també.
3: Si el pillau.
4: Sí. També.
0: Moltes gràcies,
1: molt d'any.
0: Per aquests 170 anys. Enhorabona per totes aquestes activitats i per tota aquesta feina que feis.
1: Moltes gràcies.
0: Que fantàstica. Cristòfol, Tomeu, Joan Ramon, moltes gràcies.
2: Gràcies, Valtros.
0: Per molt d'any més, eh?
2: Esperem.
0: Que duri.
1: D'aquí 170 més tornarem.
4: Que ja són, 170.
5: IB3 Ràdio és informació.
6: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
7: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
8: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
9: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veien les campanetes.
7: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que la biòloga Anna Travesset ha rebut el Premi Nacional d'Investigació en Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals.
2: Tentol, amb Margalida Mateu.

0: Moment d'encetar aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell, aquí amb nosaltres al Control Tècnic. Toni, com estàs? Benvingut. Un dia més, si fins ara hem jugat amb les paraules i amb els 170 anys de la Filarmònica Porrerenca, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
1: La taula de redacció.

0: sí, moment de passar a l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tento, el Xisco Nadal. Com estàs?
1: Molt bon dia.
0: Ben tornat, Celestí Oliver, com va?
2: Som aquí, bé.
0: I Miquel Llum, com anem?
3: Hola, bé.
0: Idò, ja som tots aquí de nou. I ara, anunciat aquesta portada en la qual dèiem que la biòloga que fa feina i viu a Mallorca, Anna Travesset, ha rebut el Premi Nacional d'Investigació en Ciències i Tecnologies de Recursos Naturals. De fet, ahir el rei li va donar aquest guardó, un guardó molt important per la investigació i la ciència. Tot d'una en parlarem, però abans avui començàvem aquesta taula de redacció amb un altre tema que ens ha cridat molt l'atenció. Hem d'anar fins a Amsterdam perquè és la primera capital de tot el món que ha prohibit els anuncis de carn i de combustibles fòssils a la via pública.

0: I d'així, si aneu a Amsterdam, no veureu anuncis ni d'hamburgueseries, ni de carn, ni de cotxes, ni de viatges d'avió a llocs com autobusos, tramvies o estacions. Perquè d'ençà de dia 1 de maig, aquesta ciutat dels Països Baixos s'ha convertit en la primera capital del món en prohibir la publicitat a espais públics municipals de productes càrnics i de vehicles que funcionen amb combustibles fòssils. Amb Amsterdam ja són 9 ciutats dels Països Baixos que no permeten els anuncis de combustibles fòssils i 4 que ja prohibeixen la publicitat de carn.
1: I ara demanem per què?
0: Aquesta prohibició no afecta els anuncis a mitjans de comunicació ni a internet, però el govern de la ciutat espera que això contribueixi a reduir la petjada ecològica dels habitants d'Amsterdam. Aquesta mesura ha estat promoguda per partits com l'Esquerra Verda i el Partit pels Animals. Asseguren que intenten que les grans empreses no ens diguin contínuament què hem de menjar o comprar, diuen, i que la seva voluntat és reduir el consum tant de la carn com dels combustibles fòssils. Recorden que la producció d'aliments càrnics exigeix molta més aigua i energia que els d'origen vegetal i que contribueix a l'escalfament global.
1: Vaja, mos ha cridat molt d'atenció. Creus que és una mesura que realment combatrà això que pretén el govern dels Països Baixos o que ajudarà a no consumir tanta carn, per exemple, o no viatjar en avió i utilitzar altres sistemes de transport més ecològics, si és que n'hi ha? Bé, sí que n'hi ha, però
2: jo crec que tota primera passa, de vegades, és incompresa i el que ara ens sembla un doll d'aquí una sèrie d'anys ens semblarà meravellós. Jo penso quan se va començar a prohibir lo d'anunciar tabac, falques publicitàries, no fer anuncis a la tele, etc., semblava com si s'acabés el món. Quan varen prohibir fumar dins els establiments, semblava que anava a morir la restauració. Quan no se podia fumar a les terrasses, semblava que la gent començaria a tenir problemes de qualsevol tipus per no poder fumar a les terrasses i el món no s'ha acabat. I és cert, no sé si arribarem a aconseguir-ho, però la producció de carn arreu del món és excessiva, consumeix un munt d'aigua, aigua que de cada vegada n'hi ha manco en aquest planeta anomenat Terra, i ja hi ha països que exploren el consum d'insectes, que són molta més proteïna amb molta manco d'aigua. Aquesta dieta que em fa il·lusió? Possiblement no, però supos que en aquest cas els
0: verds holandesos tot
2: han decidit començar a posar fil a l'agulla amb aquest tema. És a dir, m'ho sembla una mica marcià o una mica distòpic perquè venim d'una dieta i d'una manera de concebre el que seria la nostra alimentació d'una casta, però pot ser el futur d'aquest planeta passa per aquí i, no, i encara no en són conscients.
0: No, i que si en vol consumir de combustibles fòssils o d'hamburgueses, en consumiràs. Això és propaganda, és publicitat, ben que dir. Es ve que pots anar pel carrer i pots veure un anunci i dir «Ah, sí, me fa ganes una hamburguesa ara». Sí, és a dir, no hi connectaves, veus un anunci i te'n vas directament a un,
1: clar, a vegades,
0: a una hamburgueseria de menjar ràpid. No,
2: però tu te passa això?
0: No, jo no me passa, però pot ser que
3: passi,
0: que els anuncis criden a la gent.
2: Home, les cinemes està estudiat que fan anuncis de crispetes i de begudes fresques que obrin el tapet, que fan pshhh. Ara no vull fer ASMR perquè llavors no me surt bé del tot. L'ASMR me surt bé, el que no me surt bé són els renous, que te surt la beguda i de vegades, com els cans de Pavlov, el teu cervell comença a salivar i en aquell moment entra una setada. I si tens una parella més o maco simpàtica, li dius, carinyo, te sap greu anar a cercar-me un refresc. I si t'estimen o el viren, qui pot haver una recompensa posterior, doncs te van a cercar refrescos, crispetes i tot allò que demanis.
0: Clar.
1: Sí, és així. I és vera que mos hem avasat en els anuncis d'hamburgueses i com aquests anuncis d'hamburgueses que tenen moltes coses i que regalimen. No sé si fan...
2: Que són falsos.
0: Poc reals, anava a dir. Exacte, és a dir, hamburgueses poc reals.
1: Vas a menjar l'hamburguesa i és un tros de pa eixut.
3: Amb l'hamburguesa ben seca.
0: En lloc de enorme, és petita.
1: Sí, però sí que es ve que... a més, també tots els nutricionistes diuen que menjar més carn de la que realment han de menester el nostre cos. Òbviament que cada persona és un món i cada persona ha de saber què és allò que necessita el seu cos per funcionar, però és un problema mundial i crida l'atenció que ja els Països Baixos hagin posat fil a l'agulla en aquest sentit i que hagin prohibit també, per exemple, anunciar vols. Clar, diu, no, ara d'Amsterdam a Palma per 30 euros. Això ja no existeix, no?
3: Clar,
2: ells
3: tampoc,
2: tenen el problema... No, mira, ara estava mirant precisament això i barats no són els d'Amsterdam, ni per anar d'aquí cap allà ni d'allà cap aquí.
0: D'allà cap aquí o d'aquí cap allà.
1: Per l'estil.
2: Bé, no ho sé, no n'he agafat un d'origen a Amsterdam, he mirat Palma a Amsterdam i Palma a Estocolm, per exemple, que no sé per què, però al nord d'Europa ha pujat una barbaritat aquestes darreres setmanes.
1: Ho diuen.
2: Però les coses van com van. No sé si prohibint els anuncis de viatges la gent deixarà de tenir ganes de conèixer món.
3: Tu entendràs.
2: Jo no, jo tinc ganes de conèixer món, Junc, el món va així. He aprofitat per mirar els preus d'Estocolm, que fa ja un parell de mesos que ets de vigil, i no hi ha manera de que davallin. No, és que anar a Estocolm, és quan anar, surt més a compte anar-te'n.
1: Ara han pujat molt, però ja hi vaig anar l'estiu passat i m'ha costat poquíssim.
2: Ja hi som.
0: Però ves a...
3: Has arribat tard, Xisco.
2: No hi ha altre... Mateu, sempre tres passes per endavant.
0: No hi ha altre aeroport, ves a Malmo.
1: A Malmo, més tard li van conèixer. I de Malmo,
2: sí, però...
1: Malmo, ell me'l va dir que està més a prop a Copenhague, que ell va anar a Copenhague. Que tu hi vas anar i també te va sortir més barat que si nassis ara.
2: Sí, però jo vaig fer Copenhague i vaig anar en tren a Malmo, que és un viatge preciós en tren. Però deia que el problema que tenim nosaltres, i que per això nosaltres no podrem, a vegades quan parlem de combustibles fòssils, també hauríem de parlar en funció del territori i de les necessitats, nosaltres, de vegades, sortim d'aquesta illa en avió o no sortim. Per molt que vulguis, no pots agafar un velomar i arrencar pedalant per arribar on vulguis. Per tant, els Balears som un microcosmos o un ecosistema particular, però és cert que no hi ha vols directes a Suècia. Hi ha Estocolm, si no vaig malament, i Göteborg. No hi ha respús. A Malmo no hi podem anar, Marfares, que hauries de fer escala i encara és més petjada.
1: Aquest és un altre meló, que com han pujat els preus dels bitllets, en parlarem. Ja sabeu que tot és un sistema global que se mos escapa. La crisi, les guerres i tot aquest...
2: S'estret d'Ormuz, que no sabíem ni on era, i ara ja passa a formar part del nostre dia a dia.
1: Parlarem. Però bé, com dèiem, ara hem de felicitar Anna Travesset per aquest guardó, per aquest Premi Nacional d'Investigació en Ciències i Tecnologies de Recursos Naturals.

0: La investigadora de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, l'IMEDEA, Anna Travesset, va rebre el Premi Nacional d'Investigació Alejandro Malaspina, la modalitat de Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals. Aquest guardó es va lliurar al Palau Reial de Pedralbes en un acte presidit pel rei Felip VI i per la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant. Anna Travesset es va llicenciar en Biologia per la Universitat de Barcelona i es va doctorar en Ciències Biològiques per la Universitat de Pennsilvània. Actualment és investigadora a l'IMEDEA i és professora col·laboradora a la UIB i ha centrat gran part de la seva feina en l'ecologia de les illes, dedicada especialment a estudiar com les espècies vegetals i animals interactuen i com aquests processos modifiquen la biodiversitat illenca. Els Premis Nacional d'Investigació són considerats els reconeixements científics més prestigiosos de l'Estat i des de l'IMEDEA destaquen que per segon any un investigador d'aquest institut rep aquest guardó. L'any passat va ser Víctor Vilarrasa, que va ser guardonat amb el Premi Nacional d'Investigació per a Joves en la modalitat d'Enginyeries i Arquitectura. Segons el director de l'IMEDEA, Alejandro Orfila, això demostra l'alt nivell i la potència de la ciència que es fa a les nostres illes.
1: Doncs enhorabona per aquest reconeixement tan important en el món científic per l'IMEDEA i per anar a travessar perquè fan una feina de recerca extraordinària i que se pot veure en tots els documentals, les investigacions, les documentacions que van publicant, molt interessant. De fet, hi ha un documental d'en Joan Bové que crec que ronda, que ja podrem veure, que han rodat a 7 llocs remots del món, han anat a llocs on és molt difícil accedir-hi i han pogut gravar la biodiversitat d'aquests espais també amb la gestió d'en Anna Travesset de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, així que tota una feina molt interessant que se fa en aquest sentit i sempre amb la investigació. Així que, fet aquest apunt, darrer tema, ara una miqueta més frívol, aquest vespre, aquesta matinada, ha passat la Met Gala a Nova York.

Un any més, el Museu Metropolità d'Art de Nova York ha acollit la Met Gala, un esdeveniment de moda que reuneix a molt de famosos d'arreu del món per recaptar fons per l'Institut de la Moda. I enguany, la temàtica triada duia per títol La moda és art. I clar, han trobat vestits i interpretacions ben diverses i extravagants, com no podia ser d'altra manera. I començam aquesta repassada de la Met Gala parlant de l'estora vermella, que enguany estava decorada amb moltes flors i amb picades d'ull a Van Gogh. Però, com dèiem, hem de parlar dels vestits que varen passar per aquesta estora. Per exemple, Beyoncé hi va aparèixer amb un vestit platejat amb una forma que semblava un esquelet. Feia 10 anys que Beyoncé no anava a la Met Gala i sembla que s'ha reconciliat amb aquesta festa. També va cridar l'atenció Katy Perry, que anava amb un vestit blanc i amb una màscara d'esgrima platejada que li tapava completament la cara.

0: Més persones que varen passar per aquesta Met Gala, Rihanna i Nasab Rocky, varen tancar aquesta estora vermella, ella també amb un vestit platejat, però en aquesta ocasió inspirat a l'arquitectura medieval de Flandes i per la qual s'han utilitzat més de 115.000 peces de cristall. Va arribar tard, com sol fer sempre Rihanna, perquè és el seu segell.
1: Si vius a la darrera, no...
0: Clar.
1: No passa res.
0: I venga tard. No, bé... etcètera, la gent que l'esperava, Junkers. Ell anava tot cobert per una bata de llana rosa. També hi va ser Madonna, que lluïa una proposta en referències a una pintura surrealista de Leonora Carrington. Una de les que més va sorprendre pel seu model va ser l'alemanya Heidi Klum, que es va presentar a la gala vestida com la Vestal Velada de Raffaele Monti, que és aquesta escultura clàssica quan diuen que si el marbre pot imitar el teixit, que és aquesta escultura que han vist 50.000 vegades a les classes d'història de l'art, i dona Heidi Klum va fer el que va poder, intentant imitar aquesta Vestal Velada de Raffaele Monti. Na Georgina Rodríguez, per exemple, que va haver de pagar entrada per aquesta festa benèfica, va anar vestida de la Verge de Fàtima, cosa que molta de gent no va acabar d'entendre. O Luke Evans, que va fer un homenatge en Tom of Finland. I un dels vestits més comentats va ser el del cantant Bad Bunny, que es va vestir d'ell mateix, però de vell. Anava amb un smoking completament negre, fet a mida per Zara, però anava amb sos cabells i sa barba blanca i amb sa cara plena de rua. Sabeu que li van posar una sèrie de pròtesis, una sèrie de camuflatges, perquè Bad Bunny nas més vell o... com seria en Bad Bunny d'aquí 30 anys. I ja que parlant d'aquest vestit a mida fet per Zara, per Bad Bunny, Marta Ortega i el seu home, Diego Torreta, varen anar a la Met Gala per primera vegada.

0: a la Met Gala, en aquest gran esdeveniment, tampoc hi havia a Rosalía enguany, perquè està de gira en la Lux Tour, tampoc hi havia en Timothée Chalamet, perquè estava mirant un partit de futbol, crec, tot i que sí que hi havia la seva parella i tota la família de la seva parella, que anaven, sí, les Jenners i Kardashians, sí, anaven vestides com a d'estàtues romanes, que va ser l'inspiració que van agafar.
1: Perquè ella no?
0: Si no vaig errat, ella és na Kendall Jenner, perquè es fia de na Kylie Jenner i de sa mare de ses Kardashian. Kardashian va ser el primer pare, en Jenner, el tenista, va ser... Bé, que ara sa tenista, diríem, va ser el segon pare d'aquesta família.
1: I que dius que tota sa família Kardashian...
0: Ses Kardashian, excepte sa mare, que anava com amb un kimono, elles varen optar per ser dones d'escultura. Na Kim anava com a de daurat i les altres dues germanes que anaven pareixien, diuen que volien imitar la Venus de Samotràcia i la Venus de Milo.
1: Clar, perquè si no tens un contest, és a dir, tu convides a Met Gala, si no te posen
0: una foto allà de vora, tu no saps de què van vestits. Exacte. Això per començar.
1: Ha d'haver una explicació, qualcú que te digui...
0: Haurien d'haver contratat historiadors de l'art per posar-los a la porta del museu i que anessin donant una mica de context. S'hi pot anar de diferents maneres en aquesta Met Gala. Per exemple, tu que ets influenciadora, a tu tot una marca te podria comprar l'entrada per qui nassis.
1: Això he de mestre.
0: Te donen l'entrada i hi vas. D'altra gent, sobretot gent rica, rica anònima, podrien dir, compra aquesta entrada per poder anar. S'han recaptat 36 milions de dòlars en aquesta festa.
1: És increïble.
0: Una festa no centra de polèmica perquè per primera vegada Nan Wintour era copresidenta Nicole Kidman i Serena Williams d'una banda, però tenia com uns presidents d'honor, que era el matrimoni Bezos, que sembla que ara els Bezos el que volen és comprar el món de la cultura a força de mollar euros. Exacte. Perquè no volen que s'associï el nom d'Amazon, que és el seu gran empori a el que seria l'explotació laboral i altres herbes, i així, quan fas aquest posicionament CEO...
1: Va, fer un greenwashing.
0: Exactament, quan fas aquest posicionament CEO i cerques Jeff Bezos, a lo millor, sempre, la primera cerca, no serà que Amazon pague poc en els seus treballadors.
1: I doncs, sí, realment, per anar a aquesta gala...
0: Parar d'en Junques perquè fa...
2: Sí, és que, bé, jo que molt me perd.
1: Has de tenir molt de dubbes. Llavors, has de pensar bé que te posaràs, però no tots els que te posaràs, sinó el discurs que hi ha darrere allò que te posaràs.
0: Hi ha gent que no té discurs. Na Rosalía fa 2 anys, recordem, va dir que havia agafat un pedaç negre que tenia per casa seva i que mentre
1: pujava... Però ho va justificar.
0: No, que mentre pujava a ser escala se va inventar el discurs. Exacte. Estimada, clar.
1: Però ell ho va pensar en un moment.
3: I ho va dir.
0: Ho va dir en el cotxe perquè anava una mica alegre i va fer com una broma
3: en
0: el seu company de cadira i li va explicar una mica que ella no sabia ben bé ni què havia de dir, que se va inventar allò quan li varen fer l'entrevista.
3: També és una actitud que li interessava poc. No?
1: Ara bé, està cridant més atenció sense cap mena de dubte. Jo crec que és en Bad Bunny, amb aquest envelliment aposta perquè l'art no és jove, o això era allò que volia reivindicar. Imagina.
0: Sí, no, i sobretot plantejar una mica que l'art també ha d'envair, i ell com un bon quadre o com un bon vi pot ser... engreixar-se de maneres que també han agradat molt, perquè el Met Gala també és com un termòmetre de qui seran les noves celebrities. Perquè hi havia els dos protagonistes de Heated Rivalry, els dos actors que anaven fets un pinzell, però sobretot en Hudson Williams feia un homenatge a qualque torero, perquè anava vestit com a de torero en Coa, que a mi m'ha agradat molt la proposta, i llavors en Conor Storey, que també era per allà, han triomfat. És a dir, ara els homes ja han perdut una mica sa vergonya. Quan vas a la Met Gala, no t'hi presentes vestit amb un smoking. Optes per altres coses.
1: A mi sé que m'ha agradat molt en Sabrina Carpenter, també amb un discurs important darrere el vestit que duia, perquè ella duia un vestit fet de cintes de cine, d'antigues, de pel·lícula antiga.
0: De cel·luloide.
1: Exacte, de la pel·lícula Sabrina. Clar. I ella, en Sabrina Carpenter, i duia també com una cosa pel cap, que posa Sabrina...
0: Per si qualcú no la reconeixia. Exacte. O per si se perdia, no?
3: I d'on ha tret el cel·luloide de Sabrina?
1: Sí, ho han explicat també, sabeu que...
3: No, segur? Qualcú... Era... Qualcú... Sí, bé, jo què sé.
0: Time, per favor. No cal entendre aquesta desconfiança en Sabrina Carpenter.
3: No, però si qualcú ha comprovat que sigui la pel·lícula.
1: Sabeu que sí.
0: Arroba Sabrina Carpenter.
1: Sí,
0: i que te passis fotogrames.
3: D'acord.
0: No, envia una carta, digui-li, hello, I am Celestine Oliver. Ten dubtes. M'agradaria saber si realment és el metratge original d'en Billy Wilder o t'has marcat un... O m'has intentat marcar un gol.
1: Exacte.
0: Seria una meravella.

0: Ja.
1: Sí, un pot també fent homenatge a Audrey Hepburn, que sempre...
0: Perquè ara, per exemple, present. Celeste Stein, en Junker, si vos convidassin a la Met Gala, hi aniríeu o no?
2: Jo crec que no. Jo però està que... envoltat de segon quina gent. Mira, no és el meu món. No
3: mira, clar, bé, primer mos hi han de convidar tot convidat. Clar. Mm? És a dir, tot, tot
2: val
3: i tot,
2: de
3: però clar...
2: Dineral que te gastaràs amb aquest
1: vestit. Hem de pensar el concepte que t'adoríem.
3: És a dir...
1: No, no per xerrar,
3: es
1: però cobre, quin concert?
3: És com ets a la Sabrina Carpenter, vas allà, hola Sabrina.
0: Hello.
3: Ah, en Bad Bunny, el man com us entendrem. Mm-hmm. No?
1: Però hauríem de pensar un concepte nostrat.
2: Tots de rosa corporatiu d'Ivetres. Ja
0: jo crec que aniria de quadre d'en Coll Verdolet.
1: Vols, per exemple.
0: Aniria vestit a l'ample, però amb pallets. I quan qualcú m'ho demanàs,
3: faria furor.
0: Li diré, I am Coll Verdolet Peintre.
3: Seria la millor promoció.
0: Sí. Mm.
1: Veus? Ja teniu una
3: idea. De vestit a l'ample.
0: I jo entraria...
3: I faríem un ballet.
0: I jo entraria fent esparado.
2: El sap ballar.
0: Tura, tura... És que seria... És, sí. Que, bé, és que ara ja la Met Gala m'ha de convidar.
3: Ho veiem, ho veiem.
1: Totalment. Sí. És que és això. Es trobes concepte. I després que en parlin, perquè també, no sé si en aquell Perry, que anava com a d'intel·ligència artificial...
0: També hi havia gent que costava entendre-la.
2: Jo no he arribat a entendre... No he arribat a entendre què era.
1: I, però allò que te fa sabre que és intel·ligència artificial o que va vestida d'intel·ligència artificial és que allò, el guà, allò de dur 5 dits en dur 6. Perquè això és una cosa que quan intentes reproduir una persona d'intel·ligència artificial, els dits no els controla. Per tant, et se critica a l'intel·ligència artificial a partir d'aquest vestit, eh? Perquè ja vos dic, hi ha tot, cada un hi ha una cosa al darrere que cal analitzar i sabre... Però on va? Però bé.
3: No sé fins quin punt s'ho passen bé, eh? També, no, ja, això no és com fer... No és com fer la fressa de Carnestoltes, eh?
0: No,
3: amb
0: però
3: amics,
0: no. Has d'anar a Beyoncé, era espectacular. Aquella espècie com de exoesquelet fet tot de...
1: Sí, sí.
0: Com de pedreria.
1: El Beyoncé és increïble.
0: Ara, i no ets ningú si no dus un superabric. Per anar a aquesta gala has de tenir un abric
2: plomes,
0: que tingui coa.
2: De,
0: o que tingui coa, que arrossegui. Si no arrossegues qualque cosa, no ets prou modern.
1: I hi havia una Georgina Rodríguez també, eh? Que sí. No és el primer pic qui va.
0: Anava vestida de la Verge de Fàtima.
1: Exacte. Veus, ella també ha tingut una referència...
0: Tu que me demanaves quan anaven en Torreta a Marta i na Marta Ortega ara ho cercava, senzilla. És a dir, ella anava amb un vestit blau fosc,
1: bé.
0: Discreta. Jo crec que ella anava allà a captar clients, si m'apures.
1: Mm-hmm. Clar, supos que també és un lloc que se fan negocis. Bé, aquesta ha estat la repassada en aquesta Met Gala, que cada any dona molt de titulars, ja ho podeu veure, i arriben aquí fins i tot a les Illes Balears. Ara són les 4:30, feim un tèntol i tornem tot una.
4: Quin és el teu moment de tèntol?
5: El meu moment tèntol és quan som a casa nostra i tenc una estona per poder descansar, me poso en el sofà i o bé llegesc o me poso una pel·lícula o una sèrie, això depèn del dia. I estic tranquil·la, fora pensar en res del dia a dia, fora estar pendent de ningú, més que descansar i passar una estona de relax.
6: Tres ràdios, coneixement.
7: Podem gravar, idò.
8: Dale play.
7: Raül Valls, com estàs?
8: Molt bé, Joan Mimàs.
7: Aquí fent un programa...
8: La gran vida.
7: Passen tantes coses.
8: Cada dissabte i cada diumenge.
7: A partir de les 9.
8: Duals a les 9.
7: No, i no t'obram.
8: Aquí, a Ivetres Ràdio.
9: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
8: Saps què t'ho vull dir?
7: Sí.
9: En Joan Mimàs i Raül Valls.
10: Divendres a les 7:30, viu amb esportres en joc la prèvia de la Champion de l'Illes Balears Palma Futsal.
11: A les 8:30 del vespre, en directe des de Pesaro Itàlia, vos contarem la semifinal entre l'Etoile Lavalois i el Palma Futsal.
12: Saber que som el tricampeón d'Europa, que hay muchos ojos puestos en nosotros.
10: I des del Palau d'Esport de Sant Moix, derbi dramàtic entre el Palmer Bàsquet i el Figuí en la permanència en joc.
11: Viu amb Ivetres Ràdio tota l'emoció de l'esport balear amb esportres en joc.
13: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: No tot treball és feina, ni tota feina és treball. Per què de vegades dubtam a l'hora de fer servir les paraules treball i feina? Perquè sovint són intercanviables, però no sempre. El context es marca quina hem de triar. Per exemple, podem dir anar a fer feina o començar a fer feina, però no diríem anar al treball o començar a fer treball. En general, feina fa referència a l'ocupació amb què ens guanyam la vida, però també a qualsevol tasca que requereix esforç o dedicació. Per això deim, hem tingut molta de feina, o aprendre èuscar du molta de feina i no molt de treball. En canvi, treball sol referir-se més a l'acció o al resultat d'una activitat feta amb esforç continuat. Per exemple, la meva feina implica un treball intel·lectual. Dit d'una altra manera, en expressions més abstractes i generals solem trobar-hi treball. I en les més concretes i quotidianes, sobretot quan parlam de persones, usam més feina. En l'àmbit acadèmic o laboral, però, és habitual trobar la paraula treball. Grup de treball, accident de treball, lloc de treball, en aquest cas també sinònim de lloc de feina, oferta de treball o teletreball. A Mallorca és més habitual dir feina i fer feina. Per això, lloc de feina sembla més genuí. Ara bé, lloc de treball s'usa especialment en documents administratius, mentre que lloc de feina s'usa en contexts informals. Res, una feinada. I terme explicat, terme acabat.
1: Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.

0: Doncs toca brostejar una miqueta en la història amb en Tomeu Canyelles. Tomeu, com estàs?
1: Molt bones tardes, molt bé.
0: Bé, avui has intentat mirar amb qui hi havia d'actualitat.
1: És vera, mem.
0: I has topat amb un escriptor, artista...
1: Jo crec que un personatge completament polivalent. Sí, no, a més, sí, personatge, perquè no te l'acabes.
0: No.
1: No te l'acabes. Hi ha tanta llegenda i tantes històries en seu voltant i anècdotes i també una grandíssima producció, no només cinematogràfica, sinó també literària, que paga la pena aventura reflexionar un poquet damunt el personatge que avui us donem en aquesta secció.
0: Exacte, que és italià, és Pier Paolo Pasolini.
1: Correcte.
0: Avui parlant de Pasolini, però també que té relació a Mallorca, especialment. Llavors,
1: sí,
0: sabrem per què.
1: Exacte.
0: Perquè ho anirem coneguent al llarg d'aquesta secció, però començam, Tomeu, per moltes persones, el nom de Pier Paolo Pasolini està lligat inevitablement i indestriablement en el cinema.
1: Sí, és així. De fet, la seva influència com a cineasta d'alguna manera ens ha fet perdre perspectiva que Pasolini va ser, primer de tot, escriptor. I jo diria que debutar rere la càmera quan ja era una figura ben reconeguda, no? Però també hem de dir que de la mateixa forma que algunes de les seves pel·lícules com El de Camaró, Els contes de Canterbury o La controvertida Salo han passat a la història de la teva art, no s'hauria tampoc de perdre perspectiva, no s'hauria d'oblidar que en Pasolini va conrear la poesia, la novel·la, l'assaig, el teatre, fins i tot el periodisme, no? De fet, l'any 1939, poc abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial, Pasolini es va graduar en el Col·legi de Literatura de la Universitat de Bologna, no? Quan ja de fet ell era un consumat participant a tertúlies literàries amb altres companys seus, no? Com per exemple, no ho sé, en Hermes Parini o en Franco Farolfi. No? L'any 1941, sota l'Itàlia de Mussolini, va publicar el seu primer poemari, no? Que de fet va ser un punt de partida no només per Pasolini, lletre ferit, sinó també per polemista, ja que és aleshores quan ell serà acomiadat de la revista Il Setaccio, no? per raons purament polítiques. En Pier Paolo no només defensava una posició crítica contra el feixisme, sinó que també havia experimentat un gradual apropament en el comunisme, un fet que marcarà el transfons d'uns textos seus que, per altra banda, tingueren molt bona acollida a la Itàlia de la postguerra.
2: I 50 anys després, Tomeu, d'aquest assassinat, podríem dir que l'obra literària de Pasolini té una vigència significativa.
1: Sí, Xisco, jo penso que sí, que el redescobriment d'en Pasolini com a escriptor s'explica en part perquè el corpus de la seva obra abasta una sèrie de temàtiques que coneixem de primera mà. Vull dir, per exemple, els efectes nocius del consumisme i l'alienació que provoca en els individus en el context de la societat de masses, no? Vull dir, els seus textos no només parlen d'un sentiment de classe, sinó també de violència simbòlica, no? Un caire que, de fet, exprimirà en qualcunes de les seves pel·lícules més reconegudes, no? A més, tots aquests ingredients fan de la seva una figura que no només és incòmoda, sinó que també és profètica, no? Perquè la càrrega analítica que tenia en aquesta obra seva li permet diagnosticar no només els clarobscurs de l'època que li va tocar viure, sinó també de quina manera podia afectar les generacions futures, no? En el final, aquesta llucidesa seva, no? I que en definitiva el converteix en un dels millors exemples de l'intel·lectual compromès, ha mantingut viu el seu llegat, no? I millor encara el continua projectant en el temps present a partir de, no ho sé, cicles de cinema, reedicions dels seus llibres, primeres traduccions a la nostra llengua, per exemple, cicles temàtics i altres iniciatives de tot color.
0: De fet, sí, avui commemorem una efemèride, que és la primera novel·la que va publicar, que va ser tal dia com avui.
1: Exacte.
0: Però també l'any passat, el 25... va fer 50 anys de la mort de Pasolini, per tant també va ser un any de recordar,
1: sí,
0: de
1: redescobriment,
0: de republicar, d'analitzar la figura de Pasolini, per tant encara molt, molt present 50 anys després de la seva mort a Pasolini. Com dèiem, avui, 5 de maig de 1959, Pasolini debutava com a novel·lista amb una obra titulada Una vida violenta. Quin paper juga la violència a la seva obra i també a les seves pel·lícules,
1: sí,
0: contes?
1: Sí, és que, jo crec que podríem dir més que de la perspectiva de l'art, que la violència per violència no és més que un malbaratament d'esforços i poca cosa més, no? No obstant això, quan aquesta temàtica esdevé un mecanisme per tractar les contradiccions de la societat contemporània, es completa l'articulació d'un missatge que aspira, pues, això, a revelar els abusos de poder, el funcionament de les ideologies totalitàries o la manipulació a través de la cultura de masses, no? Vull dir que això, evidentment, ha donat lloc a obres que poden ferir sensibilitats, especialment pel que respecta al cinema, no? Jo crec que, de fet, és una imatge prototípica, no? Aquest discurs al·lucinadíssim de Sado, no vocatives, que poden ferir la sensibilitat dels espectadors, no? Pel seu component deshumanitzador, sinó que també serveixen per explicar-nos com el desig de poder condueix a l'esborrament d'identitats, o també s'uniformització dels desitjos i, en darrera instància, que això és molt important, l'objectualització, és a dir, la cosificació dels éssers humans.
0: Clar,
1: no?
0: Ell ja parlava de cosificació.
1: Clar, clar, clar, vull dir que hi ha temàtiques aquí damunt la taula que en definitiva, permeten moltes lectures, no? I debats que, com dèiem abans, conviden a contemplar en Pasolini com una espècie de profeta dels temps incerts que hem hagut d'heretar i viure.
2: I no deixa de ser paradoxal, Tomeu, que algú que ha emprat la violència com a recurs narratiu acabés sent una víctima, precisament, de la violència, perquè la seva mort, si una cosa va ser violenta.
1: Sí, sí, vaja que sí. És que, de fet, s'ha escrit molt d'aquest assassinat que, recorden, va tenir lloc el 2 de novembre de l'any 1975, és a dir, fa pràcticament mig segle, no? I si se'n parla encara, és perquè és un d'aquests casos que mai s'ha acabat d'aclarir del tot, no? Perquè, segons la versió judicial inicial, en Pasolini va ser assassinat per un jove de 17 anys anomenat Pino Pelosi després de que, presumptament, el director i escriptor hagués fet com a certes proposicions de caire sexual. No? El cas certament està ple de llacunes i arriba un nou punt d'inflexió durant l'any 2005, és a dir, fa pràcticament uns 20 anys, no? Quan en Pelosi, retractada la seva confessió, no? Va ser aleshores quan va explicar que tres joves vinculats a l'ultradreta havien assassinat en Pasolini.
0: És a dir, no va ser un crim passional.
1: No, aquí ja hi havia altres històries, perquè, és que també no oblidem una cosa, Margalida, i és que en Pier Paolo Pasolini era una figura altament controvertida, no només pel seu posicionament polític, sinó perquè també era una persona obertament homosexual a una Itàlia plena encara de prejudicis i complexos, no? Vull dir, sabem també que en els moments de seva mort en Pasolini estava treballant amb una nova obra a la que denunciava xarxes de corrupció i altres trepitjots polítics que van encendre totes les alarmes a una Itàlia a la que, a remol de les crisis econòmiques, s'havien dinsat en un clima creixent de tensió social, no? I que, de fet, ho hem de dir, va provocar un bon seguit de crims polítics des que encara ara se'n parla, no?
0: Com d'en Pasolini també té relació amb Mallorca de qualque manera.
1: Sí, és vera.
0: Perquè ara, com un apunt literari, és interessant destacar i assenyalar que una editorial mallorquina fa una feina molt important per traduir Pasolini en el català.
1: Sí, així és. Jo crec que aquests darrers anys Leonard Muntaner Editor ha pegat un fort cop damunt la taula en el camp de les primeres traduccions en el català i, en part, és per la bona feina que ha fet en l'edició de diverses obres d'en Pasolini en aquesta llengua, no? Perquè, de fet, tenim obres de teatre com els Tours al Friül, però també altres textos com Empirisme Herètic, Romans, Teorema i Actes Impurs, no? De fet, en el seu catàleg fins i tot hi trobam l'assaig Les Sendes de Pasolini a càrrec d'un dels nostres escriptors de referència, com és en Jaume Pons a l'Horda, no? Un altre editorial...
0: De fet,
1: que jo també...
0: Jaume Pons és un gran coneixedor de la figura de Pasolini.
1: Increïble, sap de tot, i a més que bé que ho contes, punyetera, sí. És meravellós. Sí, sí. I a més, també hem de dir que hi ha un altre editorial, això sí, però només centrem-nos en el cas de Leonard Muntaner Editor, que ha tret llibres d'en Pasolini en català, com es Godall, no? En el seu catàleg hi trobem una recopilació imprescindible de la seva poesia sota el títol La nova joventut, i que no deixa de ser un recull a càrrec de Eloi Creus, que basta 3 dècades i mitja de producció poètica, que ja n'hi ha, així mateix. Avui precisament commemoren també l'aniversari de la publicació de La vida violenta, la primera novel·la d'en Pasolini, i hem de dir que és una obra que també la podeu trobar traduïda en el català gràcies a L'agulla daurada, no? Per tant, mai és tard per poder redescobrir o redescobrir l'immens llegat que ens deixa en Pasolini.
0: Sí, i tota la seva obra, que ara també s'està reivindicant, també s'ha publicat Petróleo en castellà.
1: Sí, sí, sí.
0: No fa massa per celebrar aquest 50 aniversari, i també sé que hi ha una obra de teatre de Petróleo que...
1: Sí, jo aquesta la tenc pendent encara, me fa moltes de ganes.
0: Pintura, et pot donar una primícia, però arribarà a Mallorca.
1: Uep, això...
0: Ja t'explicaré quan i com.
1: Ara, quan se tanquin els micros, en parlarem una mica.
0: Però sí que hi ha intenció de fer-se, perquè a més és una posada en escena molt, molt espectacular d'aquesta obra de Pasolini. I també hi ha l'anècdota que enguany, que és en Blai Bonet, diu, clar, Blaibona tenia també com tota aquesta inventiva,
1: sí,
0: evidentment, aquesta imaginació.
1: Evidentment.
0: I ell diu, tot i que... Bé, els seus biògrafs crec que sí que ho confirmen, que hauria conegut en Pasolini, perquè en Pasolini sabeu que va anar a fer una conferència a Barcelona.
1: Uep.
0: I en Blaibona hi va anar.
1: Molt probablement, idò, això succeir, perquè
0: vaja dos... era com un dels seus...
1: referents.
0: Sí, exacte, de Blaibonet, i conto un poc l'admiració que tenia també cap a la figura en Pasolini i la seva obra punyent, arriscada.
1: És així.
0: I a vegades no per tots els públics.
1: Incòmode, més no poder.
0: Sí, sobretot sí, el cinema.
1: Sí, si ven qualcunes pel·lícules, vull dir, és per ferrar-se fort a la butaca. Vaja
0: sí,
1: que sí.
0: Sí, sí, sí. I de Tomeu, ho havíem repassat, i si voleu llegir-lo...
1: Hi ha un bon assortit de llibres.
0: Montaner,
1: encara
0: sí.
1: Que ja haguem passat Sant Jordi, bé, també estem ara en preparació de la fi del llibre de Palma, vull dir que
0: ja,
1: tindreu l'oportunitat
0: no
1: també de carregar. Vull dir.
0: Dia 29 d'aquest mes.
1: És així.
0: S'inaugura la fira del llibre.
1: És així.
0: Aquest dia, que serà un divendres. Mm-hmm. Així que hi sereu, bon
1: sí,
0: guany, també.
1: I tant,
0: també.
1: I tant. Serà una altra...
0: Plaça edició. Espanya, se confirma.
1: Si no vaig errat, sí, no? Mm-hmm.
0: Crec
1: jo
0: que sí.
1: Espero que sí, perquè l'any passat va ser meravellosa.
0: A més, ja fa ombra i passa oratge a Plaça
1: Espanya.
0: Sí,
1: a més, molt ben comunicada.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs, tot això avui mos ha ocupat. Moltíssimes gràcies, Tomeu.
1: A vosaltres.
0: Una setmana més per brostejar la història. Ara hem de fer una petita pausa i tornar tot una.
3: IB3 Ràdio és investigació.
4: Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
5: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
6: Brumels i bessons a mon pare.
7: Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
8: 646-93-45-01.
9: La vull dedicar a mon mare.
10: En el Coni.
11: En els meus pares.
12: La meva padrina. Dadi cul desboni.
4: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
7: Ràdio Tradicional, sí senyor.
8: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
7: A qui li dediques aquesta cançó?
4: A tu, Xavi, a tu.
7: Ai.
9: Això, que t'estim molt.
13: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
14: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
8: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Tenta'l, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.

Continuem, i ara vos hem d'explicar que aquest divendres i dissabte es fa una nova edició de Tinta Il·lustra, el Festival d'Àlbum Il·lustrat i Llibre Infantil a Mallorca, que celebra ja la seva 8a edició.

0: A Tinta Il·lustre, il·lustradora escola catalana Rocío Bonilla farà una masterclass sobre el procés de l'àlbum il·lustrat. O també el català Xavi Bonet, que va compartir el seu procés creatiu. Són dues d'aquestes classes de l'edició del festival que es durà a terme aquest divendres i dissabte a Alaró i a Ciutat. Rocío Bonilla és una de les autores espanyoles amb més projecció internacional. Escriptora també ha publicat més de 50 llibres i ha estat, atenció, traduïda a més de 30 idiomes i els seus llibres han rebut diversos premis. L'any passat es va convertir en l'escriptora catalana més traduïda en 248 traduccions per davant de Mercè Rodoreda.
1: I nosaltres volem parlar amb ella perquè és a punt d'arribar a Mallorca. Rocío Bonilla, com estàs? Benvinguda.
2: Hola, bona tarda. Doncs estic superil·lusionada, amb moltes ganes de que arribi divendres i ser allà amb vosaltres.
1: Que bé, que bé. Primera vegada en Tinta Il·lustre, Rocío?
2: Doncs mira, el Tinta Il·lustre sí, és la meva primera vegada i sí, estic tan emocionada és perquè realment amb en Miquel fa com 3 o 4 anys que estem intentant encaixar-ho i finalment aquest any ha estat possible.
1: Ha anat bé, clar, és que amb aquest currículum deus tenir una agenda, Rocío.
2: Bueno, és que en aquesta època coincideixen un munt de fires i un munt de compromisos. Pensa que la primavera pels autors i pels il·lustradors, clar, tenim Sant Jordi, a banda de Sant Jordi tenim el pre-Sant Jordi, el post-Sant Jordi, Fira de València, Fira de Madrid, Fira de Lisboa, vull dir que s'acumulen un munt d'esdeveniments.
1: Com podíem definir la teva literatura, Rocío, i per què decideixes un bon dia il·lustrar i escriure per joves i infants?
2: Doncs, a veure, jo, encara que hi hagi una mica cursi dir-ho, jo penso que després de la trajectòria professional que he tingut, que he estat immersa en diverses disciplines, en el moment que vaig caure en el món editorial, a la literatura infantil, vaig tenir realment la sensació i el convenciment de que ara mateix estic on he d'estar i ara estic fent realment el que m'agrada i el que vull. Jo vaig començar il·lustrant, jo soc llicenciada en Belles Arts, el que passa que les coses de la vida doncs m'han portat cap a altres disciplines, vaig estar molts anys en publicitat, però en ser mare i tornar a prendre contacte amb els llibres infantils, de cop se'm van com obrir els ulls, no? I a partir d'aquest moment va anar com tot molt ràpid, no? M'he forjat una carrera en relativament poc temps, penso que ara uns 12 o 13 anys dins d'aquest món, i realment és que m'encanta, o sigui, m'encanta, m'agrada veure el món des dels ulls dels infants i realment em torno una mica a la Rocío, aquella Rocío petita, no?, quan me sento a escriure o a il·lustrar un nou àlbum, i és una sensació molt xula.
1: Sí, de fet, a la teva pàgina web surts tu de petita amb un full i un llapis a la mà.
2: Sí.
1: Com rememorant d'on va començar tot, no?
2: Sí, sí, és curiós perquè cap dels meus... No tinc cap tradició familiar d'artistes, ni de dibuixants ni cap altra disciplina artística, però en canvi sí recordo que des de ben petita els meus pares sempre em van posar a prop. Papers, llapis, tota mena de colors, no sé si tenien un... La meva mare sempre deia que jo havia nascut amb un llapis a la mà, o sigui, no sé si va ser aquest pàlpito, no?, que els va donar...
0: Clar, i el fet de tenir tant de llapis i tant de paper al teu abast, creus, Rocío, que ha marcat no només la teva trajectòria, sinó també que se desenvolupassin certes habilitats? Ho dic perquè vàrem entrevistar en Guillem Martorell, que és un nin d'11 anys de Santa Margalida, que, clar, son pare era llicenciat en Belles Arts, diu que per casa seva sempre hi havia papers de grans dimensions i llapis per pintar, i acaba de publicar un llibre il·lustrat en només 11 anys. Clar, supos que això, com a que sa família de vegades també potencia un talent que ja és, però que ajuda a que et s'enleixi.
2: Sí, és així. Jo penso que no només, per exemple, en aquest cas que m'expliques, no?, del dibuix, sinó més amb quan parlem de lectura, quan parlem de nins lectors. Jo penso que al final els infants fan molt el que veuen a casa, no?, i tenir doncs lectura a prop, llibres a prop. Jo tenia molts llibres a prop també, no?, i colors i tot això. I després jo penso que al final arribar a fer el que vols fer, en aquest cas meu, no?, de crear àlbums il·lustrats, al final és fruit de... Sí que penso que hi ha una voluntat o un talent, si em vols dir, innat, però després darrere realment hi ha moltes, moltes, moltes hores de feina.
0: Hores de feina que explicaràs, entre d'altres coses, m'imagino, aquest divendres a la masterclass, el procés de l'àlbum il·lustrat, però dissabte participes a un contacontes del consultori de la senyora Ainou en contacontat i faràs il·lustració en viu, que això no sé si és ja el repte més gran per un creador. En directe, posar-se a fer feina i que la gent el vegi, com ara que s'ha posat de moda en els museus, veuen els restauradors com estan fent feina i han su pinzellet intentant restaurar un quadre.
2: Sí, la veritat és que, clar, les primeres vegades que ho fas sí que impressiona molt, no?, la responsabilitat d'estar allà davant de tanta gent fent, però després, al cap del temps, i l'experiència també et dona, no?, la capacitat aquesta com de posar-te amb espontaneïtat i realment amb molta llibertat i sense por del que surti, perquè realment sempre te n'adones que acabes comptant amb tota la complicitat de la teva audiència. Jo penso que, per mi, em carrega molt més de responsabilitat quan m'he de sentar a plantejar-me un nou àlbum, i en aquest cas estic sola al meu estudi, però realment aquesta responsabilitat davant d'uns lectors i lectores que jo considero que són el públic més exigent i més despietat, que són els infants, aquesta sí que fa por.
0: Per fer 50 llibres s'ha de ser una dona disciplinada, ho dic perquè jo ara m'estic imaginant el procés creatiu, que de vegades no sempre és fàcil que les muses venguin de visita. No sé si en aquest cas Rocío Bonilla és una dona disciplinada i quan seu, dibuixa i comença a fer feina.
2: Sí, s'ha de ser molt disciplinat. Jo en sóc de disciplinada. De tota manera, també tinc companys il·lustradors que no en són gens, que en són molt caòtics i també són molt prolífics, amb la seva obra. De tota manera, no, sí, jo necessito, per la meva manera de ser, sóc molt endreçada, molt organitzada i necessito una rutina. I ara et corregiré una petita cosa, però que no són 50, de fet són 82.
0: Ah,
2: ara mateix.
0: Era 80, mira, segur que havíem mirat la
2: informació antiga. És que costa molt anar actualitzant els webs i les dades, cosa que hauria de fer més sovint, la veritat.
1: No, és que clar, amb aquesta producció és complicat també. Rocío, és fantàstic. Diuen que, no sé si aquesta dada és certa, que ets més traduïda que na Mercè Rodoreda d'ara mateix.
2: Sí, la veritat és que sí. Són dades que van sortir, va publicar l'Institut Ramon Llull fa uns mesos, crec que va ser abans de la Fira del Llibre Internacional de Guadalajara, i sí, et quedes una mica gelat de veure aquestes dades.
1: Clar, però deus estar contentíssima quan veus que la teva literatura és per tot el món.
2: Sí, home, per suposat, és un orgull immens. És un orgull immens saber que t'estan traduint tant i sobretot impressiona molt saber que lectors i lectores de tot arreu del món es poden sentir identificats amb la teva obra, amb algun personatge, amb una escena, amb una acció, amb una emoció, no? Uh-huh. Això realment és molt gratificant.
1: A qualque personatge que li tinguis una estimació especial, allò de tots són fills teus.
2: Sí, mira, tu mateixa t'has contestat. Jo realment, quan em pregunten quin és el teu llibre preferit, clar, no et podria dir, jo tinc tres fills, no et puc dir quin dels tres m'estimo més perquè no és veritat, però sí que és veritat que, esclar, a veure, jo seria molt injusta si no fes menció a Minimoni, que és el meu personatge més conegut, i realment el llibre De quin color és un petó és l'obra que a mi, diguéssim, em va posar en dintre del panorama i de la visibilitat, em va donar visibilitat dintre del món editorial, no només nacional, sinó internacional. No? Va ser el boom de Quin color és un petó, i Minimoni em va donar aquesta visió internacional. I seria molt desagraïda si no ho mencionés.
1: I la mencionant, clar que sí. Que és més important a l'hora d'escriure un llibre infantil, si maig o test, o està per igual, si important, sí.
2: En el cas de l'àlbum il·lustrat té la mateixa importància. En paraules d'un il·lustrador meravellós de gràfica que es diu Bev, que vaig conèixer a Mèxic, ell deia que l'àlbum il·lustrat és com un vals, que un vals no el pots ballar tu sol, necessites una parella, i que la teva parella dintre del vals no només t'acompanya, sinó que el que fa és, diguéssim, potenciar la teva bellesa, i tu fas el mateix amb ell. I l'àlbum és exactament això. així. És un format en el que el text, a vegades, molt breu, molt breu, molt breu, mai és literal amb la il·lustració, la il·lustració mai és literal amb ell, i tots dos s'engrandeixen, s'amplien, s'enriqueixen i fan del format un producte molt especial amb molts estrats de lectura que poden abordar des de nens de 2 anys fins a persones... Bueno, no dic fins, perquè realment l'àlbum no té un fins, no acabaríem el lector, no podem dir allò de aquest text és de 8 a 9, no, vull dir, no té final.
1: Entrant a la teva pàgina web, fantàstic veure un llibre traduït a l'estranger, japonès, un en rus, un en italià, francès, els guardes tots, te fa com especial il·lusió veure les traduccions.
2: Sí, la veritat és que quan me'ls envien els meus editors, em guardo una còpia de cada idioma, i sí, és molt divertit. Tinc aquí davant, estic veient el meu prestatge amb tots els idiomes, i sí, fa molt riure de vegades.
1: I de Rocío Bonilla, moltes gràcies. Tenim moltes ganes que venguis a explicar tot això, sobretot primer en aquesta masterclass, que hi ha molta gent interessada i que sempre hi ha molta participació en aquestes jornades professionals dels Tinta Il·lustre, que faràs una conferència, el procés de l'àlbum il·lustrat.
2: Exactament.
1: I llavors, dissabte, tothom cap a l'Aró, primera vegada que es fa en aquest poble fantàstic de Mallorca, el consultori de la senyora Inou i tot allò que faràs, que te podran conèixer, signar i allò que vulguin, no?
2: Exactament. Són moments molt xulos perquè, clar, els il·lustradors som animals molt solitaris, sempre estem aquí ficats al nostre estudi, no? I aquestes petites finestres que tenim per conèixer, doncs, els nostres lectors i xerrar una estoneta, que t'expliquin què els hi ha semblat, què els hi ha agradat més... Tot això està molt bé, és molt bonic.
1: I de Rocío Bonilla, vagi molt bé, moltíssimes gràcies. Fins ben
2: aviat. Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: Ara tornem.

0: 21 anys amb tu.
1: Heu de saber que Carlota Gurt ha guanyat el Premi Llibre Anagrama d'enguany amb Els Erms.
2: Fent-ho amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.

Arriba el moment d'encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb Antoni Cardell, aquí al control tècnic, i avui hem de parlar amb una traductora, escriptora, novel·lista i ara també autora d'un text que aquest dissabte podrem escoltar a Binissalem, Carlota Gurt.

Aquest cap de setmana, Mallorca acollirà una proposta que combinarà literatura, pensament i escena, perquè Carlota Gurt participa al Festival de la Coma amb una aniquilació fallida, un monòleg on aborda la libido femenina des d'una mirada crítica, irònica i profundament documentada. La peça, que també ha donat lloc a un assaig, parteix d'una idea clara. Hi ha alguna cosa que no encaixa en el relat que hem heretat sobre el desig de les dones, sovint reduït a estereotipos contradictoris i simplistes. Amb aquest muntatge, Gurt combina experiència personal, referències històriques i humor per qüestionar aquests discursos i proposar-ne una lectura nova. A més, com a Radina Margalida, acaba de guanyar el premi